0: posar cançons tristes.
1: El dia només ha fet que començar, això sí, és remuntable.
2: Sí. Home, jo crec que In My Solitude, un remix bo, també li aniria bé, eh?
0: Va, doncs
3: solitud, que no estic jo aquesta nit a mi mai solitud.
0: Ai, calla, calla, home,
2: mai solitud, li fan el remix i la cosa va més ràpida.
0: Sí, sí, sí. No, parla de l'Espanyol.
2: Ah, l'Espanyol, ni exactament, anirà més ràpid, ja veuràs.
0: Doncs posa'ls aquesta música, els jugadors de l'Espanyol, abans de començar, perquè de veritat, a veure si es posa les piles. No, home, com ha d'estar content? Si falten poques jornades i està la cosa...
2: Si no estàs a segona,
3: encara. A veure avui.
0: Va, doncs amb aquesta música donarem ànims també a l'Espanyol i a tothom perquè es llevin i perquè gaudeixin del dissabte. A la tertúlia patates amb el Jordi Beltran, l'Eva Jou, l'Edu de Batlle, la Clara Molins. Apa, que vagi bé, adeu-siau!
1: Adéu!

0: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
2: Joel, em permet saludar a aquesta hora del matí Daniel Prieto Alhambra, que és el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford i que sempre ens tranquil·litza ja des de l'època de la pandèmia. Mira si em fa d'anys que el saludem. Què tal, doctor? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Xavi.
2: Ara estàvem parlant tot aquest protocol. Clar, el fet que hi hagi dins l'operatiu a les Canàries i desplaci el mateix director de l'OMS, Tedros Adhanom, vol dir que, en aquesta coordinació de l'operatiu, vol dir que des d'un punt de vista internacional se li dona molta transcendència el que passi amb aquest vaixell. Per molt que el virus sigui conegut i que tingui un poder, diguem-ne, d'infecció molt baix.
3: Sí, bueno, clarament s'està parlant d'aquest outbreak a tot arreu, a totes les notícies nacionals, internacionals, i és d'agrair que el director de l'OMS faci aquesta inversió de temps i d'esforç d'anar-hi allà, no? Segur que és un cas epidemiològic molt interessant i molt important. Mm.
2: Ara ens explicava Fil Parrant del Joel com es produirà aquest trajecte, i el moment segurament clau és aquest trajecte en autobús, no? Clar, al final és un espai tancat, per molt que el virus sigui de baixa, diguem-ne, capacitat d'infecció, clar, suposo que és el moment crític, no? El fet de que ja comparteixes un espai tancat amb persones que no estaven a dalt del vaixell, com en aquest cas el conductor, i per tant aquí suposo que és el punt on s'ha d'anar més en compte.
3: Clar, tot el que sigui el maneig i el moviment de la gent que anava dintre del vaixell ha de ser important. Aquest és un virus que és important recordar a tothom que, ja, com ja heu dit, no és d'una transmissió alta com el coronavirus, i tots venim una mica contaminats d'allò, no? I tampoc hi ha un alt percentatge de gent que tingui el virus de forma asimptomàtica, de forma que segurament el que s'ha de fer és tastar la gent i separar molt ràpid la gent que tingui símptomes, però la gent asimptomàtica s'han de tractar com a contactes, no com a casos, no? I recordant-vos una mica les classes d'epidemiologia de la Covid, els contactes de contactes no són contactes, és a dir, la gent que només ha estat en contacte amb un contacte, en principi no s'ha de fer res, no? L'únic que s'ha de fer és tenir cura i manegar-los com a tals, però en principi el protocol que s'ha explicat és de llibre, és el protocol que s'ha de seguir.
2: És un virus que dèiem, mira, avui és interessant perquè també sortia a les notícies internacionals el cas d'un altre virus en un altre creuer, però per comparar-ho, que és de fet un dels virus que s'anomena el virus dels creuers, que és molt, molt, molt habitual, amb una capacitat d'infecció alta, però no té letalitat, que és el norovirus, no? Que en aquest cas està en un vaixell de Caribbean Princess, a la República, més o menys a la República Dominicana, però aquest sí que té capacitat infectiva. El que estem parlant del vaixell que està a punt d'arribar a les Canàries, no, doctor?
3: Efectivament, si recordeu, un altre cop recordant les classes d'epidemiologia de la Covid, sempre parlàvem de la R, no? De la R de transmissió. En aquest cas no tenim una R, però sí tenim el que es diu una taxa d'atac secundària, que és d'un cas quanta gent de la que conviu amb aquest cas s'infecta. Per tenir una mica de perspectiva, amb Covid Omicron parlàvem d'una taxa d'atac secundària entre el 30 i el 50%. És a dir, si entrem un cas a casa, entre un de cada tres o un de cada dos persones s'infectava. Per les dades que podríem, no, fer comptes d'aquest vaixell, estem parlant d'una taxa d'atac secundària d'un 2-3%. Segurament estem parlant d'un virus que es contagia 20-30 vegades menys que el virus de la Covid. A més, com us deia, té molt poca presència en casos asimptomàtics. I, per últim, és un virus amb una molt alta severitat i letalitat, no? Que fa que la gent no vagi a la feina quan es troba, saps, simptomàtica, no? L'única dificultat o una de les dificultats òbvies és el fet de que els símptomes inicials són semblants als símptomes de qualsevol síndrome gripal, no? Febre, malestar, dolor muscular, tot això. Llavors això fa una mica més complicat el maneig inicial o la identificació inicial, no? Per això segurament quan va passar el primer cas ningú va pensar que era un hantavirus i es va tractar doncs, com si fos una grip o una infecció viral normal i d'aquí jo crec que la gran errada de tota la situació és que es deixés desembarcar 34 persones en aquell moment, no? Però clar, en aquell moment no sabia que era hantavirus i segurament casos d'infeccions virals a creuers, tal com deies, en deuen haver contínuament, no? I és molt difícil realment fer aquest diagnòstic diferencial.
2: Dani, quan estem parlant d'aquest cas en particular, també hi ha una qüestió fonamental. Jo crec que ha tranquil·litzat també molt aquest punt que deies ara, que asimptomàtics que tinguin el virus és molt baix. Per tant, allò que durant la pandèmia dèiem és que hi ha gent que pot transmetre-ho sense saber que el té, era més inquietant. En aquest cas, pràcticament en un percentatge altíssim, o tens els símptomes o no tens capacitat infectiva, no? Per tant, això per una banda, però per altra, també una de les coses que va preocupar d'això és com que tu mateix has explicat que té la capacitat d'infecció molt baixa, com s'explica el cas de l'hostessa, no? Això ens vam llevar ahir amb una hostessa de KLM que havia coincidit escassament 30 minuts amb la persona infectada a dalt d'un avió i va tenir símptomes, no? I allà hi havia, suposo, un moment de tensió per dir, ostres, si només hi ha coincidit 30 minuts i l'ha acabat infectant, potser no és exactament el que ens estàvem imaginant, no? Finalment, el resultat va ser que no estava infectada aquesta persona, que tenia símptomes d'un altre virus o d'una altra qüestió. Exacte. Allò va ser fonamental, no, Dani? Suposo que allà era un moment realment tens.
3: Total. Sí, és clar. A veure, és el coneixement previ que tenim d'aquest virus és molt més alt del que teníem amb el virus de la Covid, que era un virus completament nou, no? En aquest cas tenim molts anys d'experiència i molts companys arreu del món i sobretot Amèrica i Llatinoamèrica que han tractat aquest virus i que el coneixen molt bé. Per tant, seria molt sorprenent que aquest virus tingués una capacitat de transmissió més alta del que ens esperem. Vull dir, seria realment sorprenent. Però bueno, els virus muten, no cal que us ho expliqui això, també us en recordeu de la pandèmia.
2: Sí.
3: Per tant,
2: les classes de l'època encara ens en recordem, sí.
3: Llavors, el cas aquest de l'hostessa, bueno, ens feia mosquejar una mica, però tal i com us deia abans, no? És un cas d'una persona que ha sigut contacte, que expressa símptomes d'una infecció viral i que es va fer el correcte, que és aïllar-la, tastar-la i llavors es va veure que no era hantavirus, no? I això, llavors això et dona tranquil·litat. El cas ara potencial que hi ha a Alacant, una mica el mateix. La gent que agafa un avió i després té febre o símptomes de refredat o gripals, això passa cada dia, no? El que s'ha de fer amb aquesta persona és el mateix, aïllar-la, tastar-la i esperar que no sigui hantavirus, no? Perquè és molt més probable que sigui qualsevol altre virus que no sigui aquest. En tot cas, s'ha de ser molt, molt prudent i tastar-los.
2: Les proves són iguals que les que recordem de l'època de la pandèmia, una PCR?
3: La prova és una PCR igualment. La dificultat és que no tenim tests ràpids de PCR. No? En aquest cas és una PCR manual, diguéssim. S'ha de replicar el material genètic del virus a mà i llavors es triga dies.
2: Ara, quan parlaves del cas d'Alacant, també tenim el de l'Hospital Clínic, però passa que és una persona que no té símptomes que sapiguem. Vaja, de fet, no se'ns ha acabat d'informar, que això també estaria bé, que crec que d'aquí a escassament 40 minuts podrem sentir algú de l'Hospital Clínic parlant-ne. Mirarem de sentir-lo també per saber exactament els detalls. No ens consta que tingui símptomes, almenys això és el que ens havia arribat fins ara, però suposo, sospito, Dani, que també ens haurem d'acostumar els pròxims dies que això anirà passant. És a dir, que clar, de contactes de persones que estan infectades doncs n'hi haurà, tant a casa nostra com en d'altres llocs, i això no vol dir que s'estigui expandint el virus.
3: Exactament. El que hem de pensar una mica aquí, és molt important pensar en això que us deia abans, no? Un contacte és una persona que ha estat exposada amb un cas, no exposada a un contacte. Per tant, contactes de moment són tothom que estava en aquest vaixell, la gent que ha volat amb els casos, no amb els contactes, ¿vale? Perquè van desembarcar 34 persones, entenc, però de casos només hi havia dos que van volar, la senyora que va morir a Johannesburg i un altre cas de Suïssa. Tota la gent que va volar amb aquesta gent són contactes, perquè van estar amb el vol amb aquest cas, no? Aquesta persona del Clínic que esmentaves, fins a on jo sé, que jo no tinc més informació que vosaltres, és un contacte, no un cas.
2: Correcte.
3: No és algú que tingui símptomes, no. I per tant el que s'ha de fer amb aquesta persona és aïllar-la. Aïllar-la i prou. De fet, ni tastar-la, perquè si la testes ara, potser et penses que no té el virus i després l'expressa uns dies després, no? Pel que dèiem que és relativament rar o estrany que tinguis la infecció sense tenir símptomes. Per tant, ni tan sols tastar és gaire útil en aquest moment, no? El que s'ha de fer amb aquesta persona és aïllar-la. I el mateix amb tothom que hagi volat en aquests dos casos que van agafar un vol, tot i estar infectats, no? No s'ha de fer gaire més.
2: Acabo només amb una qüestió, Dani, que és, evidentment, clar, hi haurà aquí qui busqui els orígens, no? Hi ha tot un debat a Terra de Foc, a l'Argentina, si és allà, és Ushuaia, és en un altre lloc. Això suposo que ho anirem veient i és una part de la investigació epidemiològica, que és veure el pacient zero on ho va agafar, no? Però més enllà d'això, ens ha sorprès, no sé si tu també, que ja de seguida es va anunciar ahir mateix que la farmacèutica Moderna, que també recordem de l'època de la pandèmia, s'ha posat a desenvolupar, suposo que ho va fer abans, de fet, de tota aquesta crisi, una vacuna contra l'antivirus, no? Imagino que no hi ha una cursa, ni hi haurà, com es va produir per la pandèmia, perquè no és una pandèmia, precisament, no?
3: Clar, les plataformes de vacunes mRNA tenen l'avantatge que són plataformes molt versàtils, no? Bàsicament, tu necessites un antigen, una part del virus que t'interessi replicar perquè el teu virus pugui atacar-lo, i per tant és perfectament viable crear una vacuna contra l'antivirus. De fet, hi ha contra l'antivirus asiàtic, que no és el que en principi es transmet d'humà a humà i per tant no és d'interès, però no hi ha vacuna contra l'antivirus dels Andes, no? Com amb altres patologies víriques rares o no gaire freqüents, el que no hi ha de moment és inversió en desenvolupar aquesta vacuna, no? En el moment en què una infecció es fa d'interès pel motiu que sigui, ara mateix per l'interès epidemiològic, és relativament fàcil i pensable que les companyies que poden desenvolupar aquestes vacunes es posin les piles i accelerin el procés. Desgraciadament, no estem en el mateix moment en què estàvem el 2020-2021 en quant a inversió en desenvolupament de vacunes. Sabeu que els Estats Units ha deixat l'OMS, Argentina també ha deixat l'OMS, sí. La inversió que fa l'NIH dels Estats Units en recerca en vacunes ha baixat dràsticament des que va arribar l'administració Trump. No estem en un moment brillant en el que és disponibilitat de recursos, no? Però, bueno, clar, si hi hagués una situació epidemiològica de pandèmia, segur que s'accelerarien els esforços i en mesos podríem tenir una vacuna. Mm-hmm. L'altra dificultat ara mateix també és que un cop que desenvolupes la vacuna l'has de tastar, no? Has de fer assajos clínics on la gent rebi o la vacuna o un placebo o una no vacuna, una exposició a una no vacuna, i llavors has de tenir casos, no? Ara mateix, si fessis aquesta vacuna, no tens la possibilitat relativament fàcil de, com es va fer amb les del Covid, de vacunar gent i veig quanta gent té la infecció. Ara ningú tindria la infecció perquè el virus no corre en la comunitat, no? Per tant, aquesta part de desenvolupament es pot començar, però la part de testatge en assajos clínics que és necessària per aprovar una vacuna per ús humà no seria viable.
2: Bé, doncs haurem d'esperar-hi, però en tot cas n'hi ha l'urgència, evidentment, de trobar la vacuna, malgrat que sigui, com dèiem, tinc una letalitat molt més alta que la... Bueno, no sé si molt més alta que el coronavirus, no sé com la compararies, Dani.
3: Sí, la letalitat és molt més alta. Estem parlant d'una letalitat del voltant del 40%, 30-40%.
2: Déu-n'hi-do. Clar, però és una mica com apuntàveu, crec recordar, estic intentant recordar els aprenentatges de la pandèmia. Un virus que es mou ràpid sovint no és letal, no? I a la inversa.
3: La no letalitat li dona avantatge de transmissió, òbviament. Clar. De fet, si recordeu també només centrar-nos en el Covid, no? Quan el Covid va fer la mutació Omicron, va passar a ser menys letal i molt més infectiu. No? Mm-hmm. En aquest cas estem parlant de moment per la letalitat que estem veient, no? Per el nombre de casos que hi ha hagut i els que s'han mort, doncs la letalitat segueix sent la del Hunter de sempre, del 30-40%, i la transmissió pinta que segueix sent només en casos molt propers i molt prolongats, no? Amb el Covid vam veure això, va passar de ser molt més letal al principi a anar perdent letalitat i a anar guanyant transmissibilitat.
2: Si poséssim la lògica, diguem-ne, no sé si diria darwiniana, però d'un ésser viu, clar, si l'objectiu del virus és reproduir-se igual que qualsevol ésser humà, no? I sobreviure. Si té baixa transmissibilitat i alta letalitat, clar, que es mor amb l'individu que ha infectat, no? Aquest és el problema. I llavors la resta tenen facilitat de córrer precisament perquè no maten l'individu que han infectat, no? I dura més, diguem-ne, i es mou més ràpid.
3: Tal qual, Xavi. El que
2: bueno, ho he dit fatal, però...
3: recordar. No, s'ha entès. La teoria darwiniana aplica, efectivament, en aquest cas també. El que no ens interessa molt és tenir molts outbreaks d'aquests, no?
2: Els
3: virus salten als humans i es transmeten, perquè per un virus mutar s'ha de transmetre i cada vegada que li dones oportunitats de transmetre's li estàs donant oportunitats de mutar, no? També hi ha mutacions que a vegades passen en gent que té, per exemple, una immunosupressió, llavors el virus es queda latent un temps i va com tenint més oportunitats de mutar. Hi ha diferents formes de mutació del virus, però la més freqüent és aquesta, no? Molta exposició i que el virus millori la seva capacitat de transmetre's dintre l'espècie humana, no? Que de moment no és una cosa que se li doni massa bé i en canvi es transmet molt millor entre animals, no?
2: Tres quarts de deu, deixarem ja el doctor. Carles, li volies fer una pregunta molt breu, sisplau?
4: Sí, molt breu, molt breu. Val. Pels que no, diguem, estem al cas de res. Com casa que tingui moltíssima mortalitat, que hagin de seure en ziga-zaga, que els atreguin de 5 en 5, ja, que no atraqui el vaixell, que els avions hagin de ser no sé com, que vinguin avions militars, que el director de l'OMS vagi a Canàries, etc, etc, etc, amb tranquils.
3: Mm-hmm. Bueno, és difícil... És difícil lligar la ciència amb la política.
2: Vale.
3: Podria deixar-ho aquí.
2: Uau! Però... Vinga, això és el que et diuen en anglès, drop the mic. Acaba de deixar caure el micro i jo fer punyeta.
4: Hem de fer curt, no? Però... Hem quedat com hem de fer curt?
2: Impecable.
4: Doncs curt.
3: Però realment, en aquest cas, si hi ha tanta tensió i és un cas tan important, no crec que l'accés de recursos hagi de ser vist com un problema, no? Sobretot en un món on tenim molts països que estan desinvertint en salut pública, veure com quin aspecte té una inversió molt potent en salut pública és per estar orgullosos, no? Al contrari.
2: Daniel Perito Lambre, sempre és un gust saludar-te i sempre és un gust sentir-te perquè efectivament com va passar en pandèmia també ens tranquil·litza i ens fa la farina plana, diguem-ne, ens ho facilita tot. Doctor, moltes gràcies, com sempre, una abraçada fortíssima.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.
2: Què, ens hi posem o no?
7: Et tocaria, no?
2: Sí, no, va.
7: Comencem.
8: Pretensión, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou je reste quoi?
2: Els del podcast, Santi Jiménez, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Malcom Otero, bon dia.
10: Bon dia.
2: Com esteu?
7: Ui, sorpresos, impactats, no sé.
2: Heu cremat a la foguera la pira de...
7: No, hem vist.
2: Del Real Madrid. Jo crec que és per...
9: Sí, molt en sols.
2: Per recuperar-lo,
7: Serà molt difícil aixecar el nivell que ha deixat Arbeló avui,
2: Això ha estat... O sigui, en aquella època en què els diaris donaven DVDs i VHS...
7: Sí.
2: És per VHS o DVD de la roda de premsa.
7: Comparable a la roda de premsa de Núñez quan va fer fora Cruyff,
2: Doncs sí, uns petits sanguis.
7: Fins i tot metges,
2: els morts,
7: Metges.
2: Bueno.
7: No anem a la Sagrada Família, no ens...
2: No, al final no.
7: No,
2: al final no.
7: No ens vols portar.
2: Motius...
7: O sigui, ha trucat el bisbe i ha dit... No, perquè nosaltres ja no anàvem, no?
2: No ha trucat...
9: No, perquè
2: començava més tard.
7: Però,
2: no hi anàveu ni vosaltres ni els pantalleros. Però, a veure... He de dir que demà anirem una estona, ja sense públic.
7: Podem anar.
2: La qüestió és el públic, al final, Fer el programa en públic, que és el que volíem i és el que s'havia parlat, però al final no ha pogut ser possible, entre altres coses, perquè estem molt a prop ja de la visita del Papa i es complica aquesta circumstància. Però vaja, sí. He de dir que hi he passat aquesta setmana per davant i he entrat a dintre, que no hi havia entrat, a la Sagrada Família.
7: Mai.
2: No.
7: Molt bé.
2: I és una cosa.
7: És gran,
2: Lo de dins és increïble.
9: És gran. Vas veure Déu? Hi era o no?
2: Vam estar bastant a prop.
9: Bastant a prop, no?
7: Sí, sí. Va, una sensació.
9: La veritat. Per cert, hòstia, us adoneu que els catalans... Hi ha hagut una discussió a Mèxic, a Jusonat a Mèxic,
2: sí.
9: I han parlat de Cortés. Avui la presidenta Schauman va parlar de Cortés, que si era un tio, que si era tal. Els catalans... Ja sabíem que Cortés era molt dolent. Per què? Per què ho sabíem?
7: Perquè havien fet...
9: Perquè el 6 del 4 del 19, fa 7 anys, Ja havíem explicat que havia lluitat contra les tropes de Pánfilo Narváez, que eren les, vull dir, perquè s'havia rebel·lat contra l'emperador. Havien dit que havia matat a la seva esposa, a la seva dona, que es deia Catalina Suárez. Això ja ho havíem explicat nosaltres. Ja sabíem que era un fill de puta.
2: Ningú pot dir que no estava informat. Ja,
9: no.
2: Bueno, avui què, doncs?
7: Mira, avui inaugurarem una nova branca, secció, seria, que podríem anomenar "Vagin preparant-se que això va passar abans i mireu com va acabar". És un títol, potser.
9: És una mica llarg, no?
7: És una mica llarg, però ja l'ajustaríem. No sé, ja.
2: Tot torna, podries dir.
7: Sí, no, tot torna seria, però és previsió del que tot torna, més aviat. Sí,
2: tot tornarà.
7: Clar, us explico per què va això. Parlem del que podria passar si segueix aquest calendari d'atemptats contra Trump i algun al final té cert èxit. I aleshores, com sabeu, per mandat de la Constitució dels Estats Units,
2: sí,
7: accedeix immediatament a la vicepresidència el vicepresident.
2: El vicepresident passa a ser president.
7: Passa a ser president. Clar, en aquest cas parlaríem de que Déu no ho vulgui, que tingui llarga vida, Donald Trump cau, però sí, aleshores el tal J.D. Vance, que no sé si fa més por que Trump encara, seria president. Per tant, el que hem fet és l'exercici de mirar què va passar quan el segon ha hagut de prendre les regnes del país. I mireu, no va sortir massa bé.
2: Spoiler, no va sortir bé.
7: No, anem al lío. Parlem d'un tio important, Va ser el 36è president dels Estats Units entre 1963 i 1969. Abans havia sigut vicepresident de 61 a 63 sota la presidència de Kennedy, i abans representant i senador dels Estats Units, fins i tot era un gran parlamentari destacat ser el líder de la Cambra Alta. El nostre personatge d'avui té una part, s'ha de dir, als Estats Units està molt valorat, una part de molt il·lustre.
9: Molt. Però vull dir, és admirat per raons justificades.
7: Sí, sí, val. Objectives que nosaltres reconeixerem, Sí, però la d'execrable després tindrem. Mira, com a president, per exemple, el que deia el Malcolm, va lluitar contra el racisme i la segregació aconseguint, ell va fer la llei de drets civils.
2: És el senyor que fa la llei de drets civils, home, doncs des d'aquí...
7: I la llei del vot contra una forta oposició interna del seu propi partit, el demòcrata. Va promulgar una llei d'oportunitat econòmica amb la finalitat d'eliminar la pobresa a la població especialment afroamericana. Va aprovar, el primer president que aprova, l'assegurança de salut pels ancians i pels pobres. I la construcció social d'habitatges a baix cost. Sembla que és un gran tio, no? Però... També era un cigalero brut, exhibicionista, masclista, maleducat, extravagant, i un criminal que va augmentar la presència militar dels Estats Units a la guerra del Vietnam.
2: Ah, i va apostar més fort, encara.
7: Sí, un home misteriós que, segons el seu biògraf, Randall Woods, assegurava que Johnson va jugar molts papers diferents. Es podia trobar el gran transigent, el Johnson humil, el Johnson guerrer, el Johnson colom, el Johnson romàntic, el cabut, el tradicional, el croat de la justícia social, el magnànim, el venjatiu, el gruyer, el tafur, el sàtir, l'usurpador... Com a detall...
2: Era com el Ken de la Barbie, Ara et toca, aquest, l'altre, el guerrer, el colom, l'humil...
7: Era com un Pokémon. Com a detall de la seva personalitat complicadeta, també se'l coneix per la seva passió pels cotxes... Estranys, fins a tal punt que va ser un dels pocs homes al món que va adquirir l'Amficar. L'Amficar.
2: Amficar?
7: El cotxe amfibi.
2: Hosti!
7: El de James Bond, diguem-ne.
2: Que tant va per la carretera com per l'aigua.
7: Sí, no anava molt per l'aigua i per la carretera no tirava massa, però
2: no feia bé cap de les dues coses.
7: Va tenir un. Parlem de Lyndon Baines Johnson, conegut com LBG, però per nosaltres, atenció a aquest nom que direm, es l'amo de Jumbo.
2: Jumbo.
5: Hijo del corazón.
2: Pues això no és Jumbo, això és Dumbo.
9: Bueno, home, això seria... De Jumbo, no parlarem ara. Ja
2: calla, calla, deixa'm escoltar això, que feia temps que no sentia.
9: Un drama.
2: Oi, és un drama.
7: Mira, és la banda sonora de la música de la Roda Prensa Arbeloa.
5: Sí. Y nunca más te han de hacer mal.
2: És quan els separen de la mare, no?
7: Sí.
9: I ara ja m'has posat trist, Xavi.
2: Sí, bueno, sí.
7: Clar. Pel·lícula absolutament desaconsellable perquè veure els nens.
9: Els nens i els adults, t'he de dir.
7: Sí, també. Drama.
9: De Jumbo ja en parlarem, perquè això, Jumbo tindrà un protagonisme molt important en aquest execrable, però al final ja veureu que paga la pena esperar. Situem el personatge. És d'orígens modestos. Johnson va iniciar la seva carrera política l'any 37, quan va ser triat per la Cambra de Representants per l'estat de Texas i va liderar els demòcrates del Senat durant els 8 anys de l'administració republicana d'Eisenhower. Era com la gran promesa del Partit Demòcrata. Era aquest sí que arribarà lluny. Fins que va arribar el guapo.
7: Sí, era tan promesa a Texas per la política que Texas, a l'estat de Texas, va aprovar una mesura per permetre que Johnson competís de manera simultània per a la presidència del país i la reelecció al Senat el 1960.
2: Presentar-se a les dues coses a la vegada.
7: A les dues coses a la vegada. Malgrat aquestes maniobres, la seva precandidatura a la Casa Blanca del 60 va fracassar i es va conformar en format tiquet electoral i ser el vicepresident de John Fitzgerald Kennedy. Molts comentaristes polítics creuen que sense Johnson com a company de candidatura, Kennedy hauria perdut les eleccions davant de Richard Nixon, que van anar molt justetes. Mm. Una mica com el que diuen que, sense abans, Trump tampoc hagués guanyat.
10: Sí, Kennedy el va incorporar a la seva candidatura presidencial en virtut de la seva experiència parlamentària i que era del sud, que era molt important. Kennedy i ell, la veritat, no podien ser més oposats, més diferents.
2: Kennedy i Johnson no s'assemblaven
10: a res. No s'assemblaven a res. On havia estat el genuí representat del que alguns anomenen despectivament les elites de la costa i s'havia vist ajudat a pujar al cim gràcies als contactes del seu pare i l'ajuda de la política televisiva que acabava de néixer. Era prim, atractiu, tenia bon pèl. Això, aquest és Kennedy, òbviament.
2: Tenia bon pèl?
10: Tenia bon
2: no ho havia sentit mai, això.
7: Sí, això
2: tenia,
7: ho diuen molt.
2: Tenia, tenia bona cavallera.
10: L'altre...
7: Pelazo.
10: Pelazo.
2: Pelazo.
10: L'altre, per contra, era un desastre en imatge. S'havia criat en la més absoluta pobresa, havia ascendit gràcies a la seva tenacitat, era calb, no tenia pelazo, i estava molt lluny de l'atractiu Kennedy. Un fet que no ignorava, però que li agradava menysprear. Va dir ell, he estat accidentalment amb més dones que Kennedy a propòsit.
2: Ah, sí?
10: Sí, sí, sí. Això ho deies molt sovint. Ja veiem per on anirà aquest pollastre d'avui. I això que encara no hem parlat de Jumbo.

0: Evidentment sabem per què posen Ted Kennedy, perquè va passar que Johnson assumeix el càrrec de president després de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy el 22 de novembre de 1963. Assumeix el càrrec, jura el càrrec, en una imatge que és famosíssima, en el mateix avió presidencial, en l'Air Force One, on es traslladava al feretre les restes del president assassinat. Realment, més enllà de la teoria de la conspiració que relaciona amb Lyndon Johnson amb l'assassinat, la seva obra de govern, com dèiem, va ser notable. Recordem, va aprovar la llei de drets civils el 64. Va prohibir la discriminació racial en establiments públics i en qualsevol negoci o institució sufragada amb fons federals. Va il·legalitzar la segregació racial a les escoles, a l'habitatge o en la contractació d'empleats.
1: Sí, amb ell el Partit Demòcrata va acabar de posicionar-se en el progressisme, permetent d'aquesta manera que milions de negres del sud poguessin votar per primera vegada. Clar. Alabama, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Georgia, Louisiana, Mississippi, Virginia, i a més va anomenar el primer afroamericà com a jutge associat del Tribunal Suprem i el primer secretari del gabinet afroamericà en qualsevol administració presidencial. Va signar la llei de control d'armes com a resposta als assassinats de Kennedy, de Robert Kennedy també, de Martin Luther King i de Malcolm X. Fins ara,
2: home, és impecable.
1: No té res d'execrable, no? I a més, tenia Jumbo.
2: Però què és el Jumbo?
1: Ja, té una mica paciència. Però
0: és que Johnson va ser triat després de fer aquestes reformes. Es torna a presentar. Ell arriba president com a vicepresident. Sí. Després es presenta a la reelecció i guanya amb la xorra. No diem la xorra perquè sí, ja perquè, ho veieu.
2: O sigui, guanya de molt.
0: De molt. Amb el 61,1% dels vots contra el 38,5% que va obtenir el candidat republicà Barry Goldwater.
2: És una pallissa.
0: Una pallissa tremenda. El Johnson, amb aquesta majoria absoluta, decideix construir el que ell anomena la Great Society, que és un programa de millora per acabar amb la pobresa. Però i us preguntarem, com parlar malament d'una persona així? Pas a pas. Comencem per les seves formes i després parlarem de Jumbo.
2: I d'Alem Jumbo. Bueno, de veritat, eh?
1: Amb una altura, una alçada d'un 90, el tio la veritat és que imposava. I a més, si com acostumava anava vestit amb el seu barret de Stenson i les botes de vaquer, doncs encara més.
2: Exhibia les seves... Perquè sí que era del sud, ell.
1: Sí, Texas. Era de Texas. Sí, ell exhibia aquestes arrels texanes i el seu genuí amor per les zones rurals i una manera de fer típica de John Wayne a les pel·lis. I aquí arribem al que es va conèixer com el tractament Johnson, que és que ell treballava jornades de 18 a 20 hores sense descans.
2: Què dius?
1: I estava absent a qualsevol activitat d'oci. De tots els senadors, ell sabia quines eren les seves ambicions, esperances, gustos, debilitats, i això ho feia servir en el seu benefici per aconseguir vots. Un altre biògraf de Johnson va assenyalar podia aixecar-se tots els dies i saber quins eren els seus temors, els dels senadors, els seus desitjos, els seus anhels, i llavors podia manipular-los, dominar-los, persuadir-los i entabanar-los. Com a president, Johnson va vetar 30 projectes de llei. Cap altre president en la història ha vetat tantes lleis.
0: La seva manera de fer valer la seva opinió implicava anul·lar-te l'espai personal de l'interlocutor, la qual cosa a vegades incloia empentes, crits i cops.
2: Ui.
0: És el que reconeixem com el que es coneixia als Estats Units com el tractament Johnson.
2: El tractament Valverde Jovení.
0: Exacte. Com va descriure l'editor del Washington Post, Ben Bradley, diu, després de que t'apliqués el tractament Johnson, et senties com si un Sant Bernat t'hagués llapat la cara durant una hora. O sigui, acabaves destrossat.
2: Oi, oi, oi. Aquesta... Per cert, ara que has dit Washington Post, d'aquí una estona, si tot va bé, mantindrem conversa amb Martin Baron, qui va ser el director del Washington Post i també director del Boston Globe en l'època de l'Spotlight. Per tant, d'aquí una estona.
0: Perfecte. Vale.
2: Ja no li preguntaré sobre el Johnson. Vale.
0: Aquesta manera de governar se li van a les mans i la cosa ja començarà malament. Impulsa una cosa anomenada el projecte Phoenix, que és realitzar escoltes, detencions il·legals de tot aquell sospitós, de ser comunista, comencen tortures, assassinats, ja comencen. Tampoc va ajudar que en aquella època agafés a Henry Kissinger com el seu màxim assessor i que tingués aquesta influència en aquestes activitats. La seva popularitat comença a decaure arran de les protestes pels drets civils de la població negra, que seguia passant les putes, especialment per la guerra de Vietnam, com ja veurem, i decideix no presentar-se a les eleccions. Tot i que tenia Jumbo.
2: I dale, amb Jumbo.
1: Amb Jumbo, eh?
3: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me.
2: Increïble.
3: Da Nang me.
2: Increïble, Robin Williams. Hey. Amb, aquesta, amb aquest programa de ràdio espectacular que és el Good Morning Vietnam.
0: Viva Da Nang.
1: Oh, oh. Això, això ho posem perquè a Vietnam... a Lyndon se li va anar a la olla. Lyndon, i segurament Jumbo també...
2: Dale amb el Jumbo, però qui era el Jumbo?
1: Ja veurem. Creien en la teoria del dominó, la qual plantejava que si un país pro-occidental es transformava en comunista, sí, altres països veïns de la regió seguirien la, quan la unitació política caurien també sota una, que caurien també sota una revolució.
2: I per això Vietnam no podia ser comunista.
1: Ah, exacte.
0: A tu estàs manos del Vietnam comunista.
1: Ho va aplicar a Vietnam i va decidir augmentar els atacs amb la gent taronja i el napalm, que havien començat ja sota l'era Kennedy. Johnson va aprovar bombardejos com a represàries i l'augment gradual de marines. Va aconseguir que el Congrés li donés llibertat total d'acció per decidir la política de guerra. S'arriba fins a un total de 210.000 soldats estadounidencs a Vietnam. I direm, bueno, 210.000, això si no ho compares
2: són,
1: amb res...
2: Home, són molts.
1: Ja, ja, però és que... quan al moment de quan ell va assumir la presidència, sí, hi havia 16.000
2: a la guerra,
1: a la guerra, i va quan ell va aprovar 210.000.
2: Què dius?
1: S'imagina com multiplica. Pues... va ordenar l'operació Rolling Thunder, que va ser la campanya de bombardejos més costosa llançada pels Estats Units i va ser el responsable de la massacre de Mailey a l'any 68, en els quals marines van delmar la població civil. Quan Johnson va marxar al gener del 69, a Vietnam hi havia prop de 400.000 marines. Quan va entrar hi havia 16.000 i va marxar amb 400.000.
0: Sí, les malifetes no van limitar-se només a Vietnam, també va tractar d'allà Cuba, Indonèsia i la República Dominicana, per això que dèiem de l'efecte dominó comunista. Ell és el responsable, per exemple, que a Indonèsia arribi al poder Suharto, qui, segons Transparència Internacional, passarà a la història com el president més corrupte que va realitzar un cop d'estat contra el seu mentor, el dictador Sukarno, per consell de Kissinger i de Lyndon Johnson, i a Suharto se'l calcula responsable de 3 milions de morts. Però deixem l'alta política i anem al tema. Finalment parlarem del tema. Parlarem...
2: De què?
0: De Jumbo.
2: Ara.
0: Què és qui ens ha portat fins aquí?
2: Va. Això no és Jumbo, això és la Fox.
1: Ja, estem anunciant, és per donar-li una mica d'importància. Aviam. El 20 de gener...
2: Ladies and gentlemen.
1: Exacte.
2: And now...
0: No us perdeu Jumbo. A Jumbo.
1: El 20 de gener del 69, Richard Nixon va entrar per primera vegada a la Casa Blanca com a president i va recórrer totes les estades de la residència i va arribar al bany de l'habitació presidencial i quan va arribar va bramar: desarmin aquesta cosa!
2: Què vol dir desarmin?
1: Que això fora.
2: Que ho desmuntin?
1: Sí.
2: El què?
1: La cosa era la dutxa, o més aviat un enginy hidràulic que Lyndon B. Johnson havia ordenat construir per assegurar-se que els seus genitals rebien la pressió d'aigua que li corresponia.
2: Com?
1: Sí, a mi.
2: Sí, perdona, tenia una banyera específica, sí,
1: Xavi,
2: pensada per...
0: Per fer el baix al
1: Xavi, Xavi, Jumbo era el seu tronxo.
2: Ai, no, home,
1: sí,
2: no!
1: Sí, sí. I el tenia en gran estima.
2: No, home, no.
0: Sí. Segons recull...
2: Home, si tenia nom i és famós, deu ser...
0: Sí, famosíssim. Hem trobat moltes coses de Jumbo. Segons recull l'excorresponsal de la Casa Blanca, Kate Anderson Brower, en el seu llibre La residència dins del món privat de la Casa Blanca, la lampisteria va ser una de les primeres preocupacions de Johnson. El president número 36 dels Estats Units volia una dutxa, bidet, no sé com dir-li, exactament igual a la que tenia a casa seva. Els requisits que li va dir el lampista eren senzills. Necessito una pressió equivalent a una mànega d'incendis.
2: Però què dius, home? Sí. Però si surts volant amb una mànega d'incendis.
0: I dos filtres, dos foradets. Un que m'apunti al l'anus i un que m'apunti a Jumbo.
2: No, però què dius?
0: El cap de lampisteria va dir que era impossible. I Johnson es va enfadar molt i va dir: si no pot arreglar aquesta dutxa, hauré de mudar-me de retorn a casa meva. L'equip de lampistes va treballar en un invent en el qual es van invertir desenes de milers de dòlars del pressupost destinat a seguretat de la Casa Blanca.
2: Però esteu de broma, no?
0: No.
2: Perdó, o sigui, es va fer instal·lar... Una
0: dutxa per la polla.
2: Bueno, home...
1: Aquest és el resum, Xavi.
2: Una dutxa que li entrava per davant i per darrere.
0: Sí.
2: A pressió de mànega d'incendis.
0: D'incendis, sí. Però ja veureu per què, això. Johnson, quan veia, anava visitant... Johnson, us heu d'imaginar, és com el papa Juli II anant a la Capilla Sixtina i dient-li a Miquel Àngel, quan acabaràs, això? Sí, el tio els ho dia.
2: Anar tocant la pera, cada dia.
0: Bueno... No està encara, això? I a l'altre dient-li, si jo puc... Li deia al lampista, si puc moure 10.000 soldats en un dia, vosaltres podeu arreglar-me el bany. Home, no és lògic, això. La Capella Sixtina va trigar, en general, un any menys a prendre forma que la d'hidromassatge de Jumbo.
2: No. Van acabar abans la Capella Sixtina.
0: Més o menys.
1: A Lyndon B. Johnson, la veritat és que li agradava molt presumir de la grandària de Jumbo. Sense nadó...
2: Però què vols dir, que anava dient pels puestos?
0: Sí, no, és dient no.
1: La no només dient.
2: Ai, no, sí, sí. Sisplau, no.
1: Sense nadó... Quan era senador, solia treure a Jumbo sense avís per orinar mentre dialogava amb altres homes. I
2: però continuava... què vols dir, sense avís? Però estava en el vàter, almenys.
1: Sí, però...
0: No, o no. O estan parlant al carrer, al jardí, i diu, espera un moment, que em trec el Jumbo.
2: Sí, perdó.
1: Sí, i després continuava parlant sense interrupció. Per exemple, dempeus a l'urinari, dret a l'urinari, Johnson solia continuar la conversa amb els seus genitals penjant lliures. Una vegada li va ensenyar a un legislador i li va preguntar, alguna vegada has vist una cosa tan gran?
2: Perdó. O sigui, Johnson li va dir això aquí a un senador?
1: A un senador, a un altre senador. Sí.
2: Un cop havia mostrat a Jumbo.
1: A Jumbo.
2: I li va dir això, eh?
1: Sí. Johnson després va continuar parlant d'assumptes legislatius mentre balancejava el seu penis a la mà.
2: Va, home, però què esteu dient?
1: Els testimonis s'acumulen, Xavi.
2: No, home, no.
1: No va ser una vegada, no van ser dues... a la que Jumbo va ser exhibit.
0: Mira, per exemple, Arthur Goldsmith, un funcionari de les Nacions Unides, explicava que estant un dia al despatx oval amb Johnson va aixecar-se, va anar a cagar amb la porta oberta, es va afaitar i es va dutxar mentre continuava la conversa amb ell com si res.
2: A tot això ho va fer ja, porta oberta...
0: Sí.
2: I aquest senyor qui era, un funcionari de...
0: Arthur Goldsmith, funcionari de les Nacions Unides.
2: Hòstia.
0: Un altre testimoni, Sam Schaefer, periodista, estava visitant a Johnson al seu ranxo de Texas, acompanyant el president, quan aquest va tenir una de les urgències. Sense més, es va treure Jumbo i va orinar davant del periodista.
2: No.
0: I va seguir com si res.
2: No.
0: Els periodistes, un cop els periodistes...
2: Jumbo Johnson, eh?
0: Sí, li van preguntar, amb una roda de premsa, per què, el que es diu un corrillo, ara, no? Per què els Estats Units seguien a Vietnam, i ell va respondre amb un simple gest. Es va descordar els pantalons, va desenvainar a Jumbo i va dir, seguim a Vietnam per això.
1: Més. Una vegada Johnson orinava una bencinera, quan una ràfaga va desviar la pixera sobre la cama d'una gent...
2: Bueno, escolta'm, una cosa, no pot ser.
1: O sigui, escolta,
2: a una benzinera...
1: Pixant.
0: El tio baixa a pixar.
1: Baixa a pixar.
0: No entra al lavabo, baixa a pixar la benzinera.
1: Baixa. I aleshores, els del servei secret, què fan? Estan al costat?
2: Sí, clar.
1: Una mica d'una ràfaga de vent, desvia la pixera, i clar, acabes pixant a la cama del servei secret, i aquest, el servei secret, li diu, escolta, m'estàs pixant. I ell ho diu, ho sé, és la meva prerrogativa. Pixar-te.
2: No,
1: després d'un esdeveniment en la campanya presidencial del 64...
2: És que, perdona, anava tot molt bé fins ara.
1: Ja, eh?
2: Però és un depravado, aquest senyor.
0: Depravado.
1: No, aleshores, a l'any 64, de la campanya presidencial, Johnson va convidar el reporter Frank Cormier a l'Air Force One, no? Que l'altre estava molt, molt il·lusionat i tal. El president es va despullar i va continuar l'entrevista completament amb pilotes per tal de que Jumbo sentís la conversa, estigués present en la conversa.
0: Sí, Frank Cormier va viure això més vegades en el llibre LGB, The Way He Was. Una tarda, Johnson...
2: LBG, que és
0: Lyndon B. Johnson, sí.
2: The Johnson, Way He Was és la manera que era,
0: sí,
2: no?
0: Sí, era així.
2: Era així.
0: Es va despullar davant dels reporters que seguien la seva campanya en l'Air Force One.
2: Però què li passava, aquest home?
0: Es va llevar la roba interior, explica Cormier, i diu... I es va quedar dempeus nu, agitant una tovallola per enfatitzar les seves paraules mentre parlava d'economia.
2: És que no pot ser.
0: També explica, aquesta és molt bona, el llibre, que va interrompre un dia una reunió de treball perquè va tenir que fer una trucada important. Va trucar al seu sastre, queixant-se de que els pantalons que li havia fet no li queien bé. I va dir davant de tothom, mira, noi, estic bastant ben dotat, i si em fas uns pantalons normals em sento massa pressionat. És a dir, posa'm 5 centímetres més perquè pengin les meves pilotes.
2: No, per favor.
0: I li va dir, rematant, i després es veu que es va tirar un rot. Podria semblar...
2: Però què esteu dient? No, home, no.
0: Ja us diem que a vegades...
2: Aquest era el president Lyndon B. Johnson, sí, dels Estats Units.
0: Sí, senyor.
1: El dels drets civils,
2: El dels drets civils.
0: Sí.
2: El de la segregació contra la segregació racial.
0: Això podria ser la maledicència d'un biògraf, contrariat, però no. L'àudio complet està disponible a YouTube, ja que havia ordenat Lyndon o Kissinger col·locar micròfons que gravaven totes les converses que es mantenien en el despatx oval.
2: No, no, no, perdona, això és un àudio de veritat?
0: Això és un àudio de veritat.
2: Està gravat?
0: Està gravat.
2: Jo, aquesta frase?
0: Quan truca el sastre, sí, sí.
2: No m'ho puc creure.
0: Instal·lar telèfons fins i tot en els banys que utilitzava amb la porta oberta, com hem dit, per seguir donant ordres a la gent mentre ell estava allà cagant o pixant.
1: Johnson va tenir, la veritat, a més, desenes d'aventures i almenys dues amants de llarga durada que exhibia sense pudor. També, com a Kennedy, li agradava banyar-se en pilotes a la piscina de la Casa Blanca. Sembla que era una cosa d'aquella administració. Kennedy solia fer-ho envoltat de dones que no eren Jackie. A Johnson li era igual la companyia. Qualsevol que arribés de visita podria trobar-se en qüestió de minuts capbussat en l'aigua encara que no hagués portat la roba adequada. Era igual que l'interlocutor fos el líder evangelista Billy Graham, el manaia de Hollywood Jack Valenti o cinc periodistes de la revista Look que havien acudit, que havien arribat allà a entrevistar-lo amb el doctor, amb el director Mike Cowles al capdavant. Què passa amb tu, Mike? Tens por de veure'm amb pilotes? Vine aquí, despulla't amb mi.
2: Però quina obsessió, aquest tio, de veritat, eh?
1: Coles, anys després, preguntat per aquest intens, i suposem que incòmode, moment amb Jumbo, i Lyndon va resumir que, com la majoria dels homes de la seva edat, Lyndon no era una figura molt atractiva, nua.
0: No. Després de la seva retirada, va publicar el 1971 les seves memòries, que van ser un fracàs editorial, i va morir el dilluns 22 de gener de 1973, després del seu, el tercer atac del cor que sofria al seu ranxo de la ciutat estadounidenca de Johnson City, a Texas, a l'edat de 64 anys. Va ser trobat pels agents del servei secret al seu llit amb...
2: Ai, ai...
0: un telèfon a la mà.
2: Ah.
0: En principi pensaven que era Jumbo pel tamany, però no, era el telèfon.
1: Jumbo era més gran. Jumbo era més gran. El 2014...
2: Per cert, una cosa sobre això de Jumbo i tal. És que ara m'heu fet recordar que als Estats Units, i recordo d'alguna pel·lícula, es referien a Johnson com el membre. Sí, és una manera de dir membre.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, no sé què amb el Johnson.
0: I després diu Jumbo perquè hem de dir... El Jumbo era l'avió més gran que hi havia en aquella època a l'aeronàutica que feien.
1: El Jumbo era l'avió més gran, sí. No, s'ha de dir que el temps ho canvia tot. El 2014, Obama va reivindicar a Johnson, va dir, jo sóc un dels beneficiats per les seves polítiques. Aquestes normes em van obrir les portes. És per elles per les quals jo estic aquí avui. Milions de persones de la meva generació vam recollir el testimoni que ens va tendir i tenim un deute que pagar. Això va dir Obama.
0: Sí, és cert que quan havia... Això realment són les coses bones que va fer Lyndon Johnson, que quan va abandonar la Casa Blanca havia aconseguit aprovar gairebé 50 iniciatives que van modernitzar molt la societat estadounidenca, com cap altre president ha aconseguit en més de dos segles. Però el que no va aconseguir és que aquella dutxa tingués la pressió adequada
1: per Jumbo.
2: Per favor, és increïble la història de Lyndon B. Johnson, un il·lustre de manual, en principi.

0: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
2: Ja els he explicat que la... no sé què.
3: Sí, sí, és que em dedico a fer tutorials a la bugaderia. Sí, sí.
4: Viu allà.
5: Bueno, no, de veritat, és que la vostra cosa... és una mena de malaltia estranyíssima.
4: Cada dues setmanes hi ha una cosa nova. És el problema, va canviar.
5: Sí, no, perquè té aquests físics d'atenció.
2: Ojo, ahir van començar els ovnis, eh?
3: Ara.
5: Els ovnis, sí.
4: Això és una constant.
2: Una torre de 800 missatges.
5: Avui no n'hem pogut parlar, però volíem trucar a algú per parlar del tema, però se'ns ha complicat el mateix.
2: Doncs Broc,
5: eh? No, el Broc no.
3: Arbeló és un ovni, no? Es podria considerar un alienígena, no? Ja el tenim.
5: Bueno, un ovni no és un alienígena, eh? Un ovni és un objecte volador.
3: Un ovni és un objecte volador no identificat.
2: Ahir, a la 1:07 de la matinada, un missatge que posava: heu vist l'ovni de 5 puntes?
3: De 8 puntes, estrella de 8 puntes.
5: No s'ha sentit aquesta frase que diu, bueno, algú l'ha de conduir.
3: Sí, home, vull dir, l'ovni algú l'ha de conduir, no?
5: Bueno, hi ha...
2: l'ovni de 8 puntes.
3: I jo que serà un alienígena, no serà en papet.
2: A veure, si un dron... De la plana de Vic. Si un dron es pot conduir a distància, per què no un ovni?
3: El tema, el fet és que hi ha 28 vídeos ja penjats, eh? Jo només dic això, que la gent els miri.
5: Però els has vist?
3: Sí, tant. Tots.
2: Tots, diverses vegades.
5: No es veu res.
3: Són gravacions militars, Broc, objectes voladors.
5: No es veu res.
2: No, no es veu res, Broc. No,
4: mira, si veieu una bugaderia, un tarat mirant...
2: No es veu res, Broc. No es veu res.
5: Un ataca, una llum, un no sé què, i què?
2: Re. No hi ha res, no hi ha res, amb un mínim de
3: objecte
2: definició.
3: No identificat que fa maniobres estranyes i que l'exèrcit nord-americà, que suposa que sap detectar qualsevol cosa, no té ni idea del que és. Poca broma, 28 vídeos. Me'l sé de memòria tots. Hi ha una estrella de 8 puntes, no sé si l'heu vist.
4: És que és això.
3: Sí, de veritat.
4: Aneu a una bugaderia.
2: Ara mateix estàs dintre del nostre grup de WhatsApp.
4: Mirant vídeos de taques allà al cel, és ell.
3: I ja queda menys...
5: que veu ovnis a dins de la rentadora.
3: Ja queda menys perquè Spielberg estreni la pel·li dels Aliens. Que això és una altra cosa important. Estem en uns temps molt excitants, Xavi.
4: I molt perturbadors, també.
5: Ara ens hi posem, si podem, a fer pantalles. Però abans... Que sapigueu que Vera és l'autèntic operador català i el més ben valorat pels seus clients i, a més, dona suport als principals esdeveniments musicals i culturals, esportius, populars i els connecta amb la seva pròpia xarxa perquè en pugueu gaudir al màxim. Per saber-ne més, truqueu al 1543 o entreu a somvera.cat.
2: És molt gros.
5: No donava crèdit, de veritat.
6: Arrac, u, via lliure.
5: Voleu callar?
6: Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
5: Espera, que torna, que torna. Prou, home.
7: To your father's house.
5: Prou.
6: Territori cap de setmana.
2: Però perdona,
5: from your father's és inacceptable. Lo que passa en aquest programa és inacceptable.
2: No recordava
3: To your father's head. Semblava que estaven escanyant els vigis.
5: Podem parlar d'alguna cosa que no sigui de les vostres merdes? Ho dic de veritat, eh? 3 minuts... Silenci! 3 minuts i 3 quarts de 12.
2: Ei!
3: Bona, vinga, va. Som-hi.
2: Desgraciat.
3: Amunt, blanc, vinga, som-hi. Ròtules amunt.
5: Blai Morell, bon dia.
8: Bon dia, Xavi.
5: Òscar Broc, bon dia.
8: Bon dia.
5: Noemi Escribano, bon dia.
9: Bon dia.
5: Toni García, bon dia.
2: Bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
4: Ai, Déu meu.
2: Bon dia.
3: Noemi, s'està ofegant. Ai.
2: Home, és que...
5: A veure,
3: és un dissabte complicat.
5: Escolta, però avancem perquè, si no, no podrem regalar una cosa que hem de regalar.
2: Una pregunta, hi haurà Eurovisió?
4: És una bona pregunta.
5: No, Eurovisió sí, el faran allà a casa seva.
3: Que hi haurà, però no aquí.
4: No, aquí no hi haurà res.
2: Hi haurà karaoke?
5: No farem karaoke.
2: Hòstia, doncs...
3: Mai canta, ell.
2: Però porta 6 mesos assajant Man in the Mirror.
5: És que Man in the Mirror no va ser una cançó d'Eurovisió.
4: Però com que avui,
2: clar, era lliure ja. El karaoke lliure del Via Lliure.
5: Ningú va dir mai ni lliure, ni karaoke, ni res.
2: Tu vas dir que alguna cosa es faria.
5: Bueno, ho vau plantejar vosaltres en el vostre grup de WhatsApp de perduts i de bojos.
2: Tu vas dir que alguna cosa hi hauria.
3: Vas dir que volies fer un karaoke Xamouna. Recordo perfectament que ho vas dir, Xamouna.
5: Va, prou. Escolta, queda... Que tenim, hem de parlar d'alguna cosa.
2: Hi ha coses, sempre.
5: Però tenim una cosa per regalar.
4: Op.
5: Atenció, que ara mateix sortegem, aquells que ens estigueu escoltant,

0: Atents, eh? 25 entrades dobles per anar a veure en primícia una sèrie documental, la nova del Carles Porta, pels fans del negre. La sèrie documental Abandonados, que es podrà veure a finals de maig a Disney Plus, doncs podeu anar a veure en primícia l'estrena de la sèrie. Si sou els guanyadors, però és que la cosa és que heu de pensar si podeu anar-hi, eh?
1: Sí.
0: Perquè la cosa és que és avui!
2: Avui!
0: És avui. 6 de la tarda! Cinemes Aribau de Barcelona. Teniu alguna cosa a fer aquesta tarda?
1: Res.
0: 6 de la tarda. A veure Abandonados, de Carles Porta, al Cinema Aribau de Barcelona. Què heu de fer per aconseguir les entrades? Doncs ara mateix, però ara, un correu electrònic a vialliure@racu.net, vialliure@racu.net. Els 25 primers que escriviu rebreu dues entrades per anar, recordem, avui, 6 de la tarda, Cinemes Aribau de Barcelona, estrena de la sèrie documental Abandonados, de Carles Porta.
1: Reviseu el mail, perquè us arribaran al mail.
0: No, no, no. O sigui, si no responeu... O sigui, si no...
1: Escriviu
0: no escriviu ja...
3: Fora. Volen, això volen.
0: Fora. Sí, sí. Sí. Que...
3: Planasso, eh?
0: Planasso,
2: eh?
0: Aquesta tarda, 6 de la tarda, a Aribau. Vinga, va, anem amb les estrenes de pel·lícules més enllà d'això. Comencem amb la que té de protagonistes Hugh Jackman i Emma Thompson. Còpies doblades al català. He vist els cartells i em va semblar, però crec que no és així, una pel·li infantil.
2: No ho és.
0: No és pel·li infantil.
2: Què dius?
0: El títol, el cartell i ja semblen de pel·li infantil. Les ovelles detectives.
4: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles. Els hi llegeixo en veu alta llibres de misteri, d'endevinar qui és el culpable. M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
5: Oh, però per què para ara?
0: A veure, no és una comèdia de nens, això?
3: No és babe, això.
2: És, aviam, hi ha comèdia, però no és per nens. Encara que en aparença ho sembli.
1: Sí. Home, diguem-ho, expliquem-ho, perquè si no... És
2: sí,
1: que
2: és la història...
1: Ens presenta al cinema els seus nens allà.
2: Ah, és un el protagonista és un... El Hugh Jackman, que és un pastor que cuida ovelles, i cada nit, abans d'anar a dormir, els hi llegeix novel·les policíaques.
3: Sí.
2: Dius, bueno, a partir... Podria ser una pel·lícula per tots els públics.
3: Fins que...
2: Una bona premissa. Fins que passa una cosa.
1: True crime, eh?
0: Però què passa?
2: Passa una cosa.
3: Surt el tràiler.
2: Podem explicar... Sí. Que assassinen el pastor. I llavors, les ovelles, com en, hi ha algunes d'elles que tenen bastant per la mà...
3: S'han aficionat a les novel·les.
0: El true crime.
2: Es dediquen a averiguar qui és l'assassí.
3: Ho tenen per la pota,
2: qui és l'assassí del pastor. Llavors hi ha el poble, hi ha diversos sospitosos.
6: Compte amb el porro que s'han fumat els guionistes. Eh?
0: La pel·lícula no es deu dir Les ovelles detectives, no? Deu ser
2: de Ship Detective.
0: Sí, en català dic.
3: Ah,
0: A veure si m'ho podeu mirar a la redacció, si es diu així, perquè si no ho he dit malament.
2: Jo ho vaig mirar
0: a Les ovelles detectives.
2: A la pàgina en català de Cinema en Català, i en sortia Les ovelles detectives.
1: T'han tornat a enganyar, Blai.
6: Les ovelles...
0: A veure, llavors...
2: És una pel·lícula que combina humor amb el thriller, allò d'endevinar qui és l'assassí de... En aquest cas...
3: Hudonit.
2: Ja està. En rotllo Agatha Christie, perquè us feu una mica la idea. I llavors, aquí, en aquest cas, els protagonistes són les ovelles, perquè són les que investiguen. Ovelles que parlen, evidentment.
3: A veure, la premissa està bé.
2: Parlen. O sigui, els humans no detecten això, perquè només se senten...
6: Entre elles...
2: Però entre elles, i a més, a la versió original, hi ha gent com la Julia Louis-Dreyfus, i el Patrick Stewart, i el Bryan Cranston...
6: Collons. Altres nivell, no? Còmics de qualitat, molt bé.
0: Escolta, confirmo, que du el Blai, i escolta, em sap greu haver dubtat, Blai. Les ovelles detectives, una nova espècie de misteri.
6: Del Blai no es
1: dubta. D'això un dia hem de parlar, de com tractes el Blai. No, d'això un dia se n'hauria de parlar, perquè aquest dubte continu... Aquest potser no ho fas bé... El tio l'estàs minant des de fa 10 o 15 anys.
2: Havia... No, no, sí que fa anys, Xavi.
0: Sí que fa anys.
3: Sí que fa anys, això.
0: No que et vaig
3: mirant.
1: Faig que t'està...
6: Compte, que ara surt tot, hi ha teràpia aquí de...
1: No, digue-ho, Blai, digue-ho.
2: Em sento molt ben cuit.
1: Vola lliure, Blai. Vola lliure.
2: Molt ben cuit.
3: Vola lliure, eh, tio.
2: En aquest programa.
6: Les ovelles, continuem.
2: És una pel·lícula que està bé. El problema que té la peli és que hi ha una certa, com et diria, indefinició, perquè és cert que aquesta aparença de pel·lícula infantil, hòstia, pot tirar molta gent enrere.
6: Jo pel cartell pensava que era la típica pel·li infantil.
0: Està ben vist, això. No és tant el risc que hi vagis amb els crios i no hi hagis d'anar, que des d'aquí millor que no hi aneu,
2: Jo recomanaria no anar amb els nens més petits de casa.
0: Val, amb els més petits, però potser hi ha un...
2: 10 anys, 12 anys, sí.
0: Val, si vols. Però no és...
2: Perquè hi ha humor a la pel·li, evidentment.
0: Però vull dir que no hi ha escenes així una miqueta...
2: No.
0: Però llavors pot ser que hi hagi gent que és adulta i que diu jo no vaig a veure una pel·li infantil.
3: Exacte.
0: I això és el que allunya una part del públic. Val, val. Però que sapigueu que sí, que és molt...
2: És una pel·lícula correcta, gaudible, que està bé... I que, doncs això, si us voleu arriscar per anar a veure una pel·li que té humor i que, bueno, que juga amb això, que sí que és
0: fàcil. Facilona,
1: eh? Facilona, com es diu la pel·lícula?
2: Les ovelles detectives.
1: Reivindica't. Les ovelles com?
0: Detectives,
1: eh? Anem no un altre títol. Hosti.
0: Anem amb la segona, va.
2: Vinga.
0: Pel·lícula del món dels videojocs, segona part de Mortal Kombat. You wanna know what makes a hero?
1: Sí, sí. Soy el Johnny fucking Ning.
7: Johnny?
0: A veure, qui ho fa, això?
6: No, la segona part de Mortal Kombat.
2: Aquesta la vam veure el Brock i jo ahir.
6: Sí.
0: Però jo pot ser que no conegui... Bueno,
6: Mortal Kombat, saps que és un
0: videojoc. Però molts dels actors no, pot ser que no siguin...
2: Un, el protagonista.
6: Només un, i et dic que els que hi participen no seran coneguts mai més. És a dir, és la seva última pel·lícula, ja. D'acord?
2: Que surt el tio de Shogun.
6: És broma.
0: Qui és el de Shogun?
2: El protagonista de Shogun surt a la pel·li.
6: La idea és molt senzilla. Jo crec que tornen... Perquè del poc que recordo de la primera, aquesta em sembla molt millor, i a part molt més fidel el que és el videojoc. Que el que
0: recordeu el videojoc, que era bàsicament un videojoc de combat.
6: Era com l'alternativa Street Fighter.
1: Era com l'història del Madrid.
6: Sí, era com l'alternativa Street Fighter, però en versió per adults. Quan mataves algun trincant, doncs sorties, havia sang, les modellaves, era molt extremadament violent.
0: Street Fighter era molt més...
6: Era més cartoon, més de dibuixos animats.
0: Més de dibuixos animats, i aquestes veien...
6: Eren persones de veritat.
0: Arrencaven cors i caps i trencaven coses.
6: Sí, de fet, diu la llegenda que ells volien comptar amb Jean-Claude Van Damme al principi, perquè sortís en un dels personatges, i al final van crear Johnny Cage, que és un del personatge que apareix en aquesta pel·lícula, com a substitut del Jean-Claude Van Damme en aquell videojoc. Doncs la idea és molt senzilla.
0: La pel·lícula és així de cruenta?
6: Sí.
0: Es veu tot allà.
6: De fet, jo és el que destaca, és el que m'agrada de la pel·li, que sigui tan fidel a com era el videojoc, que era una bogeria, era superviolent, i a més, quan mataves algú, mataves amb una festa de sang que la pel·lícula celebra a cada matança. Que totes les matances de la pel·lícula són extraordinàries. Perdó que ho digui així, però són divertidíssimes.
0: Però gore, no?
6: És molt gore i és la típica lluita entre...
0: Però, perdona, és un gore tan exagerat que d'alguna manera és gairebé...
6: No molesta. És un gore que et rius, la gent es reia, i la mort del final, per exemple, és deliciosa. I la idea és enfrontar al regne de fora, que són els dolents dominats per una mena de rei dimoni que es diu Shao Kahn, contra els defensors de la Terra, perquè aquest Shao Kahn no es faci l'emperador de la Terra i crea un regne de terror entre els éssers humans.
2: Que estan encapçalats de la Terra per un actor de Hollywood, que és un tio que feia pel·lícules d'acció i que quan era jovenet havia sigut campió de karate.
6: El Johnny Cage, que és una paròdia molt divertida dels herois d'acció dels 90 de Hollywood, no? Estil Jean-Claude Van Damme, una mica Schwarzenegger, també,
2: Seagal,
6: no?
2: Steven Seagal,
6: exacte. I aquest personatge, el Cal Urban, que el tenim vist de The Boys, que senzillament s'ha limitat a afaitar-se la barba i a fer el mateix. Aquí senzillament fa el mateix que The Boys, però sense barba, no? És un personatge així com dur, divertit, sarcàstic, passat de rosca, una mica antiquat, fins i tot, i la pel·lícula, fora del que són les escenes de lluita, que són meravelloses, és un deliri. És a dir, quan intenten justificar per què es produeix aquest torneig, quan intenten posar-se espirituals...
2: Però és per posar-te en moda off. Sí, i només encendre't quan comencen les escenes d'acció.
0: Llavors, des d'un punt de vista de pel·lícula d'acció al·lucinant...
6: Jo et dic una cosa.
0: La història no t'importa el més mínim.
6: La història em va semblar un deliri.
2: Jo no entenia res de la història, perquè no coneixia els personatges.
6: Hi ha un moment que et perds fins i tot en la mecànica de per què estan lluitant. Dius, per què ara estan lluitant aquests dos? Per què respon això? I la pel·lícula no t'ho explica ni l'importa.
3: Tampoc importa.
2: El meu referent de Mortal Kombat era Christopher Lambert en aquella pel·li dels anys 90, que es deia Mortal Kombat, amb una perruca blanca fins als peus. Que era tremenda, aquella pel·li.
6: Però, evidentment, tu quan vas a veure Mortal Kombat, i especialment Mortal Kombat 2, saps, el 99,9% de la gent sap que no anirà a veure Oppenheimer.
2: No.
6: És a dir, que el que vas a veure és dos paios rebentant-se vius i quan s'acaba la baralla, com li treu l'espina dorsal per la
2: boca. Bueno, o noies, perquè ja no es foten unes nates també, que té la marinera.
6: I això la pel·li t'ofereix i t'ho fa bé. Sí. I a més t'ho fa divertit a vegades. Amb la qual cosa, escolta, jo la compro, tu.
0: Per tant, sí, vosaltres dos us ha agradat. Sí. Però què? Estrelles, què?
6: Dos i mitja, tres, si tens un mal dia.
0: Exacte. Mortal Kombat 2.
2: Crispetes a tope.
0: Va, la següent l'heu vist a tots, és la guanyadora del festival de Màlaga, drama familiar ple de talent català, que es diu Jo no moriré d'amor.
8: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
0: Què, qui me l'explica?
6: Hòstia, dura, eh?
8: Sí.
6: Bueno, he de dir primer una cosa, que portem ja moltes pel·lícules dures.
8: Això
6: en el sentit que
8: ho van comentar, que al final quan t'enfrontes a una pel·li d'aquestes dius, ostres, em fa una mica de mandra perquè ja són drames familiars, una pel·li que saps que no serà fàcil de veure, però la veritat és que aquesta no se m'ha fet pesada de veure-la. Jo crec que està molt bé. Bàsicament és la història de una família en què la mare està malalta d'Alzheimer, i és la història d'aquesta família, com s'adapta a la situació, i és una família que de partida ja està prou desconnectada, veus que no són propers entre ells, i la protagonista és la filla petita, que és una adolescent, té 18 anys, i ella vol viure la seva vida com una adolescent normal, i clar, es troba en unes situacions que ha de cuidar de la seva mare, que ha de tenir unes responsabilitats que no pertoquen a la seva edat, i això pues, provoca conflictes amb ella, amb la seva família. Llavors, és aquesta història durant, em sembla que és un lapse de 5 anys. I és aquesta evolució d'ella com apren a ser responsable de totes les situacions que es troba amb el seu pare, amb la seva germana, i jo crec que és una pel·li que està molt ben feta, que no cau en el drama excessiu. Podria ser una pel·li que de forma molt fàcil caigués
6: en la trampa per fer-te plorar,
8: de
6: fer
8: i no ho fa,
6: no hi ha trampes.
8: És quotidiana i t'explica una situació com podia ser la de qualsevol família que es troba...
6: Ho fa amb molta naturalitat. Sí, jo crec que és el principal valor de la pel·li, no? Que en cap moment és un drama impostat, i valoro molt que la pel·li es fixi en... No tant, i que se m'entengui, no tant en la malalta, sinó en la gent que ha de cuidar-la. Jo crec que la pel·li va d'això. Sí. I per això se centra en l'adolescent, perquè aquest contrast d'una persona que està començant a viure, que està descobrint la sexualitat i que de sobte veu això truncat perquè ha de cuidar d'una persona que necessita atenció a les 24 hores del dia, està molt ben reflectit. Grans actrius, gran guió, la protagonista està molt bé, es parlarà poc de Laura Weisman, que a mi em sembla una actriu excepcional,
8: que també
6: es fa molt, molt bé i també mereix un premi. Gran pel·li.
8: Sí, sí, tal qual.
2: És una d'aquestes pel·lícules que els que hem passat per aquesta situació, hosti, et veu representat en molts moments a la pel·li. Perquè ningú està preparat per una situació com aquesta. I aquesta pel·li, a més, si això li afegeixes el factor d'una noia de 17-18 anys que està encara allò...
1: Sortint de l'ou.
2: Sí. Sortint de l'ou, com diu el Toni, hòsties, és molt heavy. És molt dur, és molt dur. Ara, és una pel·lícula que jo crec que retrata molt bé, com deia el Broc, aquest patiment gairebé diari del que significa per una persona cuidar algú que no es pot valer per si mateix.
6: M'agrada molt la figura del pare, també.
2: Sí.
6: Important,
1: no? A mi la pel·li m'agrada. Em sembla que és una molt bona pel·li. Cada vegada em costa més enfrontar-me a aquestes pel·lis. No sé si és perquè em faig gran i cada vegada les somatitzo més.
8: Sí, té moments durs.
1: Però em costa molt, si l'estic veient i penso, hòsties... Francament.
6: Que trist.
1: Sí. No vull que sembli un comentari frívol, eh? Però, hòsties, em representa un esforç gran enfrontar-me a aquestes pel·lis, que a més sé que venen d'experiències personals i tal, i que jo mateix he viscut a la meva família. Em costa molt, cada vegada em costa més. Cada vegada m'agrada més les pel·lícules que parlen d'altres coses.
8: És l'antítesi del cinema d'evasió. Aquí vens a veure una situació real i al final es tracta d'empatia i de connectar amb altres històries, però clar, has de saber el que t'estàs enfrontant quan veus una pel·li així.
0: La pel·lícula es diu Jo no moriré d'amor, molt recomanable, evidentment, però sabíeu el que us enfronteu. 3 minuts i seran les 12 del migdia. De seguida continuem, va.
9: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: Les 12 del matí, ara de seguida anirem al butlletí informatiu, suposo, perquè no sé si ara el farem des d'aquí o des d'allà, però en tot cas ara seguim, perquè estem pendents d'una roda de premsa que ha de fer...
6: Arbeloa, una altra vegada?
1: No, Arbeloa.
0: Ja ens ha fet la roda de premsa del dia. Álvaro Arbeloa, a la 1. És el personatge de la competència.
1: Roda de premsa no, una altra vegada no.
2: Arbeloa,
1: Arbeloa.
0: N'hi ha diverses. A les 11, perdó, a 11:15 hi havia la d'Arbeloa. A les 12 hi haurà ara, des del Ministeri de Sanitat i d'Interior, Fernando Grande Marlaska i Mònica García per parlar de l'operatiu del vaixell de demà i si hi ha alguna novetat. I després... No, home, no és el mateix, clar, que no és el mateix. I a la una, Hansi Flick, vull dir que...
3: Ostres, tu!
6: Això sí, Hansi Flick, eh?
2: Ojo, eh, Hansi.
6: El que ens importa, eh?
1: No entenc per què no va ja Blai directament a la roda de premsa, s'asseu al seu costat i el doble.
6: És que per mi Blai és Hansi Flick. Bueno, Hansi Flick és Blai.
0: No entenc la diferència entre una cosa i l'altra, però...
6: És ja matís.
0: Hansi Flick és Blai.
3: Blai és Hansi
6: Flick.
1: Hi ha un matís que no saps explicar.
6: Blai
3: és més
0: important. Hi ha un matís. 12 i un minut. Mentre us debateu amb aquests conceptes filosòfics, anem amb una altra de les estrenes.
3: Música.
0: Musical. El Toni i la Noé han vist aquest concert filmat de Billie Eilish, ni més ni menys que per James Cameron, que es diu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour.
10: It's your show. It's your creative vision. This is going to blow people's minds. We're going to put a 3D camera in a cube with you.
11: Awesome.
10: And we'll probably be able to move that to
0: different... És en 3D, més a més, no?
3: Sí, però jo no l'he vist en 3D.
1: Jo tampoc.
0: D'acord.
1: La gent plana.
0: La gent plana.
1: Sí, plana.
3: En 2D. En 2D. Parlem amb
1: projecció. Amb un normal. Plana.
6: Amb un cinexim.
1: Com us veig a vosaltres, plana.
0: No, que sí, que sí. Bueno, escolta, centreu-vos en la...
3: Un espectacle. Sí.
1: Sí, brutal.
0: Quant dura això?
3: Dues hores en què veus un concert sencer, en què hi ha intercalades algunes entrevistes que li fa el propi James Cameron a la cantant.
1: Que és que la gràcia és que està dirigida per Cameron, no?
0: Sí. Doncs
1: aquí ja li dones un plus.
0: James Cameron. No és només...
2: James Cameron. Era James Cameron.
6: Que era una broma.
0: A TV3 deien James Cameron. No entenia res.
3: Jo pensava que era una
0: acudit.
1: A veure, Blai, fa 10 minuts t'he defensat. No m'ho diguis. No m'ho diguis.
0: A veure,
1: centrem-nos.
0: Ara que hem d'actualitzar informació i si no arribarem tard. És dirigida per James Cameron i no és només la...
3: No és només el concert.
0: Sinó que hi ha declaracions.
1: L'estructura és una mica estranya.
3: És estrany.
1: Però és veritat, perquè a mi les entrevistes importen tres pitos, però el que vull és veure l'actuació. I la veritat és que l'actuació està filmada de l'hòstia.
3: És una... Tu passes molt bé.
1: Sí, és un concert. És
3: jo
1: un
3: crec
1: concert.
3: Que si t'agrada la música...
1: Sí. Si t'agrada la música, encara no t'agradi Billie Eilish especialment,
3: sí.
1: Tu passaràs pipa.
3: Sí, perquè a més el que incideixen molt és en mostrar que tot el concert és la visió creativa que té la cantant a l'hora de mostrar les cançons amb una música, amb una posada en escena. Tot això està mostrat allà i realment és que quan ho veus al cinema ho gaudeixes moltíssim. És com està allà. A més que ella és una cantant que té una presència escènica brutal i t'ho passes superbé.
1: Vull dir només com a última cosa que a l'Òscar, abans d'anar a veure el documental...
3: Mira, no. Ara surt,
1: eh? No, li va dir... No. Va dir, aniré a veure la pedorra aquesta.
6: No,
1: li
6: va
1: preguntar, però per què pedorra? I el tio va dir, no pagaria una passeta, com molt, molt maligerant.
3: Molt despectiu i molt gratuït.
1: Molt despectiu, que no sabem si
6: tindrà algun mal dia.
0: Però per què?
6: No, què va, si m'encanta.
0: Què tens contra Billie Eilish?
6: Al contrari, m'encanta Billie Eilish.
3: Quan el Brock va dir això, va decidir que aniria a veure la pel·li.
1: Ara! Aquell moment, vaig comprar l'entrada un minut següent.
6: Però si realment m'encanta, el que passa que em va sortir així, ho sento. Tenia un mal dia.
2: Va dir que preferia anar a veure Mortal Kombat 2.
3: Sí,
0: bueno, per això no passa res, vull dir que...
2: No. Ja està.
6: Pots veure les dues coses, no?
0: Bueno, la compreu, diguem-ne?
3: Sí,
1: sí,
3: eh?
1: Sí.
0: Gran experiència.
1: Sí.
0: Escolta, 12 i 4, seguim una estoneta més, perquè ja que no heu pogut parlar de la resta de coses...
1: D'acord,
0: però actualitzem la informació pendents de la roda de premsa del Ministeri de Sanitat i de l'Interior. Pantalles, mentre estem a l'espera de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Sanitat, Mònica García, de seguida.
9: Lliure, amb Xavi Bundó.
0: Van tard els de la roda de premsa. Dos minuts i un quart d'hora del migdia. Bé, anem amb les estrenes, hem parlat de totes les estrenes del cinema, de sales, però també a plataformes. N'hi ha una que heu destacat, a Netflix, que es diu Criatures Luminoses. Humans, for the most part,
2: are inept creatures. Tova.
0: Què és això, Blai?
1: La història de Tova, eh? Bueno,
2: sí, Tova és una senyora...
0: Tova?
2: Sí, Tova. És una senyora gran, amb un petit poble dels Estats Units, que s'encarrega de netejar
0: Sembla que us hagueu vist el cul.
1: Mira, aquí hi ha hagut algú que a la pausa aquesta ha estat fent gags seguits durant 10 minuts i ara és el presentador.
3: És la seriositat.
1: I ara és el presentador Xavi Bundó, líder dels caps de setmana.
0: Perdona, sabeu què és el...
1: Guanyador del Premi de Realització.
0: Saps què és? El micro obert i el micro tancat.
1: No sé el que és el micro obert.
0: No existeix. Endavant, Blai.
2: Doncs estava explicant això, que aquesta senyora es diu Tova, és una vídua que viu a un petit poble als Estats Units, i ella s'encarrega de fer la neteja a un aquari que hi ha en aquella població.
0: Un aquari?
2: Sí, un aquari. Un aquàrium.
6: Apassionant, la pel·lícula, de veritat.
0: Bueno, home.
1: I llavors... Que... Espera, que ara ve el bo.
2: El gir. Perquè, fa amistat amb un pop.
0: Amb un pop? Amb un pop que viu allà? Que viu a l'aquari?
6: A l'aquari? No amb un calamar, eh?
8: Es diu Marcellus.
2: Ja es diu Marcellus. Marcellus.
0: Pinta malament, això, de moment, eh?
8: Que no. Està bé.
0: No, però està bé, la pel·li.
8: Està bé.
1: A veure,
8: no cal engorilar-se, però la pel·li està bé.
0: No, però és una pel·li d'aquestes carregada amb bons sentiments, amb dues persones que tenen traumes.
1: Clar, i el pop, i el pop dels tentacles.
0: I el pop, que és un pop ja que té una edat. Perquè ja està a punt. Ell reconeix que està a punt ja de tallar-la d'alguna manera.
2: Ell reconeix que parla el pop.
0: Sí, perquè té una veu.
8: És l'Alfred Molina el que fa la veu.
0: És l'Alfred Molina el que posa la veu a la versió original.
6: Soy el pulpo.
0: I ell va explicant coses. Llavors,
1: què passa,
0: aquest
1: nena?
0: Aquest pop ajuda aquests dos personatges protagonistes, la Tova i un jove.
2: Escolta, tal com l'heu presentat... Tal com l'heu presentat, no s'aguanta per enlloc.
8: Sona malament, però és com les pel·lis aquestes familiars de fa 20 anys o més.
0: Sí, o més.
8: 30 anys. Sí, dels anys 90.
0: No. Però té subtítols en català, això sí.
8: Va fer un exemple
0: molt bé.
8: Sí, és com Poli el loro bocazas i pel·lis d'aquestes que jo veia quan era petita,
0: sí,
8: que eren familiars.
0: Més
8: dramàtica, aquesta és més dramàtica. Però...
1: O la sucia història de Jove el guarro.
8: És veritat.
0: Per favor.
8: I tu l'has apopejat.
0: Escolta, deixeu-me canviar. Us ha agradat, per tant, la recomaneu, eh?
8: És una pel·li que està bé.
0: La pel·lícula es diu Criatures Luminoses a Netflix.
11: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: 12 i 32 minuts, estem amb els pantalleros. Sí, evidentment, si hi hagués alguna novetat en aquesta crisi de l'antivirus, us ho faríem saber. Abans de comentar sèries, per cert, no. S'ha parlat molt d'aquesta escena d'Eufòria, mira.
1: No m'he acabat el pop, eh?
0: El pop ja l'heu acabat.
12: Hood rat de què, pedazo puta?
13: Hood rat, that's what you are.
12: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda, te cojo y te rajo, hija de puta.
0: Això és la Rosalía, eh?
12: ¿Qué hablas?
0: A Eufòria.
8: S'ho va passar bé, eh?
0: És una de les escenes que s'ha viralitzat des de Rosalía, perquè, evidentment, es passa la sèrie parlant en castellà i...
1: Imagina't portar-te a Rosalía als Estats Units.
0: Per dir.
1: Perquè vagi a la teva sèrie i li dones diners de guió i puta, que m'has cogido, hija de puta.
8: Ja estava contenta,
1: no sé,
8: d'anar allà.
1: Sí, no sé jo, però bueno, demostra una mica el potencial de Sam Levinson, no?
6: Home, ella ha parlat de... Els dies que es va estrenar la tercera temporada d'Eufòria, va parlar de la il·lusió que li feia aquest paper, i fins i tot imatges d'ella plorant quan va rebre el sí, és a dir, que li va posar moltes ganes. Una altra cosa és que hagi sortit bé o no. Jo crec que no està malament, no?
8: Sí, a veure...
6: No està malament.
8: Està bé,
6: no
8: està
6: desentona, la sèrie.
8: No, entra dins d'aquest univers.
1: És una cosa que podries fer tu, però perfectament. Posa una perruca i uns tacons.
6: Tant de bo em contractin, de veritat.
8: Lluiria igual,
6: amb una rentadora.
2: Ballarina d'estriti, per favor.
1: La sèrie segueix sent igual de dolenta, crec que fins i tot empitjora en els següents episodis.
8: Jo crec que ja és que més autoparòdica que una altra cosa.
1: És una cosa terrible. Bueno.
0: Perquè la Rosalía, quin paper fa, dius? De ballarina de...
1: Va,
0: anem amb les sèries...
1: Puta, que te rajo.
12: ¿Qué hablas?
0: Pots tornar a retirar el tall?
6: Sí. De veritat. Sí,
13: what the fuck is happening here?
0: No,
13: que... Because this Spanish hood rat...
12: ¿Qué hablas?
1: ¿Qué hablas?
12: ¿Qué? ¡Pedazo puta!
1: ¡Pedazo puta!
0: Sí.
12: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda, te cojo y te rajo, hija de puta.
0: Carai, carai.
1: La veritat és que és...
8: Ho fa bé, ho fa bé.
1: És molt creïble.
0: És bona.
8: És bona, és
0: molt bona, ja està.
8: Ho fa bé, ho fa
6: bé. Sembla que la va rajar de veritat.
1: La rajarà, sí.
0: Parem amb les...
1: ¡Pedazo puta!
0: Prou. Les dues sèries que, sobretot, no volíeu deixar de passar. Disney Plus, és això que sentíem, la de Rosa... Ah, no, sí. No, la Rosalía no era.
1: T'has vingut,
0: no?
1: HBO. Que passi el nen a buscar-te amb el cotxe?
0: Silenci. A Netflix s'ha estrenat una sèrie britànica basada en una història real que es diu Leyendas.
14: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you.
0: Què passa, que aquesta és bona?
1: Si heu de veure només
2: una sèrie... És la millor sèrie de la setmana.
1: Que sigui aquesta.
0: Sí.
8: Sí.
6: Sense dubte.
2: Tal qual.
1: Una sèrie sobre polis infiltrats. Sí.
6: Principis dels 90, una ambientació de principis dels 90 perfecta.
0: Però infiltrats entre profes o...
6: Bueno, està basat en... No, diuen que en fets reals. És a dir, quan l'administració Thatcher estava en el seu pitjor moment, va haver-hi una sèrie de morts per culpa de sobredosis d'heroïna i l'administració Thatcher ho va aprofitar per muntar una mena de guerra contra l'heroïna i contra els traficants.
1: Infiltrant policies a les organitzacions que...
6: Funcionaris de
2: duanes.
6: Sí, funcionaris de duanes, que dius, hòstia, és estrany. Suposo que per despistar van agafar funcionaris de duanes, que tampoc tenien molta experiència.
1: Però són polis, els funcionaris de duanes, allà o no?
2: Hosti, no ho sé, eh?
6: Hi ha un que revisa maletes, és a dir, suposo que tenen nocions, però de fet amb ells els hi fan com una mena de curs accelerat perquè puguin exercir com de policia.
1: Perquè són de policia no... infiltrat.
2: Clar, infiltrat, llavors persones... han de tenir la seva personalitat, que d'aquí ve el títol de la seva llegenda.
1: Han de ser llegendes, sí.
2: Cadascú ha de tenir la seva història, la seva llegenda, d'alguna manera.
3: Clar.
6: Sí, és això, per mi és el més interessant de la sèrie, no? Com, sobretot un d'ells, el personatge que més se la juga, que és un senyor que s'ha d'infiltrar en una red de tràfic d'heroïna molt perillosa, com acaba sent absorbit per aquesta llegenda, no? Que la llegenda, com diu el Blai, és com li diuen els personatges que els encoberts creen, que són com personalitats paral·leles, ja no són personatges, i de vegades aquests personatges acaben

0: imposant-se per sobre de la teva personalitat real. I aquí sembla que és el que passa una mica amb aquest personatge que per mi és el centre de tota la sèrie. És una sèrie collonuda. És...
1: Està com es diu el tio, que no recordo mai?
2: El Tom, Tom Burke.
1: Tom Burke, que és increïble. Tom
2: és el protagonista d'aquesta sèrie.
1: Havia vist com un strike,
2: exacte.
1: Que, està, que estava meravellós i aquí també està increïble.
0: És com un The Wire Slow Horses. Una barreja així com policíaca en britànic.
1: Tampoc, tampoc posem expectatives.
0: Sí, sí, però vull dir, com lluiten una, amb una xarxa de droga que els supera i que ells tenen molts pocs mitjans.
1: Ostres, és una sèrie molt, molt ortodoxa, molt sòbria i molt ben feta.
2: Molt ben sí, explicada.
1: Si ha de dir-ne una... Si ha de ser una aquesta setmana, sí, que sigui Legends.
3: Sense dubte. Això és a Netflix, eh?
2: A Netflix. Sí.
3: És, com dèiem, Tom Burke i Steve Coogan, també.
1: Sí, sí. Està meravellós, Steve Coogan. Sí.
3: Va, anem amb la segona, que volíeu recomanar sí o sí, que és Movistar Plus, no?
1: No, recomanar no? sí o sí, qui ho ha dit, això? No?
4: Bueno, aviam, és forta aquesta estrena, sí, no?
3: Ah, no, no, no, calla, calla.
4: És que, clar...
1: T'has saltat un. T'has saltat Gary. Gary.
3: Però Gary... No, però Gary m'han dit que podíem... És que...
4: Aviam... Sí, és important, important,
2: però és important
4: fer.
2: Perquè ah, aquesta sèrie és...
3: Doncs Gary, Gary, vinga, va, Gary.
1: Quina
4: desgana. Bueno, perquè a veure...
3: Perquè Gary és, el, és un dels personatges de la sèrie de The Bear.
1: Gary és una cosa absurda Gary, que s'han tret de la màniga la gent de The Bear.
4: El nom de Gary és perquè va anar a un poble que es diu Gary.
2: Que és on va néixer Michael Jackson.
4: Ah, sí. Carai. Són el personatge del germà.
0: Aquí està la casa de Michael Jackson.
4: Sí, això és, una, és un flashback, això és una prequela. Ni si, és que no està dins la línia temporal no. de la sèrie. T'agafen el personatge del Ricky, em sembla que es deia, i del Michael.
1: El Richie,
4: que era
1: el
4: Richie i Michael, que era el germà.
1: I se'n van els dos junts.
4: I fan un road trip perquè han de fer una entrega.
1: És gaire tot improvisat, sí. Converses absurdes.
2: Sí, de fet, els guionistes són els mateixos actors. Que estan xerrant tota l'estona, és xerrameca, xerrameca,
4: i més xerrameca. Es posen a discutir i s'insulten molt i diuen molt, molts insults.
1: És una aberració.
4: Ja, bueno,
2: Déu meu.
4: Hi ha moments en què jo crec que el capítol sí que brilla més perquè els actors són bons, perquè hi ha moments quan expliquen una anècdota i que els veus que ells estan en, no, en la seva salsa, però realment jo crec que no aporta res,
1: no aporta res, res.
4: A la sèrie. No
2: res.
4: Aporta res.
1: Aquests han guanyat uns calarets en discòtic, per què no fem nosaltres una...
4: Sí. L'especial de Nadal, però que no...
2: Caixa. L'únic que heu d'anar en compte és al final del capítol que, bueno, te'l deixa de tal manera que estàs dient, hòstia, així començarà la propera temporada de Bear.
1: Propera, esperem que sigui
2: l'última. Que, per cert, que és el 26 de juny.
1: 26 de juny, crec.
2: Que comença l'última.
1: A veure si és l'última, ja.
0: Sense ell, no, crec? Sense el Jeremy Allen White, pot ser? Surt a l'última temporada?
2: Sí, surt,
4: però ja crec que va fer ultimàtum, no?
0: Va dir que ja és l'última, no?
3: Si us interessa de Bear, doncs això a Disney Plus trobareu Disney Plus aquest capítol.
1: Si no el voleu veure... No passa absolutament res.
3: Va, i l'última, sèries britàniques, Sky Showtime, Prisoner.
5: Babe, I gotta go. I'll be right back.
3: Aquesta està bé?
1: Va, molt divertida,
2: molt
1: entretinguda.
4: Déu-n'hi-do, el primer capítol d'estar bé, sí.
2: És un agent de transport que rep la missió
1: no
2: d'escoltar un...
3: Un agent de transport.
2: Sí, un agent de transport, d'aquestes que porten gent a la, de,
0: presoners.
2: De la presó.
3: Ah, d'acord. Que traslladen...
2: A un presoner, un perillós assassí a sou.
1: Que no saps qui és.
2: Exacte. I que durant el comboi doncs passa alguna cosa. I llavors a partir d'aquí hi ha aquesta carrera contrarrellotge perquè ells tenen 3 dies per arribar al jutjat perquè aquest senyor pugui declarar, però els hi fan la vida impossible. Com a mínim, els dos capítols que hem vist de moment i és d'aquestes sèries que sí que és cert que te n'han explicat 24.000 vegades.
1: Hi ha dos episodis.
2: Però tot i així...
4: Està ben feta.
2: Però tot i així, hosti, te l'empasses, però...
1: Teniu dos episodis a Sky Showtime.
0: I el cliffhanger del primer episodi és una meravella. Que bé acaba. El primer episodi és una virgueria. A mi m'ha encantat. És una de les sèries que més m'ha agradat. Ell està increïble. A més, aquest personatge que han de protegir, que és una mena de personatge misteriós, vas descobrint a poc a poc quin personatge és. No t'ho diuen tot de cop. I el cliffhanger és interessant, no?
1: Tota l'estona et canvia l'òptica, perquè primer sembla que és un tio normal i corrent, després sembla que és un tarat.
0: És un boig.
1: Després sembla que és un tio com molt manipulador, després sembla que no, que és bona persona. I a mi això m'agrada. Una mica com si vens aquí amb tu... No, el pantalles, doncs no, comences pensant que guatxa i bundó i et surts i dius, aquest tio em vol matar.
0: I a part, és un personatge amb un coeficient intel·lectual molt alt, com jo. I...
4: Aquí hi ha hagut un moment... Hi ha hagut un moment que... Sí, sí, hi ha hagut un moment que a taula tots s'estem assenyalant, eh? O sigui, aquí tots...
0: No
4: sóc jo, sóc jo, sóc jo.
0: Com jo i Bundó. Com jo i Bundó.
4: Clar, sí. Com Bundó i jo.
2: Tu primer.
4: Que no parlem bé. Parlem en propietat.
1: Qui seria Bundó en aquesta sèrie? Quin personatge seria?
3: Però la recupereu, per tant, eh? Prisioner?
1: Sí. És superentretinguda. Hi ha només dos episodis i són 40 minutets cada un.
3: I això ja no cal que ho mirem, eh? Però ni tirem el document. Però El senyor de les mosques, això que és una sèrie basada en la...
1: quan els gurus, sí, quan els gurus de la tele comencen a dir obra mestra.
4: Jo no crec que estigui malament el que he vist. El que passa és que a mi em fa mandreta, perquè m'he llegit el llibre, he vist la peli i ja sé el que passarà, ja sé com passarà, i això de la crueltat infantil em fa una mica, em tira cap enrere. Però no està malament feta, o sigui,
2: a mi el que em tira enrere és la posada en escena, que el director sembla que vulgui sentar cada de cada moment i dic, jo sóc director, sóc molt bo.
1: Nens,
2: i sóc un autor.
1: Si no, mireu a l'infinit, us faig un plano a tots.
4: Jo vull fer un apunt, i és que un dels nois, que és el personatge del Jack, és el que farà del Draco Malfoy a la sèrie nova de HBO.
2: El millor de la sèrie són els nens.
4: Clar, però estan molt bé els nens.
0: Bueno, sí, ja tota l'estona. Ja
1: té un problema bàsic de concepció i visualització, que és el senyor que va fer Adolescents. Tio, ja, no n'hi val que hagi fet Adolescents. Sí.
0: Això no val.
1: No és igual, o sigui, no pots vendre una sèrie amb acà. I és bàsicament això, planos supercurts de nens a la cara, després un incendi absurd, que es nota que no hi havia prou escoles per fer un incendi, i llavors fan les flames amb plastí de cors. Perquè hi ha una arbre cremant-se, t'ho dic en sèrio, que sembla una arbre cremant-se que
0: amb plastí de cors a sobre
1: dels... Sí, una tonteria que mai dura 4 episodis i sembla que duri 26 hores.
0: Llarguíssim, pretensiosa.
1: Amb la qual per mi, estrella. Una estrella.
3: Una estrella.
1: Estrellada.
3: Ja, avall.
1: Una estrella.
3: Bé, 3 minuts i seran 3 quarts d'una del migdia.
1: No hi ha algú més que vulgui sortir, a parlar.
3: Ho deixarem aquí. Bueno, d'aquí a 18 minuts...
1: Ens quedarem a Flick?
3: Hansi Flick. No, no cal. Home, no conto...
1: I Blai el podia doblar, sí.
3: No conto...
1: En directe. En directe.
3: No conto que sigui un espectacle com el d'Arbeloa.
1: No, Arbelo Alberola. Árbalo Alberola.
3: Però l'havéis arblado?
1: Sí.
3: 3 minuts i 3 quarts.
1: Serres
3: apa,
1: pantalleros,
3: que vagi bé. Adéu-siau.
6: Esteu escoltant...
7: Els millors moments del Via Lliure.
8: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914 t'ofereix aquest espai.
1: Yay!
3: Alba Sagarra, vas perdudíssima, eh? Què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
3: Hola,
9: jo només
3: David Martos.
9: En això, eh?
1: Bon dia. Hòstia,
3: l'he vist molt motivada.
1: L'he vist cara de pànic, sí? al moment de començar.
9: Encara no
3: jo l'he vist com molt motivada, agafava les mans com molt amunt, ben amunt, Alba, ben amunt, i llavors...
9: Jo crec que... A mi de tant en tant se m'ha de recordar les meves limitacions, que és el ritme.
3: Crec que el seu però sí, no tens ritme?
9: Ballant molt, però fent música no.
3: No has tocat mai cap instrument?
9: No, la flauta dolça amb el nas.
3: Vale.
9: Era la meva gran...
3: Perillosíssim.
9: Imagina't.
3: Va, que tenim el vermut Miró per arreglar-ho. Ja sabeu que, en aquest cas, el vermut Miró Rosé, per exemple, és un vermut fresc amb caràcter especial, ideal per prendre convidats amb la vostra tònica preferida. I recordeu que, com sempre, regalem també una ampolla de 3 litres de vermut Miró Reserva amb estoig de fusta per portar-lo i sortejarem també entre els que responguin la pregunta que acabem de publicar als stories d'Instagram, que és que ahir es van exaurir en 20 minuts les entrades, no per Rosalía, no per l'último de la fila, no per
9: Bad Bunny.
3: Fetangana o Bad Bunny. No, pel Papa, a la gran pregària de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, en 20 minuts, tot exaurit. A què us agradaria que dediqués el Papa Lleó XIV a la seva oració?
1: Boníssim, com un...
3: Com una, sí, quina un és la cançó que voleu, no?
9: Quin
3: que
9: és el hit, no?
4: Que faci la perla de cops.
3: Bueno, home, però jo el que em vaig quedar paradíssim... Mira, demà potser en parlem d'aquest tema. És un, que hi va Sergio Dalma a cantar aquella cançó...
9: Em dones força...
3: Oi, amb l'escolania.
9: Explorarà.
3: I després, que ho va dir el Basté, que qui presenta l'acte és Xavier Pérez Esquerdo.
9: Sí.
1: M'encanta.
3: Fantàstic.
9: Sí, sí. Això serà increïble.
3: Ja només per això hi ha la pena.
1: Amb trucades, no? Fer una mica d'estudi de cap.
3: Jo només espero que li digui al Papa no s'assuste, soy català. Va, 10 minuts i la una. De què hem de... Bueno, després de la viralitat del vídeo que va penjar xarxes al Martos amb aquell... Amb aquell
1: La gàrgola.
3: La gàrgola de Santiago de Compostela, de l'Hostal Reis Catòlicos, no?
1: Oh, sí, Hostal dos Reis Catòlicos, sí, sí. Santiago de Compostela.
3: Amb aquell anus gegantí, aquell nen amb un anus gegant. No tenim novetats d'allò, no?
1: No, i de fet partia d'aquí. Sí, sí,
3: parties des d'aquí?
1: La reflexió venia...
3: A veure, per qui no ho va escoltar, que sàpiguen que hi ha una gàrgola a l'Hostal dos Reis Catòlicos de Compostela,
2: Compostela, de Santiago, que és un nen amb un anus molt gran. Sí, des d'aquell anus surt disparat l'aigua i està molestant els veïns perquè hi ha humitats a la casa.
10: Al propi edifici. És
2: al propi edifici. Sí, ah, pensar que eren els veïns.
10: Les humitats cauen a l'edifici.
2: I llavors els tècnics d'allà han decidit posar-hi un tub
10: impulsat
2: de la mida...
10: pel Ministeri d'Indústria i Turisme, que això és increïble.
2: De la mida de l'anus, òbiament, sí, d'un color molt marronós sospitós.
10: Sortit, i que és un tub que, llarguíssim, llarg. Que va des de Santiago Finisterre, sí, pràcticament. Sí.
2: És un jumbo.
9: És un tram del Camino Santiago.
2: Sí. Pot caminar. Exacte. Fins a dintre. Bueno, que hi ha alguna novetat, dius?
10: Llavors, no hi ha novetats encara. L'arquitecte segueix donant voltes.
2: Treballant-hi,
10: perquè no ha de ser fàcil arreglar això, perquè no ha agradat i la gent demana una solució. Però la polèmica de la gàrgola de Santiago de Compostela, sí, que ha generat imatges increïbles, com per exemple presentadors als informatius aguantant el tipus amb la foto darrere, que això és espectacular, m'ha fet recordar una altra intervenció pública a una estàtua que a mi sempre m'ha meravellat, és una de les meves notícies preferides, que és, va passar a França, i el titular és el següent. Us el llegeixo.
2: A veure.
10: La estàtua del dios Hércules en Arcachón contarà con un pene de quita i pont.
2: Amb rima, eh?
9: Màgia.
10: En rima, és increïble.
2: Arcachón de quita i pont.
10: Con pene de quita i pont, a lo Mr. Potato.
2: Sí.
10: M'encanta. El cas és que l'estàtua d'Arcachón, de l'Hércules, patia constantment actes de vandalisme que es carregaven al seu membre viril.
2: Mm-hmm. Llavors, perquè el té molt protuberant, diguem-ne.
10: Sembla ser que sí.
9: Hi ha com una fixació social, també, amb els membres.
10: Sí, exacte. Sí. Llavors patia actes de vandalisme, i la notícia explica: los responsables del municipio ya están hartos de que los destrozos en su Hércules les desequilibren los presupuestos.
2: Està tenint un pes, sí, en el pressupost, sí, municipal, eh?
10: Que tu penses, quan ha de medir allò perquè desequilibri els pressupostos?
2: En una balança, eh?
10: En una, sí, exacte.
9: Sí,
10: que jo penso que bastant, perquè la notícia segueix i diu... sí, aquí és increïble. Diu que el responsable, l'arquitecte, va haver de refer ja diverses vegades el membre perquè la gent es queixava de su dado su grande tamaño.
2: La gent es queixava d'això, eh?
10: Hi havia gent dient-li, home...
9: Se sentia interpel·lat, no?
10: Sí.
9: En plan...
10: No et passis tant, que
9: no
10: això
9: es
10: està...
9: No es menja davant dels pobres, no?
10: Exacte. No et passis tant, que això està en un parc públic, sí, i els nens estan començant a confondre-ho amb un tobogán. Llavors...
2: Escolta, no és tan gran, eh? Estic buscant i fa 3 metres,
10: perquè
2: eh? No, el membre.
9: Anava a dir, collo, un bundó.
10: No se sorprèn amb això.
2: No he estat encertat amb el concepte, però és l'estàtua sencera que fa 3 metres.
10: Perquè l'escultor ho heu de reduir arrel de les queixes. Llavors, la història va millorant a mesura que avança, perquè aquí ja parla l'alcalde, i l'alcalde diu el següent. Diu, serà una pròtesis desmontable que se col·locarà en l'estàtua en cada una de les cerimònies que tenga lugar en el parque. És a dir, que s'utilitzarà per donar-li empaque a un acte oficial.
2: Pensar... És com els Mossos d'Esquadra de gala.
10: Exacte.
2: Sí, sí. I de cop li poses el penis.
9: La boina. Amb la boina i el penis.
2: Però hi ha d'haver-hi un operari fent,
10: sí,
2: això, per exemple.
10: Que, no? Espero que hi hagi com unes trompetes sonant,
2: ara,
10: i apareixi algú amb una caixeta.
2: Senyores i senyors, el penis.
10: De sota, clinc, i tot.
2: Bravo.
9: Ara sí que som societat falocèntrica, però...
2: Hosti, l'Hèrcules de gala, eh?
10: L'Hèrcules de gala. M'encanta pensar la gent de l'Ajuntament dient, avui és un dia important, avui traiem la xorra fora. Fé tal.
2: I llavors... Increïble. Però això està sent així ara, eh?
10: Sí. A Arcachón funcionen així. I m'encanta perquè llavors expliquen també el mecanisme i diu, la idea és aprovechar el vástago sobre el que se fija el pene para insertarle un miembro extraíble que se le será colocado durante los actos oficiales como si de una bandera se tratase.
2: Imagina't.
10: M'agrada.
2: I sat.
10: Com que...
9: I si mor algú, lo posaran a mitjà.
10: A mitjà, està.
2: Increïble.
10: I si estan contents, cap amunt. Saps?
2: Amunt.
10: Dius, escolta, Liberté, Egalité i Empalmé.
2: Arcachón, tu a la teva, sí, sí. 6 minuts i arribarem a la 1.
10: Espectacular.
9: A mi, em podeu fer un assaig de la part de percussió d'aquesta secció? A mi ningú m'ho ha explicat per contracte.
10: T'agafa de contrapeu, eh?
2: A veure, de què hem de reflexionar, Alba Segarra?
9: A veure, jo porto una altra cosa, molt més...
2: prosaica.
9: Sí.
2: Bueno, va ser bastant prosaica, aquesta, eh?
9: No, molt més superficial, n'ha
10: de dir. Sí, sí.
9: Bueno. A veure, coneixeu l'acrònim de FOMO?
2: Sí.
9: Sí, no? El FOMO, en català us vinc a dir que s'ha de dir pansa, que és por a no ser allà.
2: Oh!
9: Vale? Sí,
2: però això és inventeu o no?
9: No, tant de bo, tant de bo. No, pansa. Això ho ha inventat algú molt intel·ligent, que ara no sé qui és, però es va fer difusió, igual que, oh my God, es pot dir ODM, o Déu meu.
2: Clar, en anglès, FOMO és fear of missing out
9: no? Exacte.
2: I això seria...
9: Por a no ser allà.
2: Ah, wow, molt bé.
9: Tindre pansa, no?
2: Sí, sí.
9: Tenir pansa és una mica la pandèmia que tenim els joves. Mm. És el xapapote de les xarxes socials. Una mica les conseqüències, sí. Allò que mos ha atacat l'ànima i la vida...
10: És veritat que...
9: És la pansa.
10: Si ho compares, potser... Bueno,
2: amb el xapapote, potser no, però... Sí.
9: Però pensa que la generació de vidre tot ho fem gros.
10: Sí, sí, sí, per això.
9: O sigui, els joves blancs privilegiats tot ho fem molt gran.
10: Tot ens afecta.
9: Llavors, què passa? Que jo, com a persona jove que formo part d'aquesta era de les xarxes socials, sí. També sóc víctima d'aquest xapapote, que és la pansa, no? La por a no ser allà. I ara me n'he donat que va un pas més enllà. La pansa pot ser, per exemple, aquesta tarda obro el mòbil i veig que les meves amigues estan pujant una muntanya i jo penso, ostres, hauria de... Tant de bo estigués pujant aquella muntanya, no?
2: Ah, clar.
9: Vale. Què passa? Que he descobert la metapansa.
2: Oh!
9: O sigui...
2: La criptonita.
9: La criptonita. Per què? És la por a no ser allà a una cosa on tu ets allà. M'explicaré més. Jo ara estic organitzant un viatge.
2: Torna a dir la frase.
9: La por a no ser allà d'un lloc que tu ets allà.
10: Ah, crec que puc compartir-ho,
9: Aquest estiu jo me'n vaig de viatge.
2: M'està costant molt, però endavant.
9: Imagina't el privilegi.
2: Desenvolupa.
9: Vaig al Japó de viatge.
2: Sí.
9: Vale. Pues jo estic muntant un viatge de 18 dies al Japó. Fins aquí tot haurien de sonar trompetes i que portin el penis perquè és un dia gros. Pues en comptes de fixar-me amb això, m'estic fixant... Japó sabeu que és un país gros.
2: Sí, en principi sí.
9: Tot el que no puc veure... Llavors tinc...
10: Estan aquí.
9: La metapansa del meu viatge...
10: Ho entenc.
9: De la por a no ser allà, però perquè estic a un altre lloc increïble que no he vist mai i que tinc el poder de poder-hi ser. M'esteu entenent?
10: Que no ho abastes tot.
9: Oh. Clar, no podré anar a Osaka, però vaig a Kyoto.
10: A mi...
9: I llavors tota la meva energia és com... No podré anar al restaurant aquest que he vist a TikTok, el xapapote. El TikTok que fan un ramen, sí, amb foc a l'as, saps? No sé. Clar que no ho podràs fer, Albert, perquè no vius al Japó.
10: Has posat nom a una sensació, per exemple, ja, el síndrome de Stendhal, no? Quan et meravelles per tanta bellesa i t'agafa una espècie de...
2: Un mareig.
10: Sí, exacte. Una pechusque en castellà.
9: Digues.
10: No, llavors, a mi això em va passar a la llibreria d'aquí de Barcelona, la llibreria de comèdia, la Llama Store, és una llibre especialitzada només en llibres de comèdia.
2: Sí,
10: i és un paraís per mi. El dia que hi vaig entrar, anava veient tots els llibres i deia, hòstia, mira aquí els acudits del Seinfeld, aquí el guió de no sé quant i això, tal, i dic, hòstia, però aquí un moment, aquí l'altre, i em vaig marejar i vaig haver de sortir, a fora, agafar aire i dir... Avui, que és el primer dia que hi entres a la llibreria, no
2: pots arrasar-ho tot.
10: No pots arrasar-ho tot, llavors, tranquil, no passa res.
9: I els llibres seguiran allà, saps?
2: Clar, però al Japó hi aniràs potser una vegada.
10: Exacte.
9: Però hi hauré anat.
2: Això sí.
9: És com, en quin moment hem cregut que podem fer-ho tot? En quin moment ens sentim tants fill únics tots?
2: Això és culpa dels altres, perquè els altres et diuen que... Ah, no, és que això és molt
9: pitjor. No faràs això.
2: Això és molt pitjor. De tornada. No, de tornada. Quan ja estàs aquí... Escolta, veu una a Kyoto, no?
10: Ui!
2: No veu una a Kyoto?
10: Què?
2: Ves a la merda, home!
9: No, mira, és que un dia parlarem d'això, perquè... Espera, perquè jo aquí la cosa és que... Ara estic vivint no el viatge que faré, sinó el viatge que no faré.
2: Ara.
9: Estic fent un dol per una cosa que no tindré.
10: El que no podràs abastar. Clar.
9: Malament. Què penso? Solució. Saps que sempre porto una solució? Dràstica, potser sí, però una solució. Gent com jo...
2: Ara.
9: Sí. Al Japó, en pic arribo, amb el govern japonès, m'hauria d'agafar i de portar caminant perquè reflexiona cap a Barcelona. Perquè si tu ets una espècie invasora, com ets quan ets un turista,
2: ara.
9: Si a sobre m'has amb aquesta merda d'actitud,
2: ai,
9: tot el que no veuré és tan dura la meva vida, que no aniré a menjar aquell cafè que et donen amb una galeteta del Doraemon.
2: De la sort.
9: Em poden bufetejar.
10: Cap a casa.
9: I aquí s'hi suma la nostàlgia precoç, que és, jo encara no he fet el viatge... Però ja estic trista, perquè s'acabarà.
2: Ja s'acabarà.
10: Clar.
9: Quina vergonya. Sort que els meus pares no van pagar mai perquè estudiés i vaig anar a la pública, perquè si no, quina manera de llançar els diners.
10: Sí.
2: Escolteu, abans que acabem, que pràcticament és la una del migdia, vull recordar que la setmana que ve, crec que és la setmana que ve, teniu l'espectacle amb el Godai García, el Molino?
9: Sí, el divendres 15.
2: És transversal. Home, vaya parella...
10: Sí, sí.
9: Vaya parella.
2: Extraordinària. Anava a dir, clar, des dels extrems de Catalunya, no? No des de Barcelona.
10: Gran nom d'espectacle,
2: És transversal.
9: És el Godai, això és important dir-ho. Crec que la va clavar aquí.
3: El recomanes, el teu propi espectacle?
9: Recomano molt el meu propi espectacle. És això que he fet ara durant una hora. És una hora parlant de jo.
3: Ara, doncs és el que s'ha de ser. Alba Segarra, David Martos, com sempre, moltes gràcies.
10: Vagi bé.
3: Mira, va, i arribem en punt. A la una del migdia, però amb el vermut.
11: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
8: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
7: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.
11: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
3: Vinga, abans de tancar el Via Lliure, la parellassa dels dissabtes o dels diumenges, o depèn de quan, de la cuina i de les verdures i de les fruites. Hola, Mireia Carbó, bon dia.
12: Bon dia.
3: Que, com sabeu, és la propietària de l'escola de cuina Mireia Carbó, que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona, mireiacarbó.com, allà hi trobareu tots els cursos, que són múltiples, i en línia l'home de la setmana. Sí o no? Pere Puigverd, bon dia. Un aplauso.
13: Bon dia. Bravo. No bon dia, Pere. No m'agradaria ser el protagonista, no, ja. No m'agrada.
12: Però... Ja, el motiu no està bé, no està bé.
13: Ha sigut una borrada, una bestiesa.
3: Bestiesa, no?
13: Sí, perquè més de 280.000 persones l'han vist i el tinc més de 2.000 missatges que no puc contestar.
3: Què dius, ara? Tens el mòbil ple fins a dalt, no?
13: Això va creixent, eh?
3: Clar.
13: Va creixent, bueno, i estic...
3: No, ho dic perquè la gent que no se n'ha assabentat, que jo suposo que són molt pocs, el Pere Puigverd va fer un tuit que va ser absolutament viral per una qüestió, diguem-ne, de la seva feina, que és que t'havien posat una multa i et demanaven la retirada o la destrucció del material d'un cartell que tens al costat de la, diguem-ne, de l'entrada de casa teva, sí. i del negoci, diguem-ne, de fruites Núria, on anunciaves la venda de la fruita, amb unes caixes també de venda de pomes, etc. Sí. Amb una multa descomunal, i vas denunciar-ho a través de Twitter, els companys del Versió RAC1 et van entrevistar, i la cosa se'n va anar de mare. Fins i tot et va trucar el conseller, no?, el conseller Ordeig.
13: Sí, em va trucar, em va sorprendre, però em va trucar i ho vaig veure... molt sensibilitzat per aquest tema i van dir que farien el possible per modificar aquesta llei i adaptar-la avui dia.
3: Que perquè la llei el que no diu confio. És què diu? Que no pots tenir un cartell anunciant.
13: Diu, mira que és absurd de la llei. Diu, cançones urbanes, és a dir, a 30 centímetres d'allà on jo soc, i en la zona urbana es pots posar el que vulguis. Però en zones rústiques no pots posar res que es pugui llegir fins a 50 metres de la carretera. No pots posar obstacles, s'entendria, les caixes de fruita, fins a 8 metres, que això ho entenc, i li vaig dir que ho retiraria, però no puc posar un cartell a fora del domini públic, que són 3 més 5, 8 metres. És a dir, a 8 metres no puc portar un cartell que es pugui llegir. Ara bé, la mateixa carretera, això és molt gros, aquell espai que passa per davant de la nostra botiga ho considera zona urbana, perquè hi posen un 50 per hora. Ells posen 50 per hora quan travessen una zona urbana. I, en canvi, per posar un cartell no és zona urbana. Clar, són coses que dius, home, em van dir una bestiesa tan gran, no el conseller, el conseller va fer tot el possible, vam estar mitja hora parlant. A Territori em van dir, el que hauries de fer és tallar tots els arbres que fan tenen uns 30 anys, tallar tots els arbres davant del teu negoci, i com que la carretera és més baixa, ho ha de tallar tot. I posar un cartell ben gran, com fa el Carrefour o Amazon, jo dic, però què us penseu? Si això és un poble, jo vull posar un cartell ben petit o una pissarra, per què anunciar? Això va ser, Xavi.
3: És increïble. És increïble. És la burocràcia que en diuen sovint, que no té en compte ni les vides ni les lògiques de la gent, que, òbviament, que les normes s'han de seguir i, escolta, i endavant amb totes, però les que siguin raonables. És més, estem afartats de veure en molts països d'Europa, si heu viatjat mínimament quan vas en cotxe, una pila de llocs de pagesos, de gent del camp, de gent de, en fi, de comerç de proximitat que posen cartellets, que fins i tot, jo me'n recordo que aquest estiu, que vam anar a Alemanya, ostres, hi havia parades de mel, de flors, que estaven soles, que no hi havia ningú ni tan sols gestionant-ho.
13: Sí, que la gent posava els diners amb una guardiola.
3: Que tu agafes, poses la guardiola i te'n vas, que dius, és que això aquí no ho pots fer, Pere, perquè evidentment et roben la mel, la guardiola...
4: I el xiringuito.
3: I el xiringuito. Sí. Però vull dir que això està normalitzat a tot arreu, no?
13: Jo crec que això és el futur. El futur, Xavi. El futur és el que hem de fer, és promocionar que a davant de casa, per exemple, si una parella jove que ve de Barcelona i té i decideix fer un formatge, doncs hi pugui, perquè la gent no ho veu. Si tu estàs amb un mas separat de la carretera, com estic jo, no veu que allà hi ha cosa per vendre.
3: Sí, sí, sí.
13: I clar, llavors ho hem de facilitar-ho.
3: No, i després hi havia una altra cosa que vaig veure, que també Maria Nicolau i molts altres cuiners també s'emprenyaven molt, que clar, tu la venda del detall de les peces, diguem-ne, sobreres, tampoc no te la deixaven fer, no?
13: No, això és una cosa que jo, fa molts anys, la meva mare, abans de tenir botiga, la gent del poble venien a buscar la fruita que no podien vendre. Mm-hmm. I l'agafàvem i els veníem molt brato.
3: Però que no la volien vendre, per què? Perquè està d'un cop que, o no, alguna cosa?
13: Era lleig. Però abans no hi havia la normativa europea. Mm-hmm. La comunitat europea feia una normativa, que jo ja la conec, que se'n diu de normalització, que està bé en certs punts, però que la poma que no està normalitzada, que ells diuen la lletja no la pots vendre. Ah, i van venir unes inspectores a la meva botiga, van estar tot un dia, evidentment troben fallos, i van veure que una gent compraven aquesta poma i van, entre altres coses que van trobar, vaig pagar la denúncia i vaig callar. Això al desembre. Vaig callar, no vaig dir res. I per tant, perquè jo però ho trobo molt injust, i llavors també una caixa de fruita l'has de llançar cada vegada que hi poses fruita dintre. No pot servir dues vegades.
3: No.
13: Són coses de la comunitat europea, que jo ho conec.
3: Sí,
13: que infringia la llei.
3: Sí, sí.
13: Però bé, era tan mínim el que jo feia... Bé, vaig pagar i vaig callar.
3: En tot cas, Pere, tot el suport des d'aquí i esperem que, vaja, ja ens explicaràs, o el Versió també, si hi ha alguna novetat respecte a la conselleria que pugui significar algun canvi.
13: Tant de bo serveixi per tothom,
3: sí,
13: no per mi.
3: Sí, sí. Per de moment, el cartell el tens allà o no, encara?
13: Sí, sí,
3: val,
13: no penso
3: perfecte.
13: Treure'l. Si vaig dir no, Paveta, treu-ho. Però com que em va trucar el conseller...
3: Doncs au.
13: Jo vaig dir, espera-te.
3: Encara convertirem perquè... aquest cartell de fruites, Núria, en un símbol, tu.
13: A veure, avui, Xavi, ha vingut molta gent...
3: Home, t'ho diràs.
13: ...a casa, a la botiga, a donar-me suport. M'he quedat espantat, perquè molta gent deia, venim a donar suport. Un s'emportava una garrafa d'oli, l'altre només saludar-me, l'altre una caixa de pomes, i de fet això... No hi ha hagut ningú d'aquests milers que vagi en contra d'això.
3: És així, és així. Bé, un aplaudiment pel Pere Puigverd, tu. Bravo, va.
2: Bravo, Pere.
3: Va, i ara fem el tema, que són 2:45 del migdia, amb el Blai Morell, amb el Pere Puigverd i la Mireia Carbó, i amb Carmen Cita, també. Aquí tenim el pack de productes d'espècies de tot tipus per regalar entre els oients. Aquest lot fantàstic per als que respongueu al tuit que acabem de publicar i dient-nos quina és la vostra recepta preferida amb ceba.
4: Ceba.
3: La ceba, bueno, és que la ceba és perfecta per tots.
4: A mi m'agrada la ceba.
3: Qualsevol?
4: Sí.
3: Quina fa servir més?
4: La seca, la barata. No, què va.
3: La blanca.
13: La barata per cuinar va
4: sí,
13: bé.
4: Sí, aquesta.
3: La blanca, aquesta.
4: Sí, la típica, la saps?
3: És que crec que només compro de Figueres. Massa, sí, no?
2: Estic amb tu, Xavi.
3: Oi?
13: Home, de Figueres és molt bona.
3: No, ja, però per cuinar, per
2: cuinar, per amanida, per tot.
13: Per cuinar, per tot. Xavi, jo vaig a dir que per fer sofregit no caldria.
3: No cal,
13: Si tu vols fer amb amanida, o vas fer una cosa una mica especial.
3: Ara.
13: Quan avui vull fer una cosa... que no em ve de...
4: És la veritat,
13: de 3 euros.
4: Sí.
13: Pot-ho de Figueres.
4: El Blai posa cara d'estranyat, però és que és així.
2: Tot, el sofregit també el faig amb sofregit.
4: Bé, bueno, millor, perfecte, però a un restaurant, a casa, normalment no es fa. Et compren la ceba seca, la ceba normal i corrent, i amb aquesta...
13: La grossa.
4: Jo no me la menjaria, exacte,
2: la grossa.
13: La grossa que no veieu a les botigues, unes enormes que semblen melons, aquestes són les que portem en els restaurants. perquè em fan més havia de, sí, de treballar-los.
3: Com a melons? Mira, ja, ara sí, diré una altra cosa. Ara
13: ja veus que home, fan que és una... un quiu.
3: Sí, amb aquelles seves grosses. No, anava a dir una cosa, que és que ara que heu dit allò dels restaurants i les amanides, sí, pot ser que les amanides... Ja no hi hagi ceba a les amanides dels restaurants? Gairebé enlloc?
13: No gaire. A pagès sí. A pagès, però a pagès sí.
3: A pagès,
13: els restaurants de pagès, pebrot i ceba i tomata. No. Per si hi ha amb llar.
9: A veure, què parlem?
2: Pere, no tant, eh? De pagès... Hi ha llocs que l'amanida te posen una miqueta només.
13: Bueno, aquí...
2: Te posen més pebrot que ceba, hòstia.
3: Sí. Bueno, però no perquè tu tens problemes amb el pebrot està molt bé.
13: Els antics de la meva edat, segueixen fent això, eh? I a vegades t'ho posen sense demanar-ho. Mm. És a dir, abans de... mentre t'esperes el primer, te posa un petit platet d'amanida.
9: Que maco era això.
2: Com entrant.
9: Perdons. A Barcelona no passa, això.
3: Escolta, responeu al tuit dient-nos quina és la vostra recepta amb ceba per endur-vos el lot de Carmencita. Va, quina recepta ens has portat, Carol?
9: Mira, jo us he portat una ceba especiada a la fregidora d'aire o al forn.
3: Bé.

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
3: Tu asseves al microones uns 15-20 minuts. Molt bé. Quan estan una miqueta toves, les treus, i el foradet que li has fet, on li has tret l'ullet aquell...
4: Però és un foradet petitó, eh?
3: Sí, és amb la vale, puntilla, vale. Amb la punta del ganivet, sí, treus, sí, sí. És allò, la part més dura, saps? Sí, sí. On estan els palets. Exacte. Doncs allò li treus. Allà li enxufes...
5: Com... Les arrels.
3: Les arrels, sí. Bueno, però són palets, tothom ho entén. Aleshores li poses una cullerada de mantega allà, val?
4: Allà,
3: sí.
4: Vale.
3: I desfas una mica més de mantega, val?
4: Sí.
3: Amb un plat, i allà poses totes les espècies de carmencita que et donguin la santa gana. Sí, all en pols, ceba deshidratada, sal, pebre... què més vam posar? Ai, com es diu això? Pots posar-hi comú... Sí, pots... Pere, has d'agafar un munt d'espècies. Sí.
6: Gingebre,
3: bueno, per això es diu
6: gingebre,
3: orenga... exacte. Sí. Doncs això ho barreges amb la mantega desfeta una miqueta i amb les mans la rebosses totalment, saps? Amb tota aquesta mantega, amb totes aquestes espècies, i ara poses un quadrat de paper de forn sobre un quadrat de paper de plata. Val?
4: Un quadrat de paper de forn
3: sobre un tros de paper de forn a sobre de paper de plata, vale. Perquè diguem que perquè el paper de forn estigui en contacte amb la ceba, saps què vull dir?
4: Sí,
3: i no
4: sí,
3: el paper
4: sí,
3: d'alumini,
4: sí,
3: que és el que va fer la meva nena.
4: Vale, perquè llavors què passa? Que s'enganxa?
3: Bueno, perquè no, ja fa mania que l'alumini toqui directament l'aliment.
4: D'acord.
3: Per això.
5: Llavors, els joves vegeven molt això.
3: Doncs, bueno, la meva no ho va vigilar, però no passa res. Ens ho vam fotre
4: no.
3: I aquí estem. Però vaja, que no és l'ideal. Llavors, ho emboliqueu i això ho cuines a l'air fryer, val? Doncs uns 30-45 minuts, vas destapant i punxes, jo punxava amb un ganivet fins que estigui tou.
4: Vale.
3: I allò està, Xavi.
4: Oh.
3: Boníssim.
4: Bravo, bravo.
5: I fàcil.
4: Bravo,
3: bravo. I fàcil. Ho pot fer un nen de 14 anys. Bueno, ho pot fer i amb menys, també.
4: Menys. Va, que tenc molts missatges de la gent
3: abans
4: de repassar la segona recepta. Per exemple, hosti, quants missatges. Val, l'Anna diu, salsitxes amb ceba i una mica de cocció... Bueno, no cuc. Ah, se li ha colat. Jo crec que és un conyac reduït.
3: Ah, pot ser, sí.
4: Albert, calamars amb ceba confitada, una mica de mantega i fer la ceba a poc i després els calamars. Això de la mantega amb la ceba, veig que és habitual.
3: Que queda molt bé.
4: Amb la ceba més?
3: A mi m'agrada, sí.
4: Ah, bona aquesta. La Lídia, calamarsets amb bon sofregit de ceba, regat amb vi blanc, sal i pebre, xup-xup i avall.
3: Bo!
4: La Sandra, un clàssic veganitzat, fricandó, vegà, amb heure, oi, seitan. I la ceba? Bueno, la deu posar aquí.
3: El sofregidet.
4: El sofregit. La Rosa...
5: Sí, el seitan guanya molt amb la ceba, molt.
4: Ah, mira.
5: Acabo menja... fent perquè tots els tinc vegans.
4: Que menja seitan a casa, sí?
5: Sí, sí.
4: Ah, carai.
5: El
4: Josep, menys tu, no? El Josep diu, tallo ceba abans de decidir què cuinaré sempre. O sigui, ja d'entrada...
3: Molt bé, vaig a
4: ja
3: cuinar, tallo la ceba. Molt bé, em sembla bé.
4: La Núria, ceba confitada, botifarra negra esmicolada i cigrons. Plat exquisit.
3: Bo.
4: Miquel Àngel, ceba farcida amb pernil dolç o bacon, xampinyons i emmental.
3: Bo.
4: Carai, llavors, vinga. El sofregit dels macarrons, que no falti mai la ceba. Molta gent amb la ceba al sofregit. Malmelada de ceba caramelitzada.
3: Molt bo.
4: Coi, sí. Cuidau, sí, això, sí.
3: Escolta'm, Nosaltres en fem
5: d'això. Sí, sí, digues, Mireia.
3: No, us volia dir, recordeu que per coure ceba va molt bé el truquet de l'aigua que us he explicat mil vegades, que a l'escola l'expliquem mil vegades i que la gent sempre em diu... Bueno, jo els hi faig la conya i els dic, només per això valia la pena venir avui perquè i només per això valia la pena escoltar-nos avui. Cuineu ceba i durant aquesta estona de sofregit, jo sempre dic que el sofregit vol temps,
5: aneu
3: paciència i aigua. Pere,
5: gràcies
3: perquè la gent...
5: Gràcies a la Mireia, faig uns sofregits collonuts.
3: Perquè la gent li afegeix oli, i no pots anar afegint oli. Perquè què passa? Que clar, després, una de les maneres de saber que un sofregit està fet és quan, pam, et torna a escopir l'oli, val? I si tu li vas afegint oli, doncs clar, allò no s'evapora. Però en canvi l'aigua li fas com un petit reset, s'evapora, reparteixes el color, que això va de conya, quan fas una ceba caramelitzada, vas repartint el color, i queda perfecte, perfecte.
4: Tu creus que en 2 minuts pots muntar un pastís o no?
3: Us la penjo.
4: No,
3: us he fet un pastís rústic de cebes i formatge gruyère.
4: Oh.
3: O formatge, el que us dongui la gana.
4: Però que acaba gratinada la cosa, o què?
3: Sí, fas una pasta brisa que és...

0: super mega ultra fàcil de fer, val? Només heu de barrejar les quantitats que teniu, que les penjarem, la farina, la mantega, l'ou, un pessic de sal i una culleradeta d'aigua. Això, fas una massa sense treballar-la i l'estira rodona. I al damunt, Xavi, la gràcia és que talleu la ceba com si fos paper de fumar, barreges...
1: Però això com es fa?
0: Amb una mandolina o amb un ganivet i paciència, que no teniu pressa, i a més avui està plovent. On heu d'anar? Sí, i segur que ho podeu fer, això. Talles la ceba ben fineta, la barreges amb sal, 2 cullerades d'oli d'oliva, formatge gruyer, pebre, i si tens farigola o el que vulguis, i en cru, molt fineta, ho poses allà sobre, i saps allò que plegues les puntes de la vora? És que no cal ni motllo. Ho poseu al forn, mira, se'm fa la boca aigua. I això està... boníssim.
1: Oi que bo, oi que bo. Tenim molts més missatges de gent que, per cert, ens parla molt de la sopa de ceba.
0: Clar, que... l'hem feta, no l'hem fet. Sí, la teniu penjada, sí.
2: A l'hivern és un plat de
0: setmana. Totalment. Sí, que jo us feia la conya d'una amiga meva, s'ha de deixar aquella ceba ben confitada, ben fosca, perquè amb la ceba mig crua passada per la paella, no.
1: I després tinc molta gent que fa això de que un dia es posen a fer...
0: batch cooking, cuinar una tarda per tota la setmana. Fantàstic.
1: 2 quilos de cebes.
0: Molt bé.
1: I vinga, i allà com si fossin el sofregit aquest de l'Empordà.
0: Tu saps el que és, això?
1: Sí, guanyen
2: diners,
0: l'arròs negre de l'Empordà. Sí.
1: No, però vull dir, que et queda la ceba negra.
0: Negra. S'ha de saber fer. I per fer això, aigua. Anar rehidratant, molt
1: quanta
0: bé.
1: Quanta estona trigues a fer això?
0: Molt.
2: Una
0: pots trigar,
1: hora i mitja.
0: Sí, i més.
1: I has d'estar allà, clar.
0: Clar.
1: I vinga, sense
0: bueno, pots, és qüestió de baixar el foc i anar rehidratant. Baixar el foc, paciència. Sí, sí. Val molt la pena, Ho tens fet allà, ja ho tens.
1: La ceba ens encanta, tu. Pere Puigverd, Mireia Carbó, Blai Morell, gràcies,
0: A tu.
1: Apa, adiós.
0: Adéu.
3: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules. Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida.
4: Fins aquí els millors moments
5: del Via Lliure. RAC 1. RAC 1.
6: A la primera pedra som culturalment actius.
7: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
6: Econòmicament estables.
8: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
6: Psicològicament tranquils.
9: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
6: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
10: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
6: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
11: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: Senyores i senyors, bona nit. Passen 5 minuts, això del Superesports, és que, escolta'm, mira que el tu diràs, no ens passem mai de l'hora, i el tu diràs, 11:05. Benvingudes i benvinguts al tu diràs, dissabte, 9 de maig, la vigília de tot un clàssic, en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Diu Hansi Flick que han de ser ells mateixos i no pensar en l'incendi que crema el Madrid. Álvaro Arbeloa s'encomana a Juanito, l'estampeta que sempre porta el Madrid a la butxaca quan està gairebé perdut. I parlant de supersticions i inspiracions divines. L'Espanyol i el Girona s'encomanen a tots els sants per mantenir la categoria. Els blanquiblaus han encaixat una derrota per 2-1 al camp del Sevilla, un rival directe, i els gironins visiten demà passat el camp del Rayo. Ara ho repassem tot plegat i fem un cop d'ull a la resta de l'actualitat, però abans, si us plau, hi ha prioritats. Ja sabeu que, segons l'últim EGM, a RAC1 som 1.098.000 oients, doncs segur que el següent EGM serem 1.098.001. I aquest 1 tindrà noms i cognoms. Jan Ballera Coll. I torno, Jan Ballera Coll. Avui és un gran dia a RAC1 per donar la benvinguda a en Jan. Moltes felicitats a en Gerard, la Laia i, per descomptat, a en Jan. Felicitació feta. Pol, podem continuar.

les 9, Barça-Madrid, i a les 11, potser, el Barça ja és campió de Lliga. En té prou amb un empat o amb una victòria. No hi serà Lamine, en teoria hi serà Mbappé, i sí que hi serà Tchouaméni. Això serà demà. Avui s'ha jugat el Sevilla 2, Espanyol 1. Dolen, avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat els últims minuts i són ja 18 jornades sense guanyar. Només 6 punts dels últims 54. I l'Espanyol és només 2 punts per sobre del descens. El Girona, que tanca la jornada dilluns a Vallecas, respira tan intranquil com l'Espanyol perquè és només un punt per sobre del descens. També avui hi ha Primera Reial Societat 2, Betis 2, Atlètic de Madrid 0, Celta 1 i Elx 1, Alavés 1. Pel que fa al futbol internacional, el Manchester City ha superat el Brentford per 3-0 i dorm a 2 punts de l'Arsenal, que demà juga al camp del West Ham, i a l'anada de la promoció d'ascens a Primera Federació, Reus 0, Ourense 0. I fora del futbol ha estat un dissabte molt mogut. La millor notícia, la victòria de la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, a la Volta a Espanya. Als 23 anys s'ha imposat ni més ni menys a l'Enliro. És on ha aconseguit la victòria final. La pitjor notícia és la lesió de Marc Márquez en un dit d'un peu que l'apartarà no només del Gran Premi de França d'aquest cap de setmana, de fet s'ha fet a la cursa sprint aquesta lesió, sinó també del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve a Montmeló. Males notícies, doncs. I a l'hoquei patins, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga de Campions. La jugarà demà contra el Porto. Avui els Blaugrana, que fa 8 anys que no aixequen aquest títol, s'han desfet del Benfica a les semifinals per 4-3. Parlant de títols i de competicions europees que es decideixen, aquesta és de bàsquet, a la final de la Champions League, a Badalona s'ha jugat, per cert, el Rites Lituà s'ha proclamat campió. Després de derrotar l'AEK d'Atenes a la pròrroga per 86-92. Atenció, perquè els lituans han remuntat, han aixugat un desavantatge de 20 punts abans d'aixecar el títol. I el Masters 1000 de Roma, Yannick Sinner, és ja a 16ens de final, gràcies a la victòria en 2 sets contra l'austríac Sebastian Hofner. Durant el partit, per cert, hi ha hagut 2 aturades per emergències mèdiques a les graderies. Sinner aspira a guanyar el 6è Masters 1000 consecutiu.

Ara mateix passen 9 minuts de les 11. Aquí comença un Tu diràs, que ja us dic ara que no s'acabarà a la 1. És tradició, però avui ja us ho puc dir abans de començar. No s'acabarà a la 1 el Tu diràs, perquè arriba carregadet, carregadet. De seguida, tertúlia amb Ferran Correas, Àngel Pérez, Javi Muñoz i Jaume Naveira. Ara la publi i després comencem la prèvia del clàssic que pot convertir el Barça en campió de Lliga.

0: i un quart de 12. Escolteu el Tu diràs, escolteu RAC1 en la prèvia del clàssic de Lliga de la segona volta que pot fer el Barça campió de la 25-26. Aquí a l'estudi de RAC1, jo crec que gairebé no hi cap ningú més. Saludo els tertulians que ens acompanyen. Ferran Correas, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, Miquel.
0: Àngel Pérez, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Javi Muñoz.
3: Què tal, molt bona nit.
0: Benvingut a casa teva, Jaume Naveira, aquest estudi que coneixes tan bé de tantes tardes que hem compartit.
1: Què tal, Miquel, bona nit.
0: Tardes i nits amb en Naveira. I també amb nosaltres la Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
4: Hola, bona nit a tothom.
0: Escolta'm, avui esperàvem molt la roda de premsa d'Arbeloa, després ens en farà 5 o 6 o 7 cèntims la Clara Rodergues, però evidentment hem de començar la vigília d'un partit com aquest, en què el Barça pot ser campió, escoltant què ha dit Hansi Flick, l'entrenador del Barça. Una roda de premsa tipus, diguem-ne, de Flick, una roda de premsa millor o, vaja, una més i és igual el partit que vingui demà i les conseqüències que pugui tenir?
4: Bé, una roda de premsa de manual de Hansi Flick en dia de prèvia de clàssic i de manual també a l'hora de no ficar-se en jardins i no atiar cap mena de polèmiques tenint en compte com està el panorama al vestidor del Real Madrid i a nivell institucional, diria jo, al Real Madrid. Aleshores, doncs, hem vist un Flick, ja ens ho esperàvem, mesurat en les paraules, cautelós a l'hora d'avaluar el clàssic de demà i molt, molt concentrat. No s'ha sortit del guió, diguem.
0: Correcte. No ha sortit del guió en cap moment, tot i que ha tingut un moment de dubte. Just al final de la roda de premsa, del qual parlarem després. Però abans, Marta, Flick no es refia en absolut, i de fet crec que fa bé, de la crisi del Madrid.
4: Sí, sí, el que dèiem, Flick no ha sucat pa en l'incendi que travessa el Real Madrid i ha fet gala de la prudència que el caracteritza a l'hora de preveure quina versió es veurà demà del conjunt blanc, quan li hem preguntat si creia que tot plegat feia el Madrid molt més feble i el Barça favorit a guanyar molta diferència.
5: Our goal is clear. We want to win.
6: El nostre objectiu és clar, volem guanyar la Lliga a casa, juguem a casa. Tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat. I amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100%. I també volen guanyar, és normal. Al final, per això el clàssic és tan important, tant pel Barça com pel Madrid. I juguem a casa, i el que volem fer és guanyar.
7: We are playing at home, and this is what we want to do. We want to win.
4: Sobretot Flick el que vol és aconseguir que la plantilla es deslliuri del soroll extern que envolta el clàssic i que estigui ben concentrada en el pla de partit i en el sentit d'equip que l'ha portat a estar caronant el títol.
6: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres, del nostre rendiment. És el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip. I és el que hem de mostrar demà al clàssic. Volem jugar el nostre partit, amb el nostre estil. Jugar com un equip, com una unitat. I és el que vull veure demà del meu equip. Res més. No despistar-nos amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
7: And this is we have to show.
4: Mai abans el Barça ha guanyat una Lliga jugant un clàssic al Camp Nou i aquest és l'objectiu que no volen deixar escapar.
7: I'm focused on this game.
6: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi. Però no diré que és el partit més important. No. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, staff. Volem guanyar el títol. És el segon consecutiu. És fantàstic. No és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
7: In Spain, so this is what we want to do.
0: Això és el que ha dit Flick, des d'un punt de vista del Barça. Després anirem al que és el que estem seguint tots, com si fos una pel·lícula amb crispetes, en els últims dies, que són aquestes flames que cremen a Madrid. Però, abans d'això, des del punt de vista del Barça, demà us imagineu un Barça que surti en tromba abassegador? Us imagineu un Barça que vulguis per sobre de tot el control del partit? Després ja us diré, o us demanaré que també, si podem dissociar les respostes, quin Madrid us espereu, no? Però des del punt de vista del Barça, començo per tu, Ferran, per exemple, quin Barça t'esperes demà? Anar al coll del rival o no?
1: Sí, jo crec que sense renunciar a tenir el control, tot el contrari, crec que buscarà tenir el control de la pilota i del joc, però que intentarà guanyar, no amb l'empat li val, però que intentarà guanyar i que si pot fer sang encara més, i això està quedant clar en Flick avui. Ha estat molt, molt tranquil, com acostuma a ser ell, però han hagut declaracions de futbolistes del Barça aquesta setmana, com Gavi, com Fermín, com alguns a més, que demostren que si poden fer sang la faran. Al final és el que té, que no sé quants jugadors, no els calcularé ara, però no sé quants jugadors estaran a l'11 titulars fets a la Masia, però seran uns quants, i aquests no tindran pietat. O sigui, intentaran, si poden fer 4, millor que 3, si poden fer 5, millor que 4. Una altra cosa és que ho aconsegueixin, perquè després parlarem del Madrid. Jo crec que el Madrid ve i arriba molt malament, i arriba com arriba, però bé, jo també, que tinc una edat, vaig veure un partit en el qual el Barça venia del motín de l'Espèria i va jugar contra el Madrid i va guanyar el Madrid, que era campió de Lliga. Sí, pot passar qualsevol cosa, però sí que és cert que jo crec que ara, en aquests moments, el Barça és superfavorit, per, no només per guanyar, sinó per golejar.
2: És cert que el Barça fa un parell de partits que a nivell tàctic o a nivell futbolístic està fent un viatge cap a més control que vèrtic, o cap a portar-ho, cap a controlar més els partits que aquells... aquell estil més original de Flick que havíem vist sobretot la temporada passada, però això no crec que estigui renyit amb anar pel partit. És a dir, tu pots anar descaradament a pel partit, a que es vegi des del minut 1 que no li vols donar ni mitja concessió al rival, tenint el control del partit. De fet, crec que és la síntesi perfecta del que hem vist fins ara de Flick, el dia que aconsegueixi a nivell tàctic fer això, i crec que demà és el que intentarà. Per una banda, perquè al Madrid li convindria un Barça més obert i que deixés més espais, perquè el gran potencial del Madrid està aquí. En canvi, si el Barça, a través del control del partit, aconsegueix endarrerir el Madrid, ficar-lo en bloc baix, allunyar-lo molt de que les curses de si acaba jugant Mbappé i de Vinícius siguin de molts metres, etc., li afavorirà el Barça, i crec, com diu el Ferran, que això a nivell tàctic, però a nivell anímic, a nivell gairebé simbòlic, tant el públic que estigui a l'estadi com els jugadors aniran, si se'm permet la metàfora, a trepitjar-li el coll als jugadors del Madrid tan aviat com sigui possible. I si poden fer després del primer, el segon i el tercer, el quart i el cinquè, aniran a fer-ho. No hi ha pietat, són jugadors de la Masia. Jo crec que ja tots sabem que Gavis, Fermins i companyia estaran extramotivats, i per aquí entenc que el discurs de Flick vagi en normalitzar-ho. És un gran partit, no dirà que és un partit més, és un clàssic, pots guanyar la Lliga, tot és sensacional, però ja hi ha tants ingredients que fan del partit una cosa excepcional que entenc que el discurs de Flick sigui una mica compensar tot això.
3: Jo crec que el factor de l'arrelament de molts jugadors, com deien el Ferran i el Javi, de l'arrelament de jugadors com Gavi, com Fermín, com Cubarsí, com Dani Olmo fins i tot,
1: Eric,
3: Gerard Martín, però és que m'atreviria a posar el carro a Joan García, que tot i que no, entre cometes, sigui de la Masia,
0: és de la Masia
3: i el Càntic, però ha aterrat d'una manera i s'ha impregnat de tal manera que el posaria en el sac, amb Ferran Torres, etc. Aquest arrelament fa que, per mi, el Barça afronti el partit de demà amb unes condicions, amb un caire totalment diferent al que ho faria si la gran majoria de l'equip fos, no sé si estrangers, o no tingués aquest arrelament. Jo crec que tu veus, quan hi ha els recents enfrentaments entre Barça i Madrid d'aquestes dues, tres temporades, tu veus els jugadors que estan a la banqueta, que estan de peu, que cada jugada dividida, salten, que cada... Vull dir, els veus amb ganes de no només de guanyar, sinó de fer mal al Madrid. I hi ha un altre factor també, que és que crec que la plantilla no oblida la derrota de la Nadal al Bernabéu.
0: I la celebració aquella de la gespa, no? Etcètera, etcètera.
1: Tot i que per mi aquella derrota és clau.
0: Sí, no, ahir ho comentàvem.
2: Aquell partit és clau pel Barça i pel Madrid.
1: Sobretot pel Madrid. Jo ara ja no hi és, però a mi Xavi Alonso, no diré por, però sí que em causava molt respecte. O sigui,
3: com a mínim és Carveló.
1: Jo crec que Xavi Alonso és molt bon entrenador, i estic convençut que si va al Liverpool com podria anar, ho farà bé, perquè crec que és molt bon entrenador. I allà va començar a acabar-se l'era Xavi Alonso, amb el canvi de Vinícius i i tot el que va passar en els dies posteriors.
0: Ahir el Pol Ballús ho deia, assegut on ara hi ha l'Àngel, que era una mica com aquell dia posar el cavall de Troia a dins del Bernabéu, que era, ja, era voluntària, una derrota voluntària com buscada perquè a partir d'aquí vingués aquest canvi de l'escenari.
3: Segurament, segurament.
2: Bé, sobre aquests temes de càlculs, jo fa un parell de setmanes aquí el Tudiràs deia que segurament pel Barça no estava malament, potser, guanyar aquest clàssic no per gaire, perquè el Madrid pensés que no li calien tants canvis de cara a la propera temporada. Ara crec que ja la cosa ha patat.
8: Ja no depèn d'això.
2: Ara la cosa ja ha patat, ara crec que...
4: Ara ja s'ha escapat de les mans, això.
2: No, ara ja aquesta estratègia ja...
4: Ha sortit rodolant.
2: No la podem dur a terme. No, jo, i que, a més, això sumat a que jo crec que a dins del vestidor del Barça, o sigui, jo sense tenir informació, però veient una mica el que em transmeten els jugadors, el barcelonisme que tenen alguns d'ells, com ara dèieu, per una qüestió de sentiment de pertinença, ostres, jo crec que demà el seu instint és efectivament d'anar a fer sang, perquè fixeu-vos que jo crec que el Barça també, quan pot, fa sang. Crec que és un equip més de fer sang del que ho és el Madrid,
1: et
2: diria.
1: És que això, Jaume, jo crec que encara que no ho transmeti a la roda de premsa, fliques així. És a dir,
2: no, totalment.
1: És que tenim un exemple que el van patir. El Barça li va fer sang en aquell partit del 2-8, però és que estic convençut que a la final de la Supercopa, no d'aquesta temporada,
2: sinó
1: de
2: l'any passat, si no arribes a parlar de l'Armella...
1: Si no es posen a Chesney, allò acaba amb una golejada d'escàndol.
2: Sí, sí. I a més és que, no sé, igual demà el Madrid doncs fa un partit millor del que esperem, però jo crec que també, ostres, amb el que tenen... sobretot per intentar moure l'equip al mig del camp, ostres, jo crec que el Barça mal partit ha de fer perquè el Madrid almenys li controli el partit o sigui, capaç de treure la pilota, no parlo ja de resultat, que escolta, de vegades el resultat pot venir donat per qüestions casuals, no?, dins del partit o per accions puntuals, però vaja, jo crec que el Barça té tots els elements per almenys portar el partit cap al seu terreny i intentar guanyar-lo, i després ja veurem si és capaç de, a més, guanyar-lo amb un marge ampli.
8: És que ara que juguem a imaginar quin tipus de partit li convé al Barça o quin pot plantejar, això que planteges tu, Jaume, que el Madrid té un mig del camp que ara mateix fa pensar que és impossible que li prengui la pilota al Barça o que li prengui el domini o el control del partit, és que jo crec que ni ho intentarà. És tan evident que és impossible que ho faci, després veurem quines baixes té i suposo que jugarem a fer els 11, que és gairebé impossible, per això dic que el Barça sí que hauria de fer-ho amb solidesa, perquè l'única alternativa que li queda al Madrid demà, més que mai, pràcticament és córrer a l'espai, és buscar l'esquena i són individualitats.
1: És que té un equip tan... O sigui, té un mig del camp tan fluix, tan sense futbolistes, que és bastant possible que Tchouaméni sigui titular després del que va passar.
2: Que realment ho penses i seria demencial, sincerament.
0: No, és que, de fet, titular... això de córrer a l'esquena del rival és el que va fer Arbeloa contra el City i contra el Bayern de Múnich, en els que contra semblen...
1: El avui ha dit, no? Sí. Este equipo ganó el City...
0: Sí, que
1: li ganó al Chelsea.
0: Sí, exacte. Sí, no, i una mica més hi arriba la fundació d'aquests dos. No sé, Marta, tu com ho veus, quines sensacions tens, però és que, clar, potser es paca d'eufòria, però segons com vagi la jornada, el 10 de maig de 2026 es pot recordar perquè el Barça guanya una Lliga contra el Madrid, cosa que no ha passat mai a casa, però a més amb un resultat que pugui fer mal. Potser no, però vaja, no sé quines sensacions tens tu.
4: A veure, jo vaig canviant de sensacions cada 5 minuts, que és una cosa molt, molt habitual.
0: Com quan estàs a la redacció, que ara tens set, ara tens calor, no?
4: Exacte, una molt mica bé. Sí. No, a veure, jo crec que el context convida a pensar que qualsevol cosa que no sigui una victòria del Barça seria sorprenent, tenint en compte com arriben els uns i els altres, les dinàmiques, el que ha passat al Real Madrid aquests últims dies, que el Barça té entre cella i cella guanyar la Lliga a més d'una manera tan simbòlica com deies tu, que no s'ha donat mai en la història, no? Té molts components que fan que sobre el paper sigui claríssim que el Barça no pot fer una altra cosa que no sigui demà guanyar el Madrid. Aleshores, em surt una mica la vena també prudent, que ara Ferran Correas també doncs la deixava anar, no? Que de vegades quan sobre el paper una cosa està molt clara, el futbol et demostra que té capacitat de sorprendre't, no? Uh-huh. Jo crec que demà no ens emportarem una sorpresa en aquest sentit, però sí que és veritat que per molt que el vestidor del Barça vulgui fer sang amb el Real Madrid, tinc el dubte de si podrà fer tota la sang que voldria fer, m'explico. El Barça no té Lamine Yamal, que és el seu gran factor i el seu gran talent desequilibrant. Rafinha no serà titular demà, bé, seria molt estrany que ho fos, ara mateix tots els inputs ens fan pensar que Rafinha no ho serà, no va jugar ni un minut a Pamplona, va mancat de rodatge. Li falten arguments al Barça per dir... ostres, anem a fer tota la sang que voldríem fer, i aleshores una golejada jo demà, per molt que la desitgi, la veig una mica difícil. Jo crec que el Real Madrid en alguns trams li complicarà la vida al Barça, i que serà un partit en alguns trams una mica equilibrat, una mica igualat. I hem d'estar preparats per això, que no serà... Vinga, va, catifa vermella, confeti i obrim el cava. I d'això també n'és conscient, sobretot a Hansi Flick i el cos tècnic. Per això hi ha aquest nivell de prudència. Ara, jo crec que al final la balança es decantarà cap al Barça, i que no m'imagino una altra cosa que no sigui demà celebrar la Lliga amb aquest regust tan especial que serà guanyant el Madrid a casa.
0: Clar, perquè això us volia demanar. Després hi ha paraules sol·licitades aquí a l'estudi i evidentment es respectaran els torns, però amb un sí o amb un no, algú contempla la possibilitat que demà el Barça no sigui campió?
8: No. És una possibilitat.
1: No, ha dit un sí, ha dit un no.
9: Ha dit un sí o un no.
8: Jo soc de lletres, necessitava molt escriure molt les
1: exactes. No.
4: A veure, és que amb un empat el Barça és campió,
0: No, ja, no, sí, la teoria la sé, però hi ha algú de vosaltres que contempli que amb això, sent amb un empat o amb una victòria campió, el Barça demà, perquè el motiu de l'Espèria es torni a presentar...
1: Que no veus, que potser es peguen també a l'avió i passa alguna cosa i no arriben.
8: Però hi ha una
1: potser
8: cosa que
1: no arriben a l'avió.
8: Tampoc hem de subestimar. Jo crec que sí, que serà campió.
0: El comandant intervindria més Carmelo, si es
1: Rudiger, peguen a l'avió. Rudiger amb carreres o...
8: Sí. Jo crec que el Barça serà campió perquè tot fa pensar que sí, perquè li val l'empat, perquè és superior futbolísticament, ho ha estat al llarg de l'any, perquè per tot el que ha passat extraesportivament aquesta setmana, però alhora s'ha de posar sobre la taula que és que el Madrid tampoc pot sortir a fer el ridícul amb tot entregat. És a dir, el Madrid, un, és el Madrid, té les seves armes futbolístiques per intentar-ho, i dos, és que si demà no competeixen, si demà no li posen les coses una mica difícils al Barça, aquests mateixos jugadors han de tornar al Bernabéu, han de tornar a enfrontar-se al públic del seu propi estadi en un altre partit. És a dir,
9: en un partit contra l'Oviedo,
8: Clar.
9: On no hi ha absolutament res en joc esportivament i on pot estar tot donat perquè el Bernabéu...
8: És que la pitada...
4: Però anem a pensar que potser encara hi ha jugadors del Real Madrid que tenen una mica d'amor propi, no? I que tenen ganes de defensar una mica la seva dignitat, ni que sigui a nivell individual.
1: Sí, però jo, Marta, això crec que si fos al revés, a l'inrevés, sí, perquè Gavi tindria amor propi, i Fermín, i Eric, i Cubarsí, i molts altres. El Real Madrid, ostres, jo veig amb aquest amor propi, veig a Vinícius.
4: Hi ha pocs
1: més.
4: Sí,
1: Mbappé,
4: sí.
1: El dia del Betis, faltaven 2 minuts, i el tio va demanar el canvi quan li passava un jugador pel costat amb la pilota fent un sprint. Va demanar un canvi, el va deixar passar el jugador, i al final, mira, aquest partit, el Madrid el va empatar. Ja no explicaré el que va passar mentre estava jugant al Madrid, ell estava
0: amb
1: Star Expósito por ahí.
3: No entris en detalls.
1: No, però això és Mbappé.
4: L'altre dia sorrient de l'entrenament
1: Bellingham,
4: amb un tio a l'hospital.
1: Bellingham, No el veig el tio més implicat del món. Ja et dic, Tchouaméni, que possiblement serà titular, és un tio que acaba d'enviar Valverde a l'hospital. Thiago Pitard, sí, tindrà molt prou, però el nano dona pel que dona. Ens vam donar, semblava aquí que fos el nou Seedorf i no arriba a res. No sé, és que no veig a ningú. Rudiger tampoc el veig amb amor propi. No sé, és que Camavinga és un tio que està més fora que dins. No veig a Vinícius i potser, mira, Courtois, que torna. I sí. A banda d'aquests dos, és que no els veig.
9: Sí, és veritat, és un equip que està molt mancat de líders, no? És evident. Jo volia apuntar un detall més futbolístic a una mica al fil del que deia abans el Javi, que últimament el Barça estava dedicant-se més a controlar els partits. Crec que això venia més perquè Lamine i Rafinha són baixa, i al final aquí perds, no, aquest, o perds una part del vertigen que pot tenir l'equip d'amenaça i de més. més. Però clar, jo demà m'imagino un Barça on Rashford i Fermín seran titulars a la dreta i a l'esquerra. I crec que aquí...
4: Rashford no ho sé.
0: Jugarem després, això.
9: O Rooney. No,
1: jugarem després.
9: Tu creus que Rooney, Marta?
0: No espai.
4: Jo crec que Rooney.
0: No fem
4: espai.
9: No, però simplement... O sigui, jo personalment, jo imagino que Rashford pot ser titular i que en tal cas, aquí Flick igual ha de ser el que posi una mica el fre de mà amb aquests dos jugadors. Un, per com entén el futbol i per com crec que sempre té una mica la pulsió d'anar cap amunt i d'accelerar el joc, com és el cas de Rashford, i després Fermín, perquè demà igual està molt accelerat pel fet de poder guanyar-li la Lliga a la cara al Madrid, no? No sé, veurem
1: marcar el gol que li van anul·lar l'any passat.
9: Correcte, correcte.
0: I a més el mateix àrbitre.
3: Mira, que també dic m'estava sortint... O sigui, no sé si m'ho has llegit...
0: Aquest regalí més sac...
3: M'estava sortint de la boca perquè...
10: L'Àngel anava a dir, només no es pot guanyar la Lliga de l'Ona. Si no ho permet...
3: Es nota que són uns quants dissabtes ja i es nota que portem temps perquè us prometo que estava esperant que acabés el Jaume i la frase que acaba de dir el Ferran l'anava a dir de què... Tu has preguntat de forma binària sí o no i el que anava a dir és que l'única persona ara mateix a les 11:34 de la nit que contempla el no...
0: Sí?
3: Va néixer a les Canàries i no es diu Pedri. Es diu Alejandro Hernández Hernández.
0: Molt bé.
1: Alejandro José.
3: Alejandro José.
0: I serà l'àrbitre representant del futbol espanyol al Mundial.
3: Al Mundial.
0: Correcte.
1: Iglesias Villanueva al bar.
0: Això demà, al Mundial no. Al bar demà, Iglesias Villanueva.
9: Només faltava Iglesias Villanueva al bar del Mundial, eh? Això sí que va ser el nivell.
10: Al fil del que deia el Jaume, una cosa que també crec que pot tenir certa influència en el partit és que la sobreexcitació d'alguns jugadors del Barça que tenen tendència a carregar-se massa de targetes innecessàries que no condicioni el Barça, perquè crec que el Madrid això ho buscarà, ho tindrà en compte, que jugadors com Gavi, Fermín, no es carreguin d'una groga abans de temps, se'ls faci llarg el partit i el Barça es pugui acabar quedant amb 10 massa abans del final i que això pugui condicionar a nivell futbolístic.
9: Has inclòs Fermín a la numeració per no deixar Gavi sol, però estaves pensant en Gavi, no? Per com ho has dit?
10: Sí, evidentment era el primer sospitós.
4: Jo només estava pensant en Gavi quan estaves dient això.
0: Tu creus que Rüdiger es contindrà per veure la targeta groga?
10: No, però...
0: Però no l'ha valorat.
10: Sí.
0: Ara mateix passen 6 minuts.
1: Que li diguin a Carreras, no?
0: 2:15... Hosti, que Rüdiger et vingui allò embalat, ha de fotre una por.
1: I Xameni també,
0: Sí, sí, però Xameni és igual. No, perquè ens fotrem en jardins i deixem-ho estar. 2:15, fem una pausa i ara tornem per continuar amb la prèvia d'aquest partit de demà entre el Barça i el Madrid, d'aquest clàssic al Camp Nou, en cas d'empat o victòria, el Barça campió, un partit que començarà a les 9 i que, evidentment, com sempre, podreu seguir a RAC1.
11: Tu diràs amb Miquel Agut.

0: Arribarem aviat a 3:15, el Tu diràs de RAC1 en la prèvia del clàssic de demà amb el Jaume Naveira, l'Àngel Pérez, el Javi Muñoz, el Ferran Correas, la Marta Ramon i, evidentment, també amb Sarsa. No tinguis dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. A veure, Marta, flic, ja ho dèiem abans, respectuós, prudent, no ha entrat en polèmiques a l'hora d'analitzar el que ha passat a Madrid aquesta setmana i al Madrid, que és el que hem estat comentant, sucant i pa, baguets, crostonets, panets, torradetes i el que sigui.
1: Exacte. Quina varietat, eh?
0: Què et sembla?
1: De material.
0: Home, per de massa mare, d'espelta...
1: Vaja, bé, és que...
0: Clar,
1: sí.
0: El que vulguis.
1: Estem en un moment que el tema pa té molta sí. varietat a casa nostra. Sí, sí.
0: sí. sí, sí.
1: No, doncs, entrant en matèria, quan a Flick li han preguntat per com gestionaria un conflicte com el que s'ha viscut al vestidor del Madrid, ha tret ferro a la situació i sobretot ha remarcat que al Barça hi ha molta comunicació, que és el més prioritari en casos com aquest.
2: I think the most important thing, and this is...
3: El més important, i això és el que valoro molt en aquest club, és que tothom va en la mateixa direcció. Quan passa alguna cosa, tots parlem en la mateixa direcció. Aquestes coses passen al futbol, a la vida. No diré que és normal, però pot passar. I quan passa, ho has de gestionar, has de parlar. El millor és comunicar-se, és el primer que has de fer. I així... és com ho gestionem aquí.
2: This is normally also how we manage it here.
1: I Juanito ha aparegut també a la sala de premsa de la ciutat esportiva del Barça. Sí, és un esperit que es mou i sí. també ha arribat a la sala de premsa.
0: Com el pendulito del Mago Félix.
1: Com el pendulito. Ha estat l'última pregunta de la roda de premsa i li ha fet el company Joan Domènech del Periódico.
4: Vostè sí sap qui és Juanito. El del Madrid. Si se'n recorda d'ell. I si creu que aquest jugador és el que millor representa els valors del Madrid.
2: I don't answer this question. Okay. Sorry. I don't know. Maybe another question. I'm not, you know, I don't know what to do with this question.
0: No sé què dir, no?
1: No sé què fer amb aquesta pregunta. Feia cara de molta estranyesa. Sobretot també li ha sobtat veure que, clar, la sala de premsa ens ha fet gràcia la pregunta. Estàvem rient i l'ha agafat una mica a contrapeu. Pel que sabem, Flick sabia perfectament de quin Juanito li estava parlant Joan Domènech, però en aquell moment no sabia que Arbeloa hi havia fet referència i per això la pregunta doncs l'ha deixat així, amb aquesta sensació d'haver-lo agafat a contrapeu, sobretot perquè li faltava context i per això s'ha estalviat ficar-se en jardins. Però sabia de quin Juanito li estava parlant.
5: Ho sabia tant que estava a la plantilla del Sevilla.
0: Correcte. Sí. El dia que Juanito va fer la barema al cap de Mataus,
5: correcte.
0: Aquell dia...
6: No va,
1: ho dic perquè hi ha hagut una mica el dubte en aquell moment de si havia fet la relació correcta, si en aquell moment, quan li fa la pregunta a Joan Domènech, li ve al cap la trepitjada de Juanito a Mataus, i sí, sí, sabia perfectament de quin Juanito li estava preguntant.
0: Aquesta t'ha agradat, no, Ferran? Aquest moment de la roda de premsa t'ha agradat?
6: La millor pregunta de la roda de premsa. Sí, sí. No havia escoltat abans la roda de premsa d'Arbeloa, després l'escoltarem, que és la més surrealista que he escoltat en molt de temps, i m'ha fet molta gràcia.
0: Avui hi havia algú...
6: Joan Domènech és un crac.
0: Això sempre, en Pastoret. Sí, Pastoret és un crac, evidentment. Una salutació per en Joan, des d'aquí, si ens està escoltant. A la redacció hi havia algú que deia que la roda de premsa d'Arbeloa d'avui li sembla que és la més vergonyosa de totes les que ha fet Arbeloa.
7: The Office, no? Una mica.
5: I és difícil, eh?
0: És difícil.
7: Michael Scott, sortir de la roda de premsa.
1: Michael demà, Scott, diu.
6: Demà hi ha jugadors del Barça que podrien celebrar gols de tantes maneres. Un fent un pal de golf, un altre bussejant...
0: Tu creus que amb alguna figura geomètrica que es fa servir per indicar obres en una calçada, tu creus que algú podria celebrar això? No? Això no, eh? Molt bé.
7: Això li deixem als suplents espanyols del Madrid.
1: Això és vintage.
0: Sí, sí, és vintage, però gràcies a la infaria. Tot i que s'ha de dir que Arbeloa avui ha estat correcte, quan, encara que sigui de passada, quan s'ha referit al Barça. Vull dir, la Bilis ja ha sortit altres dies, però avui no tant. Tot també és veritat...
6: Amb el que tenia.
0: No, clar, amb el que té a casa... Allà,
1: com per treure a passejar certs conceptes
0: això,
1: avui
0: això, contra això el Barça.
5: Li ha quedat un mínim de vergonya d'avui no pronunciar el nom de Negreira. Que jo m'esperava que d'una manera o d'una altra el trauria, perquè Arbeloa té un màster en treure.
0: No, jo no
5: ho donava tot,
0: després en parlarem amb la Clara Rodergues, que ho dic després és aviat, perquè tampoc no podem trigar pas gaire, però jo crec que si cada vegada que Arbeloa diu escudo en una roda de premsa em donessin un euro, ja m'hauria comprat tres plantes d'aquest edifici. Perquè aquest discurs grandiloquent d'este escudo, del significado, de totes aquestes històries, tot això que li agrada tant i que fa anar sempre i que d'alguna manera encaterina la gent del Madrid i oh! Però després no hi ha res futbolísticament, doncs si cada vegada que diu escudo et donessin un euro, ja tindria tres plantes jo d'aquest edifici. Això hauria d'haver invertit, veus? Hauria d'haver invertit en això. O s'hauria de poder apostar a bet en escudo o alguna cosa
7: això,
0: així.
7: Això et passa per no ser un tauro de les finances.
0: Ara, jo sóc un moll roger de les finances.
8: Més enllà de la broma i de la befa i del discurs propi de Michael Scott que té Arbeloa, aquest posat, que tregui l'escut, la història, a Juanito, etc. Això que ha passat és un missil a una de les línies de flotació argumentals principals del Madrid i que de retruc sempre la fan com per tirar-li pedres al Barça, que és aquesta cosa de que el Madrid sempre s'ha venut com una institució seriosa, a Florentino com un, no un president, sinó com un magnat dels negocis, que a més és un ser superior i que gestiona el Madrid com una gran multinacional i que aquí no passen aquelles coses que passen a altres clubs, no?, que tenen aquestes històries, aquestes baralles caïnites i que són gairebé...
0: Els ismes,
8: sí, i que tenen tot el dia un guirigall intern perquè fan eleccions i se'ls ocorre discutir-se entre ells i tirar-se els plats pel cap. Tot això, el que ha passat ara, el que demostra és que el Madrid, tot i el seu autoritarisme o el seu presidencialisme, anem a dir-ho així, també és una olla de grills per dins. Bueno, no també, és una olla de grills per dins, que ha passat coses que aquí al vestidor del Barça en els últims anys no han passat mai i a dia d'avui serien inimaginables, però ells, que s'han venut des de fa molts anys o tota la vida com una gestió impecable, com un club pràcticament el senyorio sent la seva bandera, un club representatiu dels millors valors de l'esport i que alhora Florentino l'ha portat a la màxima eficiència empresarial, etc. Tot això demostra que no hi ha res darrere d'això, que realment al final hi ha uns jugadors als que un president ha malcriat, ha empoderat una altra vegada, que han pogut carregar-se a un entrenador que va tenir la intenció, almenys, enfrontar-se amb ells, i no ni directament, perquè Xavi Alonso ho va intentar fer tot amb mà esquerra, i que continuen manant uns jugadors que, a més, a nivell futbolístic han demostrat que estan molt per sota del que és la història d'aquell club.
0: Ara anirem al Madrid, però abans, Marta, primer... Ja, abans el Javi volia jugar a l'11 i jugarem de seguida. Hi havia alguna discrepància que ja tenies amb Jaume Naveira, no sé què t'ha fet en Naveira, Marta, que ja tens discrepàncies amb ell, però vaja.
8: Criteris.
1: Sí, el dubte de Rashford.
7: La que en sap és la Marta, sí. la que té informació és la Marta. Jo,
1: sí, el que passa
7: jo
1: que us dic que una cosa del que els inputs que ens puguin arribar dels entrenaments, i ja hem vist moltes vegades aquesta temporada que tens uns inputs dels entrenaments i després el dia de partit posa l'11 que ell creu i a vegades no té res a veure amb el que ens ha arribat que havia provat.
0: No, però escolta, aquí hi ha multicriteris en aquesta taula, o sigui que no passa res. No passa res, efectivament, Jaume. A veure, Marta.
6: Marta, pel que diràs i tens, pel que saps, tens una sorpresa que no acabes d'entendre.
1: No. Ai, doncs tu deus tenir una altra informació que jo no tinc.
6: I no és la de Rooney, eh?
1: No.
6: Jo crec que Rooney juga. Crec que
1: jo
6: juga.
1: Crec que Rooney juga, sí.
6: Bueno, quan la diguis.
1: Ara em deixes aquí intrigada.
0: A la convocatòria, abans de l'11, faves comptades, Marta? No la tenim, però vaja, és això.
1: Sí, la llista de convocats es farà pública demà, tornarà Koundé després de no jugar a Pamplona per sanció i estarem pendents de si pot rebre l'alta mèdica finalment Andreas Christensen, que bé, és una mica just, però tractant-se del clàssic i que es poden proclamar campions de Lliga, veurem què és el que acaba passant. L'únic integrant que hi haurà a la infermeria serà Lamine Yamal, que es perdrà el clàssic, com ja sabíem, tercer partit sense Lamine Yamal des que va lesionar-se. L'equip es concentrarà a la una del migdia al seu habitual i destaca també que demà hi haurà mosaic a l'estadi amb el lema Força Barça i que per primera vegada s'omplirà l'espai d'animació amb 1.200 persones.
0: Doncs això és el que hi ha com a part externa, diguéssim. Per cert, si el Barça guanya la Lliga se li lliurarà la Copa. Demà al Camp Nou, que això està bé. I ara, Marta, quina és, segons el Departament d'Alineacions del Barça jugar a RAC1, l'alineació de demà en aquest clàssic?
1: Amb la intriga de la sorpresa de Ferran Correas, Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, Gavi, Pedri a la base de la jugada, més avançat Olmo, i al davant Roni, Lewandowski i Fermín. Em diràs que Eric juga en algun lloc.
6: No, et diré que és aquest 11, i per mi la sorpresa és que no jugui Eric.
1: Uh-huh. D'acord, sí.
6: Perquè és que juga sempre.
7: Jo també
6: pensava que jugaria, no sabia on, perquè crec que Koundé és el tio millor, tot i que hi ha partits que està empanat, sí que és el millor jugador per aturar Vinícius.
0: Millor antídot per Vinícius.
6: Però pensava que jugaria Eric perquè juga sempre, i sembla ser que no jugarà.
5: Jo aquest 11 el veig pràcticament al 100% amb el dubte aquest de... Una mica el que deia la Marta, és una cosa que hagi treballat amb Rooney, i l'altra cosa és que igual demà fa una mica el despit i surt amb Rashford, i estic d'acord que no entenc lo d'Eric perquè, a més, no em sembla just. És a dir, demà és el gran dia. Demà és el dia en què has de guanyar la Lliga, en què és un escenari perfecte, l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, i el jugador que podríem dir que està en el top 3 de jugadors que més... t'ha salvat o t'ha servit aquesta temporada per cobrir-te en moments on has tingut lesions importants, que s'ha adaptat a jugar de lateral quan ha tocat, de central per una banda o per l'altra, de pivot, que ha rendit de forma excel·lent en qualsevol posició, que és un tio, a més, que és culer, que és de la casa, que està cridat a ser un dels capitans, i el dia gran, que és el dia que tot culer i tot jugador de la casa vol jugar, que és contra el Madrid al Camp Nou per guanyar una Lliga, jo crec que demà l'11 hauria de ser Eric García i 10 més. I no entenc que no ho sigui.
1: El que passa que aleshores, si el situes a l'eix de la defensa, et carregues, diguem, la parella Cubarsí i Gerard Martín, que és en la que ha confiat més Hansi Flick darrerament, i si confies en ell, si estem decidits a dir que Koundé ha de jugar al lateral dret, si el col·loques al mig del camp, què fas? Et carregues Gavi?
5: No, està clar que el fet de que jugui Eric és a costa d'una decisió important de carregar-te algo important. Però és que jo, per exemple, crec entre aquests duels individuals, entre Eric i Koundé, per mereixement i per meritocràcia, crec que Eric mereix més jugar que Koundé, i fins i tot entre Eric i Gerard Martín, per mereixement i per meritocràcia, crec que mereix més jugar Eric que Gerard Martín.
0: I entre Eric i Gavi?
7: Uf, però és que Gavi ha entrat molt bé en aquest equip, després de...
1: I demà és el clàssic.
6: És que el problema és que estic d'acord amb que Eric hauria de jugar, i sembla ser pel que ha provat, que no jugarà, però és això. És que Koundé el necessites per aturar Vinícius. Jo d'inici pensava que jugaria Eric per la dreta, però és que realment, si et pares a pensar, necessites a Koundé per aturar Vinícius. Podria jugar per Gerard Martín? Sí, però també és cert que Gerard Martín també s'ho mereix, perquè està jugant molt bé està fent una parella centrals amb Cubarsí, amb la qual hi confia.
7: I que la defensa per perfils et queda més natural.
6: I és que una cosa, Gavi ha de jugar. Gavi contra el Madrid ha de jugar. Sí o sí.
7: No, per mi clarament és el debat seria si ha d'entrar Eric o per Koundé. O Eric o Koundé, perquè Koundé crec que... És que ja ha estat una cosa tota la temporada. O sigui, a mi em costa recordar partits bons de Koundé o un seguit de partits bons de dir, ostres, és que Koundé s'ha merescut mantenir el paper que tenia la temporada passada. Jo, això, sincerament, em costa recordar-ho. I crec que en els últims partits, l'últim que va jugar va ser el de Getafe, ostres, el que dèieu abans, o sigui, estava absolutament empanat. No?
0: Empané, Koundé empané.
7: Totalment. I no sé, jo, al final... Koundé, per condicions, estic d'acord que és un jugador adient per marcar Vinícius, però aquí al final has de posar tot en una balança i clar, Koundé té les condicions, però Koundé, tot i que demà sigui el clàssic, estarà suficientment concentrat com per... Home, entenem que sent un clàssic, sí, però no sé, però Eric, jo, amb el que ha fet aquesta temporada, per mi hauria d'estar per davant de Koundé.
8: És que és dels jugadors, Koundé, que té la capacitat de connectar-se i desconnectar-se gairebé quan vol, no? Juga un partit i està molt fora i després arriben els dies grans, que a més jo crec que acostuma a rendir i està connectat. Jo sí que crec que si demà és titular... A mi sí que em dona certa sensació de solvència a Koundé i a més crec que s'adapta més les seves característiques per frenar un jugador com Vinícius. El que no tinc tan clar és que Flick hagi de fer les alineacions pensant en els mereixements, les de demà dic, pensant en el mereixement de la temporada, de qui ho ha merescut més, qui l'ha salvat en més ocasions, etc. Demà s'ha de fer per guanyar l'alineació, per guanyar el partit. I aquí crec que, tot i que la defensa quede molt més natural amb Gerard Martín i Cubarsí, perquè queden un perfil dretà i un perfil esquerrà, a mi em sembla que Eric García-Cubarsí són la millor parella de centrals, i que sí, seria injust amb Gerard Martín, doncs segurament, perquè s'ho ha guanyat, s'ho mereix com ningú, perquè ningú ni ell segurament esperen aquest rendiment, ha estat sempre que se l'ha demanat, però això va de guanyar o empatar demà pel Barça, per ser campió de Lliga, i a partir d'aquí... Tot el mèrit, tot el mereixement per Gerard Martín, però si creus que Eric et garanteix una millor defensa de jugar.
9: Però és que jo crec que a Flick la parella Cubarsí i Gerard Martín és la que més li agrada ara, en aquests moments.
1: Mm. Això és així.
7: És normal. És que al final han arribat a un nivell...
9: Eric ha continuat jugant sempre, excepte a Getafe, no? Que em sembla que estava sancionat. Sí. I algun partit que s'ha perdut per aquelles molèsties que va anar tenint, estava jugant o de mig centre o de lateral, però la parella de centrals durant molts partits ja és Cubarsí, Gerard Martí.
0: Vaja, demà sortirem de dubtes un pèl abans de les 8, quan el Barça faci públic l'11 per jugar al Madrid. Ara que són les 12, que és mitjanit, senyals horaris, bon moment per deixar anar a descansar la Marta, que demà tindrà un dia llarg, i per fer un cop d'ull al que hagi dit Álvaro Arbeló en la prèvia del partit i veure com se les han pescades per evitar entrar gaire en els sidrals que té el vestidor en els últims dies. Marta, gràcies.
1: Bona nit, una abraçada a tots, fins demà.
0: Una abraçada, acomiadem la Marta i de seguida saludem la Clara.

0: Aviam, Clara Rodergues, bona nit.
1: Bona nit.
0: Demano, sisplau, a tothom que hi ha en aquest estudi que dediqui a la Clara un aplaudiment, sisplau, un aplaudiment per Clara Rodergues. Bàsicament perquè avui s'han passat 23 minuts d'Álvaro Arbeloa. Bravo, Clara.
1: Sí. 23, sí.
0: 23,
1: bona,
0: eh?
1: Dos quarts d'onze del matí, que, home, ahir vam fer, t'ho diràs.
0: Clar.
1: Com amb tu no sabem que acabem a la una, per tant...
0: Amb tu sí que acabaríem a la una. No acaba ningú a la una, acabaries tu també. Que realment, li dic... Acabo de demanar un aplaudiment per ella i ja m'estrenen els genolls. O sigui, és increïble.
1: Sí, perdona, Miquel, tens raó. Sí, no, però...
0: Gràcies.
1: Però a la vegada... Deixa tantes perles, Álvaro Arbeloa, que t'ho fa entretingut, jo crec, no? Vull dir, és dur, però a la vegada tens moments en què no et creus el que està dient i et preguntes si realment és real o no.
0: Escolta'm, a banda que hi ha hagut una resposta de 4 minuts i mig o una cosa d'aquestes, què t'ha semblat? Com l'has vist? Tu també, com m'he sentit, i algú per qui l'estudi també comentava, et sembla que és una de les... o potser la roda de premsa, no sé si dida més vergonya aliena d'Arbeloa que has vist o no?
1: Sí, d'aquesta temporada, sí. Hi ha hagut algunes que també, déu-n'hi-do, però sí, però tampoc no em sorprèn en excés, perquè ja quan Xavi Alonso comença a sonar que marxarà, abans ho deia el Javi, no?, que és un entrenador que sí que va una mica qüestionar algunes coses del madridisme, el problema amb Vinícius, etc. I sonava Arbeloa, tots ja sabíem que Arbeloa era un home de la màxima confiança de Florentino, un home del seu exèrcit que no aniria en contra seva, que el defensaria fins a l'últim moment, i per tant avui no em sorprèn que surti doncs fent aquesta defensa ultrança del club de Florentino, que defensi tant els jugadors davant d'un fet tan impresentable, tampoc cal, crec, potser, però no m'ha sorprès. Sí que és cert, però, que tornar a citar Juanito, emocionar-se amb Juanito, etcètera, això sí que frega la vergonya.
0: Sí, no,
2: perquè... Estàs a punt de plorar, eh?
0: És que no, perquè no he pogut passar per davant de les Copes d'Europa entrant al Bernabéu, perquè si no s'hauria assenyat davant de les Copes d'Europa, o com diria el Puquí de les àmfores, que li agrada dir a ell. A veure, Clara, comencem a escoltar Álvaro Arbeloa o, segons Jaume Naveira, Michael Scott.
1: Va, comencem, que tenim feina. Primer, el que dèiem, m'ha defensat la reacció del club aquests dies, la contundència, ha dit, que ha mostrat amb els comunicats, amb la sanció d'aquests 500.000 euros per Tchouaméni i per Valverde després d'aquesta picabaralla, i evidentment també ha defensat els dos protagonistes, Arbeloa sent orgull.
3: Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos, por lo que han hecho, por este club durante tantos años, y lo he sentido yo como aficionado, por estos 4 meses, por lo que me han demostrado día a día los dos, lo que significa ser un jugador del Real Madrid, su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta, y yo no lo voy a olvidar.
1: De fet, i abans parlàveu d'un pal de golf, ha dit que aquestes coses passen als vestidors, tot i que tampoc no ha volgut justificar-ho.
3: Yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro. Para mí lo más grave y lo que más me duele, y se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Situaciones que evidentemente no representan al Real Madrid, ni cuando ocurre en ningún club representan a ese club, porque son situaciones que no se debe dar entre compañeros, pues han sucedido siempre. Y con esto no lo estoy justificando, ni mucho menos. Fue un incidente que al final tuvimos la mala suerte de que acabara con Fede con una brecha.
1: I en un to...
0: Mala sort, diria... mala sort.
1: Sí, mala sort, sí, això és el que passa. Quan dones un cop al gol, doncs mala sort. En un to un pèl potser irònic, diria, ha assumit també responsabilitats quan li han preguntat si podria haver fet alguna cosa més com a entrenador.
3: Me parece perfecto. Yo soy el responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid, y si queréis poner algún culpable, aquí estoy yo. Repito, si... Aquí el resumen y bueno, pues las consecuencias o lo que se entiende de esta situación es que el entrenador tenía que haber parado todo esto. Repito, lo asumo.
1: Un Arbeloa que ha pujat el to quan ha parlat de les mentides que ha escoltat aquests dies sobre el vestidor.
3: No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, porque se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de

0: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
1: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
2: En un gag, algú s'ho podria creure, perquè realment ens n'estem enfotent i has dit totes les varietats de pa, Miquel, en les que estem sucant. Però és que realment és surrealista, que aquestes paraules que acabem d'escoltar siguin de l'entrenador del Real Madrid en una roda de premsa oficial. És surrealista. És que no hi ha per on agafar-ho. O sigui, jo crec que és una roda de premsa històrica. No tornarem a sentir alguna cosa així.
3: Que era la per mi és la millor.
4: Ah, perdó. Bé,
3: des del punt de vista d'aquí, és la millor.
5: Jo, mira, que quan comença i diu jo no quemaré mis jugadors en la hoguera pública, jo fins aquí l'entenc. Fins aquí penso, tens raó, mira, al final tothom té dret a equivocar-se i fins i tot, i és cert que a un vestidor de futbol hi ha hagut milions i moltes baralles, això no justifica el que va passar, hi ha hagut baralles, tothom té dret a equivocar-se, després té el deure de demanar disculpes, s'equivoquen, hi ha una baralla, els jugadors demanen disculpes, bé, tampoc no els hi impediria la pràctica del futbol per l'eternitat, és a dir, crec que correspon a una sanció molt severa, molt més que la sanció exclusivament econòmica que li ha posat el Madrid als dos jugadors, però fins aquí, mira, li puc comprar. Ara bé, tot el que diu després, sobretot, a mi em sembla extremadament greu que a ell el que més greu li sembli sigui que s'hagi filtrat. És a dir, no que hagi passat, sinó que s'hagi filtrat. Però saps per què ho diu això? Això és una guerra interna claríssima, perquè tot apunta, és cert que al voltant d'un vestidor d'èlit hi ha moltes persones i que pot filtrar un jugador, pot filtrar un utiller que passava per allà, o pot filtrar el jardiner que està allà i ho veu, però jo no sé què filtrar, no tinc cap informació, però és cert que hi ha una guerra interna amb un sector de jugadors, el sector espanyol, diguéssim, que no han dubtat en expressar a un terreny de joc on saben que hi ha mil càmeres apuntant-los el seu descontent a Marbeloa, i a mi em fa la sensació que ell el que fa allà és intentar desviar la mirada de tot el que ha passat cap a aquest sector amb el que té una guerra civil interna, que són jugadors els que té pràcticament apartat, com és el cas de Carvajal, tot i ser el capità del Madrid, amb el que té una guerra oberta frontal, com és el de Ceballos.
4: Jo no sé si té a veure, però Carvajal és el jugador que el va apartar de lateral dret del Madrid, perquè quan Arbeloa jugava, arriba Carvajal, que havia estat cedit al Bayer Leverkusen, i no sé si això pot tenir alguna relació amb la posterior execució, distribució de minuts d'Arbeloa en aquesta posició.
3: Jo no sé tampoc si ara no defensaré Arbeloa, però crec que entre Trent i Carvajal és bastant millor Trent en aquesta, a l'actualitat. O sigui, sí. Carvajal bàsicament és perquè la premsa del Madrid ha intentat que Carvajal vagi al Mundial, però no té cap sentit que Carvajal...
4: Ha intentat que guanyés la pilota d'or, Ferran,
3: titular,
4: en el passat.
3: Sigui titular del Madrid en aquests moments.
4: Un moment, ara continuem, però teniu clar algun greatest hits del que heu sentit fins ara? Hoguera pública, palo de golf...
3: Per a mi és la CIA. No trabajo.
6: Estic d'acord.
5: Palo de golf és brutal, també.
2: Per mi, quan diu que està orgullós de los capitanes que tiene... Després de Gol dels Capitans.
5: La música de The Office.
4: Sí. No, clar, el Pol Llergo, el nostre tècnic, em va tirar la música, però ja sentia un acordió, dic ara, aquí estan trucant, a veure. Passión por el jamón. Ja m'amulló amb l'acordió, tornant a la prehistòria de RAC1.
2: Hòstia, sí.
4: Qui estava parlant ara?
2: No, deia lo de l'orgull, lo de la que està orgullós dels capitans que té, després de que un d'ells, tres dies abans, s'hagués atonyinat i hagués acabat a l'hospital amb un traumatisme craniocefàlic.
5: I que un dels implicats tingui un episodi com el de Baena, que és que a Valverde, que fa temps que l'elogien després dels tres gols al City com la reencarnació de l'espíritu de Juanito i de l'escudo. És un tio que va esperar un jugador al pàrquing, un pàrquing del que després van desaparèixer les imatges, per
2: arribar-li un cop de puny. I que en un partit contra el Benfica, amb luces i taquígrafos, li va fotre un cop de puny a un tio mig del partit.
5: S'ha negat a jugar de lateral dret, perquè no volia jugar de lateral dret. És que clar, són tantes que
2: no, però lo de Juanito és el greatest hit. Juanito és el paradigma de lo que representa un jugador del Real Madrid.
3: És com el...
4: No, mira, fem una cosa. Havíem d'anar a la publicitat i després sentir el tall d'Arbeloa parlant de Juanito. Però és que han d'anar a la publicitat. Per tant, anem a la publicitat i després... Arbeloa, a petició d'Àngel.

0: Pau Pérez, per aclamació, el tornarem a escoltar, en aquest cas, apel·lant a l'estampeta habitual que el Madrid treu quan es veu acorralat o gairebé perdut. Ara venim.
1: A RAC1, tu diràs.

quart d'una. El carburant no para de pujar. I continueu pagant de més. Doncs ara és el vostre moment de canviar. De l'11 al 31 de maig descobriu la nova gamma Domoda i Jaeco. Vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Sí, sí, ho heu sentit bé. Amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu el canvi. Xarxa de concessionaris Domoda i Jaeco de Catalunya.

0: mica de temps, Impala no va mai malament. I una mica d'Álvaro Arbeló, pel que estic veient aquesta nit, tampoc, perquè realment està excitant les masses. Avui la Clara Rodergues, potser més que aplaudir-la per haver aguantat 23 minuts, hauria de pagar alguna cosa per haver gaudit d'aquest espectacle de gairebé mitja hora. A veure, Clara, el nom.
1: Juanito, sí.
0: El nom de... Va, Juanito, endavant. Juanito.
1: Sí, va, que teniu ganes. Per començar, anem a dir que no és el primer cop que Arbeló va parlar de Juanito. Ja el 16 de gener, just després de l'eliminació a la Copa, abans del partit que abans també esmentàveu contra el Llevant a casa, amb aquella xiulada, ja va parlar de l'ambient del públic i va recordar que 90 minuts en el Bernabéu són molt longo. I ara que parlem tant de Valverde, per aquest incident amb Tchouaméni, el passat 11 de març, després del hat-trick de l'Uruguaià contra el City, va dir això al Movistar.
2: Para mí es el Juanito del siglo XXI, creo que es el referente del madridismo, todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde y se merece una noche mágica como esta que estoy seguro que no va a olvidar nunca.
1: Y avui, un cop més, ha tornat a aparèixer el seu nom.
2: Siempre pongo un ejemplo y hablo mucho con su hijo Roberto para que sepa que cuando hablo de él lo hago desde el cariño y desde el honor. Para mí hay un jugador que representa y que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca. Y yo creo que los madridistas estamos muy, muy orgullosos. Es al único jugador que le cantamos porque entendió lo que es el Real Madrid y cómo no me voy a poder equivocar yo. Y jamás me pondría a su altura. Pero si por algo le queremos es porque sentimos que era uno de los nuestros, que también se equivocó como cualquier persona.
0: Ara seguim, Clara, que tenim un altre nom.
3: No s'equivocó nunca.
1: Totalment.
3: Que li va trepitjar el cap a
4: i després diu que s'equivocó com qualsevol persona, no?
5: És que no fa una bona entonació, clarament.
0: Clar, fa una pregunta, no? Aquella pausa dramàtica és un interrogant, no, Naveira?
5: Sí, però no li surt gaire bé.
0: Clar, i que Juanito què? No s'equivocó nunca? No, és allò com aquell, com de la PM. Si no t'equivoques nunca, saps? Ja que això... En Quim Salvador... Sí, en Quim Salvador sempre fem aquesta broma a la redacció. Tu no t'equivoques nunca. Clar, si no fas bé l'entonació...
6: És sensacional el primer tall de parlant de vincular a Juanito amb Valverde. És a dir, quan ho va dir en el seu moment... els està equiparant precisament a dos tios que ara, a toro passat, reflexen perfectament el que és el
3: visionari. Que Juanito la valia moltes vegades.
6: Ah, clar.
3: Juanito hi ha l'episodi amb Mataos, però Juanito és quan amb la selecció espanyola la lia contra Iugoslàvia, que se'n va al camp...
4: que li tira l'ampolla, no?
3: Se'n va al camp, no? Dient-li a l'afició, fent-li senyals, dient-li que estan eliminats, que es queden sense Mundial i va a Espanya, i li foten una ampolla al cap. Sí, o sigui, Juanito la valia moltes vegades,
0: Bueno, un esportista, amb totes les de la llei, Juanito.
3: Dit això, era molt bo.
0: Això sí. El cas és que, bueno, això sí, dic jo, que no l'he vist jugar, però vull dir que sí, que...
3: Diuen que sí.
0: Diuen que sí.
3: Jo sí, era molt bo. Era petit, però era molt bo.
0: Però clar, Ferran, un entrenador que, si veu que un jugador del Madrid trepitja un rival, com si l'entrenador és de Belot, malament tampoc no li pot semblar.
6: Home, clar.
0: No?
3: Sí.
0: Doncs clar, vull dir que li preguntin a David Villa.
4: A Villa, no? Sí.
0: Clar, que li preguntin, no era el cap, però que li preguntin.
4: Però, perdó, o sigui, crec que Arbeló és... però de llarg, l'entrenador que més ha invocat Juanito, que jo recordi al Madrid.
7: És que ho recordava, era clar, jo pensava que havia invocat a la presentació, bueno, és que no va haver ni presentació, no, d'Arbeló, a la primera roda de premsa, i és que crec que va ser la primera, perquè és Albacete és el primer partit, els eliminen, i potser la roda de premsa posterior a aquest partit és la primera, ja treu a Juanito, que recordo que vam dir, no sé què li quedarà quan hagi de remuntar una eliminatòria a Champions, si ja l'ha tret el primer dia a la Gran Patum, doncs mira, el dia de Valverde la va treure i avui un altre cop. Sempre els moments difícils del rescat.
0: Sí, però no és l'única estampeta, no?, que té a la tauleta de nit i a la qual res abans d'anar a dormir a Arbeló, Clara.
1: No, perquè hem parlat de tothom, hem dit tots els noms possibles, però em falta un de molt important, que és el del president del Madrid, el millor president del Madrid, Florentino Pérez.
2: Que lo único que nos tienen que exigir es que el Real Madrid tiene que volver a ganar. Hemos pasado también por situaciones en la historia y seguramente los más pequeños no se acuerden, por situaciones muy difíciles. Hemos pasado por valles, seguro que sí, pero lo tenemos que hacer juntos. No hay nadie más preparado que nuestro presidente para darle la vuelta a esta situación. Yo me acuerdo muy bien cómo estaba el club antes de su llegada, lo que ha conseguido.
0: És que, clar...
1: Los Valles.
0: Sí, no, los Álvaros Valles, el porter del Betis, però és que, clar, és que no hay nadie más preparado,
6: Sí, quan li ha preparat el discurs, Florentino no s'ha pogut estar de posar-se un elogi a ell mateix per acabar dit, yo me lo estoy haciendo encima, tengo que ponerme el
0: que és com Rajoy amb el fin de la cita, no? Està llegint allò que li ha posat.
6: És espectacular.
0: El fin de la cita. En fi, Déu-n'hi-do avui amb Barbeló i aquesta gairebé mitja hora de roda de premsa amb aquest to i amb aquest discurs que hem repassat, que de fet continuem repassant, Clara, perquè anem amb un altre nom que ha sortit sobre la taula. Últimament, a Madrid no hi ha gens de calma, gens de tranquil·litat, i un dels futbolistes que està més en el focus de la polèmica és Kylian Mbappé.
1: Sí, que com dèieu, aquestes setmanes més protagonista per estar de vacances que no recuperant-se de la lesió. Demà se l'espera a Barcelona, tot i que avui no ha fet tot l'entrenament, ha fet una part d'aquest entrenament amb el grup, però en principi se l'espera avui. També Arbeló l'ha defensat, i molt, no només a ell, també a Carreras, per algunes coses que han passat aquests últims dies.
2: Que se quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento, pues vuelvo a repetir, es querer aprovechar una situación pues para poner las cosas fuera de lugar, igual que se sacó a Carreras en el campo del Español. En el caso de Kylian Mbappé, yo creo que todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo por venir al Real Madrid, que lo tenía absolutamente todo en su anterior equipo, que tuvo que renunciar a muchas cosas para estar en el club de sus sueños.
0: Todos recordamos esa foto de Mbappé con el chándal del Real Madrid.
1: Sí,
0: també.
1: De pequeño, sí.
0: De pequeño, no, clar.
7: Els 7 anys que van estar intentant fitxar-lo, no? I no el van fitxar,
0: no recordo. No, però és que ara, jo crec que si ara fessis una enquesta, no, quin percentatge sortiria si fes una enquesta entre el madridisme dient el vols o no?
3: S'han recollit signatures, no? Perquè el fotin fora.
1: Sí, és veritat, que portaven més de 12 milions.
7: És veritat que...
3: Home, 12 milions està mal, de secretaria.
7: És igual. És veritat que el món Twitter i el món internet ho distorsiona tot, però a mi em fa la sensació que sí.
3: És una Catalunya i mitja, pràcticament.
1: Sí, sí.
7: Això
1: em va dir el Bassa, es potser m'enganyar, no sé.
0: Home, 12 milions... És la quarta part de la població de l'estat espanyol.
3: Sí, no sé, una ILP al Congrés la pots passar, no, amb això, unes quantes.
0: No, escolta'm, quin èxit, tu, no sé qui hi havia al capdavant de la iniciativa, no, però...
1: Mira, ara estic llegint, sí? Fa 7 hores. Roza los 70 millones de firmes.
0: Carai!
1: Fa 7 hores.
0: Carai, doncs, el que m'ha costat Tchouaméni, de veïna.
3: Sí, bueno, Tchouaméni 7 no, però... Però, ostres, però 70 milions, compte, eh?
0: No.
3: És molta gent, eh?
0: No, realment sí que té haters. Clara, què deies?
1: Això, 70 milions, és el que he dit.
0: Sí, no, però que en Mbappé ha fet part de la sessió d'aquest matí amb el grup.
1: Sí, sí, sí. Exacte. Demà al matí tindrem la... És que ja em perdo el final. Que demà tindrem la convocatòria, sabrem si viatja o no, en principi sí. Sí que ha confirmat Arbeló que ho farà Tchouaméni, el protagonista, un dels protagonistes d'aquesta baralla, Valverde no, perquè té aquest traumatisme que era encefàlic, que el farà estar un parell de setmanes fora. Tampoc hi seran Carvajal, Militao, Mendy, Rodrigo ni Guller. Lesionats, tornarà, però Thibaut Courtois.
0: I amb Thibaut Courtois, suposo, Clara, que comença l'aposta d'11, que el nombrós departament d'alineacions del Real Madrid a RAC1 es posa sobre la taula.
1: Sí, a veure si me'l compreu. Amb Courtois a la porteria, amb Trent, Rüdiger, Hausen, Fran García en defensa, amb Tchouaméni, Camavinga, Brahim, Bellingham, Vinícius i al davant, Gonzalo.
0: Tu no poses Mbappé de titular?
1: No. Tot i que tinc dubtes, eh?
0: Algú compra Gonzalo, que segurament seria la principal novetat en lloc d'Mbappé, o no?
3: A mi em sembla possible. O sigui, va tenir... És veritat que Gonzalo estava molt, molt fora de dinàmica, però la setmana passada surt a camp de l'Espanyol, fa uns minuts prou bons. O sigui, li dona lògica al funcionament col·lectiu del Madrid, que és justament el que li ha faltat. Segurament des que Mbappé va arribar a l'equip... I crec que, escolta, si Mbappé ve de dues setmanes de lesió i no està al 100%, doncs jo crec que és certament lògic, no? Perquè, ja dic, és que al final aquest Madrid té moltes coses a millorar, però és cert que col·locant certes peces sobre el camp, crec que l'equip funciona millor, de manera automàtica, no? I crec que jugar amb Gonzalo com a punta, al Madrid li ajuda més del que li complica.
0: Clar, digues, Javi.
7: No, anava a dir que jo coincideixo amb el Jaume, que té tot el sentit tàctic, perquè ho hem vist just el dia de l'Espanyol, és el millor exemple, que quan té un nou d'àrea, que aquell dia simplement fa un pivoteig, fa una paret, i ja li aclara la jugada a Vinícius, té tot el sentit. Ara bé, a Gonzalo, que l'has tingut tot l'any assegut a la banqueta, que segurament mereixia molts més minuts dels que ha tingut, per com ha jugat quan ha pogut tenir minuts, el faci jugar un partit tan desagradable de jugar a priori com el de demà, em sembla, això sí que em sembla segurament injust, i crec que és un partit en el que ha d'anar Mbappé i dir tu ets Mbappé, no? I tu ets Vinícius, i tu ets Bellingham, i tu cobres això, i tu en teoria ets aquí un jugador candidat a tot.
0: Doncs sí, però si Mbappé està una mica tocat, havent-hi un Mundial tan a prop, no sé fins a quin punt també el jugador no haurà dit ep.
3: Jo crec que no serà titular, perquè porta, bé, si avui no ha entrenat, no ha fet ni tot l'entrenament amb el grup, crec que no estarà per ser titular.
6: Sortirà per borrar-se, està percebut de sanció. Sortirà
3: a la segona part. No, jo no m'ha dit això.
7: Jo crec que són els
3: últims minuts, clar, que veurem en
6: sortirà Mbappé. Sortirà per borrar-se.
3: Fins al Mundial. O sigui, jugarà aquí mitjoreta i ja pensar en França.
0: Sí, ho veieu tots igual.
7: Jo no sabia que estava percebut, però ara, vamos.
0: No, creus que, Àngel, tu creus que no té ganes de jugar a Madrid Oviedo, Mbappé?
6: No sé per què, em dóna la sensació de que abans el Jaume explicava, o deia, que pot ser un partit on el futbolístic quedi no en un segon ni en un tercer pla, sinó quedi... saps aquest sòtano que han fotut el Bernabéu per amagar la gespa? Sí? Pues el futbolístic igual quedarà a baix de tot.
7: Igual no té ganes ni de que anunciïn el seu nom per megafonia. Ja no jugar, sinó no estar ni a la convocatòria, perquè
6: és clar, i no només Mbappé, que aquí estem parlant d'Mbappé, però jo crec que es borraran uns quants,
1: És que, però també dic, sí.
4: És que podem tenir una nit en aquell Madrid Oviedo. Sí, com el Madrid tingui d'una derrota al Camp Nou. Sí, qualsevol derrota, però si a sobre és una derrota on el Barça hagi guanyat bé i de més, i es ve del que es ve, ostres, és que la rebuda, els jugadors, la xiulada quan els diguin per megafonia i de més, ostres, jo crec que és un tràngol que intentaran saltar-se. O sigui, i que Mbappé no tornarà a trepitjar el Bernabéu fins la temporada que ve. A veure si la gent se n'oblida de tot el que ha passat aquestes setmanes amb ell. Perquè ja l'últim és que el tio sortir, amb perdó, descollonat, de la ciutat esportiva, després de tot el que va passar entre Xomini i Valverde.
0: Però com pots enfadar-te amb una persona perquè somriu, Naveira?
4: No, jo no m'enfado, però és que ho veig.
6: Està content, està feliç, està vivint una situació personal. Home, doncs jo també riuria, tu.
3: Això al Madrid.
0: Love is in the air.
3: Això al Madrid, que possiblement sigui la que diu la Clara, jo realment no entenc que jugui Xomini. Per mi és... Això sí que és surrealista. Ah,
4: és de conya. I és que, de fet, o sigui, quan abans Arbeloa... Bueno, quan abans, o sigui, quan aquest matí, és que ho hem sentit abans. Quan Arbeloa ha dit que està molt orgullós de la reacció del club amb contundència després del que ha passat. O sigui, tu creus que realment una multa doble de 500.000 euros... No, sí, els haurà picat a la butxaca. No en tinc cap dubte.
3: És pasta,
4: Totalment.
7: Encara que guanyin moltíssim.
4: Totalment. O sigui, estic totalment d'acord que els hi pica la butxaca. No en tinc cap dubte. Però que, escolta, que és que el que ha passat
6: és el
4: gravíssim.
6: Missatge. És el missatge que el dimecres envies un company a l'hospital i el diumenge ets titular en un clàssic. És el missatge.
1: A veure, deixa una cosa, Miquel.
3: Espero aplaudiments del Camp Nou a Chouameni, quan toqui la pilota.
0: Tu, Clara, que et sembla que el Camp Nou se'n recordarà d'això, d'aquest episodi, en algun moment del partit o no?
1: Sí, jo crec que poden innovar càntics i tot.
0: Ah, sí?
3: Que se peguen.
1: Sí, exacte. Però ara vaig fer una pregunta, ara que parlàvem d'Mbappé. Si demà, crec que és demà, no? Si demà el Muricy fa 2 o 3 gols, Mbappé s'esborrarà?
7: No està mal tirada. No està gens mal tirada.
1: I són 3 gols de diferència, només.
7: Sí? Recordem que per un rècord sense sentit per superar Cristiano va forçar un partit.
0: Talavera, no? Allò de Copa era?
3: I es va acabar lesionant.
7: Sí, per això. Que...
0: No, sí, però el que passa és que...
3: A un genoll, clar, tot i que li van mirar l'altre.
0: Exacte.
3: És que han passat coses molt grosses.
7: Però això deia jo abans, que és molt important tenir un
4: compte. I que el Madrid, la majoria d'elles no les ha desmentit, per cert.
7: Però que el Madrid, si el seu principal discurs, la seva bandera, és la del senyorío. És la de ser un club, no?, que té una governança d'èlit, un president que, a més de president, és un empresari d'èxit i que funciona, com deia abans, com una gran multinacional. Tot això cau com un castell de sorra aquesta temporada, perquè es veuen coses que són pròpies d'un club de barri. Això ha passat el Tremp, i a pocs llocs més.
0: No, però que, i el club de barri que... de Madrid, el Rayo a la final de la Conference
3: League. Jo crec que també és perquè Florentino s'ha acabat. O sigui, Florentino encara és president del Real Madrid, però s'ha acabat.
0: Veus, mira, jo crec...
3: Fa temps que no és el Florentino de sempre, i no ho dic només perquè se li hagi anat al vestidor, sinó... Seria impensable. El fracàs de la Superliga és impensable.
7: I els pàrquings, i els concerts.
3: Els concerts, o sigui, que els veïns guanyin els judicis a Florentino. Sí, sí. Abans era impensable, aquest tio ha fet castor, eh?
7: És que hi ha gent que diu que...
3: Castor, eh? I en canvi ara perd contra els veïns.
7: Hi ha gent que diu que el desastre esportiu és perquè Florentino només està pendent de les altres coses, sobretot del canvi societari del Madrid. Però és que aquestes altres, el canvi societari està en ello, però aquestes altres, els pàrquings, els concerts...
3: Ho ha perdut tot.
7: Tot això ho ha perdut també.
6: Però és que en el punt esportiu, fins i tot, recordem que l'episodi de Tchouaméni i Valverde és el dia després de que ja se les hagin tingut. El Florentino dels bons temps...
3: I que el dia abans no havia passat aquell dia, perquè havia passat setmanes abans, Rüdiger, però es va saber que Rüdiger també li va fotre una bufetada a la carrera.
6: Que el Florentino dels bons temps, el dia abans de les hòsties entre Tchouaméni i Valverde, que s'assabenta perquè Florentino dels bons temps ho sabia tot, agafa els dos... Els agafa capítol i no passa.
0: I els hi fot una hòstia a cadascú. S'ha acabat. Per cert, em diu l'Àlex Farsac, el nostre estudiant en pràctiques, que hi ha un fuera Mbappé. Mbappé out. Madridistes, make your voice heard. If you believe change is needed, don't stay silent. Sign this petition and stand for what you think is best for the club's future. Això és el que diu aquest... no sé això, si és un web o què punyetes és... La petició, 70 milions, gairebé 71 milions de signatures. Clar, qui diu 70 milions, 70.839 madridistes sign, o sigui que hi ha gairebé 72 milions de madridistes.
5: Escolta'm, és un 1% de la població mundial,
6: pues, escolta'm,
5: eh?
6: Escolta'm, si no el volen, jo li obro la porta aquí, sí.
0: No, aquest meló no me l'obres ara. Aquest meló, vull dir, o ve Rüdiger, no? O sigui, aquest meló no me l'obres ara, o ve en Rüdiger i Tchouaméni. Clara... gràcies, fins demà.
1: Vinga, a vosaltres, bona nit.
0: Acomiadem la Clara i ve el Pintanel. L'home orquestra de RAC1, que tant et parla de futbol com de maratons, com del que faci falta, i que ara l'esteu sentint com està fent ell tot sol d'orquestra. Puja, que se'n pinta.
4: Vinc acompanyat aquí d'uns pingüins.
0: Sí. Bueno, s'està impecable aquí en aquest estudi.
4: Sí, sí, tothom aquí amb jersei.
0: Bé, doncs escolta...
3: No, no, no estarem amb pilotes, com...
0: És que
3: tu vas amb màniga curta, els altres,
4: perquè,
3: no?
4: Perquè a la redacció feia calor, però he arribat aquí a l'estudi fa un fred de nassos. Sí. I no m'ha donat temps d'anar a buscar el jersei.
0: Vols anar a buscar el jersei o no?
4: No, ara ja és igual.
0: Sí, Farsac, porta-li un jersei, sisplau. Pobre Pintanel, ja serà l'últim que farà la vida, fer aquesta tan fred que fa en aquest estudi.
4: Segur que no, home.
0: Què has fet aquesta tarda, Àlex?
4: Doncs, treballar.
5: Notícia.
0: I en què ha consistit la feina d'Àlex Pintanel aquesta tarda?
4: Hem fet l'exercici de recuperar detalls dels clàssics que s'han jugat al Camp Nou al segle XXI. N'hi han 34 en aquest segle XXI, 32 al Camp Nou i els dos últims a Montjuïc, amb un balanç de 12 victòries del Barça, 11 empats i 11 victòries del Real Madrid, per tant, uns números força similars, i d'aquests 34 partits, 25 han estat de Lliga, 4 a la Copa, 3 a la Supercopa i 2 a la Champions, i d'aquests n'hem volgut analitzar o posar la lupa al focus en 6 d'ells.
0: I el primer, el 21 d'octubre del 2000.
4: Sí, i coincideix amb la tornada de Luis Figo a Barcelona. El Barça guanya 2-0 amb gols de Luis Enrique i Simão en una nit en què el portuguès va tenir poc protagonisme al marge dels xiulets. Recordeu que va rebre un marcatge realment brillant d'un Carles Puyol, un jove futbolista que tot just feia un any que havia debutat amb el primer equip del Barça.
0: Un marcatge a l'home que va aixugar Figo aquell dia de la gespa del Camp Nou. El segon clàssic, dues temporades més tard, és a dir, 2002-2003, torna a tenir el portuguès com a protagonista.
4: 23 de novembre del 2002, Barça i Madrid empaten sense gols, en un duel on totes les mirades es tornen a centralitzar en Figo, i amb la grada que cada cop que l'extrem s'apropa a la cantonada per llançar un córner, li cau absolutament de tot. Ja sabeu més o menys per on vaig. A la segona meitat, el partit es va haver d'aturar uns 15 minuts i així ho explicàvem a RAC1.
8: I ara va cap a l'altra corna, on la gent té absolutament de tot, li segueix llançant de tot, i allà no hi ha la policia perquè està a l'altra corna, i Luis Medina Cantarejo que diu que això no continua, eh? Diu que aquest s'atura el partit en aquests moments. S'atura el partit en aquests moments. Luis Figo no servirà el corna i els jugadors del Madrid se'n van cap als vestidors. Atenció, perquè els jugadors del Madrid se'n van a vestidors. I ara per megafonia s'anunciarà que no es llegirà objectes.
9: I esportivitat.
0: Així ho explicava el Jordi Gràcia a RAC1, això és la temporada 2002-2003, com ens deia l'Àlex Pintanel en aquell moment en què es van llançar unes quantes coses.
7: Cap de porc, una ampolla de JB, i després, és curiós perquè anys més tard, el propi futbolista reconeixia en una entrevista que si arriba a veure aquell cap de porc, n'hauria menjat una mica com a paripiu, aquelles paraules de Luis Figo, que per cert va estar allà a Barcelona.
0: Sí, vas compartir una estona amb ell.
7: Amb Luis Figo.
0: O ell va tenir l'honor de compartir una estona amb tu, més aviat.
7: M'agrada més això.
0: Sí, a mi també. El tercer clàssic, això ho puc dir jo, no ho diguis tu, tampoc, m'entens?
7: No, però ja que m'ho dius.
3: Sí, no, és simpatitzant de Vox, tot s'ha de dir. Luis Figo, no pinta.
7: No, fotem.
0: Hòstia, ara m'havies deixat...
7: No fotem.
0: En fi, farem veure que hi ha alguns comentaris avui a peu de pàgina en aquest programa, que si s'analitza...
4: Són els millors. Els comentaris a peu de pàgina sempre són el més interessant de qualsevol programa.
0: I avui els oients poden pensar que són afortunats.
7: A Figo és tot el que sigui tirar-li merda.
0: No, perquè a més a vegades aquests comentaris...
6: Figo és que no li haurien de deixar trepitjar Barcelona.
0: Espereu-vos, perquè aviam si ens acabarem tancant el programa, perquè us esteu embalant. Però a vegades aquests comentaris són durant la publicitat, no? I avui els oients estan podent gaudir d'aquesta prosa fina i delicada.
6: Pack Premium.
7: Sí. Un apunt amb el tema Figo, ahir quan arribava Figo, no, simplement quan entrava, quan se'l va presentar, hi va haver fins i tot, evidentment, se sentia poquet, però algun xiulet.
6: Algun xiulet?
7: D'algun company de periodista, sí.
6: La meva admiració des d'aquí a qui fos.
0: Pintanel, que ja m'estic perdent. Ara anem pel tercer clàssic, no? És el que toca?
7: Amb Leo Messi, el 10 de març del 2007, l'argentí fa el seu primer hat-trick amb la samarreta del Barça en el seu primer clàssic al Camp Nou. Barça i Madrid empaten a 3. El darrer gol del partit és al minut 91 i servia per rescatar un punt.
4: Aguanta la pilota Ronaldinho. Continua Ronaldinho, fa una passada per Messi. Messi pot entrar a l'àrea. Ha entrat a l'àrea Messi. El xut de Messi. Gol!
10: Gol!
0: Primer hat-trick de Messi al Camp Nou i contra el Madrid, a més, però no serviria per guanyar aquella lliga perquè el Barça no la va guanyar i la va acabar guanyant el Madrid. Quart clàssic, ja estem parlant de l'època Guardiola-Mourinho.
7: Sí, i en una de les nits més recordades al Camp Nou, en aquest segle XXI, dilluns 29 de novembre del 2010, el 5-0, amb el cinquè gol de Jeffren i el gest de Piqué aixecant els cinc dits de la mà.
4: Compte, Iniesta amb Bojan, que no estan fora de joc perquè surt del seu terreny de joc. A veure què fa Bojan. Davant seu Pepe. La centrada de Bojan per Iniesta, la rematada. Gol de Jeffren! Gol de Jeffren! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jeffren s'ha disfressat Ivan Iglesias. La senyera ja voleja amb Iana. Història, celebrant un 5-0 gloriós. Sonaren 5 campanades allà a la Porta del Sol. 5 cops plural a Cibeles. Madrid estava de dol. Pels carrers es comentava: en Flandes s'hi ha puesto el sol. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Barça 5, Real Madrid 0.
0: Aquest valia la pena deixar-lo sencer. Va acabar el partit, ja ho sentíem, amb aquest 5-0, havien marcat Xavi, Pedro i doblet de David Villa, i Sergio Ramos va acabar expulsat per una entrada impresentable a Leo Messi al mig del camp. I un any després, tot el protagonisme és per Mourinho.
7: Sí, l'agost de 2011, la tornada a la Supercopa d'Espanya, recordeu, quan es jugava a doble partit, el Barça guanya 3-2 i s'emporta el títol després d'haver empatat uns dies abans a 2 al Bernabéu. El gol de la victòria el fa Leo Messi al 88, però tot està marcat per la tangana en el tram final, que acaba amb aquella imatge, jo diria ja que icònica, de Mourinho ficant-li el dit a l'ull a Tito Vilanova.
11: S'enganxen Juanjo
9: Juanjo Brau, que s'emporta Higuaín. A Villa, Francesc Cos, apartant a David Villa i a Higuaín. També a Osil. A tot això ja no és futbol. Jugadors del Barça, especialment Villa, entre molts d'altres, molt i molt calents. Les dues banquetes enganxades també. I mentrestant, Cesc al terra intentant aixecar-se.
8: Els jugadors del Madrid, cada vegada que juguen amb el Barça, fan 3, 4, 5, 7 entrades que són perilloses, que poden lesionar a un futbolista, que el poden deixar sense els propers partits.
0: Així es vivia la transmissió del Barça Juga RAC1 aquell dia. Per cert, sentíem abans el Jordi Gràcia, ara el Roger Saperes, abans quan en Pou cantava el cinquè gol, al micròfon que es posava també amb els jugadors quan estaven celebrant el gol a la gespa, perquè encara es podia, encara hi podia haver un micròfon autònom de les emissores de ràdio al costat dels futbolistes. I aquella imatge, per exemple, quan el Barça guanya la Lliga amb Rijkaard al camp del Llevant, que els periodistes gairebé són tants com els jugadors celebrant el títol, o els jugadors celebrant el títol i els periodistes intentant copsar-ne les opinions sobre la gespa del Ciutat de València. Això ara ja no és així, per desgràcia. Darrer clàssic, on hem d'anar a parar, Àlex?
10: Doncs mira, a unes semifinals de Copa que deixen fora el Barça de Xavi. És el darrer clàssic que s'ha jugat al Camp Nou fa 3 temporades. El Barça perd 0-4. És la derrota més àmplia del Barça a casa en aquest segle XXI, amb un hat-trick de Benzema i un altre gol de Vinícius. Els dos últims partits que s'han jugat han estat a Montjuïc, l'1-2 en el darrer any de Xavi a la banqueta, i la temporada passada aquell 4-3 amb el gol de Fermín, que ja pràcticament li posava el llacet a la primera lliga del Barça de Flick. Per tant, demà doncs tornaran els clàssics al Barça-Madrid al Camp Nou.
0: El Barça és campió demà, segons tu?
10: Jo crec que sí.
0: I per golejada, amb una victòria justa, amb un empat?
10: Golejada no ho sé, però crec que guanyem, però crec que sí, que el Barça demà ho sentencia.
0: Molt bé, vés ja abrigar-te a la redacció, sí. Sisplau, no passis fred.
10: No, la redacció fa calor, per tant.
0: Doncs noi, queda't al mig, queda't al passadís. Que
10: sí, ja no parà, encara el mig, exacte.
0: Què vols que t'hi digui?
10: És que, la passera.
0: És que realment aquest tio... Hosti,
10: la qüestió és queixar-se.
0: La qüestió és queixar-se. Mare de Déu, senyor, pobre Figo, l'altre dia, aguantar-te. Pintarel, gràcies. Acabes,
10: adéu, bona nit.
0: Una pausa per la publicitat i venim, que encara ens queden coses en aquest Tu diràs. It's

0: 3 quarts d'una. Tu diràs, RAC1, fins d'aquí una estona, més enllà de la una, ja us ho dic ara. Té imitadors, però no són iguals. Té còpies, però no són els originals. Per 33.400 euros, té competidors, però no té rivals. No hi ha res com l'Honda Civic, l'híbrid més esportiu, que ofereix una experiència de conducció única, dinàmica i emocionant. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Com està el descens a primera divisió? Com està? Treu fum. Ara en parlem. Hola, Rubén Pérez, bona nit.
1: Bona nit, Miguel.
0: Fa fred a l'estudi?
1: Bueno, una miqueta més que a la redacció, però s'està bé.
0: Vas amb jersei, no? Perquè en Pintanel m'ha criminalitzat en antena, però tu vas amb jersei i, per tant, de fred no gaire. Fem un cop d'ull. Rubén, a l'estat de la zona baixa, perquè en pocs punts hi ha molts equips.
1: Sí, ara mateix hi ha 8 equips lluitant per no baixar, que són el Sevilla, l'Elx, el València, l'Espanyol, el Mallorca, el Girona, l'Alavés i el Llevant. Traiem l'Oviedo, sí, que és cué amb 28 punts, ara mateix a 10 punts de la permanència, i si perd demà contra el Getafe a casa el Carlos Tartier, és matemàticament equip de segona divisió. El Sevilla, després de guanyar avui a l'Espanyol, és 12è amb 40 punts, seguit d'Elx, València i Espanyol amb 39 punts. Després tanquen la zona, bueno, els equips que continuarien a primera divisió, Mallorca i Girona amb 38 punts, i en posicions de descens l'Alavés amb 37 punts i el Llevant amb 36.
0: Que, vaja, és una bogeria. Jo crec que no... Jo no recordo una temporada igual, i fa uns dies fèiem un cop d'ull. Fa dues jornades. Després de 33 jornades, miràvem les últimes 10 temporades i quina era la mitjana de punts amb la qual un equip se salvava. I aquesta ja era 5 punts més cara, la permanència, aquesta temporada. I si ho féssim ara, no sé quina diferència trobaríem, però segur que amb els punts que estan fent a baix, segur que es mantindria com a mínim aquesta distància de 5 punts. I qui ha caigut de ple en aquesta zona és l'Espanyol, que en aquest 2026 no ha guanyat encara un partit. I avui semblava que podia ser el dia, però tampoc. Hola, Edu de Batlle, bona nit.
2: Hola, Miquel, bona nit.
0: Vaja, no sé com estàs després del partit d'avui, perquè a la prèvia et veia i et sentia que tenies por, respecte pel partit. Hi ha hagut un moment que semblava que l'Espanyol ho tenia molt bé amb el 0-2, amb el 0-1, perdó, fins i tot en Mollot parlava que Europa estava a 2 punts, i al final, nois, s'ha escapat tot.
2: Sí. La veritat és que ha estat un partit cruel per l'Espanyol, que ha fet moltes coses bé, ha fet més coses bé que malament durant 80 minuts, però que s'ha equivocat, i aquestes dues errades defensives al final li han costat els punts en una derrota molt i molt cruel. Sembla mentida que el guionista d'aquesta segona volta de l'Espanyol sempre acaba de girar una mica més el coll del conjunt blanc i blau per allargar fins a 18 aquesta ratxa, com dieu, de partit sense guanyar. Avui s'havia avançat amb gol de Dol en el 10 de la segona i estava resistint bé, perquè el Sevilla pràcticament no estava tenint oportunitats. L'Espanyol s'estava imposant 0-1, tenia 3 quarts de salvació feta si avui aconseguia guanyar, però ja dic que dues errades defensives, la primera al minut 81 amb el gol de Castrín, un central que s'ha colat fins a la cuina de l'Espanyol i ha acabat xutant creuat per superar Dimitrovic, han fet l'empat a 1, i en el primer minut de l'afegit, al 91, Acor ha xutat des de la frontal, des del balcó de l'àrea, per superar Dimitrovic també i capgirar el marcador, i com us podeu imaginar, desfermant la bogeria absoluta al Sánchez-Pizjuán. L'Espanyol queda molt tocat, molt tocat. Ara mateix sembla que sigui incapaç de guanyar un partit, i a Manolo González a la sala de premsa ja se li acaben les explicacions. De fet, no, ni el tècnic ni el jugador saben què està passant. Avui, en un bon partit per dues errades defensives, així ho explicava Manolo.
3: Jo crec que al final donem mostres de coses bones, però clar, són dues accions, com bé dius, que no et puc treure raó, és que no té... Són accions que no tenen explicació. Quan has defensat accions molt complicades, has defensat a Jú, que ve tot el partit, que l'altre dia la Real els hi va fer mal, i encaixes dos gols en dues accions que són una cosa estratosfèrica.
2: Si un mira la classificació, ara la repassava en Rubén, sembla que l'Espanyol no hagi d'estar en tants problemes com altres equips, però el cert és que les sensacions que ofereix aquest equip són molt dolentes, no tant en el joc sinó pels resultats i pel com li pugui afectar el cop d'avui. Pensa ja en dimecres l'equip, en què rebrà l'Atlètic de Bilbao. És una cita a casa, 7 de la tarda. L'Espanyol ja ha anunciat que hi haurà entrades a preus populars, que els socis podran portar acompanyants a 10 euros l'entrada, i per tant es vol generar un bon ambient. Manolo González sap, igual que tothom, que aquest partit és absolutament bàsic i que s'ha de revertir la situació el més aviat possible.
3: Sí, et queden 3 i et queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Sabes, saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
2: L'equip ha tornat aquesta nit, Miquel, cap a casa, uh-huh. Enmig de rumors. De fet, alguns companys de mitjans de comunicació deien que l'Espanyol s'està plantejant si destituir Manolo González en el dia de demà, en les pròximes hores. Pel que hem pogut saber nosaltres, la decisió del club, del propietari i president Alan Pace, que és qui pren la decisió ara mateix, és de que Manolo acabi la temporada. Per tant, si no hi ha cap canvi en les pròximes hores, que no s'intueix, la veritat, Manolo González seguirà com a entrenador de l'Espanyol i dirigirà l'equip el dimecres contra l'Atlètic de Bilbao. Passa que Alan Pace encara no el tenim molt apamat, perquè és la primera situació en què es troba...
0: La primera situació crítica.
2: Exacte. Llavors veurem com reacciona, però... Vaja, no sembla, m'estranyaria molt que hi hagués alguna decisió dràstica sobre Manolo González abans del partit de dimecres. Sigui com sigui, l'Espanyol fa comptes, ara ho repassàveu, i és conscient el conjunt blanquiblau que necessita entre 3 i 4 punts com a mínim en aquest tram final de temporada. El calendari que té per davant, més enllà d'aquesta visita de l'Atlètic Club dimecres a l'RCD Stadium, en la penúltima jornada diumenge visitarà el Sadar de Pamplona i en l'última rebrà la Reial Societat.
0: Tu, Edu, Manolo, el veus convençut més enllà del que diu? Perquè tu ara, avui, sents tots els jugadors i entrenadors dels equips que estan a la zona baixa i que han perdut, o, per exemple, els que no han jugat, jo recordo Mitchell molts dies dient estic convençut que ens salvarem, clar, ningú no dirà no, avui baixarem segur, no? Tothom està convençut que se salvaran, l'Alavés, l'Espanyol, el Girona, tots, el Mallorca, el Sevilla, però tu quan escoltes Manolo, et convenç el que diu i creus que ell s'ho creu o que al final ho ha de dir, que ja no sap per on agafar-ho perquè pesa molt tota aquesta càrrega de tants partits sense guanyar?
2: Sí, costa creure's el discurs del tècnic i dels jugadors, perquè ells diuen una cosa de portes en fora, però ells són perfectament conscients que tot el que diuen s'ho endú l'aire, s'ho endú el vent i no serveix de res. L'únic que serveix és el que passa a la gespa. Si l'equip fos un desastre i avui hagués perdut clarament contra el Sevilla, doncs... A veure, no sé si la reacció seria diferent, però el fet de perdre els partits així, tenint-los a tocar, com va passar fa 3 jornades a Vallecas, en què l'equip disposa d'un penal amb empat a 0 al minut 75 i acaba perdent el partit per 1-0, la derrota d'avui contra el Sevilla, els deixa sense explicacions. Però el cert és que en el fons s'agafen això, el fet que l'Espanyol continua sense guanyar des de fa 18 jornades, però continuen alguns partits, estan a prop d'aquesta victòria i s'aferren a això, a que sigui el dimecres, el dia en què amb la visita de l'Atleti de Bilbao s'aconsegueixi revertir aquesta situació, però és evident que Manolo i els futbolistes estan absolutament sobrepassats i angoixats, no només per la mala dinàmica de 18 partits sense guanyar, sinó pel que ja això està suposant, i és que el descens està cada vegada més a prop, clar.
0: Clar, és que són 5 punts de 54. Clar, és que és una barbaritat. Jo no m'esperava que l'Espanyol es desplomés després de la primera volta que va fer d'aquesta manera, però vaja, és que n'hi ha els pitjors malsons, Naveira.
1: Sí, no, jo ara he anat a mirar una mica la segona volta de l'Espanyol i fent una mica memòria del que jo recordava, és que em surten 8 partits dels 18 d'aquesta ratxa de l'Espanyol on clarament o ha merescut un millor resultat o ha tingut alguna decisió arbitral polèmica o ha deixat el propi Espanyol escapar, no?, la possibilitat de treure un millor resultat. Em surt el partit del Barça a casa, que ha perd 0-2 després d'haver jugat millor que el Barça, crec, aquell dia. Em surt el partit del València, que hi ha aquell penal tan polèmic, el del Girona, el partit de l'Elx, que acaba aconseguint un penal a l'últim minut. O el partit amb l'Oviedo, crec que no hi ha tanta polèmica, però sí que reps el CUE a casa, que en principi és el partit més fàcil, no?,
4: que tens en tota la temporada i tampoc el guanyes. Mallorca, que també torna a haver-hi molta polèmica arbitral en aquell partit amb el gol que aconsegueixen. Sí, de Burgos Bengoetxea. El partit del Getafe el recordo especialment perquè jo veia Manolo molt desquiciat de dir, ostres, és un dels partits on més ha merescut l'Espanyol guanyar tota la segona volta i el va perdre. El del Rayo, que ara esmentava l'Edu, i el d'avui jo crec que també és un altre exemple d'això.
5: És que l'Espanyol, que evidentment ara està al límit, no està tan desfet com hauria d'estar un equip que ha perdut 18 o que no ha guanyat en 18 jornades. Qualsevol altre equip que no hagués guanyat en 18 jornades, a més que probablement no hagués acumulat el crèdit i el capital, no només diguéssim de credibilitat que té Manolo gràcies a la primera volta que va fer, sinó de punts que li permeten estar a fora del descens, però qualsevol equip que hagués sumat 18 jornades sense guanyar, que no hagués guanyat des de l'inici d'any, ara estaria absolutament esfonsat futbolística i anímicament. Evidentment l'Espanyol està molt malament, no es pot estar d'una altra manera, però tot i així, com diu el Jaume, hi ha hagut partits on l'Espanyol podria haver tranquil·lament guanyat, i hi ha una qüestió ja de dinàmiques, de que a la primera volta totes li ponien i alguns partits on segurament semblava que no ho anava a treure ho acabava traient, i ara com el partit d'avui, que és veritat que jo crec que el per dues, bueno, crec jo no ho hagués reconegut el propi Manolo i és una evidència mirant els gols, per dues errades que no pot cometre un equip que està tan
0: al límit. Són molt fàcils els gols.
5: Sobretot el de l'1-1, perquè aquest és el que et gira la dinàmica. El de l'1-1 no el pot permetre cap equip, i menys un equip que està com l'Espanyol i que ha aconseguit ficar-se en avantatge al camp del Sevilla.
0: No, però i l'altre, que és una pilota penjada i que hi ha els dos centrals amb dos davanters, sí. O sigui, amb una pilota penjada random, de qualsevol manera, hi ha dos centrals amb dos davanters.
5: Però allà ja estàs amb els nervis, allà ja t'han empatat un partit que estaves guanyant el Pizjuán, amb un rival potser directe pel descens, però el primer no te'l poden fer mai de la vida. Però aquí és el que dic de la dinàmica, de la tendència. Tot el que li pot sortir malament, li surt malament a l'Espanyol, que evidentment té problemes i molt greus futbolístics. Una cosa no treu l'altra.
0: Edu, acabo. Optimista, pessimista, des que has sortit de Sevilla fins ara que has aterrat a Catalunya i has fet moltes voltes i arribes a alguna mena de conclusió, per on vas?
2: No, ara mateix és... Ara mateix costa molt ser optimista. Ara mateix costa molt ser optimista, però... jo crec que demà, cada dia que passi fins al dimecres, ho serem més. I no tan optimista, perquè optimista tal com està l'equip és molt complicat ser-ho, però més esperançat de que el dimecres es pugui revertir aquesta dinàmica. Penseu que els tres rivals que té l'Espanyol, que és la connexió del nord, Atlètic de Bilbao i Real Societat a casa i entremig Osasuna fora, són tres equips que, sí, d'acord, l'Atlètic Club demà, si guanya el València, entra de ple en la lluita per places europees, de fet pot entrar en places europees, i l'Atlètic Club pot arribar a Europa League o fins i tot, o Conference o Europa League, vaja. Però no té la desesperació que té l'Espanyol. Dimecres, a nivell de fam, el duel ha d'estar molt desequilibrat en favor de l'Espanyol. El mateix, tres quarts del mateix, amb un Osasuna que té 42 punts i que el rebrà a la penúltima jornada, i ja no diguem amb la Real Societat, que l'última jornada vindrà amb la Lliga absolutament acabada i de vacances. Jo m'agafo això, a que aquesta necessitat de l'Espanyol li permeti imposar-se, com va passar la temporada passada en l'últim partit a Les Palmes. Sí, és això. I penseu una cosa sobre el que ara comentàveu, és que no hi ha hagut cap equip en la història de la Lliga a primera divisió que hagi estat 18 jornades seguides sense guanyar i no hagi baixat a segona. Si l'Espanyol se salva, serà el primer que ho aconsegueix. Per tant, clar, és que estem parlant de xifres històriques sí. En negatiu, clar.
0: Sí, senyor. En fi, i això en una setmana i mitja s'ha ventilat. Per bé o per mal, perquè hi ha jornada de lliga entre setmana i s'ha ventilat. He de fer una publi abans de la 1, o sigui que acomiado l'Edu abans de la 1 i després ho rematem aquí a la taula molt ràpidament i deixo marxar els tertulians, que si no acabaran mossegant-me el coll o clavant-me un cop de puny com Xomeny. Gràcies, Edu. Bona nit, ànims.
2: Adé, bona nit.
6: Tu diràs amb Miquel Agut.
0: I teniu els tertulians que ara ficant de mans a l'estudi de RAC1 a la 1 i 3 de la nit. Ara els acomiado el Ferran, el Javi, el Jaume i l'Àngel. Abans, Rubén, per tancar el bloc futbolístic i la tertúlia, avui Arnau Martínez, capità del Girona, ha fet declaracions, el Girona que se l'està jugant també.
1: Sí, ha parlat als mitjans del club i ha afirmat que l'equip arriba al partit de dilluns contra el Rayo a Vallecas molt motivat.
7: L'equip està concentrat, està motivat. Al final queden quatre finals amb un objectiu clar, que és la salvació. Llavors, pues, necessitem a tothom, l'equip està motivat, està feliç, es veu els entrenos, que la gent va de veritat i és el que volem transmetre a Vallecas.
1: El Girona ja va haver de lluitar de valent en el tram final de la temporada passada per mantenir la categoria. Per tornar-ho a aconseguir en aquesta temporada, Arnau demana el suport de tota l'afició gironina, sobretot els partits que queden a Montilivi.
7: Els necessitem a tots. Sí, és veritat que és difícil, pues, a vegades quan l'equip no va bé, pues, animar-lo, però la veritat que nosaltres és quan els necessitem més. Montilivi ha de ser un fortí per nosaltres, crec que l'afició ens ajuda molt, és com un jugador 12 per nosaltres i els necessitem més que mai.
1: Recordem que al Girona encara li queden dos partits per jugar a Montilivi, el primer dijous contra la Reial Societat i a l'última jornada rebrà l'Elx, en el que pot ser un duel directe pel descens.
0: Imagina't, ja estic a punt de caure de la cadira ara que el Rubén planteja aquest escenari per acabar. Clar, l'Espanyol ja ha jugat aquesta jornada. El Girona té encara un partit dilluns. A l'Espanyol li queden 3, al Girona 4. Qui creieu que ho té més difícil de tots dos? Si és que creieu que algun dels dos ho té més difícil.
8: Girona Espanyol.
5: Jo crec que l'Espanyol, perquè em fa la sensació que la salvació estarà per sobre dels 42 punts i això vol dir que no li valdríem una victòria només a l'Espanyol.
0: Sí, però el Girona té un punt menys que l'Espanyol.
5: Però té un partit menys.
0: Bé.
5: No?
0: Sí, sí, sí.
4: És matemàtic.
9: Jo ara mateix, simplement per matemàtiques, el Girona, però sí que és cert que té un partit menys, també són matemàtiques, i el juga al camp del Rayo, que el Rayo no està matemàticament salvat encara, està a prop.
0: Està en 42.
9: Sí, però bé, deu estar amb una ressaca descomunal. Per tant, jo crec que el Girona pot guanyar a Vallecas, i si guanya a Vallecas ho tindrà molt a prop ja.
4: Em costa no dir Espanyol, realment. Amb la ratxa i amb el que hem vist avui, jo em quedo amb l'Espanyol. Crec que està en una situació més complicada.
0: Aviam si al final de la Lliga... perquè, clar, en el millor escenari hi ha dos catalans que se salven. Mm. En el pitjor, n'hi hauria dos que s'anirien al pou, que espero que no passi, però això amb les matemàtiques a la mà encara és possible.
9: És que és brutal com ha cregut el Llevant, eh? O sigui, el Llevant estava molt a baix i com ha cregut, com ha cregut i...
0: Canyita Brava està fent miracles,
9: No, ja està.
4: Molt del Llevant, això, perquè quan va arribar Paco López, per exemple, fa uns anys i tal, sí. També va tenir una ratxa increïble, ratxa de competició europea, pràcticament, i ara Luis Castro està replicant una mica també, sí.
0: Va guanyar Girona 1-2, un partit que perdia i que va ser el descens virtual del Girona i que va capgirar amb un gol de Denis Bardi a última hora. Algun comentari més o marxem?
9: Nosaltres marxem, tu et quedes encara.
0: No, ja em quedo.
8: Que demà tenim un dia mogudet, no?
0: Demà sí?
8: Demà crec que hi ha algú.
0: Va, doncs mira, no sé si n'hem parlat, però vaja. Gràcies, Àngel Pérez.
8: Bona nit.
0: Gràcies, Jaume Naveira.
4: Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Javi Muñoz.
8: Un plaer.
0: Gràcies, Ferran Correas.
9: Bona nit.
0: Gràcies, Rubén Pérez.
4: Demà, bona nit.
9: Demà espero els càntics del Camp Nou, jo.
0: Bé.
9: Que se peguen, el necessiti.
0: Aquí queda la crida de Ferran Correas al Tu Diràs. Anem tard, però ja us he dit que avui no acabàvem a la una. Ara venim. RAC 1.

0: Continuem endavant el Tu diràs amb una de les males notícies del dia. No és l'única. Alguna ja l'hem repassada fa una estona. Però hola, Quim Salvador, bona nit.
1: Hola, Miquel Agut, molt bona nit.
0: Marc Márquez s'ha lesionat a l'esprint d'Alemans i no correrà el Gran Premi de Catalunya de la setmana que ve. És, evidentment, un autèntic gerro d'aigua freda, Quim.
1: Doncs sí, perquè les opcions de Marc Márquez de defensar el títol ja gairebé s'esvaeixen, i home, també per tots els aficionats que la setmana que ve aniran al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudiran d'un gran espectacle, perquè continuarà havent-hi un gran espectacle.
0: Evidentment.
1: Però, naturalment, no podran veure en acció la gran estrella d'aquest esport, que és Marc Márquez, que ha perdut el control de la seva Ducati a l'inici de la frenada de l'últim revolt a la penúltima volta de l'esprint. Estava lluitant per la setena posició, per tant, tampoc estava fent un bon esprint. Sí. El mateix que ha brillat, que ha passat la Q amb rècord de la pista i ha fet segona a la graella, molt bé, però l'esprint no li estava anant gens bé. La caiguda ha estat forta, molt forta, ha sortit disparat per damunt de la Ducati i s'hi ha fet una lesió al peu dret, una fractura al cinquè metatarsià. Ell mateix ha explicat a la zona el diagnòstic i ha afegit, Miquel, una altra cosa que no sabíem i que és important.
2: Sabia que podia llegar una caída en cualquier momento, ya que, bueno, ha tenido esta consecuencia de romperme el quinto metacarpiano, se llama, ¿no? Pero bueno, no os lo había dicho, pero ya había una cirugía programada después de Cataluña para el hombro derecho, porque bueno, esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal. Se veía, yo me he intentado convencer, pero después de Jerez vi que no, que algo no funcionaba, que algo no estaba yendo bien. Fuimos en los doctores y bueno, pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro está en una posición diferente. Tenía una sensación muy rara porque en casa estaba bien, venía aquí y iba mal. Entonces yo pensaba que mentalmente estaba bloqueado, digo, se me bloquea. Pero vieron que en posición de MotoGP, ese tornillo que está en una posición diferente, me tocaba el nervio radial y bueno, es lo que me hace fallar, me hace ser inconstante, me hace tener caídas inesperadas. Así que bueno, lo haremos todo de golpe. Me tengo que recuperar bien y a partir de allí intentar seguir con la dinámica de ir construyendo mi futuro.
1: Per tant, toca solucionar aquesta fractura al peu dret i, sobretot, aquest problema a l'espatlla dreta que arrossega des de l'octubre de l'any passat i ja vèiem a les primeres curses del Mundial que alguna cosa no anava bé. Sí. Es perdrà la cursa de demà al Gran Premi de França i tot el Gran Premi de Catalunya, com deies, de la setmana que ve, i ja veurem si algun Gran Premi més. El següent serà Itàlia a Mugello l'últim cap de setmana de maig. Marc Márquez no ha fixat termini de recuperació, però sí que ha estat clar respecte al seu futur als circuits per continuar competint. Ell té 2 anys més signats amb Ducati, no s'ha anunciat però ja està fet, jo m'ho anava a explicar, però naturalment ha de recuperar el bon nivell físic.
2: Evidentemente el competir de esta manera no es la adecuada. Puedo ir rápido, sí, porque la cabeza me va rápida, y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. He hecho el récord de la pista, pero no puedo ser de manera constante, porque cuando hay un problema de nervio falla cuando menos te lo esperas y bueno, ahí en ese punto ayer fallé en la vuelta rápida y hoy cuando he ido haciendo el cambio de dirección lo he hecho más lento, he tocado la línea blanca y me he caído, así que bueno, tengo que entender cómo va evolucionando todo, pero los doctores han sido positivos.
0: Doncs aviam com li van les coses a Márquez després d'aquesta caiguda. De les proves que s'ha de fer, s'esvaeixen o s'allunyen les opcions de títol pel cerverí. Evidentment que Messi no pot disputar aquestes proves, encara les tindrà més lluny, les opcions de poder guanyar el campionat. Tot plegat, Quim, en una cursa sprint decebedora pels seus interessos i que ha acabat guanyant Jorge Martín.
1: Sí, segona victòria a l'esprint de Martinator aquesta temporada. El madrileny ha sorprès tothom amb una arrencada estratosfèrica des de la tercera fila de la graella, tenia la 8a posició. S'ha arribat a posar primer ja el tercer revolt de la primera volta i després ja no l'han pogut seguir. El segon ha estat Pecco Bagnaia, que té la pole per la cursa de demà a les 2, i el tercer l'esprint al líder, Marco Bezzecchi, que manté 6 punts de marge sobre Martín a la general i 36 sobre Pedro Acosta, que ha acabat quart avui. Àlex Márquez ha estat 8è l'esprint i Àlex Rins 13è.
0: Doncs això és el que ha donat de si aquesta lamentable jornada de la cursa sprint del Gran Premi de França. Demà, Quim, sabrem com van les curses, ens ho explicaràs, evidentment.
1: Naturalment.
0: Gràcies, au revoir.
1: Bona nit, au revoir.
3: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él. No lo sé, ahora con Mireia Galú, Galú, ¿cómo es, compañeros?
4: Garulera. Garulera.
3: Así no va, compañeros, venga.
4: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al 9-7.
3: Venga, que nos vamos.
5: 9-7, amb Mireia Garulera.
3: Voz corporativa, compañeros.
5: RAC 1.
3: Tots som
5: un milió.
3: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
5: Tu diràs, amb Miquel Agut.

0: recte final del Tu diràs. Ara una mica de bàsquet. Avui que hem tingut la cara i la creu pels catalans a la Lliga ACB. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
1: Hola, Miquel, bona nit.
0: La bona notícia al Palau Blaugrana, perquè el Barça ha guanyat còmodament el Burgos. En canvi, el bàsquet Girona ha caigut a Múrcia, tot i que ja ha plantat cara, eh?
1: Sí, comencem per la victòria de nou molt plàcida del Barça contra el Sant Pablo. Primera part boníssima, 55-35, partida encarrilat a la segona part. Malgrat una petita davallada, els millors Núñez i Fol. 21a victòria del Barça, 91-76, empat amb el València a la classificació. Demà els valencians jugant contra el Baskonia, això sí, necessitats de descans per l'Eurolliga. Per cert, un Barça que avui ha sabut en clau mercat que el Dubai té a prop la incorporació de Diallo. S'han avançat o es pretén avançar al conjunt blaugrana al Dubai. A l'ACB segueix segon el Camp Múrcia, avui ha guanyat el bàsquet Girona malgrat els rebots ofensius que han capturat els gironins, 27, i el bon paper de Càrnic, 20 punts al pivot, però l'ha penalitzat el mal llançament des de la línia de 3, 14%, 86-75. Això avui, demà a les 12 del migdia, partit important per la permanència del Geo Post Lleida, rep el Bilbao a 2:15, el Baxi Manresa visita precisament l'equip que marca el tall del descens, l'Andorra.
0: Això pel que fa a les competicions masculines, però demà hem d'estar molt pendents de la Lliga Femenina, perquè l'Espart Girona juga la tornada de les semifinals contra el València a les 7 a Fontejau i amb un punt només de desavantatge de l'anada.

0: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
1: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1, amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
2: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
1: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
3: RAC1 Podcast.
1: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
4: Per aquest menys 1, haguessis signat aquesta situació un menys 1 per la tornada?
5: Totalmente, totalmente. Creo que es un buen resultado para nosotras. Además, también viendo cómo fue el partido en el que a falta de 3 minutos íbamos perdiendo de 10. Entonces, el irnos para casa con un menos 1 creo que es un gran resultado para nosotras. Además, también hay que ser honestas con nosotras mismas. Sabemos la situación del equipo, de muchísima gente lesionada jugando, muchísima gente tocada. Somos una plantilla ahora mismo de 8 o 9 jugadoras y creo que conseguir un menos 1 en el Roig Arena es un gran resultado para nosotras para poder intentarlo mañana en casa desde una manera o desde un punto de vista un poco más menos complicado, por así decirlo, porque no es lo mismo un menos 1 que un menos 10.
4: Clar, precisament per això t'ho volia preguntar. Una rotació efectiva per part vostra de 9 jugadores, però el València té més profunditat i, clar, el partit d'anada va ser una muntanya russa i va haver parcials a cada banda. Vau arribar a perdre de 10 a falta de 3 minuts, però hi vau tornar i des d'aquí, des de la distància, va fer la sensació que era una mica una metàfora, no?, de la temporada en termes de caràcter i de resiliència per part vostra.
5: Totalmente de acuerdo, creo que este equipo a lo largo de la temporada ha mostrado diferentes caras, pero la que nunca ha cambiado ha sido la resiliencia, el no dar ni un partido por perdido, el siempre luchar, y creo que eso es lo que nos está llevando a estar en este punto de la temporada con todavía opciones de poder ganar el último título que queda, de no rendirnos nunca, de dar todo por el equipo para intentar poder llegar lo más lejos posible.
4: Doncs demà a les 7 seguirem a RAC1 aquest Esparta Girona-València a Fontajau, que val un lloc a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Molta sort per demà, Laura. Bona nit.
5: Moltes gràcies a ti.
4: Laura Quevedo, protagonista avui al Tu Diràs. Alguna cosa més, Dani, per tancar?
6: Doncs que han tingut un tros de final de la Champions League a Badalona, remuntada d'escàndol del Rites contra l'AEK, perdia de 20, 17 a 35 a l'últim quart i victòria a la pròrroga 86 a 92. Primer títol per als lituans, posant punt final així aquesta Final Four de la BCL a Badalona.
4: Perfecte, tot repassat amb el Daniel Aguilar i Avilés. Bona nit!
6: Molt bé, gràcies, Miquel, bona nit!
7: Dai tempi di cop

0: meu cor.
1: La cançó del Giro d'aquest 2026. Pau Bombardó, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Com t'agrada, eh?
1: Pobre que de tu que em diguis que no t'agrada.
2: No, m'encanta, m'encanta.
1: Ah, perfecte. Ara parlarem del Giro. Però abans, parlant de ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina a l'última etapa.
2: Sí, sí, notícia fantàstica. Havia de remuntar un desavantatge de 18 segons a la neerlandesa Anna van der Breggen i ho ha aconseguit. Ho ha fet a l'última etapa, a la pujada de l'Angliru. Victòria a la Vuelta de la Paula Blasi i la ciclista d'Esplugues, que també ha tingut a les seves mans la victòria d'etapa, però finalment la suïssa Petra Stiasny, que en aquest cas ella no lluitava per guanyar la Vuelta, doncs l'ha avançat a 2 quilòmetres de la meta. Blasi no ha pogut lligar del tot la victòria fins al tram final a l'Angliru. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els 2 últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs.

0: Pujé a tornar-los a l'esforç.
1: Amb aquesta victòria, per tant, Blasi es converteix en la primera ciclista catalana a guanyar la Vuelta Femenina. Això se suma, a més, a la victòria que ja va aconseguir a l'Amstel Gold Race, la tercera plaça a la Fletxa Valona, cinquena a la Lieja-Bastogne-Lieja i tercera al Tour Down Under, és a dir, vaja, temporada per emmarcar.
2: Correcte, perquè és que són 20.

0: 23 anys, professional des de fa un any i amb uns registres impressionants, una precocitat que ningú no s'esperava i que li està permetent fer aquests registres fantàstics, guanyant ara la Volta Ciclista a Espanya femenina. Aquesta ciclista de 23 anys d'Esplugues de Llobregat, la Paula Blasi, a la qual hem felicitat durant tot el dia i continuem felicitant des de RAC1. Ja que parlem de ciclisme i que estàvem sentint abans la sintonia del Giro d'aquest 2026, avui, Pau, segona etapa i segona etapa amb caiguda.
1: Sí, sí, ja ho vam veure ahir, una caiguda massiva a l'arribada que va provocar els primers abandonaments del Giro, i en aquesta segona etapa una altra caiguda. Ha estat a 23 quilòmetres de l'arribada i ha fet que diversos ciclistes haguessin de ser atesos. Un dels damnificats ha estat en Marc Soler, que ha hagut de ser traslladat a l'hospital i abandonat el Giro. Però la caiguda també ha deixat imatges com la d'Adam Yates arribant amb la cara ensangrentada i que doncs, li ha fet perdre també a ell totes les opcions de victòria. L'etapa d'avui, això sí, se l'ha endut l'uruguaià Thomas Silva, que és el primer uruguaià, per cert, en guanyar una gran etapa d'una volta, i que també es col·loca provisionalment com a líder de la general a 4 segons de Florian Storck i Egan Bernal, i Jonas Vingegaard, que es manté a 10 segons del líder. Segona etapa, tot just, per tant, cosa molt apretada.
0: Si el tu diràs l'estiguessin fent des de Montevideo, avui segurament estaríem glossant la figura de Thomas Silva, el primer uruguaià que guanya una etapa en una gran volta de ciclisme. Això pel que fa a les bicicletes, però avui també és un dia pels patins, Pau, perquè el Barça ha confirmat que jugarà la final de la Champions contra el Porto.
1: Ha superat el Benfica avui per 3-4 en un duel molt igualat, però on el Barça ha portat la iniciativa, això sí, en el marcador gairebé tot el partit. Amb aquest resultat, per tant, els blaugranes jugaran una nova final europea contra el Porto, que s'ha desfet del Barcelos al seu partit de les semifinals. Així ha valorat la classificació per la final Sergi Fernández, porter i capità de l'equip al Superesports de RAC1.
2: La veritat, ha sigut un partit d'aquells que crea afició, amb moltes anades i tornades. Crec que l'equip ha fet un partidàs amb totes les línies. Teníem aquest objectiu d'arribar a aquesta final i optar a guanyar-la. Demà deixarem tota pista per portar aquesta copa cap a Barcelona.
1: Un Sergi Fernández que aquesta temporada ha anunciat la seva retirada i ha explicat també a RAC1 com viurà la seva última final de Champions.
2: Intentant disfrutar, intentant doncs, cada minut que passa dintre la pista doncs, disfrutar-lo al màxim, i ja et dic, seria un somni, ja ho vaig dir en les entrevistes prèvies, doncs, poder aixecar-la, però intentaré disfrutar fins a l'últim segon que pugui dintre la pista.
1: El Barça, doncs, buscarà aixecar el títol de Champions després de 8 temporades, quan, precisament, va imposar-se el Porto a la final. Veurem si això és una premonició del que pot passar.
0: I amb l'Albert Ferran a Coimbra, demà, per explicar-nos-ho al Superesports, el Barça a la final, l'Albert a Portugal, Rodolí, aviam si...
1: T'ha quedat bé, eh? Que t'ha quedat bé.
0: Home, evidentment, quan no queda bé. Aviam si l'Albert fa talismà i porta la Lliga de Campions d'hoquei patins cap a Catalunya. Gràcies, Pau.
1: A tu, Miquel.
0: Et pensaves que aquesta hora series a casa ja, eh?
3: Sí. Habitualment sortim una miqueta abans, però bueno.
0: Bé, però...
3: Es gaudeix, eh, aquí a l'estudi.
0: Ah,
3: vull dir que...
0: pobre de tu.
3: Sí.
0: Tens fred?
3: Estic bé, eh?
0: Estàs bé?
3: Sí, fixa't que vaig amb jersei, però estic bé. Me'l podria treure.
0: El jersei.
3: Sí.
0: Bé, no cal, tampoc.
3: No cal.
0: Àlex Farsac, bona nit.
4: Bona nit, Miquel Agut.
0: El nostre estudiant en pràctiques, que ens ha d'explicar què hi ha previst per demà que encara no s'hagi comentat en aquest programa.
4: Sí, una cosa que sí que s'ha comentat, però és que s'ha de destacar, és que demà hi haurà roda de premsa de Mitchell a la 1 del migdia, a la prèvia del partit de dilluns de la nit contra el Rayo. Un partit on el Girona buscarà guanyar i sumar 3 punts molt i molt i molt necessaris pels de Mitchell, que actualment es troben amb 38 punts a només un del descens. A la Premier League es jugarà un Nottingham Forest Newcastle, un Crystal Palace Everton i un Burnley Aston Villa a les 3 de la tarda. A 6:15 hi haurà el partit de la jornada, el West Ham Arsenal. Si els d'Arteta guanyen, ampliarien la distància amb el City, que encara té un partit pendent, fins a 5 punts i deixarien pràcticament sentenciada la Premier League.
0: I s'ha de dir que el West Ham està lluitant per sortir del descens.
4: Sí.
0: Per tant, també s'hi juga molt l'Arsenal pel títol, el West Ham per fugir del descens.
4: Per dalt i per baix, sí. A la Sèrie A, 1:15 del migdia, tenim un Verona Como. Els de Fàbregas, si guanyen, podrien posar-se en cinquena posició provisionalment a només 2 punts del Milan, que actualment és quart en zona de Champions. A les 3 hi haurà un Fiorentina-Gènova, un Cremonese Cremonese Pisa i a les 6 de la tarda un Parma Roma. A la Bundesliga, disculpa, a la League One, penúltima jornada de competició amb horari unificat. 8 partits simultanis a partir de les 9 de la nit. A destacar, però, el partit del PSG, que si guanya el Brest ja pràcticament es podrà proclamar campió. Últims apunts en tennis, als Masters 1000 de Roma, a les 11 del matí. Demà, 3 duels amb espanyols. El duel entre Pablo Ruiz i Medvedev, es veuran les cares també Rublev i Davidovich, i també s'enfrontaran Bellucci i l'Andaluce.
0: Doncs això és tot, sí. El que ens havíem perdut o el que hem de tenir present per demà. Gràcies, Farsac.
4: A tu.

0: Començàvem a les 11 i acabem ara amb la informació general després d'actualitzar-nos al detall del que ha passat esportivament en aquest dissabte 9 de maig de 2026 i de cara a aquest diumenge, doncs tota la informació esportiva al Via Lliure amb el xup-xup del clàssic de demà que pot proclamar el Barça campió de Lliga, el 14-15 amb el Pau Bonastre. Encara més actualització, el Superesports amb el Xavi Puig i el Jaume Molló també, i molt pendents estarem des de Coïmbra de la final de la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, on hi tindrem l'Albert Ferran, i a partir de les 7, no una, dues hores de prèvia a RAC1 per viure i potser celebrar un nou títol de Lliga del Barça, en aquest cas contra el Madrid i el Camp Nou. El partit a les 9, des de la cel·la prèvia, amb en Pou i companyia, des del Camp Nou. Déu-n'hi-do quin diumenge ens espera. Sabem quan començarem, però no quan acabarem. De fet, avui tampoc no ho hem sabut gaire. En fi, gràcies per ser-hi. Adéu-siau, bona nit i fins demà.
1: Tu diràs.
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.

0: La pel·lícula Michael, biopic de Michael Jackson, està sent tot un èxit de taquilla. La resposta del públic ha fet evident la nostàlgia de reviure la figura del músic convertit en tot un mite musical. En aquest context, aquest 24 de maig es celebra la 6a edició del Michael Jackson Day Barcelona 2026. Tenim nosaltres a Toni Sánchez. Ell és administrador del club de fans de Michael Jackson. De fet, és Club Fans MJJ, Fans Barcelona. Toni, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ell també està al cap davant d'aquesta 6a i de la primera, la segona, la tercera, la quarta i la 5a edició del Michael Jackson Day Barcelona. I no hem pogut evitar dir-li, a veure, Toni, vine, i primer explica'ns, digue'ns, què t'ha semblat la pel·lícula?
1: La pel·lícula és molt bona pel·lícula, jo crec que jo recomanaria a tothom que la vagi a veure. Jo crec que surts amb la, primer amb moltes ganes de ballar perquè gaudeixes de la música de Michael Jackson, que no és poc. I després, doncs, jo crec que serveix molt per entendre qui era el Michael Jackson, sobretot aquella gent que, per la qual és una figura una mica estranya o que s'ha cregut molts dels relats de la premsa que ha construït durant aquestes dècades, descobrirà qui era en realitat Michael Jackson i entendrà perquè era diferent.
0: Sobretot a nivell musical, no? A més, em sembla que ja volen fer la segona part, que suposo que també et feia falta una mica més.
1: Sí, queda escurt, no? Al final, la vida del Michael Jackson és molt apassionant, la seva carrera, llavors, doncs, està molt bé recollir-la tota.

0: a part d'aquesta pel·lícula que justament ara ens contextualitza amb aquest èxit de taquilla, tindrem el Michael Jackson Day Barcelona. Què veurem? Què hi haurà? Perquè això és el 24 de maig, per tant, teniu convidats i són sempre gent de l'entorn del Michael Jackson.
1: Sí, nosaltres, bueno, tenim moltes ganes, ja falten dues setmanes. Aleshores ho fem el dissabte 23 de maig i el diumenge 24 de maig. El dia fort és el 23 de maig, el dissabte. Llavors allà en tenim tres convidats. Dos d'ells han treballat directament amb el Michael Jackson, que és el que intentem fer sempre, no? Portar gent del seu entorn perquè ens expliqui com era treballar amb ell, perquè ens expliqui les anècdotes, experiències, records, no? I realment, i després, doncs, si hi ha algú que resulta que és ballarí, doncs intentem fer un taller de ball. Si hi ha algú que és músic, intentem que ens faci un concert, no? I en aquest cas, doncs mira, el dissabte al matí tindrem un fotògraf, que va ser el seu fotògraf oficial del 96 al 98, ha estat a sets de rodatges de videoclips com Scream, Blonde, The Dance Floor, Stranger in Moscow. Ha viatjat amb ell, per exemple, quan li van fer una festa sorpresa a Nelson Mandela pel seu aniversari. Ha estat a concerts, vull dir, ens oferirà unes experiències brutals. També puc avançar aquí per la ràdio que veurem un vídeo que va gravar ell des de la seva perspectiva de fotògraf en un concert del Michael Jackson.
0: Caram.
1: I també tindrem, portarà unes fotos seves que qui vulgui les podrà adquirir allà i se les endurà signades a casa, no? Que després te les emmarques i queden molt xules i està molt bé. Això serà pel matí. Uh-huh. Després la gent surt a dinar i després de dinar, primerament tenim la presentació d'un llibre, molt breument, d'un autor francès que ha escrit diferents llibres sobre Michael Jackson i ara ha escrit un altre que es diu From Thriller to Bad, que es basa en les entrevistes a músics que han treballat amb el Michael Jackson en els àlbums Thriller i Bad. I llavors també es podrà adquirir allà el llibre a un preu especial i la gent se l'endurà assignat a casa també. I després d'això ja tenim l'últim convidat, però déu-n'hi-do. L'últim convidat és Rory Kaplan, que va ser teclista del Michael Jackson al Victory Tour l'any 84 i al Bad Tour, el primer tour en solitari del Michael Jackson, l'any 80, del 87 al 89. Aquest senyor ja va estar aquí fa dos anys i ell tenia moltes ganes de tornar perquè s'ho va passar molt bé i m'ho anava dient i jo era com que no ho acabava de veure, no? Jo pensava, bueno, ja l'hem entrevistat, no sé ben bé ara, tal... Fins que un dia estava a casa i em truca i em diu, Toni, he trobat una cosa i la vull compartir amb vosaltres. I clar, quan em va dir que era, que no ho puc dir ara, ai, la gent haurà de venir, vaig pensar, no m'hi puc negar, no? Això ho hem d'experimentar. Aleshores, doncs, ell vindrà i es farà això. Després, no ho he dit, però la gent, tant amb el convidat del matí com aquest, la gent després es pot fer foto amb el convidat, pot demanar signatures, vull dir que això no hi ha cap problema. Però la part forta també és que quan acabi això, i la gent surt un momentet també a berenar, perquè estem tot el dia, quan tornin, tindrem una actuació d'aquest senyor només per nosaltres, on tocarà fragments de moltes cançons que tocaven als tours, i on explicaran cadascuna què li demanava el Michael Jackson o anècdotes de les cançons, etc. No? I com et dic, és com un mini... No diré concert perquè és com una història...
0: Una audició una,
1: exacta,
0: una mica més
1: no?
0: reduïda.
1: Barrejant música amb històries, però que serà molt, molt emotiva, molt interessant i un luxe.
0: Home, Toni, tu que has conegut tanta gent que ha estat a prop del Michael Jackson, veient ara aquest biopic, què podries dir que s'ha deixat la pel·lícula i que creus que caldria explicar? O què t'ha arribat a tu que potser no coneixies del músic, no?
1: Bueno, que no coneixia...
0: No, res, perquè ho saps tot pràcticament.
1: Som uns malalts, ja. No? Però sí que... Clar, la pel·lícula no aprofundeix, deixa anar molts temes, deixa anar doncs, això del vitiligen que ell tenia, que tenia la malaltia de la pell i de la pigmentació, deixa anar perquè va començar a prendre Demerol, deixa anar diferents coses sense aprofundir en cap, perquè també és veritat que en dues hores de pel·lícula, doncs, clar, ficar 30 anys de vida que ocupa aquesta pel·lícula en dues hores és molt complicat, no? I a més hi ha un salt temporal molt gran, des dels Jackson 5 fins a la carrera d'ell en solitari d'adult, hi ha una etapa allà dels Jacksons que no surt. Com et dic, ja entenc que no es pot ficar tot, no?
0: Errors n'hi ha?
1: Hi ha molts, o sigui, hi ha moltes inexactituds, moltes, contínuament. És a dir, jo vaig haver de veure la pel·lícula més d'un cop, perquè la primera vegada no la vaig gaudir, perquè estava tota l'estona pensant, aquesta roba no va aquí, aquesta cançó no anava aquí, això no és ben bé així, com ho expliquen, etcètera, no? I a més acostumar-te a veure algú fent de Michael Jackson sense que sigui el Michael Jackson. Però ja, quan la veus la segona part, te va deixar una mica d'això i penses, bueno, vaig a mirar-ho com una història. I bé, com a història doncs em va agradar més i vaig sortir més content, sí.
0: Per tant, expectat de que vingui aquesta segona part i que sigui fidel al que tu ja coneixes molt bé, no?
1: Sí, exacte, o sigui, pot tenir inexactituds, al final són llicències cinematogràfiques també, però bueno, sí que sigui fidel, no? Jo ja sé que la segona part l'està esperant molta part de la premsa, que només pensa en les acusacions perquè és el que els hi dona titulars, però jo estic molt tranquil, vull dir, perquè igual que sortiran els titulars, les acusacions, sortirà també que per molts sembla que s'hagi de recordar cada dia que va ser jutjat, que va ser declarat innocent de tots els càrrecs per unanimitat i per tant estic molt tranquil.
0: Escolta'm, els fans han sortit de sota les pedres, l'èxit de taquilla total, i és que hi ha molts fans del Michael Jackson, no?
1: Sí, amb això del biopic n'hi ha molts, perquè la base de fans del Michael Jackson és immensa, però sí que és veritat que passa això, no? També va passar el 2009 quan va morir, o va passar amb el biopic de Queen, que de cop i volta, no? Ara amb el biopic del Michael Jackson tu agafes el mòbil i tots els reels són del Michael Jackson, està fins i tot a la sopa, apareix gent que no sabia, que no li feia cas fa dos dies explicant la seva vida, apareixen moltes coses. I jo sé per experiència que tota aquesta gent que ara apareix, d'aquí uns mesos ja
0: també
1: no serà,
0: desapareixerà.
1: Exacte. Però funcionem una mica així com a societat, que també ens ho hauríem de fer mirar de per què de cop i volta, perquè per exemple, és el que jo dic, poden sortir cada dia llibres de la vida del Michael Jackson i no passa res. Ara surt un biopic i la força que té això, no? Sí, sí. És impressionant, no? El món avui, a data d'avui, el Michael Jackson ara mateix és l'artista més escoltat a nivell mundial, superant els d'ara de Bad Bunny, Taylor Swift. Ara mateix agafes Spotify i tot és Michael Jackson. És a dir, això és un fenomen difícil d'explicar, però funcionem així com a societat, no? Estem com molt sensibles a aquests booms que de cop i volta apareixen. Però jo encantat, ojo, jo encantat
0: exacte,
1: que passi.

0: I hem de dir que la primera pedra portem molt temps parlant d'aquestes edicions que feu del Michael Jackson Day Barcelona i que avui justament volíem parlar-ne perquè tots aquells que realment sentin el Michael Jackson, aquesta és la cita.
1: Exacte, i jo crec que és una cita especial. O sigui, jo quan vaig començar a fer aquest tipus d'esdeveniment volia fer una cosa que fos interessant, no? Perquè tu pots agafar un imitador que es maquilli com el Michael Jackson i veure'l ballar i està molt bé com a festa, però a mi personalment, tot i que ho respecto molt, que consti, em sembla més interessant tenir testimonis de primera mà, que tenim la sort encara de que estiguin vius, que alguna gent, algunes persones són grans, i que ens expliquin tot el que van viure, perquè allà realment et sents molt a prop del Michael Jackson i coneixes el Michael Jackson real, el de dintre de l'estudi, el que només confiaven en 4 o 5 persones, no? I això jo crec que per un fan del Michael Jackson és una cosa especial. Hem viscut moments increïbles, tenir la guitarrista Jennifer Batten tocant només per nosaltres, tenir el Kevin Dorsey, que era un corista, fent el rap que feien als concerts només per nosaltres, etcètera, no? Jo crec que és una... Si ets fan del Michael Jackson, jo crec que no t'ho pots perdre. Això sí, queden ja 15 entrades.
0: És el que anava a dir, segur que t'estàs escoltant. Què ha de fer? Com s'ha de fer?
1: Ràpidament posar-se en contacte, és a dir, buscar MJJ Fans Barcelona a les xarxes i allà veurà tota la informació. Si volen tenir informació de l'esdeveniment, directament ens poden enviar ja e-mail a mjjfansbarcelona@gmail.com i nosaltres els enviem tota la informació, eh? I a partir d'aquí, doncs, que decideixin venir, que lo maco d'això és que cada any s'hi afegeix gent nova, que igual li fa una mica de vergonyeta perquè venen sols, però a la que venen, i com que són tantes hores, de seguida se senten integrats i després repeteixen els anys següents, no? O sigui que estem encantats amb això.
0: Home, com dèiem, és la 6a edició, per tant, la gent que tingui ganes de viure aquesta experiència, que faci tot això que estàvem comentant ara. Hem tingut avui el Toni Sánchez, administrador d'aquest club de fans MJJ, Fans Barcelona, aquí a la primera pedra per parlar-nos d'aquest fenomen musical, aquest mite que és el Michael Jackson. Toni, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Marc Balcells, bon dia, què passa?
1: No em toquis els bandos, m'estava tocant, vull que la gent ho sàpiga, m'estava tocant tots els meus botons, que mentre sonava la sinfonia, perquè clar, tota la temporada amb la mateixa sinfonia, clar, que és lo normal.
0: I dic,
1: només en els nous estudis no havia mirat tots aquests botons, ha vist.
0: És que clar,
1: tos.
0: El volu... sí,
1: tos és per si venen estossecs.
0: Sí, sí, tens... sí, si vols tossir, apretes aquest botó i no et sentirà l'audiència.
1: Bueno, m'encanta.
0: Què, t'ha encantat això?
1: No,
0: eh?
1: No, però no vull apretar perquè encara...
0: No apretis res.
1: Això
0: no
1: encara saltarà tot pels aires. Escolta, estic molt nerviós.
0: Per què?
1: Molt nerviós. Molt nerviós.
0: Liceu. Si no,
1: sí, Liceu.
0: Quan parles de nervis sempre és Liceu.
1: És Liceu i és més. Tu te'n recordes que portem parlant de tota la temporada des del setembre amb la petita guineu astuta.
0: I tant.
1: I n'hem anat veient i ens hem anat trobant allà
0: i a tota
1: l'audiència els hem anat a explicar la temporada. Doncs ha arribat...
0: Què?
1: L'òpera que més il·lusió em fa tota la temporada.
0: Què dius?
1: I ja faig un avís... d'utilitat pública, que diuen els americans, és només una sola funció.
0: Home, ho tenim
1: moltíssim. És dimecres.
0: Dimecres.
1: I les... Bueno, filla, ho dius com si aquí fos tu, ministre.
0: Setmana...
1: Dimecres. Doncs sí, dimecres. I escolta, per el que t'explicaré avui ja pots anar corrent.
0: A veure.
1: I a més, ja només per les veus que ho cantaran, serà meravellós. Per què? Perquè és l'única òpera de Rossini que hi ha en tota la temporada.
0: Home.
1: No passa res... No passa res, una i no más, però molt intensa.
0: Tu has perdonat per... gràcies com... a que hi ha aquesta actuació,
1: sí.
0: No?
1: És com a vegades que dius, que aquesta persona val la pena, i després, mira, amb una... Ja... No. Ja. Clar, jo aquesta òpera la voldria totes les nits de la meva vida, però llavors tindria empatxo. Llavors, per tant, tallo, aneu dimecres a veure La Semiràmide de Rossini.

0: És que creixendo, jo ja estic nerviós. Només l'obertura ja són uns 10-12 minuts, però no passa res,
1: no
0: perquè
1: passa
0: és
1: res.
0: Absolutament meravellosa, perquè és Rossini, tot el que fa Rossini... Mozza la gàbia, i s'ha acabat. I, com no, és una òpera, de fet va ser la seva última òpera italiana, és una òpera que va composar el 1823 per la Fenice de Venècia. Va haver-hi molt rifirrafe, fins i tot policial, és a dir, que el cap de policia estava allà...
1: Per què?
0: En plan, home, per dir, perquè la gent acaba contenta, perquè encara saltarà tot pels aires i tal. Bé, el tema és que és una òpera absolutament meravellosa, absolutament... Dic barroca, però no em refereixo a òpera barroca, sinó que hi ha, com veureu ara, un excés de coloratura absolutament genial, i és com una mica, doncs, aquest cant del cigne, aquest final d'aquestes òperes del Settecento, que ara escoltarem, i que és això, no?, precisament aquesta coloratura, i que ens explica la història de la malvada, ja veurem si tan malvada o no, Reina Semiramide, que, per cert, comencem a escoltar la seva ària, que és el famós Bel Raggio Lusinghiere.

0: Has vist? Només a les dues primeres versos de l'àrea i has vist que hi ha molta coloratura.
1: Sí.
0: Però tu vols coloratura?
1: Sí.
0: Vamos allà.

0: per si algun dels nostres oients s'incorpora ara, benvingut, benvinguda, benvingudi. Els altres saben que a mi m'encanta Rossini i si hi ha una cosa que m'agrada més que un tonto una trompeta és la coloratura, que vol dir ornamentar una nota, però amb uns excessos absolutament turulatos.
1: És a dir, que aquest dimecres això no em faltarà.
0: Home! Home, bueno, és que jo estic ja nerviosíssim. En tot cas, explico ràpidament la història, perquè bàsicament hem de centrar-nos en un triangle amorós molt turulato, que és el de la soprano, la Semiràmide, el del baix, la Sur, i el de la mezzo-soprano, que fa un paper entrevesti. Fa d'Arsace, que és un noi jove. El tema és que la Semiràmide ha matat el seu marit. I clar, doncs comencen a passar coses rares al palau, històries sobrenaturals, s'apaga la flama sagrada, ta-ta-ti-ta-ta-ta, etcètera, etcètera. I bueno, diu, doncs escolta, a tot això, jo estic a aquesta àrea que acabem d'escoltar, ella està enamorada, perquè porta aquest noi, aquest guerrer tan guapo, a l'Arsace, que diu, bueno, doncs com que estic molt enamorat d'ell, doncs escolta, que vingui, almenys m'alegrarà la vida. I anem a escoltar aquesta mezzo-soprano, recordo, una veu greu, que necessitem per interpretar a un guerrer, a un noi. I sona així.

0: I això és bàsicament la coloratura. Ella diu que Your My Sapro, però ella, bueno, aquest Or My Sapro el dibuixa amb notes fins a l'accés. Bueno, aquí una mica què és el que passa. El que passa aquí és que, bueno, no aconseguim trobar què és el que ha passat. Se suposa que la Semiràmide ha estat amb el baix, amb aquest Assur, ha matat el marit. I ara anem a investigar una mica què és el que passa aquí.
1: Aquest qui és?
0: Aquest és un sacerdot que ens està començant a donar pistes de quina és la trama, però estic fent molt de el típic locutor de True Crime, que no us estic explicant encara al final.
1: Ja.
0: I llavors, suspens. Són només dos actes, el final del primer acte acaba amb tota aquesta bogeria rossiniana de tothom cantant a la vegada i que és tan absolutament luxosa.

0: aquests cors són...
1: No, no, absolutament meravellosos, aguts, etc, etc. Bueno, anem al tema. El tema és que...
0: Què ha passat?
1: Se li diu a l'Arsace que s'oblidi de les idees d'amor i tal i qual, de princeses i tal i qual, perquè és el fill de la Semiràmide. Per tant, un altre tema. Amor incestuós. I, per tant, el gran cor de sacerdots li diu, escolta, que sàpigues que la teva mare ha matat el teu pare. Per tant, xica, bueno, en aquest cas, xico, et toca matar-la a ella amb venjança. I la cosa sona així.

0: És el meu fragment preferit de l'òpera. I jo estic tot el primer acte esperant que arribi aquest moment del segon acte. Per cert, us he de dir una cosa. En aquestes funcions, bueno, en aquesta funció del Liceu, el rol d'Arsace no el cantarà una mezzosoprano, el cantarà un contralt, que és el Franco Fagioli, és aquesta veu que és una veu com de dona, però projectada naturalment, no fingida en falset, i és absolutament espectacular. És a dir, que jo estic amb tres orfidals sota la llengua, però estic molt nerviós.
1: Molt nerviós, ja t'he vist, ja t'he vist.
0: Estic, no, de debò. Ara, és que vosaltres direu que intens aquest noi, però és que és veritat, és que és el que més il·lusió em fa tota la temporada. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, i al final acabarà passant el que passa, que l'altre no voldria, però com que al final acaba havent-hi una mena de duelo a la tomba d'ell, a la tomba del mort, a les fosques, doncs acaba apunyalant a la mare... I, bueno, doncs, escolta, ha d'acabar tot en tragèdia, però acaba tot magníficament, perquè és una òpera meravellosa i acaba molt magníficament que pels que hem estat de públic.
1: I amb òpera també ens agrada la tragèdia. Home, no podem evitar.
0: Home,
1: no
0: perdona, evitar. És que l'antecedent és Voltaire. Què més tragèdia vols que això, un libretto basat en Voltaire? Doncs això és màgia pura. Aneu-hi, aneu-hi, aneu-hi.
1: Fantàstic. Doncs ens quedem
0: amb el final de l'òpera, escolta.
1: Vinga, que vagi molt bé, Marc.
0: Una abraçada a tothom.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. El 10 de maig de 1966 neix a Barcelona Teresa Forcades i Vila, metgessa, teòloga i monja benedictina. La tenim present pels seus posicionaments crítics amb la indústria farmacèutica.
2: Quina? Pfizer, per exemple, tu potser saps, no?, que a la seva investigació inicial hi havia més mortalitat en el grup vacunat que el no vacunat. I això està publicat. Llavors, això com és que no se sap?
1: Forcades també va ser una de les fundadores de Procés Constituent. I aquell maig de 1966, el tema musical que encapçalava les llistes per damunt de tots els grans èxits del moment era Monday, Monday dels Pares.

0: Parlem de psicologia, ho fem amb l'Helena Puigguitart, la podeu trobar i seguir a Instagram, a La teva psicòloga. Helena, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Mira, cada vegada crec que hi ha un terme que s'utilitza més, que està com, fins i tot diria, de moda, que és parlar del narcisisme. Tenim mares narcisistes, tenim caps narcisistes, gent que arriba molt lluny justament pel seu narcisisme, però en canvi sabem tots que és un comportament tòxic per la gent que els envolta. Primer, comencem descrivint el narcisisme i com detectar-lo, perquè no sé si la gent narcisista sap que és narcisista.
1: Sí, parlem dels que ho pateixen o dels que, ho són, no?
0: Som molt capaços de veure aquella persona com és, com n'és de narcisista, i en canvi nosaltres mateixos com ho podem detectar? Es pot detectar si ets narcisista o no?
1: Sí, el primer que hem de parlar és que des del punt de vista de la sociologia, per exemple, no només de la psicologia, el que veiem és que és una societat més narcisista, d'acord? Per la manera com vivim. Vivim en una societat que tendeix al neoliberalisme, aquí parlem de termes econòmics, és a dir, on el jo impera per damunt de tot, aquest jo del meu benestar, les meves coses, els meus interessos, i després tot aquest consumisme d'aquesta societat capitalista amb la que estem, de voler tenir tot el que em fa viure bé. I a més, les xarxes socials, que el que fan és visibilitzar com viuen els altres, amb molta part d'aquesta que diuen els joves fake, no? Que no és real, que jo veig la millor cara dels altres, els viatges, i em dóna la sensació que si passo un estiu a Barcelona, a casa meva, on sigui, no ha de ser Barcelona, que jo sóc poc menys que una desgraciada, no? Perquè em dóna la sensació que tot el món està de vacances a les Seychelles, quan no és veritat.
0: Per tant, podem dir que la societat ens porta a ser cada vegada més narcisistes.
1: Sí, de fet, hi ha estudis que apunten cap aquí, cada vegada hi ha més narcisisme perquè la societat, la cultura empeny cap aquí. Aleshores, quan em dius com detectar això, el que sabem és que els trastorns, quan hi ha un trastorn de personalitat narcisista, que no és el mateix que tenir trets narcisistes, perquè es pot tenir trets i no tenir el trastorn de personalitat, costen de treballar perquè ells consideren que no necessiten ajuda. És a dir, tu i jo som burres si no fem el mateix que fan ells, que és aprofitar-se de totes les coses que s'han d'aprofitar, no?
0: Clar.
1: Llavors aquí la base és, perquè si jo sóc la narcisista, per què me n'he d'anar jo al psicòleg, que se'n vagin ells, que són els que no fan el que han de fer.
0: Clar, clar.
1: Des d'aquesta cosa de jo tinc la raó, o sigui, com estic validar completament la meva manera de viure.
0: I en canvi nosaltres, com a narcisistes, sí que veiem els altres narcisistes també, o no? Tampoc detectem actituds narcisistes en els altres.
1: Sí, es poden detectar, però també poden passar per alt, perquè al final el que detecten és la competència. És a dir, com que tenen tant interès amb ells, amb el seu benestar i amb el seu profit personal, clar, si jo sóc narcisista i me'n trobo que tu també ho ets, jo el que veig és la competència que tu em pots fer. És a dir, que em pots prendre el lloc que jo volia, que em pots donar un cop de colze i aprofitar-te d'alguna... Llavors aquí sí, me n'adono que tu tens un perfil, però no perquè li posi l'etiqueta de narcisista, sinó perquè t'interessen coses que a mi m'interessen, i aquí és on a mi em salten les alarmes.
0: Clar, i llavors, si som capaços d'entendre i de veure actituds narcisistes, quan parlem de mares narcisistes, que ara també se'n parla, etc. Com ens podem fer aquest autoanàlisi? O no ens caldrà, si ja només pel fet de plantejar-nos que volem fer-nos un autoanàlisi ja és el primer tret que et descarta que ho puguis ser, de narcisista?
1: Sí, realment, mira, aquí ho apuntes molt bé. És a dir, aquesta humilitat, aquesta consciència, no? Al final, quan parlem amb psicologia, jo moltes vegades al meu compte d'Instagram em parlo de la consciència, d'aquesta autoconsciència, d'elevar la consciència. Quan treballem amb nosaltres mateixos, quan ens responsabilitzem de les nostres emocions, no, dels nostres actes, el que estem fent és un acte d'humilitat, un acte de compassió cap a l'altre també. Si jo amb la meva parella discuteixo crits, doncs acceptar que jo tinc un problema, demanar ajuda perquè m'ensenyin a discutir d'una altra manera i a resoldre conflictes d'una altra manera, és que ja diu molt de mi, no? Clar, aquesta no és una característica d'aquest tipus de persones que tenen trets narcisistes, perquè són profundament egoistes, d'acord? Utilitzen els altres per aconseguir les coses que volen.
0: És que estava pensant que maques aquestes paraules, humilitat, compassió, i que poc utilitzades i que poc de moda, podríem dir. Parlem molt de narcisisme, però aquestes dues paraules pràcticament no les utilitzem. No?
1: Sí, igual que la bondat. La bondat és un valor, i és un valor que justament amb aquest caldo de cultiu que posem amb el tema del narcisisme, no hi és. La bondat és també saber tu aguantar-te, no? És que anava a dir una paraulota, ara anava a dir una cosa molt catalana, que és fotre't.
0: Home, doncs ho pots dir.
1: I la dic.
0: Digue-la, en totes les lletres.
1: Doncs aquesta cosa de fer passar un altre per davant teu, no? Que això penso que també és un valor que hauríem de parlar-ne. Parlem tant dels límits, parlem tant del meu benestar, parlem tant de prioritzar-nos, perquè sobretot pel gènere femení venim de llocs tan tremendos, no? On sempre hem estat les últimes de la fila, que a vegades es malinterpreta aquest missatge. Jo m'he de prioritzar de forma conscient. Jo he de posar límits de forma conscient, amorosa, des del neutre. I, clar, hi ha persones més rígides, més narcisistes, que s'ho prenen al peu de la lletra i arrasen amb tot.
0: Mm-hmm. Doncs avui volíem parlar d'això del narcisisme i de pensar, veiem el narcisisme amb tots els altres, i si el podem detectar amb nosaltres, però ja ens dius que difícilment, si ets narcisista, t'ho sabràs trobar.
1: Jo crec que una persona que em vingui i em digui, Helena, sisplau, m'has d'ajudar a saber si sóc narcisista, i ja em dono una pista molt gran de que probablement no ho sigui, i que simplement estigui passant per un moment on potser ha sigut o s'ha comportat com una persona egoista, que això ens pot passar a tots, absolutament a tots.
0: Però està bé pensar que anem en una societat que cada vegada és molt més narcisista.
1: Sí, i tots hi hem de posar alguna cosa a favor de que no sigui així i practicar aquests valors que tu has esmentat abans.
0: Exacte, i parlar de ser bo, que és molt bo.
1: Exacte.
0: Molt sa. Doncs, Helena, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, com sempre, Noé.

0: adequar a casa nostra a mesura que anem posant anys i a mesura que a vegades, doncs això, tenim limitacions físiques. Avui volem parlar de què passa a mesura que ens fem grans, però ja perdem l'autonomia funcional. És a dir, això de la casa ja ens queda petit. Aquesta Xampeny, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Aquesta està al capdavant de la immobiliària Orri i, per tant, li hem dit vine i explica'ns a veure com ho hem de fer, com ho hem d'enfocar, perquè no és fàcil.
1: Sí, sí, seguim en el fil aquest de com vivim quan ens fem grans i sí. com hem de mantenir aquesta ànima de casa nostra a mesura que van passant els anys. I exacte, com deies, la setmana passada vam parlar de com adaptar casa nostra perquè sigui un espai facilitador, i avui us porto algunes alternatives. Ja no només si el nostre grau de dependència és molt alt i no podem viure a casa, que potser això estaríem més pensant en el model tradicional de residència, no? Mm-hmm. Però també altres possibilitats per viure simplement millor, mantenint la nostra autonomia, perquè hi ha models molt interessants i avui us en portaré uns quants perquè...
0: Tenim ganes d'alternatives positives.
1: Exacte. Doncs com dèiem, més enllà dels models més coneguts com les residències, hi ha una fórmula que s'està imposant en força, que és el co-living senior, habitatges amb serveis, i justament a Catalunya en som pioners a l'estat espanyol amb casos d'èxits que funcionen des de fa temps, ja. D'entrada, per parlar-ne, he consultat amb la Dolors Fitó, que és vocal de l'àrea de residències de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, que em comentava que el model d'atenció domiciliària i a l'habitatge... I el tema també d'habitatge compartit és una aposta de les institucions per tal de facilitar i allargar que les persones puguin viure a casa seva d'una forma autònoma a mesura que ens fem grans, no? I s'ofereixen un ventall de possibilitats i formats que són molt interessants i que es poden adaptar al nivell de funcionalitat de cada moment, val? Mm-hmm. La Dolors és, a més, directora de l'àmbit d'atenció a la dependència de la Fundació Sant Andreu Salut, una fundació arrelada al Bages i una de les institucions de salut més antigues d'Europa que posa en el seu punt de mira l'atenció a la persona en situació de fragilitat, aportant solucions per fomentar l'autonomia, el confort i el benestar. Mm-hmm. A Sant Andreu Salut, en aquesta fundació, es disposa, doncs, en aquest moment de diverses fórmules d'habitatge amb serveis comunitaris. Això són pisos preparats per viure d'una manera individual o en parella en un entorn de seguretat i llibertat. Val? En aquests habitatges, per exemple, disposen, doncs, en cas que sigui necessari, de serveis d'assistència, de serveis comunitaris com una biblioteca, gimnàs, sala d'actes, zona jardinada... I el que em deia la Dolors és que són una alternativa fantàstica per persones que viuen de forma autònoma a casa seva i que potser estan en espais que no són fàcils d'adaptar, no? Tot allò que dèiem l'altre dia, doncs, eliminar barreres, hi ha cases que ho permeten, no?
0: Però hi ha cases que no.
1: Aleshores, hi ha moltes persones que estan vivint incòmodes a casa seva quan aquest és un model, i ella em deia, moltes vegades són les mateixes famílies que els diuen, ostres, per què no ho proves, no? I realment, quan ho veuen, és també una fórmula que ajuda molt a combatre aquest drama que és la solitud no buscada, no? Mm-hmm. Que és, en grans ciutats és un problema, doncs, sí. Latent, que és molt greu. Bueno, a mi és una situació que et fa molta pena, no?
0: Clar,
1: gent gran
0: perquè afecta la part psicològica, la part emocional...
1: Exacte, I encara que siguin persones, doncs, amb entorns i amb famílies, clar, tots, quan tu tens un ritme de vida laboral, vas super de bòlit,
0: sí,
1: i no hi pots dedicar més
0: que...
1: d'alguna estoneta a la setmana.
0: Exacte.
1: A visitar aquell avi, no? I al final són moltes hores sols, no?
0: Sí.
1: Aquests habitatges és això, ens permeten l'oportunitat de viure d'una manera autònoma, perquè estan pensats per adaptar-se a les necessitats de les persones grans, i ofereixen la possibilitat de sociabilitzar, no? Que és això que dèiem, doncs, que ens permet, doncs, lluitar contra aquesta soledat no buscada. Ara mateix, per exemple, la Fundació Sant Andreu Salut disposa de dos edificis, un a Manresa i l'altre a Navarcles, un més pensat com a àmbit urbà i l'altre més rural, i amb aquests habitatges que funcionen com amb quotes de lloguer. Mm-hmm. O sigui que, bueno, doncs és una solució, doncs, a tenir en compte, val? Continuem per altres models que també funcionen molt bé, per exemple, Igualada, disposa des del 2008 i el 2014 es van inaugurar a través del Consorci Associacionatari d'Igualada dos edificis amb 150 habitatges en total, o sigui que Déu-n'hi-do, una mostra gran, i igual amb uns serveis doncs, destinats a persones a partir dels 60 anys que poden viure de forma autònoma però gaudint d'aquests serveis i equipaments que fomenten doncs, la socialització i que fomenten hàbits saludables, comoditats, perquè estan completament adaptats i pensats per persones grans. I una altra alternativa, una mica diferent, és la que ens ofereix en l'àmbit de l'Alcoliving Serior, l'entitat Sostre Cívic, que és una entitat pionera al nostre país en el foment de l'habitatge cooperatiu, en cessió d'ús. És una fórmula que tu ets propietari d'un habitatge, però amb aquesta fórmula legal que es diu cessió d'ús, que és com durant el temps que tu l'hagis d'utilitzar, és la teva propietat. Val? Uh-huh. I és com una fórmula mixta entre propietat privada i sòl públic. Val? Uh-huh. Aquesta entitat pretén promoure alternatives d'accés a l'habitatge i un dels eixos d'actuació que desenvolupen és l'habitatge del cooperatiu sènior. Val? Uh-huh. L'habitatge cooperatiu sènior és un model d'habitatge cooperatiu per persones grans que inclou espais privats per cada unitat de convivència i espais compartits. I neix de l'inquietud d'homes i dones que es plantegen una vellesa activa que posa al centre les cures i la convivència. Aquesta proposta és una fórmula alternativa de viure la vellesa en base a l'autogestió. O sigui, així com, per exemple, des dels altres dos models que hem parlat, hi ha una entitat doncs, que organitza una sèrie de serveis, aquí els mateixos cooperativistes que viuen a l'habitatge organitzen en quins vols serveis els hi ve de gust com contractar i de la forma que fer-ho, com una mena de comunitat de veïns normal al final, no? Perquè són propietaris. Per accedir a aquest model de propietat, primer fas un ingrés d'uns diners i després una quota mensual. I són models que funcionen des de fa molt de temps en països com Dinamarca, a l'Uruguai i a Catalunya, doncs s'impulsen des de l'any 2004 amb diferents entitats, ja et dic, com ara Sostre Cívic. A la web en podreu saber més,
0: és
1: també.
0: És el que anava a dir, podem entrar a la web de Sostre Cívic i allà has trobat tota la informació, no?
1: Sí, sí, és, ja et dic, són diversos models molt interessants per això, perquè mentre vulguis viure de forma activa, a vegades doncs, casa teva no t'ho permet o al teu entorn doncs, això tu veus que, ostres, que no tenen temps per arribar a més i et pots sentir sol o pots tenir ganes d'això.
0: Sí, que necessites estar acompanyat en aquesta etapa de la vida. Doncs això és el que hem volgut conèixer avui, aquestes alternatives, opcions que et dona també poder enfocar la vida adulta, podríem dir així, no? Perquè la vida adulta molt, molt, molt adulta, d'una altra manera. Queta, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: sembla que de tant en tant tenim la necessitat de carregar les culpes als animals. Potser és que els éssers humans no tenim ganes de responsabilitzar-nos i sempre reben les bèsties. En aquests dies parlem de la pesta porcina, de l'antivirus, però al Treu la Llengua d'avui volem donar veu als animals i per això el dedicarem a analitzar com fem parlar els animals que ens envolten. Avui, per tant, dediquem el nostre espai, el Treu la Llengua, a la manera com representem els sons que fan els animals. I per fer una mica l'animal, tenim nosaltres el lingüista de la casa, l'Abel Espinosa. Abel, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vens a fer l'animal, eh? Una mica sí.
1: Vull dir el que fem cada setmana.
0: Exacte,
1: no,
0: res.
1: El que faig jo, almenys. Tu, tu mantens aquí...
0: Mantenir el llistó.
1: Però jo vinc aquí a fer l'animal i faig el que puc. No, però avui parlem d'aquest tema perquè és interessant. Aquesta setmana hem parlat molt de l'antivirus, una mica la psicosi, la transmissió a través dels animals, i pensàvem... Sempre els hi toca el reba, pobres, eh? I ens els estimem molt, però sempre els tenim allà com una mica al cap de turc. I llavors hem pensat, ostres, doncs parlem de la manera com parlen els animals, no? I el que farem, doncs, és parlar de com traduïm el codi comunicatiu que fan servir les bèsties que ens envolten. Els humans ho hem d'entendre tot, i això ens du a atribuir als animals un seguit de sons per detectar-los o per adreçar-los a ells.
0: Identificar-los també, no?
1: Això mateix. És el que en diem onomatopeies, és a dir, una onomatopeia és la formació de mots a partir de la imitació de sons naturals. Així que avui farem una mica l'animal perquè imitarem els sons dels animals.
0: Que, a més, depenent de la llengua, es diu d'una manera o d'una altra. Per exemple, els gossos en castellà fan guau-guau, però en català fan bup-bup.
1: Correcte, sí. L'exemple del gos és un dels més coneguts i parla molt de l'atribució aleatòria que els humans fem dels sons dels animals, no? Ara, com deies, parlaves del guau-guau castellà, i que sempre em xoca molt perquè els nostres gossos, els còmics, fan bup-bup, no? Uh-huh. El Milú, no sé si ara no us recordo, però un gos sempre fa bup-bup, en canvi un còmic en castellà sempre fa guau-guau. Però... no només és aquesta diferència entre el català i el castellà, com dèiem, sinó, per exemple, en anglès, els gossos fan woof, woof.
0: Woof, woof. S'assembla més a bup, bup, eh?
1: Que també s'assembla, no?
0: Sí. Dius,
1: però hi ha un que m'encanta, que és en portuguès.
0: A veure.
1: En portuguès els gossos fan au, au.
0: Ah, sí?
1: T'ho imagina't, au, au.
0: Au, sembla que els hi fessis mal.
1: Imagina't que els hi féssim aprendre als nostres gossos portuguès, llavors ens enviaran a pastafanga. Au, au,
0: au, au, mira. Exacte,
1: doncs,
0: és veritat.
1: Sí, sí. Per cert, en català és tan correcte dir que un gos borda com que un gos lladra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, mira, està molt bé que ho diguis.
1: Perquè això de vegades genera una mica de controvèrsia.
0: Sí, sí, exacte. Sí. Però sabem per quin motiu són diferents?
1: Sí i no. És a dir, el motiu principal és que cada llengua busca en el seu repertori fonètic, en les eines que té, la manera d'interpretar allò que sent un so, i llavors amb les lletres i la combinació de sons, diu, doncs intentaré buscar una estratègia per reproduir aquest so, no? Evidentment, un gos borda igual a Lleida que a Chicago. No?
0: Clar,
1: el problema és que els catalanoparlants busquem la combinació més acurada en la nostra llengua i els nord-americans la busquen en la seva.
0: A la seva, sí.
1: Sí, sí. Al cap i a la fi, la manera com representem el so que fa un animal parla més de les persones que del propi animal.
0: Segur. Però només hem parlat del gos. Per què no revisem altres onomatopeies?
1: I tant. Va. Ja saps que jo sóc un... M'encanta fer llistes.
0: Sí, doncs volem llista d'animals.
1: En tenim un munt. Anirem per feina, va. Mira, comencem pels mamífers, si et sembla, no?
0: Sí.
1: Per exemple, en porc... En porc, no va dir. En català...
0: No, en porquí.
1: Atenció.
0: En porquí.
1: Sí. En català, el porc, gruny. Això per començar, eh?
0: Gruny.
1: I el so que fa és oik, oik o gronk, gronk. Això he recuperat el son de l'Optimot, que és una font de referència.
0: Gronk, gronk.
1: Sí, però, per exemple, en japonès,
0: sí?
1: Vols saber com fa com grunya el porc? Fa bu, bu.
0: Ui.
1: Que sembla que és bu fora.
0: Sí.
1: Doncs els porcs representen aquest so. Clar, és com nosaltres ho llegim, no sé com es pronuncia, no?
0: Vale, la vaca?
1: La vaca en català bramula. I fa o mu.
0: Bramula, per
1: sí,
0: això el
1: bramula,
0: mu ja ens l'imaginàvem.
1: Bramular,
0: però
1: sí.
0: Però bramular, mira, jo crec que està poc
1: sí,
0: usat.
1: Sí,
0: no?
1: El verb bramular no l'acostumem a fer servir.
0: Molt bé.
1: La majoria de llengües, en el cas de la vaca, fan servir la M inicial. Si busques...
0: És bastant representatiu,
1: correcte.
0: Per una mica això.
1: Però he trobat una que no ho fa servir, que és el coreà, i que fa eum mae.
0: Ai, eumae, carai, que sofisticades.
1: I vaig intentar fer, eumae. Això és com fa una vaca coreana.
0: Trobo que sí, m'estàs encertant bastant, eh?
1: T'he dit que faríem l'animal avui. I...
0: clar, clar, no, l'estem fent. Els gats, què?
1: Els gats, que els gats miolen, com sí. Bé sabeu, i fan meu o marrameu. Sí. A mi això de marrameu no m'acaba de sonar.
0: No.
1: Trobo que és més. Però el meu, això sí.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però, per exemple, buscant exemples una mica més diferents, doncs torno a anar al coreà que fan yaong o en japonès que fan nya. Això no m'ho trobo. Nya.
0: Mira, ara t'ho sentis una mica.
1: Yaong, yaong. Ah, també.
0: Però sí que t'ona u al final que ells no la posen. Ells diuen nya.
1: Nya.
0: Això sembla més meu. La u. No, no, en fi, va.
1: Si algú encén la ràdio ara, estem parlant d'onomatopeies d'animals,
0: sí,
1: no pateixin.
0: Sisplau, no ens entro boixos. Les aus, què, com fan?
1: Doncs són molt comunes, les onomatopeies d'aus. Per exemple, el cant del gall, en català, pot ser quicriquic o cocrococ.
0: Ah, m'encanten.
1: Quicriquic, cocrococ.
0: Sí.
1: Però en anglès, el gall canta d'una manera molt particular.
0: A veure.
1: Intentaré fer-ho... cucadudeldú, cucadudeldú, que a mi em sembla més un pou. Cucadudeldú, cucadudeldú. És una cosa així. Coc a dodele do. He fet tot el que he pogut, eh? Un dels altres més reconeguts també és la manera de cridar de l'ànec.
0: A veure.
1: Que en català fem quac-quac o cuec-cuec. Quac-quac, cuec-cuec.
0: Molt bé.
1: Però en canvi, en francès, que són molt amants del paté, saps? Fan quan-quan-quan. Quan, quan, ah. Coin, coin, que es diu quan, quan.
0: Quan, quan.
1: A mi no m'acaba de sonar això.
0: Home, ells en sabran bastant, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, si parlem d'aquesta onomatopeia, la de la granota també és molt divertida,
1: ah,
0: no?
1: Sí, sí, com fa la onomatopeia de la granota?
0: Rauc, rauc, o rac, rac.
1: Ah, no? Molt bé, rac, rac. Rac-u, rac-u.
0: Exacte, és molt mira, nostre, és
1: sí,
0: molt nostre.
1: Sí, sí. Aquesta és molt bona, però en japonès jo tiro a les llunyanes perquè són les que més s'allunyen de la nostra manera de fer. La granota fa quero-quero.
0: Quero-quero.
1: Quero-quero. O en xinès que fa uo-uo.
0: Ai, sembla gos, el castellà.
1: Això és un òliba, un mussol.
0: Ja,
1: yeah. Mira, ho tenim tot molt apamadet, però hi ha una onomatopeia humana que penso que és la que podíem fer per acabar, que, per exemple, en francès fem smac, en portuguès chuac, en alemany schmantz, en tailandès chup, en xinès bo, i voldria saber com ho faries tu en català, això.
0: Home, jo en català faria mua o muac.
1: Ara!
0: Ah,
1: l'onomatopeia dels petons, que això és única, és personal i intransferible dels humans.
0: Doncs des d'aquí, muac a tota l'audiència.
1: I a tots els animals que ens escoltin.
0: També, que ens escolten molts. Que vagi molt bé,
1: Adéu.
0: Adéu.
2: La primera pedra @racu.cat

0: Ens encanta el món del cinema i ens encanta que la Núria Costa ens expliqui coses. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ella està a l'Agència de Comunicació Audiovisual Eleven i avui volem parlar de com és rodar amb criatures, amb nens, perquè, és clar, primera que són menors.
1: Correcte.
0: Que hi haurà una normativa, que després que són nens i

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
4: La noia protagonista acabava de ser mare i llavors el nadó interactuava amb molta estona. Doncs no era només un nadó. Crec que en aquella eren 3 o 4 nadons.
5: Ah, per tant, hi ha dobles, podríem dir.
4: Hi ha dobles. A vegades busquen bessons en el càsting. Quan es fa càsting ja busquen a vegades bessons o a vegades criatures, nadons que s'assemblin molt o de certa edat, doncs això, bessons perquè puguin treballar unes hores i les altres per aconseguir el total de les hores del rodatge.
5: El tema bessons deu donar molt de sí també en el
4: és
5: món del cinema.
4: És, clar. I fixeu-vos, si alguna vegada algú té curiositat i quan veuen es busquen criatures, es busquen bessons, normalment es busquen bessons per això, per entre tots fer la jornada aconseguida, perquè s'han d'interactuar amb els adults, doncs els adults poden treballar més hores, però la criatura menys hores. També m'estaves comentant, no, com es fa, no? I com, clar, la seva manera d'actuar és molt diferent que la dels adults, que tenen una tècnica i una preparació. Aleshores, hi ha una figura molt interessant, que és la coach d'actors, que també n'hi ha coach d'adults, però hi ha persones que estan especialitzades en ser coach d'infants. I, per exemple, aquí a Catalunya en tenim una molt coneguda i molt bona, que és la Laura Jou. Ella, sí, per exemple, ha fet pel·lícules amb criatures com les de Panegra, el nen i la nena de Panegra, que en aquell moment tenien 12 anys, 11 o 12 anys. Doncs, clar, ella és la persona que els ha d'entretenir i posar en situació abans d'entrar a les escenes, perquè pensem que en els rodatges de les pel·lícules i de sèries també a vegades t'estàs esperant molta estona. Clar, una criatura doncs fa la seqüència un moment, però després potser s'avorreix o vol jugar. Doncs llavors, a través del joc sí que juguen amb ells, però quan ja s'ha d'acostar el moment que han de tornar a rodar, doncs els ha de posar una miqueta en context, els hi recrea emocions, els situa una mica amb el que faran i aleshores els va preparant per aquest acting quan el moment que hagin de tornar a rodar la següent seqüència o la presa.
5: Aquest paper ha de ser difícil.
4: És molt difícil i costa molt trobar professionals que ho facin bé perquè sàpiguen treballar bé amb el director o la directora de la pel·lícula, però al mateix temps puguin fer aquesta feina d'acompanyament a les criatures per estar a l'alçada dels actors i les actrius professionals.
5: No, és que la Núria justament ens explica tota aquesta feina que moltes vegades no es veu, que no llueix.
4: D'aquestes professions que potser a vegades no sabem ni tan sols que existeixen.
5: Exacte, que no ho sabíem. Sí, sí. La coach dels actors menors, dels nens, que han d'intervenir en una pel·lícula, que també abans parlàvem del temps. Moltes d'aquestes filmacions es deuen fer també a l'estiu.
4: Clar, perquè quan netes un actor i una actriu protagonista que siguin nens, i els rodatges pensem, no?, que hem parlat alguns dies, no?, com un rodatge d'una pel·lícula dura 4, 6, 8, 10, 12 setmanes. Com tens aquest temps i com extreus a la criatura de l'escola. Aleshores, si un nen o una nena amb un projecte és un rodatge en què són protagonistes, doncs aleshores s'intenten encaixar amb el període vacacional i aleshores fan vacances diferents, no? Fan rodant una pel·lícula o una sèrie. Mm-hmm. I normalment els rodatges d'aquest tipus de pel·lícules es concreten del juny a l'agost o alguna cosa així perquè les criatures doncs, no perdin temps d'escola. Amb altres rodatges sí que en algunes produccions molt complexes i que per necessitats és impossible, a vegades si un actor o una actriu protagonista no poden amb unes dates, doncs s'ha de fer. A vegades els hi posen un tutor, un professor, és a dir, no és només un coach, sinó que és una figura que els hi dona també classes en el temps del rodatge de la pel·lícula, però això és menys freqüent a Espanya. A Estats Units sí que és molt freqüent i hi ha criatures molt conegudes, diguem-ne, actors i actrius que han crescut amb rodatges i que hi ha gent que no ha anat mai a l'escola, no? Que han tingut l'educació dins del rodatge on tenien un professor.
5: Un professor particular.
4: Això no crec que sigui l'ideal,
5: No,
4: i aquí estem bastant lluny
5: d'això. No, està clar. De la mateixa manera que també el fet de rodar amb menors demana també que la gent que estigui al voltant compleixi
4: una normativa. Clar, això està bé, els últims anys, doncs, per a garantir la seguretat dels menors sempre en el rodatge, quan hi ha un menor en un rodatge, implica com passa en el món acadèmic o de les universitats, de les escoles, que tothom tingui una cosa es diu el certificat de penal.

0: animals, no, que garanteix que cap adult que estigui en contacte amb una criatura doncs tingui cap problema amb la llei, no? I és això, es mira molt per això, per garantir i tenir molta cura que la situació d'un infant amb un rodatge, que és un espai que no és habitual per les criatures, doncs sigui el més còmode i el més segur possible, i per això sempre es busquen coses doncs, que també els puguin estimular.
1: I també en món dels premis s'ha de tenir coses en compte. Hi ha sí. premis que no poden rebre, per exemple?
0: Ara, doncs mira, precisament, arrel, parlàvem fa un moment dels nens de Panegra, ells són les últimes criatures menors de 16 anys que han estat nominats als sí? premis Goya.
1: A partir d'ara ja no.
0: A partir d'aquell any.
1: D'aquell any?
0: Va haver, any sí, va el 2011 jo
1: el
0: crec
1: 2011,
0: que va ser. Sí,
1: ja portem uns,
0: sí, ja portem uns quants anys i no van poder... Ells van ser els últims i a més van guanyar el Premi Goya a actor i actriu en revelació, i des d'aquell moment es va dir que era per la protecció dels menors, que està molt bé protegir, però clar, dius... ja han fet la feina, també. Doncs clar, potser alguna mena de reconeixement haurien de tenir. Com a anècdota, per exemple, el Tom Holland, l'actor protagonista de L'Impossible, Juan Antonio Bayona, doncs tampoc va poder ser nominat, perquè clar, va ser posterior.
1: Va ser posterior.
0: I va assistir a la gala, i ara tenim un Spider-Man que podia haver estat nominat i que no va estar nominat.
1: Clar, és veritat. No, clar, tot té els seus pros i els seus contres. Però és a partir dels 16,
0: A partir dels 16 anys, és ara.
1: Doncs ens ha encantat això de saber... com va tot el món de les criatures de la gestió amb una pel·lícula, amb una sèrie, amb qualsevol producció audiovisual dels més petits, que és tot un món, també.
0: És tot un món.
1: És tot un món que ens encanta, com dèiem, que la Núria ens l'expliqui. Núria Costa, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Isabel Vinaixa, bon dia.
1: Bon dia, Noé. Bé, sí? Bé, sí, sí, diumenge esplèndid.
0: Un diumenge esplèndid, sí. I música esplèndida.
1: Ah, molt bé. Doncs sí.
0: Va, clar.
1: Sí, va. Vols que fem la nova directament, sí, i així ja em dius què te la, si t'agrada o què et sembla? Tu si no t'agrada, digue-m'ho.
0: Però jo aposto que m'agradarà. Mira,
1: bueno, però si no t'agradés...
0: T'ho diré.
1: Tu, sincera, m'ho has de dir, eh?
0: Val.
1: Doncs vinga, fem play amb la nova. It's my time.

0: Ara, ara. Sona bé, oi?
1: Molt bé.
0: Doncs va, que te'ls presento.
1: A veure.
0: Es diuen Brother Strut. El tema es diu One More Hit. És un col·lectiu de funk and soul que el seu esperit és fes-ho tu mateix. Està fundada per Steve Jones, el grup bueno, actua amb llegendes com Stevie Wonder, Amy Winehouse, en el seu moment Sting i Van Morrison. És a dir, és un col·lectiu de nois i noies que s'han unit i fan doncs, aquest esperit tan xulo de funky soul. I l'he descobert i, doncs mira, us l'he volgut presentar.
1: Doncs ens agrada molt conèixer-los.
0: Perfecte.
1: Anem pel clàssic.
0: Benvolguts. Un clàssic.
1: Un clàssic.
0: Ai.
1: Què?
0: Ai.
1: És dels que més t'agraden.
0: No és que és dels que més m'agraden, però formen part, evidentment, d'una playlist, forma part de la teva joventut, de la meva joventut, també. I jo crec que la reconeixeràs al moment, perquè té un flow i una manera que sembla d'ahir, aquesta cançó, i és de l'any 1990. Vinga, som-hi.
2: Американская firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –

0: Què? Que l'hem ballat molt, aquesta, Isabel.
1: I què fa? Va, digue'm tu.
0: Com que què fa?
1: Què fa la... Amb això...
0: Ara t'havia agafat.
1: Doncs bé, us els presento per si no els coneixeu. Això, Snap, que és un grup alemany, la cançó es diu The Power, però hem de dir que la frase I've got the power és un sampler de Jocelyn Brown, un gran tema, com no, de l'any 86, que evidentment ha de portar, com sempre, el funk, que ja saps que a mi m'agrada tantíssim.
0: Doncs a nosaltres també ens agrada molt i ens ha agradat compartir-ho. Isabel,
1: doncs gràcies.
0: Que acabis de passar un gran diumenge.
1: Ballem una mica amb el flow aquest.
0: Ara ens deixem portar. Vinga, apa. Adéu-siau a tothom.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 10 de maig del 2026. Va, que ja fa 30 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins poc després de les 9 de la nit a l'altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps, avui amb l'Abel Caral, d'un diumenge que després de les pluges d'ahir, avui també se n'esperen. Això sí, un dia, en general, amb molt de sol, malgrat que el començarem amb boira, núvols baixos en alguns sectors de l'interior del país i del litoral, que al llarg del matí s'han d'anar desfent. De seguida ens ho explicarà i ens ampliarà tot plegat l'Abel. Arrenquem un diumenge que es preveu, per cert, molt intens a molts nivells. Ja d'entrada aquesta matinada, amb l'arribada a Canàries del creuer Ondius, que ha marcat l'actualitat de tota la setmana a nivell global pel brot d'antivirus que hi ha al vaixell, un virus de letalitat molt alta però poca capacitat infectiva. El creuer ha de fondejar, si no ho ha fet ja en els pròxims minuts, davant les costes de Tenerife, per poc després començar a desembarcar els passatgers en una operació força complexa. Però fins l'últim moment, a més, hi ha hagut tensió política amb l'oposició durant la nit del president canari, Fernando Clavijo, que de matinada demanava o deia que no autoritzava el fondeig del vaixell, malgrat que no en té la competència. De seguida mirarem de saber-ne l'última hora des de Tenerife. Avui, que també és el dia del Barça-Madrid, que podria significar la consecució del títol de Lliga Blaugrana, sempre que els culers no perdin el clàssic, en parlarem àmpliament. Després, sobretot, de la controvertida roda de premsa d'ahir de l'entrenador blanc Álvaro Arbeloa, la primera veu del Madrid comentant els incendis que es viuen dins el vestidor blanc. En un dia en el que també comptarem amb una de les protagonistes de la setmana. Ens visitarà al Via Lliure la consellera d'Educació, Esther Niubó, a les portes d'una setmana de nou de vagues a les escoles i després de l'enorme polèmica per la presència de Mossos d'Esquadra infiltrats en assemblees de docents. La consellera trencarà, per tant, el silenci d'aquesta qüestió aquest matí al Via Lliure. Tot això i el basar del Beorlegui i el mossèn Nin i una visita a la Sagrada Família en el dia que falta un mes exacte per l'arribada del Papa al temple i molt més a l'antena del Via Lliure, des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Mariona Martínez, Pau Bonastre, Bel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com us deia, més la notícia del dia, a aquesta hora del matí, el creuer Ondius, on es va originar el brot d'antivirus, ja ha arribat als afores del port de Granadilla, de Bona, al sud de Tenerife, per tant, tot a punt pel desembarcament i posterior evacuació dels 150 passatgers que encara hi ha a bord del vaixell. El dispositiu que s'ha desplegat és completament inèdit amb l'objectiu d'evitar que el virus es propagui per Tenerife i per la resta del territori. El creuer es quedarà fondejant davant mateix del port i a partir de les 9 del matí ja haurien de començar a baixar els primers passatgers i tripulants. Tots ells, i en aquest punt hi han insistit molt les autoritats, són asimptomàtics i no es poden considerar malalts. Anem en directe cap al port de Granadilla, enviat especial de RAC1 a Tenerife. Joel Penya, bon dia.
2: Bon dia. Fa poc més d'una hora que es pot divisar l'MV Ondius des del sud de l'illa a ull nu i ara ja sí fondeja el port de Granadilla. Ha arribat, com estava previst, per la naviliera i si es compleixen els terminis d'aquí a una estona, un grup de metges pujarà a fer l'última revisió mèdica als passatgers i començaran a desembarcar en menys de dues hores. Primer els espanyols i catalans, en són 14. Ho faran en zòdiacs i en grups de 5. Al port pujaran directes a uns vehicles militars que els duran fins a l'aeroport, on ja hi haurà un avió també militar esperant-los i llest per enlairar-se cap a l'Hospital de Gómez Ulla de Madrid. Aquest procés es repetirà amb cada nacionalitat. Grups de 5, aïllats tot el trajecte i que només baixaran del vaixell si el mitjà aeri està llest per sortir. Aquest matí han d'acabar d'arribar els últims avions que s'enduran els passatgers de l'MV Ondius. Els passatgers que no tinguin avió s'agruparan i aniran en dos vols escombra de la Unió Europea i els Països Baixos es farà càrrec dels no europeus. Quan tothom hagi desembarcat, esperen en menys de 36 hores, el vaixell repostarà i seguirà camí fins als Països Baixos.
0: Gràcies, Joel. Evidentment, us seguirem en directe de tot plegat, tots els detalls que es produeixin d'aquesta operació prou complexa, que evidentment tots els mitjans de comunicació a nivell internacional són també a Tenerife, seguint el que passi. Tan bon punt hagin desembarcat, ara ho dèiem, la previsió és que sigui aquest procés cap a les 9 del matí, els 14 viatgers, tant catalans com espanyols, volaran cap a Madrid en un avió militar i ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, on ja ho tenen en principi tot a punt perquè hi passin la quarantena. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, deia ahir a la nit que durant tot el trajecte els passatgers no tindran cap tipus de contacte amb la població civil.
3: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
0: Per cert, la quarantena que hauran de fer tots aquests viatgers que ja ha quedat clar que serà obligatòria. El govern espanyol té, de fet, la cobertura legal necessària perquè un jutjat de Madrid ha autoritzat aquest confinament forçat per motius de salut pública. Pel que fa als contactes, perquè evidentment aquesta també és la resta de les qüestions, el seguiment de les persones que han entrat en contacte en algun moment o altre amb algun dels infectats, la dona ingressada a Alacant, amb símptomes, ha donat negatiu a la prova PCR. Avui li faran una altra i si també dona negatiu la traslladaran a Madrid a fer la quarantena. Mentrestant, la dona catalana que també va coincidir en un vol amb la persona morta per antivirus està aïllada des d'ahir a l'Hospital Clínic de Barcelona.
4: Es troba bé, no té cap símptoma, ara es quedarà en quarantena a la unitat de l'hospital dedicada a tractar aquest tipus de malalties infeccioses. Ahir ja li van fer una primera PCR i avui se n'hauria de saber el resultat. El director assistencial del clínic, Antoni Castells, insistia en llançar un missatge de tranquil·litat.
5: No és un pacient, és un contacte i, per tant, també creiem que hem de donar una informació de tranquil·litat a tothom, vull dir, tant a les persones que l'atendran, evidentment, que estan, repeteixo, molt acostumades, com sobretot també a la ciutadania.
4: Encara hi ha un altre cas de contacte relacionat amb Catalunya, és el d'una sud-africana que va estar uns dies a Barcelona però que ja ha tornat al seu país.
0: Avui que la premsa es fa ressò precisament de la tensió política al voltant de tota aquesta operació, la majoria de mitjans, Víctor Vives, ha llançat una crida a la responsabilitat.
6: El diari de referència Tenerife, El Día, parla d'imposició de la Moncloa perquè el vaixell fondegi a l'illa. El mitjà fa èmfasi que les tensions amb el govern canari venen de lluny. A La Vanguardia, Jordi Juan escriu: un virus molt més perillós que l'antivirus és el dels que aprofiten crisis com aquestes per obtenir beneficis polítics, i assenyala explícitament Vox. En canvi, des del Punt Avui, Marc Bataller acusa les autoritats canàries d'infondre por. En un article al periòdico, el metge investigador Salvador Massip escriu: sembla que no en vam aprendre de la pandèmia. S'han repetit els errors de comunicació i l'ús d'una crisi de salut com a arma política. També a La Razón, el president de l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya, Tomás Cobo, fa una crida a la responsabilitat institucional per evitar la confrontació política. El País conclou després d'haver consultat una dotzena d'experts que s'han comès errors de comunicació, també per part de les autoritats espanyoles, que els primers dies van enviar missatges discordants. I ara Josep Maria Brunet adverteix que els governs de Sánchez i Clavijo hauran de fer un esforç per superar les diferències, perquè aquest repte de solidaritat i atenció als necessitats llança un missatge important de cara a la visita del Papa.
0: Les 7 i 8 minuts pendents durant tot el dia també d'aquest desembarcament, d'aquest operatiu complexa, com han explicat totes les autoritats, per desembarcar els 150 passatgers d'aquest vaixell que va estar afectat i que ha estat part de l'interès internacional per un brot d'antivirus. Més coses, ho hem sabut també fa poca estona, Israel ha deportat ja aquesta matinada els dos activistes de la flotilla, Saif Abukeshek i Tiago Ávila. Ho anunciava el Ministeri d'Afers Exteriors israelià després que ahir José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors, avisés que els deixarien en llibertat.
1: En nombre un missatge a les xarxes socials, el Ministeri d'Exteriors d'Israel diu que han acabat d'investigar els dos activistes i que ja els han deportat del país. De moment, però, no han donat més detalls del seu estat. Ahir, el ministre d'Exteriors espanyol detallava que la deportació estava prevista pel pas fronterer de Taba, Egipte.
7: Des del Ministeri d'Assumptes Exteriors estem treballant intensament per que en el moment en el que se produzca la salida de Saif regrese a Espanya con su familia lo antes posible. És un moment de gran felicitat y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
1: Els activistes català i brasiler portaven 10 dies retinguts per l'exèrcit hebreu i havien començat una vaga de fam.
0: I mentrestant, a casa nostra, la infiltració de Mossos d'Esquadra entre el professorat continua portant cua. Gairebé tota l'oposició demana responsabilitats a la Conselleria d'Interior i la d'Educació, també el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero. El secretari general de Junts, Jordi Turull, parlava ahir d'actituds dictatorials de l'actual govern.
8: Tractar els mestres, tractar els professors com si fossin delinqüents és una cosa que no té precedents enlloc, i perquè posar espies en reunions de mestres, en reunions de professors, això només ho fan les dictadures. I nosaltres creiem que ha d'haver un canvi radical de govern i que hi ha d'haver uns cessaments.
0: Els Mossos d'Esquadra efectivament s'havien infiltrat en una assemblea de mestres a les portes d'una setmana, la que ve, que tornarà a ser calenta en el sector educatiu, amb diverses vagues convocades. I a tot això també se li suma que a les últimes hores Interior ha reconegut que la policia ha identificat o denunciat fins a una setantena de mestres durant les protestes educatives dels últims mesos.
4: Els Mossos van fer identificacions i denúncies en una vintena de poblacions del país. Només a Barcelona van identificar 27 persones i van denunciar-ne 10. Unes xifres que USTEC considera molt greus. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, reclama responsabilitats a Salvador Illa. Ho ha dit a RAC1.
9: La solució al conflicte en cap cas pot ser ni l'espionatge, ni la intimidació, ni la persecució, sinó únicament la negociació. Per tant, nosaltres exigim al president Illa l'aturada immediata d'aquesta ofensiva.
4: Segura considera que és una vulneració dels drets sindicals i exigeix que es reprenguin de nou les negociacions amb els mestres.
0: De tot plegat en parlarem amb una de les protagonistes de la setmana, evidentment. Ha passat un quart de deu del matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, en aquest estudi per donar explicacions. I si, per cert, avui us heu de moure per Barcelona, compte que el Cal està a l'aguait perquè hi ha molts carrers tallats perquè es fa la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries, més de 50.000 participants.
1: La cursa és de 10 quilòmetres, començarà a les 9 del matí davant del Corte Inglés de l'Avinguda Diagonal, passarà per Francesc Macià, baixarà pel Passeig de Gràcia i els carrers Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i Casp fins a arribar a la plaça de Catalunya. A més dels talls de trànsit que han començat de matinada, la cursa també fa canviar el recorregut de diferents línies d'autobús. A més, el tram no funciona entre Francesc Macià i zona universitària. Els talls de trànsit es mantindran fins a quarts de 3 aproximadament.
0: 3 minuts i un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, avui hi ha clàssic i el Barça pot fer història guanyant la Lliga per primer cop cara a cara contra el Real Madrid.
10: Seria la segona lliga consecutiva, també la segona de Flick i la 29a de la història del club. El Barça en té prou amb un empat, tornarà Koundé després de l'ascensió i Rafinha, mancat de rodatge, apunta a la banqueta. L'afició barcelonista omplirà el Camp Nou desplegant un mosaic amb el lema Força Barça i amb 1.200 aficionats a l'espai d'animació per primer cop des de la reobertura del Camp Nou. El Madrid arriba al clàssic en hores baixes per la crisi interna al vestidor i també amb moltes absències. Carvajal Carvajal, Militao, Mendy, Rüdiger, Rodrigo, Güler i Valverde. Seran a la convocatòria Tchouaméni, Mbappé i Courtois. El partit és a les 9 del vespre a RAC1. Ens hi posarem des de dues hores abans. Mentrestant, l'Espanyol continua patint a la zona baixa i va deixar escapar la victòria al camp del Sevilla. Va acabar perdent 2-1, tot i que tenia el marcador favorable a 10 minuts pel final gràcies al gol de Dolan. Els blanquiblaus són a només 2 punts del descens, a falta de 3 jornades. Fora del futbol, avui el Barça pot recuperar el tro de campió d'Europa d'hoquei patins. 8 anys després, juga la final a les 7 de la tarda contra el Porto, en territori portuguès, i abans a les dues, cursa de MotoGP del Gran Premi de França sense Marc Márquez lesionat.
0: D'aquí a 2 minuts, de fet 1 minut i mig, arribarem a un quart de 8 del matí, i pel que fa al temps, Abel Caral, un dia de nou amb alguns ruixats, però també amb sol.
11: Sí, amb moltes estones de sol. De fet, el sol, que ja fa doncs, uns 3 quarts d'hora més o menys que ha sortit, ens planta que ens acostem al solstici, doncs brilla ara mateix a gran part de Catalunya, però també tenim bancs de boira, núvols baixos en alguns sectors de l'interior del país, de la Costa Daurada, del sud del litoral central. S'aniran desfent i serà un matí assolellat, i les primeres hores de la tarda en general seran assolellades, però a mitja tarda arribaran ruixats a les comarques més properes a l'Aragó, cap a Ponent, sectors més interiors de les comarques de Tarragona, i a mesura que avanci la tarda aquests ruixats i algunes tempestes, no pas pluges continuades, aniran afectant cada cop més sectors de les comarques de Lleida i Tarragona. Cap al vespre s'atansaran fins a la Catalunya central, i a últimes hores pot arribar algun xafet poc important, alguna gota a Barcelona, com dèiem, doncs, coincidint amb el Barça a Madrid. Les temperatures més altes, malgrat que fa més fred que ahir, en general, al centre el dia més suavitat, les més altes cap a les comarques de Girona. Atenció a la tarda, que reforça el vent del sud a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona, moderat amb cops que poden arribar als 50-60 km per hora.
0: 5 segons i un quart de 8.
12: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
14: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
15: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
18: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
17: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
18: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
17: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
19: RAC1
17: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
20: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
21: 32.927, 32927, de la sèrie 42042.
20: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
22: RAC 1.
23: Quina hora és?
24: Quina hora és?
23: És la de comptar diners.
24: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
23: A França et volen ficar a la presó si fa rave.
24: Sí.
23: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
24: Bueno, per casualitat tu vas anar a la rave?
23: Sí, hi ha festa. I en Juli, però Juli, sí. Sinònim de festa.
24: Ja has anat, eh? I què tal?
23: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
24: Sí.
23: La vaig conèixer allà. La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno, que preparés una truita. Va ser les dues coses alhora.
24: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
23: Perdona, la rata.
24: Oh, Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
23: Doncs per berenar vaig menjar creps.
24: Però tampoc em refereixo al berenar.
23: De Nutella.
24: Nutella. Nutella
23: amb sucre glacé. Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre de I com diuen els francesos, liberté, égalité i sucre glacé.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
3: RAC 1. Tots som un milió.
5: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
3: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1. Dia lliure, amb Xavi Bundó. Tots sants.
0: Judit Vila, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem persones amb noms singulars, curiosos, però que no formen part del santoral i que sovint no se'ls felicita perquè no són el santoral. Avui és diumenge, dia 10 de maig, aquí toca felicitar.
1: Avui és Sant Job, que és
0: Job.
1: El protagonista del llibre Job que apareix a l'Antic Testament de la Bíblia. Segons expliquen, Job hauria hagut de passar unes proves davant de Satanàs per demostrar la seva fidelitat a Déu. És un nom que ve de l'hebreu i que vol dir aquell que plora.
0: Aquell que plora.
1: Així és.
0: Però no hi ha jobs a Catalunya, no?
1: Sí, sí que n'hi ha.
0: Sí que hi ha jobs?
1: I és un nom que s'ha anat posant encara de forma prou recent. Hi ha 68 homes que es diuen així. El nom es comença a posar sobretot a partir dels anys 60, però és que als anys 2000 es va posar a 12 nens i entre 2010 i 2019 a 10 nadons més.
0: Gairebé un per any, per tant. Sí. Bé, en tot cas, felicitats als jobs de Catalunya. I més enllà del santoral del dia, quin nom tenim avui que no és el santoral?
1: Avui et porto un nom que em va dir l'altre dia a la redacció la Xènia Lobo, productora del Versió, que és Alguer.
0: Alguer, sí senyor.
1: Com Alguer Miquel.
0: Com Alguer Miquel, exacte.
1: Sí, sí, és un nom que ve de la ciutat de l'illa de Sardenya, però té un origen àrab, concretament ve del món Algarb, que vol dir Occident.
0: Ahà, va, però a banda de l'Alguer Miquel tenim d'altres... És un nom que s'estigui posant a Catalunya, no, Alguer?
1: Hi ha 339 persones que es diuen així a casa nostra. El nom es comença a posar a partir dels anys 80, a partir d'aquí creix moltíssim, només entre 2020 i 2023, per tant, només en 3 anys s'ha posat a 146 nens i l'any 2024 el nom va ser el número 174 del rànquing de noms més posats entre els nens.
0: Doncs clarament un nom en ascens, que no és el santoral, que és el Gui. Per tant, des d'aquí felicitats a ells i evidentment també als Jobs, avui que és el seu sant. Gràcies, Judit.
1: Fins ara.
0: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels pobles i de les ciutats al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
6: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
6: A proposta d'en Xavier, anirem a Badalona amb la llegenda de la cremada del dimoni.
0: Evidentment que avui, que és 10 de maig, es crema el dimoni, és una de les festes i de les figures més emblemàtiques de la ciutat de Badalona. De què, d'on ve, quin és l'origen d'aquesta celebració? Què és el que explica la llegenda del dimoni de Badalona?
6: Doncs diu que fa molt de temps, quan els ocells tenien dents, els pescadors de Badalona es van trobar sense peixos a la mar. Va passar d'un dia per l'altre, o més ben dit, d'una nit per l'altra, perquè sortien a feinejar quan era fosc. A més, la història es va repetir l'endemà i l'altre i l'altre. Així que al final els pescadors van anar a consultar l'alcalde i entre tots van acordar que aquella nit, en lloc de sortir amb les barques, es quedarien a espiar la platja a veure què succeïa. El que va succeir és que al punt de mitjanit, d'un forat a la sorra, va aparèixer un dimoni que no parava de cridar, de fer ganyotes per espantar les criatures marines, i per fi un pescador, el més valent de la colla, va sortir de l'amagatall per demanar-li, sisplau, que deixés d'armar tant d'escàndol. Llavors el dimoni el que va fer va ser exactament el contrari, s'hi va posar amb més ganes. Ara bé, mentre ell continuava fent el burro, uns mariners li van omplir el forat de sorra. D'aquesta manera, quan va sortir el sol, el dimoni no va poder entrar al cau i tan bon punt el va tocar el primer raig, va quedar convertit en una figura de pedra i cartró, una figura que els pescadors van afanyar-se a cremar. Des d'aquell dia, cada any, es repeteix el ritual, tal dia com avui, d'incinerar un dimoni perquè no hi tornin i, pel que sabem, continua havent-hi peixos a la mar.
0: Per tant, els pescadors van guanyar el dimoni. I aquesta és la història de la cremada del dimoni a Badalona, que precisament per les festes de maig, per Sant Anastasi, omple la platja dels pescadors de Badalona. Això és avui a la nit.
6: A partir de les 10 hi ha espectacle de drons, piromusical, s'ha sofisticat tot molt. Aquest cop el dimoni per sacrificar es diu el sisè jugador i homenatge a la identitat de Badalona com el bressol del bàsquet.
0: Doncs si ens voleu explicar explicat llegendes com les del dimoni de Badalona, de Sant Anastasi. Si ens les voleu fer arribar, ens les podeu escriure, per exemple, al correu electrònic del programa vialliure@rac1.net. Vinga, hora de saludar, com sempre, o homenatjar l'Eugenio, 25 anys després de la seva mort, a través d'un dels seus acudits. Què tal, Blai Morell? Bon dia.
4: Bon dia, Xavi.
0: Avui quin hem triat?
4: El d'avui és dels curtets. Pareu atenció si heu d'anar a tirar una carta a una bústia.
7: Dice que es un tío que va por la calle para otro. Dice, oiga, tío, si he hecho esta carta en este buzón, ¿irá Pamplona? Diu, claro. Diu, ya me lo temía. Diu, yo quiero que vaya a Barcelona.
0: Excel·lent, excel·lent, com sempre, l'Eugenio. Gràcies, Blai.
4: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
8: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 10 de maig. Fem una reculada musical. Fins a quin 10 de maig?
8: Reculem fins al 10 de maig de 1986, ara fa 40 anys. Som

0: Aquests són els fantàstics Pet Shop Boys. Avui en parlarem, de fet, a l'embalat amb el mossèn. De què fa ja 40 anys?
1: Doncs que el single West End Girls, com deies, els Pet Shop Boys, va arribar al número 1 de les llistes d'èxits als Estats Units. Encara avui es considera una de les millors cançons del pop britànic de la història. West End Girls, inclosa al seu àlbum de debut, Please, aborda la tensió social entre classes obreres i benestants de Londres, fent referència a les noies del barri ric del West End i els nois humils del East End. El tema va convertir el duet format per Neil Tennant i Chris Lowe en icones globals. Oh,

0: RAC1.
1: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
2: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
3: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
8: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg. Entrades a espaitexas.cat.
9: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
10: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
12: a RAC1.cat.
11: El portal de RAC1.
13: Dia lliure amb Xavi Bundó.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estan tornant cap a casa seva després d'una llarga nit, esperem, en fi, de gaudi, de diversió, però també pot ser laboral, per tant, tots ells, una abraçada des d'aquí. És també una hora plàcida, plàcida per aquells que tot just es desperten ara, obren un ull i pensen, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. Doncs aquest xoc de civilitzacions entre els que arriben i els que se'n van, entre els que obren la porta de casa per entrar-ne i els que l'obren per sortir-ne, els que es lleven i els que se'n van a dormir, és una hora ideal, perfecta, per desplaçar-nos a un raconet molt especial de la radiofonia d'aquest país. És un carreró empedrat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i el seu codi secret és aquesta melodia que està sonant a aquesta hora del matí. Hola, Albert Beorlegui, bon dia.
1: Bon dia, Xavi Bundo, què tal, com estem?
0: Com et trobes?
1: Bé, força bé, i tu?
0: Sí? Bé, home. Vas fer Dia de la Mare, per cert, la setmana passada, o no?
1: Sí, i tant, i tant. Vam anar a casa dels sogres, no? Cosa que va... al llarg de tot el matí del diumenge ho van recordar uns quants que m'han dit, bueno, ja sabem que vas a casa dels sogres a dinar, eh? Dic, sí, home, sí, perquè, home, a casa dels sogres es menja molt bé, són els dos excel·lents cuiners, i és d'aquells dinars, em sembla, que passa en general a totes les cases de tots els sogres, eh? Que els gendres rarament queden amb gana.
0: Ara,
1: no és allò
0: ara
1: de dir, ai, és que la cosa ha quedat justeta. No, no, hi ha una abundor, una generositat, una esplendidesa, que no, i vas a sortir de la taula rodolant, eh?
0: Hi ha tàpers,
1: doncs,
0: també,
1: cosa,
0: o no n'hi ha?
1: Que passa, eh? Perdona, què?
0: Hi ha tàpers o no n'hi ha, també?
1: Sí, els tàpers
0: després...
1: són al llarg de la setmana.
0: D'acord,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, sí.
0: No, perquè ho dic, perquè a vegades quan s'obre hi ha aquest moment de, bé, em porta't això, està bé, està bé.
1: I bossos aquí, bossos allà, sí, sí, això és una constant diària, això,
0: això
1: eh?
0: Està molt
1: dir
0: bé.
1: Que...
0: Escolteu...
1: Tu vas dir que no celebraves massa, això, eh?
0: No, bueno, no? Alguna cosa vam fer, però depèn,
1: ah, vale,
0: això depèn de l'any. Tot
1: sí,
0: i que jo defenso que s'ha de celebrar tot, tot el que sigui celebrable, que se celebri. Però vaja, cadascú les seves coses. Bé, anem a revisar una mica la correspondència,
1: sí,
0: les cartes que,
1: mira,
0: que per cert, ja ens vas dir que ja estàvem al 2026, sortosament.
1: Sí. Estem al gener del 2026. La primera, jo em sembla que només es pot veure el mes, perquè l'any està com molt, molt esborrat, però sí, és una carta que ens arriba amb un sobre petitet d'un tal Josep Serres Vendrell, des de Castellcir. I anem a procedir a la seva obertura. És un sobre més o menys de color marrón, i de dins traiem, doncs mira, un paper mecanoscrit que podem llegir el següent, amb caràcters grans i un text petit. Bon dia, Xavi, bon dia, Albert. Soc oient des de petit de la ràdio i en concret de RAC1, des de l'època del Tot és possible i el primer toc. Però la teva secció atrapa i no et pots desconnectar durant la mitja hora que dura. Tot l'equip feu molt bona feina. Josep.
0: Doncs carai, mira, però diu des de petit.
1: Quina concisió. Perdona'm?
0: Des de petit, ha dit.
1: Sí.
0: Carai.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No, sabeu, no diu l'edat que té, eh?
1: No diu l'edat que té.
0: Bé.
1: Només diu Josep i ja està. Vull dir que...
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs agraïts.
1: Doncs res, escolta, moltes gràcies per aquesta carta, que serà contestada també com totes les que rebem. I l'altre és un sobre una mica més gran, que ens arriba des de Reus i ens la remeten Josep Maria Vallverdú. I està datada, doncs mira, aquí al Matasasells, posa el gener, però tampoc no es veu el dia, però a veure si a dins sí que posa... sí, bueno, posa només gener del 2026, i llegeixo. 10 junts. Sí, sí, la nostra història va ser amor a primera vista i, com diuen tots els manuals, sempre és precís un bon entorn perquè la gent connecti les neurones. Jo acabo la meva feina llarga en el business al febrer del 2017 i ja no m'hauré del vostre costat. Aquest any 2026 ja farà 10 anys que sempre que puc escolto el Basar de les Sorpreses i on cada setmana, a 7:45, obriu una porta al Sabem a conèixer noves coses, terres, gent, mons, en definitiva. He estat amb vosaltres signant com el Josep Maria de Reus, el Xema de la Riera de Sant Miquel de Gràcia i un altre cop a Volta de Reus, al carrer Romaní. Trist a vegades, content en general, vaig compartir amb vosaltres les meves passejades arran de mar recordant el divorci i el dia que una metgessa despistada em va dir que tenia Parkinson. Recordareu un paquet de petxines pintades de colors que us vaig enviar ja fa temps? De tant en tant, caminar, vaig iniciar el camí a escriure i una novel·la va sortir al mercat, La xica del quadro, que també, com no, vareu comentar el programa al rebre-la. I vaig seguir escrivint mentre movia cap als orígens. Tornava a Reus, que no és Sabadell, però déu-n'hi-do, i sempre amb vosaltres com la meva dosi de basar de cada setmana. Aquí vaig haver de demanar una i una altra vegada poder comprar el vostre llibre, sí, el del Basar de les Sorpreses. I van tindre ruptura d'estocs greus, però sort que, finalment, les xiquetes de la llibreria Gaudí ho van aconseguir. El llibre és per tenir-lo a la tauleta i de quan en llegeixo un mos. I acabo. M'agrada que hagueu estat amb mi tot aquest temps. Llarga vida al Besar. Gràcies, Xavi. Gràcies, Albert. I continuarà. El dia 19 de desembre va néixer el Noah, el meu primer net. I les ones del mar van i venen, venen i van. Gener 2026, doncs mira, el Josep Maria que ens envia, doncs mira, aquesta foto d'aquest nen. Oi, que és maco, aquest nen.
0: Oh!
1: El Noah, goita.
0: Aquest és el goita Noah,
1: miret,
0: eh?
1: Així, sí, home, sí, el Noah.
0: Quina
1: sort. El primer net del Josep Maria, clar que sí. Moltes felicitats.
0: Felicitats a tota la família, evidentment, que una nova criatura sempre. Això ha estat el gener, per tant, el naixement?
1: Sí, sí, el gener.
0: Que bo, doncs, bueno, clar, amb aquest retard que portem, gairebé la criatura, vaja, ja està, ja ha deixat el pit material etern, eh? Però bueno... Però en tot cas, des d'aquí celebrem el seu naixement i, evidentment, l'alegria que suposa per tota la família. Moltes gràcies, Josep Maria. I evidentment, a la resta de la gent que ens escolteu, sabeu que podeu seguir escrivint, encara que tinguem un cert retard a l'hora de respondre i d'escoltar-ho. Però, en tot cas, l'adreça és la de sempre. El Via Lliure, el Besar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, a la planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i, com sempre, el Berlegui llegirà totes les cartes per antena, encara que sigui amb retard, i la respondrà també una per una. Va, anem al Berleg Express, que el tenim allà amb doble capa de cera. Sí, últimament, mira, fa no gaire vaig anar a portar el meu cotxe a rentar i vaig decidir fer servir del menú, saps que et surt aquell menú? El més car de tots.
1: Sí, correcte. I què?
0: I saps què? Repetiré.
1: Què dius ara, de veritat?
0: Sí, per què? Saps per què? Perquè no era conscient que almenys el lloc on jo vaig al túnel de rentat on vaig, l'últim servei és que t'aspiren el cotxe ells.
1: Home!
0: Hòstia, home! Berlegui, perquè moltes vegades era et donem dos fitxes d'aspirador, saps?
1: Sí, sí, però no passes mai de les estores del davant.
0: Ara,
1: sí.
0: Escolta, vaig fer la rentada i llavors tal qual em van enviar per un altre raconet i quatre individus, com si fos allò uns boxes de Fórmula 1, i escolta, impecable, eh? En dos minuts allò estava impecable.
1: O sigui que... Bueno, i a més, quan tens criatures al darrere, que llavors tota mena de tresors, i llavors de pedres, de branques, de que l'aspirador no pot donar de sí, perquè
0: diu,
1: bueno,
0: pareu,
1: perquè no puc aspirar més.
0: Sí, sí, sí, és així.
1: Galetes, entrepans, sí.
0: Hi ha de tot.
1: Trossos,
0: mortadela, bueno, en fi. Doncs hi ha molta neteja a fer, i noi, com si fos, insisteixo, com un Fórmula 1, allò que canvien les rodes en un segon, doncs... I ja estava tot net.
1: Doncs,
0: impecable.
1: Jo diria que el on vaig jo, que també té una... Perquè hi ha com quatre nivells. El nivell del quart és aquell que es demana el crèdit al banc gairebé, però jo em sembla que en aquest últim nivell no hi ha... O sigui, no estic inclòs
0: jo
1: en aquest aspirador.
0: Veus? És que ja et donaré l'adreça. Ja et donaré l'adreça perquè hi vagis. I si vols portar-hi el Berlec Express, doncs també. Va, on ens l'emportarem el Berlec Express avui?
1: Mira, avui anem a un lloc molt original que no hem anat mai, que és a Nova York, un d'aquells llocs que... No, però a més, jo em sembla que el lloc que anem avui, tot i que és un lloc molt conegut, em sembla que no m'ha anat mai amb el Berlec Express, que és Wall Street.
0: Wall Street,
1: que
0: eh?
1: Que és Wall Street. Jo, sembla, jo diria que no, hem anat a diversos
0: entrets, no.
1: Però jo diria que no, eh? Recordem el cor del seu districte financer per autonomàsia, evidentment també del món, encara que, home, jo diria que paradoxalment ara la majoria de les empreses financeres ja no cotitzen aquí a Wall Street, sinó a d'altres mercats, no? A veure, hi ha un apunt gairebé curiós. El nom de Wall Street, és a dir, el carrer del mur, que és traduït literalment, ve d'una paret que van construir els colons quan van defensar-se dels indis Lenape durant el segle XVII. El mur va ser derruït a l'any 1699, però el nom continua de Wall Street.
0: Que bo. Bueno, i allà és on hi ha, en fi, com deies, la borsa, el districte financer, etc. No? Però i allà hi hem d'anar a fer què, exactament?
1: Doncs mira, jo diria que és per evidenciar una de les grans paradoxes que té la guerra en general, que ha passat sempre, des dels inicis de temps fins ara, a Ucraïna o a Iran, encara que el Donald Trump digui que ja s'ha acabat tot plegat, no?
0: Sí.
1: I és que més enllà de la tragèdia que representa a tots nivells, amb morts, ferits, desapareguts, més enllà de famílies destrossades, no oblidem que la guerra també és sempre per damunt de tot un gran negoci per uns quants. I ara, si et sembla, ho podem demostrar. Què et sembla? Som-hi?
0: Som-hi, som-hi, tant.
1: Doncs apa, va.

0: Calla, doncs veus, Legui, trobo que per ser Nova York la cosa està tranquil·la. Deu ser que el districte financer en cap de setmana descansen, eh?
1: Paradoxalment, el districte financer és el més tranquil, perquè clar, durant el dia és pur frenetisme, però clar, com que no hi ha locals comercials, diguem-ne la nit, doncs per això, sí, sempre hem dit que Nova York és una ciutat que mai dorm, però aquí jo diria que tenim l'excepció, perquè fixa't a més quin element més solitari.
0: Sí.
1: A veure, també és veritat que gairebé són tres quarts de dues, vull dir que molta animació tampoc no crec que trobem,
0: No, però a banda, insisteixo, el cap de setmana doncs els treballadors ja no hi venen, la borsa no funciona, bueno, en fi...
1: Uh-huh. Mira, aquí tenim un dels seus elements més característics, que és el...
0: A veure si ens robaran aquí ara, Berlegui.
1: No, que ens han de robar. Aquí hi ha molts lladres, aquí. Xavi, que aquí hi ha molts lladres,
0: Ja,
1: però de guant blanc, Sí, vull dir que no entrem en això,
0: D'acord,
1: vull dir que...
0: d'acord.
1: Mira, aquí tenim l'estàtua de George Washington, recordem, un dels pares de la pàtria, l'edifici de la Borsa, que és a punt de partir, evidentment, del crac del 29, que acabaria portant la Gran Depressió ara fa un segle, o d'altres grans altabaixos, no?, com el dilluns negre l'any 87, o la crisi del 2008 amb les hipoteques subprime. Per tant, doncs, estem en un escenari, diguem-ne, el rovell de l'ou del que representa l'aparador informatiu des d'un punt de vista econòmic.
0: Sí, de fet, crec que és per aquí que hi ha també una estàtua superfamosa, que és el del toro, que carrega, i que és un dels símbols de Wall Street. No sé si està a la cantonada cap allà, però vaja.
1: I tant.
0: Que s'ha convertit com un dels símbols de la borsa, també, no? Però, en tot cas, em deies que som aquí una mica per demostrar que la guerra, sobretot, també és un gran negoci, no? Què va passar exactament? Sí. Per què ho dius?
1: És per una tonteria. Bé, és d'aquelles notícies que han passat com molt desapercebudes, però que, ostres, a mi m'agradaria insistir en això, tot va passar fa, poder, 15 dies, 3 setmanes, quan Donald Trump va anunciar, diguem-ne, per quinzena vegada, una de les seves moltes converses amb Iran, ajornant els seus atacs. I, lògicament, i davant d'aquest suposat inici d'estabilitat, que va durar, doncs, el que duren les coses d'en Trump, de Nadal a Sant Esteve, el preu del petroli es va desplomar de sobte, afegint, doncs, un nou sotrac a les borses mundials.
0: Sí.
1: Ningú podia preveure allò, perquè d'haver-ho sabut, òbviament, es podrien haver obtingut molts beneficis, perquè la borsa, no oblidem, en el fons és un joc. I, curiosament, així va passar. Minuts abans que s'anunciés aquesta treva, es van moure 500 milions de dòlars a la borsa, el que va provocar que alguns s'enriquissin, diríem que obscenament.
0: Sí, sí. Bueno, i aquí va haver-hi molta sospita, em sembla, no? Aquí hi ha molta... una pudor de que algú ha tingut, diguem-ne, una informació prèvia d'aquesta circumstància que, vaja, que tira de esquena,
1: Aquestes coses no passen per casualitat, i més a la borsa, de manera que se sospita que algú va filtrar abans d'hora aquesta informació privilegiada. I tothom apunta a la Casa Blanca, evidentment, que va negar amb rotunditat les acusacions.
0: Mm-hmm.
1: Ara s'ha sabut, és una notícia paral·lela, no té res a veure amb això, però sí que possiblement té molt a veure. S'ha sabut per diversos mitjans que el president posseix una fortuna de 6.500 milions de dòlars, 1.400 més que l'any anterior,
0: ja que
1: en el seu primer any de mandat. Li ha provat, doncs, molt ser president.
0: Sí, a la resta potser no tant, però amb ell, escolta, cap problema.
1: Però, ell... Bé, aquest sentiment ens inspira per a un nou basar de les sorpreses, el que farà número 442, que dedicarem a aquest impuls insaciable d'obtenir riqueses i béns sense importar els mitjans. Avui, doncs, la lletra C, la C de cobdícia.

0: Ja que li fa la impressió, Berlegui, que això de la cobdícia és una cosa nova, no? És, que vaja, que signa...
1: No.
0: És veritat, que està en el nostre dia a dia, això és un fet, i que sembla que s'accentua amb el pas dels anys, em sembla que també, però és que, escolta, de cobdícia hi ha hagut tota la vida,
1: És la condició humana, I és veritat, perquè a vegades podríem passar per ser sinònims, perquè hi ha dues paraules que s'assemblen molt, i caldria diferenciar la cobdícia del que és l'avarícia. Mm-hmm. Les dues actituds parlen més o menys el mateix, és a dir, desig desmesurat d'obtenir riqueses, però mentre el cobdiciós sempre busca més, l'avar es nega a gastar el que té. Mm-hmm. La diferència, a vegades, és de matís, i a vegades es confon. Quan en català, per exemple, enumerem els 7 pecats capitals, mencionem l'avarícia, mentre que en anglès és gris, és a dir, la cobdícia. Curiosament, fa uns mesos hem parlat de la A d'arrogància, que és un altre pecat capital que també, curiosament, va protagonitzar Donald Trump. I aquest pas, em penso que els podrà fer tots en propers basars, La luxúria, la ira, l'enveja, la gula... Jo diria que menys la peresa, perquè...
0: La peresa també, Tinc la impressió que també,
1: Sí?
0: No, però t'anava a dir que vaja als pròxims pastorets, jo què sé, de Vilanova i la Geltrú, si apareix Donald Trump i els fa tots els papers de l'auca, doncs també estarà bé.
1: Això que deies, la cobdícia, evidentment, està present des dels inicis de l'humanitat, i és, atenció, el desemanament de la llei mosaica quan, a la versió del Deuteronomi, es diu que no cobegis la casa d'un altre, ni el seu camp, ni el seu esclau, ni la seva esclava, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res que li pertany. En el cant setè de l'infern de Dante Alighieri, a la seva Divina Comèdia, la cobdícia ocupa el quart cercle després del llim, la luxúria i la gula. Allí els condemnats són castigats amb peny enormes pesos d'or que simbolitzen la quantitat de béns que van acumular en vida. I ja que hem parlat d'or, un mite grec que representa la cobdícia. Mides.

0: Escolta, una sospita que tinc veure-li sobre el tema de la mitologia, especialment determinades mitologies. Pot ser que, malgrat haver-hi exemples de qualsevol part de la condició humana, hi hagi més parts de la mitologia que siguin negatives que no més positives, o no? O sigui,
1: que acabin malament, per entendre's.
0: O definint defectes més que virtuts.
1: Sí, jo diria que té molt a veure amb el concepte de la tragèdia. La tragèdia, que és el que defineix la mitologia grega, està protagonitzada per déus, per persones que són més grans que els éssers mortals. Sí. Mentre que la comèdia tracta d'assumptes banals. La comèdia acostuma a acabar més o menys bé, és a dir, no amb la mort del protagonista, però la tragèdia sí. I, per tant, com que està protagonitzada per déus i per divinitats, sí, sempre té caràcter, diguem-ne, negatiu o, si més no, tràgic. Però sí, tens tota la raó, eh? Mides podria ser un cas d'aquests, perquè va ser governant de Frígia, recordem una antiga regió de l'Àsia Menor, però que associem amb un episodi ben conegut en el qual, en agraïment per un favor que va fer el rei Dionís, aquest li va concedir a Mides un desig i a Monarca va demanar transformar tot allò que toqués en or. I al principi tot va anar molt bé. Tot el que tocava es convertia en el daurat metall, però es va anar complicant quan va voler menjar i va veure que tot el que intentava posar-se a la boca també es convertia en or. I desesperat va suplicar al déu de retornar al seu estat anterior i que l'alliberés del seu do. Dionís llavors li va ordenar que es rentés les mans a les aigües del riu Pàctol. Aquest bany va eliminar el poder de Mides i des de llavors la sort del riu es va convertir en or. Oh. Una llegenda que explica el caràcter aurífer del riu. És a dir, el riu té un caràcter aurífer, és a dir, petits trossets d'or que, clar, el seu origen no és per temes minerals o per... No, és perquè fa molts i molts anys el rei Mides es va rentar les mans i l'or que tenia es va despendre i per això encara tenim restes d'or en aquesta...
0: És boníssim, m'encanta, m'encanta. El fet que l'or estigui, no, a la sorra dels rius, d'alguns rius, és perquè en realitat s'estava expulsant les mans Mides allà, no se les estava netejant. És boníssim, m'encanta. Mides, per tant, va rectificar, eh?
1: Sí, Mides va poder rectificar d'altres, però no van tenir tanta sort.

0: Hem deixat ja la mitologia per traslladar-nos al pla per entendre'ns més real, més realista i més menys ficcional. On anem exactament, Berlegui?
1: Mira, ara ens n'anem a principis del segle XVI, en una Amèrica recent descoberta per Cristòfor Colom, i en un episodi històric conegut com La Noche Triste, que va tenir lloc la nit del 30 de juny a l'1 de juliol de l'any del senyor del 1520. Després de saquejar el tresor de Moctezuma, les tropes d'Hernán Cortés van fugir amb el tresor i els soldats, emportats per la cobdícia, es van voler emportar la major quantitat d'or possible que van amagar a les seves armadures. Sorpresos, però, per tropes enemigues, quan travessaven amb canoes la llacuna que envoltava la capital del Tenochtitlan, molts no es van poder desprendre de les seves armadures i van morir ofegats pel pes de les riqueses que portaven. De fet, es diu que el 90% de tot el tresor encara es troba allí, a Mèxic, però possiblement això és una llegenda urbana. I al mateix continent, Amèrica, però a Nova York, al Metropolitan es troba un quadre ben al·legòric sobre la cobdícia de Jacopo Ligozzi.
0: Jacopo Ligozzi, un pintor, entenc, de l'època del Renaixement, suposo, o prèvia?
1: Sí, pintor, dibuixant, decorador italià, va viure a cavall entre els segles XVI i XVII, quan es va convertir en pintor de la cort dels Medici, on va haver de pintar retrats de nobles. Però també té una obra científica molt interessant on va pintar amb notable exactitud animals i plantes en una època, evidentment, en què no hi havia la fotografia i era l'única manera de reproduir la naturalesa. Un dels seus quadres més interessants és l'Alegoria.

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: Però clar, la figura del contacontes potser no tant, no? Més que contacontes, autor de contes, escriptor de contes.
4: Sí. Recordem abans, Lev Nikolaevich Tolstoi, escriptor rus, considerat un dels grans novel·listes de tots els temps, autor d'obres magnes com les que ha citat, però també amb incursions al teatre, la literatura educativa, els assajos o fins i tot títols religiosos, ja que va tenir també, sobretot a l'última part de la seva vida, una vessant, diguem-ne, mística. Quanta terra necessita un home, explica la història d'un pagès, Pajom, que volia tenir més terres per conrear, i un bon dia, es troba amb un comerciant que li ofereix un tracte. Podrà quedar-se tota la terra que pugui recórrer en un dia sempre i quan torni al punt de partida abans que es pongui el sol. I Pajom es lleva l'endemà al dematí, de bon dematí comença a recórrer les extenses terres que se li ofereixen. Primer ho fa caminant, orgullós de veure que tot el que fa a peu acabarà sent seu, però la seva cobdícia el porta a caminar més i més, fins que s'adona que es fa tard i ha de tornar al punt de partida. I llavors comença a córrer i a córrer per arribar al lloc d'on havia sortit abans que es pongués el sol. I esgotant les seves darreres forces, arriba finalment al punt de partida, però exhaust, cau mort. I aquell home que havia cobejat tantes extensions de terreny acaba enterrat en 10 pams de terra.
3: Oh...
4: D'aquí el títol de Quanta terra necessita un home, eh?
3: Increïble.
4: Perquè sí, molts cobegen terres i diners, però que malauradament separa les famílies, doncs són les herències i els diners.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
4: I en això hi trobem un bon exemple en un dels títols de Puccini, conegut sobretot per aquesta meravellosa ària.

0: Ai per lei, ai per lei. Mio bambino caro,
1: No, diguis que això no és un regalet a pocs minuts per les 8 de poder escoltar Puccini. Aquí tenim a Kiri Tekanawa, recordem, interpretant l'àrea més famosa del Genis Kiki, que és una de les tres òperes, diguem-ne, curtetes, juntament amb Il Tabarro i Suor Angelica, que componen Il Trittico, de Giacomo Puccini. Estan inspirades precisament en la Divina Comèdia, i el compositor de Luca va voler presentar tres històries on l'amor triomfa davant de la mort. Van ser estrenades al Metropolitan Opera de Nova York el 1918, i aquesta que ens ocupa, la Genis Kiki, explica com, després de la mort d'un parent ric, la seva família descobreix que ha estat desheretada i recorre a un espavilat, el tal Genis Kiki del títol, per tal que falsifiqui el testament. Hi ha una història d'amor pel mig i picaresca, molta picaresca, amb un inevitable final feliç. L'àrea va ser popularitzada, recordem, quan es va incloure a la banda sonora original de la pel·lícula Una habitació amb vistes, de James Ivory, basada en la famosa novel·la de Forster. Va, ja que estem en cinema, dues pel·lícules meravelloses que tracten la cobdícia com a tema principal.

0: Quina és aquesta primera, Beurley?
1: Bueno, ja sé que sí. La setmana passada vam parlar de Cinemut amb l'Hombre Mosca.
0: Ja hi som.
1: Aquesta setmana també hi som. Una
0: ja hi
1: mica
0: som.
1: De... Però clar, és que si parlem de cobdícia i no parlem de l'avarícia d'Eric von Stroheim, els remordiments cinèfils que tinc m'atormentaran fins la

0: i de la meva existència.
1: D'acord, d'acord.
0: Per tant, doncs, el títol d'aquesta pel·lícula que acaba de celebrar 100 anys,
1: mare,
0: que és aquesta... Aquí es va titular Avarícia, però el títol original és Greed, és a dir, cobdícia, i que és una alegoria de com la cobdícia porta a la destrucció de la felicitat. La versió original, és a dir, el muntatge del director, Erik von Stroheim, que tenia, diguem-ne, un ego de la mida de Califòrnia, com a mínim, el muntatge durava 9 hores, que és més o menys el terme mig de les pel·lícules d'avui en dia.
1: 9
0: no?
1: hores, eh?
0: Sí, 9 hores, sí, sí. Llavors es va editar amb una edició de 2 hores i mitja, que, evidentment, va maleir el propi director, i, malauradament, no es troba en cap plataforma, tot i que crec que el YouTube segurament que es deu veure, diguem-ne, fragments d'aquesta pel·lícula, que, sí, hem de superar la barrera del temps, d'acord, i que és muda, sí, que és en blanc i negre també, però que està molt i molt bé. El muntatge original, això sí, aquestes 9 hores s'han perdut.
1: Bé, bueno... Anava a dir que potser tampoc no s'ha perdut res, però bueno, sí, sí, 9 hores de muntatge original. Sí, sí. Erik von Stroheim, cobdícia, és a dir, bueno, avarícia en castellà. Va, anem amb la última pel·lícula. Sumi.
2: Yo no creo riqueza. Yo poseo. Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Woody? Esto es un mercado libre y tú eres parte de él. Sí, tú tienes ese instinto. Sigue trabajando. Aún tengo mucho que enseñarte.
1: Ah, es que... És que és un gran discurs, eh? Això és Wall Street, no? És la pel·lícula, Wall Street?
0: Efectivament, sí, sí. Ah. Una de les pel·lícules més conegudes d'Oliver Stone, amb un Michael Douglas platòric que va guanyar l'Oscar, precisament interpretant, doncs això, un despietat tauró de les finances, i amb una frase ben reveladora. La cobdícia és bona. A Prime Video, Apple TV, entre d'altres.
1: Estava pensant en la versió, entre cometes, posterior i una mica molt més passada de voltes, com el Lobo de Wall Street, no?
0: Vale! Sí, no sí. Està parlant de la
1: sèrie
0: de Wall Street, sinó el Lobo de Wall Street, de l'Scorsese.
1: Sí, sí, no. O sigui, quan he dit Wall Street, ja em referia a la d'Oliver Stone, però el Lobo de Wall Street també em sembla un dibuix molt més exagerat i molt més passat de voltes, diguem-ne, però que també parla d'una cobdícia, vaja, fins a uns límits... patològics, no?
0: I magnífica també la pel·lícula de Scorsese amb el DiCaprio i el Jonah Hill. Està estupenda, eh?
1: I aquella conversa del DiCaprio quan està començant al Wall Street amb el seu mentor, que és el... Ara no em sortirà el nom.
0: Matthew McConaughey?
1: Ah, sí, Matthew McConaughey, que li comença a explicar de com funciona el sistema, no? I fa aquells càntics de... Increïble. Bueno, Beorlegui, la cobdícia que mana al món des de temps immemorials i que lamentablement continuarà sent, em sembla així, em temo, perquè va amb la condició humana, com dèiem. És que quan et preguntava al principi si pot ser que la mitologia hi hagi més referències negatives que positives, a veure, en el fons... És que, clar, si l'ésser humà té tants defectes, doncs s'han de retratar, també, no? És així. Més defectes que virtuts, sens dubte. Però bé. Beorlegui, com sempre, un gust. Una abraçada fortíssima. Fins la setmana que ve.
0: Igualment, Bundó. Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Dia lliure amb Xavi Bundó.
4: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
5: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
8: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
9: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
10: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
11: Nil Moliner.
10: Joan Dausà.
11: Mamaduixa.
10: Maria Jaume.
11: Max Navarro.
10: Siderland.
11: Banda Neon.
10: I Naina.
12: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: El 12 de maig.
14: I des del Teatre Victòria.
15: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
16: Amb el patrocini de Santander Es Music.
17: D.O. Catalunya.
16: Frit Ràbic.
17: L'Illa Diagonal.
16: Som Connexió.
17: I Veolia.
16: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
17: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 10 de maig del 2026. Ja fa una hora i mitja, de fet, que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'una jornada on no es pondrà fins passades les 9 de la nit a l'altra punta de Catalunya. Un diumenge assolellat a aquesta hora, bona part del país. De seguida ens ho explica l'Abel Caral, però heu de saber que a mitja tarda tornaran a aparèixer ruixats i tempestes des de Ponent i al sud i que s'han d'estendre fins a la Catalunya central. De fet, durant la nit podrien fins i tot arribar a la ciutat de Barcelona. En el cas que passi, vés a saber, potser coincideixen amb la hipotètica celebració del títol de Lliga Blaugrana. És un dels arguments del dia, dels més interessants, un Barça que té aquesta nit l'ocasió de fer el que no ha fet mai, guanyar una Lliga davant el Real Madrid, a més amb els blancs en plena implosió pels incidents del vestidor d'aquesta setmana. I un Álvaro Arbeloa que ahir el club va deixar absolutament sol donant explicacions en roda de premsa. Una actuació, de fet, estranyíssima que vam seguir en directe on es va cremar defensant els jugadors, el club i fins i tot el president sense mínimes crítiques cap a una actitud de nens malcriats dels seus jugadors i que ha avergonyit tot el madridisme. En parlarem, evidentment, en un matí, però on totes les mirades ara mateix són a Tenerife, amb l'arribada fa uns minuts del creuer Ondius, famós a tot el món ja pel brot d'antivirus que s'hi ha produït en les últimes setmanes. Bona part de les grans televisions internacionals donen ja imatges en directe del fondeig del vaixell a l'espera que en els pròxims minuts s'executi la complexa maniobra de desembarcar els seus passatgers, que són d'una vintena de nacionalitats diferents, per repatriar-los i mantenir-los en quarantena sense afectar ningú en el procés. És un operatiu que, de fet, ha requerit la coordinació d'autoritats de diversos països i també de l'Organització Mundial de la Salut. El seu president, Tedros Adhanom, és precisament a Tenerife, supervisant-ho tot plegat al costat del govern espanyol. Ves a saber si el president de l'OMS ha tingut l'ocasió també de veure com aquesta emergència mèdica, aquest operatiu tan complex, no s'ha escapat tampoc de la batussa política a Espanya. Les crítiques, algunes realment extemporànies del PP, i sobretot el paper d'estraça que ha jugat el president canari Fernando Clavijo, que porta tota la setmana oposant-se a la maniobra i, de fet, aquesta nit passada, en una declaració poc a l'alçada de les circumstàncies, ha dit que ell no autoritzava ni tan sols el fondeig del vaixell, que, per cert, és una competència que no li correspon. Ha arribat a assegurar que temia que algun rosegador s'escapés del vaixell, que no consta que n'hi hagi, i que arribés nedant centenars de metres enllà fins la riba canària i, per tant, hi hagués el risc que infectés algun civil. Ni tan sols en circumstàncies així ens escapem d'aquesta xacra, d'aquesta brega política que ja no té a veure amb crítiques a la gestió de la crisi, que serien molt raonables, sinó de comentaris de paper de plata al cap, lluny del mínim consens científic. De seguida, en tot cas, ens n'anirem a Tenerife per veure in situ si arrenca o no l'operatiu que s'ha de resoldre en les pròximes hores. En un dia molt intens també en aquest programa, perquè també esperem la visita a partir de 9:15 d'una de les protagonistes d'aquesta setmana i que ho serà probablement de la que ve, la consellera d'Educació, Esther Niubó, enmig de la pugna política i social al país. Els ànims cada cop més caldejats entre la comunitat educativa davant del govern, ja no només per les vagues i les protestes previstes a les escoles la setmana que ve, sinó per les intervencions policials al món educatiu. La gota que ha fet vessar el got és la informació, ja confirmada des de divendres, que dos agents de Mosso de Paisà es van infiltrar en una assemblea de docents que preparava les protestes dels pròxims dies. La sorpresa de saber que la policia i el govern, de retruc, perquè no han donat més explicacions, però sí que han tancat files, recolzen que es pugui fer servir una acció policial d'aquestes característiques per un col·lectiu que no té antecedents recents, com a mínim, de protesta violenta o de problemes per la seguretat ciutadana. Calen explicacions. I mirarem que ens les doni aquest matí la consellera, evidentment, en el context d'aquestes vagues de la setmana que ve. En tot cas, ho seguirem tot plegat, insistim, aquest matí, pendents de totes aquestes qüestions. Per tant, no us desenganxeu de l'antena de RAC1. En 5 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: a aquesta hora del matí, la Clara Molins, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs del desembarcament dels passatgers del creuer Ondius en un estricte dispositiu de seguretat sense precedents. El vaixell afectat pel brot d'antivirus ha arribat aquesta matinada a la costa de Tenerife i fondeja prop del port de Granadilla, malgrat l'oposició del govern canari. D'aquí una hora començaran a evacuar els viatgers, que són asimptomàtics i no tindran cap contacte amb la població civil.
0: I també pendents d'aquests contactes que ja s'han registrat de casos d'antivirus, ahir la dona ingressada a Alacant amb símptomes va donar negatiu a la seva prova PCR. Si en una segona prova torna a donar negatiu, la traslladaran per fer quarantena a Madrid. Mentrestant, també haurem d'estar pendents del resultat del test que se li ha fet a la dona aïllada preventivament ahir a l'Hospital Clínic per ser també contacte d'una de les passatgeres que va morir pel virus.
1: Israel ha confirmat que aquesta matinada ha deportat els dos activistes de la flotilla 10 dies després de ser retinguts. Són el català d'origen palestí Saif Abukashek i el brasiler Tiago Ávila, que feien una vaga de fam. Ahir el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va avançar que els deixaran en llibertat i que el trasllat serà pel pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I mentrestant s'intensifica la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra entre el professorat a les portes d'una altra setmana de vagues. Gairebé tota l'oposició demana responsabilitats polítiques. Mentrestant, Interior reconeix en una resposta parlamentària que la policia catalana ha identificat fins a una setantena de mestres en les protestes educatives dels últims mesos. Aquest matí, la consellera d'Educació serà en aquest programa.
1: I atenció, si us heu de moure avui per Barcelona, perquè d'aquí una hora arrenca la cursa del Corte Inglés amb més de 50.000 participants. Hi haurà molts carrers tallats i alteracions a diferents línies d'autobusos i del tram fins a quarts de 3 de la tarda. Seran els 10 quilòmetres de recorregut des de l'Avinguda Diagonal fins a la plaça Catalunya.
2: Als esports, el Barça pot fer història aquesta nit guanyant la Lliga per primer cop en un clàssic contra el Real Madrid. L'equip blaugrana en té prou amb un empat per aixecar la segona Lliga consecutiva, la segona en Flick. Torna Koundé després de complir sanció contra un Madrid en hores baixes i immers en una crisi extraesportiva. Això sí, per avui s'espera que tornin Courtois i Mbappé, i també serà a la convocatòria Tchouaméni, a diferència de Valverde. El partit és a les 9 del vespre, des de dues hores abans a RAC1.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb una mica més de fred que ahir en la majoria de comarques i amb molta humitat. Tenim boira, núvols baixos en sectors de la Catalunya central, valls del Pirineu i del Prepirineu, alguns sectors també de les comarques de Tarragona, bandes fent-se. De fet, el sol és majoritari i acabarà sent majoritari en aquests sectors també, on el dia comença emboirat o una mica tapat. Això sí, a la tarda arribaran ruixats en un primer moment a les comarques més properes a l'Aragó i cap al vespre s'atansaran fins a la Catalunya central. A últimes hores poden arribar o acostar-se a la costa central. Més bonança al centre del dia.
0: Ara són les 8. Deia, ara són les 8 i 8 minuts i, com dèiem, tots els ulls posats a Tenerife, tota la premsa internacional mirant-s'ho, on és a punt de començar el desembarcament del creuer de l'antivirus.

0: Imatges en directe ara de bona part dels mitjans internacionals d'aquest vaixell que fondeja ja al port de Granadilla, a Tenerife. Per tant, tot a punt, tot preparat pel desembarcament i posterior evacuació dels 151 passatgers que hi ha dins d'aquest creuer Ondius, on s'hi ha originat el brot d'antivirus. Pocs minuts abans de les 7, el vaixell ja ha entrat a aquest port, al port de Granadilla de Bona, al sud de Tenerife, envoltat de molta expectació. El dispositiu que s'ha desplegat és completament inèdit, amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat i evitar qualsevol contacte dels passatgers amb qualsevol persona aliena a aquest procés de població, per exemple, civil de l'illa. El vaixell es quedarà, de fet, fondejant davant el port mateix i a partir de les 9 del matí, en principi, seran els primers passatgers i tripulants els que arrencaran el desembarcament. Tots ells, i en aquest punt hi han insistit molt totes les autoritats, ara mateix són asimptomàtics, no tenen símptomes. Per tant, no es poden considerar malalts del virus. I anem en directe, enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya, bon dia.
1: Bon dia, pendents aquesta hora dels primers moviments a l'Ondius. Ara que ja comença a clarejar, veiem com s'acosten diverses llanxes de les forces i seguretats de l'Estat per començar aquest desembarcament. Com estava previst per la naviliera, el vaixell ha arribat a les costes canàries vora les 5 del matí, que és quan es podia veure a ull nu, i sobre 6:45 ja estava fondejant. Ara mateix està ubicat al vell mig de la dàrsena, a uns 200 metres de terra ferma i 100 metres de l'escullera, i davant l'expectació de mitjans de comunicació de tot el món. Fa poc més de 10 minuts que ha començat a maniobrar i sembla que vol posar-se en posició perpendicular al moll. L'objectiu ara és que en cosa d'una hora tot estirar comenci ja, ara sí, el desembarcament del vaixell. Un procediment que des d'on estem podrem veure perfectament, perquè ja veiem, com deia, que s'acosten diverses llanxes cap al vaixell.
0: Els primers en abandonar el vaixell, de fet, Joel, seran aquestes 14 persones de nacionalitat espanyola que hi ha a bord, entre els quals hi ha 5 catalans. Cap dels passatgers, com tampoc ningú dels equips sanitaris, militars ni de protecció civil, tindran contacte amb la població de Tenerife, ni per terra, amb la carretera que va del port de Granadilla a l'aeroport, tallada, ni tampoc per mar, amb una prohibició de navegar a menys d'una milla nàutica de l'Ondius. Les autoritats sanitàries, de fet, remarquen que cap dels passatgers abandonarà el vaixell sense abans haver passat la revisió amb els equips mèdics. De moment, això sí, asseguren que tots continuen, com dèiem, asimptomàtics, no tenen símptomes i estan en perfectes condicions. 30 viatgers es quedaran també al creuer per continuar el viatge fins als Països Baixos. La resta aniran baixant a terra ferma en grups molt reduïts, de 5 en 5 i en petites barques. Aquestes Zodiacs equipades amb mascaretes i amb equips de protecció individual. Un cop al port, aniran amb autobusos preparats amb totes les mesures de seguretat fins a l'aeroport de Tenerife Sud, que és a uns 15 minuts de trajecte. Això passarà aquest matí mateix, amb tots els avions ja llestos per repatriar els ciutadans de les diverses nacionalitats, que recordem que en són vora una vintena. La idea és que tot es faci el més ràpid possible, però amb seguretat, segons explicava ahir a la nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife. Está todo lo que es el objetivo del trayecto y la inmediatez de la evacuación a la que hacíamos referencia va a llevar unos tiempos muy óptimos en ese sentido.
0: Així ho deia el ministre, que ho explicava després d'arribar al port de Granadilla per supervisar aquest dispositiu. De bracet també amb el director general de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, i dels també ministres del govern espanyol, Mònica García, de Sanitat, i Ángel Víctor Torres, de Política Territorial. Joel.
1: Sí, el desembarcament està previst, com deies, a partir de les 9 del matí. Abans, però, a 2:15, també està prevista una compareixença de la ministra de Sanitat, Mònica García, que encara no ha arribat aquí al port de Granadilla, després de sí fer-ho ahir a la nit. Després que els facin una última revisió mèdica, els primers a baixar seran els 14 catalans i espanyols que hi ha a bord, en zòdics distribuïts en grups de 5, i així es farà per tothom, i distribuïts en nacionalitat. Un cop al port, a la llanxa, pujaran per la porta del darrere a un vehicle militar, on estaran a 2 metres de distància els passatgers els uns dels altres. El conductor estarà totalment separat d'ells. Aquesta mena d'autobusos bombolla recorrerà un trajecte de 15 minuts fins a l'aeroport de Tenerife, bàsicament per l'autopista, i allà un avió els durà cap al seu país. En el cas dels catalans, serà un mitjà aeri militar que els traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, un dispositiu que el govern assegura que aïllarà els passatgers totalment per evitar cap mena de contacte ni amb els periodistes que hi ha aquí ni amb la resta de ciutadans de l'illa. Interior hi ha destinat més de 350 unitats. Ara estem a l'espera de dos últims avions de països amb passatgers a bord. Perquè fa els viatgers amb una nacionalitat sense avió, la Unió Europea els repatriarà amb dos vols escombra. En el cas dels no europeus, se'n farà càrrec als Països Baixos. Tot el desembarcament ha d'estar dat i beneït abans de demà a la tarda per poder repostar el vaixell i que salpi cap als Països Baixos abans que dimarts no arribi la mala mar.
0: Gràcies, Joel Penya. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Un operatiu, per cert, que no s'ha escapat de la crítica política, en algun cas extemporània, del president de les Canàries. Ara ho repassarem. Però abans d'aquest desembarcament, com explicava el Joel, hi ha un grup de metges que haurà de pujar al vaixell per fer una darrera revisió mèdica i donar el vistiplau per arrencar el procés. Fins ahir a última hora, el govern espanyol va estar en contacte, van explicar, amb els passatgers, i la ministra Mònica García deia que tots continuen sent asimptomàtics.
3: Sigue sin haber ningún pasajero que tenga ningún síntoma, porque como bien saben, en el buque hay cuatro personas, dos expertos del gobierno holandés y un representante de la Organización Mundial de la Salud de África y del ECDC, y siguen haciendo esas encuestas epidemiológicas en las cuales nos han trasladado a última hora que por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas.
0: Davant d'aquesta situació, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, també va fer una crida a la calma als ciutadans de l'illa i d'arreu del món. Va recordar que l'antivirus no és pas cap malaltia desconeguda.
4: El meu missatge a la gent de Tenerife és que el risc per la població local és baix, i això és per dos motius. El primer, per la naturalesa del virus en si, però el segon és per la tasca feta pel govern espanyol per prevenir qualsevol problema. Així que li vull dir a la gent de Tenerife que confiïn en el que els estem explicant.
0: Un missatge del de Tedros Adhanom que és coherent perquè s'ha trobat, suposo que ho haurà pogut observar, un frontisme polític per aquest operatiu a les Canàries, a Tenerife. De fet, el gran exponent d'això ha estat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que aquesta matinada fins i tot tenia la pensada de dir públicament que ell personalment no autoritzava que aquest vaixell, l'Ondius, fondegés a Tenerife.
5: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
0: De lo que pueda ocurrir. Anticipant que podien realment passar coses greus. Hem de recordar que els ports són estatals, per tant, les administracions autonòmiques en principi tenen poc a dir sobre el que s'hi fa. Per això, l'oposició del govern Clavijo no ha posat en risc cap moment el desembarcament de l'Ondius. Tot i això, és interessant, fins i tot sorprenent, escoltar com ahir justificava el president canari el perill que diu suposa tenir el creuer parat davant la costa de Tenerife. Ho deia a La Sexta.
5: Y nosotros, evidentemente, tenemos, dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos pues reparos a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad de los canarios.
0: Que pueda bajar un roedor del vaixell, que està a 300 metres de la costa, i suposem, nedant, arribi fins a la riba i en fi, infecti algun ciutadà de les Canàries. Pateix, per tant, per un ratolí. Doncs bé, segons un informe del Ministeri de Sanitat, el qual ha tingut accés al país, no existeix cap precedent d'un episodi similar. Diuen que es tracta d'un petit mamífer, de fet, aquest, el vector, diguem-ne, de contagi, que viu en zones boscoses i el risc és nul. De fet, el vaixell, com dèiem, està entre 200 i 300 metres de terra ferma. En el document insisteixen que les inspeccions que s'han fet fins ara, de fet, el vaixell, no han trobat cap rosegador a bord de l'Ondius. Tot això, en tot cas, quan s'hagi acabat tot aquest operatiu, quan tothom hagi desembarcat, com dèiem, la previsió és que sigui cap a les 9 del matí que arrenqui tot plegat, els 14 viatgers catalans i també espanyols de l'Ondius aniran volant cap a Madrid en un avió militar i ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, on també ho tenen ja tot a punt perquè hi passin una quarantena. Per cert, una quarantena que ja ha quedat clar que és obligatòria, per la qual la Moncloa ja té la cobertura legal necessària perquè un jutjat de Madrid ha autoritzat el confinament forçat per motius de salut pública. Des del govern espanyol insisteixen que els passatgers de l'Ondius no són malalts, sinó persones asimptomàtiques, contactes que ara mateix no representen cap perill. Des de Madrid, Roger Parciba, bon dia.
6: Bon dia. Els cinc catalans, la resta d'espanyols i el metge africà de l'Organització Mundial de la Salut que és a bord del vaixell aniran directament des de l'aeroport madrileny de Torrejón de Ardoz a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, insisteix que no són una amenaça, diu que parla amb ells i estan preocupats.
7: Estamos hablando de compatriotas que están
3: asintomáticos. Nos dijeron que estaban preocupados para que se respetara, por favor, su privacidad. Demandaban de alguna manera, bueno, pues que han sufrido, que están sufriendo un proceso de estrés.
6: Al Gómez Ulla els esperen 42 dies de confinament, però encara no se sap exactament la data a partir de la qual començar a comptar. Dependrà, sobretot, que no surti cap positiu entre els actuals ocupants del vaixell.
3: Si de repente en cualquier país o en cualquier lugar apareciera alguien con síntomas, entonces eso se consegue, y con una PCR positiva, entonces habría que modificar cuál es el día cero.
6: El govern espanyol ja té la cobertura legal preceptiva per fer obligatori aquest confinament. Una jutgessa de Madrid ja ho ha autoritzat, però de moment només per una setmana.
0: Aquesta és la part de l'operatiu, gràcies, Roger, des de Madrid, que haurem d'estar seguint, evidentment, al llarg del matí per aquest desplaçament de l'avió militar fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on ingressaran i hauran d'estar en quarantena durant unes quantes setmanes aquests 14 passatgers espanyols i alguns d'ells catalans, també. Perquè una part del funcionament, aquesta, com dèiem, és una part del que ha de passar en les pròximes hores, el desembarcament d'aquest vaixell Ondius a Tenerife, però l'altra és el seguiment de totes les persones que hagin pogut estar hagin pogut ser contacte dels casos infectats d'antivirus. Les autoritats espanyoles continuen amb la lupa posada a tothom qui podria haver estat a prop d'algun dels infectats ja corroborats del virus d'aquest creuer. De moment, els únics tres casos van viatjar en un vol de la companyia KLM de Johannesburg cap a Amsterdam, que és un avió on pretenia viatjar també una dona que sí que va estar infectada i que va morir, de fet. Ja era a bord, va estar-hi una estona, però el personal la va fer baixar perquè ja el veien que estava malament i finalment va acabar morint a Sud-àfrica, igual que el seu marit, que és el pacient zero d'aquesta crisi. Dos d'aquests possibles contactes tenen una vinculació directa amb Catalunya. En les últimes hores hem estat molt pendents d'una catalana que va canviar-se el seu seient i a qui per aquest motiu se li va perdre el rastre, però que des d'ahir està aïllada a l'Hospital Clínic sense símptomes i que se suma també al segon cas vinculat amb Catalunya, que és el d'una dona amb passaport sud-africà que també va estar a prop de la infectada i que va passar vora una setmana a Barcelona. Hi ha un tercer cas, en aquest cas lluny de Catalunya, o una mica més lluny de Catalunya, que és el d'una altra dona de 32 anys que continua ingressada en un hospital d'Alacant, que també era en aquest vaixell, en aquest avió, i que en aquest cas ha donat negatiu a la prova PCR. Ara ho repassarem. Però abans, pel que fa estrictament a la dona que està ingressada al Clínic, com dèiem, el director assistencial del centre, Antoni Castells, va confirmar ahir que no té símptomes, que està bé i que es quedarà en quarantena en una unitat especial dedicada a tractar les malalties infeccioses. Estarà en vigilància tot el període d'incubació del virus, que són entre 3 i 6 setmanes, i ara per ara el més important és saber què diuen els resultats de la seva primera PCR, que li van fer ahir. Castells preveia tenir-los en unes 24 hores, per tant, durant aquest diumenge, però afegia que d'aquí una setmana li tornaran a fer la prova.
7: Se li ha de fer les preguntes pertinents, se l'ha d'examinar per veure si realment confirmar que estigui asimptomàtica, i de cares a l'antivirus, el que està establert que es faci una anàlisi de PCR, tant sang com també saliva, i si aquesta prova és negativa, el que contempla el protocol és que al cap de 7 dies tornar-ho a repetir.
0: El director del Clínic, que per cert va voler aclarir que es tracta d'un contacte amb un grau d'exposició baix, per tant hi ha poques possibilitats en realitat d'infecció, de fet donava un detall, que és que la catalana estava a unes 2-3 cadires de la dona infectada que va acabar baixant finalment de l'avió. En la mateixa línia, l'epidemiòleg d'Oxford, de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra, aclaria ahir en aquest programa que de moment no cal fer un seguiment a l'entorn d'aquesta dona catalana, perquè ara mateix ell és un contacte, no és un positiu. L'expert deixava clar que per la naturalesa del virus seria realment estrany que el tingués si no hi ha símptomes.
8: La gent que agafa un avió i després té febre o símptomes de refredat o gripals, això passa cada dia, no? El que s'ha de fer amb aquesta persona és el mateix, aïllar-la, tastar-la i esperar que no sigui hantavirus, perquè és molt més probable que sigui qualsevol altre virus que no sigui aquest.
0: Prieto Alhambra creu que el més normal és que la majoria dels contactes asimptomàtics no acabin desenvolupant res, però insisteix que cal confinar-los tot el temps d'incubació d'aquest virus per reduir els riscos a la mínima expressió. En aquest sentit, alguns sindicats, també vinculats a l'àmbit sanitari, han demanat al govern, a la Generalitat, mesures immediates per evitar riscos als hospitals del país. El CESIF ha enviat un escrit al gerent de l'ICS i a la Conselleria de Salut exigint que s'obligui de forma immediata totes les gerències hospitalàries a actualitzar i activar protocols d'actuació en possibles casos d'antivirus. Entre altres, que tots els centres disposin de protocols operatius i sobretot dels equips de protecció individuals, els EPIs, necessaris per protegir els professionals. Tot això pel que fa estrictament a la pacient ingressada al Clínic, però mentrestant, com deia, dèiem, les autoritats sanitàries també seguien la dona de 32 anys ingressada a Alacant i que és l'única que sí que ha donat símptomes. Però tot i això, abans ho dèiem, ha donat negatiu a la prova PCR en el cas que avui n'hi faran una altra. Si tornés a donar negatiu, ja l'enviarien cap a Madrid per fer la quarantena. Si, per contra, en algun moment fos positiva, l'evacuarien a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell de l'Hospital La Fe de València. 7 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Més coses, ho acabem de saber. L'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, ja està en llibertat. Ho ha confirmat l'organització de la flotilla amb un vídeo on el mateix activista explica que ja ha sortit d'Israel, que ha arribat a Atenes després de 10 dies retingut a una presó israeliana.
9: He arribat ara mateix a Atenes. He deixat enrere milers de palestins presoners. Nens, dones i homes. Estic segur que el tracte que he rebut no es pot comparar amb el patiment que viuen cada dia, amb els testimonis que ens arriben cada dia de les tortures i les violacions. Ens hem de continuar mobilitzant. No podem oblidar els presoners palestins.
0: En aquest vídeo, Bukeshek dona les gràcies a les persones que han treballat per alliberar-lo, però deixa clar que la mobilització continua des de la flotilla i també del carrer. Aquesta confirmació de l'alliberament de Bukeshek arriba també després que aquesta matinada el Ministeri d'Exteriors d'Israel anunciés la deportació tant de Bukeshek com de l'activista brasiler Tiago Ávila, l'altre membre de la flotilla que continuava detingut. En el comunicat, Israel els qualificava de provocadors professionals i defensava que no permetrà cap violació del bloqueig naval que té sobre casa. Fa només uns minuts, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, confirmava també que Bukeshek ja vola cap a Espanya, on, diu el ministre, es retrobarà amb la família i els amics en les pròximes hores. Ahir Álvarez ja explicava que el cònsol espanyol a Tel Aviv havia rebut l'avís de l'alliberament i que la deportació es faria pel pas fronterer de Taba, a Egipte.
10: Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saïf regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
0: Aquest anunci d'Israel d'alliberar Tiago Ávila i Abu Keshek va agafar i per sorpresa els centenars de persones que ahir al migdia s'havien concentrat a Barcelona per reclamar precisament el seu alliberament. Hugo Micheto.
11: Pocs minuts després de començar la mobilització, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va anunciar que Israel alliberaria l'activista català d'origen palestí. Sali Issa, la dona d'en Saïf, va ser la primera a comunicar la notícia als manifestants.
12: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
11: Tot i l'alleujament i l'emoció del moment, un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, va insistir que les protestes no acabaran fins que tots dos activistes tornin a casa.
13: Que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments.
11: Castilla també va exigir a la Unió Europea i a Espanya trencar les relacions econòmiques amb Israel.
0: D'aquí a 3 minuts seran 9:15 del matí. Aquestes són algunes de les informacions transcendents del dia. De seguida en repassarem d'altres, però també en el dia que avui... Hola, Pau Bonastre, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Pot ser un dia històric pel Barça perquè aquesta nit pot guanyar la primera Lliga per primer cop davant del Real Madrid en un clàssic al Camp Nou. Seria, de fet, la segona Lliga consecutiva i ho faria amb una autoritat inapel·lable. 11 punts separen en aquests moments els dos equips, el conjunt blaugrana, que vol aprofitar, per cert, aquesta crisi que també és extraesportiva de l'equip blanc i deixar la feina feta aquesta mateixa nit.
14: La victòria i també l'empat li serveixen al conjunt blaugrana, que fa setmanes que acarona el títol. Diumenge passat va tenir la primera oportunitat de proclamar-se campió, però depenia d'una punxada del Madrid contra l'Espanyol, que no va succeir, i ara sí, el Barça ho té de cara per aixecar la 29a Lliga de la història del club. Encadena 10 victòries consecutives a la Lliga i ho ha guanyat tot a casa. El partit és a les 9 del vespre, des de 2 hores abans a RAC1, amb arbitratge d'Hernández Hernández, el del clàssic l'any passat al Camp Nou, i amb Iglesias Villanueva al bar.
0: Tot i tenir-ho tot a cara, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no ho dona encara per fet i tampoc volia refiar-se de la crisi sense precedents, que ara repassarem, del conjunt blanc. Més detalls, Marta Ramon, bon dia.
15: Bon dia. Hansi Flick no ha perdut el temps sucant l'incendi del Real Madrid. L'entrenador del Barça relativitza l'impacte que el conflicte pot tenir en el rendiment dels blancs i s'espera un clàssic en què l'etern rival no els posarà pas la catifa vermella. Això sí, la d'aquesta nit és una oportunitat que no volen deixar escapar.
16: Our goal is clear. We want to win.
17: El nostre objectiu és clar. Volem guanyar la Lliga a casa. Juguem a casa. Tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat. I amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100% i també volen guanyar, és normal. Al final, per això el clàssic és tan important, tant pel Barça com pel Madrid. I juguem a casa, i el que volem fer és guanyar.
16: We are playing at home and this is what we want to do, we want to win.
15: Flick valora molt poder encadenar el segon títol de Lliga consecutiu des de la seva arribada per la dificultat que això suposa. Serà el tercer partit sense Lamine Yamal, l'únic integrant de la infermeria en un dia com avui, en què a la convocatòria pot entrar-hi Christensen. Variarà poc l'11 dels darrers partits. Tornarà Koundé després de complir sanció i Rafinha tot a punta començarà la banqueta mancat de rodatge. L'afició culer omplirà l'estadi desplegant un mosaic amb el lema Força Barça i amb 1.200 persones per primer cop a l'espai d'animació des de la reobertura del Camp Nou.
0: Gràcies, Marta. I en el cas, Pau, que hi hagi el títol confirmat aquesta mateixa nit, quina és la previsió a hores d'ara?
14: Doncs mira, s'espera que d'una banda el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, que serà a la llotja, faci entrega del trofeu de la Lliga i la idea és que els jugadors ho celebrin a la gespa i també amb algun parlament dels protagonistes. El Barça arrodonirà la celebració demà dilluns a la tarda a partir de les 5 en una rua pels carrers de Barcelona, sortida i arribada al Camp Nou i amb un recorregut que ha patit alguns canvis en els darrers dies, però que passarà, per exemple, per llocs com la Pedrera.
0: Recordem, per cert, que per aquella gent, si és que es produeix, perquè encara s'ha de produir la consecució del títol de Lliga, que sol anar a celebrar-ho Canaletes, està tancat per obres, com ha explicat abastament l'Ajuntament de Barcelona. Tot això pel que fa al Barça. Mentrestant, com hi arriba el Real Madrid? Doncs bé, la prèvia ve marcada per la roda de premsa ahir d'Álvaro Arbeloa, la primera veu del club comentant el que ha estat la crisi d'aquesta setmana i amb una defensa absolutament a ultrança de l'entrenador, tant dels seus jugadors com del club, com fins i tot del president. I un bon repertori de perles que va deixar anar a Arbeloa en la seva roda de premsa.
14: El tècnic va elogiar la contundència del club a l'hora de condemnar els fets, però va deixar clar que tant Valverde com Tchouaméni mereixen una nova oportunitat.
18: Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos, por lo que han hecho por este club durante tantos años, y lo he sentido yo como aficionado, por estos 4 meses, por lo que me han demostrado día a día los dos, lo que significa ser un jugador del Real Madrid, su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta, y yo no lo voy a olvidar.
14: Arbeloa, que va utilitzar un cop més la figura de Juanito com a exemple de madridisme i dels seus valors, de fet, es va emocionar en aquell moment, i va mostrar-se molest per les, segons ell, falsedats que s'han publicat aquests últims dies.
18: No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, porque se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo.
14: El tècnic considera que el vestuari és sa, diu que hi confia, però està molt emprenyat amb les filtracions que, esclar, han sortit del mateix vestidor.
18: Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho. No trabajo en la CIA ni nada por el estilo y en el vestuario del Real Madrid no estoy acusando a los jugadores ni a nadie porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del primer equipo del Real Madrid.
0: Arriba a dir Arbeloa que el pitjor de la situació havia estat la filtració de la informació. No tant que un jugador que acabés a l'hospital agredit per un altre company que hagués de sortir amb cadira de rodes i commocionat. No, el problema era que s'havia filtrat la informació i que havien tingut la mala fortuna doncs, que havia rebut aquest cop. Realment és una roda de premsa per no perdre's, 23 minuts increïbles d'Álvaro Arbeloa cremant-se a la pira del Real Madrid. Mentrestant, Tchouaméni, un dels implicats a la baralla, serà avui a Barcelona, no?
14: Sí, entra a la convocatòria, ho va confirmar Arbeloa en aquesta roda de premsa. En canvi, Valverde, l'altre implicat d'aquesta famosa baralla que es va endur la pitjor part en un sentit físic, doncs és baixa. També Carvajal, Rodrigo, Militao, Mendy i Guler, que no estaran disponibles pel tècnic blanc. Courtois torna a la convocatòria i a Mbappé, que va fer part de la sessió amb el grup ahir, també se l'espera.
0: Hem de dir que, malgrat que va ser la d'ahir d'Arbeloa una roda de premsa molt esperada i monotemàtica, on va arribar a dir que, quan li van preguntar si havia vist una cosa semblant, també va dir que ell havia arribat a veure com un jugador li donava un cop de pal de golf a un altre. Després es va saber que és a l'època en què ell jugava al Liverpool. Tot i que no sé si això és explicar el que passa en un vestidor, no? És una traïció també per part d'ell d'explicar el que va passar. Però en tot cas, avui, malgrat aquesta roda de premsa, avui els diaris de Madrid en parlen relativament poc, no hi ha gaires comentaris, i més aviat parlen d'una altra cosa.
14: Sí, perquè, mira, continua apareixent el nom de Mourinho una vegada més en aquests dies, és el debat que hi ha a Madrid. Segons l'AS, el club blanc considera que Mourinho és ara mateix l'única opció vàlida per reconstruir l'equip, i diuen que només falta l'acord entre el tècnic i Florentino Pérez. Del mateix diari, Carlos Forjanes apunta que Arbeloa està qüestionat, diu que està assenyalat internament per tenir avariat el detector de filtracions i per haver sigut incapaç de frenar aquesta escalada d'hostilitats entre Valverde i Tchouaméni. El Marca, Pablo Polo, parla de la roda de premsa de la temporada. Al marge de tot això, des de Barcelona sí que s'hi diu alguna cosa més. Per exemple, Santi Noll escriu al Mundo Deportivo que la compareixença ha deixat un to de desorientació potent al club blanc. I al País, Ramon Besa descriu la crisi madridista, diu: un equip atrapat en una confusió difícil de solucionar. Afegeix que el culte a l'egoisme ha destruït el sentit d'equip, amb una plantilla atomitzada i fracturada en funció de les relacions de cada futbolista amb l'entrenador i el president, que diu també està qüestionat.
0: Doncs aquesta és la situació a poques hores per a aquest Barça-Madrid, que per cert, tornant a la hipotètica celebració del títol de Lliga en cas que es produís, tant el Camp Nou com els carrers de Barcelona. Abel Caral, bon dia.
19: Bon dia.
0: Haurem d'estar pendents del cel perquè em sembla que a últimes hores del dia pot ser que arribin ruixats a Barcelona.
19: Sí, poc importants, això sí. Durant la tarda anirà avançant des de les comarques de Lleida i Tarragona fins a arribar al vespre a la Catalunya Central. Poden ser ruixats i tempestes una mica intensos, però a mesura que avancin cap a l'est aniran desgastant-se. Sembla que entre 9 i 10 de la nit aquests xàfecs ja més desgastats podrien arribar cap a la zona del Vallès Occidental, a Baix Llobregat Nord, i des d'allà cap al final del partit, i en aquesta hipotètica celebració del Barça, doncs aquests ruixats ja cap al final del partit i després podrien arribar a Barcelona ciutat i als voltants, però ja desgastats, i sembla que no serien xàfecs importants, però aquesta possibilitat de pluja hi és cap al final del clàssic i també a la hipotètica, i esperem, posterior celebració.
0: Gràcies, Abel. 8 i 35 minuts. A l'espera que comparegui, per cert, des de Tenerife, la ministra de Sanitat, tota la comitiva del govern espanyol, per veure què és el que ha de passar en els pròxims minuts, que és el desembarcament precisament de la flotilla. Estem veient imatges en directe del creuer afectat per aquest brot d'antivirus. Estem veient algunes imatges amb algunes de les Zodiac que fondeixen també a prop del creuer i que en els pròxims minuts haurien de començar el seu desembarcament. Esperarem aquesta compareixença de la ministra, i mentrestant el govern espanyol ho anunciava així, que en els pròxims minuts ja es farà aquesta aproximació després que el creuer ha fet el fondeig a la costa sud de Tenerife. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ho deia ara mateix, fa uns instants, en una entrevista a Televisió Espanyola. Deia que tot va segons el que està previst.
20: El barco, podemos decir, ya ha fondeado y en los próximos minutos comenzaremos la aproximación del equipo de sanidad exterior que entrará dentro del buque. Así que ahora mismo la competencia a este respecto la está ejecutando el gobierno central y encarnado en concreto en mí como director de esta operación, y de momento va todo como tiene que ir.
0: De seguida ens anirem de nou cap a Tenerife per veure aquesta última hora i si es produeix ja aquesta aproximació amb unes llanxes militars cap al vaixell Ondius per al desembarcament de les persones que hi viatgen. I mentrestant, una altra de les qüestions clau de l'última setmana i de la setmana que ve és aquest xoc entre el sector educatiu i la Generalitat, que no para d'escalfar-se a les portes d'una setmana nova de mobilitzacions del professorat, començant per una manifestació dimarts a tot el país. Creixen les crítiques dels docents per la infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Serà molt interessant escoltar les explicacions que faci en aquest programa la consellera d'Educació d'aquí uns minuts. No l'hem sentit parlar encara sobre aquesta qüestió. Vindrà el Via Lliure Esther Niubó, que té diversos fronts oberts, les mobilitzacions que dèiem de la setmana que ve, l'amenaça de suprimir sortides i colònies al curs que ve, aquesta tensió entre el professorat i el Departament d'Interior o la policia, i per descomptat les derivades polítiques, perquè alguns partits ja han demanat que dimiteixi. De fet, Junts per Catalunya ja ha demanat al seu cap, també el de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per l'escàndol d'aquests agents policials d'incògnit en una reunió de docents. El secretari general del partit, Jordi Turull, parlava ahir d'actituds dictatorials del govern de la Generalitat.
2: Tractar els professors com si fossin delinqüents és una cosa que no té precedents enlloc, i perquè posar espies en reunions de mestres, en reunions de professors, això només ho fan les dictadures. I nosaltres creiem que ha d'haver un canvi radical de govern i que hi ha d'haver uns cessaments.
0: Per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen que cessi, es faci plegar el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero. Jéssica Albiach i Oriol Junqueras advertien que estan cansant-se de ser la crossa de Salvador Illa.
21: Que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes.
22: I és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit. Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat.
0: Per la seva banda, l'oposició, pràcticament en bloc, també assenyala l'Interior i reclama que compareguin al Parlament Parlon i també Trapero. I encara una polèmica més que inflama aquestes relacions entre el professorat i els Mossos, i és que el sindicat Usteca difós un informe del Departament d'Interior segons el qual la policia ha identificat o denunciat una setantena de docents durant les protestes educatives dels últims mesos. Els van identificar una setantena. Només a Barcelona, 27 mestres identificats, 10 denunciats. Les xifres venen d'una resposta parlamentària a una pregunta de la CUP. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclamava des de RAC1 a Salvador Illa que posi fi a l'hostilitat contra el personal educatiu.
23: La solució al conflicte en cap cas pot ser ni l'espionatge, ni la intimidació, ni la persecució, sinó únicament la negociació. Per tant, nosaltres exigim al president Illa l'aturada immediata d'aquesta ofensiva i li reclamem que doni ordres immediates per reobrir aquesta negociació tan necessària.
0: La USTEC, que acusa els Mossos d'identificar i denunciar manifestants sense criteris de transparència o públics, perquè, com es desprèn de l'informe d'Interior, no hi ha protocols que indiquin quan es permeten o no els talls de carreteres, que és en el context en el qual s'haurien produït aquestes identificacions. Amb aquesta crispació de fons, doncs bé, es desplega des d'ara fins a començaments de juny tot un seguit de protestes del professorat. Recordem que només queden 6 setmanes d'escola abans que s'acabi el curs, però queda una fase bastant intensa d'aquestes mobilitzacions. 16 dies de vaga, algunes d'àmbit general, d'altres per comarques, i també una protesta a les escoles bressol. Les aturades principals en escoles i instituts a tot Catalunya s'han programat per dimarts que ve, per dimecres 27 de maig i per divendres 5 de juny. D'altra banda, el dimecres 20 de maig també hi ha una aturada a totes les llars d'infants. La resta de dies de protesta seran per zones. N'hi haurà 2 a cada territori, a banda d'aquestes 3 d'àmbit nacional que hem mencionat. La Generalitat ja ha decretat serveis mínims. Hi haurà un docent per cada 3 aules a les llars d'infants, a infantil, a primària i a secundària, i la meitat del personal als menjadors escolars i centres d'educació especial. I encara sobre l'àmbit educatiu, atenció a la dada que us pot avançar RAC1, que és l'actualització d'aquest curs. Compte que cada cop, ja ho hem anat explicant, hi ha més alumnes inscrits que necessiten que tenen necessitats educatives especials, i us hi podem posar xifres. Ara ja són 4 de cada 10. 4 de cada 10 alumnes a Catalunya tenen necessitats educatives especials. Són 314.000 nanos. La xifra s'ha més que duplicat respecte a fa 5 anys, segons dades del Departament d'Educació, els quals hem pogut recopilar des d'aquest programa. Quan parlem d'alumnes, hem de dir amb necessitats específiques, vol dir que són infants que necessiten una atenció especial per motius molt diversos. Pot ser vinculats a salut mental, a qüestions físiques, de dificultats d'aprenentatge, però també factors externs, com ara la situació econòmica de la seva família família o la seva procedència. L'any passat els alumnes amb necessitats eren prop del 36%, doncs ja ha augmentat fins al 40,5 aquest curs 25-26. De fet, els últims anys la proporció ha crescut. Per comarques les dades són encara més importants. Hi ha llocs on hi ha més alumnes amb necessitats de suport a l'aula que no sense, Josep Moragues.
19: Al Segrià, les comarques de l'Empordà i la Selva, se supera el 50% d'alumnes que tenen necessitats especials a l'aula. Això sí, el Barcelonès és la comarca on n'hi ha més. Són 75.000 alumnes, que suposa el doble respecte a fa 5 anys. Quan ens fixem en quines necessitats tenen aquests alumnes a tot el país, veiem que 2 de cada 3 ho fan per situacions vulnerables en l'àmbit econòmic o social. A més, també hi ha un augment en els casos de nens i nenes amb autisme. Hi ha un 75% més en els últims 5 anys i 2 de cada 100 alumnes tenen aquesta condició. De tots aquests casos, on van a parar més els alumnes amb necessitats és a l'escola pública, on hi estudia un 80%.
0: Fa 10 anys, gràcies a Moragues, la proporció dels alumnes amb necessitats era només del 9,5. Ara s'ha disparat fins al 40%. De fa 10 anys, 9,5% a actualment 40%. Fons del departament ja van explicar l'any passat que una part d'aquest creixement respon als canvis també de criteris de detecció aplicats a partir del 2021, que això ha permès tenir una fotografia més fidel de la realitat social de les aules. Des del Departament d'Educació aquesta setmana han anunciat que el curs que ve incorporaran 1.000 professionals dedicats a l'educació inclusiva, un 50% més que el 2022. Ara bé, en aquest mateix període, els alumnes amb necessitats han passat a ser el doble, és a dir, un 100% més. 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí en plana de successos. Atenció, perquè en les últimes hores hi ha hagut diversos casos d'ús d'armes de foc i arma blanca a Catalunya. La policia investiga el cas d'un ferit per arma de foc a la cama a Lloret de Mar. De moment, encara no hi ha detinguts, Mariona Martínez.
1: Va passar cap a la mitjanit de divendres a dissabte en un carrer d'aquest municipi de la Selva. La víctima la van traslladar d'entrada a l'Hospital Comarcal de Blanes i després a l'Hospital Trueta de Girona per rebre atenció especialitzada. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha obert una investigació per esclarir els fets i identificar els implicats.
0: I a banda, els Mossos també busquen els dos atracadors que van assaltar ahir a punta de pistola una botiga del centre de Mataró.
1: Va passar al voltant de 9:45 del matí al vell mig de la Rambla. Un dels lladres va amenaçar amb una pistola al dependent del comerç. Van dur-se alguns aparells electrònics i van fugir a correcuita quan van sonar les alarmes. No hi va haver ferits i la policia ja ha obert una investigació per localitzar els autors.
0: I alhora la policia ha desmantellat un grup criminal que havia protagonitzat diversos incidents amb armes de foc al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Tots els casos els últims 2 anys.
1: La policia va detenir 2 homes dimarts passat. Se'ls acusa d'atemptat contra els agents de l'autoritat, tinença il·lícita d'armes, amenaces i desordres públics. La investigació va començar el 3 d'abril, després que es disparessin diversos trets al carrer. L'origen dels incidents era un conflicte que ja feia temps que durava entre 2 grups criminals de la zona. Els agents van registrar 4 domicilis i van requisar 3 armes de foc, munició i armes blanques. La investigació continua oberta.
0: I parlant d'armes blanques, els Mossos d'Esquadra han detingut també una persona que n'hauria apunyalat una altra al Port Olímpic a Barcelona.
1: Va passar divendres a la nit cap a 11:15, segons han confirmat els Mossos de RAC1. El digital El Caso detalla que la persona ferida seria un vigilant de seguretat. L'home el va atendre al sistema d'emergències mèdiques que el va portar fins a l'Hospital del Mar. De moment no hi ha detalls de com es troba. La policia ha obert una investigació i no descarta més detencions.
0: I a Madrid, la policia espanyola ha detingut també un home de 21 anys per assassinar la seva parella, una dona de 22 anys.
1: La policia ho investiga com un cas de violència masclista. Va passar ahir cap a 8:15 del matí. Els agents van rebre l'avís que hi havia una dona inconscient i coberta de sang al carrer. Els serveis sanitaris s'hi van desplaçar, però només van poder confirmar la seva mort. La policia va trobar ràpidament el seu domicili a prop del lloc dels fets i allà va detenir l'home com a presumpte autor del crim. De moment no se sap si hi havia denúncies prèvies dins la relació.
0: 3:15 de 9 del matí. Mentrestant, aquest ha estat un cap de setmana negre a les carreteres. En només 24 hores, 3 persones han mort en 2 accidents de trànsit al país. El primer, la nit de divendres a dissabte a la Conca de Barberà, i el segon, ahir a la tarda, a la Garrotxa. Aurora Rodríguez.
3: El primer accident va ser un xoc frontal entre 2 vehicles en què van morir tots 2 conductors. Va passar a l'N240 a Montblanc, a l'encreuament amb la C14. Les víctimes són un jove de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i un home de 50 anys, veí del pont d'Armentera, a l'Alt Camp. Pel que fa al segon accident, va passar a la carretera C-152, a la Vall d'en Bas. 3 vehicles van xocar entre ells per causes que s'estan investigant. Per l'impacte hi ha també un ferit greu que van portar a l'Hospital Josep Trueta de Girona i 2 de lleus que els van dur a l'Hospital d'Olot. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres.
0: Més coses, al final de la gratuïtat de Rodalies s'ha convertit en un altre embolic pels usuaris. Des d'ahir els abonaments de franc deixen de funcionar, però el sistema de compra de bitllets va caure i no es podien comprar les targetes amb els preus anteriors a l'accident mortal de Gelida. Això ahir va complicar les coses als que viatgen amb abonaments de Renfe que no tenien com accedir als trens. Fins ben entrada la tarda hi va haver-hi problemes. Per esmenar-ho, Renfe va començar a lliurar bitllets de 10 viatges gratuïts que serviran durant el pròxim mes Nil Sant Martí.
4: Uns abonaments que, si torna a haver-hi fallades en els sistemes de compra, avui o els dies vinents, s'entregaran de manera immediata als usuaris. La companyia ja havia decidit aplicar la fi de la gratuïtat en cap de setmana, preveient possibles incidències del sistema de venda de bitllets, per evitar, doncs, un embolic majúscul un dia entre setmana. Les plataformes d'usuaris posen el crit al cel, però, pel nou fiasco, reclamen garanties perquè no hi hagi més fallades els propers dies i adverteixen també que la campanya informativa de la fi de la gratuïtat està fent aigües per tot arreu. Denuncien que Renfe no ha explicat bé que la tarifa plana de 20 euros només serveix pels trens de Rodalies i no pels regionals, que la marca Rodalies de Catalunya inclou també els regionals, però l'abonament no. Des de Dignitat a les Vies detallen que el bitllet corresponent pels viatges de regionals és l'anomenat abonament únic, que costa 60 euros al mes. També carreguen contra Renfe per no haver dit als usuaris que es guardessin els bitllets del mes de gener a partir de la crisi de Gelida, perquè ara se'n poden recuperar els viatges que no es van fer servir llavors.
0: Passen ara 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí i encara parlant de mobilitat, compte que Barcelona acull aquest matí la cursa del Corte Inglés i des d'aquesta matinada ja estan tallats tots els carrers per on han de passar els corredors. Més de 50.000 persones hi participen aquest any. Són 10.000 més que fa un any. El tret de sortida serà a les 9 del matí a l'avinguda Diagonal davant del Corte Inglés i al final

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
4: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
6: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
7: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
6: Quina data tan bona quan ens vingui bé? És justament el dia que em va bé.
7: El dia quan ens vingui bé?
6: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
7: I a mi?
8: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
12: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
11: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
12: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de Rock 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
13: Rock 1. Podcast.
12: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: 9 minuts i seran les 9 del matí. Continuem pendents del que passi a Tenerife. Sembla que hi ha alguns dels metges de sanitat que ja estan pujant al vaixell per fer les comprovacions adequades, i a partir de les 9 del matí haurem de veure què és el que expliquen tant els ministres de Sanitat com els d'Interior i de Política Territorial. Més coses. Avui, que és 10 de maig, falta avui un mes exacte perquè el Papa visiti la Sagrada Família i beneixi la Torre de Jesús. Hi ha tots els preparatius en marxa. De fet, per anar fent boca al Via Lliure, avui tancarem el programa des d'allà. Farem una ruta per l'interior de la Basílica amb el responsable d'obres de la Sagrada Família, en Jordi Faulí, i ens enfilarem el màxim que puguem a la Basílica, al taller on precisament s'hi ha construït la creu que corona aquesta Torre de Jesucrist. Ens hi acompanyarà l'arquitecte del projecte, Mauricio Cortés. L'acte més massiu de la visita del Papa, però, serà el de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. RAC1 avançava divendres, al món RAC1, que un dels moments clau d'aquesta pregària multitudinària serà quan Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat tornin a interpretar aquesta cançó. És una cançó que segur que recordeu perquè és aquella col·laboració que es va produir fa 15 anys per la Marató de TV3 del 2011. I no sé si recordareu que, a banda de la veu increïble del Sergio Dalma, hi havia un altre que destacava, que era el nano que feia duet entre el cor dels escolans amb el cantant de Sabadell. Jo vull sentir la força que tu em dones. Doncs a les últimes hores ens hem preguntat què se'n deu haver fet 15 anys després d'aquest nen. Un escolanet que, si fem comptes, ara ja és un home, diguem-ne, i amb el pas dels anys ja no deu tenir aquesta veu adequada per entonar aquestes notes tan agudes. Doncs bé, ell serà en aquest programa, 15 anys després, per veure què ha estat de la seva vida, i li preguntarem si serà a la missa o no hi serà. A partir de 11:45, el nano que va cantar amb Sergio Dalma, l'escolanet de Montserrat que va fer el duet amb ell. 6 minuts i seran les 9 del matí. Queda poc menys també d'una setmana per viure la gran final d'Eurovisió, que per primer cop en 65 anys no comptarà amb la participació d'Espanya. El festival que acull Viena tampoc hi assistirà ni Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia, com a forma de protesta, com a boicot per la participació d'Israel. Serà, per tant, una cita marcada per la qüestió política. De fet, està previst que divendres que ve es faci un concert alternatiu de protesta i que el mateix dissabte, el dia de la final, hi hagi una manifestació de suport a Palestina. El festival d'Eurovisió, per tant, que celebra 70 anys enmig d'una crisi sense precedents. La previsió que hi hagi aquestes protestes en contra de la delegació israeliana també ha fet que l'organització reforci la seguretat. Viena viurà, de fet, el dispositiu més

0: gran que s'ha desplegat mai per a Eurovisió. I a tot això recordem que els espanyols no podran veure a través de la televisió el festival, només es podrà seguir a través de YouTube. El públic espanyol que pot votar, però ho haurà de fer dins el concepte resta del món. De moment, la cadena pública ja ha optat per posar a la graella una nova edició de la Casa de la Música com a alternativa. Malgrat tot, el festival continua endavant, de fet, la gran final es farà dissabte i aquest vespre mateix es desplegarà al centre de la capital austríaca una catifa per on desfilaran els 35 països participants. L'esdeveniment acabarà amb l'actuació del guanyador de l'any passat, el contratenor austríac JJ, que cantarà el tema que li va donar la victòria a Basilea. La inauguració donarà pas també a les dues semifinals, que es faran dimarts i dijous, i amb un clar favorit, Finlàndia, Linda Lampenius, Pete Parkkonen i el tema Liikenheitin, lidera amb claredat totes les apostes. Per sota, Grècia i Dinamarca, que intentaran escurçar distàncies en una edició que damunt del paper sembla tenir guió, però en tot cas sempre pot donar sorpreses, però que estarà marcada, sens dubte, per la polèmica pel boicot de diversos països i la participació d'Israel. 5 minuts i les 9 del matí, i a l'Orient Mitjà continuem pendents de la resposta de l'Iran a la proposta de pau dels Estats Units. Donald Trump va deixar clar que espera treure'n l'aigua clara en les pròximes hores, tot i que el ministre d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, no vol córrer, tot plegat després d'una setmana d'enfrontaments esporàdics entre tots dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. A tot això, el Regne Unit també ha anunciat el desplegament d'un vaixell de guerra a l'Orient Mitjà. Seria la preparació per un possible esforç multinacional destinat a protegir la navegació en aquest estret quan les condicions ho permetin. I mentrestant, en una altra guerra d'Ucraïna, continua la treva amb Rússia per la celebració del Dia de la Victòria, una treva però que les dues parts ja s'acusen mútuament d'haver violat. Ahir, a la desfilada habitual a Moscou, molt deslluïda per cert, Vladimir Putin va dir que creu que s'acabarà aviat la guerra. Ara bé, el president rus també va carregar contra Europa. Diu que els líders europeus ho han allargat tot plegat i han impedit, segons ell, una sortida negociada.
1: Els europeus van prometre ajuda a Ucraïna i van començar a alimentar l'enfrontament amb Rússia, que encara dura. Crec que tot això s'acosta al final, però la situació continua sent molt seriosa. Per què ho van fer? Per què donaven Rússia per derrotada i pensaven que l'estat rus s'ensorraria en pocs mesos? Però no ha passat. I ara s'han embolicat tant que no saben com sortir-ne.
0: Complegat, com dèiem, en plena celebració del Dia de la Victòria a Moscou, que és el dia que commemora la derrota de l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial, aquest any amb una desfilada descafeirada, sense tancs, sense míssils i sense armament pesat. El Kremlin blindava la plaça Roja amb un dispositiu de seguretat extraordinari i tallant fins i tot internet a la zona mentre durava l'acte. I a Hongria ja està en marxa la nova etapa política del país. El líder pro-europeu, Péter Magyar, ha pres possessió del càrrec de primer ministre, amb això posant, per tant, fi a 16 anys de govern pro-rus de l'ultraconservador Viktor Orbán. L'acte s'ha fet un mes després de les eleccions que van atorgar la victòria al partit de centre-dreta TISA.
2: En l'acte de presa de possessió, el nou primer ministre va insistir en combatre la corrupció sistèmica que feia anys que era creixent a les institucions hongareses i que va ser clau la principal... va ser la clau principal de la seva victòria a les urnes.
3: Én arra kérek mindenkit itt az országgyűlés.
4: Demano a tothom aquí, al Parlament, que escolti i comprengui la voluntat del poble. El poble hongarès ens ha donat l'autoritat per posar fi a una deriva que ha durat dècades. Ens ha donat l'autoritat per obrir un nou capítol en la història d'Hongria, per canviar no només el govern, sinó també el sistema, per començar de nou.
2: Més enllà del canvi de govern a Hongria, la caiguda d'Orbán ha estat un cop per l'extrema dreta europea que durant anys l'ha tingut com a referent.
0: Un minut i mig, arribarem a les 9 del matí, i en l'àmbit cultural, aquesta nit, l'Oreja de Van Gogh ha arrencat la gira amb Amaia Montero de nou al capdavant, gairebé 20 anys després de separar-se. Aquest era el moment en què reapareixia Amaia a dalt dels escenaris amb el seu grup cantant el tema 20 de enero davant de 15.000 persones a Baracaldo. També han sonat altres cançons com Rosas o La Playa. Montero, recordeu que va abandonar la banda el 2007 després d'11 anys com a vocalista i 4 àlbums publicats. I aquesta nit Rosalía també ha actuat en un concert exclusiu a Sevilla. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha sigut la gran protagonista de l'espectacle que Netflix ha organitzat per promocionar la segona temporada de la sèrie Berlín, l'espin-off de La Casa de Papel, que s'estrena divendres. I pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, avui, després de 22 anys, Eric Clapton torna a Barcelona. If you wanna get down, down on the ground, go. Era la notícia que molts fans esperaven des de feia anys i que el Via Lliure us vam avançar el mes d'octubre. El músic actua avui al Sant Jordi. El seu últim concert a la ciutat va ser el 2004, quan tenia 59 anys. Avui, 22 anys després, torna quan en té 81. El que, sens dubte, fa pensar molts si és l'última ocasió de veure Eric Clapton en directe a Catalunya. I a Lleida, mentrestant, avui la Festa Major porta molta música als carrers amb grups locals com Selva Nua. Trio que ha anunciat que plega veles, però abans farà últims concerts. El d'avui als Camps Elisis serà un dels últims abans del comiat definitiu del juny. Més enllà dels adeus, també hi ha molta festa amb grups com Auxili, Banda Neon i 31 Fam. I com passa a Lleida, també s'hi celebren festes de maig a Badalona, avui amb Álvaro de Luna. El concert d'avui al Passeig Marítim de Badalona és el retorn del cantant sevillà als escenaris per escalfar motors pel llançament del seu nou disc. Les 9 del matí en punt, de seguida anirem cap a Tenerife per veure l'última hora, però abans la informació esportiva. I a la resta dels esports, al marge del clàssic d'aquesta nit al Camp Nou, també hem de destacar la situació delicada molt de l'Espanyol. Creix la preocupació a l'entorn blanc i blau perquè ahir l'equip va tornar a perdre el camp del Sevilla 2-1 contra un rival directe i ja està a 2 punts només del descens. Des de Sevilla, Edu de Batlle, bon dia.
5: Ja semblava fet a 10 minuts pel final, però l'Espanyol va tornar a demostrar que s'ha oblidat de guanyar amb dues errades defensives. N'hi va haver prou perquè el Sevilla capgirés el marcador i tirés per terra les il·lusions blanquiblaves. El fantasma del descens sobrevola amb total llibertat i Manolo González admet que l'equip està realment tocat.
6: Si fos una explicació solo futbolística no te la podria dar. Al final, ara ja és un cúmulo de muchas jornadas que lógicamente a nivel mental la fuerza que tú tenías en la primera vuelta para levantar partidos, pues estás mucho más tocado cuando pasan situaciones en el partido, pues como la de hoy, que es un partido que tienes, ves controlado con el 0-1 y ves la acción del 1-1, que es una acción muy evitable y te hace mucho más daño aún si cabe.
5: Sense gaire marge per lamentar-se, el següent partit és dimecres en la visita de l'Atlètic Club de Bilbao a l'RCD Stadium. El club posarà entrades a preus populars perquè la gent empenti en un partit que serà fonamental.
0: Doncs compta amb la situació de l'Espanyol, haurem de veure les pròximes jornades. Gràcies, Edu. Fora del futbol, Marc Márquez es va lesionar ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP i serà baixa a la cursa llarga d'aquest migdia, també el cap de setmana vinent a Montmeló. Quim Salvador, bon dia.
7: Bon dia, va caure la penúltima volta lluitant per la setena posició i es va fer una fractura al cinquè metatarsià del peu esquerre i va desvelar que ja tenia previst passar pel quiròfan perquè té desplaçat un cargol de la lesió de l'octubre passat a l'espatlla dreta i això li estava afectant el pilotatge. Marc Márquez, a DAZN.
8: Cuando va a abrir el hombro parece que te vayas a un plazo muy largo, pero es simplemente abrir y sacar ese tornillo, entonces el plazo de recuperación debería ser corto si no hay complicaciones, pero bueno, la intención era hacerlo después de Montmeló, saltarme el test y hacerlo allí. Viéndolo del pie, evidentemente también tengo que pasar por quirófano para el pie, así que lo haremos todo de golpe.
7: El campió de MotoGP no disputarà aquest migdia la cursa del Gran Premi de França i tampoc podrà córrer la setmana vinent al de Catalunya. És a 53 punts del liderat de Marco Bezzecchi i les seves opcions de revalidar el títol pràcticament queden esvaïdes. L'esprint el va guanyar Jorge Martín, acompanyat al podi per Pecco Bagnaia segon i Marco Bezzecchi tercer.
0: Gràcies, Quim. Més enllà d'això, hola Pau Bonastre, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
0: Avui l'Espart Girona es pot classificar per una final de Lliga Femenina de Bàsquet 7 anys després de l'últim cop.
9: Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda amb un punt de desavantatge respecte a l'anada de semifinals. L'altre semi la jugaran el Saragossa i el Perfumerías amb un +2 per les de Salamanca, això a la Lliga Femenina. Mentrestant a l'ACB, el Hajo Post Lleida rep a les 12 del migdia al Bilbao, enfrontament important per la salvació. Mitja hora després, el Baxi Manresa visita l'Andorra, l'equip que marca el tall del descens. És penúltim. D'ahir, victòria del Barça contra el San Pablo Burgos, 91-76, i derrota del Bàsquet Girona, 86-75, a Múrcia.
0: I avui el Barça, que pot proclamar-se també campió de la Champions d'hoquei patins 8 anys després de l'últim cop.
9: Els blaugrana van superar el Benfica 3-4 semifinals en una semi que és una final a 8 que s'està jugant a Coimbra, Portugal. Avui la final contra el Porto, que es va desfer d'un altre portuguès, el Barcelos. La final és a les 7 de la tarda. I encara un apunt més en clau esportiva, perquè un dels noms propis del cap de setmana és la catalana Paula Blasi, que ahir va fer una exhibició en l'ascens a l'Angliru, l'última etapa de la Vuelta a Espanya, i va aconseguir imposar-se a la general, primera victòria catalana de la història en una Vuelta femenina.
0: Les 9:04, gràcies Pau, fins ara.
9: Bon dia.
0: Va, que de seguida arrenquem temps de tertúlia i ens n'anem cap a Tenerife. Ara mateix el punt central de les mirades de tot el món, a totes les televisions internacionals, fixant-se en el fondeig d'aquest creuer afectat pel brot d'antivirus i que hauran de viure en els pròxims minuts el desembarcament del seu passatge.
10: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
11: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
15: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
16: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
17: Bones, sóc el Marc Márquez. Bueno, si voleu començar el cap de setmana de Gran Premi com cal, veniu a veure el Versió RAC1 a plaça Catalunya. Farem un warm-up espectacular, amb pilots de motos, amb ambient de circuit i farem curses amb simulador, que és molt millor perquè així no caic.
16: El dijous 14 de maig de 4 a 7, Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
17: No us ho perdeu, de veritat, serà un programa sense frens. Vinga, gas a fons i ràdio tot drap.
18: Perdona, noi, tu també tens un maluc de titani.
17: I l'espatlla, i l'húmer, i el canell, i el genoll, i el colze.
18: Ah, caram, així ets més moto que persona. Escolta, no tindràs pas un retrovisor de recanvi.
16: RAC1, tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 9 i 7 minuts.

0: barco, podemos decir, ya ha fondeado y en los próximos minutos comenzaremos la aproximación del equipo de sanidad exterior que entrará dentro del buque.
1: Siguen haciendo esas encuestas epidemiológicas en las cuales nos han trasladado que por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas.
2: Tenemos, pues, reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor.
3: I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women and men.
4: Posar espies en reunions de mestres, això només ho fan les dictadures.
5: Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos, por lo que han hecho por este club durante tantos años, y lo he sentido yo como aficionado, por estos cuatro meses, por lo que me han demostrado día a día los dos, lo que significa ser un jugador del Real Madrid, su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta, y yo no lo voy a olvidar.
6: Les 9 i 8 minuts. Hola, Manuel Manchón, afectat per l'esperit de Juanito.
7: Sí, afectat. Déu-n'hi-do, posar d'exemple Juanito, de veritat, aquestes sí, sí. alçades. Sí, 2026, sí. parlant de Juanito.
6: Bueno, sí, sí. Juanito, que va estar 5 anys després de trepitjar-li el cap a Lothar Matthäus.
7: Exacte.
6: En un partit contra el Bayern de Munic.
7: Sí, sí.
6: On, equip on jugava Hansi Flick, per cert, en aquella
7: sí,
6: època.
7: Mira, sí.
6: Doncs, sí, sí, és l'exemple.
7: L'exemple, Juanito.
6: Et va agradar, Beló, ahir?
7: Bueno, no sap què dir, en realitat. Semblava com si algú li estigués dient per un pinganillo el que hagués de dir, no? Només parlar de l'orgull del Real Madrid, vale? Va estar molt bé. És normal que ho digui, diguéssim, pels seus, però no va aclarir absolutament res.
6: O sigui que... Hola, Carla Turró, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
6: Va seguir una mica això de l'Arbeloa? Ha seguit alguna posteriori?
8: Sí, ho vaig buscar després.
6: Mm-hmm. I què?
8: Que sempre té capacitat de... No sé si de sorprendre, perquè al final és veritat que el discurs és com molt senzill i és el que t'esperes. Jo crec que mai sabrem què hagués passat si Arbeloa... O sigui, crec que hi ha una relació entre el que ha passat i que ell estigui a la banqueta.
6: Mm-hmm. No sé. Quin sentit? Que la seva falta, diguem-ne, de gestió del vestidor primer ha facilitat que potser
8: sí,
6: allò
8: sí,
6: acabi bufetades.
8: Potser estic fent moltes tombarelleses, però vull dir que, tu has deixat en un moment donat en què l'equip ja estava malament i que hi havia tensions al vestidor, clarament, has desautoritzat l'entrenador fent-lo fora i has col·locat un tio teu, no? I després, jo, perdona que ho dubti, però tu tens tios de la talla de Vinícius, d'Mbappé, jugadors de primera classe mundial, que dubto molt que respectin gaire un tio com Arbeloa, no? I que jo no crec que hagin estat capaços de... No sé, es veien els entrenaments, per exemple, del dia abans, quan tu ja has d'estar intuint que allà hi ha una tensió molt bèstia, ningú ha tingut la capacitat d'actuar com per parar-ho, i que llavors després ell surti i que tot el seu discurs sigui l'orgull del Madrid i que ells dos són estupendos, bueno, però que ha acabat a l'hospital, alguna cosa més hauries de dir.
6: I que va veure, ell havia vist en un altre vestidor com s'havien pagat amb un pal de golf.
8: Que això és increïble. Això, o sigui, primer... Per això dic,
6: com
8: és que...
6: dient, hi ha coses molt pitjors, que el que ens ha passat.
8: Tot això, després de criticar les filtracions, ell filtra una cosa, no?
6: Sí, sí.
8: Que havia passat.
6: Sí, sí.
8: I llavors ve a dir...
6: Lo del pal de golf és una filtració per part seva, no? Perquè no sé si els protagonistes van parlar en el seu dia.
8: No, i després de dir... Com gairebé menys tenint... Escolta, que es podrien pagar... Jo he vist pals de golf, bueno, sí. Però tens un jugador que ha acabat a l'hospital, vull dir que tampoc no podem menys tenir.
6: Hola, Arturo Puente, bon dia. Bueno, tot això en parlarem després, farem tertúlia esportiva i si ens dona temps, una miqueta de comentari també aquí, si voleu. Hola, Antonio Baños, bon dia.
9: Hola, jo crec que esteu parlant d'una cosa de la qual m'he enterat per la competència.
6: Sí, bueno, és que és un gag històric, el de la competència.
9: Però no sé exactament la realitat, vull dir, jo em va sortir el gag i em vaig quedar un rato... Vaig mig riure perquè no sabia el referent. Sí, és això, no? D'un que s'han
6: esbatossat. Es van pagar dos jugadors del Madrid.
9: En qualsevol cas, millor la competència, vull dir.
6: En general.
9: La seva versió.
6: En general, a tope.
9: La seva versió periodística que... No sé res i em dóna igual.
6: Les 9 i 11 minuts. De seguida parlarem d'això, si podem. D'aquí uns instants també ens acompanyarà ja la consellera d'Educació en una setmana molt calenta, en què s'han escalfat molts els ànims entre el departament i els docents, però també amb els Mossos d'Esquadra i amb el Departament d'Interior. De fet, és el primer cop que sentirem directament a la consellera després d'aquesta crisi per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió de docents preparatòria d'aquestes vagues dels pròxims dies. Però abans he d'anar a Tenerife perquè la imatge de tot el món és plantada en aquest creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El Joel Penyes a les Canàries mirant de ben a prop el que està succeint. Què tal, Joel? Bon dia.
10: Bon dia, Xavi, què tal? De ben a prop el que està succeint i també de ben a prop a la compareixença que hi ha d'haver ara de la ministra de Sanitat.
6: Crec que està parlant, ja, perdona, Joel, pot ser?
10: Sí, us deixo, ja.
6: És la ministra de Sanitat, Mònica García, compareixent davant del vaixell.
1: Miembros de Sanidad Exterior han ido al barco y están haciendo la evaluación de los pasajeros junto con los miembros del ECDC y de la Organización Mundial de la Salud y los expertos neerlandeses que están dentro del barco y que llevan haciendo la evaluación y las encuestas epidemiológicas. Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático. El pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación, y luego se irán secundando los diferentes vuelos que están previstos para hoy, que no nos han detallado ninguna incidencia: Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos, que irán, bueno, pues desembarcando según vayan los vuelos estando previstos para salir. Todo el operativo está en marcha. Queremos agradecer, como no, a todas las autoridades, a todos los países implicados, a todas las personas que están haciendo posible este operativo, que están facilitando este operativo, y les seguiremos informando puntualmente de todos aquellos detalles que vayan sucediendo a lo largo de la mañana. Muchas gracias.
6: És la ministra Mònica García, a pràcticament un quart de deu del matí, compareixent amb un pla on es veu just al fons el vaixell que està fondejant el port de Granadilla. Crec que li fan preguntes, a veure si podem sentir-les.
1: Sorry, the question is that
6: en anglès,
1: this is a new operation?
6: Carai. No. Això és la demostració de l'interès internacional que ha generat aquest operatiu. Amb imatges en directe de la CNN, de la BBC.
1: I want to thanks to the WHO, to the
6: ECDC, to all the administrations, all the countries
1: that are involved. This operation requires the cooperation of 23.
6: Per la cooperació que requereix amb 23 països diferents, que de fet són els estats que dels quals formen part alguns dels passatgers d'aquest creuer.
1: WHO, of course, and
6: no hi ha Tedros Adhanom, que és el president de la OMS, aquí en aquesta roda de premsa. Estem veient la imatge de Mònica García amb un d'aquests, com en diríem, un xalec d'aquests operatius, no, del Google, sí, un tècnic.
9: He vingut en helicòpter.
6: Una armilla, no? Perdó, un xalec és una armilla. Mira, m'has hagut de corregir tu, Arturo. Un tio de Navarra corregint-me el català.
9: Integració.
6: Quina vergonya.
9: Es diu integració.
6: No, però vaja, feliç per ell. I, evidentment, també els ministres de Política Territorial i també el de Interior. Li pregunten per Fernando Clavijo, el president de les Canàries, que li va dir que no donava l'autorització per fondejar el vaixell. Diu que no té cap informe.
1: Bueno, nosotros, con todo el respeto, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las oposiciones, tenemos que manifestar que el fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos, y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar, de que podamos trabajar y de que, bueno, pues que se culmine con éxito este operativo. Muchas gracias. ¿Os parece? Sí. Venga.
6: A ver si está durant la paraula alguna altra pregunta. Els altres ministres
1: pues mira,
6: no.
1: En el vuelo de Landa puedo decir, un segundito. En el vuelo de Landa hay ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación. Ahora os pasamos, si queréis, los datos de cuáles son las personas exactamente.
6: Clar, que ara cada periodista de cada país preguntant als seus on van. Des d'aquest punt de vista, perdoneu, però des d'un punt de vista comunicatiu hagués estat millor que s'hagués enviat la informació directament als periodistes sense haver de fer aquestes preguntes, quan ara, diguem-ne, que el concepte bàsic, ara amb una llibreteta davant de totes les càmeres mirant a veure els de tal, com si, vaja, és estrany.
11: Envies abans de la roda de premsa, i evites haver d'estar allà durant les dades. En fi, jo, la sensació de que comunicativament porten 3 dies, una cosa així, fent-lo molt bé, després d'un parell de dies que ho van fer molt malament.
12: Bueno, muy buenos Buenos días. Me gustaría saber si tienen algún tipo de previsión sobre cuándo saldrá el último vuelo y cuánto tienen estimado que va a durar el desembarco.
1: ¿El último vuelo de hoy o el último vuelo de mañana?
12: El último vuelo de todo el procedimiento.
1: De todo el procedimiento. El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último, que es el vuelo de Australia.
6: Eso vol dir que trigarà més d'un dia tot això, clar.
1: 6 personas y que, bueno, son personas tanto de Australia como de Nueva Zelanda, como también algunas personas de, bueno, del área de Asia. Ese vuelo, como ustedes comprenderán, es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia y ese está previsto que venga mañana por la tarde. Muchas gracias.
6: I no sé si acaba aquí, sí, acaba aquí la compareixença, bàsicament per donar aquestes quatre dades sobre el fet de... el que ja sabíem, més o menys, no? No sé si ens està escoltant en Joel Penya.
10: Estic. Val. Novetats ni alguna, eh?
6: D'acord.
10: Que després dels ciutadans espanyols, els següents ambaixades seran els dels Països Baixos, sí. Els vols dels Països Baixos, i això inclou ciutadans dels Països Baixos, d'Alemanya, Bèlgica, i diria que també ha dit Turquia, després el Grècia. Vol cap a Bèlgica. A Grècia, exacte, Grècia. I després, a partir d'aquí, s'aniran concretant, a mesura que arribin i es preparin, els vols de Canadà, Turquia, França i Gran Bretanya, i també ha posat la data límit, que és demà a la tarda, quan arribi el vol que va cap a Austràlia i que portarà la gent que, precisament, és d'Austràlia, de Nova Zelanda i també d'aquesta zona asiàtica, entenem, del sud-est asiàtic. Per tant, ha concretat una mica més els horaris i ha explicat quin serà el procediment a partir d'aquí. Mm-hmm. Ara estem pendents, per això, que s'acabin les revisions mèdiques. Els metges, estava previst que ja hagués un desembarcament a aquesta hora. Els metges finalment han pujat al vaixell fa mitja hora, poc abans de les 9 del matí, i per tant encara no ha començat el desembarcament, però vaja, pel que ha dit, no sembla que sigui un retard molt, molt gran, perquè ha explicat, doncs, això, que ha sigut un èxit a l'arribada, més que un èxit, que ha arribat amb la normalitat prevista, i el fondeig també. Per tant, veurem com es va desenvolupant i com això, com primer són els espanyols, després els vols dels Països Baixos i Bèlgica.
6: Joel, sobre aquesta qüestió, les imatges que estem veient ara, bàsicament per la gent que ens estigui escoltant, és que el creuer està dins de l'escullera, podríem dir, del port, no?
10: Sí.
6: No està fora la mar, diguem-ne. A la dàrsena, d'acord. I allà està fondejant, per tant, no ha arribat fins al moll. I a partir d'aquí el que sí que veiem és alguna embarcació petita que hi ha al costat, que entenc que és la que ha desplaçat alguns dels metges per fer els controls, eh?
10: Sí, ho estàvem comentant amb uns quants periodistes aquí quan s'ha acostat aquesta llanxa. N'hi ha dues, una que és una mica més gran i una que és més petita. Quan ha arribat la que és més gran, comentàvem ara que podia ser, i poc després el Ministeri de Sanitat ens ha enviat el missatge de que els metges estan a bord. Per tant, entenem que és aquesta el vaixell o l'embarcació petita que ha traslladat els metges, perquè ho entenguin els oients, no és ben bé una llanxa, sinó que és un embarcació una mica més gran que una llanxa, i és la que ha arribat, doncs, això, just abans que ens diguin que han posat a bord.
6: El procediment, dèiem que és complex, i la demostració d'això és que hi ha tot aquest interès internacional, mitjans de comunicació mantint un directe des de tot el món, i les preguntes dels periodistes, de gent de tot el món, perquè és que hi ha 23 nacionalitats diferents, hi ha hagut una cooperació internacional perquè això surti bé, perquè tota aquesta gent que hi ha al vaixell han de sortir el més fàcil i el més ràpid possible fins a l'aeroport, un aeroport adaptat i que està tallat al trànsit aeri de tot tipus, per anar desplaçant aquests avions que repatriïn els seus ciutadans i que en facin la gestió oportuna. Per tant, és una cosa certament complexa que posa fins i tot en dubte o en capacitat, veure quines són les capacitats que té el govern espanyol de gestionar-ho. Però, en tot cas, aquesta evacuació, que serà llarga, perquè són 150 persones, i la retirada, diria Joel, ens deies que són de 5 en 5.
10: Sí, és de 5 en 5 a les llanxes, i fa molt poca estona que el secretari d'Estat de Sanitat ha dit que on no serà de 5 en 5 és a dins dels autobusos, que aquí sí que hi haurà grups més grans. Llavors, clar, s'ha de fer de 5 en 5. Un cop hagin passat a la revisió mèdica dels metges que han pujat, posaran aquesta llanxa. Quan arribin al port, ja veiem que hi ha dos autobusos, finalment són dos autobusos, són de l'exèrcit, perquè són de l'UME, que ja estan estacionats. Per allà pujaran per la porta del darrere, se situaran a uns 2 metres de distància els uns dels altres, i a partir d'aquí els portaran cap a l'aeroport, on ja hi haurà l'avió esperant-los per aquestes repatriacions, que també es faran per grups de països, és a dir, ho acabem de sentir, no portarà a Holanda només els ciutadans dels Països Baixos, sinó que també portarà els ciutadans de les zones properes. Per tant, el desembarcament del vaixell serà una mica com el coll d'ampolla, perquè només es podrà fer de 5 en 5. L'altra qüestió que hem de veure és si es farà tota la revisió abans que comencin a baixar els passatgers, o al contrari, a mesura que ja estiguin, hagin passat la revisió i vegin que estan bé, que no presenten símptomes ni res, ja podran baixar i seguiran després amb la resta de revisions mèdiques. En tot cas, ja ens ha dit la ministra de Sanitat que abans de demà a la tarda no acabarà, perquè està previst que el vol d'Austràlia, les antípodes de les Canàries, vaja, més de Catalunya que no pas de les Canàries, està previst que arribi demà a la tarda. Per tant, abans de demà a la tarda no acabarà aquest procés de desembarcament.
6: Joel, qualsevol novetat ens ho fa saber des de Tenerife.
10: I tant, i tant.
6: Una abraçada. Fins ara. 9:23 minuts. Estem en temps de tertúlia. De seguida la consellera de Salut, d'Educació, que ja creu temes. Hem dormit poc. De seguida la consellera d'Educació, en una setmana molt complicada i que ha generat molta tensió també entre el sector educatiu i el govern de la Generalitat, també amb els grups de l'oposició. Però abans, si voleu fer algun comentari, hem de dir una cosa sobre aquest operatiu. És molt espectacular, visualment. És un operatiu difícil. L'antivirus és un virus que té aquesta tensió vinculada perquè és molt letal, però a la vegada té una capacitat infectiva molt baixa, però la percepció de tot això, i almenys tot el que expliquen els experts, és que la situació està realment controlada. Tota aquesta gent que està a dalt d'un vaixell són contactes d'algú que ha tingut el virus. Ningú dels que està a dalt d'aquest vaixell se sap que tingui el virus. Ara mateix aquestes persones les desplaçaran, les mantindran aïllades en centres hospitalaris durant unes quantes setmanes, i si no donen cap altre resultat, doncs bé, Santes Pasqües. El passa que des d'un punt de vista operatiu i d'imatge és molt cridaner, però des d'un punt de vista de crisi sanitària sembla que la situació està certament controlada. Ni tan sols, si ara comencessin a haver-hi algun positiu aquí o allà, voldria dir que estiguéssim davant d'una crisi d'altres dimensions, com ens han dit tots els experts.
11: Totalment, sí, sí. I és el que ha recomanat l'evacuació d'aquesta forma, és el que ha recomanat l'OMS, que té els millors experts mundials sobre aquest tema, i que Espanya només pot atendre. És que no hi ha alternativa a col·laborar amb les autoritats sanitàries mundials. Estan recomanant de forma claríssima tots els experts...
6: Això ho dius per al paper del govern canari.
11: Sí, ho dic perquè hi ha hagut... Sí, ho dic perquè... Sí, perquè, en fi, jo crec que la idea que de que és una cosa molt, no, que té molts riscos, que ha sembrat el president canari, no té cap mena de... En fi, no té cap mena de recolzament en la ciència. Si és que aquí al final no hi ha una altra cosa. Vull dir, els experts estan dient que aquesta idea que un rosegador pugui anar del vaixell fins a la platja o fins al port és nul·la. No estan dient és molt baixa, estan dient és nul·la.
6: El fet és que diu que no hi ha cap rosegador a dalt del vaixell.
11: Sí, no hi ha cap rosegador.
6: Jo des d'aquest punt de vista també entenc les declaracions que ha fet Tedros Adhanom des d'allà, cridant a la calma la gent de Tenerife.
11: Clar.
6: Perquè suposo que ha quedat al·lucinat de veure que el govern local o el govern autonòmic començava a dir coses com que el que tenim por és que salti una rata des del vaixell, sí, i infecti la nostra població.
7: Barbaritats. Sí, que ha sobreactuat de forma...
11: Ha sobreactuat, clar.
7: Políticament, perquè li interessa, que ja és el president autonòmic i, per tant, ha sobreactuat. Jo crec que això fa... Són de les coses que a la política li fan... És una cosa molt negativa per general pel sistema polític, perquè no cal sobreactuar quan saps que està totalment tot controlat, que estàs coordinat amb el govern central. No té cap mena de sentit. I fem una mena de tema com absolutament com prioritari, i jo crec que s'ha fet massa gran. No hi ha per tant. S'evacua, es fa bé, hi ha capacitat suficient... I ja està. No he vist el problema en cap moment aquí, jo, la veritat.
8: I fins i tot si no estigués controlat, no? Vull dir que hem de... Jo crec que hi ha lliçons també de la pandèmia que hauríem de tenir aquí. El que dèieu del rigor científic, jo crec que això és important, què se sap, què no se sap, què queda per saber, i en aquest sentit atendre les explicacions científiques, que es faci des dels mitjans i que es faci des de la política, i que d'alguna manera aquestes situacions en què hi pot haver-hi parcel·les que no controlem, perquè la realitat és que encara no està clar com, no? D'on surts, si va ser Argentina, etcètera, etcètera, que això no impedeixi, diguéssim, que la por no faci que la insolidaritat cotitzi a l'alça.
7: Aquí,
8: perquè tinc la sensació que és el risc que tenim en els moments en què no controlem les situacions, i a mi el que em preocupa de Clavijo és, ell ho diu perquè s'ha sentit que Pedro Sánchez potser no l'ha tingut en compte, que això és una cosa que estaria bé saber, com s'ha comunicat el govern central i tal, o ho diu perquè entenc que aquest tipus de discurs li funcionarà davant de la seva pròpia població. Jo crec que aquests són els discursos que no han de cotitzar en moments com l'actual, que la por no ens controli.
6: Antonio.
13: Bueno, tinc un comentari. Espera.
6: De tertulia. Ara. Ah, que si no vols dir res, no passa res, que després podem, seguirem,
13: això, no ha passat mai a la vida i no crec que passi. Però dic que és una mica de tertulianès, però, en fi, és el que més m'amoïna d'això. Aquesta gent que, vull dir, només les desitjo que tot vagi bé, evidentment, però, clar, s'han anat a l'Antàrtida o a Ushuaia, no sé què, a veure ossos i pingüinos i tal. I crec que estem jugant, i hi ha molts científics també de especialitats de l'Antàrtida, o en zones, diguéssim, teòricament estèrils, que és que estem fent una mica a jugar a la ruleta russa amb el planeta. És a dir, ens anem a llocs on els animals que hi viuen no sabem exactament quina mena de transmissió i quins virus tenen, anem encapsulats, tornem encapsulats, i, en fi, jo crec que aquestes coses... No sé si limita zones, però hi ha zones que són verges, i si són verges, primer, no sé, hauríem de saber quins riscos hi ha, perquè anem molt alegrement a llocs on no sabem exactament quins riscos i quines transmissions de quins virus podem tenir. I llavors, doncs que no aneu a l'Antàrtida, hòstia.
6: Dos minuts, com a resum. I arribarem a un minut, de fet, i arribarem a 9:45 del matí. Redoneu-me 2 minuts i de seguida, amb un ull posat a Tenerife, evidentment qualsevol novetat us ho farem saber del que està passant, de seguida trenca el silenci, per tant, parlarà la consellera d'Educació, Esther Niubó, a les portes d'una setmana complicada i després de tota la polèmica que s'ha produït entre el seu departament, el departament també d'Interior, el govern de la Generalitat i el sector educatiu. De seguida.
14: RAC 1.
15: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
16: Tots tenim 3 vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
17: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
17: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
19: Cap Roig Festival presenta... Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
20: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
21: 3 peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
20: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
22: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb 2 compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
23: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
24: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: Intuïtiva i renovada.
26: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: Passa 9:45 del matí. Consellera d'Educació, Esther Niubó, molt bon dia.
27: Bon dia.
6: Gràcies per acompanyar-nos. Queda 1 mes i mig, escassament, perquè s'acabi aquest curs, que probablement és un dels cursos escolars amb més conflictivitat laboral que recordo, almenys jo personalment. La setmana que ve, de nou, hi ha protestes, hi ha vagues, hi ha una temperatura, diguem-ne, en augment, ja no només per les demandes del sector educatiu, sinó també pels diversos xocs que hi ha hagut entre els docents i el govern de la Generalitat, el seu departament, però també amb el departament Departament d'Interior. Primer va haver-hi aquell famós pla pilot per la presència d'agents de Mossos d'Esquadra a alguns instituts. Després, quan s'ha sabut que alguns Mossos es van infiltrar en unes reunions de mestres preparatòries d'aquestes vagues dels pròxims dies, i també quan s'ha sabut, Nació Digital apuntava ahir, a resposta d'una pregunta de la consellera d'Interior parlamentària, que hi ha hagut una setantena de docents de les vagues de febrer i de març, molts d'ells vinculades a talls de carreteres que han estat identificats pels Mossos. Com de preocupada està, consellera, per al caldejament que hi ha ara mateix en el sector educatiu?
0: Mira, aquí l'important, doncs, és que entre tots, doncs, siguem capaços de reduir aquest clima de tensió que efectivament es viu en els centres educatius, i això passa sobretot, doncs per parlar, per poder seure amb el que és la comunitat educativa, i a partir d'aquí, doncs, veure, primer, posar en valor tot allò que està fent, perquè jo sempre dic, és a dir, aquest acord últim, no?, que el govern ha arribat amb UGT i amb Comissions Obreres, doncs, per posar sobre la taula 2.000 milions d'euros per donar resposta, per una banda, doncs, a les reivindicacions dels docents, no?, i això passava perquè, efectivament, després de 25 anys que havien tingut el complement específic, que és el complement, diguem, salarial que depèn de la comunitat autònoma congelat, doncs, hi ha hagut aquest increment del 30%. Ens sembla que això, doncs, és un primer pas molt important per donar resposta a aquestes reivindicacions, i en segon lloc, i gairebé més important, són aquestes millores estructurals del sistema, és a dir, que siguem capaços a dia d'avui de plantejar en els propers anys, doncs, aquesta reducció progressiva de ràtios, que això, doncs, té a veure molt amb la millora de la qualitat de l'atenció educativa, i sobretot també l'increment de professionals de suport a l'escola inclusiva per atendre aquesta creixent complexitat. Em sembla que són mesures, doncs, que van enfocades a aquesta millora del sistema, no només a donar resposta a aquestes reivindicacions, sinó això. Amb tot això és suficient, és a dir, veiem que aquest malestar encara és present, és veritat, i aquí, doncs, penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats, doncs, que tenen representació aquí, per poder parlar, per poder valorar...
6: Amb tots els sindicats?
0: Amb els sindicats que tenen representació en aquesta mesa.
6: És a dir, USTEC,
0: la CGT... Sí, ESPEC, ET, UGT i Comissions, per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió, perquè al final el que volem és que doncs, el benestar a les aules, doncs, es noti, i per tant aquí notem millores, i que aquest clima, tot allò que hem acordat en l'àmbit de les meses, doncs, tingui una repercussió i un impacte ràpidament a les escoles.
6: Quan serà aquesta reunió amb els sindicats?
0: Doncs serà dijous.
6: Dijous. Dijous que ve, reunió amb els sindicats, una mesa sectorial, per mirar d'arribar a alguna conclusió. Clar, això s'ha de després ja de la vaga de dimarts, que és la que està convocada i que, per tant, no tirarà enrere. Fins llavors no hi haurà interlocució amb els sindicats?
0: Bé, interlocucionista venti, és a dir, una altra cosa és que convoquis una mesa...
6: Passa que recordo que l'última vegada, quan estava parlant d'aquestes, l'última vegada que hi havia vagues, vaig parlar amb... Vostè crec que encara estava de baixa, i vam parlar amb alguns membres del Departament d'Educació i ens deien, no, ara mateix no hi ha obertes negociacions, no? La nostra aposta és aquesta, la proposta és la que tenim, i no podem parlar de res més, no?
0: No, en aquest moment, és a dir, la negociació no n'hi ha hagut com a tal en aquests moments, Sí que hi ha hagut converses, hi ha hagut, doncs, reunions, hi ha hagut, doncs, diàleg, una interlocució constant amb molts d'aquests sindicats, però penso que és important, doncs, que en la situació de conflicte en què vivim, no?, de 17 vagues en un mes a finals de curs, que, sí, com a mínim, penso que hem de tornar a seure i hem de poder escoltar-nos a tots, no?, i a partir d'aquí nosaltres defensem que en el marc del desplegament d'aquest acord ha d'haver espai per tothom, és a dir, jo no veig que els sindicats que han convocat aquesta vaga estiguin en contra de la reducció de ràtios, de l'increment de professional de suport, de reduir burocràcia, de l'increment, doncs, del complement retributiu. Podem, no?, què poden dir? Doncs que no és suficient, que no és prou concret.
6: Sí.
0: Doncs a partir d'aquí treballem en el marc del desplegament d'aquest acord i veure. Home, nosaltres, és a dir, hi ha un tema que ens ocupa molt al govern, que pensem que tots els sindicats, doncs, ho demanen i que preocupa, doncs, a la comunitat educativa, que és, per exemple, com donar suport i com desplegar efectivament aquesta escola inclusiva, no? Aquesta, com atenem la creixent complexitat, la diversitat que tenim a les aules, ens sembla que és un element central.
6: De fet, li he de dir que avui al matí explicàvem, amb dades ja actualitzades, a les quals tenim accés ahir mateix del Departament d'Educació sobre, en fi, els casos de complexitat, que no han parat de créixer, fa uns quants anys eren un 9%, i d'aquest curs ja es passa del 40%. És a dir, que hi ha comarques on hi ha més nens amb necessitats educatives especials que sense necessitats educatives especials.
0: Bé, és veritat que avui, doncs, les necessitats són molt diverses, tenim també molta més detecció, tenim molts més diagnòstics del que tenien en aquell moment. De fet, precisament, des del departament, doncs, hem impulsat també un programa de prevenció per la promoció de l'aprenentatge, que passa per la detecció de dificultats en l'àmbit de la competència oral, de la competència lectora i moltes altres, i a partir d'aquí, doncs, aquest govern, doncs, no és aliè a això. De fet, aquest curs ja va començar amb un increment de gairebé el 20% de recursos, no?, que se sumen aquests, doncs, més de 15.000 professionals que tenim de suport a aquesta escola inclusiva, i fruit de l'acord amb Comissions UGT, aquesta mateixa setmana anunciàvem que això es traduirà el curs que ve en més de 500 professionals també de suport. Això són educadors, són integradors, són, doncs, mestres d'educació especial, en fi, doncs aquí tenim, doncs, altres professionals professionals de suport que són necessaris.
6: Sap que suposo que dijous alguns d'aquests sindicats li demanaran explicacions de per què hi havia policies infiltrats en algunes d'aquestes... d'aquestes reunions dels docents.
0: Bé, jo aquí doncs, he de dir que, evidentment, no em toca a mi doncs, conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir doncs, que confio plenament.
6: Vostè ho sabia?
0: No, evidentment no ho sabia, però això doncs, jo he de dir que he de confiar doncs, en la professionalitat evidentment del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit, doncs entenc que tenen uns criteris professionals, que hi ha uns objectius darrere, que a més es fan doncs, en l'àmbit de les seves competències i de la legislació, i estic convençuda doncs, que des del Departament d'Interior doncs, bueno, ja s'explicaran, no? Les faran les explicacions pertinents, però he de dir que confio plenament en aquesta professionalitat. No correspon a la consellera d'Educació.
6: Consellera, ho troba personalment i com a consellera raonable que hi hagi Mossos d'Esquadra a dins d'aquestes reunions de docents que estan preparant bàsicament una protesta?
0: Miri, jo insisteixo que la informació i el que hi ha darrere d'aquests doncs, operatius doncs, ni la tinc ni em correspon tenir-la. No?
6: Però no li pregunto per la informació sinó l'opinió com a consellera que està gestionant, a més, en una situació realment difícil. O sigui, des del meu punt de vista tinc la impressió que això no li ha beneficiat en les seves negociacions amb els docents.
0: Però jo entenc que és que l'opinió no és rellevant, perquè l'opinió seria doncs, si tinguéssim la informació del per què, no?, i en base a quins criteris i a què
6: doncs,
0: obeeix.
6: Doncs llavors li repregunto. Ha parlat amb la consellera d'Interior d'aquest tema?
0: Evidentment, clar que n'hem parlat després.
6: Li ha demanat explicacions?
0: No, home, hem parlat, perquè és normal que n'haguem de parlar, i evidentment doncs, des del Departament d'Interior doncs, donaran doncs, totes les explicacions del per què, però jo insisteixo, màxima confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, de la Direcció General de Policia, que entenem que fan una feina molt professional en el marc d'una legislació vigent i doncs, també d'unes competències que tenen atribuïdes, que en cap cas, és a dir, ni jo he encarregat cap informe, ni mai he tingut doncs, cap informació relativa doncs, a aquests operatius, però doncs, entenc que hi ha un Departament d'Interior que està per aquestes coses.
6: Clar, sobre aquesta qüestió, de totes maneres, no sé si a vostè les explicacions al conversar amb la consellera li van semblar prou raonables, perquè la imatge que dona que en un col·lectiu que no té antecedents d'actituds violentes o complicades per la seguretat ciutadana hi hagi Mossos espiant-los, de paisà, fent-se passar per mestres, és una imatge complicada.
0: Mi, jo no puc dir res més del que he dit, eh? Jo penso que ja he dit, insisteixo que l'opinió, quan no tens tota la informació, doncs, en fi, no és rellevant, i l'important és doncs, que es pugui explicar i es pugui explicar en base a quins criteris doncs, professionals s'ha doncs, tingut en compte.
6: Però entenc que els mestres se sentin malament per aquesta circumstància.
0: Bé, no sé si pot haver-hi aquesta sensació doncs, de desconfiança, però penso que, insisteixo, fins que no hi hagi tota la informació, doncs, és molt difícil doncs, poder opinar, perquè no, penso que no seria just.
6: Sap quan es donarà aquestes explicacions?
0: Al llarg d'aquesta setmana.
6: Al llarg d'aquesta setmana. En seu parlamentària o hi haurà algun tipus de compareixença? O...
0: Això, doncs...
6: Això és cosa del Departament d'Interior.
0: Molt bé.
6: D'acord. El que passa és que ara, potser em dirà el mateix, però una altra de les qüestions que han tensat les relacions amb la Generalitat també és aquest pla pilot que es va anunciar, que entenc que aquest sí que hi formava part el Departament d'Educació, perquè hi haguessin alguns Mossos d'Esquadra de paisà en alguns instituts seleccionats a Catalunya, una forma de pla pilot, del qual, si no vaig errat, no sé si la informació... s'ha actualitzat, dels 14 que van arrencar, de moment n'hi han 7. Per tant, la meitat han demanat que no hi vagi ningú més ja.
0: Sí, aquí doncs, és veritat que aquí sí que és un pla doncs, treballat, és una prova de concepte que s'havia de fer, que es va fer sobretot atenent a la demanda que havíem tingut doncs, de direccions de centres, de serveis territorials, doncs, que expressaven que bueno, situacions de conflicte que es produïen en el seu entorn acabaven impactant i molt en els centres educatius. A partir d'aquí, doncs, és veritat que es va treballar conjuntament amb Interior en un programa, ja deia que fos una prova de concepte, pel qual doncs, un agent de Mosso d'Esquadra que tenien especialitzat en temes de mediació i, per tant, que tenen una visió comunitària, que coneixen tot allò que passa portes en fora no, d'aquests instituts i d'aquests centres educatius, doncs, poguessin incorporar-se en l'àmbit de la prevenció. I, per tant, no estem parlant de persones que poguessin fer tasques de docència ni substituir un educador o un integrador, per descomptat, ni tampoc que entressin a les aules, però sí que poguessin acompanyar doncs, aquells equips directius i el personal doncs, educatiu del centre a fer aquesta tasca. No? I, per tant, passar de la intervenció quan hi ha un conflicte, que ja és important, a la tasca de prevenció, no?, per evitar que aquest conflicte esclati. Per tant, sobretot en l'àmbit de la mediació, ens semblava que hi ha una feina a fer que pot ser útil en alguns centres i, per tant, aquí s'havia de provar si això doncs, els podia funcionar.
6: Una mediació per fer què? O sigui, quin era el conflicte que hi havia en aquests centres seleccionats com perquè calgués un tipus de mediació?
0: Miri, conflictes, doncs, sempre n'hi ha molts, perquè són els conflictes que es produeixen a l'entorn i al territori d'aquests centres, i el que és important és que aquests conflictes, doncs, primer, prevenir-los o evitar, doncs, que acabin afectant, doncs, el desenvolupament ordinari del que és un centre, no? Doncs,
6: clar, però de quina naturalesa? Perquè a algú li pot semblar que, clar, la intervenció de la policia implica que és un conflicte greu, o que en el qual, doncs, bé, si juga la salut d'algú.
0: Però és que això jo crec que és desconèixer una mica el funcionament dels centres. Jo crec que no hi ha cap centre educatiu, sigui de primària, sigui de secundària, que al llarg d'un curs no tingui, vaja, diferents intervencions, que hagin de demanar, doncs, sigui la Guàrdia Urbana, sigui la policia local, sigui el cos de Mossos d'Esquadra, suport per atendre, doncs, algunes realitats en què es troben.
6: Ah, segur, segur. Clar, però això ja és de forma convencional. El que vostès sí. van fer va ser un pla extra pilot, a més anomenar-lo, sí. perquè hi hagués un mosso de forma habitual, no? Que els truquessin a la policia quan ho necessitessin, que això ja no només a les escoles, a qualsevol àmbit de la vida.
0: Bueno, és a dir, no necessàriament vol dir que estigui presencialment tota l'estona en el centre, però que estigués molt més, tingués gairebé com una dedicació gairebé exclusiva en aquell centre, no? I que pogués acompanyar molt més en aquestes tasques. És veritat que la tasca d'un mosso en aquestes funcions, no?, de prevenció i de mediació, no vol dir que estigui, doncs, com deia, 100% del seu temps a dintre el centre, sinó que faci també tasca comunitària, però que pugui ajudar molt més aquests equips docents, aquests equips directius, aquests equips de socioeducatius que hi ha als centres, doncs, a resoldre determinades situacions.
6: La idea va ser del Departament d'Educació o el d'Interior?
0: La demanda va ser del Departament d'Educació.
6: Sí, el Departament d'Educació es va reunir amb Interior per dir, tenim alguns centres que ens estan demanant suport, eh?
0: Efectivament.
6: I aquests 14 centres els havien demanat explícitament?
0: Alguns d'aquests centres havien demanat, i és veritat que no es va voler, és a dir, ni anar només a aquells centres, doncs, que tenien situacions de major conflicte, ni anar només a centres de màxima complexitat, i es va voler fer una mostra petita, molt vinculada, doncs, a les zones de governança educativa, que ens permeten, doncs, una major corresponsabilitat amb el món local, no?, amb el que estem treballant, i buscar aquesta mostra relativament representativa per veure que, doncs, aquesta incorporació d'aquesta figura, no?, en aquest acompanyament en l'àmbit de la prevenció, doncs, pogués funcionar, i a partir d'aquí sent conscients que conflictes n'hi ha tot arreu, de fet el conflicte forma part de la naturalesa, i veure si d'aquesta manera, doncs, podíem ajudar a prevenir alguns d'aquests conflictes.
6: Creu que es van equivocar no explicant-ho bé abans de que passés?
0: Bé, aquí el que va passar, sincerament, és que normalment quan fem aquestes proves de concepte ens agrada explicar els resultats quan s'han pogut valorar, i per tant al final d'aquests pilots, en aquest cas, doncs, és veritat que va sorgir una informació, doncs, abans, no només que l'expliquéssim, no?, que gairebé al principi del desplegament d'aquest programa, i això, doncs, efectivament, doncs, va generar, doncs, bueno, segurament, no?, una mica de sensació de desinformació o alerta, fins i tot en l'àmbit de la comunitat educativa, i per tant, si se'm permet l'error, segurament devia ser, doncs, no poder-ho explicar quan s'havia fet la valoració d'aquest programa. Jo crec que a partir d'aquí, i sabent que només hi participaran aquells centres que vulguin fer-ho i, per tant, que pensin que els pugui funcionar, haurem d'esperar al mes de desembre i poder fer la valoració de si això, doncs, pot estar útil i pot ser important, doncs, poder-ho posar a disposició d'aquells centres que vulguin, o si senzillament, doncs, no ha estat una bona idea.
6: Amb el fet que la meitat en pocs dies hi hagin dit que no ho necessiten, creu que ha estat bona idea?
0: Bé, aquí també jo crec que ha influït molt el soroll mediàtic, no? És a dir, si tu tens un clima de tensió en el claustre i veus que això, doncs, en el teu entorn, doncs, costa, doncs també és veritat que molts centres, la manera de, en fi, de rebaixar aquesta tensió probablement hagi estat, miri, doncs, deixem-ho estar, no? I segurament no ho hem de fer. I aquí per això hem dit, no? Primer, el que vagi per davant és la voluntat d'aquests centres de poder-ho acollir i de poder-se'n servir.
6: Com has rebut les peticions de dimissió que han fet alguns grups polítics a la seva figura, consellera?
0: Bé, realment, doncs, penso que la dimissió en aquests moments, doncs, no solucionaria cap dels problemes que tenim. Jo crec que, com a mínim, la meva responsabilitat està centrada en donar resposta en aquestes reivindicacions laborals, que són importants de reprendre després de molts anys que, és veritat, que no han tingut, diguem, millores significatives en aquest àmbit, i sobretot enfortir les bases del sistema educatiu de Catalunya. A mi m'agradaria, doncs, que d'aquí 3-4 anys, quan es pogués valorar tot l'esforç inversor que està fent aquest govern per enfortir aquestes bases, no? Aquí estem parlant molt d'aquest acord amb UGT i Comissions, que és un acord molt important que representa aquest 25% del pressupost d'educació, però no estem parlant d'altres mesures que està impulsant aquest govern, no? Per exemple, l'increment, doncs, de l'oferta pública en formació professional, l'increment de places públiques de 0-3, el tornar a posar la llengua, les matemàtiques, en el centre, no?, de la millora dels projectes educatius de centres, aules d'acollida, és a dir, estan fent un esforç molt important per reforçar la qualitat i reforçar l'equitat educativa. Això es veu en el curt termini, demà ho veurem en els centres, difícilment, l'educació és lenta i això es veurà en uns anys, però era necessari i és necessari, doncs, posar les bases. La meva feina evidentment, és resoldre aquesta situació. I, per descomptat, és el president, doncs, que depèn, només faltaria el meu càrrec, que està constantment a disposició del president.
6: N'ha parlat d'aquesta possibilitat amb el president o no?
0: No n'hem parlat.
6: No n'hem parlat.
0: Hem parlat de resoldre situacions.
6: Sí o que no, perdó, que no he entès si n'han parlat o no. No n'han parlat, d'acord. És que m'ha semblat per un moment que deia sí, i he pensat, ostres, sí. Per tant, no han parlat d'aquesta possibilitat, d'una possibilitat de dimissió. Vostè ha notat la confiança del president de la Generalitat en la seva gestió.
0: Totalment.
6: D'acord. Respecte a aquestes qüestions que estàvem dient, deia que la setmana que ve convocaran ja, a partir de dilluns, de cara a dijous, les reunions amb els diversos sindicats. Vostè creu que és sostenible aquestes 6 setmanes que queden de curs que es produeixin, com ha dit, em sembla, 17 jornades de vaga en només 6 setmanes?
0: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no?, fora de micros, doncs, que és veritat que no, en un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no?, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs, aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve. Si parlem doncs, del personal de suport, d'inclusió, aquest govern està fent un esforç brutal, ho va fer ja el curs passat, ho hem fet en el marc de l'acord amb Comissions UGT i estem disposats a seguir-lo fent i, per tant, nosaltres voldríem centrar la resolució d'aquest conflicte que tenim en aquests moments precisament en com podem reforçar en el marc del, no, del desplegament d'aquest acord els professionals de suport a la inclusió, poder parlar clarament d'aquest model d'inclusió i com poder-lo apuntalar, com poder-lo reforçar, com poder donar més eines als docents. Ens sembla que això és molt important i nosaltres el que voldríem és que doncs aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar perquè tenim, si m'ho permet, la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí. Això es veurà immediatament demà a les aules, és el que dèiem. És complicat, però penso que estem fent doncs, passos en la bona direcció.
6: Ara parlava de les colònies, crec que són ja 900 els centres de primària i secundària que preveuen cancel·lar sortides i colònies tot el curs que ve. No sé si vostè té una xifra més actualitzada d'això.
0: No.
6: Però 900. Són moltíssims, consellera.
0: Són molts centres i jo per això voldria doncs, reconduir la situació perquè penso que a vegades doncs, estem agafant d'hostatges doncs, sectors que són molt importants, que complementen doncs, també doncs, la tasca curricular, doncs, ja,

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tarraco Center, Nicolás i Garatge Central.
2: Sento en el discurs públic que, sobretot, les reivindicacions que es fan en aquest àmbit, no? Es fan en l'àmbit salarial, es fan en l'àmbit de les ràtios, es fan en l'àmbit dels professionals de suport, de la burocràcia, tot això ho hem posat sobre la taula. És o no suficient? Doncs alguns han dit que no, no? O parlen de que no és potser prou concret. Doncs no hi ha res d'això, que si ens sumem a l'acord i, per tant, en el marc del desplegament d'aquest acord, puguem veure doncs, quines mesures podríem reforçar. I això és el que hem de poder parlar tranquil·lament doncs, amb el conjunt dels sindicats que tenen aquesta representació.
3: Com que sé que la consellera de marxar de seguida, d'aquí a molt pocs minuts. Tinc algunes preguntes, demano molta brevetat.
4: Molt ràpid,
3: si no,
4: jo farem una cosa molt ràpida. Consellera, si relaciona, en tot cas, si podria afavorir que en les properes setmanes Esquerra Republicana aprovés el pressupost de la Generalitat, pactés que pràcticament ja estava pràcticament fet, atès que després de les eleccions andaluses, d'alguna forma, hi ha un altre escenari i això podria afavorir l'acord en l'àmbit educatiu, tenir pressupostos i llavors també tenir en compte que l'USTEC ha format part, o en tot cas Esquerra Republicana té una influència molt gran a l'USTEC.
2: Bé, aquí jo penso que en l'àmbit pressupostari doncs, sempre el fet de disposar d'un pressupost doncs, millora i contribueix doncs, al poder desenvolupar i desplegar totes aquestes polítiques educatives i en general. Ara bé, jo insisteixo, és a dir, el problema no és o no ha de ser pròpiament econòmic. Nosaltres venim de tancar un acord del 25% del pressupost del Departament d'Educació. I per tant, quan tu tanques un acord d'aquestes característiques, no l'estàs reobrint 2 dies després. Jo penso que l'àmbit, el context pressupostari, l'hem de deixar a banda i el que hem de fer és seure i veure per quins camins, quines vies d'acord podem trobar.
5: Sí, jo li volia preguntar precisament per això, no? Jo crec que la reivindicació ara mateix de USTEC CGT és que aquest acord al que ha arribat amb Comissions i UGT no serveix i que s'hauria de refer. Hi ha alguna possibilitat de començar a ser una negociació o sempre qualsevol acord ha d'estar insert en l'acord inicial amb què van arribar amb Comissions i UGT?
2: Miri, aquest és un molt bon acord. Jo insisteixo, és que dona resposta a aquelles qüestions que des de la comunitat educativa s'han plantejat ara i que de fet no són noves. No són d'avui, no són d'ahir, ni són d'abans d'ahir. I aquí jo també vull insistir en que venim d'una dècada de desinversió important. És a dir, si avui dia estem invertint més de 8.000 milions d'euros en educació, el 2014 estaven amb 5.000. Si avui estem invertint gairebé 300 milions d'euros en construcció d'escoles, és que fa, no, el 2014 estaven en 50. I per tant, jo aquí també hem de veure a l'hora d'assumir d'alguna manera responsabilitats col·lectives. I per tant, reobrirem, no? Hi ha voluntat de reobrir aquest acord? És que jo penso que és un grandíssim acord. Si m'ho permet, és un gran primer pas, no? I pot haver-n'hi més, però ara no és moment de reobrir aquest acord. És moment, en tot cas, de seure, de valorar en quina situació estem i de veure de quines vies i de quina manera podríem doncs, sumar en aquest desplegament i reforçar alguns àmbits com és l'escola inclusiva.
6: La primera redacció, no. Vostè mateixa o algú del seu equip ha parlat amb vostè que una vegada s'ha fet públic que dues mosses havien estat a una assemblea, s'havien infiltrat a una assemblea de professors?
2: El meu equip.
6: I què els hi han traslladat?
2: Això, doncs, jo crec que això són converses que, en fi, que es tenen en l'àmbit de, bueno, de la discreció i jo crec que respondran, no? L'USTEC, doncs, podrà respondre en aquesta situació.
6: Jo el que pensava escoltant la pregunta que feia l'Arturo i insistint en això és on hi ha marge per moure's? És a dir, al final les negociacions van de coses concretes. On hi ha marge? Amb salaris? Amb més recursos per als alumnes especials? On té marge el govern per oferir alguna coseta més i intentar arribar a un acord amb l'USTEC?
2: A mi m'agradaria que la possibilitat en l'àmbit del desplegament d'aquest acord fos per reforçar l'àmbit de l'escola inclusiva, no? I per tant posar més recursos per millorar l'atenció de l'alumnat doncs, i evidentment doncs, a millorar també la qualitat i el benestar dels docents a l'hora d'afrontar aquesta complexitat i aquesta diversitat que tenim a les aules.
3: Antonio, bueno, si vols fer una darrera pregunta.
7: Sí, no
3: em faràs allò d'una pregunta o una reflexió, eh?
7: No, dic que no és res personal, però trobo que és un autèntic desastre la gestió d'això, perquè un bon acord no pot ser si l'altra banda no el veu com un bon acord. Però en qualsevol cas, jo crec que el seu enfocament és posar més diners a lo existent. Crec que l'enfocament de CGT i USTEC és parar per veure si lo existent funciona. Explico, és a dir...
3: Però, Antonio, un moment, tens pregunta?
7: Sí, perquè... és això. Ah. Dic,

0: Hi ha la possibilitat també de reformar aquests punts, bueno, més diners a l'escola inclusiva, més no sé què, més recursos. Hi ha la possibilitat de parar i canviar les prioritats i escoltar els mestres per, en lloc d'anar posant pasta, canviar el sistema, canviar les estructures, canviar el decret de plantilles, canviar moltes coses? O simplement és, us dono més diners i calleu?
1: No, no, és que al revés, és que aquests recursos que s'han posat ara sobre la taula venen d'aquesta escolta, venen d'haver parlat amb aquests sindicats, de fet amb tots, perquè en algun moment doncs, estàvem tots asseguts en la mateixa taula i és veritat que després es van anar aixecant diferents sindicats. Oh. Hem de veure on posen l'accent doncs, els sindicats que ara estan convocant aquestes mobilitzacions, no? Si és en el salari, si és en l'escola inclusiva, i a partir d'aquí jo el que veig és que el que allò que ocupa el govern, que penso que requereix la comunitat educativa i que ningú t'ho discuteix, és la necessitat de més recursos per atendre l'escola inclusiva.
0: Ha parlat amb la consellera Parlon sobre si continuaran enviant policies a les assemblees de...
1: No en aquests termes.
2: Mm-hmm. Ah. Haurem de veure la setmana que ve, perquè ens ho explicava la consellera, que hi haurà compareixença de Núria Parlon en algun moment, donar explicacions, i evidentment haurem d'estar pendents d'aquestes reunions que mantindran. Suposo que hi serà present vostè mateixa particularment.
1: Sí, sí, jo mateixa la convocaré i seré, evidentment.
2: Evidentment a la reunió que hi haurà amb tots els sindicats, diu dijous que ve,
1: sí.
2: Per mirar de reconduir la situació, perquè l'última conversa que ha tingut vostè, per exemple, no, el sindicat majoritari, que ara mateix és USTEC, que és el centre de tots els debats, que ha tingut vostè, quan ha estat l'última vegada que han parlat amb ells?
1: Doncs quan em vaig reincorporar, que vam fer doncs, tota una ronda de converses per saber una mica on érem i poder escoltar tothom, doncs ara fa unes setmanes.
2: Unes setmanes. Consellera, molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: La setmana que ve serà complexa des d'aquest punt de vista i confiem tots plecats que es pugui arribar a alguna bona situació. Consellera, gràcies.
1: Gràcies i bon diumenge.
2: D'aquí a 3 minuts seran les 10 del matí. De seguida continuem, va.
3: Dia lliure amb Xavi Bundó.
4: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
7: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
8: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
7: Thank you!
6: Per aquí, sisplau!
9: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
10: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
9: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
10: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
9: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
11: RAC1
9: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
3: Dia lliure amb Xavi Bundó.
12: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
13: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
14: Torna Expocasió Girona els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
15: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
16: Ràdio en directe.
17: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
17: RAC+1.
16: Notícies.
18: Podcast.
17: Contingut exclusiu.
16: Escolta.
18: Navega.
16: Descarrega.
17: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
16: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
16: I renovada.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
5: A
11: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
20: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
21: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
22: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
23: Nil Moliner.
22: Joan Dausà.
23: Mamaduixa.
22: Maria Jaume.
23: Max Navarro.
22: Siderland.
23: Banda Neon.
22: I Naina.
24: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
25: El 12 de maig.
26: I des del Teatre Victòria.
27: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
28: Amb el patrocini de Santander Es Music.
29: D.O. Catalunya.
30: Frit Ràbic.
31: L'Illa Diagonal.
32: Som Connexió.
33: I Veolia.
34: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
35: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
2: Les 10 del matí, en temps de tertúlia, de seguida anirem amb el Joel Penya, perquè veig que no sé si... Bueno, algú dirà des de la redacció, però jo diria que encara no està arrencat el procés de desembarcament de l'Òndius. Però, en tot cas, intensa la conversa que hem tingut amb la consellera, amb aquest anunci que feia, que demà convocarà els sindicats per una reunió dijous, per una mesa, per parlar de totes les condicions i la situació, per mirar de desencallar una mica com està la situació. Però, en tot cas... també a mi m'ha donat la sensació, la incomoditat del departament del que ha passat a les últimes hores sobre aquests Mossos d'Esquadra ficant-se dins d'assemblees, perquè ha reiterat diverses vegades que això ho ha de respondre a la consellera i que en els pròxims dies donarà algunes explicacions.
0: El que passa que... incomoditat tampoc,
2: El que passa que a mi m'ha cridat... Jo he notat una certa incomoditat.
0: Bueno, sí, però, cert, però per lo greu que és la cosa...
4: A mi m'ha cridat molt l'atenció una mica la idea de no podem opinar fins que no tinguem tota la informació, que és una informació que té el govern i que no ens ha donat.
0: Per tant,
4: què vol dir això? Això no té massa sentit. És a dir, doncs, donin ja la informació, tota la informació, i llavors podrem opinar.
6: Però tota la informació, Arturo, jo he sentit a representants de l'USTEC i no em queda clar què volen.
4: No queda clar, parlem dels Mossos concretament.
6: Perquè jo crec que sí que li correspon a Interior, és evident que li correspon a
2: Interior. Però el tema és que ja hauria d'haver sortit, segurament.
4: Que no pot ser que digui no podem opinar fins que no tinguem tota la informació que té Interior i que no ens donen.
0: Això és politiquès.
6: I el govern ja té clar que Interior ha de comunicar i ho farà.
0: Ha posat a dos anacletes, perquè a més... Si estiguessin dintre d'una cèl·lula jihadista, seria ridícul. És a dir, com van sense saber una coartada, sense crear-se un... Vull dir, horrorós, cutre. Però només que Interior admeti que envia policies a les assemblees sindicals, ja està. Vull dir, és que és una barbaritat d'una mida...
4: A mi m'hagués agradat que la consellera, qui sigui, és igual. Vull dir,
0: bueno, que dimitissin tots, en bloc.
4: No, jo no he dit això.
0: Jo sí.
4: Jo no. Jo dic que m'hagués agradat molt que hagués dit que això és un error.
0: No és un delicte.
4: No, dic que m'hagués agradat sentir que en algun moment, des de divendres, jo crec que estem tots una mica a dir si és que infiltrar-se en una assemblea laboral no és correcte.
2: De fet, hem sentit més aviat el contrari.
4: No?
2: Perquè la consellera va dir que tot el suport i...
4: Clar, i avui mateix.
2: I els Mossos d'Esquadra, de fet, dient en un comunicat que això forma part de les seves funcions.
4: Que estan obligats per la llei a fer això, van dir...
2: Però que no és una llei,
4: No.
2: Que això també hauríem de debatre un altre moment, si voleu, que és un decret.
4: És un decret.
2: De funcionament del cos dels Mossos. Això no vol dir que la llei obligui a res. De fet, el decret, ahir el vam llegir en directe, no diu que s'hagin d'infiltrar. Diuen que han de recollir informació.
4: Que no té res a veure.
2: Pot ser de 300 maneres diferents.
4: Vull dir que avui, jo crec que avui, si ja que normalment els consellers d'Interior, com els ministres d'Interior, si us hi fixeu, sempre... tot el que fan és recolzar la feina de la policia. Sempre. Surten i diuen ho han fet perfecte, fantàstic, tota la confiança, ho han fet estupendament, una mica com Arbeloa, sí. Llavors, estaria bé, o a mi m'hagués agradat, que avui, que teníem la consellera d'ensenyament, que digués, jo crec que això no es pot fer, ja està, ja veurem després, però infiltrar-se en una assemblea de professors no està bé. I dit això, que jo crec que una mica que també és el fons de la qüestió, jo crec que aquí...
2: I sobre això, aquestes tensions, ha reconegut que segurament es van equivocar amb el pla pilot sense anunciar-lo i explicar-lo abans que es produís.
4: Sí. Bueno, també que es van equivocar. També ha dit
1: que normalment ja ho fan així, que el que passa és que...
2: el que volien era donar dades.
1: Era donar... És a dir, ja, després.
2: Clar, això és estranyíssim.
1: És molt estrany.
2: Perquè, a veure, quan tu fas un pla pilot, normalment... Amb perdó, expliques que faràs un pla pilot i treus les conclusions del pla pilot a posteriori. Quan et trobes que el pla pilot ja està en marxa, o que quan està en marxa encara ningú l'ha explicat i és un pla pilot polèmic com el que va ser el de, els dels Mossos als instituts, doncs segurament s'ha d'explicar.
0: És que si poses Mossos als instituts i no avises i no fas públic, estàs fotent Mossos infiltrats també.
2: No, home, no.
0: No, espera, espera.
2: Els centres ho saben.
0: Ho sé. Ah. Però per l'opinió pública, no per als centres. És a dir, el debat ha de ser públic, no perquè el centre hospitalari t'ho demani...
1: S'ha de saber. Jo també penso que s'ha de saber. Dit això, i per acabar, la qüestió central, que jo crec que és l'acord, l'acord laboral, diguem-ne, jo crec que tot està una mica pillat des del punt de vista que la consellera ha dit que no està disposada, o que ara no està en el moment, de reobrir l'acord que ja va signar en comissions. Ja ho
2: sí.
1: Ella ha dit que és un molt bon acord. Jo, sincerament, llegint-ho, també crec que és un bon acord, crec que és un acord des de fora, crec que és un acord que dona resposta a moltes de les reivindicacions, però això és irrellevant, que pensi la consellera. És que és molt bon acord, ja imagino que la consellera pensa que és molt bon acord, però l'important és si ets capaç de que la majoria del professorat li sembli correcte o no, i si no, s'ha de reobrir. Jo, a mi aquí... En fi...
7: S'ha de reobrir amb dos sindicats que estaven d'acord. També és com dir... El que hem fet amb vosaltres no val per res. Jo crec que això tampoc...
1: Bueno, si la
7: des del punt de vista dels sindicats que ho han acceptat, no és massa...
1: Però llavors és un
7: error d'intentar ampliar-ho, intentar negociar ara amb l'USTEC. Ara la pregunta és, es pot negociar alguna cosa amb l'USTEC?
0: USTEC i CGT.
7: Perquè no és el primer govern que té dificultats amb l'USTEC.
0: I CGT.
8: El que passa...
7: I què volen en realitat? Volen millorar les condicions? Segurament no. Sí, però volen també un enfrontament polític amb el govern? Jo diria que sí. Clar. També el volen.
0: O sigui, tu creus que mestre que ha sortit al carrer ho fa perquè vol desgastar el poder dels socialistes...
7: S'ha convertit en una mena d'estructura en contra dels governs.
0: La gent no perd pasta, ni perd un matí, ni talla una carretera per desgastar una mica ella...
7: Veurem dijous, perquè si estan disposats a intentar ampliar aquest acord, vostè que hauria d'entrar com a mínim a negociar. Si no entra, és que no vol cap acord.
8: I era molt difícil
7: és
8: que vostè
7: pugui, clar,
8: I era molt difícil que vostè pogués entrar a negociar, perquè sabem que el sindicat estava en peu de guerra i que de fet havia presentat un calendari de moltes aturades i de moltes protestes. Però és que clar, ara la conselleria ha d'arribar en aquesta reunió després que s'hagi sabut que hi havia Mossos d'Esquadra en les trobades del sindicat. Crec que això fa que la conselleria arribi en una posició de més debilitat, no?, de la que arribava fa uns dies. En tot cas, jo el que sí que crec és que faríem bé també d'intentar parlar de les causes de fons, no?, de tot aquest malestar, perquè jo una cosa que veig molt és que sempre les reivindicacions van de salaris, no?, i dius, d'acord, els mestres volen cobrar més, només faltaria, no? Sostenen sobre les seves espatlles bona part dels problemes que tenim com a societat, però alhora jo no sé si us passa a vosaltres, però també tinc molta gent al voltant, i això és veritat que és argument sense dades, però és una cosa que observo, molta gent que es passa a fer profe. Jo no sé si a l'Arturo li passa, però molta gent també de la nostra quinta que en un moment donat, precisament perquè el món laboral i perquè tenim un problema de salaris a la nostra societat, hi ha un moment en què diuen, doncs saps què? Em faig professor.
1: Correcte.
8: Perquè és una feina segura, perquè em dona un sou correcte i uns horaris estables i bons. És a dir, com pot ser que d'una banda hi hagi aquesta reivindicació de les condicions i alhora molta gent es passi per les condicions?
1: No manquen professors.
8: I llavors, jo crec que el tema és que hi ha coses, que estan passant coses més de fons que fan que els mestres estiguin molt enfadats. D'una banda, tots els problemes que nosaltres... Quantes vegades s'escolteu els debats que tenim? No, això es resol amb educació, aquesta cosa amanida, no? Es resol amb
2: tot
8: educació. Perfecte,
2: sí.
8: Posem-ho tot a sobre d'allà, posem-ho tot a sobre de les escoles i pretenem que totes les coses que no funcionin a la nostra societat arribin als centres i per art de màgia aquelles persones ho hagin de resoldre. Doncs mira, no és així. La segregació, l'urbanisme, els problemes de pobresa, etc., tot no ho resoldran les aules, no? I després, perquè tinc la sensació que això ho escrivia just la directora del diari avui, a l'Ara, que hi ha un tema d'autoritat i que és una paraula que ens costa posar sobre la taula perquè sembla aquesta cosa, perquè la confonem amb autoritarisme i són
0: alguns.
8: alguns, però que són coses diferents, no? I que d'alguna manera, escolta, el Xavi, això de vegades, ara no sé si no dic res, però vull dir fora micro de vegades també, les coses que en els grups de coses que acabes veient que dius, bueno, escolta, una mica de respecte
2: això,
8: també.
2: Però tothom que és pare sap que hi ha en escoles més i en escoles menys, en grups classe més i en grups classes menys, els grups de WhatsApp de pares solen ser un lloc complicat. Ara no parlo d'una qüestió personal, veus, amb sí, qualsevol sí, conversa no. d'amics o de coneguts, saps que és un lloc complicat en què hi ha, no tothom, però hi ha gent que desautoritza l'escola i els professors permanentment, o que organitza una mena de resposta cada dos per tres per alguna cosa que està passant a l'escola, que a vegades no tenen la raó, i es crea un caldo de cultiu complicat, és així.
8: Veus, això del caldo de cultiu. Aquests caldos de cultiu és molt més difícil de resoldre'ls, de vegades, només posant números sobre la taula, i a mi són els malestars i els caldos de cultiu que, diguéssim, que em preocupen a la nostra societat.
2: I després l'altra cosa, que ho hem dit abans, i hem passat una mica per sobre, el Josep Moragues ha fet la feina aquesta nit passada de recollir les dades ja oficials d'aquest curs 25-26, que diu que el 40,5% dels alumnes de Catalunya tenen necessitats educatives especials. S'han canviat els criteris, és cert, s'ha revisat diferent, però 4 de cada 10... 4 de cada 10 necessiten alguna cosa, sigui per problemes, diguem-ne, mentals, psicològics, o per problemes amb l'aprenentatge, o per el d'on venen, l'estructura socioeconòmica familiar, o del lloc on han vingut, si són immigrants, per qualsevol d'aquestes causes. 4 de cada 10. Sí. És un sistema molt difícil de resoldre.
1: Molt, molt, molt. Però llavors, jo amb aquesta reflexió tan encertada, que jo estic molt d'acord, amb la Carla, però llavors, no sé si estem dient una cosa gaire bona pels professors, perquè llavors no és una reivindicació laboral el que tenen.
0: Clar que no.
1: Però
0: és el que procuro dir des del...
1: Vale. Però és que llavors, no sé si la resposta llavors ha de ser de la conselleria. Ah, sí?
0: Sí.
2: És una, perdona, si no, és laboral, de què és la reivindicació?
1: No, digues.
2: No, jo ho pregunto.
0: Sí. Aviam.
1: Vull dir que si és un malestar, si és un malestar que té a veure amb que la societat actual els genera malestar, si els sembla molt complexa, i això... Que dic que és una gran reflexió i crec... No, però vull dir que...
0: La paròdia aquí... No,
1: zero paròdia.
0: Has dit, bueno, si el problema de la vaga és que la societat
2: però
0: és complicada...
2: Però si tu tens clar, Antonio, quin és el...
8: Jo sí que crec que hi ha una cosa de números, Quan parles, un, és evident, de salaris, dos, de ràtios a les aules, tres, de quant suport tinc a l'hora d'atendre aquestes necessitats especials... I quatre, una cosa que s'assuma, que és aquesta desorientació, que també hi ha hagut en els últims anys, jo crec, amb exactament que és l'escola que s'ensenya, no?, i...
1: Però vull dir,
8: que són moltes...
1: No estic fent cap paròdia, estic dient una cosa que jo crec que hi ha una part que és d'absoluta reivindicació laboral, econòmica, política, vull dir que se li pot plantejar a la consellera amb números, miri, vull dir, això després serà més difícil o menys, després tindràs més voluntat de negociar o no, és tot això. Ara, si hi ha un malestar difús, que és el que crec que la Carla posava sobre la taula i que em sembla molt ben posat, perquè a més jo també ho percebo, un malestar difús sobre la potestat, sobre el paper que se li dona al mestre, sobre el paper que se li dona al centre, sobre la complexitat social que hi ha cada vegada més, sobre tot això... No sé si estem dient gaire cosa bona a favor de la vaga, en el sentit que no sé com s'aborda això des d'aquesta senyora que s'ha sentat aquí.
0: Pues escoltant els mestres acceptant que no és difús ni són condicions etèries. Aquí, la vaga...
2: Un moment, Antonio, per apuntar sobre el tema de que és difús o no. Si esteu debatent que no acabeu de saber clar que quina és la reivindicació de fons o l'atur o dubte...
1: No, perquè la Carla ha explicat un seguit...
2: Un diu a l'altre i l'altre diu... Antonio, si ho tens molt clar, digue-ho, què és el que creus que és si no és laboral.
0: Procurarem parlar menys de mitja hora, seguida.
2: No, fotis.
7: Ràpid,
2: per favor.
7: Què? Que ho digui ràpid.
0: Aquí hi ha el sector que creu que és esquerra, que no sé què, no sé quantos. Bueno, quan estava el cambrai de conseller, que era d'esquerra, també li van muntar vagues. És a dir,
7: si jo he dit que amb tots els colors polítics, que és una estructura de poder en contra dels governs.
0: Es diu sindicalisme, perquè, sí.
7: Però el sindicat bo és aquell que munta una vaga...
0: Comissions i UGT, ja ho sé, són els sindicats bons.
7: El que munta una vaga perquè creu que l'ha de muntar, i el que arriba a un acord, els dos.
0: Ah.
7: Les dues possibilitats, la cara d'un sindicat ha de ser pactar i per muntar una vaga.
0: Veig que tenim tradicions diferents.
7: I jo no veig l'USTEC pactant res.
0: USTEC, CGT, sisplau, perquè també estan allà. CGT també.
7: Però és que en tot cas jo crec que la clau és bastant...
0: No, jo...
7: Esquerra Republicana... té les seves mans aprovar un pressupost.
0: Deixa't de pressupost. Però què té a veure això? Home, si han muntat vagues des de fa una dècada...
7: La consellera ha dit que hi ha, hi ha un punt que no és infinit.
0: De veritat,
7: no, pots estar...
0: és que no, és una no va per quantitats. Això no és un acord de tràfic de drogues, a ver cuánto te pago, no. Això porta més d'una dècada, i una dècada llarga, amb mobilitzacions, protestes i tal. Amb tots els governs de tots els colors. O sigui, no, vamos, que usted, que és un grup de poder, mira, almenys usted i CGT fan sindicalisme com jo l'entenc, que és, fas una vaga no per arribar a un acord, fas una vaga per guanyar-la.
7: A vegades no es guanya el 100% del que tu vols.
0: Vale,
7: el 100% del que tu vols.
0: Tu, quan surts del campo d'una vaga, ho fas per guanyar. I no fas ni de UGT, ni de Comissions Obreres, ni de sindicats grocs similars. Vale. Les queixes, pel que jo sé, perquè he pogut llegir, són allò que deia la clau, no?, de la cadena d'equivalències. Són moltes coses diverses que es van juntant. I al final protestes per tot. Aquesta consellera ha dit, bueno, pues, estem posant les matemàtiques al centre. Vale, hi ha Innovamat, que és una empresa privada que cobra per fer matemàtiques. Hi ha la reducció de, o sigui, la fusió de física i química, que redueix efectivament la quantitat d'hores de ciència. Hi ha els informes PISA, que fa dècades que en lectoescritura som els pitjors d'Europa. Llavors, bueno, això a un mestre no li agrada, no és difús. No és difús.
1: Perdó, una parida. Disculpa, jo és que ho sento molt.
0: No havia acabat,
1: Sobre el tema de l'Innovamat. Sobre el tema de l'Innovamat, dir que els professors no els agrada l'Innovamat és una parida. És no saber, no entendre de què s'està parlant. Als professors hi ha una gent que està a favor i una en contra. Dir que això és el que li passa a l'educació...
0: Saps què passa, paridament? Que no m'has deixat acabar. T'he dit que era una cadena d'equivalències, és a dir, que hi ha moltes causes. Si tu em pares a la primera, és evidentment és una parida.
1: Di que escolta, si no va mat...
0: No.
1: És la primera que has dit, eh?
0: La primera era l'última, perquè no m'has deixat seguir. Compañero, calma, un moment.
8: Si jo no continuo,
0: estic dient tot el tema de pantalles, contractes, els diners que es gasten en unes terminals que se'n van, que venen, tot això. Després, ràtios, evidentment. Després, sou, evidentment. Després, formació, evidentment. Però no sols. El tema de l'escola inclusiva, la idea de que, bueno, pues s'ha de fer pues, més pasta i més, en lloc de dir, bueno, replantegem si la idea és bona i anem cap a un altre camí, o provem que aquest 40% no estigui, sigui tant a les escoles diàries. És a dir, hi ha molts temes que des de Cambrai i des d'abans i tots s'han negat a tractar, i són canvi de model. Canvi de model en molts aspectes. Llavors, no és què quieren más pasta, no és, són difusos. Són canvi de model en molts aspectes junts, que tots junts fan que 90.000 mestres surtin al carrer i que la vaga s'estigui guanyant. És a dir...
7: Antoni, bueno, et dono la raó, que són moltes coses, però és que la consellera ho ha dit...
0: Moltes coses...
7: I a l'acord està... El tema principal no és l'augment de sou, que també ho ha dit, la qüestió de la reducció de ràtios.
0: Sí.
7: I altres coses. Vull dir que l'acord no és... No diguis que només és pasta, perquè
0: No. Ara... L'oferta només és pasta, però les demandes no són només...
7: La dada és significant.
0: No.
7: Fa 25 anys que no s'apuja la part autonòmica dels sous. 25 anys.
0: Això també...
7: Doncs, que pugis al 30%, sí. Jo crec que és un motiu ja d'entrada...
0: I 50 anys que no s'inverteixen
7: rodalies. Per dir que val la pena aquest acord.
1: Sí, sincerament.
0: Crec
1: que ho hem de portar una mica més al que és...
2: Aterrar-ho.
1: Com? Bueno, aterrar el que són números.
0: La fusió de ciències i de física i química, et sembla prou aterrat o vols que ho aterri més?
1: Em sembla fatal. I
0: ja està, pues aterrat, això és un tema.
1: Molt bé, però llavors el que necessites és més horari. Llavors, el que necessites és la sisena hora.
7: La sisena hora.
1: Obre aquest debat.
8: De fet, et diré...
1: Obre aquest debat, Antonio. Sí.
8: De fet, et diré més. Les escoles, els centres que tenen horaris... Bueno, això no els agradarà tant als professors. Els instituts que tenen horaris de tarda, que no són gaires, tenen, algunes vegades ho han explicat, no?, dificultats de captar professorat perquè no volen sortir més tard.
1: Una raó normal i corrent. Que és laboral. Que és laboral.
0: No és només laboral.
1: Considerar que és una qüestió...
0: Arturo, no és només laboral.
1: Ja sé que no és només laboral, però tu on pots actuar és en l'àmbit laboral.
0: No.
1: És que en el... Com que no?
0: En model de l'escola, pots actuar en un model d'escola que tenim. Un model, canviar el model.
1: Però te farà el model... Però el model ha de decidir democràticament el Parlament, no?
7: Clar, clar.
1: O ha de decidir...
7: Implica més forces polítiques.
0: Sí, ho ha de decidir democràticament el Parlament, però el sindicat està per sobre de tot això. Sí, perquè el sindicat és autònom i decideix si fa vaga o no deixa de fer vaga.
1: Només faltaria, però que no estan fent una vaga pel model. És a dir, no liem a la gent, però jo crec que liem a la gent. Que el malestar del professorat, com de moltes altres sectors de la societat, té moltes coses a veure, totalment d'acord. Mm. Que sobretot aquí estem tractant de coses laborals.
2: Deixa'm només fer un apunt, acaba, Carla.
8: No, que jo sí que crec en la... No, si vols digues tu, perdó.
2: No.
8: No, que és veritat que parlem de moltes altres coses i que el Departament d'Ensenyament pot manar sobre el que mana i no sobre altres coses. I jo crec que són coses que són compatibles. És a dir, hi ha un problema de determinats malestars que no es resoldran demà amb un acord amb ensenyament. Això és així. Ara, una cosa que sí que podem fer com a societat, crec, és pensar com encarem els debats. Un bon exemple el teníem ara quan la consellera deia que hi ha escoles que han demanat, i explicava, una cosa que a mi em sembla molt alarmant, o que ens hauria d'alarmar, que és que hi ha escoles també que demanen que hi hagi policia que vagin als centres, no? Davant de la conflictivitat que tenen en el seu entorn. Jo crec que la majoria dels que estem aquí ens sembla que la policia no ha d'entrar a les escoles, crec. Ara bé, dit això, que són consignes que podem tenir, idees, ens hem de fer preguntes, què passa a l'entorn d'aquestes escoles, per què hem arribat a aquesta situació, etc, etc. I crec que no tenim els debats com els hauríem de tenir.
2: D'acord, des d'aquest punt de vista, però, Carla, quin és el problema d'aquest cas dels Mossos? Si hi ha la conflictivitat suficient en determinats centres de Catalunya, en instituts, com perquè les direccions d'aquells centres demanin que hi enviïn un Mosso d'Esquadra, que jo no dic que no sigui així, la consellera dit que és així, que això va començar així. Perquè no hem tingut aquest debat, públicament i en obert.
8: Perquè
2: tenim un problema al sistema educatiu de Catalunya, que és que hi ha centres on la conflictivitat és agressiva i violenta.
1: Si són 4-40.
2: Si són 4-4 i si són 40-40. Però s'ha de poder dir. El que des d'aquest punt de vista, sabent que tu tens un conflicte que és un altre, que potser està vinculat...
0: És la cadena d'equivalència, són moltes coses...
2: Però el motiu de la conflictivitat de les escoles segurament no és el centre pel qual dimarts sortiran professors a la... Val. Però llavors, si aquest conflicte, que és un d'aquests, tu el resols de la manera que s'ha resolt, que és no anunciant-ho, no parlant-ne, no obrint aquest debat, el normal és que en una situació de tensió amb aquest sector hi ha gent que s'emprenyi, perquè és una decisió que pugui tenir bona intenció, però és maldestra. Maldestra en l'execució. Igual que és maldestra, en aquest moment, enviar Mossos d'Esquadra a mirar a veure què estan fent els profes quan estan parlant de fer vaga. És absolutament maldestra.
0: Hi ha 80 mestres investigats per Mossos, eh?
2: I 80
0: per
2: mestres... D'acord.
1: Però
2: el que vull dir és que jo crec que el Departament d'Interior, amb aquestes dues decisions, tot i que la consellera ha dit que això va sortir d'educació, el dels Mossos als instituts, aquestes decisions són, una putada enmig de les negociacions.
0: I tant.
2: Absoluta. I això i tant. El govern ho ha de reconèixer, d'alguna manera. En algun moment ha de dir, mira, potser no m'ha estat encertat en això. O si surt la consellera i ho defensa, doncs llavors potser haurem de parlar d'una altra cosa. Torno a dir, el que vam llegir ahir, que és el decret d'organització del Departament d'Interior de la policia, que hi ha un article 109 que diu recollir informació, és un decret, no és una llei. No hi ha una llei que obligui els Mossos a infiltrar-se a qualsevol àmbit en què hi ha protestes laborals. No existeix.
1: I si s'ha de canviar. Sí. És que, a més, si el decret s'interpreta d'aquesta forma, s'ha de canviar.
0: Però la pregunta important, mira, ara tiren una floreta, l'ha fet l'Arturo. Quan ha dit, no, en sèrio, quan ha dit, escolta, podem tornar a un punt zero, no? Escoltar tothom. Però jo crec que també encastillar-se amb un col·lectiu que no és d'avui, igual que els sanitaris, igual que... són col·lectius que porten més d'una dècada. Sí. I abans del procés, durant el procés, després, con estos, con los otros. Llavors, s'entén que la cosa no és només un... O sigui, que ha de ser complicat resoldre. Llavors, la idea aquesta de... Hòstia, abans de plantejar acords monetaris...
1: Per això és un error.
0: Anem a fer unes colònies conselleria i representants de tots...
2: Els colònies no, ara mateix colònies no es poden fer colònies. No es poden fer colònies. No es poden fer.
0: No, però m'entens? La sensació, el que deia Arturo... Hòstia, doncs mira, l'hem cagat en tot, en el timing, el que sigui. No costa res, també. És un càrrec electe, està bé.
1: El problema que tenen, bueno, no ens entenem. El problema que tenen és que deixarien penjats a la brotxa a comissió.
7: Això és el que deia.
0: Això és el que deia. Ja es consolaran amb un altre.
2: I afegiré una altra qüestió. Crec que socialment s'ha donat molt suport als mestres a Catalunya. Socialment, jo crec que han notat un suport ciutadà molt important. Compta amb determinades situacions quan s'allarguen en el temps perquè el suport no sempre es manté.
0: Sí, això és veritat.
2: Quan els pares es trobin que permanentment han de buscar solucions, potser pels seus fills, tot i que ja hi ha serveis mínims, quan en aquest tram final del curs potser hi hagin alumnes que han d'anar a la selectivitat o hagin d'anar a certes coses que diguin, ostres, m'estan cancel·lant classes cada dia en moments importants, potser també s'hi afegeix un element encara de complexitat extra. Quan es digui l'any que ve que hi ha 900 centres que no van de colònies o no van d'excursions, potser també no és la situació que agradi més a ningú. Això no vol dir que no siguin lògiques les reivindicacions, però dic que el conflicte pot complicar-se encara una mica més.
8: Que jo anava a dir justament que quan tenim aquests debats, que de vegades els tinc i penso, aquí amb els professors, la conselleria i tal, per què ens importa tot això? Perquè al final en el focus, ho entenc, que el que ha d'estar en el focus són els alumnes, no? És l'escola pública. Jo aquestes setmanes, i fa molt de temps que ho penso, m'imagino la concertada fregant-se les
0: pública
8: mans davant...
0: Pública catalana,
8: perdó. No, m'imagino la concertada fregant-se les mans davant de molts dels debats que tenim, no? I que es tenen perquè crec que l'escola pública, en fi, depèn de com vagin determinades coses, pot tenir una... No? Ha tingut una publicitat que no sé si és la millor. I després, sobre els debats incòmodes que dèiem, no?, que s'han de tenir en veu alta, penso que al costat dels drets també hem de parlar de les obligacions, no? I una cosa que crec que això, imagino tots els mestres que ho estiguin escoltant, els semblarà terrorífic, no? Però estem en el lloc de l'OCDE on hi ha menys avaluació continuada justament sobre la feina dels professors. I crec que també són elements que es poden posar sobre la taula. És a dir, en el moment en què parlem de totes les necessitats que tenim per millorar les situacions a les aules i amb el focus en els alumnes, hem de poder també parlar de com s'avalua la feina de tots els professors des d'aquesta idea dels debats adults, diguéssim, en espais com el nostre.
0: Vull dir, escoltar el temps que sigui necessari i... Segurament l'USTEC i CGT també hi ha demandes que no es poden complir o que es poden enraonar. No. El tema, jo crec que el tema és el timing nefast dels Mossos, la putada que tu has dit de trobar dos infiltrats allà i dels 80, vull dir, això...
2: A part de cutre,
8: que
2: t'enganxin.
8: A
2: part de cutre.
0: No, però dic que fa molt difícil.
1: No poden enganxar, sobretot, o sigui, no pots infiltrar, però si infiltres no te poden enganxar.
0: Home, però aquestes dues mosses, sisplau, vull dir, jo he vist, tots hem vist pel·lícules d'infiltrats, i durant més a la infiltració, no durant 5 minuts, com és el cas. El tema és, a mi, és el que diu Arturo, podem... deixar d'encastillar-nos i dir, pues si hem posat més diners que mai, bueno, però si igual no el volen, és perquè hi ha més coses. Llavors, hòstia, reuniu-vos, CGT, USTEC, els dos aquells, la pareja feliç...
2: Comissions Obreres i UGT.
0: Això mateix.
2: D'acord.
0: I la conselleria. Fins i tot tècnics, investigadors... Però
2: això és el que passarà dijous, no?, que ens ha anunciat la conselleria.
0: No, però dic, en sèrio, no una reunió de veure
2: qui diu que no hagi de ser en sèrio.
1: No, és veritat que el fet de dir no obrirem l'acord o la base és l'acord, perquè és molt bo, és una cosa que no facilita. Jo no sé el que s'ha de fer, però no facilita gens la interlocució amb el que t'estan dient, que, home, vas fer un acord fora de la taula sectorial... amb dos sindicats només, que no són majoritaris, i això jo crec que em pipa molt.
8: Que m'agradaria saber què pensarà la conselleria, de l'estratègia, perquè jo crec que era una estratègia... Que jo crec que tu tanques un acord amb els dos sindicats que no són majoritaris, deixes no el tanques amb el sindicat que és majoritari al sector, i jo crec que d'alguna manera una pressió que no sé si ha acabat de sortir.
0: Jo crec que el PSC viu al goodbye Covid, viuen en fa 30 anys, perquè pensant, bueno, si Comissions i UGT estan contentes... com són les grans, doncs ja està. I han canviat moltes coses, també hi ha molts sectors.
2: Perdoneu, em diuen que hi ha novetats, em sembla, des de Tenerife, 2:02:15. Joel Penya, bon dia.
0: La rata nedadora.
2: No, bon la rata dia, nedadora, Xavi. No. Digues, no. Joel.
9: Comença el desembarcament dels passatgers espanyols, ho acaba de dir Ministeri de Sanitat. Passa que no podrem veure com entren a la Zodiac, perquè si bé abans, com estava encarat el vaixell, es veia clarament una porteta a la part inferior, ara no la veiem, han girat 180 graus al rumb de l'orientació, vaja, del vaixell, però aquesta notícia a aquesta hora...
2: Perdona, Joel, això deu ser voluntari, no? És a dir, està fet per cuidar, diguem-ne, la imatge d'aquestes persones.
9: Clar, no ho sé, no al cap saber, i a la fi hauran d'anar amb Zodiac creuant l'aigua, és a dir, que veure la gent es veurà la gent. Però en tot cas hi ha hagut aquest moviment.
2: Sí, però sembla estrany que sigui casualitat que el vaixell giri 180 graus per posar-se d'esquena a la riba, diguem-ne, no?
9: Sí, vaja, sí, totalment. Ha sigut fa poc que ha començat a fer aquest moviment de girar, fa cosa de 3 quarts d'hora, de 180
2: graus. Però, perdona, llavors vols dir que la Zodiac ja està anant cap allà o que ja l'heu vist arribar fins al vaixell?
9: No, que el Ministeri de Sanitat ha dit que comença el desembarcament. Sí que és cert que durant tot el matí, al voltant del vaixell, hi ha hagut una i tornada de diferents lletres. Ho explicàvem abans, no?, quan hem vist l'embarcació dels metges, com també hi havia més llanxes a prop, però en tot cas, ara sí, a 11:15 del matí, comença el desembarcament de passatgers espanyols, és una hora i mitja abans del previst abans d'ahir i una hora i mitja més tard del previst respecte a ahir, és a dir, que el temps s'ha anat adaptant.
2: Joel, el problema que estàs tenint amb el temps és que estàs a Canàries, que hi ha una hora menys i al final aquesta cosa, al final l'afecta.
9: Tinc l'hora canària al telèfon i el rellotge tinc l'hora de Catalunya i estic tenint molts problemes.
2: I el cor, la de Sant Padó, ja ho sabem. Dos quarts d'onze. Per tant, la notícia a aquesta hora és que el Departament de Sanitat informa que comença l'operatiu per desembarcar els 150 passatgers i que, en principi, per tant, els primers han de ser tant els catalans com els espanyols, eh?
9: Exacte, sí, he dit departament, volia dir ministeri. Aviat, tan bon punt els veiem passar amb la llanxa, us aviso per explicar-vos-ho, però si ja han passat, entenem, doncs, la revisió mèdica i segueixen asimptomàtics, per tant, perquè si no el protocol s'hagués alterat, hauria de començar a baixar primer la persona amb símptomes, per tant, de moment estan, entenem, anant bé les revisions mèdiques i aviat veurem com passa la primera Zodiac per la dàrsena del port de Granadilla.
2: Joel, gràcies. Fins ara.
9: A vosaltres, fins ara.
2: Un minut per damunt de 11:15. Deixeu-me fer una pausa i rematarem la tertúlia. Si podem anar-hi, eh?
10: RAC 1.
12: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
13: Tots tenim tres vides. La pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts. Dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
14: Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
15: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
14: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
16: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
17: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
16: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
18: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
19: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
18: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
26: RAC 1. Aquest diumenge, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Vila-Real B de Primera Federació. Pendents del Tarazona Nàstic. Serem a Fontajau, a l'Espar Girona-València. Partit de tornada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. A més, la Champions d'Hockey Patins. El Gran Premi de França de MotoGP. I a partir de les 7, Barça-Reial Madrid-Assac amb Fotli Pou i companyia. I per rematar-ho, si el Barça guanya la Lliga, un tu diràs molt especial fins que faci falta. El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: RAC1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC1 i molt més és
30: a RAC1.cat.
29: El portal de RAC1.
31: Via Lliure,
5: amb Xavi Bundó.
2: Nens a classe, un moment. 4 minuts i 2 quarts d'11 del matí. A veure si haurem de portar el regle.
0: Imagina't, ara que trec el... No, està bé, autoritat, home.
10: Però senyor, el Baños i l'Arturo mitjan abraçat i tal.
2: Sí. Oh, que va, ara no s'han abraçat.
0: No, una mica, jo he anat a abraçar-lo, però...
1: Jo he fet la cobra, no?
0: M'ha dit una sèrie de paraules molt lletges.
1: No, és veritat.
0: Sí.
2: Escolteu, que ara...
0: Has dit bufill.
1: Has dit tu,
2: no,
1: bufill?
2: Bueno, no obriu més el debat, home, per favor. Que hem d'acabar. No voleu anar cap a casa o què?
0: No,
10: ja, ja. De vegades ens...
0: Jo aquí
2: estic... Encara us quedeu una estona baix.
0: Sí,
10: no? Perquè no n'hem tingut prou.
0: No n'hem tingut prou. Bueno, he de dir que ja...
7: I gratis, a veure. I cal parlar d'altres coses.
0: He de dir, Bundó, que ara hi ha hagut una assessora, no ideològica, sinó generacional.
2: Opa, això se'l passa.
0: Manxoni i jo estem d'acord en una cosa, i el jovent està
2: d'acord.
0: Jovent.
2: Doncs ja està. Escolteu, que no he dit una cosa...
1: Feia anys que no em deien jovent.
2: No he pogut dir una cosa, que és que avui el Gremi de Pastisseria us ha portat dos lemon pie, pastissos de llimona molt grossos, base de pa de pessic, l'altre de pa de pasta de brisa, ens el fan arribar des del forn centenari de Sabadell, que és una pastisseria seria fundada fa més de 100 anys amb fins a 6 punts de venda. La conec bé, al costat de casa d'on em tenia. Bé, abans que acabem, ara arrencarem tertúlia esportiva.
7: Hombre.
2: Manxon, el Barça guanya aquesta nit?
7: El Barça guanya avui.
2: Guanya la Lliga? Després del Merder
7: i del Leroy, guanya la Lliga? Guanya el Madrid, sí. I és important guanyar el Madrid avui i que quedi clar el que ha passat durant aquests dos anys. Perquè és veritat que si ara ho mirem amb una certa perspectiva, fa dos anys amb el fitxatge d'Mbappé pensàvem que el Madrid tindria anys i anys i gent del Madrid deia, ui, el Barça ho tindrà complicat perquè són molt joves i no tocareu bola en els pròxims 10 anys. Doncs mira, ha passat de tot el contrari i està bé que passi i sobretot també pel Luis Enrique, PSG, dues finals de la Champions sense Mbappé.
1: Sí, molt interessant això. Sí. Jo també penso que...
7: Tenia raó, Luis Enrique.
1: Sí, tenia raó,
10: Luis Enrique. Arturo, digues la veritat.
1: Tinc una mica de nervis, una mica. Sí, aquest matí jo estava molt tranquil, jo, tot molt tranquil. A més, una mica de sobrat. Li fotrem 5, perquè, clar...
2: Calma.
1: Amb el cafè, he dit, clar, però ells venen molt ferits, mai millor dit.
2: Home, si venen ferits. Millor dit.
1: Ells venen amb l'orgull ferit, ells venen tal, llavors, bueno, no ens confiem, ja està.
2: Alguns
1: ja està,
2: més que ja l'orgull tenen ferits.
0: Això. Es juga a l'Spotify, oi?
2: Sí, clar, sí. Has jugat a l'Spotify, sí. Camp Nou, sí.
0: No, Spotify.
2: Mm-hmm.
0: Camp Nou ja...
2: Ja no hi és, al Camp Nou?
0: Sí. Bueno, el que pagues Spotify, pues es diu a l'Spotify.
7: I porten el nom d'una cantant que ara no...
2: Tu només parles del Sant Andreu, ara, no?
0: Bueno, m'agrada més. Val. Bueno, estic bé.
2: Olivia Rodrigo.
0: Jo me'n vaig a Rodrigo. Mute, mentre parlo.
7: Olivia Rodrigo.
10: Jo no vull contestar aquesta pregunta.
2: Val.
10: Perquè és que estic com nerviosa, clarament. No, perquè... Jo estic una mica amb l'Arturo. És que aquest matí quan ens hem trobat...
7: Això és esperit antic,
10: Ja, és esperit antic, però també és veritat que el Madrid... O sigui, el Madrid és veritat que, vale, si apliques la lògica, està tan malament que clarament hauríem de perdre, o sigui, hauríem de guanyar i seria una cosa
7: molt maca.
10: Tan meravellosa.
1: Sí,
10: guanyar-li el Camp Nou, la Lliga al Madrid, tal. Però jo ho veig tan bonic...
1: És que és molt bonic.
10: Que ens hem d'esperar, saps?
0: Jo, Turró, crec que hem d'extreure-li ADN i clonar-la perquè és el punt exacte del culer.
2: Intermig.
0: Intermig, o sigui, cap endavant, però després té...
2: Bueno, escolteu.
10: Ara
2: sí que hem de deixar aquí. 10 i 37 minuts, Carla Turró, Antonio Baños, Manel Manxón, Arturo Puente, que vagi bé, eh? Ja ens trucarem. Ja si de casa ja ens trucarem. Apa. Va, actualitzem el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Amb la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bon dia.
11: Bon dia.
2: Mariona Martínez, bon dia.
11: Bon dia.
2: Com us dèiem, el Ministeri de Sanitat confirma que a aquesta hora es produeixen ja els primers desembarcaments de l'Ondius, el creuer on s'ha originat el brot d'antivirus. El vaixell que sabeu que fondeja des de primera hora del matí al port de Granadilla, al sud de Tenerife, i un cop els metges han fet ja les comprovacions sanitàries pertinents, els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols i catalans. Anem cap a Tenerife amb l'enviat especial de RAC1, Joel Penya. Bon dia.
20: Bon dia. El vaixell ha girat fa uns minuts la seva orientació en 180 graus i no podem veure per on surt passatgers. Tot i això, l'anunci del govern espanyol indica que les revisions mèdiques estan anant bé. Els tècnics de medicina exterior que han posat el vaixell són precisament els que donen llum verda per arrencar el desembarcament. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que per ara tots els passatgers segueixen asimptomàtics i es troben bé.
2: 10 i 38, a veure si sentim el document.
21: A las 6:30 de la mañana han tenido lugar las labores de fondeo. Ha sido un éxito el fondeo, a pesar de todas las adversidades. A las 7:30, miembros de Sanidad Exterior han ido al barco y están haciendo la evaluación. Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático.
20: Sanitat també ha activat un protocol d'ajuda psicològica als passatgers amb un psiquiatre a l'equip que els rebrà a terra.
2: Ho seguirem atents, gràcies, Joel, des d'allà. 20 minuts i seran les 11 del matí. Mentrestant, com ho heu pogut sentir a l'entrada de RAC1, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat al Via Lliure que dijous que ve Educació i sindicats es reuniran en una taula sectorial per mirar de reduir la tensió dels últims dies a les portes d'una setmana de vagues. La consellera també ha admès que no sabia amb antelació que agents dels Mossos s'infiltrarien en una assemblea de mestres, però que defensa l'actuació del govern.
3: Niubó recorda que aquests operatius són competència d'Interior i diu que confia en els criteris professionals dels Mossos. També ha explicat que ja n'ha parlat amb la consellera Núria Parlon i que serà Interior qui donarà explicacions aquesta mateixa setmana.
5: No em toca a mi doncs conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir doncs que confio plenament.
2: Esteu sabia.
5: No, evidentment no ho sabia, no sabia, però això doncs jo he de dir que he de confiar doncs en la professionalitat evidentment del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit doncs entenc que tenen uns criteris professionals i estic convençuda doncs que des del Departament d'Interior doncs, bueno, ja s'explicaran, no? Les faran les explicacions pertinents.
3: La consellera també ha defensat la prova pilot per incorporar Mossos en 14 centres educatius. Diu que el problema és que la informació va sortir abans que el Departament la pogués explicar bé i això va generar, diu, alarma entre la comunitat educativa. Segons Niubó, el soroll mediàtic ha fet que molts d'aquests centres se'n desmarquin. La prova s'avaluarà al desembre i llavors decidiran si té sentit mantenir-la.
2: I enmig de totes aquestes polèmiques arribem també a un final de curs, com dèiem, complicat. 17 jornades de vaga convocades en un mes. La consellera Niubó, de fet, ho ha qualificat en aquest programa de desproporcionat.
3: La consellera d'Educació creu que el govern ha fet un gran pas endavant per millorar les condicions dels docents. Assegura que el departament ha acordat una gran inversió pel sector i lamenta que alguns sindicats no ho vegin així. Ho ha dit també el Via Lliure.
5: En un mes, que és final de curs, doncs viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim, si m'ho permet, la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí. Això es veurà immediatament demà a les aules, és el que dèiem. És complicat, però penso que estem fent doncs passos en la bona direcció.
3: Niubó també ha carregat contra la decisió de prop de 900 centres de cancel·lar les colònies. Opina que posa pals a les rodes al sector del lleure i que no contribueix a millorar la situació a les escoles.
2: I, per últim, l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek ha d'arribar aquesta tarda a Barcelona, després que Israel l'ha deportat aquest matí. Està previst que arribi a Terri, de fet, a l'aeroport del Prat, cap a les 4, després de gairebé 10 dies retinguts en una presó israeliana.
3: Abu Keshek ja és en llibertat i ha arribat a Grècia a primera hora del matí en un vídeo des d'Atenes. Ha agraït totes les mobilitzacions de suport i ha demanat que es continuï pressionant Israel tant al carrer com des de la flotilla. Aquesta matinada el Ministeri d'Exteriors israelià havia anunciat l'expulsió d'Abu Keshek i també del brasiler Thiago Ávila, l'altre activista que continuava detingut. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, també ha confirmat que Abu Keshek ja vola cap a Barcelona i que les pròximes hores es retrobarà amb la família i els amics.
2: I pel que fa al temps, Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia.
2: De moment, majoritàriament dia assolellat, però sí, a la tarda tornen les pluges.
6: Sí, encara resten alguns núvols dels que teníem a primeres hores, en van aparèixer de nous, però bàsicament fa sol, i sí, al llarg de la tarda, a mitja tarda apareixeran ruixats, algunes tempestes que de manera irregular afectaran primer les comarques més properes a l'Aragó, aniran avançant i cap al vespre ja més desgastats aquests ruixats podran arribar a la Catalunya central. Més tard, ja cap al final del dia, poden arribar cap al Vallès, Baix Llobregat Nord i fins i tot barcelonès, que podria coincidir amb el final del clàssic, tot i això serien quatre gotes si és que arriben a caure, no pas pluja important. L'ambient es manté encara una mica fred ara mateix en algunes comarques, però primeres hores de la tarda en conjunt ens veurem entre els 20 i els 25 graus, l'ambient més suau cap a les comarques de Girona.
2: 3 minuts i 3 quarts d'11. Gràcies, Abel. Gràcies, Sandra. Gràcies, Mariona. Fins ara.
6: Fins ara. Fins ara.
2: A veure si podrem saludar també d'aquí uns instants quan puguem el Joel Penya des de Tenerife, perquè es comencen a veure ja les primeres embarcacions, les primeres llanxes carregades amb alguns dels integrants, dels passatgers d'aquest creuer Ondius, que han estat uns quants dies en el centre de la informació a nivell global. De fet, mitjans de tot el món hi connecten en directe per veure la sortida d'aquests, com sabem, els primers són espanyols i catalans, que surten d'aquest vaixell i que seran portats fins a un hospital per fer la quarantena en aquest operatiu certament complicat. De seguida, quan puguem, saludarem el Joel. Fem una pausa i també de seguida arrenquem la tertúlia esportiva d'un dia en què el Barça podria ser campió de Lliga. Espera. Joel, ara sí. Joel, sembla que veiem les imatges en directe la sortida d'alguns d'aquests passatgers, no?
4: Exacte, el primer de desembarcament que ja ha començat és una Zodiac, una embarcació petita. Estem intentant veure si veiem a la gent, però en tot cas van acompanyats d'una embarcació més gran.
2: Mira, t'he de dir, perdona que t'aturi, Joel, perquè diria que si estic veient les imatges correctament, són persones que porten epis. Es veu clarament que porten aquests vestits de color blau, a més, bastant llampant, que per tant estarien equipats amb tot aquest dispositiu per intentar evitar al màxim el risc de possibles infeccions, que, com han dit tots els experts, són, en fi, a nivell estadístic, probablement baixíssim.
4: Efectivament, doncs és aquesta la imatge ara en aquest moment aquí a Granadilla, el desembarcament. Ara ja sí, el podem veure, i arribant gairebé a terra dels primers passatgers de nacionalitat espanyola. No sabem si són els passatgers catalans que ja han aconseguit sortir del vaixell i seran els primers en omplir un dels autobusos vermells de Calumet preparats per anar cap a l'aeroport.
2: Et diré més, per les imatges que estem veient d'algunes de les televisions que estan fent focus una mica que també més a l'interior, es veuen asseguts aquests cinc, perquè dèiem que són cinc, en una llanxa bastant gran, no? Que són pràcticament vaixells, podríem dir, i que estan asseguts en zigazaga, una mica com i a bastanta distància entre ells, una mica com estaran asseguts també els autocars, que els estem veient també a les imatges, autocars vermells de la UME, de la Unitat de Militars d'Emergències, i que, vaja, formaran part d'aquest protocol tan complex que està endegant el Ministeri de Sanitat, d'Interior i també també d'altres àmbits. Anaves a dir alguna cosa més, Joel, disculpa.
4: Sí, que ara faltarà veure també si aquesta mateixa barca servirà per tots els transports, és a dir, si tornarà ara per al següent desembarcament, o si seran més d'una embarcació la que participarà en aquest desembarcament per traslladar els passatgers, i també veurem si s'han d'esperar molt a l'autobús de l'UME o no, perquè recordem que Javier Padilla ha dit a la televisió espanyola a primera hora del matí que en principi a l'autobús hi podrien anar més de 5 passatgers, que és a les Zodiacs, on aniran desplaçant-se de 5 en 5.
2: D'acord. Quan passa un minut de 3 quarts, deixeu-me que vagi un moment a la publicitat i de seguida us expliquem perquè estan a punt de baixar els passatgers d'aquesta primera Zodiac i a incorporar-se a dalt de l'autobús per dur-los fins a l'aeroport.
8: Dia lliure amb Xavi Bundó.
9: Què fas?
11: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa.
9: Què és això?
11: És el mantra clau de l'estiu.
9: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
22: La teva mare sempre té raó.
23: Em compro un cotxe nou?
24: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
22: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
25: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
27: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
28: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
30: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
31: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
32: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
31: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
32: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC 1. Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
2: Passant ara 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí, mentre estem veient encara les imatges en directe des de Tenerife, com ens explicava el Joel Penya, la primera de les llanxes amb els 5 primers passatgers d'aquests 140 que hi ha a l'interior del creuer Ondius, doncs hi han baixat i estan a molt a prop de poder pujar en el primer dels autocars habilitats de la Unitat Militar d'Emergències, de la UME, per dur-los fins a fins a l'aeroport, on d'aquí una estona, quan hi hagin anat tots plegats, doncs els desembarcaran, farà un vol fins a Madrid per, en fi, per ingressar-los a l'Hospital Gómez Ulla, a l'Hospital Militar, per en fi, fer la quarantena, perquè recordem que, mentre no ens diguin el contrari, des del Ministeri de Sanitat són persones que són asimptomàtiques, que senzillament són contactes dels positius que hi va haver-hi al vaixell, però que no han mostrat cap símptoma, i això, com també ens deia Daniel Prieto a l'Ambra ahir mateix, dona gairebé la garantia que no tinguin el virus, de moment. Podrien haver-lo incubat, però de moment no és el cas. 10 minuts i seran les 11.

0: Va, que avui és un dia que, evidentment, ja està sent intens des de primera hora del matí, però que pot ser-ho fins a ben entrada la nit. En el cas que el Barça empati o guanyi el clàssic contra el Real Madrid i, per tant, es proclami campió de Lliga per primera vegada davant dels blancs en un duel directe. Què tal, Anaïs Martí? Com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Hola, Gemma.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: Hi ha de que el partit surti rodó i, per tant, les expectatives es compleixin, no?
5: Clar, a veure, garanties, evidentment, del 100% no n'hi ha... No n'hi ha mai, no? Siguin com siguin les prèvies d'aquest tipus de partits, no tens mai garantit que després tot surti com voldràs. És veritat que, com deies, la nit pot ser històrica, a vegades potser se'ns acusa d'abusar d'aquest adjectiu, però en aquest cas seria la primera vegada des que existeix la Lliga que el Barça la guanyaria d'aquesta manera. Per tant, sí, seria històric en cas que el Barça empati o guanyi. I és evident que l'escenari, la situació, és difícilment millorable, no? Només es podria millorar segurament si Lamine Yamal estigués sa i pogués jugar, però a banda d'això és ideal, no? L'empat et serveix, tu jugues a casa, estarà ple de gom a gom, l'equip ha pogut entrenar-se bé, ha pogut reposar, hi ha bon ambient, i el teu rival està en una crisi de joc, de resultats i de convivència bastant profunda, no? Per tant, sí, l'escenari és ideal. Ara, s'ha de fer, la feina. A mi l'únic que em crida l'atenció d'aquesta prèvia és que sembla que guanyar el Madrid sigui guanyar la banda de la galeta, no? Sí, sí. I ja sé que el Madrid no està jugant bé, etc, però jo crec que quan surtin al camp els Vinícius, Bellinghams i companyia, ni que sigui per orgull, intentaran que el Barça avui no es proclami campió de Lliga al Camp Nou, i per tant s'haurà de fer un bon partit de futbol per intentar guanyar. A mi l'únic que, si vols dir-ho així, em pot preocupar una mica és com sortirà a jugar el partit des d'un punt de vista emocional, mental, el Barça. Perquè jo, els últims dos dies, contra Osasuna, Pamplona i contra el Getafe, una cosa que em va encantar del Barça és que jo vaig detectar que l'equip sortia a jugar serè, tranquil, sense pressa, molt conscient del coixí que tenia, del tipus de partit que havia de jugar, i que allò s'havia de madurar a poc a poc, sense precipitació, i que ja cauria pel seu propi pes el partit, i que si no, tampoc passava res greu. I la conseqüència va ser que el Barça va acabar guanyant sense fer cap exhibició els dos partits. Doncs a mi m'agradaria molt que avui, tot i que l'ambient, la prèvia, et porta cap al, no, cap a l'electricitat, cap a la vinga, som-hi, la verticalitat, atacar, intentar fer un gol al primer quart d'hora, etc, etc, a mi m'agradaria que l'equip també tingués aquest punt de serenor. M'explico? Perquè hi haurà tants culers de cor jugant que saben que l'oportunitat és única, que a mi l'únic petit neguit que tinc és que això no es tradueixi en una certa precipitació.
4: Deixa'm apuntar-me sobre això en una qüestió que crec que és fonamental per entendre la manera en què s'encara aquest partit, que és el tipus de plantilla que té el Barça. És a dir, si hi haguessin 70% d'estrangers o de gent que no s'ha format a la Masia, pues mira, és guanyar una Lliga i contra el Madrid ja està molt bé, però bueno, si no és el Madrid serà un altre, etc, etc. Ara estem parlant d'una plantilla amb un percentatge de gent de la Masia extraordinària, i això a mi sempre em fa la sensació que és arma de doble fil. Per una banda, són perfectament conscients del que significa. Ells mateixos, si estiguessin asseguts, si no estiguessin jugant al partit, possiblement estarien asseguts a la graderia o mirant el partit per la tele com un aficionat més, i això pot ser una motivació, però a la vegada també una sobredosi d'excitació. No sé si tu estàs d'acord en això, Poquí.
6: Doncs sí, estic bastant d'acord amb l'anàlisi que ha fet el Pou, i també en l'apunt que fas, perquè sobre les característiques del plantell del Barcelona, són jugadors que viuen la rivalitat tant amb l'Espanyol, amb les categories, els seus partits en totes les categories inferiors, com en el Madrid, en el moment que pugen a l'èlit i que viuen sotmesos

0: igual que tu i que jo i qualsevol que ens està escoltant, a la tirania mediàtica de les ràdios, les teles, els diaris de centralistes, diguéssim, que en són la majoria. Podríem dir que nosaltres aquí som a Catalunya hi ha un petit oasi pel que fa a mitjans de comunicació, perquè hi ha medis com RAC1, com Catalunya Ràdio, com Mundo Deportivo, com Esport, o com La Vanguardia, o com El Periódico, diaris generalistes que li dediquen molt espai als esports, on el missatge normalment és diferent. Però els futbolistes estan sotmesos, igual que tots els altres, a tota la resta del que podríem anomenar la caverna mediàtica, que és bàsicament un seguit de mitjans de comunicació que el que fan és donar establir un relat absolutament madridista o amb un 75% madridista. I això, els que són del Barcelona, com és el cas de Gavi, és el cas de Fermín, és el cas de Lamine Yamal, és el cas de Valde, és el cas d'Eric García, és el cas de Marc Bernal, és el cas de Dani Olmo, etc. Tots els moltíssims jugadors fets a casa que hi ha ara mateix a la partida del Barça, per tots aquests és un al·licient extra, saber que poden destruir el relat. Ara, jo en línies generals coincideixo en el dibuix que ha fet el Pou. Normalment, quan arriba un clàssic i un equip sembla absolutament predominant, totes les variables, diguéssim, racionals que tenen a veure amb la raó van en favor d'un equip, i en canvi hi ha un component esotèric, un component estrany, que fa que a l'hora del partit tot surti d'una altra manera. I aquest és l'element que em distorsiona l'estat d'ànim i que realment em fa patir. No crec que sigui una qüestió... hi ha un component generacional, com comentàveu abans en la tertúlia anterior, però no crec que només sigui això. I us poso un exemple. El president actual del Barcelona, el president Joan Laporta, és un boomer, igual que ho soc jo, per exemple. I en canvi...
1: Ara, últimament, perdona, que sàpigues que el concepte boomer cada cop és més ampli, ara ja. Vull dir que qualsevol persona que té més de 30 anys ara ja és un boomer, també. Vull dir que és una cosa tremenda.
0: Els boomers és... nascuts entre el 60 i el 80.
1: Teòricament sí, sobre el pla teòric sí, però ara ja es fa servir per tot.
0: Ja. Però bueno, en qualsevol cas, formem part d'una generació que ens caien hòsties per tot arreu, m'entens? Sí que hi ha un component generacional, però també hi ha un component personal. Cadascú té una actitud davant la vida diferent, i en el meu cas jo sí que sóc Don Pèssimo, absolutament, però com he dit, que he posat un exemple per al Joan Laporta, però n'hi ha d'altres, de gent de la meva generació que ho veuen d'una altra manera. Aleshores, jo, inevitablement, avui és un dia de preocupació i de patiment.
1: Anaïs.
2: Doncs jo porto 4 dies menjant crispetes des del sofà, passant-m'ho molt bé amb tot el que està passant i no estic gens preocupada. No sé si sóc boomer o no, però entenc els arguments del Pou i del Poqui en el sentit futbolístic, però jo veient el que ha passat en els últims dies a Madrid, amb el... no ho sé com definir-ho, amb l'esperpèntic... drama, baralla que s'ha produït en aquell vestidor, em sembla, vaja, molt improbable que arribin aquí amb el suficient orgull com per poder donar-li la volta, i els jugadors del Barça, que veuen aquest panorama, tens l'oportunitat de guanyar una Lliga al Camp Nou amb un Madrid que està com està, amb aquest component de desunió total i estan en descomposició, amb Mbappé que riu sortint de la Ciutat Esportiva de Valdebebas quan veu el que està passant allà dins, amb un entrenador que invoca l'esperit de Juanito, no ho sé, a mi tota la barra aquesta em sembla que és un caldo de cultiu molt, molt positiu pel Barça i sobretot doncs, posar el focus en aquest sentiment barcelonista de que la majoria d'aquests jugadors són del Barça, l'han viscut des de petits i això doncs, t'ha de donar una, no ho sé, una empenta per poder, vaja, jo no parlo de golejades avui, però sí de poder guanyar aquest partit i guanyar la Lliga.
1: Gemma. Des de la perspectiva...
3: No,
1: perquè, clar, ara estem enfocant-ho des de la perspectiva del cantó barcelonista, però m'interessa saber quina és la mirada del Madrid d'aquest partit. O li és una mica igual a aquestes alçades de...
3: igual, no? És el Barça. Jo, en aquests darrers dies, cada vegada que deien lo de la pregunta de què més pot passar en el Madrid i és lo que passarà el diumenge. El que passarà el diumenge és que
1: el
3: visiten, clar, el visiten en l'Spotify Camp Nou davant el Barça, que es pot proclamar, que se proclamarà campió de Lliga a la teva cara. I en les brometes, suposo que l'afició estarà en, un, en una llibreteta apuntant càntics, perquè ja és un munt, Arbeloa, Tchouaméni, Vinícius, o sea, ja hi ha un munt de càntics. El Madrid s'ha convertit en la riota de la Liga i de tothom.
1: Què et va semblar la roda de premsa d'ahir, Arbeloa?
3: Impresentable, impresentable, ridícula. Absolutament ridícula. Estas frases de Jim Bro que té des de que ha arribat al Madrid em posen molt nerviosa, molt nerviosa. Esta èpica que ell ha escollit és que no connecta, a més amb l'afició, perquè és tan artificial convocar l'espírit de Juanito després i dir que estàs molt orgullós de dos jugadors que s'han... O a cop de punys, o s'han empenyat... En fi, un va acabar a l'hospital i en cadira de rodes. En fi, no és per estar orgullós del que ha passat. I, a més, crec que jugarà Tchouaméni avui, que no hauria de jugar.
1: Tu creus que no hauria de jugar?
3: No.
1: Si li has posat una multa de mig milió d'euros, no pot ser que no la partis, vols dir?
3: Bueno, algun tipus de càstig. Per el que compten, no és el màxim responsable. O sea, el Valverde le van a buscar, però escolta, no és una mica, o sea, no, és un pati de col·legi o són adults.
1: Però no és tan greu, home, que ell va veure a Arbeloa que dos jugadors es pagaven un pal de golf.
3: Ah, pues mira, si no se pega en un pal de golf, doncs bé. No. La sensació davant del partit d'avui és que tot el que no sigui fer el ridícul ja va bé.
1: Carai, quin resum. Marta Ramon, tu com ho veus?
3: Imagina't, tot el que no sigui una golejada, ja va bé.
1: I mira, aprofito, com ho veus tu, Marta Ramon, i què saps, diguem-ne, de la percepció que en puguin tenir els jugadors del Barça? Perquè per una banda, dèiem, aquest coneixement del que implica la possibilitat de guanyar el Madrid, però per l'altra el coneixement de saber que davant tenen un equip que està ferit per tot arreu, que està emprenyat, que sap que és la riota, com deia la Gemma, no sé si podríem definir-ho així, però vaja, la definició em sembla bona. I que, per tant, des del punt de vista d'un equip ferit, també és perillós en molts aspectes. Ja no només de joc, sinó també d'intensitat, diguem-ne.
4: Sí. A veure, el vestidor del Barça, per totes les raons que ja heu anat disseccionant, li té moltes ganes al Real Madrid ja de sèrie, però és que després del que va passar en el clàssic de la primera volta al Bernabéu i com el Barça ha estat capaç de capgirar la situació a la Lliga i col·locar-se líder, a més d'una manera molt, molt sòlida, fa que tot plegat ara doncs, hi hagi aquesta sensació, més enllà d'haver guanyat la Supercopa d'Espanya a Aràbia, d'acabar de rematar el Real Madrid després d'una setmana esperpèntica que, òbviament, amb tots els capítols de crispeta s'ha comentat internament al vestidor. No? De totes maneres, jo crec que el missatge de Hansi Flick, de ens hem de senyir el pla de partit, hem de pensar només en nosaltres mateixos, hem de ser conscients de l'oportunitat que tenim entre mans, no ens hem de desviar del camí, no ens hem de fixar en el que passi al Real Madrid. Tots aquests missatges, més enllà de totes les emocions que puguin tenir jugadors com Gavi, Fermín, que senten els colors per tot arreu, el missatge de Flick és un missatge que arriba. Aleshores, jo crec que en una situació com la d'avui, que és una oportunitat increïble, i jo tampoc veig qualsevol altra cosa que no sigui que el Barça avui guanyi i es proclami campió davant la seva afició, tots aquests càlculs també hi entren, i jo crec que l'èxit passarà per aquí, passarà per trobar el punt d'equilibri entre el que Hansi Flick demana als seus jugadors i el que senten la majoria dels seus jugadors, no? Trobar aquest punt d'equilibri. I en aquest sentit, per moltes ganes que tingui la majoria del vestidor de fer sang amb el Real Madrid, jo també poso en dubte de fins a quin punt es podrà fer tota la sang que voldríem fer, no? Perquè sense Lamine Yamal, sense Rafinha a l'11 titular, el Barça perd una mica d'exuberància, no? A l'hora de ser implacable en atac. Aleshores, jo m'imagino, no, o sigui, m'imagino el Barça guanyant amb solvència, però no m'imagino una superioritat rotunda o una golejada que d'alguna manera acabi de retratar en quin punt es troba ara mateix el Real Madrid. Crec que això serà una miqueta més complicat.
1: Aquí el que segurament tothom està desitjant diguem-ne, de l'entorn del Barça és un gol ràpid. O sigui, tu comences el partit minut 5, minut 7, minut 10, minut 12 i hi ha un gol, molt difícil que girar-ho,
5: És que jo crec que un factor que pot fer que el Barça surti a jugar amb aquest punt d'equilibri entre la passió i la calma és que l'empat et serveix.
1: Clar.
4: És a dir, que no tens cap
5: neguit per haver de dir, no, és que s'ha de guanyar el partit o s'ha de guanyar per més d'un gol, o, no? Bé, que en aquest sentit es pot jugar un partit, entre cometes, normal. No s'ha de sortir com es va sortir contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, per exemple, no? I aquest any el Barça, és veritat que en determinades situacions d'aquest tipus equivalents acostuma a ser un equip competitiu i un equip que fa les coses raonablement bé. Si no passa res estrany... jo, per exemple, crec que contra el Newcastle ja es va demostrar i contra l'Atleti de Madrid a la Copa es va demostrar que va anar al camp d'un duro, tot va es complicar molt l'anada, però és que jo crec que contra l'Atleti de Madrid a la Champions, si els partits haguessin estat normals, 11 contra 11, etc., jo crec que també la versió del Barça que vam veure seria una versió, crec, suficient per guanyar la Lliga avui.
3: És que l'única... Perdó.
5: No, digues.
3: No, que l'únic argument per pensar que el Barça avui no es proclamarà campió no és racional. Té a veure amb que el Barça ho té tot de cara. I com ho té tot de cara, l'aficionat patidor pensa, ui, és molt estrany. Però és l'únic argument, l'únic.
5: I estic d'acord, Gemma, hi ha un altre argument que jo que sempre s'ha de posar sobre la taula i que per això fa aquest esport fascinant, no? Que és futbol.
1: Sí, totalment.
5: I que a vegades al futbol passen coses molt estranyes.
1: Deixeu-me fer un apunt.
5: Però és veritat que és l'únic argument que hi ha. Hi ha una situació, un punt equivalent, té alguns punts de contacte, que és aquell famós dia del Barça de Rijkaard en descomposició, que va al Bernabéu, li fa el passadís al Madrid, perquè el Madrid ja és campió, i després el Madrid li fot 4. 4-1. Que és aquell partit que el Barça juga a RAC1, com el titular va ser, la vergonya ja és insuportable, no?
1: Sí,
5: perquè
1: recordo.
5: El Barça primer fa el passadís i a sobre després pastura pel camp i li foten 4 com li haurien pogut fotre 8, no? I per tant aquell dia, en la línia del que diu la Gemma, tot semblava que anava cap a una direcció i al final el futbol va donar la raó, no? L'equip en descomposició va ser atropellat per l'equip, en aquest cas, que ja era campió. Avui, si tot va normal, el Barça guanyarà i es proclamarà campió. Però una cosa que ho fa especialment divertit és que és futbol i que a vegades, quan tot sembla que ha d'anar cap a un cantó, després no hi va. I això no té a veure amb ser més o menys patidor. Jo crec que simplement s'ha de posar sobre la taula aquesta possibilitat, però perquè jo crec que totes les altres possibilitats, victòria, la Copa a la cara del Madrid, la rua de demà, Festival de Llum i de Codors a les Corts, tot això ho tenim molt clar, no? Però jo crec que està bé també posar aquest petit element de dir, bé, s'ha de fer la feina, s'ha de rematar la feina. No, encara falta un pas, no? I jo estic convençut que l'equip el farà. Però, per fer-lo, s'ha de jugar raonablement bé a futbol contra el Madrid. M'explico el que vull dir?
1: Totalment.
5: I el que deia la Marta jo crec que és molt important. Jo, avui, tu em dius, aquest mateix partit amb Rafinha i Lamine Yamal al 100%, i t'ho dic així de clar, Xavi, companyia, us ho dic així de clar, jo estaria pensant, hòstia, a veure quants gols el Barça pot fer. T'ho dic així de clar, quants gols li pot fer el Barça al Madrid. Però sense aquests dos, bé, vull veure quin Barça es planta al camp i com pot atacar raonablement bé.
1: Pou, t'escoltem. A partir de quina hora us hi poseu? dia gran,
5: set,
1: no?
5: Dues hores
1: set,
5: abans.
1: Set de la tarda.
5: Sí, perquè avui és un d'aquells dies que jo crec que ens hem de fer companyia els uns i els altres. Sisplau. La tarda es farà llarga, totalment. No? Hi haurà impaciència, totalment. Hi haurà neguit.
1: Totalment.
5: I millor fer-ho acompanyats.
1: Una abraçada forta, Pou, t'escoltem.
5: Bon dia.
1: Adéu-siau. 11 i 10 minuts. Em permeteu que faci una veu aquí, perquè... Bueno, dues veus. Una, la d'Álvaro Arbeloa. Ahir, roda premsa, que a més la seguíem
3: és
1: més
3: necessari.
1: O menys aquesta hora.
3: Sí, és necessari.
1: I tant, que és necessari. tinc molts documents, no els sentirem tots, però Álvaro Arbeloa parlant, primera reacció en veu del Real Madrid sobre els, en fi, la baralla, el desastre que s'ha produït al vestidor blanc.
6: Mira, yo os tengo que decir dos cosas, ¿no? Primero que estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve.
1: Con eso me sirve. Y después de ella, això també.
6: Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos, por lo que han hecho, por este club durante tantos años, y lo he sentido yo como aficionado, por estos cuatro meses, por lo que me han demostrado día a día los dos, lo que significa ser un jugador del Real Madrid, su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta, y yo no lo voy a olvidar.
1: Després va afegir que el pitjor que ha passat aquests dies és la traïció de que s'hagi fet públic.
3: Això volia dir. Només vull dir una cosa. Ell està molt orgullós de la transparència, diu ell, del club, però a la mateixa vegada diu que
1: s'ha filtrat.
3: Que s'ha filtrat, que el topo, que això és el que més li dol. El club està buscant el topo. En què quedem? Perquè si és transparència, és transparència.
1: No, jo crec que no busquis coherència al discurs d'ahir, realment. O sigui,
3: no té sentit. I això demostra també que, com deia abans el Poquí, el club no té controlat, o tan controlat, els mitjans com creuen. O com es veu des d'aquí. No, perquè no hauria sortit això.
2: A no ser, Gemma, no ho sé, que vulguin justificar... ordre de Florentino.
3: No,
2: anem a justificar aquesta temporada tan lamentable amb les coses que estan passant i ja tinc l'excusa per portar Mourinho,
3: Qui va donar l'exclusiva és el Marca, i el Marca no li controla Florentino ara mateix.
1: Em permeteu que saludi una persona?
0: Sí que pot haver, sí que pot haver algú interessat des de, jo què sé, que el vestidor és evident que està dividit pel que veiem. I que qui interessi que surti a un dels sectors del vestidor. Això sí que pot passar.
1: Evidentment. Em permeteu que saludi una persona que coneix perfectament el Real Madrid, com és... Ara et passo la pilota, Foqui, però que és l'Alfredo Relaño, exdirector del diari AS i que ens està escoltant a aquesta hora. Alfredo, bon dia, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué vas sentir, qué sentiste cuando escuchaste a Arbeloa?
7: Bueno, vergüenza ajena, diría, ¿no? ¿no? Ninguna sorpresa, pero, digamos, vergüenza ajena. Como leyendo el comunicado de Valverde, me parece que son productos de ese Madrid del Florentinato de estos años, cada vez más metido en sí mismo, en su ombligo, en sus cosas, en su campana de cristal, en sus bulos. Yo creo que eso en este momento malo y de cierta descomposición, pues... se nota más, ¿no? Bueno, peor. Yo creo que Arbeloa es un hombre al que le cayó esto, no ha podido con ello y no tiene, tampoco tiene, digamos, talento para presentarse a explicar una cosa tan difícil y tan fea. Entonces escapa con tópicos y cosas muy de bajo consumo. No le compra nadie eso. Yo creo que eso no se lo compra nadie.
1: Des d'aquest punt de vista, Relaño, ahir ens plantejàvem, mentre veiem la roda de premsa, si un club que té un pressupost de més de 1.000 milions d'euros, que està davant d'una de les crisis reputacionals més grans dels últims anys, com és que dos jugadors s'enfrontin i un acabi a l'hospital, com és possible que no hi hagués una reacció molt més ben quadrada del que ha de dir l'entrenador, que és la primera persona que parla, no? No hi ha un equip de comunicació allà al darrere, no sé, entrenant-lo amb ell per dir-li, mira, et preguntaran això, això i això, respon això i això i això.
7: No, mira, el que lleva la comunicación en el brazo derecho para eso, que se llama Carvajosa, Está ahí después de ser condenado por un delito de calumnia en firme por la audiencia, porque él y un compañero desde El Mundo pues se inventaron que el anterior presidente Calderón malgastaba con una tarjeta del club. A partir de eso salieron del Mundo y los contrató el Madrid. Entonces, ese es, digamos, el grado de preparación y veracidad que pueda tener la persona de la que se podría aconsejar Arbeloa, que tampoco tiene, digamos, cabeza para explicar una cosa así. Y explicaderas que es difícil de explicar, se puede tener mucha habilidad, pero se puede uno escapar de alguna manera mejor. El Madrid, pues, está desconcertado ahora en eso, como en muchas cosas. Esto de que se peleen jugadores dentro del vestuario es verdad que pasa con alguna frecuencia, no tanta, pero dos días seguidos, los mismos, que no se haya sabido arreglar el desencuentro del día anterior, que venga muy seguido además de otro que hubo entre Rüdiger y Carreras, pero sobre todo que dos días seguidos y el segundo acabe uno en el hospital con conmoción, ya te habla de un ambiente desastroso. No se puede, después de eso, el día siguiente salir diciendo que son ejemplares y que son emblema del Madrid esos dos jugadores. Pues,
3: un orgullo, eso sí.
7: Eso es una forma calamitosa de pensar que todo lo que digas vale porque estás sentado ahí, está un tanto infatuado desde que es entrenador del Madrid. Al principio empezó con mucho postureo, la primera vez mirando así, se hizo grabar mirando las copas, según llegaba, todo lo que decía eran vulgaridades. Y bueno, hubo algún momento que parecía que le podían ir las cosas mejor, porque lanzó 4 o 5 partidos buenos, sacó un esfuerzo de voluntad, pero cuando se fueron curando los que faltaban, Bellingham, Mbappé y tal, y cambió aquella fórmula, ya le ha ido todo mal y todo de mal en peor, ¿no?
1: Relaño, per acabar, què creus que passa si avui el Barça fa una destrossa? És a dir, si avui el Barça guanya molt àmpliament el partit contra el Madrid, o potser no canvia res, perquè entenc que bàsicament el Madrid ara mateix estan tots pensant en la temporada que ve, en quanta gent ha de sortir i en Mourinho.
7: Sí, jo crec que passar, digamos, defectos en el club no passarà nada más de lo que ya ha pasado. El club está ahora mismo en una tesitura de reconstrucción difícil porque Florentino está consumiéndose como una vela y ya no tiene este club, ha sido totalmente dependiente de él, de su voluntad, y no sabe moverse incluso ahí sin él, y hay una especie de luchas internas ahí dentro, de como suele ocurrir en cualquier cambio de régimen, ¿no? Cualquier fin de régimen. Y va a tener que hacer un cierto vaciado de la plantilla, que tampoco es fácil, porque los jugadores del Madrid cobran mucho y es muy difícil encontrar ese equipo en segundón de quienes quiera, ¿no? Y por ese dinero, ¿no? Y desde luego yo sí pienso que vendrá Mourinho. Lo estoy pensando desde hace tiempo, porque para el Florentino es el único con el que se ha entendido y con el que se ha llevado bien. Y aparte de que no es fácil ahora encontrar un entrenador en esta situación para el Madrid. Venir al Madrid, sabes que se exigen títulos de inmediato, y está ahora mismo en medio de un proyecto que se tiró por mal camino, fracasado. Se cambió la media de Kroos, Modric y Casemiro por una media que presionante, que jugadores de fuerza que no tienen tanta calidad, Camavinga, Tchouaméni, propio Valverde, pero los de arriba gandulean, con lo cual no se puede hacer un equipo presionante del todo, tienen que esperar, y en ese desorden se ha ido fallando esto, ¿no? Y el Madrid no está bien de dinero encima ahora. Lo oculta, pero no está bien de dinero. El estadio ha costado el triple y no hay conciertos y está apurado. Se ha visto, ¿eh?
3: Ni el parking.
7: Claro, no funciona el parking. A Florentino últimamente no le sale. Le están fallando todos los penaltis, ¿no? Y no es fácil que venga alguien que no sea un poco... al que no le vaya a venir bien en su currículum, que en el caso de Mourinho, porque Mourinho vuelve a ser un poco un meritorio. Yo creo que cuando vino al Madrid era un entrenador en lo alto, había ganado la Champions con el Inter, le había salvado al Madrid el peligro de una final de Champions del Barça en el Bernabéu, porque esa final, si no ha jugado al Inter, no hubiera jugado al Barça, contra el Bayern era, ¿no? Sí, era contra Bayern. El Bayern, exacto.
1: Has dit Bayern, ¿no? Poquí.
7: Sí, era contra el Bayern. Y hubiera sido todo un trago, imagínate, hubiera sido todo un trago. Pero desde entonces, desde que se fue del Madrid, ha ido a menos, digamos. Ya no pisa por los clubs de altura. Yo creo que le ha perjudicado mucho que es un gamberro. Yo creo que no es mal entrenador, pero es un gamberro. Entonces, no es lo mismo dar voces en un centro comercial que en una catedral. y en las catedrales del fútbol pues ya no le han cogido, ¿eh? Claro, últimamente se le ve en otros sitios donde, oye, pues las malas composturas pasan mejor, ¿no? Pero bueno, no te lo imaginas ya en estos clubes de la aristocracia europea. Pero bueno, no hay otro y vendrá y bueno, ya veremos qué pasa.
1: No, hostia,
7: yo comento que Florentino siempre anda en una contradicción, que a él le gustan los entrenadores que son severos con los jugadores, no le gustan los que son complacientes con los jugadores, pero es con estos con los que gana. Uh-huh. Y ha ganado con Del Bosque, ha ganado con Zidane y ha ganado con Ancelotti, con señores educados que mandan con la convicción. Con los que quieren apretar, el último fracaso de Xabi Alonso ha sido justamente porque pretendía que presionaran arriba. Uh-huh. Y ya se le montó una camarilla de que este se cree Guardiola y este nos pone vídeos y este no sé qué. Hay un hábito ahí en ese club, en esa plantilla muy, muy reacio a ese tipo de cosas y hay que llevarlos de otra manera. Pero Florentino se empeña en volver a eso y no le sale.
1: 11 i 21 minuts. Alfredo Relaño, ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Una abraçada forta.
7: Un abrazo.
1: Adéu-siau. No és lo mismo gritar en un centre comercial que en una catedral. Increïble.
2: És meravellosa aquesta frase.
1: Quina frase. Poquí, tu t'expliques, no sé si una mica com l'Anaïs deia, tu no has passat un moment ahir o en els últims dies per la zona de les crispetes per veure com es deteriorava la situació al Madrid?
0: Sí, sí, sí. Jo estic a un cinema, primera fila, segona, tercera fila, pantalla panoràmica, poca gent a la sala, i em poso les files de davant perquè així tinc poca gent pel voltant. I estic gaudint de la pel·lícula. És com veure la vida de Brian, és com si estigués veient la vida de Brian, que és la meva comèdia preferida, predilecta, i el Madrid ara mateix és com la vida de Brian. Però això no treu que precisament aquesta bona estona que estem passant tots plegats, que és meravellós, saber que cada dia passa alguna cosa diferent, veure Arbeloa, que és com un xarlatan, veure els jugadors fotent-se d'hòsties, perquè no... És veritat el que diu el Relaño i el que va dir Arbeloa, que això sovint passa als clubs de futbol, però tan seguit i amb un paio que va a l'hospital no és habitual. No és una... No, és a dir, jo sí que el veig, té un punt d'excepcionalitat, que altres conflictes que pot haver un vestidor els veig diferents. Aquest és greu, aquest ha estat molt greu. I que tot això passi al Madrid, evidentment que et dona aquesta sensació d'estar vivint un moment brutal, divertidíssim, i passant-ho bé. Però clar, arriba el dia del partit i aquí cautela. Però sí, sí, també estic vivint aquest moment. El gran drama del Madrid, tots aquests anys, i el drama que viurà ara, és que el Madrid, o el problema del Madrid, és que no té un bon futbol, no té una masia. No té una masia que des de fa dècades estigui traient futbolistes de gran talent, com és la masia del Futbol Club Barcelona, i ells s'han inventat això de la fàbrica, que surten succedanis de Xavi, succedanis d'Iniesta, succedanis de Messi, i primer perquè no hi creuen, i segona perquè no han sabut consolidar una masia. I el Barcelona va poder fer el trànsit d'una plantilla que necessitava una renovació, una regeneració, cap a la plantilla que té ara gràcies a la masia. Al Madrid, això que parlava el Relaño, que haurà de fer una neteja brutal i que s'ha complicat, clar que s'ha complicat, perquè no tenen un Balde, no tenen un Gavi, no tenen un Fermín, no tenen un Lamine Yamal, no tenen un Marc Bernal...
1: Hi havia Gonzalo, no? Que semblava que...
3: El gran drama de Madrid és que a sobre són a Mourinho.
1: Bueno, clar, perquè a tu et sembla mala notícia, Mourinho... perdona. Et sembla mala notícia, Mourinho.
3: Socorro. Home,
0: des d'un punt de vista madridista, és la constatació d'un fracàs.
3: Clar.
0: Anar a buscar Mourinho ara és la constatació de que has fracassat en el teu intent. Perquè a mi em sembla que l'intent més seriós que ha fet el Madrid els darrers anys de construir un projecte de mig-llarg termini era Xavi Alonso.
3: El Madrid ara mateix, millor o pitjor
0: Xavi Alonso.
3: Uh-huh. El Madrid però, ara mateix és un polvorín i metes un piròman.
1: Uh-huh. Anaïs, com ho veus tu? Sí.
2: Home, jo crec que l'elecció de Mourinho és còmica ara mateix. Pretendre portar amb un senyor que parlant de violència li va ficar el dit a l'ull d'un entrenador de Tito Vilanova, que faltava el respecte constantment a les rodes de premsa amb l'objectiu de ser ell al centre de la polèmica.
3: Tòxic,
2: 100%, que va provocar una de les pitjors crisis del Madrid amb... no ho sé, amb símbols madridistes com Casillas, i van ser uns anys molt, molt, molt tensos.
3: I que tampoc guanyava tant, perquè tampoc, si guanyes tot fent
2: exacte,
3: això...
2: Exacte, vull dir que els resultats tampoc dius, no es tampoc... fructificaven amb el que es veia damunt del terreny de joc, i ells s'ho emportava tot a l'escena mediàtica, i per mi de la pitjor de les maneres. No sé si és la millor manera, és més, crec que definitivament no, de generar nous lideratges amb aquell equip, que és un equip que al final, sí, d'acord, està Mbappé, està Vinícius, són futbolistes que tenen molt talent, que són brillants. Ahir Hansi Flick deia de Mbappé que era el millor del món des de la seva posició, xutant des de la frontal de l'àrea, però clar, és que et falta un equip, et falta una unió, et falta gent que ataqui
3: quan
2: al
3: no
2: mateix
3: se va
2: temps
3: en el joc,
2: exacte,
3: sí,
2: que defensi, que cregui en el que s'està construint, i aquí és on la paraula equip es menja tota la resta, perquè s'ha demostrat que tu amb estrelles mediàtiques que fan la guerra pel seu compte, insisteixo, Mbappé porta dos dies sortint de Valdebebas partint-se literalment la caixa, doncs això, clar, és que no...
3: I després de baixar-se del iot, eh?
2: Correcte, i després de les vacances, després d'haver-se borrat de la meitat de la temporada, que és espalpèntic. T'he de dir que
1: Mbappé, quan el vaig veure sortir rient amb la finestra baixada, vaig pensar, a veure, també... Bueno, mira, pot ser que en aquell moment, no sé, estigui tenint una conversa
2: però
1: o
2: dos dies
1: clar,
2: consecutius,
1: quan veus
2: clar,
1: el segon
2: la,
1: dia
2: la,
1: ja penses...
2: La broma es fa sola, Xavi, dius, bé, és que és una falta de respecte cap a tot el que està passant amb l'equip que, recordem, ha estat durant 7 anys intentant fitxar-te.
1: No, però de cop perdona, suposo que ara té tot el sentit les declaracions de Luis Enrique quan deia l'any que ve
2: tot
1: vamos a controlarlo todo.
2: Clar,
1: no, és un senyor que es va treure un pes de sobre.
3: Jo només confio que el proper dijous, quan juguin davant el Oviedo, espero que juguin tots.
1: Bernabéu, eh?
3: Sí, sí. Espero que no es borri a Mbappé.
1: Sí, tu creus judici espero, del Bernabéu.
3: I a Valverde que li pongan una cadireta allà i que seu...
2: I després...
3: Vull tots
2: això
3: allà.
2: Seria una,
1: això és la reacció
2: de
1: l'escola d'Antes, no? Nens, ara al mig
3: aquí,
1: de la classe.
3: Aquí.
1: Ara te'n vas a l'escola, a la classe d'I3, dels elefants i no sé què, i ara
4: et
1: passes
4: pensaràs,
1: al matilla.
4: Pensaràs sobre
1: ara,
4: el que has fet.
1: Ara, exacte.
2: I després, una cosa, la sanció aquesta econòmica que els hi han posat és una autèntica broma. Què és mig milió d'euros amb futbolistes que estan
1: poc
2: trincant? Què? Dicep, home, és que... És la nòmina mensual. O no arriba o passa una mica. Vull dir, això... No, vaja, per mi el pitjor que et pot passar en una situació com aquesta és que t'obrin un expedient, t'obrin la porta i et diguin, mira, és que bona nit perquè no ets digne d'estar en un equip com aquest, i en lloc d'això ens dediquem a buscar qui és la persona que s'ha dedicat a filtrar el que passa i ho normalitzem i ens quedem tan panxos. No que, ho sé.
4: Bueno, i en el fons, digues, fent això Arbeló el que fa és prendre part, perquè si Valverde, si el diguem el que ho incendia tot és Valverde acusant Tchouaméni de ser un filtrador a la premsa, de ser el topo, entre cometes, el talp, etcètera, etcètera, en el fons el que fa Arbeló és comprar el discurs que qui se salta els codis del vestidor i parla amb periodistes mereix ser atonyinat, no? Una mica.
3: Ai, una altra cosa que m'ha semblat molt divertit, bueno, divertit, en fi, companys de Madrid que estaven quan Arbeloa era jugador i que han dit que Arbeloa era un topo,
1: llarga.
3: Sí, era un topo del vestuari, que s'assabentaven de coses que passaven a dins.
1: Qui era, perdona? Antonio Romero va ser a la cadena Ser, vaig sentir...
3: Romero i Manolo Lama
1: també va dir. Romero vaig sentir-ho que deia això de que quan era jugador també la selecció espanyola era dels jugadors, tant del Madrid com de la selecció espanyola, que millor es portava amb els periodistes.
3: Que més camarilla
1: que més dinars i àpats feia amb periodistes.
3: I ara es queixa. Enhorabona. Molt coherent tot. Molt divertit.
1: Marta, tu què et sembla tot plegat?
4: No, a veure, és que no sé què més puc afegir, perquè és que jo crec que l'esperpent ha quedat descrit del dret i del revés. Jo, sobretot, el que veig és que el Real Madrid té un problema que va molt més enllà del que passa entre les parets del vestidor. Jo crec que el problema del Madrid és institucional, és de desgovern absolut, i crec que d'alguna manera, si està sortint tot això, és perquè Florentino Pérez està molt feble, i així es detecta en molts estaments al voltant del Real Madrid, i crec que aquest president té les hores comptades, i jo crec que que tot s'ha de posar cap aquí, o sigui, el focus ha d'anar cap aquí. És molt divertit menjar-nos les crispetes i enriure'ns del que passa a nivell vestidor, però això és la punta de l'iceberg i el que denota és una crisi institucional molt, molt rellevant, que recorda una que ja va tenir Florentino a l'època dels Galàctics, que va acabar plegant.
1: Va dir que els havia malcriat, recordo.
4: Que els havia malcriat. Florentino ja té una edat. Jo detecto molts entorns del madridisme ja que creuen que hi ha d'haver-hi un canvi de rumb i crec que anirà molt més enllà d'aquestes pinyes, que es caguessin a pinyes, que va dir, sí, que va dir el col·lega, no? Jo crec que estem entrant en una altra fase i que bona part d'això s'explica també en la recuperació que ha fet el Barça a nivell esportiu des de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta.
1: Tornant-hi amb això que apuntes ara, clar, és que si t'ho arriben a dir fa dos anys, en l'estiu en què el Madrid és campió de Lliga i de Champions i que fitxen el millor jugador del món en aquell moment, com és Mbappé, que dos anys després seria un club amb dos anys en blanc i amb jugadors pagants entre si, amb Florentino Pérez, que semblava en aquell moment també que era absolutament intocable, comença a semblar que ja no tant, i amb un entrenador que surt de la manera que va sortir ahir. Vaja, bueno, no sé per qui tu creus que... No, si t'ho haguessin dit fa dos anys, què?
0: No, home, no. Evidentment, fa dos anys era l'apocalipsi blaugrana. Era l'apocalipsi blaugrana, amb un Barcelona sense capacitat de fer fitxatges per la famosa regla de l'1-1 i pel deute del club, amb un Madrid que fitxava el que van anomenar la BMB. Bueno, de fet, aquesta nit estarà la BMB, si Mbappé juga, que potser no juga d'entrada, però potser...
3: No se sap, potser, en teoria no està lesionat, però ja no va jugar davant l'Espanyol i estava en el Jot, i avui, pues, no ho sé... Hauríem de preguntar-li a ell: Mbappé, et sembla bé jugar avui? Et va bé jugar avui?
1: Per ser un jugador del Madrid, avui de totes maneres, sortir al Camp Nou, sabent el que ha passat aquesta setmana, tampoc no és
3: per
1: fàcil.
3: Per això està, i per això cobra, eh?
1: Ja. Sí. No, si no ho justifico.
0: I a més sense cap... El que jo sí detecto, el que jo sí veig, és que el Madrid no té ara mateix un estat d'ànim com per dir, anem a netejar una mica les vergonyes. Mm. Veig un equip realment que no té la sinergia d'aquestes. I jo sí, però jo també, a tot el que s'ha dit, jo vull dir afegir una cosa. Si el Barcelona de Flick no hagués guanyat la Lliga la temporada passada, no li hagués guanyat la final de Copa en un cara a cara amb el Madrid, i no li hagués guanyat la final de Supercopa fa 5 mesos, segurament, o possiblement, no, la crisi del Madrid no seria tan... No sé, també. Per mi hi ha dos problemes.
4: Potser, la decadència potser estava arribant, però s'ha accelerat moltíssim.
2: És que es va encarregar un entrenador. El Barça s'ha carregat el primer entrenador. Xavi Alonso no hi és per la Supercopa. Llavors, això ja és una mostra de fins a quin punt els dos equips es retroalimenten.
1: I és més,
2: els èxits d'un són els desastres dels altres.
1: Si us hi fixeu, la crisi d'aquesta temporada, perquè vull recordar que a inici de temporada el Barça estava patint aquesta temporada.
3: Tu deies abans...
1: Van al Bernabéu, perden,
3: i és el clàssic,
1: i allà comença el problema. Vinícius amb aquella sortida de to, és l'inici del final d'això. No?
3: El pecat original està ahí, en que en aquell moment... el club, i quan es diu el club és Florentino Pérez, hauria d'haver recolzat el seu entrenador i castigat a Vinícius. I ahir es va demostrar que Alonso no tenia el poder dins del vestuari, i això els jugadors ho detecten rapidíssim, i ahir va ser on es va començar a enfonsar tot.
1: Què deu pensar Xavi Alonso ara mateix?
3: Del Bernabéu.
1: Com s'ho deu estar mirant, Xavi Alonso, tot
3: això? Supongo que s'està partiendo el culo. Supongo.
4: Sí, amb crispetes, i si té un gat, doncs anar-lo acaronant.
2: És un blaugrana més ara mateix, amb aquest panorama.
1: I a tot això, insisteixo, perquè...
3: I a tot això, sona Mourinho.
1: Sona Mourinho, exacte.
4: És que és molt horror. Dius, què necessita? Què és el més ideal ara mateix al Real Madrid? Que torni Mourinho,
1: una neteja de vestidor important, perquè, clar, hi ha gent que ja està dient que marxin
0: no
1: 10.
0: No? Digues. Poden fer-la.
1: No poden fer-la.
0: No la poden fer. No, aviam, com va fer la neteja al Barcelona? Posant... devaluant jugadors... i posant... i fent créixer el... fent créixer el deute del club. Així és com ho va fer el Barcelona, el Madrid. Jo no crec que Florentino Pérez ho vulgui fer, perquè a tot el panorama del vestidor que ja hem analitzat, afegeix-li que el Bernabéu no està produint tota la quantitat de negoci, que el volum de negoci que Florentino pensava, perquè no pot fer concerts, perquè la concessió dels bars no funciona, perquè tenen queixes veïnals pels pàrquings, per moltes coses. És a dir, no és només que el primer equip s'hagi convertit en la vida de Brian, és que a fora cap dels plans que hi havia establert li estan sortint. Per tant, aquesta neteja que ja ha dit el Relaño, jo la veig molt difícil de fer, molt complicada de fer, tant des d'un punt de vista financer com des d'un punt de vista esportiu, perquè el Madrid, insisteixo, no té un fenomen com és la Masia, pels motius que sigui, que és motiu d'un altre debat, genera futbolistes generació rere generació, futbolistes d'un perfil molt concret. El Madrid, això, pel que sigui, m'imagino que el Madrid també té talent, també té futbolistes.
3: El Madrid genera continguts.
2: Netflix, pròximament en Netflix.
4: Mira, jo proposo, així en broma, proposo que el Vázquez Montalbán de periodisme, aquest premi que dona el Barça, sí, així en broma, se li doni a Tchouaméni a la propera edició, així com a símbol de tot plegat.
1: Haurem de seguir el que passi
3: bé,
1: avui.
3: Xavi?
1: Si ho he passat bé, jo amb vosaltres sempre m'ho passo bé. No depèn de la realitat, però depèn d'estar amb vosaltres, que sempre m'agrada. I un altre dia parlarem també, i s'haurà d'analitzar, evidentment, també, la situació de l'Espanyol, eh? Compte amb l'Espanyol després del partit d'ahir.
3: Mare meva.
1: Perquè la temporada, a veure si encara hi haurà patiment fins al final. Gemma Herrero, Anaïs Martí, Joan Poquí, Marta Ramon, una abraçada forta. Us escoltem, a partir de les 7 de la tarda, com deia el Pou. Prèvia XXL.
4: Som-hi amb les crispetes.
1: Ara. Poquí, una abraçada, gràcies, que vagi bé.
0: Adéu, abraçada.
1: 11:36. Ara tornem.
8: RAC 1. Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
9: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodant.
10: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
9: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre. Lleida surt al carrer per celebrar la festa major. Del 8 al 11 de maig, no et perdis l'espectacle de drons, la batalla de flors a la Rambla de Ferran i les revetlles als Camps Elisis. Consulta el programa a festeslleida.cat i gaudeix d'una festa que és per a tothom. Ajuntament de Lleida.
11: Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys del que importa.
12: Per Magel, l'èxit literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
13: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat
15: i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast.
17: Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
20: I també els podcast originals de RAC1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
22: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
26: Més RAC1. Tots som un milió.
27: Notícies.
28: Contingut exclusiu.
27: Ràdio en directe.
28: RAC més 1.
27: Podcast.
28: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més.
29: A RAC1, dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 5:03, no us n'aneu enlloc perquè, si recordeu, aquesta setmana vam tornar-ho a recordar, la cançó Em dones força, del Sergio Dalma i l'Escolaria de Montserrat del 2011, aquella cançó que va ser molt, molt, molt, molt popular a través de la Marató de TV3, vam saber que aquesta setmana que es cantarà amb la visita del Papa d'aquí a un mes a Barcelona. Ens hem preguntat on deu ser aquell escolanet que feia el solo al costat de Sergio Dalma. I no només ens ho hem preguntat, sinó que l'hem trobat. I no només l'hem trobat, sinó que l'hem portat fins a la ràdio. D'aquí uns instants, l'escolanet que cantava amb Sergio Dalma, aquell Em dones força. Però abans... pendents tota la setmana i, de fet, tot el matí d'aquest procés de desembarcament dels passatgers de l'Ondius, aquest vaixell, aquest creuer amb el brot d'antivirus, el Joel Penya hi estava pendent i crec que té amb diverses novetats perquè s'han anat produint els desplaçaments d'algunes de les persones que hi ha a l'interior. Quina és la situació ara mateix, Joel Penya?
2: Doncs ara mateix els 14 passatgers els 14 passatgers i tripulant, vaja, de l'estat espanyol amb nacionalitat espanyola que hi havia dins l'Ondius ja són a l'aeroport pujant a l'avió que els ha de dur fins a Madrid, fins a l'Hospital Gómez Ulla. Finalment han desembarcat de l'Ondius en dos viatges en llanxa, no de 5 passatgers, sinó de 7 passatgers cadascun. Han arribat a la costa aproximadament fa una hora i escaig, han marxat amb els autobusos de l'UME, dos viatges, dos autobusos, els han portat fins a l'aeroport i ara ja estan pujant a l'avió per marxar cap a Madrid.
1: Per tant, en els pròxims minuts, els passatgers catalans i espanyols que hi havia a l'Ondius ja seran dalt d'aquest avió que els durà fins al Gómez Ulla de Madrid. La resta aniran desembarcant al llarg del matí d'avui, i del dia, vaja.
2: Efectivament, si la previsió que han donat aquest matí és que ara desembarquin els que volaran amb avions belga i dels Països Baixos i seguiran desembarcant fins que demà l'últim avió arribi a la tarda, que és el d'Austràlia, que durà és amb nacionalitat d'Austràlia, Nova Zelanda i els Països Baixos. Ai, els Països Baixos no, perdó, i el sud-est d'Àsia.
1: Gràcies, Joel, una abraçada. Fins ara.
2: A vosaltres, fins ara.
1: Dos, tres... perdó. Quatre minuts i seran 3:15 del matí. De seguida, l'escolanet que va cantar amb Sergio Dalma amb Dones Força.
5: RAC 1. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: RAC 1. La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
14: RAC 1. Tots som un milió.
15: RAC 1.
14: Aquest diumenge, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó a l'Europa Villarreal B de Primera Federació. Pendents del Tarazona Nàstic. Serem a Fontajau a l'Espar Girona València. Partit de tornada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. A més, la Champions d'Hockey Patins. El Gran Premi de França de MotoGP. I a partir de les 7, Barça Reial Madrid a SAC amb Fotli Pou i companyia. I per rematar-ho, si el Barça guanya la Lliga, un tu diràs molt especial fins que faci falta. El Barça Juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: RAC 1. Tots som un milió.
14: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
14: Tot el que sona a RAC 1.
22: Contingut exclusiu.
14: RAC més 1.
22: Fàcil.
14: Ràpid.
22: Còmode.
14: RAC1.cat.
22: RACU.CAT.
14: RAC1.cat. A RAC 1, Via Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó.
1: Pràcticament 3:15 del matí. Falta un mes just per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i aquesta setmana hem començat a saber com s'omplirà l'agenda durant la seva estada a casa nostra. S'ha anunciat la visita a Brians, també que passarà per Montserrat, per la Sagrada Família, i una altra de les novetats que hem sabut és la missa multitudinària que oficiarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Missa on, si tot va bé, hi haurà una actuació musical en català. Gran tema. Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat interpretant junts amb Dones Força aquesta versió en català del You Raise Me Up. Molts la vau conèixer per la marató de TV3. Doncs sapigueu que acabeu de viatjar 15 anys enrere perquè aquesta col·laboració entre el Dalma i l'Escolania de Montserrat es va fer precisament el 2011, aquella marató dedicada a la regeneració de trasplantaments d'òrgans i de teixits. Potser també heu recordat, escoltant la cançó, que hi havia un nen entre l'Escolania de Montserrat que feia un pas endavant en algun moment de la cançó i el col·locàvem just al costat del Sergio Dalma i feia aquest solo.

0: Ens hem preguntat aquesta setmana què se n'ha fet d'aquell dent, no? On deu ser i si encara deu arribar aquelles notes. L'hem trobat i l'hem portat fins a la ràdio. Com estàs, Lluís Travesset? Bon dia.
1: Molt bé, gràcies.
0: Mira, t'ha canviat la veu bastant, eh? A veure, pots tornar a dir bon dia?
1: Bon dia.
0: No arribes ja, no? Allò?
1: No, ja no.
0: Qui era aquell nen que va cantar amb el Sergio Dalma? Què feia? Què li agradava? Com doncs, ho va viure, allò?
1: Jo era un escolanet de Montserrat, que vaig estar 5 anys a Montserrat vivint i que vaig tenir la sort de participar a la Marató del 2011 i fer aquesta cançó que encara tots recordem.
0: Increïble el tema, eh? Sí. Perquè és un temazo.
1: És un temazo, diuen, totalment.
0: N'eres conscient de l'impacte que tindria en aquell moment, no?
1: Al principi no, però després, quan es va portar a la tele, no? I tot el que va passar després, doncs sí, que s'ha vist que va ser totalment un èxit.
0: Quina edat tens ara, Lluís?
1: Ara tinc 27 anys.
0: 27 anys. Sí. Clar, per tant, si em fa 15 d'això, vol dir que allà en tenies 12, 11 o 12, suposo, sí. Era en el tram final de la teva estada a l'Escolania o era al principi?
1: Era l'últim any.
0: Era el teu últim any? Sí. O sigui, al cap d'uns mesos vas deixar
1: al
0: de ser...
1: Al cap d'uns mesos, allò va ser el desembre, el juny, ja vaig marxar.
0: Has continuat cantant?
1: No. Vaig seguir...
0: No?
1: No. Vaig seguir
0: si
1: la
0: tenies
1: música.
0: Una veu increïble.
1: Ja. Yeah. Però em va canviar, no em vaig acabar d'adaptar a la veu d'adult. I bueno, vaig seguir amb el clarinet, que jo tocava el clarinet i el piano, vaig acabar el conservatori i després bueno, la meva vida ha donat una altra volta professional, però la música la tinc com un hobby ara mateix.
0: Tocant el clarinet?
1: Sí.
0: No bueno, cantant?
1: I el piano, sí.
0: I el piano?
1: Cantant no. No m'hi he posat encara, però segurament en algun moment de la meva vida m'agradaria tornar-ho a agafar.
0: Sí, eh? Sí. Tornar a cantar. Sí. T'emociona tornar-te a sentir de petit o no?
1: Sí. És molt bon record i em venen a la ment doncs, tot el que vaig viure allà a Montserrat i m'agrada molt sempre quan me la posen.
0: Algú t'ha trucat per anar a l'Estadi Olímpic o no?
1: No, però si algú em vol trucar estic obert a...
0: Bueno, clar, però si dius que no cantes igual ja no...
1: Bueno, però la tècnica segueix estant allà. No.
0: Sí, tu creus que cantes bé encara, eh?
1: Sí.
0: Cantes bé, però no pots fer aquestes notes.
1: No arribo a les notes que arribava, però bueno...
0: O sigui, fer un duet amb el Sergio Dalma t'hi atreviries.
1: Sí, ell vol.
0: Tu sabies qui era en aquell moment? Perquè tu eres una criatura, clar.
1: Jo era una criatura i el Sergio Dalma no, jo no sabia qui era. Però bueno, de seguida ens ho van explicar a l'Escolania. Evidentment la meva mare sabia qui era perquè li agradava molt.
0: Bueno, clar, la teva mare devia estar...
1: Sí, estava molt contenta. I bueno, després ja ens van conèixer i l'he anat seguint la trajectòria.
0: Què se n'ha fet de tu? O sigui, què et dediques? Perquè m'has dit camins professionals...
1: Sí, jo ara sóc podòleg.
0: Ets podòleg?
1: Sóc podòleg ara mateix.
0: No fotis.
1: Sí. De fet, és una professió, bueno, és una vocació que jo tenia ja des que estava a l'Escolania.
0: Què dius?
1: Perquè jo anava els divendres, quan sortia de tota la setmana d'estar a Montserrat, alguns divendres havia d'anar al podòleg perquè tenia els peus molt plans i portava plantilles. I un dia allà a la sala d'espera, esperant-me a la clínica, mirant allò els quadros d'anatomia que tenia aquell home penjats a la saleta, dic, ostres, m'interessa. I vaig pensar, m'agradaria ser com ell, no? I des de llavors que ho deia i vaig estudiar aquí a la facultat de Bellvitge i bueno...
0: Que fort, perquè estan 5 anys a Montserrat, que pot ser un lloc de vocacions. Cantant al costat de Sergio Dalma, que podria ser un altre lloc de vocacions, la vocació la vas trobar en una sala d'espera d'un podòleg.
1: Sí, és curiós, però va anar així, realment.
0: No, ha de ser així. Escolta, com va anar això? És a dir, perquè, clar, tu estàs a l'Escolania, una de les gràcies, entre cometes, que tenen aquests cors europeus és que el so és comunitari, no? No té aquesta cosa tan americana de ara que un fa un solo per aquí, ara fa un solo per allà. Per tant, la decisió de que tu siguis solista no sé com es pren ni com funciona.
1: Bueno, és veritat que la música litúrgica que cantàvem hi havia moments que hi havia solos i pues, jo i un parell de companys més érem els que habitualment els fèiem, no? Llavors quan es va decidir a fer aquesta cançó ens van portar un momentet al despatx del director i van fer com una prova de so, van venir els productors i de seguida van decidir, no recordo exactament com va anar, però van decidir que seria jo el que ho faria.
0: Qui ho va decidir, això?
1: I jo penso que els productors de TV3,
0: qui eren?
1: Juntament amb el...
0: Eren coneguts, els productors, o no?
1: Sí, un està ara a Eufòria, és que no me recordo el nom.
0: Qui és? El
1: Jordi Cubino.
0: El Cubino? Ah, el Cubino estava en aquell despatx quan et
1: trien. Sí.
0: Hosti.
1: Em sembla que sí, no ho recordo malament. Sí.
0: I no us heu tornat a veure amb el Cubino?
1: Tampoc.
0: No. Doncs mira qui entra. Jordi Cubino, acaba de passar l'estudi. Com estàs, Jordi? Posa'm una mica de l'Em dones força, perquè així...
2: Ha crescut una mica, no?
0: Ha crescut una mica.

0: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
2: Primera, pot ser que no te la compri.
3: Caigut. I aleshores, res, pues, un cop això ja tenien clar que cap on volia fer la producció, vaig estar escoltant la cançó i vaig dir, necessitem, per compensar, sobretot el tema de l'Escolania, que era molt dolç, una veu trencada, no? I aleshores se'ns va acudir el tema del Sergio Dalma. I ajuntar això era com bastant explosiu, llavors. Però se'm feia una mica passat que el Sergio, o el Josep, cantés tota l'estona la cançó i vaig dir, a la segona estrofa necessitaria una veu de solista dels Nanos, no? Uh-huh. I vam seleccionar quatre, vaig anar al, no sé si te'n recordes, al despatx aquell amb un piano.
4: Sí, el Bernat.
3: Sí, i van entrar tot acollonits, sobretot ell, anava molt acollonit, sí? Es va posar sí? Al costat.
2: Tu recordes si estaves nerviós o no, Lluís?
4: Segurament, una mica sí, perquè no sabia de què anava la cosa.
2: Clar, i llavors els hi demaneu que cantin aquesta estrofa,
3: sí, entenc. Sí, estava jo al piano, me recordo, i li vaig demanar, canteu aquesta estrofa, sí. I a mi el que m'agradava més va ser ell.
2: Va ser aquesta veu que fa això, no?

0: sigui, t'hem d'imaginar allà al piano fent això que està sentint la cançó
1: i, ell va
0: i tu dient, ah, és aquest.
1: I de seguida ho vaig veure, eh? I no que els altres nanos cantessin malament, però és que ens encaixava per tot, no? Per el tipus de veu que jo buscava, la imatge i tot, innocent, que me recordo que quan vam sortir el dia de TV3 de la Marató va sortir plorant del plató.
0: Ah, sí?
1: I vaig dir, on vas plorant?
0: Ho vas passar malament el dia de la Marató, o què?
2: No, de l'emoció, de...
1: Ah, sí, sí.
2: Sí, va ser molt maco, recordo...
0: Sí, perquè vau fer... Acosta't una miqueta més al micròfon, perdona, Lluís. Vau fer actuació a la Marató? Això ja no ho recordo tant.
1: Sí, vam fer una actuació el dia de la Marató.
0: Al plató?
2: Sí, en directe, sí. A les 9 de la nit.
0: Tota l'escolania? O hi éreu
2: sí,
0: tu i el Sergio?
2: No, tota l'escolania i el Sergio i jo.
1: Sí, sí.
0: Clar, devies... Tu tenies clar que seria un èxit, però és que el temps t'ha donat la raó.
1: Sí.
0: O sigui, Covino, aquest és una de les cançons més recordades a la història de les maratons.
1: Jo crec que sí, jo crec que és de les més recordades. Penso, vaig fer una altra pel Covid, que la vaig composar jo, aquesta del Serem Més Forts, que també va ser molt, molt sonada, però com a tema, diguéssim, una versió d'una cançó, que això és un tema clàssic americà que cantava Josh Groban, que era un tema molt clàssic, no? Jo crec que va ser el més recordat. I a més, jo ho vaig tenir tan clar quan vaig veure la imatge de Sergio Dalma i l'escolania. És que em quadrava.
0: La moreneta tan... de fons. Sí, sí. Ai, la moreneta, la muntanya de Montserrat.
1: Bueno, a mi quasi m'excomulguen, eh?
0: Què?
1: Si no, si te'n recordes.
2: És que jo penso que té molt mèrit convèncer l'escolania en aquella època perquè cantés una cançó que no fos litúrgica i que fos una mica de
0: ara,
2: tele,
0: ara
2: no?
0: Ara canten amb la Rosalía i tot.
2: Sí, ara ja... Vam obrir pas, eh?
0: Sí? O sigui, aquella època no éreu tan... Era més purista, la cosa.
2: Sí, sí, sí.
1: I la veritat, doncs t'explico això.
0: Però per
1: això.
0: Què? Què te va passar?
1: No, què em va passar? No sé si te'n recordes. Recordo, jo vaig gravar la veu del Sergio al meu estudi, sí. A Barcelona, i vaig anar a gravar l'escolania in situ on ensejaven, aquell anfiteatre que teniu per assajar. Sí. I me recordo que hi havia un tros que no sortia, que no m'acabava d'agradar. I ja portaven, em van dir, a la pressió que tenia, a les 10 han d'anar a dormir, a les 10 han d'anar a dormir. Jo, eren les 9:45, no sortia un tros, i me recordo que va sortir i em va sortir de l'ànima, perquè ja saps que no tinc filtre.
0: Ai.
1: I vaig dir, hòstia, la mare de Déu! Tots els frares escandalitzats amb les mans al cap, només faltava el cura de l'exorcista per allà tirant-me aigua consagrada.
0: Has de vigilar, home, on es diuen aquestes coses.
1: Ja ho sé, però va sortir del cor.
0: Encara que si has pogut dir un cas amb el que sigui, eh?
1: Sí, ho sento, i mira que m'estimo molt Montserrat. Perdoneu-me, eh, Santa Maria.
0: Ara no et convidaran tampoc allà a Montjuïc, diguen aquestes coses, per la visita del papa.
1: Ah, no ho sabia. Bueno, sé que canta.
0: Home, canta el Sergio Dalma.
1: I l'escolania. El que passa és que no tenia pensat ni que em convidarien.
0: Però una cosa, li he dit a en Lluís que estaria bé que fessin el duet una altra vegada.
1: Home, seria molt xulo, no?
2: Endavant.
1: Una octava baix, no?
2: Sí.
0: Una octava o dues?
2: No, una.
0: Una ja va.
2: Una ja està bé.
1: Sí.
0: És que li preguntàvem això, clar, no hem sabut res més d'ell. Tu no has estat en contacte amb ell tampoc.
1: No.
0: Li has perdut la pista i ara és podòleg.
1: Ets podòleg?
2: Sí.
1: Ostres,
2: sí, la vida dona moltes voltes.
1: Vas passar d'aquí dalt a aquí baix?
2: Sí, de cap a peus.
0: Exacte. Del cap, de cantar cap amunt, a mirar cap avall.
1: Molt bé, és un crac.
0: És així.
1: Un crac.
0: Però sobre això, ell diu que la veu encara... O sigui, no pot fer allò, però el que el... És que això m'interessa, eh? O sigui, el que ha cantat bé de petit, segur que cantarà bé de gran, o no?
1: Sí.
2: Sí, jo crec que tinc la tècnica, poder hauria d'entrenar... més, però jo crec que està allà i que podria cantar bé, sí.
0: Sí, sí. Estàs d'acord amb això, sí?
1: Completament, a més, heu de comptar, ara parlant seriosament, tot era seriós, però amb una mica d'humor, que l'escolania és una gran escola a nivell musical, és una escola a nivell universal, i jo penso que a part de, jo ho sabeu,

0: A part dels valors que apreneu i tot el que apreneu, el que s'aprèn musicalment a l'Escolania és brutal. Molta gent molt important del món de la música ara mateix ha sortit de l'Escolania de Montserrat.
1: Sí. Com recordes tu haver-hi entrat? Perquè, clar, jo no sé si hi ha antecedents o alguna cosa
2: així. No, la meva mare va veure un anunci de les Portes Obertes i vam anar-hi. Llavors els va agradar molt com el projecte d'ensenyament que donava l'Escolania. I res, llavors fas una prova d'una convivència i unes proves més tirant acadèmiques, tant d'assignatures generals com musicals, i et seleccionen.
1: Perquè tu tenies 9 anys.
2: Jo tenia 9 anys.
1: Les coses acadèmiques, tu feies música, entenc, ara.
2: Sí, feia música a l'escola de música de la meva ciutat, però res més enllà.
1: Mm-hmm. I llavors recordes aquestes proves?
2: Sí, recordo aquestes proves, les convivències, i jo al principi no hi volia anar. Perquè jo
1: no volies anar,
2: no volia anar a l'Escolania. Perquè jo tenia els meus amics a Tarragona, jo soc de Tarragona, ja tenia el meu grup d'amics, jo estava bé a casa. I els meus pares em van dir, mira, és una oportunitat per tu, el primer any hi vas, entre cometes, obligat, no? I si t'agrada ja t'hi quedes. I, francament, el primer any em vaig enyorar molt dels meus pares, perquè era molt petit, però em va agradar i el següent any vaig dir que sí, que seguia. Mm. I vamos, estic molt content de que hagués anat així.
1: Què era per un... Què va ser per tu? És a dir, tu vas allà i passes l'any allà, evidentment.
2: Sí, o sigui, els caps de setmana, el divendres a la tarda, baixàvem. Estàvem el dissabte a casa i el diumenge al dematí estàvem un altre cop allà perquè, clar, has de cantar la missa i les vespres. Uh-huh. I, bueno, és molta, molta intensitat, ¿vale? Realment és un nivell d'exigència molt gran per un nen, no? Però penso que et dona després uns valors que m'han servit pel futur.
1: I és una escolania que ha canviat molt, ara no només amb l'obertura aquesta, que igual has fet mitja broma, però potser sí que va ser culpa vostra, no?
2: És que jo penso que és la primera cançó fort, una mica més...
1: Una mica pop.
2: Sí, totalment, exacte.
0: Sí, la veritat... Però
1: tu recordes que es negociés amb l'escolania i que posessin dificultats o no?
0: No van posar cap dificultat. No. La veritat és que ells també volien obrir-se, van veure que es feia molt de respecte, la cançó la van fer molt de respecte, amb ells els encaixava molt, sobretot entrar per aquest punt de vista pop, però molt respectuós. Mm. També vaig gravar una orquestra simfònica a Londres, o sigui, em vaig currar molt el que és la producció. Llavors no era una cosa jo amb un grup i tal, no, vaig fer una cosa per envoltar tot el que ells volien a nivell de valors i musical perquè evidentment me l'acceptessin, això serà molt clar.
1: Bueno, la demostració de que vas encertar amb el to i la manera és que triïn aquesta cançó per rebre el papa.
0: Sí, va ser sorpresa. L'altre, jo quan vaig entrar-me l'altre dia per xarxa social vaig flipar. Vaig dir, hòstia, que maco, perquè quedarà molt xulo, però vaig dir, hola, que guai, no?
1: Perquè, perdona, l'adaptació és teva? O quina part, diguem-ne, de tot?
0: La producció, els arranjaments, sí, vaig fer-ho tot, perquè, clar, jo quan no existia això, vull dir, es va fer perquè jo un dia, 4 anys abans, vaig escoltar la cançó amb un playlist de Spotify, i vaig dir, hòstia, aquesta cançó és molt bona, l'hauríem de fer, i a més, té un punt litúrgic, la cançó.
1: Totalment. Jo crec que és una cançó que podria ser un estàndard religiós perfectament, però a la vegada és una cançó bonica en general. És a dir, no tindria per què ser només religiosa.
0: Sí.
1: Ara, jo no sé si ho has vist, però hi va haver una època, sobretot després d'això, que jo crec que es posaven enterraments. O sigui, que hi havia gent que la demanava precisament en cerimònies d'aquestes molt, molt lluïdes.
2: I bodes també.
0: I bodes, sí. Home, i a més, jo penso que va ser la porta. Recordo que vaig fer després un altre amb Mònica Naranjo, que van gravar la Sagrada Família, i va ser la mateixa, van copiar el model que van fer servir amb l'Escolania, el mateix.
1: Per què no vas seguir cantant?
2: Jo tenia clar que la música era un hobby, i no m'hi veia professionalment. Jo la veia més com per disfrutar, no? I a part que ja tenia una altra vocació.
1: Si vas anar a la consulta del podòleg i ja vas veure-ho clar, doncs ja està. Sí, saps? Si hi havia podòlegs a la família, no.
2: No, cap.
1: Ni metges, ni res similar.
2: No.
1: Els pares a què es dediquen?
2: Són funcionaris.
1: Sí, que, sí. I artístic tampoc, eh?
2: No saben música ni res. No.
1: Algun familiar a prop o no?
2: No.
1: Artístic?
2: No.
1: Tens germans, tampoc?
2: Bueno, anaven a l'escola de música també, però no s'hi van dedicar. O sigui...
1: Et feien gaire la conya amb això de la cançó aquesta quan es va fer tan popular?
2: Sí, bueno, la meva família, els meus amics, no? Sempre hi ha un moment que la posen. I que...
1: Ah, sí, eh?
2: Sí,
1: celebracions familiars apareix la cançó.
2: Al cap d'any, no? A les 3 del dematí...
1: I surt el nen, no?
2: Sí.
1: De cop te la posen.
2: Sí.
1: Que, per cert, les celebracions aquestes, quan ets escolanet, suposo que també per Nadal i tot això has d'anar a treballar, bueno, has d'anar a cantar.
2: Sí, per Nadal hi ha missa del gall,
1: clar.
2: Tota la nit, és una missa molt llarga de 3 hores, fins a la 1 de la matinada, o les 2, i llavors el dia de Nadal també hi ha missa, després ja anem a casa per Nadal. Sí.
1: Cubino, jo no vull dir res.
0: Digue'm.
1: Però un duet amb el Sergio Dalma i ell una altra vegada,
0: home,
1: 15 anys després...
0: Estaria molt bé.
1: Alguna cosa s'hauria de muntar.
0: Alguna cosa s'hauria de muntar. Jo, per mi, tens les portes obertes per fer el que vulguis.
2: Jo també, si ens estàs sentint el Sergio...
1: S'hi ha de posar el Sergio Dalma, no?
0: Jo crec que el començaria. A més, a mi la Vall de Montserrat em va perdonar, que ho sapigueu. Perquè mira, aquesta creu que porto, que la porto sempre...
1: Hòstia, portes una creu?
0: Sí, sempre la porto, me la va beneir l'abat. Li vaig demanar, dic, hòstia, vull que me la beneixi. Una altra cosa.
1: No, hòstia, no li vas dir, espero.
0: Li vaig dir, me la pots beneir, i la porto sempre. O sigui, imagina si tinc devoció.
1: Però ja la tenies, la creu aquesta?
0: No. O sigui, la vaig comprar expressament perquè la volia tenir i volia que me la beneís. Suposo que em va perdonar, va dir, bueno, el xavalet aquest que ha dit això el perdonarem i fem un exorcisme i ja està.
1: Jordi Cubino, moltes gràcies per participar d'aquesta sorpresa. Lluís, escolta, mira, se saluda d'ells. Bueno, sapigueu que la frase que li ha dit al Cubino quan l'ha saludat, hosti, t'has fet una mica més alt. Efectivament, ha crescut una miqueta. Lluís Travesset, ha estat un gust, de veritat, moltíssimes gràcies per venir fins aquí i esperem que Déu Nostre Senyor, els àngels li facin arribar aquesta entrevista al Sergio Dalma i a veure si algun dia, sortint d'aquesta entrevista, podeu muntar un duet 15 anys després.
2: Tant de bo.
1: Gràcies, de veritat.
2: Gràcies a tu.
1: Les 12:02, hora d'actualitzar la informació. I a aquesta hora del matí, Mariona Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quim Salvador, bon dia.
4: Bon dia.
1: Els passatgers catalans i espanyols a l'Ondius ja són a l'aeroport de Tenerife.
3: Sí, pendents a aquesta hora que pugin a l'avió que els ha de portar a Madrid. Fa poc més d'una hora que han desembarcat de l'Ondius els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. Ho han fet després de passar totes les comprovacions mèdiques. Un cop arribin a Madrid, els han de traslladar a l'Hospital Militar Gómez Ulla per fer quarantena. Anem cap a Tenerife amb l'enviat especial de RAC1, Joel Peña.
5: Al port de Granadilla tothom té ja un ull posat al cel, pendents que passi l'avió amb els primers passatgers desembarcats, i un altre pendents també, ull d'una nova compareixença de la ministra de Sanitat, Mònica García. Finalment, els passatgers han abandonat l'Ondius en dos viatges, en llanxa, amb 7 dels passatgers de nacionalitat espanyols en cadascun d'aquests viatges. Ara pendents que s'enlairi el vol, que els durà a Madrid, i mentrestant el port continua l'ampli dispositiu amb entre d'altres membres de l'OMS. Una de les portaveus ha explicat que, tot i tenir símptomes, els passatgers hauran de fer quarantena igualment.
6: Es posible, pero aún tenemos que esperar porque el periodo de incubación puede ser hasta 6 semanas. Por eso todos los pasajeros y los tripulantes estarán en una cuarentena por aproximadamente 42 días.
5: Mentrestant, els tècnics de Medicina Exterior continuen fent la revisió mèdica als passatgers. Els propers a embaixar seran els dels avions belga i neerlandès.
3: Pendents també aquesta hora, com dèiem, dels ministres de Sanitat, Interior i Política Territorial que han de compareixer per donar més detalls del dispositiu. De moment, al port de Granadilla també continuen tots els protocols per desembarcar els passatgers d'altres nacionalitats que viatjaven al creuer i portar-los als seus països d'origen. Aquest operatiu està previst que s'allargui fins demà a la tarda. Més qüestions. El Departament d'Educació vol tornar a seure amb els sindicats per reduir la tensió d'aquests últims dies amb els docents. La consellera Esther Niubó ha anunciat aquest matí al Via Lliure de RAC1 que es reuniran dijous que ve en una taula sectorial. Una trobada que arribarà després de la manifestació dimarts a tot el territori. Ara bé, Niubó avisa que no té intenció de reobrir la negociació sobre el pacte signat amb la UGT i Comissions Obreres.
7: La negociació no n'hi ha hagut com a tal en aquests moments. Sí que hi ha hagut converses, hi ha hagut doncs, reunions, hi ha hagut doncs, diàleg, una interlocució constant amb molts d'aquests sindicats, però penso que és important doncs, que en la situació de conflicte en què vivim, no, de 17 vagues en un mes a finals de curs, que, com a mínim, penso que hem de tornar a seure i hem de poder escoltar-nos a tots.
3: El sindicat CGT, però, ha lamentat que la consellera convoqui a la reunió els sindicats que s'han adherit al pacte. Això quan hi ha 17 jornades de vagues convocades en un mes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys per agredir una persona sense llar a Rubí. La víctima, de 58 anys, va patir danys físics i emocionals i va necessitar atenció mèdica. L'acusen d'un delicte d'odi per aporofòbia, la fòbia contra persones pobres. L'atac va passar fa un any en un supermercat on la víctima carregava el telèfon. El detingut va etzibar-li un cop de puny a la cara després d'increpar-lo. El va deixar a terra i va marxar del lloc. La policia el va detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès.
4: Esports, Kylian Mbappé no jugarà al Barça-Real Madrid d'aquesta nit al Camp Nou, en què l'equip blaugrana es pot proclamar campió de Lliga si guanya o empata. El davanter francès del Madrid s'assuma a les baixes de Valverde, Rodrigo, Mendy, Carvajal, Militao i Guller. La novetat de la convocatòria blanca és el porter Thibaut Courtois, que torna a la llista després de 7 setmanes absent per lesió. També hi és Tchouaméni, protagonista de la baralla d'aquesta setmana amb Valverde. El Barça encara no ha fet pública la seva llista de convocats, però recuperarà Koundé després de complir sanció i podria entrar-hi també Christensen, després de més de 4 mesos lesionat. Lamine Yamal és baixa també per lesió. El partit és a les 9 del vespre, en prèvia de 2 hores a RAC1. En bàsquet, en joc des de les 12 a la Lliga CB, Hajo Post Lleida 5, Bilbao 2, encara al primer quart. A 2:15 arrencarà el Morabanc Andorra, Baxi Manresa. I Máximo Quiles ha guanyat la cursa de Moto3 del Gran Premi de França i és més líder del campionat. Ara és a punt d'arrencar la cursa de Moto2 i a les dues la de MotoGP amb Pol de Peco Bañaya i sense Marc Márquez, que serà operat avui a Madrid de l'espatlla i el peu drets després de lesionar-se a l'esprint d'ahir.
3: I el temps, les properes hores s'han de mantenir tranquil·les en espera que a mitja tarda apareguin ruixats i tempestes a les comarques de Lleida i a l'interior de les de Tarragona, que al vespre més desgastats arribaran també al litoral sud, la Catalunya central i el Pirineu oriental. La majoria de temperatures s'acabaran movent entre els 20 i els 25 graus, les més altes de les comarques de Girona, on bufarà vent moderat que també es deixarà notar al nord de les comarques de Barcelona.
8: Dia lliure amb Xavi Bundó.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
11: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
12: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
13: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
14: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
15: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
16: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
17: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
18: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
19: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
20: Nil Moliner.
19: Joan Dausà.
20: Mamaduixa.
19: Maria Jaume.
20: Max Navarro.
19: Siderland.
20: Banda Neon.
19: I Naina.
21: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
22: El 12 de maig.
23: I des del Teatre Victòria.
24: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
25: Amb el patrocini de Santander és Music.
26: D.O. Catalunya.
25: Frit Ràbic.
26: L'Illa Diagonal.
25: Som Connexió.
26: I Veolia.
25: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
26: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Dia lliure amb Xavi Bundó.
1: 12 i 10 minuts, va, que de seguida arrencarem l'embalat del Via Lliure amb el mossèn Òscar Nin, però abans... Que sapigueu que el RAC presenta una novetat en assegurança de cotxes. L'assegurança connectada a RAC és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat amb el RAC. En cas d'avaria, només aneu de prémer el botó i automàticament geolocalitza la vostra posició i us envia l'assistència. És l'assegurança connectada del RAC, la millor protecció a la carretera, i ara amb fins a un 25% de descompte, perquè el RAC hi és per ajudar. I ara els consells dels supermercats Consum.
0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
2: Les Nespres són protagonistes indiscutibles de la temporada. El seu equilibri en el sabor entre dolç i un punt àcid les converteix en molt bona opció pels dies de bon temps. Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramiret de la Cooperativa Consum, parlem dels beneficis de les nespres i de les diferents varietats que n'existeixen. Quins beneficis tenen les nespres per al nostre organisme?
4: Les nespres ajuden a regular el trànsit intestinal, protegeixen l'estómac i, pel seu alt contingut en aigua, afavoreixen l'efecte diurètic i l'eliminació de toxines. Són baixes en calories i riques en potassi. A més, la pectina contribueix a reduir el colesterol i a protegir el sistema cardiovascular. Les persones amb diabetis poden consumir-les amb moderació, ja que ajuden a regular la glucosa.
2: D'on prové aquesta fruita?
4: La nespra té els seus orígens a la Xina, l'Índia i el Japó, on ja fa més d'un miler d'anys que es cultiva, sobretot amb finalitats ornamentals. No va ser, però, fins l'any 1800 que els seus fruits van començar a comercialitzar-se de manera més estesa. Actualment, als Països Catalans, la nespra és present sobretot en zones de litoral, fins i tot en molts patis urbans de ciutats com Barcelona. Ara bé, el seu cultiu més especialitzat es concentra a Callosa d'en Sarrià, a la Marina Baixa, al sud del País Valencià, una zona reconeguda en denominació d'origen per la qualitat d'aquest fruit.
2: Quines varietats n'existeixen?
4: La nespra es pot classificar en dos grans tipus. La nespra del Japó, la més popular, amb un gust dolç i refrescant, i la nespra europea, que presenta un perfil més agradolç i una textura més aspra al paladar. D'entre les varietats més comercialitzades destaquen l'Algar, l'Algerí, la Golden Nugget, la Peluix i la Tanaka.
2: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
1: 2 minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Va, què, posem el rombos o no? Vinga.
5: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.

0: Mossèn Escarnín, bon diumenge.
1: Bon diumenge, amigues. Com esteu totes?
0: Bravo.
2: Quin baguot, Xavi, del Museu de la Ràdio de Sabadell. No, s'ha quedat,
3: eh? Veu embrassadora.
4: Sí. No, no era...
2: Mira, ja ho està dient Clara Molins, eh?
4: No era jo. No era
2: ja, arriba, ja arriba la temporada, Xavi, sí. Se t'haurà unint senyores pel carrer en nano shorts, eh? I qui t'ha
4: senyores
2: top,
4: en nano shorts,
2: i
4: eh?
2: Oi, el Luis de l'Olmo de Sabadell. Oi, llévame al Museu de la Ràdio. Oi, oi.
4: Súbeme la ràdio.
2: Súbeme la ràdio, sintonízame, que no cojo bien la M, amigo.
4: Va.
2: Amigues, posa una miqueta, ja hem dit.
4: Una mica de Santa Maria del Mar.
2: Posa'm Santa Maria del Mar. No. Aquest efecte que me'n surt sí. del cor, amiga. Mira, parlant del cor, Xavi, digui. Vinc amb el cor encès per dos motius, sí. perquè avui juga al Barça-Madrid.
4: Sí, sí, senyor.
2: No vull dir res, perquè...
4: Què vol dir?
2: No, perquè sempre que calgo la cago, així que...
4: Endavant.
2: Endavant Barça, endavant Catalunya, puta Renfe. I a partir d'aquí, amigues, vinc també amb el cor encès... perquè ja hem encetat la temporada de gelats a casa.
4: Ah, hi ha arribat?
2: Ojo!
4: Hi ha arribat.
2: No sé què la setmana passada va haver-hi un estiventós... amb la...
3: Adredó, sí, gelats també.
2: Bueno, no.
4: Això, perdona, és vici.
2: Bueno, vas per aquí, perquè ha tingut que...
3: S'acabaven totes les dones de Catalunya.
2: He tingut que treure una diapositiva de Kofi Annan per negociar a casa, poder fer refilling de gelats...
4: Però de quin tipus de gelats tenen a casa?
2: Tots! Ara no ho explico.
4: En un ple, eh?
2: De pal, amb cono i de terrina, amigues.
4: També terrina?
2: I tant!
4: I de corte.
2: I de corte, de corte. Ara parlem dels cortes. El corte allò és com les pipes, eh? Ai, solo ponme un dedito, però sí, dedito sí. de quién? El de palete, no? Madre mía, amigues, de pal, de gel, eh? De gel. Ara hi ha uns de fruita natural que són fantàstics.
4: Sí, sí, que diuen que és ben bé, que han triturat una pinya i l'han congelada.
2: No, no, però és això. Fins i tot, bueno, anava a dir el que m'he trobat jo a dins de gelats, també triturat, eh? L'ha sortit de cornet.
4: Ai, sí.
2: Fins i tot hi ha un de... Ara, això ho diré així, que se m'entengui a Catalunya, eh? Ja estic fins als ous del puto xocolate Dubai.
4: Ai, prou del xocolate Dubai.
2: Hi ha cornetes de xocolate Dubai, de lo que se le ha quedado entre las uñas el que hace el xocolate Dubai. Hi ha de tot, ja. Oi, oi, oi. Ja de tot, prou amb aquesta merda. És espectacular aquest any. Molt fan dels súpers petits de barri que venen individualment, Xavi, la casta sencera de gelats de temporada de diferents marques. Compte'm, i així els podem tastar tots.
4: Compte amb determinats súpers de barri. No tots, però hi ha alguns súpers que a vegades la temperatura no és l'adequada.
2: No, i la cadena de gel.
4: Exacte, la cadena del fred es trenca en algun moment i t'arriben uns gelats que estan torts.
2: Això és com diu...
5: Això són d'aquesta temporada, que no siguin de l'interior.
2: Això és com diu el meu amic Andrés de Sant Feliu, dice, pa cadena, la que llevo yo en el cuello. ¿Qué le vas a pedir a este señor que cumpla con la cadena del frío?
4: Tu saps aquells gelats a vegades que l'obres amb tota la il·lusió, que és un d'aquells almendrados i està trencat per tot arreu.
2: Està trencat per tot arreu. O ha menguat moltíssim. Que la foto dius, però si esto parece el brazo de Nacho Vidal, i després l'obres i dius, però què és això?
3: La uña.
4: I després hi ha la gent que s'enganya i vol comprar els mini de tot.
2: Sí.
4: Perquè diuen, no, el mini que així no tal. I se'n foten 6 de minis, que és com 4 maxis.
2: I després, aquella gent, no vull dir noms, a casa, Marta, però aquella gent que diu, no, vaig agafar un mini. Ai, m'he quedat amb aquella
4: cosa. Per tastar.
2: Posa aquella pel·lícula i tal, i van fent viatges a la cuina durant la pel·lícula i t'aixeques tu.
4: I ara ja...
2: Hi havia 24 unitats del mini, i t'aixeques tu, i a sobre són tan cabrons que han deixat la caixa buida allà dins! Però deixeu les caixes buides allà! Ompliu les gerres d'aigua, joder, recolliu la taula! Que la vostra mare no és una puta esclava, cony! Sigueu persones, sigueu occidentals!
4: És molt fort.
2: Per l'amor de Déu! Amiga, rematem ja el tema del gelat, recordant el gremi de gelaters artesans de Catalunya, que estic obert i també a rebre una sortida de mostres a casa. Amigues, vull recordar que el gelat és medicina.
4: És veritat, quan vas al dentista, sobretot.
2: Escolta, recordar, jo que sóc ja...
4: Després d'arrencar-te una dent, que et deien ara un geladet.
2: Què, la dent? Els en recordeu? Les enfermetats dantes.
4: Quines?
2: Home, jo he tingut carnots.
4: Ah, sí, carnots.
2: Sabeu el que és el carnot?
4: Carnots.
2: O els carnots antes se deien en espanyol vegetaciones. Et sortien unes vegetaciones aquí al coll. Sí, sí, mama, ara em va portar un dispensari a la calle no sé què, pràcticament il·legal. Me'n recordo que era febrer, jo tenia 8 anys, ja fumava, vaig entrar allà i em van dir, abre la boca, em van fotre un pal a dins, em van fer bloc, bloc, bloc, bloc, bloc, bloc, bloc, van rujar totes les vegetaciones i al sortir d'allà, febrer del 80 i no sé per què, però ma mare va aconseguir un frigorón de l'època que era de color blau i se'n va acabar tota aquella cuissó que tenia al coll.
4: Va, apigues.
2: Amigues, uns altres que ja no tenen carnots i que aquest any el seu primer disco fa 40 anys, com hem dit abans, són els convidats de la missa d'avui, amigues. Avui parlarem, escoltarem i ballarem al ritme de dos amics que es van conèixer a una botiga d'instruments a Londres l'any 81 i només 4 anys després entregarien el seu primer hit que els portaria a la fama mundial. Ells són els pares del pop electrònic del segle XX i que arriba fins als nostres dies. Dues persones molt diferents, el Nate Tennant i el Chris Love, són els responsables de que l'electrònica de ball associada a aquesta etiqueta pop es normalitzés a ràdios, llistes de vendes i llars de tot el món. Els Pet Shop Boys són aquella mena de banda fundacional de la que pengen moltes sonoritats modernes i contemporànies que ja són un referent en la història de la música. Un crític de la revista Smash Hits, el Tennant, el vocalista, sí, era crític musical.
4: Ah, ell?
2: Sí, sí, és que fixeu-vos quins dos mons, és una mica em recorda a la història dels meus amics, una mica a mi de Sant Feliu, no? Escolta, un crític musical de la revista Smash Hits a l'època era brutal. El que passa és que el Neil Tennant és, i el que passa és que a l'època encara era més, era un puto snob de merda.
4: Ah,
2: imagineu-vos, un tio indie, del rotllo indie i tal, que només escoltava música clàssica. Va a aquesta botiga d'instruments, que atenció, el tio es va comprar un piano elèctric i no el sabien dur ja. I què estava a la botiga? Estava a l'altre, el Chris Love, que és un quinqui de Londres, que anava amb Bomber, les Martins, els gossos, la moto de 49 aparcada a la porta, i li va dir, ¿cómo que no sabes enchufar el piano? Voy a ir a tu casa y te voy a rebellar por dintre. I va anar i va fer dues coses. Li van dur el piano i van fer l'altre també. Mira, el Neil Tennant és un pijo bastit com el Marc Giró i un xungo de barri de la pellita, ja hem dit, los perros, les motos, pareixen una cosa que al principi van anomenar West End, West End, perquè sempre voltaven pel centre de Londres i al principi els Pet Shop Boys es van posar de nom al West End, però que després van canviar pels Pet Shop Boys. Curiós que el 84 treuen aquest tema que precisament es diu així, les noies del West End, sí, del 84, que després, dos anys després, fotrien a l'àlbum Please, que fa 40 anys. Escoltem aquest fantàstic tema que és maquíssim.

0: I què passa?
1: Westerns,
2: és un so tan, tan, tan innovador. Estem parlant del 84, eh? Dos anys després inclourien aquest single, el Western Girls, al seu primer àlbum, Please, del 87, i que ara farà 40 anys.
3: Clar, això és, com deies tu, les zones de barri de Londres, que segurament el East End era el barri xungo i el sí. West End era el barri pijo, una miqueta
2: sí.
3: més, no?
2: Correcte.
3: I llavors les noies, els nois de East End van a buscar les noies de West End.
2: Això és, és que passa a tot el món. Vull dir, sempre hi ha aquella atracció, no?, per la... Jo sempre ho parlo amb clau heterosexual, però, bueno, diguem persones, les persones dels barris alts, dels pijets, senten aquella atracció per el torete i el vaquilla que han venit amb el gos, amb la moto, i claro. Són una miqueta quincurrillos.
1: Últimes no? tardes con Teresa, no?
2: Bueno, també, això, tot això. Mercè? És que ha passat a tot el món i continuarà passant. Aquesta imatge tan potent que tenen ells dos, insisteixo, allò que hem explicat de que ell... El tenen, el cantant, va amb un abric de tuit i l'altre, que tanta pelat xungo. Recordem que hi ha... Mira, ara introdueix això perquè de vegades també ensenyem coses que la gent no ho sap. Hi ha un isme, l'homosexualitat, que està relacionada directament amb els skinheads, però no amb aquells skinheads que sempre m'ha explicat que estan associades a la música ska. Us en recordeu? Londres, 80, cap rapats, música ska, reggae, tot això. No. Són gent que van d'skinheads perquè l'estètica és molt potent dins del col·lectiu homosexual i estan estretament relacionats amb la nit i el ball, especialment amb el techno, el house, però també amb el pop electrònic. Aquesta és la imatge que recull el teclista dels Pet Shop Boys, no? Mira, aquesta és una absoluta meravella i és el que comentava amb Mara Xavi. Aquí parlen de gossos perillosos, d'ambients xungos, amb aquesta meravella de melodia que és pràcticament angelical. Amigues, escoltem Suburbia del 86.

0: Suburbia, cançó d'aquest disc que es diu Please, no?
1: El Please, del 86.
0: De l'any 86, que n'ha fet 40 anys.
1: N'ha fet 40 anys i reivindiquem avui. Mira, dins d'aquest fantàstic àlbum, que ara fa 40 anys, hi ha aquest tema que molts ara descobriran d'on van treure la idea i la melodia. Jo ara vull tranquil·litat a casa, no demano sortir al carrer amb antorxes, amb catapultes i amb forques de diables per empalar a gent. Amics, escolteu aquest tema del 86 dels Pet Shop Boys i ara en parlarem de tu piel morena sobre la l'arena,
0: no,
1: te mueves igual que una sirena al santuari. Vull calma a classe i una...
0: No, eh?
1: Com el listening, com
0: per
1: em deia
0: no passarem,
1: la professora Susana. Cállate esa boca que t'han dado i vamos con el listening. Escoltem aquest tema ral de l'àlbum Please que es diu Why Don't We Live Together i quedeu-vos amb la melodia.

0: sirena.
1: Ai, ai, ai.
2: És que clar, al poble, com cantaven aquesta cançó? Tu piel, nil tenen pa arriba i pa abajo. Sí, sí, sí. Clar, és que...
3: Oi.
2: Posa-me-la una miqueta més. No és obvi, però el tirin-tirin-tin no és el Blai Morell o el Ron Flynn tocant sense mans, eh?
3: No.
2: Puja-me-la, xiquitín.

0: teclats, però és tornada.
1: És, evidentment és molt posterior, no? El de Tupi el Morena.
0: És posterior, evidentment.
1: 4 o 5 o 6 anys
0: sí,
1: després,
0: és
1: no?
0: És posterior, però vull dir...
1: Però agafen que... això, els hi roben.
0: Directament. Lo que... però... I això ha passat històricament. Ja, sempre, mira, ara hem recordat que fa un temps que no fem un especial robatori.
1: Sí, sí,
0: de
1: sí,
0: copiades
1: sí,
0: i tal. Sí. Ja el farem, perquè és inesgotable. No sé, d'aquí 300 anys, algú farà l'embalat que vindrà al sí, teu total. Tataranet, que també l'hauran del Premi Luz de l'Olmo en Ganímedes, perquè ja aquella gent ja viurà a Ganímedes i faran un especial robatoris.
2: Tupi el Morena és de l'any 92.
0: Doncs pues allà està.
1: 5 anys, 6 anys.
2: Però es diu ella.
0: Però, correcte.
2: Bueno, ella, Tupi el Morena.
1: Sí, és una altra, mira, aquest és un dels exemples que n'hauríem de parlar un dia, de títols mal triats de cançons.
2: Sí,
1: perquè tothom els coneix d'una manera i després, en realitat...
0: Atenció, que el que ha dit el Xavi, títols mal triats. Lurrit, t'has equivocat poniendo este título. Ja te lo pongo yo.
1: No, no.
2: Però si em passa el que diu la gent, al final.
0: Clar. Per tant, ara hauríem d'anar a Spotify i esborrar amb una goma i no dir, no se diu Last Night I DJ Save My Life, sinó el posarem Las Maravillas de My Life.
1: Clar.
0: I així anem al puesto. Clar que sí. Vamos con el Museo de la Ràdio. Vamos con todo, amigues. Escolta, anem ja cap al següent àlbum. Recordeu-vos, el Santuari, no només el Santuari. Aquest àlbum que fa 40 anys s'ha agafat des de tot
1: el... I és el primer, dels Pet Shop Boys.
0: El primer. S'ha agafat com a tòtem del pop electrònic i d'aquí ara no estarem fent un especial a veure qui ha metido la mano en la caja de los Pet Shop Boys perquè no acabaríem. Mira,
3: i a més és curiós el que deia mossèn, que la veu del Neil Tennant no és un cantant habitual. És, de vegades sembla que estigui més recitant que no pas cantant. O sigui, una manera
1: és un senyor
3: molt particular.
1: No és un senyor que canti allò que diguis increïblement bé, però té una manera tan particular. O sigui, els Pet Shop Boys tenen un so tan definit que
0: és
1: són que ells...
0: Jo crec que totes les cançons tenen el mateix to i sonen més o menys igual. Sí, però això ho ha donat la perspectiva històrica. No quan van sortir aquestes coses, però quan van sortir, insisteixo, l'any 86, tot aquest ecosistema de la Nick Wave, que tocaven en teclats, el primer Tecnopop i tot això, van xuclar directíssimament d'aquesta gent. I ho estem veient amb l'exemple, que és una mica ja-ja-ji-ji, però collons, si el Santuari 8 anys després van fer Tupi el Morena, hòstia, mira d'on la van treure, no? Va, anem cap al següent àlbum mític que treuen, que és Actually, del 87, on ja comencen a ser coneguts per hits de l'àlbum anterior, eh? Però no, això sempre m'agrada explicar-ho. Als 80... la indústria de la música no funcionava com funciona ara.
1: No, clar.
0: Que, i a qualsevol punt del món, al mateix dia estan escoltant la mateixa cançó de Rosalía. Buf, això no passava aquí, ni en broma. Escolteu, aquest tema, amb aquest tema que escoltarem ara, ja, aquest és el primer que ho peten mundialment, Xavi. Va ser el número 1 a l'Espanya de l'època. És un pecat... es diu directament la cançó,
1: home.
0: I fa referència a l'època que anava al col·le el cantant, el Neil Tennant, i tot allò que li van explicar ja aquells xuparos de duro, que l'homosexualitat era pecat i que estaven malalts els homosexuals i que no te toques, que te vas a quedar ciego.
1: Sí, sí.
0: Per cert, ara mateix els quatre que estem aquí a l'estudi, els quatre mulleres, eh? Els quatre, con la gafa del cerca i a la meu cal, la del cerca i la del lejos.
1: Si portes les ulleres posades.
2: Sí, però no tinc presbícia, per exemple.
1: I què? I nosaltres sí?
2: No sé.
3: I per què les portes?
0: Remato jo amb aquest tema al labolir. Provisi no tindràs, provisi un rato. A partir d'aquí, anem cap a dalt i mira, allò que em deia, te vas a quedar ciego i ni el tenen i tal. El sentiment aquest de culpabilitat portat a la pista de ball. Una temàtica recurrent en tota la història de l'electrònica de ball. Esporgar-se el patiment, aquest patiment d'haver patit com a homosexual en la teva vida, a base de hitassos a la pista de ball com aquest It's a Sin.

0: temazo, és absolut. Temazo. I a més, m'interessa molt això que has apuntat de la idea de que Neil Tennant, que venia d'un entorn pijo i catòlic, no? Un homosexual que evidentment va patir la repressió d'una escola ultracatòlica a Anglaterra, perquè a més, no sé si voluntari o involuntàriament, això es va convertir en un èxit entre la comunitat LGTBI brutal. Perquè més vull recordar de quin any estem parlant.
1: Estem parlant del 87.
0: Què passava en aquell món als anys 80 respecte a la comunitat homosexual? Hi havia una malaltia,
1: la sida,
0: que es va convertir en una destrossa, i el fet és que què es deia de la sida? Es deia que era, en alguns entorns ultrareligiosos, es deia que era la venjança de Déu contra els pecadors.
1: Contra els pecadors, sí, sí. I especialment contra els sodomites. Aquesta paraula que jo utilitzo de quan en quan, aquesta paraula bíblica, que és pràcticament ja amb el seu fonema, és castigadora.
0: Clar, clar. Pues això, però fixa't, o sigui, ells agafen això, sí. I Neil Tennant
1: el 87,
0: diu, això és un pecat, efectivament, sí, és un pecat.
1: A ballar.
0: I a fer punya, i a ballar.
1: A ballar, què és? Que, perdona, digues.
2: No, que a més hi ha aquesta sèrie que es diu It's a Sin, no?
0: Sí.
2: Que va sobre això, també.
0: Totalment.
2: Sobre l'impacte de la sida a Londres.
0: Ja no recordava aquesta sèrie.
1: Veu d'on surt el nom de la sèrie?
2: Va d'aquí, no?
0: Sí.
1: Exactament, i és això. I això ja ha quedat clar, no? Tenim un tio que és pràcticament un quinqui de barri, que toca meravellosament, que després és una mica com aquesta imatge estètica que tenen els Fangoria. Tu veus a Nacho Canut afaitat. Des de aquells, ara perquè va amb traje, però als 80 anava amb bomber i anava com aquests, i és aquesta imatge tan potent. I aquest imaginari sonor de It's a Sin és el que ha planejat per tota l'obra dels Fangoria. Ells intenten sempre reproduir aquesta llavor que van posar els Pet Shop Boys, que pràcticament fan himnes. Ja no és un tecnopop de tal, fixeu-vos, que sembla un himne militar. I a col·lació d'això, ara introduiré una cosa que també és molt important. Mira, aquesta cançó que ara escoltarem la van escriure per Elvis, i ells van fer aquesta versió que té molt de rotllo d'himne. Això que diem, que quan sonen pràcticament des del principi de la seva carrera fins a l'últim tema, els escoltes i, hòstia, semblen marxes militars amb una tornada enganxifosa. Escoltarem avui una cosa que no s'escolta mai, Xavi i amigues a les ràdios. Les maquetes de les cançons que després, passades pel tamís del productor i de qui fa les mescles, sonaran com les coneixem. Amigues, anem a escoltar la maqueta de l'any 88. Ojo, si això era la maqueta, imagineu-vos...
0: Que sona bé ja, la maqueta.
1: Home, si això és la maqueta, jo, en la feina de producció i del d'allò, me lo he pasado, pues, sí, tota la feina de producció, fumando verdecitos i comptant bitllets. Perquè el senyor que grava el teclat ja t'ha gravat això com a maqueta, a partir d'aquí tot serà meravellós. Escoltem el gitarro de Always on My Mind del 88.
0: Oh, però si ja està fet. Si això és com l'original. Això és la maqueta?
1: Oh! Sona una mica Wallman, però és la maqueta.
0: És boníssim.
2: No, ja m'agrada.
1: Ei, mama! Con la doble, ahí está. Saca la HF Sony que te la grabo. ¿Quieres que te tape así los cabezales? Como la cinta también. Vamos ahí con el Always on My Mind. ¡Llega!
0: Dale, Neil.
1: ¡Vamos!

0: És increïble. És increïble aquesta cançó.
1: La maqueta,
2: és increïble.
3: La demo.
1: La demo.
0: I és la demo, és la maqueta. Una de les, vaja, no sé, jo, els que som una mica fans de, també del món de, la, de les versions,
1: sí,
0: probablement sigui que entre el top 3 de les millors versions de tota la història, jo, o és un moviment, si no la 1,
1: jo diria,
0: o sigui, és
1: que
0: espectacular.
1: D'Elvis... D'Elvis.
0: Que, a més, la d'Elvis és una balada.
1: Sí.
0: És una balada de perdó.
1: I recordem que...
0: No sempre et vaig tractar bé, no?
1: Aquesta cançó no està escrita. Insisteixo, la van fer per Elvis. Mm. No la va escriure Elvis. Mm. Ell va fer la d'allò que s'ha fet mundialment famosa, que és un baladot amb aquell Elvis de la...
0: Sí.
1: Suant mantega de cacahuete i tot allò.
0: I amb aquella veu profunda.
1: I aquests agafen un altre, la pàtina del d'abans, i dius... Hòstia,
0: petardeo,
1: vull que estiguis sempre, també, amb 88, gent que es moria cada dia amb el teu voltant, hòstia, doncs estaràs sempre a la meva d'allò. I aquests que venen d'aquest ambient a l'Elvis de l'època no el veien com el veia Andy Warhol, un superstar, el veien com un palurdo, un cateto que era l'oposat a lo que representaven ells, glamour i la modernitat. Aleshores, agafen a l'Always on My Mind i foten aquesta absoluta meravella.
3: Perdona, Xavi, i no és l'única bona versió que fan, perquè després, anys després, fan una altra,
1: es que...
3: d'una altra cançó.
1: Cállate, que la he puesto ahora.
3: Vale.
1: El Blay és d'aquell, que estem al bar, no m'he acabat encara. No li he donat un sorbo a la mitjana i ja s'ha aixecat a demanar tres més.
3: Tres més,
1: claro, aguanta-me, no, i el xiquitín. Què ha venit a
3: fer? Bonet per tothom.
2: Queda't aquí al meu costat, tu.
1: Escolta, mira, recordem, estem al 88, amigues. Ja ells ja estan en el període on estan ja fent absoluta malmalada.
0: Però perdona, és que fa només 2 anys que estan en marxa aquesta gent.
1: Clar, 2 anys.
0: I estan fent uns tamassos.
1: 2 anys. I recordo que el van trobar allà al Caixa Convertes, que quasi es maten,
0: sí.
1: I mira, i ja estan tal... Mira, ja estan tan ben cuinats i decideixen fer coses un pèl... Ja, fixa't, estan a la cúspide mundial i diuen, pues ara vull fer algun palet més underground, Escolteu, en el pop petit hi ha la bona confitura. I aquest és el cas del Pet Shop Boys i aquest tema de l'àlbum Introspectiv, que ja és del 88, el meu favorit d'aquesta banda electrònica de pop de Londres. Això, per mi, Xavi, és el que quan jo vaig començar a escoltar molt de house i molt de techno, el Sonar un dia em van dir ei, radical del house, relájate una mica, que ara posarem un disco del 88 que es diu Left My Own Devices, que és aquesta meravella. I guess...

0: ara ve la tornada. Mira quina meravella. Noteu per darrere aquesta percussió com de Casio de Comunió, que tira una mica cap a... Hi ha una cosa brasilera i tal que veurem més endavant, que s'hi fotrien en la música brasilera, no? Mira, recordem, estem escoltant el Left to My Own Devices de l'àlbum Introspective del 88. Mira, era l'era... Ja començaven els videoclips. Aquesta cançó va ser una de les més radiades de l'època, a part dels videoclips, eh? Resulta curiós, Xavi, Luis del Olmo de Sabadell, a veure si m'ho pot demanar ara mateix, com la ràdio, als 80 i als 90, encara tenia el seu propi criteri independent al que avui mana a xarxes o a plataformes. Què vull dir això? A la ràdio sempre havien parat la qualitat musical per sobre de l'espectacle. Ara ja no. Quan van entrar, no vull focalitzar a los 40 principales, que és el cas espanyol, no? Però quan entra la radioforma, la comercial, la qualitat s'esvaeix. Perquè ja pagues per entrar...
1: Bueno, els 40 sonaven tots aquests temes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tot això, sí. Però vull dir que aquesta és la rara avis, perquè ja sabem, ara no vull fer la comparativa, però agafem el llistat dels 40 de l'any 88 i els Pet Shop Boys amb el Left My Own Devices devien estar a l'1 o al 2 i a partir d'allà, pues, los monegros, amb cadàvers i tot, les boles aquelles passant, res, una caca. Anem a escoltar aquest clàssic del pop electrònic que es diu Domino Dancing del 88.

0: Recordo'm, aquesta és el Domino Dancing, eh?
1: Domino Dancing del 88. Veieu aquests teclats que ja comencen a ser...
2: Com a samba, o què és això?
1: Bueno, una miqueta... Ara ho tocarem perquè es van fotre directes al cabàs de la música brasilera, perquè el tenen és... Ho hem de dir, és un snob anglès. Ei, ara parlàvem a micro creuat, a micro tancat, amb, creuat també, amb el Bai Morell. És un senyor que vocalment no és Maria Callas. Sembla que estigui llegint, és... Vas a bajar al súper, pues tráeme papa deltas, una
2: d'aigua. Però els recitats aquests també són molt anglesos,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
0: bueno, és... I també molt del moment, no? Perquè si estava introduint-se d'alguna manera també el hip-hop i el rap, és gairebé un rap en algun
1: moment. I no només això,
0: moment,
1: sinó que venen, com que venen de l'indie, de l'underground, és una miqueta, escolta, jo no sóc Maria Callas, jo vinc aquí a fer la meva música, que és l'important, i jo canto, que no és dolenta, no és lletja la veu del Neil Tennant, però home, jo em quedaria, pues jo què sé, no que...
0: Home, hi ha molta gent que canta molt millor que Neil Tennant.
3: Però encaixa molt bé amb aquesta música.
1: Sí, no, és que és perfecte. És un guan. Ara a mi em dius, tu que l'apareixes, la Veneno ni el tenen. La Veneno sempre, joder. ¿Qué pasa? Amigues, arriben als 90 i treuen aquesta meravella. Mira, una altra molt, molt fineta. Allò que catalogo jo com a crema, la crema de Sant Josep, aquell postre bo de pastisseria que portaries a casa de la sogra un diumenge, amigues. Per mi, el més finet i elaborat que han fet. Aquí hi ha una banda que s'apropa a l'excel·lència més enllà de si és una banda electrònica o d'instrumentació clàssica. Aquí, al 1990, amb aquest tema i l'àlbum Behavior, és una meravella del pop. Oblidem-nos d'etiquetes, d'electrònica i de merda, i escolteu aquest fantàstic Bang Boring.

0: aquest és el Bing Boring de,
1: sí. Veieu?
0: De Pet Shop Boys a l'any 90.
1: Sí, veieu? Això és un comentari que faig amb els meus amics, no? Que quan... perquè nosaltres els parlem així. No vull dir que jo parli així a la gent. Insisteixo, amb els meus amics personals homosexuals de tota la vida. Diu, el maricón, quan se hace mayor, se va... va refinant. Aquest so, cada cop, que al principi era el Suburbia, era aquella estètica d'esquins, cada cop es va aprimant més, es fa endolcint, més orquestral. Això també ho veiem també a l'equiparació espanyola que podrien tindre en Fangoria, no? El tecno potent dels 90 de Fangoria, ara ja hi ha violins, la fantàstica producció de Guille Milky Way, ja és un pop més orquestat, és una altra coseta més fineta. En recordeu-vos, aquest, el Bing Boring és de l'àlbum Behavior dels 90. Aquest disco, el Behavior, és una puta meravella, amigues. Sona espectacular. Amb aquells puntets de producció que sempre recomano escoltar amb els cascos. Mira, ara, això que tant us agrada a vosaltres, mira, ara escoltarem una cançó que no és gaire coneguda, si no ets fan, que es diu My October Symphony. Drake, el rapero canadenc que és tan famós, té una marca de roba que es diu Ovo. Què significa OVO? És October Very Own. Va treure una col·lecció dins d'aquesta marca que ell té, que es diu My October Symphony.
0: Ah, no van anar a Pet Shop Boys.
1: I va ser per aquesta cançó dels 90 que sona així.

0: És una cançó preciosa i molt allunyada, diguem-ne, d'aquest estàndard Pet Shop Boys. Clar. Tan bailongo, no?
1: Això que amb conya explicava abans. Et fas una mica grandet i ja busques altra sonoritat.
0: Chill out.
1: Mira, no he posat...
0: Una mica Eivissa, gairebé.
2: Una del mar, una mica.
1: Sí, és una mica. Ei, què passa? Falta algo en esta mesa, compañera. Ei, què tal? No estàs sola, estàs en Ràdio Jerepar, eh? És una miqueta això. És una miqueta aquest so i tal. No l'he posada a la llista, però sí que està a la playlist. Tenen una cançó, perquè aquí ja van derivar el so brasilè. Tenen aquell mític tema que es diu Sa vida, eh? Que pràcticament és una batucada i van ells cantant Sa vida, eh? I tal. No l'he posat perquè m'ha recordat una miqueta Carlinhos Brown i no tengo yo el cuerpo pa Carlinhos
0: Brown.
1: Però
0: sí que el Blai t'ha demanat una versió.
1: Això sí.
0: Tanquem amb aquesta o no?
1: Tanquem amb aquesta. Home. Tanquem amb aquesta perquè no només es van atrevir amb l'Elvis, sinó que també van fer aquesta meravella amb la que tanquem l'embalat d'avui dedicat als Pet Shop Boys. Agafen el clàssic dels U2, el passen pel tamís del so tan particular destacats de Chris Love i foten aquesta versió que es converteix un cop més en allò que comentàvem al principi, que semblen himnes electrònics més que cançons pop, no? Amigues, anem a moure una mica el bullate amb Where the Streets Have No Name, I Can Take My Eyes Off You, que és un matxembrat. Blai, ajuda'm, perquè tinc un carrerillo i ja no puc bé. El Where the Streets Have No Name, de qui és?
3: D'U2.
1: I el Can Take My Eyes Off You, de qui és?
3: De Matt Monro. Doncs
1: pues, sí, els Pet Shop Boys, el 91, van treure aquest maxi que sona així de bé.

0: Així sona la versió de Pet Shop Boys del Where the Streets Have No Name de U2. Sí. I en algun moment apareix el...
1: Jo crec que no trigarà gaire.
0: A veure quan... Can't Take My Eyes Off You.
2: Ara.
3: Vamos a ir todo que no falte. Ya comenzaste Human Centipede al estudio. Vamos.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
4: Ai!
3: Ni aigua.
5: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: ¡Hombre! El pirulo de Mico.
7: El pirulo de Mico, Cuidado,
6: Drácula.
7: El Drácula.
6: I una piscina toy que omplirem amb tot la sortida de Cornetos a la temporada.
7: Oh, gràcies!
6: Així, i així podrà triar.
7: Gràcies, Xavi, que és el que més m'agrada al món, notar pas forro de la meva pell. Gelats.
6: Mossèn,
7: amigues, un calipo sempre agrada. Oh. Sí, tant calipo para todas. Fins diumenge vinent i, amigues, recordeu, estimeu-vos i no escolteu merda. Amigues, calice para todos.
8: When the hija no name.
9: Dia lliure amb Xavi Bundó.
10: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

0: assajos.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
3: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet llet a les botigues Ametller Origen.
4: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
6: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
7: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
8: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig, de 4 a 7, versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
9: Via Lliure, amb Xavi Bundó. Només els caps de setmana a RAC1.
10: Ara mateix queden 4 minuts per arribar a la 1 del migdia, farem l'actualització i després encararem la darrera hora del programa, que per cert anirem fins a la Sagrada Família. Avui, que falta exactament un mes perquè sigui beneïda la Torre de Jesús per part del Papa de Lleó XIV, i serà d'aquí un mes, el dia 10 de juny, doncs avui, quan falta un mes, anirem a l'interior de la Sagrada Família, farem una petita passejada per conèixer les novetats, què és, com s'expliquen les obres que s'hi estan produint i quins en són els secrets. Però abans, deixeu-me fer una última hora per actualitzar el que ha estat la informació bona part de, monopolitzada bona part de del matí per aquest creuer, per l'Ondius, que està en marxa des de les 10, quarts d'11 del matí, el procés de desembarcament d'alguns dels passatgers, o de bona part dels passatgers, amb

0: Alguna novetat des de Tenerife, Joel Penya, bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, que l'avió que ha de portar els primers passatgers, els passatgers espanyols i un tripulant, en total són 14, ha enlairat ja que en direcció a la península. Ara mateix estem al port de Granadilla, una mica mirant el cel amb un ull i cap en l'altre estem mirant cap a un faristol que està muntat, on d'aquí uns moments hauria de fer declaracions la ministra de Sanitat, Mònica García. És una declaració que havia de començar fa una hora, però s'ha anat retardant. Volien esperar, imagino, que enlairés aquest vol per poder explicar com ha sigut aquests primers passos del procés de desembarcament. A poc a poc ja van baixant els diferents passatgers del Londius. El següent avió en sortir hauria de ser el dels Països Baixos, amb ciutadans de Bèlgica, d'Alemanya, de Grècia i alguns membres de la tripulació. I també hi ha d'altres països com França o Canadà, que en principi avui tenen ja el protocol preparat per si calgués, doncs, tenir l'avió preparat i poder-se en l'aire.
0: Doncs aquesta és la notícia d'aquesta hora. Gràcies, Joel, que el vaixell amb els ciutadans espanyols i també catalans, que el vaixell, l'avió, que els ha de portar a Madrid sortint d'aquest vaixell Ondius que ha patit el brot d'antivirus, ja ha sortit de l'aeroport de Tenerife i estaria volant cap a Madrid, on efectivament hauran de ser desembarcats i portats cap a l'Hospital Gómez Ulla, on seran tractats i en fi, i estaran en aïllament durant unes quantes setmanes. Un minut i mig i arribarem a la una del migdia. I abans d'arribar-hi, recordeu una cosa: que falta molt poc perquè es produeixi la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105.

0: demà passat, el dimarts, dia 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona, la gala dels Premis RAC 105, amb les actuacions de Nil Moliner, que estem escoltant, però també Joan Dausà.
1: Ho tenim tot, ho tenim tot.
0: I també Mamaduixa.
2: Vitamina de l'amor.
0: Oh, oh. També Maria Jaume.
3: Vull ser la meva copa,
0: o Max Navarro.
4: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
0: El Siderland.
5: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu.
0: Banda Neon. Oh.

0: Teatre Victòria de Barcelona. Les entrades per la gala dels Premis RAC 105 exaurides ja, però tranquils perquè podreu veure la gala a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Music, de la Deo Catalunya, Fred Ravik, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Quan hem arribat a la una en punt del migdia.
1: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: Hora d'actualitzar la informació al butlletí.

0: Estàvem pendents de la compareixença de la ministra. Ho està fent aquests moments, però Mariona Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quim Salvador, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hem de dir que els passatgers catalans i espanyols de l'Ondius, d'aquest creuer, ja estan volant cap a Madrid.
1: Sí, de fet, l'avió ha enlairat fa tot just uns instants cap a Madrid i viatgen, com dèiem, els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, que eren passatgers de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus. Un cop a Madrid, els han de dur a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on han de fer quarantena obligatòria. Mentrestant, al port de Granadilla, Tenerife, continua també el desembarcament d'altres grups. També han sortit ja del vaixell els passatgers francesos. Última hora des de Tenerife, enviat especial de RAC1, Joel Penya. Bé, com dèiem, a hores d'ara ja han sortit 3 autobusos cap a l'aeroport de Tenerife. En tots els casos, les persones anaven amb EPIs i molt separats entre ells. Com dèiem, han enlairat ja els passatgers espanyols i catalans cap a Madrid. També han sortit del creuer, on dius, els passatgers francesos, i està previst que durant el dia d'avui també surtin vols cap a Canadà, França i també els passatgers de Països Baixos. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de fet ha tret pit d'aquest dispositiu organitzat a Tenerife amb els passatgers de l'Ondius en un acte de campanya a Cádiz. Sánchez ha destacat que tot s'ha fet amb transparència, lleialtat amb els socis europeus i rigor científic.
3: El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia. Por eso quiero empezar diciendo que es un orgullo ser español, porque España siempre cumple. Cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo. Y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias.
1: Sánchez, que no ha fet cap referència explícita a les discrepàncies amb el govern canari, ha agraït la solidaritat de la població de les illes i ha destacat que la política està per solucionar els problemes i no per desinformar o alarmar. Més qüestions d'educació tanca files amb el govern davant les crítiques per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. La consellera Esther Niubó ha recordat aquest matí al Via Lliure de RAC1 que l'operatiu és competència d'Interior i ha defensat el criteri dels professionals del cos policial.
4: He de confiar doncs, en la professionalitat evidentment del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit, doncs entenc que tenen uns criteris professionals i estic convençuda doncs, que des del Departament d'Interior doncs, bueno, ja s'explicaran, no? Les faran les explicacions pertinents.
1: Niubó també ha lamentat les crítiques al pla per introduir Mossos als instituts, defensa que el departament no va poder explicar la mesura i creu que això ha condicionat la prova pilot. Tot plegat ho ha dit a les portes d'una setmana de vagues. Per això la consellera també ha anunciat una reunió dijous amb la taula sindical per mirar de desencallar les tensions amb els docents. I un últim apunt, a Girona més de 3.000 persones dels barris de Tallalàs, Germans Sàbat i el Foment no tenen aigua per una avaria a la xarxa de subministrament. La incidència va començar ahir a la tarda a causa d'una fuita i durant aquesta matinada i matí alguns abonats ja han recuperat parcialment el subministrament, tot i que amb pressió mínima. Segons ha informat la companyia Catsa, els equips tècnics continuen treballant sobre el terreny i es preveu que el servei quedi normalitzat al llarg d'aquesta tarda.
5: Esports, Kylian Mbappé no jugarà al Barça-Real Madrid d'aquesta nit al Camp Nou. Se suma a les baixes madridistes de Valverde, Rodrigo, Mendy, Carvajal, Militao i Güler. La novetat a la convocatòria blanca és el porter Thibaut Courtois, que torna a la llista després de 7 setmanes absent per lesió. També hi és Tchouaméni, protagonista de la baralla d'aquesta setmana amb Fede Valverde. El Barça es proclamarà campió de Lliga si guanya o empata el Clàssic i recupera Koundé després de sanció. Lamine Yamal lesionat és baixa. L'Espanyol ratifica l'entrenador Manolo González fins a final de temporada, tot i la derrota d'ahir a Sevilla que deixa l'equip blanquiblau a només 2 punts de les posicions de descens. En bàsquet a aquesta hora tenim 2 partits en joc en presència catalana a la Lliga ACB. Jaio Post Lleida 56, Bilbao Bàsquet 48, guanya de 8 a Lleida tot just a l'inici de la segona part i Morabanc Andorra 31, Baxi Manresa 32, a punt d'arribar al descans. I en motociclisme, Izan Guevara ha guanyat la cursa de Moto2 del Gran Premi de França, acompanyat al podi pels també espanyols Manu González, que és el líder de la categoria, i Ivan Ortolà. Abans, Máximo Quiles s'ha imposat a Moto3, a les dues arrencarà la cursa de MotoGP sense Marc Márquez, que es va lesionar ahir i avui serà operat a Madrid. No, tampoc podrà córrer la setmana vinent al Gran Premi de Catalunya.
1: I tornem cap a Tenerife amb l'última hora d'aquesta compareixença amb la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha anunciat, ha donat més explicacions sobre els passatgers que ja han marxat, han desembarcat d'aquest creuer Ondius i qui seran els següents. Tornem cap a Tenerife, enviat especial de RAC1, Joel Penya.
6: Sí, la ministra de Sanitat que ha anunciat l'enlairament ara sí, fa escassos minuts l'hem pogut veure sobrevolar pels nostres caps d'aquest primer vol amb els passatgers de nacionalitat espanyola i els catalans també de l'Ondius.
2: En torno a las 9:30 se ha empezado a desembarcar primero a los ciudadanos y ciudadanas españoles, pasajeros españoles, que como acaban de ver en este vuelo que acaba de salir, acaban de despegar hacia Madrid. Los siguientes pasajes preparados son de Francia, que ya están también en el aeropuerto esperando a despegar, y los siguientes pasajeros que van a desembarcar del barco van a ser los pasajeros canadienses.
6: Abans de que puguin desembarcar, hi ha un equip de tècnics de medicina exterior fent los tests epidemiològics, ho ha explicat ara també la ministra, a dins del vaixell per descartar que tinguin símptomes.
1: I acabem amb el temps. A mitja tarda apareixeran els primers ruixats i tempestes a les comarques de Lleida i a l'interior de les de Tarragona, que amb el pas de les hores avançaran cap a la Costa Daurada i la Catalunya central. Al final del dia, més desgastats podran arribar al prelitoral i fins i tot al litoral de les comarques de Barcelona. Les temperatures s'estan enfilant més que ahir i, tret d'alguns sectors del Pirineu i el Prepirineu, l'ambient les properes hores serà força suau, fins i tot una mica calorós a les comarques de Girona. Aquí, però, també en molts sectors del nord de les de Barcelona bufarà vent moderat.
0: Gràcies, Mariona. Gràcies, Quim. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Una i set minuts.
7: Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
8: Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. La pace sia con tutti voi!
0: Perché sì, il Papa torna a Catalunya i queda només un mes. Arnau Mañé, bon dia.
9: Bon dia.
0: I de fet, d'aquí uns instants ens n'anirem fins a la Sagrada Família, de seguida demanem el taxi, anem corrents cap allà per fer una entrada a aquest punt que serà central en la visita, perquè ara sí, finalment, Arnau, hem esperat molt, però s'ha fet oficial ja el programa, l'agenda de viatge del Papa, no?
9: Sí, s'ha oficialitzat allò que era oficiós, alguna cosa més, fins i tot ens interessa bàsicament la gent de Catalunya. Lleó 14 arriba a Barcelona el dia 9, és a dir, d'aquí a menys d'un mes, avió a l'aeroport del Prat, se'n va directament a la Catedral de Barcelona. Aquest primer dia, el 9 de juny, té poca agenda oficial, veurem si sorprèn amb alguna cosa no prevista, i llavors, al vespre, a les 8, acte multitudinari a l'estadi Lluís Companys, serà, de fet, el primer gran discurs del Papa Lleó 14 a Catalunya i finalment el Lluís Companys no al Camp Nou, a l'agenda oficial no apareix al Camp Nou, tot i que sí que va al Santiago Bernabéu a Madrid. De fet, dimecres preguntàvem sobre això, preguntàvem justament per què no al Camp Nou, per què no al Camp del Barça, i un dels organitzadors d'aquesta visita ens responia això.
10: Es va tractar el tema de que la trobada del Sant Pare al Camp del Barça, però vostè deu saber que el Camp del Barça està en obres i la Junta del Barça ens va demanar que ho féssim en un altre lloc perquè aturar les obres un mes els endarreria molt l'acabament.
9: Era un embolic i el Barça no està per tampoc allargar les obres del Camp Nou.
0: No,
9: en tot cas, pot fer allò, Xavi, que va fer Messi, d'anar-hi de nit. Sabem que és un papa que li agrada molt l'esport, no especialment el futbol, però és veritat que qui sap que podria acostar-se al Camp Nou, no com va fer Leo Messi, mig d'incògnit.
0: No sé si li queda agenda, però bueno, en fi. I l'endemà ja sí és...
9: Trobarà algun foradet.
0: L'endemà ja sí que és el dia gros, no?
9: Sí, t'ho deies ara, arrenca amb una visita sorpresa fins fa uns dies a Brians 1, al centre penitenciari. Després se'n va a Montserrat, torna a Barcelona tot el mateix dia, per la visita que ja va avançar el Monarrac 1 a l'església del Raval, i acaba el dia a la Sagrada Família d'aquí a un mes, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
0: I abans haurà anat a Madrid, però remata també el viatge a l'Estat amb una visita a les Canàries.
9: Sí, visita institucional a Madrid, com dèiem, amb algunes trobades així més institucionals. De fet, es reuneix amb Pedro Sánchez i passarà també pel Congrés dels Diputats, primera vegada que un papa va al Congrés dels Diputats, i efectivament remata amb les Canàries, que també serà molt interessant pel què pot dir, pel missatge sobretot, en referència a la política migratòria, que justament aquests dies també està en el tauler polític de la política espanyola, amb aquesta regularització de centenars de milers de persones a l'estat espanyol.
0: És un viatge del papa que, com tots els viatges, la diplomàcia és clau. En el fons, el papa, com passa sovint, hi ha qüestions de joc d'equilibris, no? Perquè ningú pugui aprofitar-se de la foto ni polititzar-lo. I, clar, evidentment fa una visita on passa per Barcelona, per Madrid. És un tauler polític complicat.
9: Sí, de fet, només decidint que ve a Catalunya, que passa per Espanya també, llença un missatge, per exemple, perquè el papa Francesc es va negar activament a venir a l'estat espanyol. Ell apostava més pel que deia que era la perifèria de l'Església. Va deixar clar que, de fet, fins que aquí no es posessin d'acord, ho va dir així literalment, fins que els polítics no es posessin d'acord a l'estat, que ell no pensava venir, i va complir l'amenaça, podríem dir. De fet, a l'Argentina, que és el seu país natal, tampoc hi va anar justament per la política, pel tauler polític que hi havia, entre d'altres, amb Javier Milei. Allò era la diplomàcia de Francesc, ara Lleó XIV, que la fa servir també, però a la seva manera.
0: Mm-hmm. Però tornant al viatge d'aquí un mes, ara que ja tenim l'agenda oficial del papa a Espanya i a Catalunya, Arnau, comencen a sortir les veus crítiques, no?, la diplomàcia, que no fa miracles. Sí. Hi ha gent a qui no li agrada ben bé el planning. Per exemple, atenció, Abogados Cristianos, que aquesta associació d'extrema dreta i ultracatòlica demanava una rectificació al Vaticà, no?
9: Sí, un vídeo a les xarxes socials bastant surrealista. Dues peticions. La primera, per un dels actes que hem explicat a Barcelona, era aquesta, la petició.
11: Pedimos a la Santa Sede, a través de su secretario de Estado, que el gran acto que va a celebrar el Papa en Barcelona no se celebre en el estadio que lleva el nombre de Lluís Companys. ¿Por qué? Porque bajo el mandato directo de Companys fueron asesinadas más de 8.000 personas, entre ellas 3 obispos y más de 2.500 sacerdotes y religiosos. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
9: No passarà. No. Aquesta era la primera petició. Segona petició d'Abogados Cristianos, encara més surrealista.
11: Que el viaje del Papa a España incluya la visita del Valle de los Caídos en su agenda oficial. La Basílica del Valle sigue siendo una basílica pontificia, pero el gobierno de Sánchez ya ha anunciado precisamente para junio su proyecto de transformar el interior del templo en un museo de propaganda política. La visita del Papa sería una señal clarísima de que la Iglesia defiende y protege sus templos.
9: Per tant, volen que Lleó XIV vagi al Valle de Cuelgamuros, i això, evidentment, no passarà. No cal ser gaire intel·ligent per assegur que no passarà.
0: Seria l'antítesi de la diplomàcia que estem parlant avui, no? De fet, la relació del Vaticà, sí, amb el franquisme, hem de dir que amb les associacions, diguem, catòliques del franquisme va tenir moments de tot, però també va haver-hi rebuig frontal, no?, en aquest,
9: sí,
0: cas.
9: Sí, de fet, és important diferenciar dues coses. L'inici del franquisme, amb dos papes, Pius XI i Joan XXIII, que sí que van ballar-li l'aigua al dictador, i un altre papa, el tercer que va coincidir amb la dictadura espanyola, Pau VI, que aquest clarament va ser opositor del franquisme, anys 60, que, de fet, ell va començar a viatjar pel món i per Espanya no hi va passar. Mm-hmm. De fet, Franco va descriure l'elecció de Montini, aquest cardenal de Milà, com un gerro d'aigua freda. Per tant, que era una oposició frontal del papa contra el franquisme.
0: Mm. I, de fet, és dels papes que van demanar clemència, per exemple, la mort de Salvador Puig Antic, etc. Hi havia un enfrontament real amb el franquisme, no? Ara que parles de la diplomàcia, Arnau, amb això dels viatges, funciona igual l'estat del Vaticà que la resta d'estats normals? Diguem-ne, tenen ambaixades i ambaixadors?
9: Sí i no, perquè el Vaticà és veritat que té una de les xarxes diplomàtiques més importants de tot el món. Pensa que tenen representació a uns 180 països. No s'anomenen ambaixades, no són ambaixadors, són les nunciatures, els nuncis, els representants del papa en aquests països. Però sí que és veritat que el funcionament és similar, amb un avantatge, que fa molts anys que són sobre el terreny. Per exemple, la Santa Seu té un nunci a Espanya des del 1577, de més de 4 segles, i al revés, 3/4 del mateix, perquè Espanya també té una ambaixada molt longeva a la Santa Seu. Estem parlant de 400 anys d'ambaixada espanyola a la Santa Seu. Per tant, aquesta xarxa diplomàtica que és pràcticament invencible per ser-hi, ser-hi, però ser-hi durant molts segles.
0: 400 anys deu ser una de les ambaixades més antigues del món, no? La espanyola al Vaticà.
9: De fet, De fet, se la considera l'ambaixada permanent més antiga de tot el món.
0: Sí, que fort, sí. Que fort. I aquesta xarxa diplomàtica del Vaticà, clar, deu haver tingut moments d'aquests que canvien la història, no? Estel·lars.
9: Sí, el Joan Pau II segurament és el que més mà esquerra tenia i el que més va poder vendre aquests grans èxits de la diplomàcia vaticana, per exemple, amb la caiguda del mur de Berlín, també evitant una guerra entre Xile i Argentina, però els últims anys amb el papa francès, també amb l'acostament entre Barack Obama i Raúl Castro, entre els Estats Units i Cuba, amb una trobada sense precedents. Per tant, fins i tot ara, menys èxit, és veritat, amb Ucraïna i Rússia, amb Putin i Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky, en aquest cas sense èxit, però sí que intentant aconseguir aquest acostament entre molts països enfrontats.
0: Va, acabem amb un parell de detalls vinculats amb la diplomàcia i els viatges dels papes de Roma. Hi ha països on no hi va, que són prohibits, no?
9: Sí, totalment prohibits. Per exemple, Rússia, en parlàvem ara, i també la Xina, el papa mai hi ha anat perquè tot i tenir alguna relació extraoficial o oficiosa, es consideren uns països que no s'hi pot anar. De fet, la xarxa diplomàtica és molt extensa, només hi ha 12 estats que no siguin o que no tinguin presència del Vaticà diplomàtica, són bàsicament països musulmans, però tampoc hi ha Corea del Nord, aquesta relació amb la Xina, tot i que mica en mica és veritat que, per exemple, el papa Francesc va intentant anar-s'hi acostant. Ara veurem què passa amb Lleó XIV si aquesta mà esquerra diplomàtica també la té en països com Rússia i especialment amb la Xina, que és molt interessant veure l'acostament dels últims anys del Vaticà.
0: Doncs haurem de veure què passa amb aquesta relacions futures amb la diplomàcia vaticana i el papa. Gràcies, Arnau Mañé, una abraçada forta.
9: A vosaltres, bona nit. Bé.
0: 2 minuts per damunt d'un quart de dues del migdia. Abans d'anar cap a la Sagrada Família, ara hi anem. Sapigueu que RAC1 i Filmax us conviden a la preestrena de Cow Girl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munné. Hi ha la preestrena dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Les entrades les trobareu a RAC1.cat. Podeu aconseguir entrada doble. Aquest mes gaudiu de la preestrena Cow Girl amb RAC1 i Filmax.
12: Dia lliure amb Xavi Bundó.
13: La teva mare sempre té raó.
14: Em compro un cotxe nou?
15: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
13: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
16: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
17: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
18: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
19: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig, de 4 a 7, versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.
20: RAC 1. Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
21: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
22: RAC 1. La campanya del torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants, dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
23: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Vila-Real B de Primera Federació. Pendents del Tarazona Nàstic. Serem a Fontajau, a l'Espar Girona-València. Partit de tornada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. A més, la Champions d'Hockey Patins. El Gran Premi de França de MotoGP. I a partir de les 7, Barça-Reial Madrid a SAC amb Fotli Pou i companyia. I per rematar-ho, si el Barça guanya la Lliga, un tu diràs molt especial fins que faci falta. El Barça Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: RAC1. Tots som un milió.
24: Ràdio en directe.
22: Actualitzada al minut.
24: Alertes d'última hora.
22: RAC+1.
24: Notícies. Podcast.
22: Contingut exclusiu.
24: Escolta. Navega. Descarrega.
22: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
24: Fàcil, còmoda,
22: intuïtiva
24: i renovada.
22: RAC1.
25: Quina hora és?
26: Quina hora és?
25: És la de Contaminés.
26: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
25: A França et volen ficar a la presó si fa raves.
26: Sí.
25: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
26: Bueno, per casualitat tu vas anar a la raves?
25: Sí, hi ha festa, i en Juli. Però Juli, sí. Sinònim de festa.
26: Ja has anat, eh? I què tal?
25: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
26: Sí.
25: La vaig conèixer allà. La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno, que preparés una truita. No? Va ser les dues coses alhora.
26: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
25: La rata.
26: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
25: Doncs per berenar vaig menjar creps.
26: Però tampoc em refereixo al berenar.
25: De Nutella.
26: Nutella. Nutella
25: amb sucre glacé. Sí. Només que el sucre glacé doncs venia de Colòmbia. Era un sucre de França. Ah. I com diuen els francesos, liberté, égalité i sucre glacé.
22: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
27: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
28: Sí,
27: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hauria atrevessat, demano disculpes, però demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
28: Van ser 4.
29: Bueno, 4!
27: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
28: Que m'agrada puntualitzar...
27: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
28: Sí, exacte.
27: Hem d'anar acabant.
22: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
23: RAC1.
22: Tots som un milió. Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
30: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
31: Fàcil, només amb un clic.
32: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
30: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
32: Molt ràpid.
33: Molt còmode.
31: Molt RAC1.
22: Tots som 1.

0: Quan faltava un mes exacte per l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya i també la Sagrada Família, coincidint amb això, els del Via Lliure ens hem volgut desplaçar cap a aquest gran temple, una mostra increïble d'arquitectura i també de passió i també d'amor i també de proisme. No? Ens hi hem acostat per fer una ruta pel temple que va idear Antoni Gaudí al segle XIX i li hem demanat que ens acompanyi la millor persona que ens pot explicar ben bé per què és tan gran això, per què és tan intens, per què tothom s'hi fixa, per què tots els grans mitjans internacionals porten setmanes acostant-s'hi. Ell és en Jordi Faulí, director de les obres de la Sagrada Família. Senyor Faulí, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos i gràcies per fer-nos un lloc en la seva agenda, perquè em consta que periodistes de tot el món l'estan trucant a la seva porta des de fa dies i, evidentment, té l'agenda molt apressada.
1: Desperta molt d'interès la Sagrada Família.
0: Oi que sí, eh? Sí, sí. Ho estan notant, ja no només per la visita del Papa, sinó perquè, evidentment, d'aquí a un mes serà el centenari de la mort de Gaudí, sí. I per tant la benedicció d'una de les fases finals d'aquesta Sagrada Família que generacionalment tots hem vist créixer, però que no hem vist acabada, evidentment, no? Per què creu que genera aquest interès? Per què genera aquesta tensió? Què és el que impressiona tant?
1: Potser d'entrada aquesta voluntat de Gaudí de crear unes estructures verticals de dimensió important, invitar, com diu l'eslògan de la visita, no?, alçar la mirada, tant a l'exterior com a l'interior.
0: Això és el que fem molts, no? Ara, si donem una volta a tota la gent que hi ha, que sempre està ple aquí a la Sagrada Família, veiem sobretot caps estirats cap amunt, contemplant la majestuositat de l'edifici.
1: És la seva voluntat, elevar la mirada.
0: Elevar la mirada cap al cel. Senyor Faulí, ara estem a la primera façana que es va construir, que és la del naixement. Volia preguntar-li per què Gaudí va decidir acabar primer una façana i no pas construir en horitzontal, diguem, una mica en mica, no?
1: Ell, a finals del segle XIX, començaments del XX, ja tenia clar el que estem construint. I sabia que aquest projecte, que ell creia que és el que necessitava la Sagrada Família i la ciutat, no el podria acabar. I que hi hauria d'haver en el futur nous arquitectes que, amb el seu esforç, la seva ajuda, ajudessin a tirar endavant la Sagrada Família. I volia mostrar, amb una façana acabada, les dimensions del que estava pensant, deixar-la com a exemple per a les altres i també permetre a la gent del seu temps de tenir un objectiu, acabar una façana. Que més deia que començava per aquesta perquè com que l'arquitectura expressa el que significa cada façana, aquesta façana és alegre, joiosa, perquè és l'alegria de la creació, de la natura, al voltant del naixement de Jesús.
0: I és l'inici, també, no? Al final, és l'inici d'una obra enorme, gegantina, a través del que expressa un inici, que és el naixement.
1: I a llevant, a la sortida del sol.
0: Ah, clar. O sigui, que està apuntant cap a la sortida del sol, no? Per tant, quan surt el sol, els primers llocs que pica és aquestes gegantines estructures, contraposat amb el que és l'altra banda, que ara ho creuarem la Sagrada Família per arribar a la passió, que és el final, és la mort, no?
1: I la resurrecció.
0: I resurrecció, correcte.
1: Sí, sí, sí.
0: Des d'aquest punt de vista, Gaudí pretenia impressionar d'alguna manera a tots els seus companys, diguem-ne, coetanis, però alhora mostrar a les següents generacions amb una façana acabada, amb les quatre torres construïdes, dient, això és el que podeu aconseguir.
1: D'alguna manera sí, que m'ho deixava com a exemple de campanars, i d'alguna manera per invitar les futures generacions, aquells joves arquitectes que el visitaven, a fer el mateix.
0: Però suposo que, en certa manera, és el que li devia passar a vostè, no?, com a arquitecte, que quan va veure com anava la Sagrada Família, la majestuositat, l'impacte, va dir, ostres, això és un objectiu, això és una meravella, jo vull sumar-m'hi també, no, això, no?
1: Sí, de fet, jo fa 35 anys que vaig començar aquí.
0: Imagini's.
1: I, per tant, l'arquitecte director, el senyor Jordi Bonet, amb la nau només amb tres columnes, però sí, de seguida ell em va explicar, jo vaig descobrir la gran qualitat del projecte de les naus que Gaudí ens havia deixat i que valia la pena, doncs, de tirar endavant de construir.
0: Al final, diguem-ne, de la construcció de la Sagrada Família, encara falta uns quants anys, però externament pràcticament ja, no?, ho podem entendre, el perfil, diguem-ne, no?, l'skyline barceloní està resolt amb la Torre de Jesús, no? És la punta més alta, tenim la Torre de Maria, tenim els evangelistes, tenim les torres en cadascuna de les façanes.
1: Sí, tenim 14 de les 18 torres, però encara falten 4, les de la façana de la Glòria, que acabaran de configurar el conjunt plàstic de les torres, i falta una façana, que és la façana de la Glòria, amb tot el pòrtic monumental que Gaudí va dissenyar, que serà extraordinari.
0: Per vostè, aquesta façana del naixement on són davant, que és, evidentment, plena de vida, no? Hi ha molt, hi ha animals, hi ha plantes, hi ha una imatge gairebé floral, diria. què significa?
1: Bé, diré d'entrada el que significa, però que ho deia, també la façana seria un himne al goig de viure, al goig de la vida.
0: Música, no?
1: De goig. I pot expressar música també, sense... Hi ha fins i tot àngels cantaires, sí. Per tant, aboca la música, aboca l'alegria, aboca el goig.
0: Una paret viva, no?
1: Una paret viva, això mateix.
0: Parlant d'això que és viu, sí. He sentit a dir, perquè jo no he tingut la sort d'entrar fins avui a la Basílica de la Sagrada, sí, Família acabada en el seu interior, sí, i sempre havia llegit i sempre havia sentit que era com un bosc. M'ho confirma abans de que entrem a dins?
1: Sí, i tant. Tinc una altra vegada de parlar de Gaudí, ho deia Gaudí. L'interior serà com un bosc.
0: I ara estem just creuant cap a l'interior de la Sagrada Família i, efectivament, és...
1: El bosc. Per què Gaudí? Perquè entrés el màxim de claror, el màxim de llum solar a l'interior, pensa en uns arbres que aguantaran tot l'edifici. Llavors, columnes inclinades que es van ramificant en diferents nivells per suportar tot l'edifici, per suportar les voltes, per suportar les cobertes i suportar també les 6 torres centrals, i per tant els finestrals són corulls plens de llum, plens d'entrades de llums amb els vitralls de Joan Vilagrau.
0: Aquests vitralls que són, és que clar, he d'intentar explicar als oients el que probablement hagin vist en imatges i si tenen sort han pogut veure l'interior. De nou, una pila de gent amb els colls aixecats cap amunt, veient la impressionalitat d'aquesta església per al seu interior, però són aquests boscos una entrada de llum de tots colors, però és que a totes les fases, no? Perquè aquestes parets, com em diu vostè, si són els arbres els que suporten l'estructura, vol dir que les parets pràcticament no aguanten pes?
1: S'aguanten ells mateixes, sí. Aguanten la mateixa façana i una mica del cor, però sí, sí. Són lliures d'elements estructurals i, per tant, plens de llum, de claror, d'entrada de llum.
0: Perquè es ramifiquen, no? I per tant, aquesta ramificació deixa un espai buit entremig?
1: Van a buscar el pes i, per tant, l'espai entremig, que pot ser sense cap element estructural, per tant, buits.
0: Si es cola la llum, no?
1: Per la claror.
0: Hi ha una imatge que jo crec que ha impressionat a molta gent, també, que són aquests nusos. No sé, sí, si se'n podrien dir capitells, no? Però aquestes columnes tan gruixudes, tan intenses, aquest tronc dels boscos tan impressionant, tenen uns nusos molt, molt grossos, dels quals en surten, doncs bé, unes petites, no sé com en anomenaríem, però gairebé semblen vitralls, però no ho són, perquè la llum entenc que és artificial.
1: Com uns aplics.
0: Uns aplics.
1: Com uns aplics, si vols. No sé.
0: Com la gent que té a casa seva un aplic, una llum, penjada a la paret, no? I que s'il·luminen a través de figures també de l'entorn religiós.
1: Els quatre evangelistes.
0: No? Els quatre evangelistes, no? Però la llum, que aquest, en aquest cas és artificial, i deu ser, sí, de les poques que és artificial,
1: sí,
0: reprodueix una llum que gairebé sembla natural, pel color, per la...
1: Això és l'artista Domènec Fita, que va aconseguir aquest efecte, que sembla que sigui com llum natural, perquè de fet és vidre, són fragments de vidre, i per això té aquest aspecte com de llum natural, no? Com de llum solar. Aquesta sensació de verticalitat, no? D'anar amunt, també la creen les columnes. Les columnes que comencen amb un determinat nombre de puntes en la base, per exemple aquesta en té 12,
0: sí,
1: i aquestes puntes es van reduint, es van multiplicant, es van afinant la columna fins a arribar gairebé al cercle dalt de tot.
0: De fet, estic veient algunes columnes que tenen una base quadrada i acaben una base rodona, pot ser?
1: Sí, a dalt de tot. Aquelles que arriben a les voltes, totes, aquestes d'aquí, les del creuer que aguanta la torre de Jovís, totes comencen a la base amb un quadrat, i aquest quadrat, gràcies a la columna nova que Gaudí es va inventar, gira a la dreta i gira a l'esquerra, es transforma en un octàgon, a mitja columna, i després amb un polígon de 16 costats, un de 32, i dalt gairebé, 64, gairebé...
0: Un cercle, gairebé.
1: Gairebé el cercle, que enllaça perfectament amb un capitell. Allò sí que és un capitell que suporta les voltes.
0: Però això vol dir que és la quadratura del cercle, se'l va inventar,
1: sí,
0: Gaudí.
1: No, és una columna nova, i deia, és una columna que sembla les columnes històriques, però que no és cap d'elles, mm-hmm, sinó que és com una síntesi de les columnes històriques.
0: Una cosa que impressiona una mica, sobretot venint de la façana exterior, és que l'exterior estava molt carregat, no? Molta escultura, sí, moltes formes, molt... I en canvi entres a l'interior i està molt, no diria buit, però està net, no? Sí. Les parets no tenen pràcticament ni una figura, veus algun sant, algun...
1: No.
0: I normalment a les esglésies això és just el contrari.
1: És cert, és així. Gaudí el que fa és que la vida de Jesús posa a l'exterior, perquè tothom la pugui veure des del carrer. I a l'interior és aquesta invitació a la pregària, a la transcendència, amb aquestes estructures que es van enfilant amunt i amb les entrades de llum, llum que omple tot. Mm-hmm. Sense imatges, només hi ha el Crist, evidentment, al damunt de l'altar, mm-hmm, Sant Josep i la Mare de Déu, mm-hmm, i Sant Jordi a l'entrada principal.
0: Com s'imagina l'arribada del Papa? Com una mena un pas intermig d'un projecte vostè que porta 30 anys aquí, que ja ha vist passar com a mínim dos papes. No sé si Joan Pau II ja hi era, vostè aquí, quan va ser-hi, no hi era encara. Seria el tercer papa, per tant, el que visitarà, que visita la Sagrada Família. Clar, no sé si des d'aquest punt de vista com s'imagina i si per vostè és un colofó o una part de la seva carrera que encara no ha acabat.
1: El que es farà el dia 10 de juny, gran goig per tots, per nosaltres, és que pugui estar presidit pel Sant Pare, és la missa en record de Gaudí, en motiu del centenari de la seva mort, i la benedicció de la Torre de Jesucrist i de la creu que farà el Sant Pare.
0: S'ha fet públic que el papa vol veure la tomba de Gaudí, no?
1: Sí.
0: On és la tomba de Gaudí?
1: Tomba de Gaudí és aquí a la cripta.
0: Ara m'ho està assenyalant el senyor Faulí.
1: A sota l'altar...
0: És on es troba
1: el presbiteri, diríem.
0: Sí.
1: Hi ha la primera part que es va construir a la Sagrada Família, que és la cripta.
0: Que es construeix és la cripta.
1: És la cripta. Ara la veurem.
0: Ara ens estem acostant i estem veient a través d'una finestra, d'un finestral, la cripta. A la part inferior seria la planta, diguem-ne, menys 1, menys 2, pràcticament, diria, d'una Sagrada Família.
1: 10 metres de profunditat.
0: 10 metres de profunditat.
1: Per sota un pla de temple. Uh-huh. I aquí a l'esquerra hi ha la capella del Carme, on hi ha enterrat Gaudí.
0: Com s'imagina? Perquè aquesta visita realment... La cripta no és una, no sé si és una zona habitualment visitable.
1: Sí, és la parròquia del barri.
0: És la parròquia del barri.
1: Aquí s'hi fan misses des del 1985.
0: Clar, sí. O sigui, dins de la majestuositat, Gaudí, o vaja, la idea, diguem-ne, de la pròpia Sagrada Família és que també sigui la parròquia del barri.
1: Bé, es va decidir en aquell moment que la cripta fos la parròquia del barri, per tant que hi hagués culte ja des de l'inici de la Sagrada Família, sí, sí.
0: Li anava a preguntar si com havia de ser el so de l'interior per Gaudí. Sí. Ho tenia clar?
1: Sí.
0: Ho havia pensat, també.
1: No me la pregunta, perquè ell interessava, evidentment, l'interior és aquesta invitació a elevar-se a la transcendència, però és també, evidentment, l'espai per a la celebració eucarística.
0: Clar.
1: Per tant, tot està orientat cap al presbiteri. I per Gaudí era important la llum, ja n'hem parlat, l'entrada de llum pels vitralls i per les voltes. I també, evidentment, la música i el cant del poble. Llavors, per exemple, allà va crear un cor a 15 metres d'altura, en forma de U al voltant de la nau principal.
0: Sí, ara el senyor Faulí m'està apuntant cap amunt, perquè efectivament des d'aquí es veu, tota aquesta zona sí que és restringida, no hi ha ningú de públic, hi ha com uns bancs que són el cor, i el cor està elevat a 15 metres del terra, però el veu tothom des de baix,
1: El veu tothom des de baix, però per invitar la gent que estigui baix, al poble, a cantar també.
0: Clar, o sigui, quants cantaires poden haver-hi aquí?
1: 600. 600. 600. I després hi ha uns orgues que Gaudí deia que anirien allà dalt.
0: I el so de les campanes, que normalment en les esglésies sí. És important, també, no?
1: Aquí Gaudí també, que Gaudí sempre... En Gaudí tot és diferent, tot és com era, però renovellat, diferent. A la façana de la Glòria,
0: sí.
1: Planteja campanes celebratives com les de qualsevol altra catedral o gran església. Però a la façana del Naixement i de la Passió pensa en 84 campanes tubulars, per tant, allargades, percutides les del Naixement, havent les de la Passió a dintre dels campanars, a voltant de 20 encara campanar, que seran com un gran orgue, un gran carrilló per a la ciutat.
0: Em permet que anem acostant-nos cap a l'altra porta, cap a l'altra façana, que és la de la Passió, per tant,
1: perfecte.
0: Com dèiem, la de la mort i la resurrecció.
1: Sí.
0: I, per tant, interiorment jo em vaig acomiadant d'aquesta llum meravellosa de colors, que, per cert, suposo que deu ser molt diferent, precisament perquè és llum natural, depèn del dia, de l'hora, del mes de l'any,
1: sí, és...
0: no? Canvia amb les estacions, per tant.
1: És el que té el curs de l'any, que cada dia la llum és diferent. Pots venir dies diversos i veure-ho diferent.
0: Clar, clar.
1: I a part que depèn també d'està més o menys ennumerat, etcètera.
0: Sobre això que ara estem intentant passar, perquè evidentment hi ha molta gent, clar, una de les contradiccions, suposo, davant de la pressió turística, de la voluntat dels visitants, vostè no sé com ho viu això, no? El fet de que a la vegada sigui un lloc de pau i de serenor,
1: sí.
0: Però a la vegada sigui un lloc que, evidentment, tant els seus entorns com el seu interior sempre està ple.
1: Nosaltres... ens agrada que es visiti, però sí que fem uns esforços per intentar, i es nota ara mateix, no?
0: Uh-huh.
1: Que hi hagi una actitud de recolliment, de força silenci, i per això fem de 9 a 10 doncs, una hora del silenci, i ho diem pels altaveus,
0: I
1: no hi ha visites de grup, i bé, déu-n'hi-do. Jo crec que la gent respecta fort, perquè a més jo crec que la mateixa arquitectura invita això.
0: Bé, no, és aquesta sensació, allò que diuen de la síndrome de Stendhal, que aquí hauria de ser la síndrome de Gaudí, de l'impacte emocional que suposa entrar a l'interior d'aquesta Sagrada Família.
1: Sí, és una cosa nova, diferent, que a més tothom reconeix els efectes especials de la nau.
0: I ara jo pensava també en una altra contradicció, que és que vostè porta més de 30 anys treballant aquí.
1: Sí.
0: Hi ha el risc que l'impacte emocional que jo acabo de sentir entrant aquí vostè no el tingui perquè està acostumat?
1: Per mi no és una novetat, però sí que les sensacions que un té a l'entrar a la nau o al veure ara l'exterior de les 14 torres o les façanes, sempre és diferent, eh?
0: Estem a la façana de la Passió, a l'exterior ja de la Sagrada Família, en una d'aquestes dues façanes que ara mateix estan obertes al públic de forma habitual. Què em pot explicar d'aquesta façana? Què és el més significatiu?
1: Bé, primer, la mateixa arquitectura que Gaudí dibuixa. Fa un dibuix, 6 columnes inclinades en una primera porxada i una segona porxada en 18 columnes al damunt, des d'aquí no les veiem.
0: Sí, ens apartem
1: perquè...
0: una mica.
1: La mateixa façana faci una sensació d'expressió del sofriment. És la façana de la Passió, mort i resurrecció de Crist. Tant és una façana que expressa dolor, sobretot la part inferior. Aquesta és la idea de Gaudí, no? Expressar també amb l'arquitectura el significat de la Sagrada Família.
0: Però també una creu, que evidentment és el símbol del martiri, però també de la pujada al cel, d'alguna manera, no? I aquí una creu que veiem aquí i, finalment, la creu de Jesús que està al darrere, no? Cap a dalt de tot de la torre, no?
1: Aquesta façana té, la façana en concret, té dues creus. La creu de Crist, de la mort de Crist,
0: del martiri, no?
1: I tot el martiri que s'expressa en tot el camí cap a la creu, cap a la crucifixió, i al damunt de la segona porxada hi ha una altra creu, però és una creu gloriosa, victoriosa, que és la victòria sobre el mal. I després la creu de quatre braços que abraça tothom al capdamunt de la torre central.
0: Que, per cert, allò es convertirà, aquella creu, en un lloc d'observació, no? És un lloc d'una mirada en el futur. La gent hi podrà pujar fins a aquella creu.
1: Hi podrà pujar.
0: I tenir una perspectiva brutal sobre la ciutat, no?
1: Sens dubte. A més, els vidres són inclinats i el vidre dalt veuràs conjunt de la ciutat i el vidre de baix veuràs al voltant de la Sagrada Família. I des d'allà dalt veurem la ciutat, veurem tot al voltant de la Sagrada Família, per tant, veurem cases de gent, i per tant això ens indueixi a pensar que tenim molta gent a qui estimar i a qui servir.
0: Senyor Faulí, acabo només amb una qüestió, que és que abans hem començat dient que Gaudí va tenir la idea, segurament brillant, com moltes de les que va tenir, que és fer una primera façana, acabar-la, construir-la, per motivar també, en certa manera, els que vindrien després a dir, així de gran ho volem, així de gran ho volem fer, no? Clar, el que sabia Gaudí és que ell no ho hauria acabat.
1: Sens dubte.
0: Però vostè és arquitecte, en cap d'aquesta Sagrada Família, fa 30, més de 30 anys que hi és, i des d'un punt de vista estadístic és altament probable que vostè vegi el final d'aquesta Sagrada Família. És la il·lusió d'una vida veure el final?
1: Sé que quan estic totalment acabat, evidentment, serà una cosa d'una gran intensitat, no? Però no m'imagino res ni faig il·lusió determinada, sinó el compromís o la voluntat de fer el que hem de fer cada dia, i per tant ara doncs, d'anar pensant en la façana de la glòria i pensant que tot estigui d'acord amb el que Gaudí volia i amb el seu esperit, i que tingui una gran qualitat tant l'arquitectura com la part d'expressió artística.
0: Sospito, senyor Faulí, que si li pregunto això em contestarà una cosa similar, però no sé com es porta el pes d'haver de liderar un projecte que sap que és una referència global i que ve d'un dels genis de l'arquitectura de tots els temps, com Antoni Gaudí. No sé si a vegades té la sensació de que pot arribar a parlar-hi, de que pot conversar-hi amb Gaudí en situacions de dubte, en situacions de no saber per on sortir. No?
1: Es tracta de anar seguint amb fidelitat el que Gaudí va deixar. I en moments de dubte, no, però en moments d'alternatives, doncs, estudiar Gaudí, estudiar les maquetes, llegir els seus textos i pensar també en el que ha de ser la Sagrada Família d'acord amb el que volia Gaudí.
0: Per tant, aquest pes no el nota.
1: Si fos un pes excessiu, no podria fer la feina que he de fer. Ara no, d'aquí tingui alguns moments que dius, és important el que fem.
0: S'ha encomanat a Gaudí en algun moment? Com si pogués tenir-hi una conversa, com si pogués sentir-lo, com si pogués llegir-lo.
1: Les converses les tenim estudiant els seus textos, estudiant les seves maquetes, els seus dibuixos, veient el que ha fet i intentant saber què és el que hi ha al darrere, també, no? Però sobretot mirant de ser fidels, no? I encomanar-m'hi personalment algun moment, sí, també.
0: Acabo només amb una última pregunta, que és la pregunta del milió sempre, que és quan creu que s'acaba, no? Clar, l'obra va començar, si no m'equivoco, en 1882.
1: Sí, exactament.
0: Hi ha una data que seria rodona, que és que el... Em somriu el senyor Faulí, el 2032 fa 650 anys de l'inici de les obres. Sí. Creu que allà és un moment que pot succeir al final?
1: És molt a prop. Jo crec que no. Jo crec que no. Estarà més avançat, sens dubte, però bé, acabat, no.
0: Bé, perquè sembla gairebé providència divina, no? Tancar amb els 150 anys.
1: Fa uns anys,
0: no?
1: Potser jo havia pensat, però, però no...
0: Ara creu que no. S'escapa més enllà, eh?
1: Sí, segur, segur. Segur.
0: De veritat, li agraeixo moltíssim aquesta visita, m'he sentit un privilegiat.
1: Igualment, eh? Jo també estic molt a gust, gràcies.
0: M'ho emportaré cap a casa tot això i prometo tornar abans del que he trigat a venir, però li agraeixo moltíssim. Gaudeixin i sobretot continuïn treballant d'aquesta manera tan extraordinària que estan
1: fent. Moltes gràcies, gràcies pel vostre interès i saludo a tothom que està escoltant.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Va, i d'aquí uns instants, permeteu-nos que ens desplacem cap a l'interior de nou de la Sagrada Família, perquè els últims minuts, abans d'arribar a les dues del migdia, mirarem d'acostar-nos al màxim possible d'alçada de la Sagrada Família, a més de 50 metres del terra, per veure de més a prop el que ara mateix és l'emblema d'aquesta Sagrada Família, que és la Torre de Jesucrist i, evidentment, la seva creu gegantina. Ho farem de seguida amb el que ha estat l'home encarregat del projecte de la creu al capdamunt de la Sagrada Família, Mauricio Cortés. De seguida el Via Lliure.
2: RAC 1. El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: RAC 1. Aquest diumenge, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Vila-Real B de Primera Federació. Pendents del Tarazona Nàstic. Serem a Fontajau, a l'Espart Girona-València. Partit de tornada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. A més, la Champions d'Hockey Patins. El Gran Premi de França de MotoGP. I a partir de les 7, Barça-Reial Madrid-Assac amb Fotli Bou i companyia. I per rematar-ho, si el Barça guanya la Lliga, un tu diràs molt especial fins que faci falta. El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
5: a Android Auto
4: i a Apple CarPlay.
5: Tots els podcasts de RAC1.
4: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
5: Noves funcionalitats premium.
4: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Tot l'univers de RAC1 és
5: a l'aplicació.
4: RAC1. RAC 1. De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
6: Perquè l'Oriol Mitjà ha publicat un llibre que es diu On és la llum. Al llibre hi ha un capítol dedicat a en Joan. Tu dius, el meu gran amic, no m'agrada que me'n parlessis.
7: És a dir, perquè és una persona tan vital i va agafar una malaltia que li era una sentència, no?, de vida. I durant tot aquest procés de 3 anys ell volia continuar vivint. Però el que em quedo d'ell és que d'aquí neix la llum. És a dir, del dolor i de la tristesa, de tots aquells moments tan greus que hem hagut de passar, entra un bri de llum petitíssim dins d'una habitació fosca, però ho il·lumina tot i et diu, hi ha coses que són essencials a la vida, que és l'estima que has tingut per al Joan, les petites coses, la copa de cava que prenies mentre escoltaves Amaral, i que tota la resta són molt secundàries. I aquí és on neix la llum del dolor.
8: Camarades, no sé si sabeu que tots els programes que fem cada dia els podeu recuperar a l'internet. Tot a RAC1.cat.
4: RAC1. Tots som 1. RAC1.
9: RAC1. La campanya del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
4: RAC1. Tots som un milió.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
0: Doncs ara, precisament, estem en l'últim tram abans d'arribar a aquesta coberta 54, que és un dels espais més interessants ara mateix de la Sagrada Família en construcció. De fet, som al costat de l'arquitecte encarregat del projecte de la creu, perquè ara ens acostarem al lloc més proper d'aquesta meravellosa creu, d'aquest símbol ja del tram final de la Sagrada Família. Allà és en Mauricio Cortés. Què tal, Mauricio? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens hem posat aquí, ara ens heu fet posar cascos, perquè, clar, tot això, estem en obres, en aquesta zona, i podrien haver-hi algunes dificultats. Ara estem en un muntacàrregues. Això que estem, aquesta vista que estem tenint és a l'aire lliure, ara mateix, una visió sobre la ciutat de Barcelona extraordinària. Que porta fins a on aquest muntacàrregues, Mauricio?
10: Aquest muntacàrregues se'ns porta a sobre de la nau.
0: Ara s'acaba d'aturar, precisament, ara obrint la porta, efectivament és un muntacàrregues, per tant és una porta vertical. I ara la imatge que tenim és precisament una perspectiva sobre la ciutat de Barcelona brutal. Estem enmig de les torres, entre les torres dels evangelistes i efectivament també les torres d'aquesta façana més pròxima, que és la del Naixement, i és una imatge increïble, perquè totes aquelles perspectives que hem vist normalment llunyanes, del capdamunt de les torres, de tota aquesta iconografia que té Gaudí, és que ara les tenim a tocar, és que pràcticament les puc tocar i puc veure la dimensió que té, Mauricio. Què hi feu aquí? Per què és important aquesta zona on estem ara mateix, Mauricio?
10: Bé, és important perquè, a diferència del segle passat, on hi havia molta superfície a peu pla per treballar en la Sagrada Família, ara una basílica en ús, l'espai que tenim disponible per preparar la construcció són les cobertes.
0: Les cobertes. Això és el que anomeneu la coberta ara mateix, no?
10: Correcte.
0: És un espai de treball a l'aire lliure ara mateix. A quants metres estem d'alçada?
10: Estem a 54 metres respecte al pla de la basílica.
0: Val,
10: sí. Uns metres més respecte al carrer Mallorca i un metre respecte a Provença.
0: I si aixeco la vista ara mateix i veig el que ara mateix s'ha convertit en la icona de la Sagrada Família, que és aquesta creu, tinc la percepció que està molt a prop, però encara queden molts metres fins allà dalt, no?
10: Encara queden una mica més.

0: que segurament és la més emblemàtica. Aquesta creu gegantina i molt pesant, on s'ha anat construint? Perquè això s'ha d'aixecar en algun moment determinat, però s'ha d'acabar d'embastar en algun punt de la construcció de la Sagrada Família.
1: Sí, al llarg dels darrers mesos han vingut cada mòdul, cada braç de la creu prefabricat d'Alemanya.
0: Aleshores... L'han portat d'Alemanya, eh?
1: Sí. Sí,
0: com les peces dels cotxes, una mica, no? Sí. Està venint d'Alemanya.
1: Tot i que molts dels materials es van fabricar aquí i els vam enviar cap allà.
0: Uh-huh.
1: Doncs en cadascuna d'aquestes cobertes ens hi cabia un braç. Per tant, entre els dos transeptes i la nau principal hem anat repartint els mòduls de la creu esperant el moment de l'elevació final.
0: Això que es va produir, evidentment, per la gent que us encarregueu d'aquesta fase de l'obra, imagino que el moment aquest en què pots posar tots els braços de la creu junts i veure com s'eleva fins a dalt de tot i acabar d'encaixar-la, deu ser de les coses més brutals que has viscut aquí a la Sagrada Família, no?
1: És molt impressionant i també anys planificant cada maniobra, doncs ja el moment passa en una hora.
0: Clar, per tu, des d'algun punt de vista, a tu se'n va fer curt, no?
1: Se'n va fer curt, sí.
0: Clar, perquè tu quants anys portes aquí, Mauricio?
1: La Sagrada Família aquest any faig 20.
0: 20 anys, eh? Clar, i el projecte per tu més important ha estat aquesta creu, d'alguna manera, o no?
1: Sí, encadenant tots els terminals de les torres, començant el 2021 amb l'estel de la Torre de la Mare de Déu, que la idea era acabar tots els terminals alhora. La pandèmia ho ha fet impossible, i gairebé cada any hem acabat una de les torres.
0: Per què és important aquesta creu? Què és el que volia gaudir amb aquesta creu coronant la Torre de Jesús?
1: La creu culmina un programa jeràrquic de 18 torres, començant per les façanes amb els 12 apòstols i el conjunt central de torres amb la Mare de Déu, els evangelistes i la Jesucrista amb la creu. Per tant, és la torre més alta de tot aquest conjunt monumental de 18 torres.
0: És una creu que sigui podrà pujar en el seu dia, no? Encara falta una mica de temps, em sembla.
1: Falta una mica de temps i cal dir que l'espai és molt reduït. Aleshores, aquesta visita com s'organitzarà encara no està... diguéssim, decidit.
0: Clar, perquè quanta gent hi cabrà aquesta creu?
1: 12.
0: 12 persones? I quanta gent visita la Sagrada Família cada dia?
1: Milers.
0: Doncs sí que serà molt reduït, efectivament. Hi haurà bufetades per poder pujar en aquesta creu, que, a més, clar, la perspectiva que tindrà sobre la ciutat de Barcelona és extraordinària, perquè està a més de 170 metres del terra.
1: Correcte.
0: I algú de vosaltres hi ha pujat fins allà dalt? Sí, clar.
1: Bueno, jo pujo dos cops cada dia i la cap d'obra també. Sí, i els treballadors, per descomptat.
0: I què em pots dir de la sensació d'estar allà dalt?
1: Bueno, és una vista única, però també és una sensació d'estar al mig de la ciutat, perquè també els vidres miren avall. Aleshores, veus l'eixample.
0: Ja no només hi ha una perspectiva cap a l'exterior de la ciutat, exacte, cap al mar, cap a la muntanya, sinó cap a baix.
1: Sí, i fins i tot pots veure l'estel de la Mare de Déu, que
0: també,
1: sempre el veus allà dalt, sí. I en canvi des de la creu el veus a baix.
0: T'he de preguntar, Mauricio, aquesta creu s'il·luminarà, clar, de dia s'ha fet d'una determinada manera i amb uns materials perquè brilli, no?, amb la pròpia llum del sol. De nit també s'il·luminarà?
1: Bé, això és molt interessant perquè Gaudí va pensar ja en la il·luminació de tot el conjunt simbòlica. Aleshores, ja des de la primera torre de Sant Bernabé, que ha orientat els poliedres a la base del terminal per apuntar els focus cap a la creu. Aleshores, cadascuna de les torres ja estava pensada per il·luminar la creu.
0: Ah, cadascuna de les torres és una font de llum cap a la pròpia creu.
1: Sí.
0: O sigui, com la idea gairebé de l'univers, no? Que el sol il·lumina la lluna que veiem il·luminada des de la Terra, no? D'alguna manera.
1: Sí,
0: és com un rebot de llum.
1: Exacte, i a la vegada la propagació de la llum de Crist que es comunica amb els evangelistes, amb els apòstols i cap al ciutadà.
0: Que portis 20 anys aquí, perquè em sembla, Mauricio, que tu no ets català, no ets nascut a Barcelona, no?
1: Ni a Catalunya. Vaig néixer a Mèxic.
0: Sí. Vas néixer a Mèxic?
1: Sí.
0: I aquest català que tens, evidentment, l'has anat aprenent aquí. Quan vas saber que un dels teus objectius vitals era treballar en aquesta Sagrada Família?
1: Bueno, no, tot és sort i coincidències de la vida. No, no estava previst.
0: Però des de Mèxic coneixies l'obra de Gaudí, evidentment.
1: Sí, tant. Des de primer semestre, els meus arquitectes favorits eren dels meus professors, explicaven amb molta il·lusió l'obra de Gaudí i d'alguns altres arquitectes japonesos, venecians. I els meus arquitectes favorits, després de 30 anys o més, no han canviat.
0: Són els del primer semestre de la carrera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I quan tens la certesa que treballaràs a la Sagrada Família, què vas sentir?
1: Bueno, no m'ho vaig acabar de creure. La Sagrada Família, anys i anys, no l'acabes de conèixer-la tota. Trobo detalls encara avui en dia.
0: Això et dona la perspectiva de qui va ser Gaudí?

0: d'alguna manera?
1: Clar, és la una visió genial, però després 40 anys, una mica més, dedicat a resoldre diversos racons del projecte fent maquetes a una escala enorme, que no hi cabien en l'obrador, diguéssim. Tota una vida seva i després 5 generacions a partir d'ell construint el seu somni.
0: Això comentàvem amb en Jordi Faulí, que Gaudí, quan va començar, sabia que no ho acabaria, no? I d'alguna manera va tenir una visió i va voler construir aquesta façana que tenim aquí al costat, que és la del naixement, com una motivació pels que vinguessin al darrere, no? Això serà així d'increïble. El fet de que tu estiguis a prop, vegis la possibilitat a prop d'acabar aquella obra, quin pes et posa al damunt?
1: Well, evidentment és una gran responsabilitat, un pes, i també cada generació ho ha fet el millor que ha pogut, sempre tenint en compte Gaudí estaria orgullós d'això que estem fent, i si la resposta és sí, doncs tirem endavant.
0: Aquesta alçada de 172 metres... 172 i mig. Per què són 172 i mig?
1: Totes les altures i les mides generals de la Sagrada Família segueixen aquest mòdul de 7 i mig, 7 metres i mig, i aleshores és un mòdul més dels 180 metres que se li atribuïa a la muntanya de Montjuïc.
0: Un grau menys que la muntanya del Montjuïc.
1: Correcte.
0: Per què? Perquè Gaudí sabia que...
1: Gaudí volia respectar la creació de Déu.
0: Clar, un home no pot superar la creació de Déu.
1: Seria un acte de soberbia.
0: Des d'aquí, per tant, des de dalt de la creu, pots veure gairebé l'alçada, pots estar gairebé a l'alçada de la creació divina, que és Montjuïc.
1: Correcte.
0: Però no arribar-hi del tot, no? Mauricio Cortés, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per aquesta visita. Doncs bé, el Via Lliure des de la Sagrada Família, en aquests darrers minuts, abans d'arribar a les dues del migdia, ens quedem en aquests 172 metres i mig, a sota d'aquesta creu gegantina, que d'aquí, justament un mes, doncs van airar el papa Lleó XIV en una visita molt esperada, que és molt important per la gent de la Sagrada Família, per la gent de Barcelona i de Catalunya en general. Per tant, gràcies per ser-hi i ens escoltem d'aquí uns dies. Moltes gràcies.
2: Bon dia, són les dues. Els 5 catalans del creuer de l'antivirus ja han desembarcat i volen cap a Madrid.
3: En torno a las 9:30 se ha empezado a desembarcar primero a los ciudadanos y ciudadanas españoles que, como acaban de ver en este vuelo que acaba de salir, acaban de despegar hacia Madrid. El mecanismo está funcionando con toda la normalidad, con todas las medidas de seguridad.
2: És la ministra de Sanitat, Mònica García, aquest migdia després que l'avió sortís de l'aeroport de Tenerife Sud, direcció Madrid. Allà, els passatgers del creuer hauran de fer quarantena en un hospital. De moment, però, tots continuen asimptomàtics. Mentrestant, al port de Granadilla continua el desembarcament del centenar de passatgers. Es fa de manera progressiva en grups reduïts per portar-los fins a l'aeroport, des d'on marxaran als seus països d'origen.
4: 14:15. Amb Aurora Rodríguez i Pau Bonastre.
2: De seguida connectem amb l'enviat especial de RAC1 a Tenerife, amb el Joel Penya, per conèixer l'última hora d'aquest dispositiu del qual estan pendents una vintena de països. I aquesta tarda arribarà a l'aeroport del Prat Saïf Aboukeshek, l'activista català de la flotilla humanitària retingut per Israel durant 10 dies. Aquest matí ha arribat a Atenes, des d'on ha volat cap a Madrid i finalment cap a Barcelona, on el rebran familiars i amics. I a les portes d'una nova onada de vagues a l'educació, el govern vol rebaixar la tensió amb els docents. Convocarà una nova reunió de la taula sectorial, ho ha anunciat a RAC1 la consellera Esther Niubó.
5: Penso que és important, doncs, que en la situació de conflicte en què vivim, no, de 17 vagues en un mes a finals de curs, que, com a mínim, penso que hem de tornar a seure i hem de poder escoltar-nos a tots. I, de fet, aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats, doncs, que tenen representació aquí per poder parlar.
2: La consellera també ha assegurat que aquesta setmana que ve el Departament d'Interior donarà explicacions sobre la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de professors. Niubó, però, no ha volgut valorar la polèmica. Pau Bonastre, bon dia.
6: Bon dia.
2: El Barça busca fer història aquesta nit guanyant la Lliga contra un Real Madrid sense Mbappé.
6: El francès continua amb problemes físics i ha quedat fora de la convocatòria d'Arbeloa. Sí que ha viatjat a Barcelona el migcampista Tchouaméni i el porter Courtois, que tornarà a jugar 2 mesos després. El Madrid arriba en hores baixes i tocat per la crisi interna. El Barça serà campió si empata o guanya, i si ho aconsegueix serà el primer cop que es proclama campió de Lliga jugant contra el Madrid. Flick continua sense poder comptar amb Christensen, tampoc amb Lamine Yamal, que està lesionat, mentre que torna a la convocatòria Jules Koundé. El partit és a les 9 del vespre, des de dues hores abans a RAC1. Per cert, que el club acaba de comunicar que ha mort el pare de Hansi Flick, diu el Barça en un comunicat que comparteix el dolor del tècnic i l'acompanya en aquests moments difícils. Tornant a l'àmbit esportiu, l'Espanyol està immers en una situació delicada a la classificació, només 2 punts del descens després de perdre ahir a Sevilla. Tot i això, el club ratifica Manolo González i assegura que continuarà el càrrec, passi el que passi. I fora del futbol, en marxa des de les dues, la cursa del Gran Premi de França de MotoGP sense Marc Márquez lesionat.
2: I l'últim titular pel temps, en espera de noves precipitacions. Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia, que apareixeran a mitja tarda cap a les comarques més properes a l'Aragó, sectors de Ponent, les àrees més interiors de les comarques de Tarragona, i amb el pas de les hores aniran avançant cap a la resta de comarques de Lleida, ruixats, tempestes de manera irregular, algunes poden ser una mica fortes, i també acabaran arribant, més avançada la tarda cap al vespre, al litoral sud, sobretot cap a la Costa Daurada, i també a la Catalunya central. Les temperatures s'enfilen més que ahir, la més suau les properes hores a les comarques de Girona.
2: Les 2:03.
4: 14:15.
2: Els 5 catalans del creuer de l'antivirus ja volen cap a Madrid, on hauran de quedar-se unes 6 setmanes tancats en un hospital militar fent quarantena. Han estat els primers a desembarcar de l'Ontius, juntament amb els altres 9 passatgers de l'estat espanyol, i per tant també han estat els primers que han sortit en avió de l'aeroport de Tenerife Sud, ara fa una hora mal comptada. Tots ells continuen sense presentar cap símptoma. El trasllat s'ha fet seguint unes estrictes mesures de seguretat per evitar qualsevol risc. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya, bon dia.
8: Bon dia. Els passatgers catalans de l'Ontius han passat tots els controls mèdics, segueixen asimptomàtics i ja volen al costat dels altres passatgers espanyols i un tripulant també cap a l'Hospital Gómez Ulla, on faran aquesta quarantena de 42 dies. Abans de pujar a l'avió, els hi han fet desinfectar tots els objectes que portaven, una bossa on podrien dur els objectes personals, i també els han ruixat a ells. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat que és positiu que la letalitat del brot no hagi crescut.
9: L'última mort del brot actual va ser el 2 de maig, de manera que no hem registrat cap mort després d'això. Com sabeu, hi va haver un nombre de persones evacuades en aquest embarcament, i això també és una bona notícia. Esperem que no hi hagi cap mort, però ho controlarem de manera estricta.
10: We will monitor strictly.
8: Finalment, els desembarcaments no s'han fet en grups de 5. Els passatgers espanyols han baixat en 2 grups de 7. Anaven vestits amb epis i l'autobús de l'exèrcit que els ha dut fins a l'aeroport de Tenerife Sud tenien els seients coberts de plàstic. Tot plegat un protocol perquè el trajecte del vaixell a l'hospital sigui totalment en condicions d'aïllament.
2: Doncs el grup de catalans i espanyols que ja fa via cap a Madrid, al port de Granadilla, però a Tenerife continua el desembarcament de la resta de passatgers del creuer. Són, com dèiem, vora un centenar de 23 països diferents. L'operatiu d'evacuació s'està fent per nacionalitats i encara s'allargarà durant hores. Joel.
8: Sí, ara els passatgers de l'Ontius aniran baixant a mesura que l'avió que els ha de dur cap al seu país estigui llest per sortir de l'aeroport. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha detallat alguns dels vols que s'enlairaran en les properes hores.
11: En el avión de Francia van 5, en el avión a Madrid van 14, en el avión a Canadá van 4, Países Bajos 26, que como ya hemos dicho que hay otros países envueltos en ese vuelo, pero vamos, van a ir desembarcando.
8: Com dèiem, els francesos s'han avançat finalment als Països Baixos i enlairaran abans que ells. Tot apunta que l'últim avió que s'enlairarà serà l'australià. Està previst que arribi a l'aeroport demà a la tarda. Durà passatgers d'Austràlia, Nova Zelanda i el sud-est asiàtic. Després el vaixell repostarà i l'objectiu és que l'Ontius salpi demà mateix al vespre cap als Països Baixos abans que la mala mar compliqui la navegació el dimarts.
2: Doncs aquest és tot el dispositiu preparat per fer el desembarcament dels passatgers i de la tripulació del creuer Ontius. Mentrestant, a Barcelona continuem a l'espera dels resultats de la prova PCR de la catalana ingressada a l'Hospital Clínic. El resultat hauria d'arribar demà a tot estirar. La dona es troba bé, no té símptomes i fa quarantena voluntària al centre. L'únic contacte amb símptomes detectat a l'estat és la dona ingressada en un hospital d'Alacant que ha donat negatiu en la primera PCR, es va saber ahir, i se li repetirà la la prova en les properes hores. Mentre a Tenerife els passatgers i la tripulació desembarcaven de l'Òndius, Pedro Sánchez treia pit de l'operatiu durant un míting del Partit Socialista a Andalusia, on estan de campanya i eleccions diumenge que ve. Sánchez destaca que el govern espanyol ha estat a l'altura, treballant amb transparència i rigor científic. No menciona les discrepàncies amb el govern canari ni contesta les crítiques del PP i destaca que la política ha de resoldre problemes i no desinformar ni alarmar. El fet és que fins l'últim moment, però, les diferències entre el govern espanyol i el govern canari han suposat una tensió afegida a tot el dispositiu. Anem a Madrid, Roger Perciba, bon dia.
12: Sí, bon dia. Sánchez prefereix destacar el bon funcionament del dispositiu i la imatge de l'estat espanyol.
13: Con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional.
12: Sánchez destaca que la política està per resoldre problemes, no per alarmar, diu, ni desinformar, i és que fins l'últim minut hi ha hagut tensió entre els governs espanyol i canari. Poques hores abans de començar el desembarcament dels passatgers, Clavijo, a la Sexta, deia que el fondeig del vaixell es faria sense el seu consentiment i alertava del risc que hi hagués ratolins a bord que poguessin estendre el virus per l'illa.
14: A lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad.
12: La ministra Mónica García, a primera hora, preguntada per aquestes advertències de Clavijo, no se'n sabia venir.
15: Nada nos va a distraer de seguir trabajando a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Para ese momento de que nos dejen trabajar.
12: La resposta de la ministra del president canari, un informe en què, a més de descartar la presència de ratolins a bord, s'assegura que no podrien arribar a terra nedant.
2: Bé, i més enllà de tot el dispositiu per desembarcar a l'Òntius, el creuer de l'antivirus, també avui l'altre gran titular és l'alliberament de l'activista català Saïf Aboukeshek. D'aquí aproximadament dues hores està previst que aterri a l'aeroport del Prat. Tal com va anunciar ahir el govern espanyol, Israel l'ha deportat a través d'Egipte i avui a primera hora del matí ha arribat ja a Grècia, a Atenes. Després de passar gairebé 10 dies retingut, Aboukeshek feia públiques les seves primeres paraules en llibertat.
16: I want to thank everyone.
17: Vull donar les gràcies a tothom que s'ha mobilitzat, el nostre equip legal, a l'ALA, la meva família, la meva dona i els meus fills, els meus companys d'activisme i els 180 valents. He escoltat les vostres veus i m'ha donat força.
2: És el que deia en un vídeo publicat a les xarxes socials, on aparentment se'l veu en bon estat de salut, tot i que, recordem, l'organització de la flotilla ha denunciat que ha rebut tortures i maltractaments durant aquests dies. Avui la justícia israeliana havia de decidir si el mantenien en custòdia ell i l'activista brasiler Thiago Ávila, però ahir ja es va avançar i es va comunicar l'alliberament. Jordi Claret.
18: Aboukeshek ho ha celebrat com una victòria, però també ha avisat que la feina no acaba aquí. L'activista catalano-palestí ha deixat clar que cal seguir en peu de guerra, diu, per tots els palestins perseguits, torturats i empresonats. Per això, insisteix que no es pot afluixar la pressió cap a Israel, tant als carrers com a la flotilla.
19: But we are not done yet. We have to continue.
17: No hem acabat. Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure. Aquest és un pas del camí. Els nostres companys continuen navegant. La gent al mar està fent la seva part. Alceu-vos a cada racó del món. Mobilitzem-nos a terra i al mar per una Palestina lliure.
19: We mobilize at land and at sea for a free Palestine.
18: Aquest matí el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Aboukeshek ja volava cap a Espanya, una bona notícia, diu el ministre, tot i les condicions adverses a les quals ha estat sotmès.
20: Por fin, Saïf, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre. Dentro de las terribles circunstancias en las que ha tenido que vivir estos días, se le encontraba bien, insisto, dentro de las circunstancias, pero tendrá que ser un reconocimiento médico y él mismo el que dé cuenta de su situación.
18: L'entorn de Aboukeshek ha confirmat a RAC1 que l'activista ha aterrat fa una estona a Madrid i que ja està viatjant a Barcelona. Aterrarà al voltant de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat, on el rebran els amics i la família. Thiago Ávila farà el mateix i tornarà a casa seva, al Brasil, en les pròximes hores.
2: Doncs Aboukeshek i Ávila, que eren els que encapçalaven l'organització d'aquesta missió humanitària que continua, perquè tot i que fa 10 dies Israel va interceptar una vintena de vaixells de la flotilla, encara n'hi ha 57 que continuen decidits a arribar fins a Gaza. Són ara en un port de Turquia a l'espera de poder reprendre la travessa. Mentrestant, a l'Orient Mitjà, l'Iran amenaça en bloquejar el pas per l'estret d'Hormuz als països que donin suport a les sancions dels Estats Units. Un portaveu del govern iranià ha avisat que qualsevol embarcació població que el vulgui creuar s'haurà de coordinar amb les autoritats de Teheran. La República Islàmica consolida encara més el seu domini sobre el pas marítim, segons diuen, volen aprofitar així tot el potencial geopolític que té l'estret. Aquestes declaracions arriben quan encara estem a l'espera d'una resposta per part de l'Iran al pla de pau presentat pels Estats Units.
1: 14-15.
2: I a les portes d'una setmana farcida de vagues a l'educació, el govern vol mirar de reconduir la situació i rebaixar la tensió amb els sindicats en una reunió de la taula sectorial. Ho ha anunciat al Via Lliure de RAC1 la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha dit que la convocarà per dijous que ve, dos dies després d'una nova vaga a tots els centres educatius del país. Mariona Martínez.
21: Niubó lamenta que les mobilitzacions es mantinguin, tot i els esforços, diu que el govern està fent per millorar la situació del professorat i per augmentar la inversió en educació. De moment, però, les protestes continuen i aquesta setmana que ve hi haurà aturades territorials i dimarts vaga tot Catalunya. La consellera considera que la quantitat d'aturades és desproporcionada.
22: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima, la comunitat educativa, es pugui relaxar, perquè tenim, si m'ho permet, la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí. Això es veurà immediatament demà a les aules, és el que dèiem. És complicat, però penso que estem fent doncs, passos en la bona direcció.
21: A la taula sectorial, Niubó es reunirà amb sindicats convocants de les protestes com USTEC, CGT i professors de secundària, però també amb la UGT i Comissions Obreres, que són les dues organitzacions amb les quals Educació sí que ha tancat un acord i que, per tant, no participen de les protestes. Per això, el sindicat CGT ja ha criticat la convocatòria, considera que Niubó hauria d'adreçar-se directament als sindicats que convoquen les vagues. També el sindicat USTEC, que lamenta haver conegut la convocatòria de la reunió a través de l'entrevista a RAC1, també reclamen a la consellera que torni a obrir les negociacions abans de la vaga conjunta de dimarts. Niubó insisteix que vol parlar amb tots els sindicats, però diu que no està disposada a replantejar el pacte signat amb la UGT i Comissions Obreres perquè considera que és un bon acord i que dona resposta a les demandes de la comunitat educativa.
2: Doncs en aquesta propera reunió de la taula d'educació, Niubó també haurà de donar explicacions de les últimes polèmiques que impliquen els Mossos i el món educatiu. Per una banda, pel que fa a la infiltració de dues agents de la policia en una assemblea de docents, la consellera ha confirmat que el Departament d'Interior donarà explicacions a aquesta setmana que ve. També ha explicat que no sabia que la policia feia aquestes actuacions i ha tancat files amb el Departament d'Interior.
22: No em toca a mi doncs, conèixer què hi ha darrere d'aquests operatius. Jo aquí puc dir doncs, que confio plenament.
0: Vostè ho sabia?
22: No, evidentment no ho sabia, però això doncs jo he de dir que he de confiar doncs, en la professionalitat evidentment del cos de Mossos, no? Qualsevol criteri, qualsevol operatiu que es faci des d'aquest àmbit doncs entenc que tenen uns criteris professionals i estic convençuda doncs, que des del Departament d'Interior doncs, bueno, ja s'explicaran, no? Les faran les explicacions pertinents.
2: I pel que fa al pla per desplegar agents de policia de paisà als centres educatius, Niubó defensa el projecte i diu que l'error ha estat no haver pogut explicar la prova pilot quan se'n sabessin ja els resultats. Assegura que al desembre, quan se sàpiga com han anat els instituts, que encara, tot i la polèmica, hi continuen participant, es veurà si ha estat una bona idea o no. Un dels àmbits en què la consellera Niubó assegura que el govern té intenció de posar-hi més recursos és el de l'escola inclusiva. També ha remarcat que el curs que ve hi haurà 500 professionals de suport a la diversitat, tot plegat perquè, com us ha avançat RAC1, l'alumnat amb necessitats educatives especials no para de créixer. Aquest curs, aquests alumnes representen el 40% del total, són 314.000, i la xifra s'ha més que duplicat respecte a fa 5 anys, segons les dades del mateix departament. Aquests alumnes necessiten una atenció a l'aula per diferents motius. La majoria tenen condicions econòmiques i socials complicades, però també hi ha altres condicionants com l'autisme o el trastorn greu de la conducta. Els últims anys, la proporció d'alumnes amb aquestes necessitats no ha fet més que augmentar. A més, mirant les dades per comarques, hi ha llocs en què hi ha més alumnes amb necessitats de suport a l'aula que sense. Josep Moragues.
23: Hi ha quatre comarques on se supera el 50% d'alumnes amb necessitats especials a l'aula. Són el Segrià, les comarques de l'Empordà, totes dues, i la Selva. A més, hi ha comarques com el Montsià, el Baix Ebre o el Tarragonès, on s'ha triplicat la proporció de nens i nenes amb aquesta condició. Ara bé, on s'acumulen més nens amb necessitats específiques és el Barcelonès. N'hi ha 75.000 més, al doble respecte a fa 5 anys. Si ens fixem en quines són aquestes necessitats específiques, veiem que dos de cada tres ho són per situacions vulnerables en l'àmbit econòmic o social. A més, l'escola pública ha absorbit 8 de cada 10 alumnes nous que tenen necessitats específiques a l'aula.
2: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys que fa un any va agredir una persona sense llar a Rubí, Bàrbara Padilla.
3: La víctima de 58 anys va patir danys físics i emocionals i va necessitar atenció mèdica. Acusen l'arrestat d'un delicte d'odi per aporofòbia, que és el rebuig a les persones sense llar. L'atac va passar fa un any en un supermercat mentre la víctima carregava el mòbil. El detingut va clavar-li un cop de puny a la cara després d'increpar-lo, el va deixar a terra i va marxar. La policia el va detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès.
2: I cap de setmana negra a les carreteres, les últimes hores han mort 4 persones en 3 accidents de trànsit. L'última víctima és un home de 79 anys que ha mort després de volcar amb el tractor que conduïa en un camí rural dels Omellons a les Garrigues.
3: Ha passat aquest matí a les 9 per causes que no se saben. El tractor ha sortit de la via i ha caigut per un talús. A causa de l'impacte, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí d'Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les tres víctimes anteriors es van produir la nit de divendres a dissabte a la Conca de Barberà en un xoc frontal a Montblanc, on van morir els dos conductors, i ahir a la tarda a la Garrotxa, quan dos totterrenys van xocar i en va morir un dels conductors.
2: I encara un altre accident, un xoc frontal entre dos cotxes aquesta matinada a la C31 a Cubelles, al Garraf, que ha deixat 8 ferits, la majoria joves.
3: N'hi ha un de crític, 5 greus i 2 menys greus. L'accident s'ha produït a les 5 de la matinada i s'hi han desplaçat 10 ambulàncies. Els ferits han acabat a 6 hospitals diferents. Els bombers han treballat al lloc de l'accident amb 5 dotacions i han excarcerat 3 persones que havien quedat atrapades dins els vehicles.
2: I a Girona, els 3.000 abonats que no tenien aigua des d'ahir a la tarda per una avaria ja en tornen a tenir. Són els veïns de 3 barris, Taialà, Germans Sabat i Domeny.
3: La incidència va començar ahir a la tarda per una fuita i durant aquesta matinada i al matí alguns abonats ja havien recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb molt poca pressió. L'avaria s'ha originat entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca. Ara, segons la companyia, el servei ja està normalitzat.
5: 14-15.
2: I la missió d'Open Arms rum a Cuba enllesteix preparatius a Barcelona per salpar cap a l'illa. L'objectiu de l'ONG és portar-hi plaques solars per donar energia a un hospital pediàtric de l'Havana. Joan Capel.
6: Aquest matí s'ha fet l'acte central de comiat de la tripulació al moll de la fusta. El vaixell astral sortirà, si la meteorologia ho permet, demà passat des de Badalona. Amb aquesta missió, l'organització vol trencar amb el bloqueig de subministrament de petroli que estan fent els Estats Units a l'illa i donar electricitat a l'hospital. En parla el portaveu de la iniciativa, Simón Vázquez.
7: Nosaltres, com a iniciativa Rumba Cuba, iniciem aquest projecte per ajudar a, com a mínim, una petita aportació, perquè això només es pot canviar des dels governs, una petita aportació per poder solventar la qüestió elèctrica en un hospital, almenys que estigui coberta a la UCI.
6: L'embarcació farà parades a València, Màlaga, Cádiz i les Canàries, i la previsió és que arribi a Cuba a finals del mes que ve.
2: I 22 anys després, Eric Clapton torna a Barcelona. El músic actua avui al Palau Sant Jordi. El seu últim concert a la ciutat va ser el 2004, llavors tenia 59 anys. Ara hi torna amb 81, el que, sens dubte, fa a molts pensar si serà l'última ocasió que tindran per veure-la en directe. A més de 60 anys de carrera, Clapton és una de les figures més influents de la història del rock i el blues. Avui actuarà a Barcelona acompanyat de 7 músics més i no hi faltaran èxits de la seva carrera, com Leila, Cocaine o Tears in Heaven. I a Lleida, la Festa Major porta molta música als carrers amb grups locals com Selva Nua. Trio que ha anunciat que plega veles i, per tant, aquest serà un dels últims concerts que faran abans de plegar definitivament al juny. Actuaran als Camps Elisis, on també hi estaran Auxili, Banda Neon i 31 Fam. I ara, el temps.
24: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
2: Ja hem tingut un matí en conjunt assolellat, tot i que també amb boires i alguns núvols, però a la tarda ha de tornar a ploure a vel.
25: Sí, ens hem llevat amb bancs de boira, de núvols baixos en sectors de l'interior del país, també algunes àrees de la costa s'han anat desfent, ha anat sortint el sol allà on el dia ha començat, doncs, això, tapat o emboirat, però alhora també les últimes hores han anat ja reapareixent nous núvols i a mitja tarda el que apareixeran són ruixats i algunes tempestes que de manera irregular afectaran en un primer moment les zones més properes a l'Aragó. Al llarg de la tarda anirà avançant cap a més sectors de les comarques de Lleida i de l'interior de les de Tarragona, cap al vespre arribant també aquests xàfecs, aquestes tempestes en sectors de la Costa Daurada i de manera més desgastada en àrees també de la Catalunya central. Al final del dia poden arribar també a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona. ruixats, desgastats, si arriben, i en molts casos potser 4 gotes, això ja cap a últimes hores. Ahir, com a molt, ens vam arribar a enfilar fins als 21 graus en algun sector. Avui ens acostem, o arribem ja als 25, en àrees de les comarques de Girona, però també en sectors interiors de les comarques de Tarragona. És aquí on l'ambient serà més suau, fins i tot una mica càlid.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: 14-15.
9: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
10: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
11: RAC 1. Ben amunt! Ben amunt! Ben amunt, capità! Ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt!
13: Tant de bo! Aquest diumenge a les 9.
26: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Ben amunt, que som campions!
27: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
28: De vegades el triomf et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
29: Els dissabtes i els diumenges
30: és un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
31: De 7 del matí a 2 del migdia.
32: Ressuscita avui en dia? I què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
33: Dia lliure amb Xavi Bundó.
34: S'ha torçat el peu.
35: M'he torçat el peu.
34: Venint aquí.
33: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
27: RAC 1.
33: Tots som un milió.
27: RAC 1.
26: Els dissabtes a la tarda, de 3 a 4, un programa que regala experiència.
36: La primera obra que fan tant al Teatre Lliure com al Teatre Nacional, jo sempre tinc moltes esperances dipositades.
37: Nàpols l'has de buscar una mica, eh? Nàpols no és que hi arribis i et doni aquest xoc de bellesa immediata, però quan ho busques ja t'atrapa.
26: Oci, escapades, gastronomia, espectacles, consum.
38: El primer acte de reivindicació que hem de fer els catalans és anar a comprar als mercats de pagès que aposten per als petits pagès.
26: Els dissabtes, de 3 a 4 de la tarda, recomanat. Amb Esther Muñoz.
27: RAC 1. Tots som un milió.
26: Catorze-quinze. Amb Aurora Rodríguez i Pau Bonastre.
2: El Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquesta nit per primer cop en un clàssic contra el Madrid.
39: No hi serà Kylian Mbappé, que continua amb molèsties i, per tant, no ha viatjat a Barcelona. És la principal novetat de la convocatòria del Real Madrid, on sí que hi és Tchouaméni, com ja va confirmar ahir Arbeloa en roda de premsa. Pel Barça continua sense ser-hi Christensen, mentre que torna Koundé després de la sanció. Lamine és baixa per lesió. El Barça, que en té prou, amb un empat per aconseguir la 29a Lliga de la seva història. Per cert, notícia d'última hora que hem de lamentar: ha mort el pare de Hansi Flick, l'entrenador del Barça. D'aquí uns minuts repassarem tota l'actualitat del clàssic amb la Marta Ramon i la Clara Rodergues. Abans, però, actualitzem l'esport que tenim en directe, començant per la cursa del Gran Premi de França de MotoGP. Quim Salvador, sense els germans Márquez.
40: Sense els germans Márquez, perquè l'Àlex ha caigut a la segona volta i en Marc ja ha estat operat aquest mateix migdia a Madrid de la lesió al peu dret que es va fer amb la caiguda d'ahir a l'esprint, una fractura al cinquè metatarsià, i també altre cop de l'espatlla dreta, on, ahir ho va explicar el mateix Marc Márquez abans de marxar del circuit d'Alemans, havien detectat després del Gran Premi d'Espanya a Jerez que hi tenia un cargol descol·locat que li estava afectant el nervi radial, i això és una de les explicacions per les quals el campió no estava pilotant al seu millor nivell aquesta temporada. Marc Márquez, ja operat avui a Madrid, tampoc participarà la setmana vinent al Gran Premi de Catalunya. Tampoc està corrent el Gran Premi de França Alemans Maverick Viñales, que encara s'està recuperant d'una lesió a l'espatlla esquerra. Quan som ja a la 17a volta de 27, menys de 10 pel final, lidera escapat Marco Bezzecchi, el líder del campionat, perseguit per Pedro Acosta i Jorge Martín, que es disputen la segona posició. També hi era en aquesta lluita per la segona plaça Peco Bagnaia, però acaba de caure a la volta anterior. Darrere de la tercera plaça de Martín, quart és Dijan Antonio, cinquè Yogura, sisè Fabio Quartararo, setè Joan Mir, molt endarrerit l'únic català en pista, Àlex Rins, que roda 17è.
39: Ho anirem seguint, doncs, amb el Quim durant aquest 14-15. També seguirem un partit del qual n'estan molt pendents l'Espanyol i el Girona. En joc des de les dues el Mallorca-Vilareal. Jaume Molló.
0: Sí, de moment al minut 24 de la primera part, sense gols. Mallorca 0, Vilareal 0, atacant més el Mallorca de De Micheli. Recordo, 16è el Mallorca, mateixos punts que el Girona, un menys que l'Espanyol. El Mallorca, per tant, està un punt per sobre del descens. Hi ha molt d'ambient a Som Moix per intentar ajudar el seu equip a evitar el descens. El Vilareal, recordo, és tercer, i si guanya li traurà 8 punts a l'Atlético quan en queden 9 en joc. Per tant, el quart pràcticament, el conjunt matalassé no el podrà atrapar.
39: Això a primera, Molló, i a segona estan jugant Andorra i Les Palmes.
0: Sí, el primer partit després de l'allau de sancions que va patir l'equip de Gerard Piqué entre setmana, el 27 de la primera part, Andorra 0, Les Palmes 1. L'Andorra, que és desè mitja taula, sense aspiracions per dalt i tampoc patiments per baix, i Les Palmes, que és cinquè, a 5 punts de l'ascens directe. Per tant, si confirmés aquesta victòria, l'equip de Luis García, l'exentrenador de l'Espanyol, quedaria a 2 de l'ascens directe.
39: En plana internacional, és a punt d'acabar el partit del Hellas Verona 0, Como 1, que és el Como, que se situa provisionalment cinquè en zona d'Europa League. Acaba just ara aquest partit, per tant, victòria pel Como. I en bàsquet han jugat dos dels catalans. De fet, un encara no ha acabat. Comencem justament pel que tenim en directe, que és el partit del Baxi Manresa a la pista de l'Andorra.
0: Partit que acabarà d'aquí 5 minuts i 48 segons. Andorra 92, Baxi Manresa 85. Intenta entrar dins del partit l'equip de Diego Campo, però sempre ha anat per davant el marcador el conjunt del principal. L'Andorra, que recordo, és el primer equip que baixa, té 8 victòries, si guanya empataria 9 amb 3 equips més, i en canvi el Manresa, que és 12è amb 12 victòries. Per tant, si acaba perdent, com ara mateix el marcador, quedaria 3 amb 3 victòries per sobre del descens.
39: I justament d'aquesta lluita per la permanència hem de destacar la victòria, i molt important, del Hajo Pues Lleida.
0: 90-81 contra el Bilbao de Jaume Pons Arnau. Amb aquesta victòria els de Gerard Encuentra són 300 amb 11 victòries, de moment amb 3 de marge sobre l'Andorra, però si els del Principat guanyen, doncs seran 2 de marge.
39: I actualitzem també l'etapa del Giro d'Itàlia, l'última que transcorre per Bulgària, Molló.
0: 86 quilòmetres per l'arribada d'aquesta tercera etapa, com dius, a Bulgària, entre Plovdiv i Sofia, 175 quilòmetres, un port de segona categoria durant el recorregut, que ja han superat els corredors. Recordo, l'uruguaià Guillermo Silva, el guanyador de l'etapa d'ahir, és la maglia rosa. Tenim ara mateix 3 escapats, els italians Tarozzi i Tonelli, a més del corredor espanyol Diego Pablo Sevilla, que està molt actiu en aquests primers dies del Giro, 2 minuts i mig sobre el pilot principal amb tots els favorits.
39: Passa en mig minut de 2:15, moment pel clàssic, avui que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga.
27: A RAC 1, 14-15.
39: D'aquest clàssic en parlarem amb la Marta Ramon. Hola, Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
39: I amb la Clara Rodergas. Hola, Clara, bon dia.
3: Bon dia.
39: Marta, comencem per una notícia inesperada que ara comentàvem que afecta l'entrenador del Barça.
1: Sí, el Barça ha informat de la notícia de la mort del pare de Hansi Flick, mostrant el seu condol a les xarxes socials del club. Compartim el teu dolor, diu el missatge institucional, i l'acompanyem en aquest moment tan difícil per ell i per la seva família. Flick ho ha comunicat a la directiva i a la plantilla aquest matí, i la previsió a aquesta hora és que els jugadors llueixin un braçal negre durant el partit i que es faci un minut de silenci abans d'arrencar el clàssic. Tot i així, ens expliquen que Flick dirigirà el partit i participarà amb normalitat de les litúrgies de celebració en cas de ser campions.
39: Doncs, evidentment, hem de lamentar aquesta notícia que ara ens explicava la Marta. El Barça, això sí, que s'ha concentrat aquest migdia al seu hotel, com és habitual, a la ciutat de Barcelona, amb ganes, lògicament, de proclamar-se campió de Lliga, tot i que un empat els serveix, els futbolistes blaugrana només pensen en guanyar, Marta.
1: Exacte, sí, aquest és l'objectiu, i més veient la crisi total amb la que arriba el Real Madrid a la cita. No volen deixar escapar l'oportunitat històrica de celebrar-ho tot plegat amb l'afició. Per fer-ho, no podran comptar amb Lamine Yamal. Finalment, tampoc ha entrat a la convocatòria Christensen, que ja porta uns dies entrenant-se amb el grup, però que després de tants mesos d'inactivitat encara no ha rebut l'alta mèdica. Torna Koundé després de complir sanció per acumulació de targetes, i Rafinha, que ja va entrar a la convocatòria de Pamplona, ve de no jugar ni un minut, i la manca de rodatge farà que no estigui al 100% per poder ser titular. Es mantenen a la llista de 23 els joves Eder Aller com a tercer porter i al lateral dret Xavi Espart. Amb aquests ingredients, Flick espera que la plantilla es deslliuri del soroll extern que envolta el clàssic i que estigui ben concentrada en el pla de partit i en el sentit d'equip que l'ha portat a estar acaronant el títol.
3: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres, del nostre rendiment. És el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip. I és el que hem de mostrar demà al clàssic. Volem jugar el nostre partit, amb el nostre estil. Jugar com un equip, com una unitat. I és el que vull veure demà del meu equip. Res més. No despistar-nos amb altres coses. Està clar què volem, i això és el que hem de mostrar.
4: And this is we have to show.
1: Un Flick que no es refia de la crisi blanca, però que confia que s'imposarà la qualitat del seu equip.
4: Our goal is clear. We want to win.
3: El nostre objectiu és clar. Volem guanyar la Lliga a casa. Juguem a casa. Tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat. I amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100%. I també volen guanyar, és normal. Al final, per això el clàssic és tan important, tant pel Barça com pel Madrid. I juguem a casa, i el que volem fer és guanyar.
4: We are playing at home, and this is what we want to do, we want to win.
1: L'equip a aquesta hora està acabant de dinar, després tots plegats descansaran a les seves habitacions i després berenaran i faran la darrera xerrada tècnica abans d'enfilar camí cap al Camp Nou.
39: Ara parlarem amb la Marta del possible 11 des del Departament d'Alineacions, però abans, Molló, hem de cantar un gol que afavoreix els interessos de Girona i d'Espanyol.
0: Exacte, gol del Villarreal a Son Moix, penal de VAR per unes mans clares de Mateu que no havia xiulat l'àrbitre. Ha anat al VAR, és García Verdura, l'àrbitre català, que ha assenyalat el penal, l'ha transformat a Ayoce, tot i que ha estat a punt d'aturar-lo el porter mallorquinista. Mallorca 0, Villarreal 1, 31 de la primera part.
39: Doncs aquest partit, al minut 31, guanyen el Villarreal, i Marta, ara dèiem, quin possible 11 o quin creus que pot ser l'11 pel qual apostarà Flick aquesta nit?
1: Doncs pel que ha provat, veurem si és el que finalment s'imposa, que ja sabem que en dia de partit de vegades canvia algunes peces. Per la informació que tenim, podria sortir amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp, a la base de la jugada Gavi i Pedri, més avançat a la mitja punta Dani Olmo i al davant Roni, Lewandowski i Fermín.
39: Doncs aquesta és l'aposta del Departament d'Alineacions. Veurem aquesta nit què fa el tècnic alemany. Això pel que fa al Barça. Ara explicarem també doncs, les previsions que hi ha al voltant d'un possible títol blaugrana. Pel que fa al Madrid, Clara, l'actualitat ha estat marcada els últims dies per la baralla, lògicament, entre Valverde i Tchouaméni, i del partit ni se n'ha parlat, però l'última hora passa per Kylian Mbappé, que finalment, com dèiem, no ha viatjat.
5: El francès protagonista també els últims dies per les seves escapades i per sortir de Valdebebas rient enmig d'una crisi de vestidor. Havia entrenat divendres i havia fet part de la sessió ahir, però finalment no ha entrat a la convocatòria pel clàssic d'aquesta nit. Ahir, Álvaro Arbeloa va defensar la seva estrella.
6: Yo creo que todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo por venir al Real Madrid, que lo tenía absolutamente todo en su anterior equipo, que tuvo que renunciar a muchas cosas para estar en el club de sus sueños. Todos hemos visto a Kylian Mbappé de pequeño con ese chándal del Real Madrid.
5: Doncs avui Pichichi de la Lliga, que l'any passat va fer un hat-trick amb un Montjuïc, no hi serà. Tampoc hi són a la llista Valverde, Carvajal, Mendy, Militao, Rodrigo, Guller, ni Ceballos. Torna a Courtois i sí que ha viatjat Tchouaméni, un dels implicats en la baralla d'aquesta setmana i que ha eclipsat el partit.
39: De fet, Clara, ahir Arbeloa va ser el portaveu per parlar d'aquesta crisi dins el vestidor.
5: i que el tècnic va intentar tapar una mica, assegurant que s'havien dit moltes mentides.
6: No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, porque se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid, y eso no lo voy a permitir.
5: Ja ho vam explicar ahir, un Arbeloa que va defensar el club, els jugadors i el president, que va citar un cop més la figura de Juanito i que va acusar de traïdors els qui filtren informacions. A la roda de premsa no es va parlar del clàssic, només Real Madrid Televisió m'ha preguntat pel partit, però Arbeloa va encarregar-se de recordar que sí, que avui hi ha un Barça-Madrid. Confia en que la frustració i la ràbia d'aquests dies serveixi de forma positiva.
6: En una situació que no era nada fàcil, por donde veníamos, porque la exigencia de este club es muy grande... Y está claro que a veces la frustración y la rabia pueden llegar a darse situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es en lo que nos tenemos que centrar.
5: Recordem que els blancs van marxar del clàssic de la primera volta amb 5 punts d'avantatge al capdavant de la classificació, un gir radical de la situació en aquests mesos.
39: Quin 11 podem esperar del Madrid, Clara?
5: Doncs Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García en defensa, amb Tchouaméni i Camavinga al mig, Brahim, Vinícius a les bandes, Bellingham a la mitja punta i al davant, sense Mbappé, Gonzalo.
39: Qui xiula?
5: El canari Hernández amb Javier Iglesias Villanueva al bar.
39: Doncs aquest és l'àrbitre del partit. Per cert, Clara, qui s'espera que viatgi i qui no per part del Madrid avui cap a Barcelona?
5: Doncs no hi serà el president, Florentino Pérez, com ja ha passat les últimes temporades. Sí que han viatjat el president d'honor Pirri i diversos membres de la junta directiva, com José Ángel Sánchez o el director de Relacions Institucionals Emilio Butragueño, entre d'altres. A les 8 del vespre, una hora abans del partit, hi haurà una trobada entre totes dues directives a la banllotja de l'estadi. Més enllà d'això, avui força farcida, aquesta llotja, amb autoritats del país, com el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull, l'alcalde Jaume Collboni, evidentment l'Ofani Tebas, ara en parlarà la Marta, un exjugador amb força clàssics com Jordi Alba, del món de la cultura, i serà Olivia Rodrigo, protagonista avui a la samarreta del primer equip, sí, amb aquest logotip, també Nati Peluso, els Estopa, o també serà el Mago Pop, protagonista la setmana passada de la roda de premsa de Flick, quan deia que potser aniria a veure el seu espectacle a Llot de Vila al Madrid, doncs avui Mago Pop convidat, i per cert, també hi haurà un boxejador, Sandor Martín, campió del superlleuger, i el president de la Federació Internacional de Boxa, el senyor Mauricio Sulaiman. Ara que se n'ha parlat tant aquests dies d'aquest esport, doncs avui hi haurà dos membres del món de la boxa.
39: Hi haurà ambient a la llotja.
0: Si fa falta un vestidor del Madrid, poden fer l'entrenament.
39: Per posar pau, deia que hi haurà ambient a la llotja, també a la graderia, a Marta, perquè... es preveu que els jugadors del Barça els acompanyi l'ambient de les grans ocasions al Camp Nou. Recordem, 3 anys després d'aquell últim clàssic jugat a l'estadi, amb què sí de protagonista, amb aquell gol al final.
1: Sí, en aquest retorn, i encara sense l'aforament complet, aquesta nit es desplegarà un mosaic blaugrana amb el lema Força Barça, que donarà color en els minuts previs de l'inici del partit, i també es farà sentir l'espai d'animació amb 1.200 persones per primera vegada des de la reobertura. Encara queden algunes entrades disponibles, però el club creuen que es penjarà aviat el cartell de sold out. A més, tot apunta que es batrà el rècord d'ingressos en un clàssic gràcies a l'explotació de les entrades VIP. Ara mateix hi ha gairebé 3.000 localitats VIP ja en funcionament al Camp Nou.
39: Doncs, i a més, Marta, disculpa, finalment ja està confirmat que el Barça, en cas que es proclami campió, rebrà el trofeu a la gespa de mans del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán.
1: Sí, el president de la Federació, present a la llotja, farà entrega de la Copa de Campions de Lliga. Aquesta és la previsió, confirmada ja per fonts properes a l'organisme. Un cop aixequin el títol ben amunt, hi haurà parlaments dels protagonistes, presumiblement de l'entrenador Hansi Flick i del capità Ronald Araujo, volta d'honor, a més d'espectacle pirotècnic de llum i colors per celebrar-ho tot. També es dirà el nom de tots els jugadors de la plantilla i de l'estaf per megafonia. En fi, festa grossa el que està previst amb l'entrega del trofeu després d'haver-ne parlat tant aquesta setmana, ja confirmada la gespa del Camp Nou.
39: I seguint amb aquesta línia, amb aquesta visió optimista, demà rua pels carrers de Barcelona.
1: Sí, a partir de les 5 de la tarda, amb sortida i arribada al Camp Nou i amb un recorregut que es farà públic tan bon punt s'hagi certificat el títol. Sí que podem avançar que el recorregut ha patit alguns canvis d'última hora i que, per exemple, finalment no passarà per la plaça Catalunya. Se centrarà molt en l'Eixample, per sota de la Diagonal, i com a edifici emblemàtic, això sí, passarà per davant de la Pedrera.
39: Doncs aquesta és la previsió. En cas que hi hagi títol aquesta nit, que evidentment esperem que sí, el Barça serà campió i hi haurà festa després del partit i també demà pels carrers de Barcelona. Marta, Clara, gràcies i us escoltem més tard.
1: Fins després.
5: Fins ara.
39: Doncs amb la Marta i amb la Clara, que hem repassat la prèvia del clàssic, ara en continuarem parlant, però abans, Quim, és a punt d'acabar aquesta cursa llarga del Gran Premi de França.
40: Comença ara mateix l'última volta al circuit Bugatti d'Alemans i hi ha hagut canvi al capdavant. Continua manant una Aprilia de color negre, una Aprilia oficial, però no és la del líder del campionat, Marco Bezzecchi, sinó la del seu company d'equip, el madrileny Jorge Martinator, que com ahir a l'esprint, arrencant des de la tercera fila de la graella, ha aconseguit remuntar i ara mateix va escapat amb 6 dècimes de marge sobre Bezzecchi cap a la victòria, que seria la seva primera victòria en Gran Premi aquesta temporada, també la primera des que va ser campió del món l'any 2024 i després d'un 2025 que va ser un autèntic calvari de lesions pel pilot madrileny ara d'Aprilia. Atenció, perquè a més, si el resultat de la cursa acaba sent aquest, victòria de Martín segon Bezzecchi, arribarien al Gran Premi de Catalunya separats per només un punt. Bezzecchi mantindria el liderat, però Martín se situaria a només un puntet del seu company d'equip a la classificació general del Mundial de MotoGP. El tercer, completant un autèntic festival d'Aprilia, és Ai Ogura, pilot de l'equip Trackhouse, l'escuderia satèl·lit de la marca de Noale. I atenció, perquè Ogura està atrapant també Bezzecchi i podria disputar-li fins i tot la segona posició a l'italià. Fora del podi, quart Pedro Acosta, cinquè Fabio Di Gianantonio, sisè Fabio Quartararo. Mira, ara mateix Di Gianantonio supera Acosta, per tant, quart Di Gianantonio i cinquè Pedro Acosta. Recordem, fora de cursa, Àlex Márquez, que ha caigut a la segona volta. En el moment en què Jorge Martín passa per sota de la bandera de quadres, guanya Martinator el Gran Premi de França de MotoGP, se situa només un punt de Marco Bezzecchi segon i encara líder del Mundial, Ai Ogura tercer, que completa el podi, una cursa on ha caigut, dèiem, Àlex Márquez, on Àlex Rins ha acabat 12è, sumat uns quants puntets, i on no hi ha participat Marc Márquez, que ha estat operat aquest matí a Madrid de la fractura al peu dret que es va fer la caiguda a l'esprint d'ahir i també de la lesió que continuava arrossegant a l'espatlla dreta. Se li havia posat malament un cargol i per això estava lluny del seu rendiment Marc Márquez, que no podrà disputar la setmana vinent el Gran Premi de Catalunya al circuit de casa nostra.
39: Doncs la victòria de Jorge Martín, el pilot madrileny, celebrant aquest triomf al circuit d'Alemans. Avui que no hi teníem Marc Márquez, Àlex Márquez també ha hagut de, vaja, d'abandonar, ha caigut, vaja, i per tant no ha pogut continuar la cursa. I Jorge Martín, aquesta primera victòria des de fa 2 anys que no guanyava una cursa llarga al pilot madrileny, celebrant aquest triomf. No sé si a la classificació general avança Bezzecchi.
40: Es queda un punt.
39: Es queda un punt.
40: Segon a un punt.
39: Doncs Bezzecchi continua líder de la general per davant de Jorge Martín. Ara, després repassarem la resta de categories amb el Quim Salvador. Acabem de pentinar el clàssic. Encara ens queda alguna cosa per comentar. I per fer-ho, tenim en trucada a l'analista del Barça Juga RAC1, el Marc Guillén. Hola, Marc, bon dia. Hola, Marc, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
39: Ara sí, ara sí. Primer de tot, comencem per la novetat pel que fa a l'àmbit esportiu, que és aquesta absència d'Mbappé. Pensàvem que arribaria, no sabríem si podria ser titular o no, però vaja, no hi serà, això ho tenim confirmat. Clar, de quina manera condiciona això ja no només el joc del Madrid, sinó també fins i tot el joc del Barça?
7: Sí, bé, pot condicionar, sens dubte, però en principi Mbappé se l'esperava per la segona part i se l'esperava pocs minutets, per tant no hauria tampoc de condicionar tant. De fet, fins i tot el Madrid ha estat jugant millor quan només hi ha hagut o Mbappé o hi ha hagut Vinícius, per tant fins i tot es podria arribar a interpretar que no és una mala notícia pel Real Madrid. Jo crec que acabarà sent un equip que treballarà segurament més, tindrà més rigor a l'hora de pressionar i que podrà tenir una mica més de perfil de migcampista si no té Mbappé, havent d'assumir gaires.
39: Què esperes del Barça avui, Marc? No sé si veurem un equip de Flick que anirà a mossegar al màxim des del minut 1.
8: Jo crec que sí, jo crec que, per exemple, aquesta pressió és el millor atac que pot tenir ara mateix el Barça. Sense Lamine Yamal, la pressió és la manera de generar més ocasions i el segell que sempre ha tingut aquest equip, però que encara l'ha de tenir més quan no hi ha Lamine Yamal. La pressió i després tenir la pilota, tenir control, tenir possessions llargues, crec que és el patró de joc que hem vist sense Lamine i que l'hem de seguir veient el dia del Clàssic.
39: Sense Lamine, ara ho deia, sense Rafinha, la Marta ens deia Fermín i Roni als extrems. Avui és una oportunitat d'aquelles importants per Roni.
8: Sí, teòricament hauria de ser així. El que passa que jo sospito, o jo fins que no acabo de veure l'11, no m'acabo de creure que no jugui Rashford per la dreta. Crec que els dos dies que ha jugat Roni i ha acabat jugant l'última mitjoreta Rashford, ho ha fet bé, és un jugador més determinant, més acostumat a jugar en escenaris d'aquest estil. Jo sospito, jo penso que pot acabar jugant Rashford, però en tot cas, si no serien aquestes opcions, segur que veig a Fermín per l'esquerra amb aquest perfil més de migcampisme que està jugant al Barça últimament.
39: I a l'última, Marc, et pregunto per les teves sensacions. Avui que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga, tenint en compte que el Madrid arriba com arriba, amb aquesta crisi al vestidor, què n'esperes?
8: Les sensacions són bones, però són les mateixes que fa una setmana abans que hi hagués tota aquesta tricofolca. O sigui, crec que la baralla del Madrid li pot afectar si el Barça es posa 2-3 gols per davant. Però fins que això no passi, crec que això no afecta per res el partit. I fins i tot al revés, potser els jugadors del Madrid, que estan molt assenyalats, saben que o rendeixen o seran encara més assenyalats. Per tant, jo no m'espero un Madrid tou d'inici, tot el contrari, me l'espero combatiu, tancat a darrere i sortirà de contra, i el Barça ha d'estar alerta, que no es confiï, perquè el Madrid ve a competir.
39: Doncs aquesta és l'anàlisi futbolística de Marc Guillén. Avui un dia gran de futbol. A partir de les 9, aquest Barça-Madrid al Camp Nou, des de dues hores abans, a RAC1 amb Joan Maria Pou i companyia. Marc, gràcies. Et sentim més tard.
8: Fins després.

0: El Clàssic és un dels grans focus d'interès d'aquesta jornada a Primera Divisió, on també estem molt pendents de la lluita pel descens, amb dos equips catalans implicats, l'Espanyol i el Girona, i altres conjunts, per exemple, el Mallorca, que està perdent en aquests moments, Molló.
1: Sí, el temps afegit ja de la primera part, 45,5, Mallorca 0, Villarreal 1, el gol de Yoce de penal.
0: El Mallorca, que arrencava la jornada amb 38 punts, tants com el Girona, que juga demà, ara en parlarem, i un menys que l'Espanyol. I els blanquiblaus van tenir a prop la victòria al Sánchez-Pizjuán, però se'ls va escapar al final i continuen en una situació molt i molt delicada. Tot i això, el missatge que transmet el club és de confiança en el tècnic Manolo González i mantenen que continuarà sent l'entrenador, passi el que passi d'aquí a final de temporada. David Gallofré.
2: Sí, això ha confirmat aquest matí el club. En el vessant esportiu, l'Espanyol es va avançar al marcador gràcies a un gol de Dolan al minut 56. Per joc i per sensacions semblava que podria arribar la primera victòria de l'any, però dues errades defensives van condemnar els pericos. Gol de Castrin al 82 i gol d'Acord Adams al 91 per donar la victòria al Sevilla. Amb aquesta nova derrota ja són 18 partits consecutius sense guanyar. Manolo González valorava així els dos gols rebuts.
3: Jo crec que al final donem mostres de coses bones, però clar, són dues accions, com bé dius, que no et puc treure raó. És que no té... Són accions que no tenen explicació. Quan has defensat accions molt complicades, has defensat a Juve bé tot el partit, que l'altre dia la Real els hi va fer mal, i encaixes dos gols en dues accions que són una cosa estratosfèrica.
2: Per aquest duel tan important de dimecres a casa contra l'Atlètic Club, el club ha llançat una campanya anomenada Fe, Valor i Honor per animar els seguidors pericos a anar a l'RC Stadium amb entrades a partir de 10 euros. Això sí, l'oferta és vàlida només per socis. L'Espanyol és 15 amb 39 punts, amb un més que el Mallorca. També té un punt més que el Girona, que jugarà demà davant el Rayo Vallecano a Vallecas. Acabarà la jornada només dos punts de posicions de descens, que marcarà l'Alavés amb 37 punts.
0: Pendents d'aquesta zona baixa, hi ha gol a Son Moix, Molló.
1: Gol del Mallorca, mal gol pel Girona i per l'Espanyol, també mal gol per Mbappé, perquè marca Morici. Això vol dir que el Pichichi només té, Mbappé, només té dos gols de marge sobre el davanter del Mallorca en aquesta lluita per ser el màxim golejador del campionat. En tot cas, el que més ens interessa és que aquest gol del Mallorca li permetria sumar un punt. Mallorca 1, Villarreal 1... Compte que pot ser fora de joc, eh? Compte que pot ser fora de joc de Morici en... Vaja, no sé que es consideri que l'errada catedralícia d'Arnau Tenes quan vol brocar la pilota sigui una nova jugada, que pot ser. Per tant, pendents del VAR, jo crec que el gol pujarà al marcador. Mallorca 1, Villarreal 1, això vol dir que el Mallorca tindria un punt més que el Girona i els mateixos que l'Espanyol.
0: Ara ho explicarem amb el Molló, però abans hem d'anar cap a Girona perquè demà el conjunt gironí juga un altre duel molt important contra el Rayo Vallecano, immers en aquesta lluita per la permanència, i fa una estona n'ha parlat el tècnic Michel. Girona, Miquel Agut, bon dia.
4: Bon dia, Pau Bonastre. Sí, partit molt important el que té el Girona demà a Vallecas. Ara mateix un punt per sobre del descens, l'equip gironí, que si aconseguís la victòria faria un salt fins la 12a posició, és a dir, en pujaria 5 a la classificació i obriria un forat de 4 punts amb el descens quan en quedarien 9 en joc. Seria, evidentment, una bombona d'oxigen per l'equip que està patint, com ha reconegut Michel, aquesta temporada. De fet, segons el tècnic, després de 5 temporades gairebé completes ja a Montilivi, aquesta està sent la més dura.
5: I clar, que la responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer. I

0: Vas al gimnàs, va estar mirant una mica futbol, però amb la tranquil·litat de que nosaltres no podem fer més que guanyar els nostres partits, només.
1: Un Mitchell que veu el seu equip capacitat per guanyar els 4 partits que queden encara, tenint en compte que ha de jugar el de demà d'aquesta jornada a la Lliga de Primera Divisió, i que assenyala els perills del Rayo i com ha d'intentar contrarrestar-los al Girona.
0: El Rayo és el segon equip amb més intensitat de la Lliga, després de la Real Societat, i és l'equip amb més sprints sprint de la Liga. Per això, si tu no són capaços de finalitzar jugades, haurà transicions, i és un equip molt perillós en transicions i en joc després de guanyar la segona pilota.
1: El tècnic ha explicat que estaven preparats per si havien de començar a jugar a Vallecas demà en posició de descens, i que no li agrada jugar un dilluns en una setmana que contindrà 3 partits de Lliga. Pel que fa a la infermeria, torna a la convocatòria Abel Ruiz, també després d'un partit de sanció Àlex Moreno. No hi serà, per aquest motiu, per les targetes, Brian Hill, al Rayo, que ve de classificar-se per la final de la Conference League, i el dubte d'Ilias i la baixa segura per sanció DC, el partit demà a les 9 amb arbitratge a la gespa de Cuadra Fernández i de Figueroa Vázquez al VAR.
2: Això serà demà, aquest Rayo Girona, i com dèiem, tenim en marxa aquest Mallorca-Villarreal que ha arribat ara al descans. Molló.
3: Finalment el gol ha pujat al marcador, el gol de Moritz i el gol de Mallorca. Mallorca 1, Villarreal 1, temps de descans.
2: Aquest partit, que és el primer del dia a Primera Divisió, avui també juga l'Atlètic Club València a 4:15 i l'Oviedo Getafe a 6:45, lògicament el Barça-Madrid a les 9 del vespre. Segona Divisió, al descans, el partit entre l'Andorra i les Palmes, que empaten a 1. A la tarda, 3 partits més: Leganés Racing en 4:15, Córdoba-Granada a 6:45 i Mirandés-Eibar també a 6:45. Un esglaó per sota, a la Primera Federació juguen 2 catalans. D'una banda, l'Europa, que vol assaltar la quarta plaça, juga contra un rival directe en la lluita pel play-off, com és el Villarreal B, a 6:45 també. El Nàstic juga al camp del Tarassona, una autèntica final en la lluita per la permanència. A la zona alta, aquest migdia, ha jugat l'Aldenc, el líder, però ha empatat al camp del Sevilla Atlético, un equip ja descendit, per tant, resultat sorprenent. L'Aldenc a un punt del Sabadell, que recordem va perdre divendres, sí, ja ho dic bé, i per tant, com a mínim, continua ben a prop del conjunt alacantí. I a la Lliga Femenina, aquesta tarda juga el Barça, visita el Tenerife a les 7, últim partit abans de la final de Copa de la Reina dissabte vinent. Al marge del futbol, ara obrirem planes poliesportiva, però abans, atenció a això, perquè RAC1 i Filmex et conviden a la preestrena de Cowgirl. Una comèdia romàntica, atenció, Molló, de segones oportunitats amb Isabel Rocat i Carlos Cuevas i Pep Montner, i dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl, el proper dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble. A més, aquest mes gaudiu de la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmex. Una de les cites destacades d'aquest diumenge, més enllà del Barça-Madrid, és la final de la Champions d'hoquei patins, que també serà un clàssic, en aquest cas un clàssic europeu. Barça-Porto a partir de les 7. Els blaugrana volen tornar a aixecar la Copa d'Europa 8 anys després. Acabat d'arribar a Coimbra, Albert Ferran, bon dia.
4: Hola, Pau, bon dia. El Barça és l'equip que encapçala el palmarès de la competició amb 22 Copes d'Europa, però, com dius, no aixeca el títol des del 2018, en gran part per la major inversió que estan fent els clubs a Portugal en les darreres temporades i que ha fet que l'hoquei portuguès ara mateix estigui un esglaó per sobre. De fet, el Barça s'havia perdut les últimes fases finals de la Champions, les últimes dues edicions, i no era favorit a Coimbra, però s'ha carregat a dos dels candidats. Dijous va eliminar l'Sporting a la pròrroga i ahir a les semifinals el totpoderós Benfica per 3-4.

0: ara només falta un darrer obstacle, un altre rival portuguès, un altre os dur d'arrossegar, el Porto. Hi ha dos precedents a la Champions aquesta temporada a la fase de grups, victòria al Barça a Portugal i triomf del Porto al Palau Blaugrana. Un Porto, com sempre, ultracompetitiu, amb tres catalans a la plantilla, Malián, Manrubia i Lamas, l'ex Blaugrana Elder Núñez i també uns quants internacionals portuguesos. El capità del Barça, el porter Sergi Fernández, explica a RAC1 que es coneixen molt amb el Porto, que com ahir contra el Benfica hi té amics a la plantilla portuguesa i que hauran d'oferir una versió semblant a la de quarts i semifinals per tenir opcions de guanyar la Champions.
1: També serà com avui, no hi haurà amics a dintre pista, ells podran guanyar també, amb el que haurem de fer les coses molt bé. És un equipàs molt complet, amb molta qualitat. Intentarem estudiar molt bé les seves coses, els seus punts forts per contrarrestar-los i empoder-nos endur aquesta copa.
0: L'equip descansa aquesta hora a l'hotel de concentració. Avui matí migdia tranquil per la plantilla. Els jugadors han estirat les cames al voltant de l'hotel i han fet una darrera sessió de vídeo per preparar la final. Per cert, l'última Champions guanyada pel Barça el 2018 va ser precisament en una final contra el Porto a terres portugueses. Objectiu, repetir l'èxit i tornar a Barcelona amb la 23a Copa d'Europa.
2: I rematarem el 14-15 amb bàsquet. Ja ha acabat, Molló, el partit del Manresa i amb les notícies.
3: Sí, s'ha confirmat la derrota dels del Baixes. Andorra 104, Manresa 94. Per tant, el Manresa 3 victòries sobre el descens. El Lleida, tot i la victòria, es manté 2 victòries sobre el descens.
2: Doncs amb aquesta derrota del Manresa, la victòria del Lleida, avui que en bàsquet també estarem pendents a les 7 de la tarda del partit de l'Uni Girona a casa contra el València. Semifinals de la Lliga Femenina, partit de tornada amb només un punt d'avantatge per les valencianes. Per cert, que aquesta tarda també juga el Lima Horta, tornada als quarts de final a la pista de l'Unicaja amb un més 5 de l'anada. I en motociclisme, un últim apunt, abans que explicàvem la victòria de Jorge Martín a MotoGP, avui a Moto2 han guanyat Ethan Guevara i a Moto3 Máximo Quiles.
4: Les tres tocades a Tenerife continua el desembarcament dels passatgers del creuer de l'antivirus. Els primers que n'han sortit són els 5 catalans amb el grup d'espanyols que ja estan de camí cap a Madrid, on faran quarantena en un hospital militar. Mentrestant, al port de Granadilla, els propers a desembarcar seran els passatgers que a la tarda marxaran amb un vol cap als Països Baixos. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya.
5: El grup dels Països Baixos és el més nombrós i traslladarà passatgers d'Alemanya, Bèlgica, Grècia i també tripulants. A partir d'aquí hi ha avions que estaran preparats per sortir avui del Canadà, Turquia i els Estats Units, entre d'altres. Això mentre els passatgers catalans i espanyols ja volen cap a Madrid. El Ministeri de Sanitat assegura que ha parlat amb ells i es troben bé. De fet, segueixen sent asimptomàtics. El dispositiu s'allargarà fins demà. L'últim vol que està previst a la tarda és el d'un avió australià amb passatgers també de Nova Zelanda i el sud-est asiàtic.
4: Mentrestant, a Madrid, l'Hospital Militar Gómez Ulla ho té tot a punt per rebre aquests 14 passatgers catalans i espanyols de l'Ondius. Segons detalla el sindicat de funcionaris CESIF, s'ha muntat un protocol perquè quan arribin a l'hospital no tinguin contacte pràcticament amb ningú. N'ha parlat el delegat sindical José García Martínez.
6: Se ha montado un circuito en el que cuando vengan estas personas desde el avión, llegarán al hospital por un mecanismo que no van a tener contacto con nadie. Con nadie, repito, nadie que no sea las personas que les van a atender.
4: El delegat no ha concretat quants sanitaris atendran els passatgers, però ha dit que seran els mínims possible. Un cop al centre, a tots els passatgers els faran una nova revisió mèdica i una prova PCR. I d'aquí a poc més d'una hora aterrarà a l'aeroport del Prat l'activista català de la flotilla Saïfa Boukeshek. L'exèrcit hebreu el va detenir en aigües internacionals sota una suposada acusació de terrorisme i l'ha tingut retingut durant 10 dies en què ha estat en vaga de fam. A l'aeroport ja l'esperen amics i familiars. I el Barça té una oportunitat d'or per ser avui campió de Lliga.
2: Sí, jugarà contra el Real Madrid, clàssic a les 9 del vespre, un Madrid sense Mbappé, que continua amb problemes físics i, per tant, ha quedat fora de la convocatòria d'Álvaro Arbeloa. Sí que ha viatjat cap a Barcelona aquest migdia el migcampista Tchouaméni, un Madrid en hores baixes i tocat per la crisi interna, que se les haurà de veure amb el Barça, que amb un punt en té prou avui a partir de les 9, des de dues hores abans de RAC1, per ser campió de Lliga. Seria la segona consecutiva, totes dues amb Flick, la 29a de la història del club. Tornant a l'àmbit esportiu, l'Espanyol manté la confiança en el tècnic Manolo González, malgrat la derrota d'ahir a Sevilla i la posició delicada en què es troba immers a la classificació. I a MotoGP, ho hem explicat aquí el 14-15, Jorge Martín ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de França.
4: I acabem amb el temps. Després d'un matí tranquil, ara ens espera una tarda i vespre més moguts, Abel Caral.
7: Exacte, mitja tarda apareixeran els primers ruixats, les primeres tempestes que de manera irregular afectaran les zones més properes a l'Aragó, aniran avançant amb el pas de les hores cap a més sectors interiors de les comarques de Tarragona, més àrees de Ponent, i cap al vespre arribaran també a la Costa Daurada i de manera més desgastada a la Catalunya Central i Pirineu Oriental. Cap al tard, cap a ja les últimes hores del dia, aquests xàfecs també desfets en molts casos, poden ser quatre gotes, també poden fer cap a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona. Tarda una mica ventosa a les comarques de Girona, vent moderat, que també es deixarà notar, ja es deixa notar ara mateix, en sectors del nord de les comarques de Barcelona, i amb temperatures que s'enfilen més que ahir. Entre els 20 i els 25 graus les properes hores, les més altes a les comarques de Girona i també en àrees interiors de les de Tarragona.
4: Les 3 i 4. Tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Víctor Valero al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de tota l'actualitat dels avanços informatius.
2: A partir de les 4 al Superesports, a les 7 comença el Barça a jugar a RAC1. El partit és a les 9 del vespre i després tu diràs.
4: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
8: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Hola, bona tarda. Com esteu? Benvinguts tots i totes al Reconcentrat. Com prova el diumenge? Bé? Està anant bé el teu diumenge? Si està anant bé, ara el millorarem, o almenys ho intentarem. I si no estan bé, doncs, escolta, una mica de contingut de RAC1 dels últims dies per aixecar una mica la moral de la tropa. Contingut que val la pena recordar. Bon contingut. I a més, avui engeguem amb energia. Avui encetem aquesta estona de ràdio amb el senyor Curtis Mayfield, que va ser una llegenda del soul i que l'any 72 cantava aquest mític Superfly. Curtis Mayfield, que per cert va morir l'any 1999, anys després de tenir un accident molt desgraciat mentre actuava. Era l'estiu de l'any 90 a Brooklyn, quan estava fent un concert a l'aire lliure, li va caure una torre de llum i el va deixar paralitzat de coll en avall. Això va ser l'any 90, doncs això evidentment va deteriorar moltíssim la seva salut. Va viure 9 anys més, però l'any 99, producte d'aquest deteriorament, va acabar morint. Curtis Mayfield. El Reconcentrat d'avui el comencem amb una estona del món a RAC1. Arran de l'estrena fa uns dies de la pel·lícula Michael, en Jaume Ripoll va repassar els seus biopics musicals preferits de tota la història. Agafeu llapis i paper per apuntar recomanacions, perquè alguna, segur que alguna no heu vist. Segur que alguna no heu vist. Pot ser que les hagueu vist totes, però sempre va bé recordar. Vinga, el món a RAC1, el Reconcentrat, per començar. Jaume Ripoll, som-hi.

0: volem parlar... Hola, Jaume Ripoll, bon dia.
1: Bon dia. Això és una banda sonora d'un tren. No és el Transiberiano, és l'Orient Express. Una gran pel·lícula, també, com el Transiberiano.
0: Em va agradar el Pànico del Transiberiano, l'antiga, eh?
1: La de Peter Cushing, el Christopher Lee i el Telly Savalas.
0: Sí. Em va agradar o no?
1: És fantàstic.
0: Quina por.
1: Bueno, jo crec que potser Pom feia de fa anys, ara potser fa riure, però és meravellosa. I val molt la pena aquest tipus de cine. I recuperem aquesta
0: pel·lícula. I Transiberiano... aquesta que vam
1: la
0: fer.
1: La de Filmax, que va produir sí. Fa film. Era molt divertida. Sí? És que a mi les pel·lis en trens tinc una obsessió. En pel·lis que passen a trens i hotels m'obsessionen.
0: I hi havia una pel·lícula de... No sé si era en Jaume Collet-Serra amb Liam Neeson, també, que passava amb un tren.
1: Sí, sin límits.
0: Sí, alguna cosa d'aquestes, sí, que també era d'aquestes que estava a la mar de bé. I Orient Express és meravellosa, totes, l'Orient Express.
1: Celebrem i animem guionistes que siguin més pel·lícules sobre hotels i trens.
0: Efectivament. Avui parlar no de trens, sinó de Michael, que és aquest biòpic sobre Michael Jackson que no ha agradat gens a la crítica, però que funciona de meravella a la taquilla mundial.
1: Els cinemes ho celebren i nosaltres contents.
0: Val. I farem una llista dels 10 biòpics més rellevants de la història del cinema. I he vist que tu ets més de la crítica que no del públic, no?
1: No, és a dir, Michael funciona, és cert, quan surts de Michael tens ganes d'escoltar Michael Jackson, sí, gaudeixes del moment dels concerts i ell ho fa molt bé, el nebot del Michael Jackson, està esplèndid, que la relació entre el Michael Jackson i el pare a la pel·lícula que interpreta per Colman Domingo té certa força, també, ara bé, i és cert que ha fet 400 milions de dòlars, possiblement es farà la segona part, bueno, possible no, es rodarà la segona part, s'han de posar d'acord en què compten, què poden contar, què volen contar i qui la dirigirà, que són elements que hem de tenir presents. És públic i notori que hi va haver disputes importants en el rodatge de Michael Jackson. Es van tenir que rodar de nou el tercer acte de la pel·lícula, es van gastar 20 milions de dòlars més i tot va succeir per qüestió de que no es podia aparèixer el personatge de Jordan Chandler, que era el nen de 13 anys que va patir abusos i amb els que la família d'aquest nen, el Michael Jackson i els seus advocats van arribar a un acord extrajudicial. Total. Això es va rodar, va quedar fora de la pel·lícula, es van rodar noves escenes i el director Anton Fuqua no estava massa d'acord amb aquest nou rodatge. I va estar gairebé tots els 20 dies que va durar aquest nou rodatge a la furgoneta mirant com es rodava però no apareixia pel rodatge. Vaja. Això va succeir en el moment de Michael. Tot i així, és veritat que la pel·lícula la veus i jo no soc massa fan del Michael Jackson, però és cert que la veus i ja està. Ara bé, no té molt pes cinematogràfic, no està rodada, diguem, no acabes la pel·lícula dient que ben rodada està, o que ben planificada està, o quina escena que no mai oblidaré, això no succeeix. És gairebé un karaoke de 2 hores i 10. Però funciona, i te repeteixo, 400 milions de dòlars demostren que jo estic equivocat i el públic té la raó.
0: Aviam. Anem a parlar de biòpics?
1: Anem a parlar de biòpics. D'una cosa molt important que hem de recordar, que el que ha de tenir un biòpic perquè triomfi, un biòpic musical, sí, és tenir les cançons, que això sembla una obvietat, però no ho és.
0: Allò?
1: Un dels problemes, és cert, amb Michael Jackson, amb el Michael, era que es posés d'acord la família, per tant, que la família cedís els drets, l'accés als temes musicals de Michael Jackson. No sempre ha estat així. Recordem també, per cert, que el productor de Michael és el Graham King, que ja venia de fer Bohemian Rhapsody, un altre musical també amb molt èxit i bastant qüestionable a nivell de qualitat, que va tenir també problemes al rodatge, va acomiadar el director i va acabar dirigint un altre, el Dexter Flender, Bohemian Rhapsody. Tot i així, 10 biòpics, diem això perquè...
0: Jo t'he de dir que dels 10 n'he vist 3. Sí.
1: Doncs mira, tens feina. Acabaràs aquest programa amb ganes de posar-te...
0: Perquè són els teus 10 biòpics preferits, eh?
1: Escollit, sí, potser me n'he deixat algun que valdria la pena, però he posat 10 biòpics que valen molt la pena i cada un d'ells representa una música diferent, una musical diferent.
0: I d'aquestes últimes, d'aquests últims anys, no ho trobaré?
1: Cap ni una.
0: Ah, no.
1: No cal.
0: O sigui, el Bob Dylan no el trobaré.
1: El Bruce Springsteen no se'n recorda ningú, pobreta, del biopit del Bruce Springsteen, de l'Elton John tampoc, i diria que el millor...
0: Home, el d'Elton John estava bé, no?
1: Està bé, però no per el 10 de la història.
0: Ja.
1: I sí que diria que el millor dels darrers anys per mi és l'Elvis, perquè és cert que és un biopic...
0: És el de Moulin Rouge, no? El director de Baz Luhrmann, no?
1: Que estava ahir a la Met Gala. El Baz Luhrmann que va dirigir Elvis i que, per cert, ha rodat ara un concert ha muntat un concert a partir dels concerts que va descobrir de l'Elvis Presley, que val molt la pena.
0: Val.
1: I jo crec que la pel·lícula de l'Elvis sí és una pel·lícula que està a l'alçada del personatge i que arrisca molt. És cert que és excessiva, que potser hi ha moments que a la mitja hora dius no puc més, però si aguantes fins al final, el viatge val la pena.
0: Val. Anem a les 10 biòpics que pel Jaume Ripoll són molt interessants. Anem al primer, aviam.
1: Una cançó que fa un biòpic.
0: Em va agradar molt.
1: És un biòpic... La gent pot tenir mania d'Eminem, no li pot interessar el rap, el que vulguis. 8 milles, 8 milles, és una pel·lícula extraordinària. Un biòpic on tot funciona, és el retrat de l'Eminem, protagonitat per l'Eminem. No sol passar massa a l'història del cinema on el cantant s'interpreti a si mateix a un biòpic. És cert que recordem els Beatles fent Hard Night, però no... Hard Day, perdona, però no és...
2: Em va agradar?
1: El Hard Day sí, està molt bé, però no és un biòpic, és una pel·lícula on els Beatles apareixen fent de Beatles.
2: Vale.
1: En el cas de 8 milles sí ho és una pel·lícula que serà recordada sempre per aquesta cançó, per Lose Yourself, que és la cançó que va guanyar l'Oscar, per cert, a millor cançó original. Però que també és molt important recordar que qui està al darrere de 8 milles, de 8 milles, és el Curtis Hanson. No és un director qualsevol, és el director de L.A. Confidential, i d'una de les pel·lícules més poc valorades i, per mi, més importants dels darrers 30 anys, que és Wonder Boys, Jóvenes Prodigiosos, amb el Michael Douglas, que és una pel·lícula absolutament perfecta. Però bé, tornant a 8 milles, Eminem, Kim Basinger, que recordem venia de fer treballar amb Hanson, amb L.A. Confidential, i és una d'aquestes pel·lícules que a mi em sembla estupenda, que d'alguna manera serveix perquè totes les altres biòpics que s'han fet sobre cantants de rap l'agafen com imitació. És a dir, això és l'exemple, és el motllo que han intentat copiar tota la resta de pel·lícules que no han sortit tan bé a imitació del rap.
2: Va guanyar l'Oscar, la millor cançó?
1: Millor cançó, Lose Yourself, una cançó que 25 anys després, que han passat 25 anys, de 8 milles, 25 anys, fent grans.
2: Per cert, encara... qui vulgui veure 8 milles, la pot trobar de pagament, o sigui, de lloguer, Apple TV i Prime Video. Anem a la segona, que no sé ni que existia.
3: Hi, Rosa. I have a good time.
4: Okay. Ladies and gentlemen, the star of the show, Mr. Showman.
1: Behind the Candelabra, la vida del Valentino Liberace. Valentino Liberace va ser un pianista que va morir de sida als anys 80, va viure de 67-68 anys, va morir. És un pianista excèntric, era un showman, una persona famosa pels bisons que portava, per els tacons de 3 metres i mig, i la pel·lícula parla de la relació entre el personatge, el Valentino Liberace, que és un nom que em sembla històric, i l'Scott Thorson, el seu amant. El personatge de Liberace l'interpreta Michael Douglas, el del seu amant, Matt Damon. Per tant, una combinació gairebé impossible... És extraordinària, és una pel·lícula dirigida per Steve Soderbergh, excessiva, com ho pot ser Elvis, però que per mi és dels grans biòpics, i és curiós, perquè és un biòpic que va produir HBO, per tant no es va estrenar en cinema, però tot i així va guanyar el Festival de Cannes, va ser premiat al Festival de Cannes, i va acabar guanyant 11 premis Emmy.
2: Carai. Per cert, que és una pel·lícula que qui la vulgui veure, com ja ho has dit, qui la produïa, la pot veure HBO Max. La tercera, aquesta em sembla una obra d'art.
5: Ladies and gentlemen, let's hear it for the man of the century.
6: Charlie Parker's in town.
1: Estem parlant de Bird, la pel·lícula de Clint Eastwood, dirigida per Clint Eastwood, sobre la vida de Charlie Parker. Recordem Charlie Parker, el saxofonista que va morir per complicacions de la seva addicció a l'heroïna, molt jove, dels 32 anys. Bird és una pel·lícula que també demostra, és el principi de la maduresa de Clint Eastwood com a director. A Clint Eastwood tothom li recordava el seu talent com a actor, la seva vàlua com a director de pel·lícules de gènere, però el Clint Eastwood madur, que comença el 88, que és l'any on comença Bird, després arribarien Sense Perdó, Els Ponts de Madison i moltes altres grans pel·lícules, però Bird és un exemple de biòpic de jazz, del biòpic d'artistes de jazz maleïts. També hi ha Alrededor de la mitjanit, una pel·lícula de Bertrand Tavernier, que potser està a l'alçada d'aquest Bird de Clint Eastwood, i Charlie Parker ho interpreta Forest Whitaker, és un actor també memorable. Curiosament, i malauradament, Bird no va tenir l'èxit que es mereixia, és una pel·lícula molt llarga, dura gairebé 3 hores, sí. I només va guanyar un Oscar, que és el del millor so, però no va estar nominat res de les persones que estan al capdavant de la pel·lícula ni divertit.
2: Qui vulgui veure aquestes pràcticament 3 hores de pel·lícula de Clint Eastwood, a mi també m'ha semblat meravellós aquesta vida del Charlie Parker, la trobarà de lloguer també a Prime i també a Apple TV. Anem a la quarta, que tampoc sabia de la seva existència, que es diu Control.
1: Em vas amb molts deures de casa, Jordi Basté. Això està molt bé. Control, qui no la conegui, és la vida de Ian Curtis. Ian Curtis era el cantant de Joy Division. Joy Division, una banda importantíssima a la història de la música contemporània. Després de Joy Division va arribar a New Order. I per què va arribar a New Order? Bàsicament per la mort, el suïcidi del cantant de Joy Division, que era Ian Curtis. Control és una pel·lícula que es va rodar en color, però s'ha vist sempre en blanc i negre. El seu responsable és Anton Corbijn. Anton Corbijn és un fotògraf molt prestigiós que va ser, de fet, va ser fotògraf del grup de Joy Division i va acabar rodant aquest biòpic el 2007, és a dir, recordem, 30 anys després de la mort de Curtis, gairebé, va morir el 80. I és una pel·lícula absolutament excel·lent. Ho fa des del cinema independent, no és tan convencional com podrien ser els biòpics que hem parlat abans, el ritme és molt més lent, la cadència és més lenta, hi ha més silencis, també el personatge és introspectiu, però el Sam Riley, que és el que interpreta Ian Curtis, ho fa molt, molt bé. Jo recomanaria aquesta pel·lícula, Control, i també una altra, que és un biòpic d'un altre artista maleït, que és el Kurt Cobain, Last Days, Els darrers dies, que és una pel·lícula que va dirigir Gus Van Sant, i també és molt bona, però no està pel top 10.
0: Control no es pot veure enlloc. O sigui, de moment no està enlloc.
1: Intentarà que es pugui veure a alguna banda.
0: A Filmin, aviam, si és possible. Anem als Doors.
1: Aquesta sí que l'has vista, no?
0: Això sí, home. Però aquesta és molt antiga, eh?
1: No, és del 91, tampoc és tan antiga. Bueno, 36 anys, o 35 anys, no sé ni on ens trobem. Però és posterior a Bird, per exemple, del Clint Eastwood, parlem dels Doors, és Oliver Stone el director, era l'Oliver Stone de l'època durada, l'Oliver Stone, la de JFK, Nixon i un diumenge qualsevol. En aquest cas, la vida de Jim Morrison dona la vida a Val Kilmer, l'actor, és el paper de la seva vida, va estar un any i mig assajant. Curiosament, Val Kilmer canta e interpreta les cançons de Jim Morrison, fins tot el grup dels Doors va quedar extasiat amb la feina que feia Kilmer, i recordem que Morrison és part del Club del 27, d'aquests cantants artistes que van morir 27 anys, com Kurt Cobain, i també com Amy Winehouse. Probablement Amy Winehouse va ser objecte d'un biòpic que millor oblidar.
0: Sí, sí, espantós. Es pot veure pagant, també, a Prime. Una altra pel·lícula... També em va agradar molt aquesta, eh? També t'ho he de dir.
1: Aquesta l'has vista, però curiosament no has vist Control i has vist aquesta, la cinquena.
0: Aquesta, sí. Aquesta. Tira, Marc. A 40 anys de l'estrena de Sid and Nancy.
1: La història de Sid Vicious, el cantant dels Sex Pistols, i la seva relació amb la Nancy Spungen, la groupie de la banda, que després va ser parella del Sid, van portar un viatge d'autodestrucció que va acabar sent letal. Sid Vicious va apunyalar Nancy Spungen i finalment ella va acabar morint. Per tant, això és la vida d'aquesta parella, és una relació tòxica, destructiva, autodestructiva, que acaba amb la banda, acaba també en Sid Vicious, i qui encarna a Sid Vicious és el Gary Oldman,
0: que està fantàstic,
1: un dels grans papers. Gary Oldman és un actor que s'ha de reivindicar, i hem recuperat per cert a Filmin fa poc la seva pel·lícula com a director, que es diu Los Golpes de la Vida, i és extraordinari, una pel·lícula de l'any 96, si no joanament. És l'única pel·lícula que ha dirigit Gary Oldman i està a l'alçada del Gary Oldman com a actor. Sid and Nancy la dirigeix Alex Cox, i repeteixo, és una pel·lícula del 86, però que té tota la força, tota l'energia de la música de Sex Pistols, i per tant val molt, molt la pena.
0: No es pot veure enlloc.
1: Però es podrà veure l'1 de juliol a Filmin.
0: Ah, sí?
1: Ja ho he dit.
0: 1 de juliol es podrà veure la pel·lícula a Filmin? A Sid and Nancy? Home, ja era hora. I després, aquesta altra.
7: Hold me fast. A true story.
0: A true story de...
1: Avui faria Edith Piaf, no? Amb la pluja, que et deixa com de darrer acte de la primavera. Això és La vida en rosa, d'Edith Piaf. Estem parlant en 2007, per tant, gairebé 20 anys. El biòpic que va consagrar.
0: Ja?
1: 20 anys, sí. Jordi Basté. 19, des que va iniciar el rodatge, 20 des de... 19, perdó, 19 de l'estrena, 20 des del rodatge. La vida en rosa, la pel·lícula que va servir perquè Marion Cotillard es consagrés internacionalment, per la que va guanyar un Òscar a la millor actriu. És cert que per guanyar Òscars com a actors i actrius, interpretar cantants funciona bastant bé. Joaquin Phoenix, recordem, va guanyar l'Òscar per interpretar Johnny Cash. Barbara Streisand va guanyar l'Òscar també a millor actriu. Renée Zellweger va guanyar l'Òscar per el paper de Judy Garland, és a dir, menys el Timothée Chalamet, a molta gent li va bé guanyar Oscars interpretant cantants. La vida en rosa és una pel·lícula extraordinària de la chanson i el millor biopic que s'ha fet sobre Edith Piaf.
0: No es pot veure enlloc, tampoc. 1 de juliol, no?
1: Aquesta l'1 de juliol no arriba, però intentem que arribi l'1 d'agost. Val.
0: Anem a l'altra. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Bueno, aquesta pel·lícula té un càsting que tomba. Es diu I'm Not There.
1: I el càsting és Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger, tots ells interpreten...
0: El mateix.
1: A Bob Dylan. Molt millor que el cas del Timothée Chalamet. Estem parlant d'una pel·lícula que dirigeix Todd Haynes, que és el director de Carol, un director extraordinari, i que Todd Haynes és curiós, abans parlàvem com fer un biòpic sense els drets musicals de que del músic que inspires pot donar problemes. Todd Haynes va tenir problemes amb això. Ell havia rodat l'any 88 una pel·lícula que es diu Velvet Goldmine, que parla de la relació entre David Bowie i l'Iggy Pop.
0: I era el prota era aquell...
1: Christian Bale i el Jonathan Rhys-Meyers.
0: El Jonathan Rhys-Meyers, sí senyor.
1: I què succeeix?
0: Em sembla que és un actor que Isabel Coixet no vol veure en pintura.
1: Doncs és important, un dia portarem a Isabel Coixet.
0: Crec que era que va venir rodant amb ella, crec, si no m'equivoco.
1: És possible. Doncs bé, la relació entre el Bowie i l'Iggy Pop va a formar part de Velvet Goldmine. Quan el Bowie s'entera que s'anava a rodar aquesta pel·lícula, els seus advocats van dir no es pot dir el personatge de David Bowie i per suposar no pots fer servir ni les cançons del Bowie ni les de l'Iggy Pop. Això va patir el Todd Haynes amb Velvet Goldmine. Curiosament, Bowie va fer el mateix amb un altre biòpic que es deia Stardust, on tampoc surten cançons de Bowie, per tant, el gran biòpic de Bowie està per fer-se. El que va rodar el 2007 Todd Haynes és aquest I'm Not There, aquesta versió deconstruïda de Bob Dylan, que d'alguna manera aconsegueix ficar-se a la ment del personatge, combina color i blanc i negre, digital i cel·luloid, i ho fa amb aquests actors de primer nivell. És una pel·lícula que no és per tothom, però que val molt la pena.
0: Atenció, perquè aquesta sí que està filmant, i atenció, perquè has dit el càsting, però t'has deixat alguns noms que són per morir-se. Perquè, mira, s'hi afegeix a la llista Kris Kristofferson, val?
1: Un gran cantant.
0: Richie Havens, Michelle Williams, Julian Moore, Bruce Greenwood, Charlotte Gainsbourg, Ben Whishaw, i els que ja has dit, Heath Ledger, Richard Gere, Kate Blanchett i Christian Bale. Fora, i tu.
1: I'm Not There, una gran pel·lícula, és un fracàs increïble.
0: Va ser un fracàs,
1: un gran fracàs. La gent no va entendre quina era la proposta del Todd Haynes. La gent esperava un biòpic convencional, com podia ser Complete Unknown, i en canvi el que es van trobar era una pel·lícula estranya on quatre actors, de fet, Kate Blanchett interpreta Bob Dylan. Aleshores, crec que val molt la pena, si la gent no l'ha vista, que s'animi a veure aquest I'm Not There.
0: Anem a un altre que es diu... I amb el nom porta la cosa...
1: Tina. Sense Tina no estaríem veient els biòpics que hem vist aquests darrers anys. Tina, d'alguna manera, és l'imatge que tothom vol copiar. Tina és un biòpic molt rellevant, per suposat és el biòpic de la Tina Turner, rodat en 1993, que li va servir la nominació a l'Oscar a l'Angela Bassett. No va guanyar l'Oscar a l'Angela Bassett per Tina, de fet no va guanyar l'Oscar. I narra la relació d'abusos domèstics que va patir Tina Turner per part d'Ike Turner al llarg dels 16-17 anys que va durar la seva relació matrimonial. És una pel·lícula molt important perquè l'any 93 ningú parlava d'aquest tema, dels abusos de la violència de gènere. Era un tema que, no diria tabú, però que no estava tractat ni al cinema convencional, molt menys a Hollywood, i per tant és rellevant perquè es fa en vida Tina Turner. Tina Turner beneeix el càsting d'Angela Bassett. Originalment havia de ser Whitney Houston. Whitney Houston va fer el cast per fer el paper, però sí, finalment va ser Angela Bassett i Tina Turner va dir que era perfecta. Jo crec que és una d'aquestes pel·lícules que val...
0: Per plus.
1: Val la pena, bueno, es pot veure per plus. I ara el millor del millor.
0: Deixa'm dir una cosa, que vull dir una cosa, que és que Angela Bassett va protagonitzar una pel·lícula sobre... Una pel·lícula no. Fa dies que ho recordo, que és una minissèrie sobre Michael Jackson.
1: Ah, jo no l'he vist, aquesta.
0: Sí, Antena 3 la vaig veure. No sé si els diuen els Jackson, però amb Angela Bassett, segur. Ara miraré si es pot veure o no es pot veure, fa molts anys.
1: Però jo no feia Michael Jackson, com el tipus Todd Haynes, que podria interpretar el Michael Jackson.
0: No, ella feia... Crec que de la mare. Crec que de la mare. I l'última és un clàssic, de molt clàssic, molts Oscars, que es diu... Ai, bé, miraré.
8: Buscal, Amadeus.
0: Ja està. Amadeus.
1: El millor biòpic musical de la història. És un dels millors músics, més artistes de la història. 1984, dirigeix Milos Forman. És una pel·lícula rellevant, per suposat és l'exemple de gran biòpic. Un està allà i fa el viatge per la Viena del segle XVIII. És una pel·lícula que adapta una obra de teatre, el Peter Schaffer, de la relació entre Mozart i Salieri. Curiosament, l'impacte d'Amadeus va ser tan gran a nivell mundial. Recordem que és una pel·lícula que no va ser molt cara, va costar 17 milions de dòlars, i en va fer més de 80 a tot el món, que serien uns 350 a dia d'avui. És una pel·lícula tan rellevant que la figura de Salieri com a músic no era tan coneguda, no era tan respectada, i arrel de la pel·lícula, arrel de l'èxit de la pel·lícula, es va començar a redescobrir l'obra musical, la creació musical de Salieri, que per suposat no està a l'alçada de Mozart, però sí que és una obra que val la pena recuperar. I Pel que fa a Catalunya, recordem que una de les persones que va fer popular amb Amadeus, juntament amb F. Murray Abraham, que va guanyar l'Oscar per la pel·lícula, va ser Sir Neville Marriner, que era el director d'orquestra que va orquestrar la banda sonora de totes les obres de Mozart que surten des de Don Giovanni a les sinfonies que apareixen allà, i Sir Neville Marriner va ser el responsable, va estar al capdavant de l'orquestra de Cadaqués més de 30 anys, fins al 2016. Jo recordo perquè tenia entrada al Palau de la Música per veure el darrer concert, sí, bueno, que va ser del Neville Marriner, que va ser a l'octubre, ell va morir el 16 d'octubre, el concert crec que era l'1 de novembre, i malauradament ja no va poder ser-hi, però crec que tant Neville Marriner és una de les persones més importants, directors d'orquestra més importants de final del segle XX. I dit això, crec que val molt la pena recuperar Amadeus, perquè és l'exemple que han intentat imitar altres directors quan aborden la figura d'un gran mestre de la música clàssica. A mi m'agradaria també recuperar L'Isomania, que és una pel·lícula del Ken Russell que parla del Franz Liszt, del pianista, i Mahler, que també és una pel·lícula que parla, per suposat, del Gustav Mahler. Gary Oldman, que parlant de Gary Oldman, va interpretar Beethoven a una pel·lícula que es deia Amor Immortal, que no té la fortuna d'Amadeus perquè no tenia els recursos d'Amadeus, però tot i així crec que és una obra que mereix un revisionat.
0: Va. Deixa'm dir que el de l'Àngela Bassett es deia... per cert, Amadeus està filmint. The Jackson American Dream es deia, i no es pot veure enlloc, eren dos capítols només, dos capítols. Per cert que l'actor que fa d'Amadeus...
1: El Tom Hulce.
0: Aquest...
1: Sí, va fer molt poques pel·lícules, és cert que la gent va criticar molt la seva rialla histèrica, i no va guanyar l'Oscar, va guanyar F. Murray Abraham, curiosament en aquest duel entre Mozart i Salieri,
0: va guanyar Salieri,
1: malauradament. És cert que el Jules ha fet secundaris, però no ha fet cap interpretació protagonista rellevant. El Milos Forman va fer una altra pel·lícula d'època que val molt la pena recuperar, que és Valmont, que és l'adaptació també de Les Amistats Perilloses, es va rodar al mateix moment que Les Amistats Perilloses, i va acabar la carrera Milos Forman rodant una versió de Goya, una història de Goya que es deia Fantasmes de Goya, en Natalie Portman i Javier Bardem, que millor que oblidem tots plegats.
0: Per cert, que deixa'm dir que es pot veure de Jackson, en diu el Jordi Saumell, en American Dream, és de l'any 92, a YouTube, però es veu que la qualitat és per atacorre.
1: Hi ha vegades que pel·lícules que es veuen en pitjor qualitat guanyen. Sí, hi ha pel·lícules que els píxels li fan favor.
0: Hi ha una pel·lícula que jo sempre dic que... Hi ha la Battery Filmin. Però jo crec que ara, que no té res a veure amb la música, però que ara, aprofitant que ets aquí, deixem veure si...
1: Peticions, hem de fer obertura de peticions.
0: Ah, com vulguis.
1: Pel·lícules que han de venir o han de tornar.
0: Ah, sí? Això mira, hi ha una pel·lícula que jo el tinc un gran record, que potser si la tornés a veure i la tornés a revisar no em semblaria tan memorable com quan la vaig anar a veure al cinema, que me'n recordo com si fos ara, que era Beautiful People, es deia. Què és la història? Espera, ho estic mirant aquí. És una història d'un jonqui. Està jugant un partit de futbol a Anglaterra i Holanda, no sé si és una Eurocopa o un Mundial, i a la Guerra de Bòsnia. I llavors és un jonqui que se'n va... s'adorm sobre d'un container i el porten a la Guerra de Bòsnia. Bueno, i es converteix en un heroi. És una pel·lícula magnífica.
1: L'hem de recuperar. Vols dir que l'hem de recuperar? Quan la recuperem, vindrem a fer un monogràfic per vendre-la als oients. 10 punts per què s'ha de veure, s'ha de recuperar Beautiful People. Jo ho intentaré. Jo faré l'impossible ara que marxi al Festival de Cannes la setmana vinent.
0: Ah, sí? Vas al Festival de Cannes?
1: El dimarts.
0: Tens ganes de veure alguna cosa especial o no?
1: Tinc moltes ganes de... Hi ha moltes pel·lícules que vull veure. Una és la nova pel·lícula del director de 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies, que es diu Christian Mungiu, es diu el director. És una d'aquestes pel·lícules que tothom parla meravelles, que la puc de veure. No podré veure La Bola Negra, perquè
0: no?
1: No, perquè la fan el dijous, el següent dijous, si jo torno un dia abans, i sí que veuré El Ser Querido, el Rodrigo Sorogoyen.
0: Que aquesta pinta molt bé,
1: Sí, i l'Aina Clotet també intentaré veure-la, perquè és el primer dijous.
0: Home.
1: El Viva de l'Aina Clotet. I hi ha moltes pel·lícules. Aquest any al Festival de Cannes tinc moltes esperances. Hi ha una nova pel·lícula d'Aira Sachs amb el Rami Malek, ara que parlàvem de biopics musicals, que té molt bona pinta, es diu The Man I Love.
0: Rami Malek és el que va fer de Freddie Mercury.
1: Exacte, l'actor de Freddie Mercury. També tenim, per mi, una altra pel·lícula que crec que val molt la pena, que és una nova pel·lícula del director de Drive My Car, que dura només 3 hores i quart, per tant,
0: Hòstia.
1: És una pel·lícula que serà molt curteta. I sí, jo crec que, en general, hi ha una pel·lícula de ciència-ficció que tothom diu que és la nova Paràsitos, que es titula Hope, amb Aliens, que segur que el Festival de Sitges... No ho sé, però és
0: segur
1: que és típica del Festival de Sitges, amb el Michael Fassbender i l'Alicia Vikander. I, no, en general hi ha molt bones pel·lícules. Hi ha projectes que encara no s'han rodat, però que s'anuncien al Festival de Cannes. Per exemple, ara s'ha anunciat l'adaptació d'Arte. Arte, saps?
0: L'obra de teatre de la Lluís Manresa.
1: i la que dirigeix el Fernando Meirelles, el director brasiler, protagonitzada pel Ralph Fiennes, el Colin Farrell i el Wagner Moura, l'actor de L'agent secret. Per tant, això serà un dels títols així importants que es venen en aquest festival de Cannes.
2: Doncs ja ens en parlarem, ja ens en parlaràs. Bon viatge cap a Cannes. I amb... Com vas fins a Cannes? Amb avió?
1: Amb avió fins a Nice i de Nice amb bus fins a Cannes.
2: Dic que gaudeix.
1: Ho intentaré.
9: Això és...
2: Reconcentrar.
9: RAC 1. La campanya del torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants, dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
10: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
2: Sí,
11: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal. Vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim. Els companys informatius, a més, van molt medits. No hi ha travessat. Demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
2: Van ser 4.
12: Quatre!
11: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, eh? No, cisanyisme.
2: Que m'agrada puntualitzar...
11: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
2: Sí, exacte.
11: Hem d'anar acabant. Bé, ja està.
10: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
9: RAC 1.
10: Tots som un milió.
9: RAC 1.
13: Quina hora és?
14: Quina hora és?
13: És la de comptar diners.
14: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
13: A França volen ficar la presó si fa rave.
14: Sí.
13: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
14: Bueno, per casualitat tu vas anar a la rave?
13: Sí, hi ha festa, hi ha en Juli. Però Juli, sí. Sinònim de festa.
14: Ja has anat, eh? I què tal?
13: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
14: Sí.
13: La vaig conèixer allà. La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno o que preparés una truita. No? Va ser les dues coses alhora.
14: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
13: Perdona, la rata.
14: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
13: Doncs per berenar vaig menjar creps.
14: Però tampoc em refereixo al berenar.
13: De Nutella.
14: Nutella. Nutella
13: amb sucre glacé. Eh? Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre glacé. Ah. I com diuen els francesos, liberté, égalité i sucre glacé.
10: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
9: RAC 1.
10: Tots som un milió.
15: Notícies.
10: Contingut exclusiu.
15: Ràdio en directe.
10: RAC més 1.
15: Podcast.
10: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Reconcentrat.

0: No us sona una miqueta, aquesta cançó? Us sona una miqueta, no? Aquest és un dels himnes de la música britànica dels 90 per encarar aquest nou tram de reconcentrats. Aquests eren els Dodgy, i la cançó Good Enough. Magnífica. Com magnífica és el moment radiofònic que aquesta setmana ha protagonitzat la Marta Cailà als Taloners i al Versió RAC1. El dimarts, així com del no-res, va sorgir una conversa un moment sobre un exercici que es pot fer per potenciar la zona abdominal. I la Marta s'hi va ficar. I no us explico més perquè l'heu de gaudir. Va, el dimarts, el pas entre els Taloners i el Versió, és a dir, al voltant de les 4 de la tarda, Marta Cailà i la seva trup. Sensacional.
1: Toni Clapés, bona tarda,
2: guapo.
1: Què tal?
2: Bona tarda.
0: Què passa, màquina?
1: Doncs mira, ara fa una estona veient un vídeo que el Marc Serra ha gravat a la Cailà fent uns exercicis on, bueno, pràcticament ens ha ensenyat tot.
3: Però què ha passat?
1: No sé, aquest equip cada dia fa coses més estranyes.
3: On està aquest vídeo?
1: Vosaltres esteu tocadets, però el que és l'equip del programa, la redacció...
3: L'estic veient, eh?
1: Sí.
4: Ah, però que està oberta de cames.
3: Ui, però això...
1: Sí. Per mal,
3: no l'havia vist mai...
4: Ui, però se li veu tot el...
1: Tot. Ens ho ha ensenyat tot.
3: Ens ha ensenyat el codi postal i tot.
1: Sí.
5: Hòstia, està forta, la Cailà, per ser que és una dona gran. O sigui, que no té 20 anys. No, perdó.
1: Molt bé.
5: Què? No, vull dir que no té 20 anys, que ha tingut 3 fills, que té una carrera molt forta darrere, que és una dona de bandera i està forta, és un exemple. M'estic fotent molt nerviosa.
3: Li has dit gran a la Cailà?
4: No. Gran a la Cailà.
3: Li has dit gran a la Cailà?
5: No, perquè no.
1: Mira, ja...
5: Marta Cailà!
1: Està arribant Marta Cailà.
5: Però que jo adoro Marta Cailà.
1: Ui.
3: T'ha faltat dir que no porta el taca-taca.
4: No, però no li cal. Perquè fa aquests exercicis,
5: volta,
4: però...
5: Volta,
3: si Marta Cailà no deu arribar ni als 50.
4: Bueno, sí que arriba més.
5: Marta Cailà és la millor.
1: Els tres esteu quedant molt malament, eh?
4: No, què passa?
1: No, si jo estic dient que és molt jove.
4: Jo a la Marta Cailà, perquè està casada, si no li tirava la canya.
1: Acaben de dir que estàs molt bé.
5: Per ser una dona gran?
1: Ho has escoltat?
5: No, Marta, no, Alba.
1: I tu ha dit una dona, eh?
5: No, a veure,
1: un moment. Vieja chochona.
5: Tu m'has entès?
6: Un moment.
4: Vieja chochona, eh?
1: Aquest és el nou feminisme, eh?
4: Sí.
6: No, però un moment.
5: Bueno, que li faltava l'altre.
1: Entre vosaltres.
5: No.
1: Aquest és el nou feminisme. L'Alba t'ha dit vella i que vas arrossegada.
3: Que ets una vella i que et, falt, i que et feia amb el taca-taca.
1: Sí.
3: I bolquers.
1: No portis bolquers pel tema de la goteta del pipi.
6: No, jo no tinc goteta del pipi.
1: Però això vol dir l'Alba.
4: Bueno, però
5: quina barra que és.
1: Home, i tant que ho ha dit.
5: Jo no tinc goteta del pipi.
1: Però es pot llegir entre línies.
3: S'ha interpretat així.
5: Jo lo de la goteta del pipi ho hagués dit si hagués parlat del Clapés.
1: Veus? No.
5: Com que he parlat de la Cailà.
1: Ara m'estàs desviant.
5: No ho diria mai, això, de la
1: però
5: Cailà.
1: Però si has dit entre línies que portava Tena Lady, no?
5: Va, sí. No. Si la portés, no passaria res. Marta, per això...
1: Has estat molt malament,
6: Alba. Jo soc molt sincera. Si portés Tena Lady, ho diria.
1: Jo també. A mi m'ha dolgut.
6: Li aporto la Tena Lady.
1: A mi m'ha dolgut.
6: Però no la porto.
1: A mi m'ha dolgut. I per això jo t'estic defensant.
4: Ella, no?
1: Clar, per la Cailà, no per mi.
3: És que tu has de defensar el teu equip.
1: Home, clar,
3: normal.
1: Home,
5: ai, perquè és el més feminista de la redacció.
1: Home, evidentment.
5: Evident,
1: molt més d'aquests que tot el dia obriu la boca i que, escolta, molta boca i res.
6: A veure, realment, en comparació amb ella, siguem sincers. Soc una dona gran perquè tinc 53 anys. I tu en tens...
4: I lo maca que
5: 33.
4: Estàs.
6: Clar.
1: Bueno, 33 ja no ets tan jove. Vas de jove, però ja no ets tan jove.
5: No, vaig
1: de
5: jove, jo tampoc.
1: 33, a l'edat que va morir Jesucrist,
6: home,
1: eh?
6: Home, és molt més jove que nosaltres, Toni. És molt més jove que nosaltres.
5: Cabrons!
6: Però jo he volgut fer un exercici a la redacció.
1: Sí bueno, que no sé perquè... a què venia com... aquest exercici.
3: Podem veure com has
1: ensenyat... Bueno, què ha ensenyat la Cailà?
4: El conyo i postal.
1: Vale, pues ja està.
6: A veure, un moment, jo no ensenyo res perquè porto pantalons.
1: No, però ho has entuït.
6: Porto pantalons i per tant aquí no
1: el teu manso, no sé què en dirà del vídeo aquest, que realment
4: ha sigut trist.
5: És que no és la teva propietat.
6: La culpa...
1: No, però perdona.
6: El meu manso no ha de dir res.
5: Ara,
6: punt número 1. Jo faig el que vull amb el meu cos i a la redacció.
1: Vale, doncs el proper dia vine amb el tanga i fas la secció amb el tanguet. I ens ensenyes el culet i el punyet.
5: Toni!
1: Targeta vermella,
5: eh? Si ell se'n porti el Toni.
1: Però si ella vol...
5: no vull ensenyar el meu... A veure, un moment, jo no crec que el vídeo,
3: que el vídeo que has fet no calia.
4: És provocatiu.
5: No. No, és que el vídeo no calia, efectivament.
3: Qui te l'ha fet?
5: Me l'ha fet el Marc Serra.
4: No! El Marc Serra d'un guayer.
3: Sense permís.
5: I l'he renyat diverses vegades, he dit prou. Molt he anat a fer, li he fet un cop al clatell i tot. Això no s'havia de gravar. Això era una cosa íntima. Tens tota la raó.
4: Què fa després amb això, el Marc Serra? Ui, que bé.
5: Ara
3: no, no, ui, ui, ui.
5: No,
3: és que al final va desembarcant el versió aquí, ara.
4: Això què és?
5: Són les 4:02.
1: Bueno, és la manera de fer la transició.
4: Totalment, totalment.
3: Aviam, Marc Serra, a veure,
1: per al·lusions.
3: Exacte.
4: Paparazzi.
3: Aviam, tu has gravat la Marta Cailà sense permís, sí o no?
5: Totalment. No m'has demanat permís.
3: Perquè he pensat que era un moment històric que s'havia de retratar d'alguna manera i s'havia de tenir d'alguna manera.
5: He vingut i t'he fet una clatellada.
3: Sí.
5: I què has continuat fent,
3: tu? He continuat gravant.
5: Poc li has fet.
3: Perquè la Marta, amb un llenguatge corporal que no verbal, incitava a continuar la gravació.
5: No, no. Quina barra!
3: Claríssimament.
5: Tens molta barra.
4: Però, tu t'has
5: girat... aquest exercici us ha interessat?
3: Molt.
5: Per la fàcia de la...
3: Aquest és el nucli de la cosa.
4: Que s'havia de quedar gravat.
5: Era un exercici pràctic perquè treballeu el vostre core.
4: Sí. Què és el core?
3: El core, tot el que és la fàcia abdominal.
5: És tota la part de la fàcia abdominal.
1: Sí, poses un interès que tu no has mogut mai el core en ta vida.
3: Perdona, si he posat l'interès.
1: Si me l'han obert i tot...
3: Va, va, va.
1: Per això te l'han obert, però no el fas anar.
5: Mira,
4: a mi m'han trencat.
5: Ara diré una informació que jo m'he assabentat d'això a través d'Instagram. Tan sàdia la Marta.
3: Penseu que amb tot això no hi ha cap doctor.
1: No, ves-ho arreglant, ves-ho arreglant.
3: No hi ha cap doctor pel mig, tot és Instagram.
5: No, però jo miro vídeos d'experts. És una periodista de banderes.
1: Instagram bo. El món Instagram era, el millor món.
5: Escolta'm, el món dels abdominals, que ens havíem matxacat anys enrere amb fes abdominals, malament.
1: Malament.
5: Si tu tens panxeta, que és el meu cas. Jo tinc una mica de panxeta.
3: Sí.
5: No, res, no tens.
3: Ui, mira, la Cailà s'està... Ai, perdó, la Foquet s'està descollonant que la tinc a sota la taula rient, dient, home, per favor...
5: Jo tinc una mica de panxeta.
3: Mira, va, Marta, va. Cailà, mira, això, perdona, això és un insult als que tenim panxeta.
1: Ara,
3: és un insult.
5: Toni, Toni, tu també no et pots picar la bandera de la panxeta.
1: No, però et pot insultar el Marvala, eh? Això sí que el Marvala es pot sentir interpel·lat, eh?
5: Però tu què? El portaveu de totes les llunes.
1: No, però jo ja intueixo el que...
3: Jo he de dir...
5: Ja ha rebut.
3: Home, jo no em sentit...
1: T'has sentit interpel·lat, no?
3: No, jo no em sentit
1: interpel·lat. Home, tu creus que la Cailà té panxeta?
3: No.
1: Home, qui té panxeta ets tu?
3: No.
1: Tampoc la tens? Doncs pues aleshores ja no sé qui té panxeta.
4: El sindicalista.
1: Jo el que espero... Com
3: a... Ho parlo per tu, eh?
1: Home, m'he sentit dolgut.
3: Sí, però tu com a ex-gordo m'entens?
1: Sí, home, clar.
3: Tu ets ex-gordo.
1: Clar, jo com a ex-gordo.
3: Com a ex-gordo m'entens?
1: El que està dient la Cailà, em sento insultat. No, sí, perquè tu ets aquest típic comentari de... Tinc que fer una mica de règim perquè em sobra un quilo i mig a la ungla del peu.
5: A mi m'agrada, m'encantaria,
1: no,
5: això no ho tinc,
1: no tens panxa.
5: Tenir una panxa d'aquestes
1: fortes. I la Foquet s'està descuidant de riure.
5: Va. Fortes.
4: Va. Ara arriba
5: però
4: el senyor
5: Marcelí. Però deixeu-ho, Cailà, vulgui el que vulgui. I això es treballa amb aquest exercici que jo he mostrat avui a la redacció, que és molt útil.
3: Jo
5: que
3: vull saber... Però per la gent que li interessi, com és aquest exercici?
1: Sí, fes-ho una altra vegada, que el tornarem a gravar amb càmeres millors
5: això,
1: que el que hem gravat.
5: Això queda a la intimitat del programa.
1: Sí, perquè vam baixar la 3, perquè això és un plató que en riu
3: quedarà molt bé.
1: Està ben gravat.
5: Aquí es podria fer classes de ioga en directe. Sí.
1: Estem perdent diners. I sexe en també es pot fer.
4: També sexe en
1: directe? Com si fos un sex shop.
5: Si és consentit, es pot fer.
3: No, però un moment, que la Marta ho expliqui, que és molt interessant.
5: Venga, és un exercici passant. Que l'anomenen...
1: Senyor Virgili, bona tarda.
4: Espera.
1: No, no,
2: no,
1: no, no.
2: Hola.
1: Ara.
2: Bona tarda. Perdoneu, però quina hora tenim?
1: Perquè... Les 4 i 5, però sí. Hi ha un debat.
3: No s'ho perdi, això que passarà ara, eh? Que això li interessa ara, també a vostè.
5: Miri, ja vostè...
3: Cames en l'aire.
5: A vostè li aniria molt bé.
3: Cametes en l'aire.
1: Cames en l'aire.
3: Sí.
5: S'ha de posar.
2: A veure...
3: Fes-ho, fes-ho, jo t'aguanto el micro.
5: Si vostè s'ha d'estirar a terra, panxa l'aire.
3: La cadira mateix.
5: No, no penso fer-ho aquí una altra vegada, perquè ja he pagat ja...
2: Si m'estiro a terra...
1: Els oients no ho han vist, hauríem de penjar el vídeo.
4: Jo crec que s'ha de penjar el vídeo.
5: Pobre...
3: És divulgació.
5: La Marta us sabrà explicar molt bé. Pobres de vosaltres que pengeu el
1: vídeo. Home, però si no sap...
5: Tindré una denúncia per part meva, perquè és un vídeo sense consentiment. Ara!
2: Per què riu?
5: Us denunciaré, eh?
1: Com podeu veure, hi ha molt bon ambient al programa.
3: Ja l'estem borrant,
5: eh? No, ja el podeu borrar.
1: Ja el podem borrar, eh?
5: Jo l'explico pel dia.
1: Però és perquè la gent ho entengui.
5: No, jo ara ho explicaré en paraules, que també es pot entendre.
3: El vídeo el tinc jo.
1: No, no, el té tothom, Marc.
3: Que les esborreu vosaltres i jo el tinc l'original.
5: Ja et pots esborrar aquest vídeo.
3: Vols que fem un OnlyFans?
5: No!
3: Aquí traiem diners, eh, Marta?
5: Jo explico als oients. Us heu d'estirar.
2: Jo si m'estiro
7: a terra... Panxa l'aire a terra.
8: Jo no que lleva dinero.
7: Va, deixeu-me explicar, que això és, és molt útil.
3: És molt seriós.
7: És molt, molt útil per treballar.
8: No, a mi em fa gràcia perquè t'ho prens amb una seriositat sí, seriós, que, bueno, que sembla que ens vagis així explicar la penicilina.
3: A veure, calleu.
8: Atenció, que arriba...
4: I tot això ho ha vist Instagram.
8: Arriba Fleming amb la penicilina.
3: Marie Curie.
7: Panxa en l'aire.
8: Panxa en l'aire.
7: Cames flexionades amb 90 graus.
4: Sí. Això com ho calcules?
8: I a més, amb el to de la caigla ja et fa por.
7: Braços aixecats.
3: Sí.
7: Mirant el sostre.
8: I vinga, cap al camp de concentració.
7: La part de l'esquena ha de tocar el terra.
3: Ah, l'arc, diguéssim, no?
7: L'arc, no pot haver-hi arc a l'esquena.
6: La lumbar.
3: I a la redacció se li ha dit...
9: It's easy.
8: Una mica de camp de concentració. Una mica de camp de concentració.
9: It's easy.
3: Estàs fent la traducció en directe, eh?
8: És el monitor de la caigla.
3: A la redacció se li ha dit no ho facis sobre la cadira que cauràs, fes-ho a terra. I ha dit, a terra no, que porto pantalons blancs.
7: Clar. I ho he fet a la cadira, i he aguantat molt bé molt gràcies bé. Al meu core entrenat.
3: Digues, digues. Vinga.
8: Bueno, ha de durar molt el rotllo aquest del core, perquè ja són les 4 i 8.
7: És un tema de gran interès.
8: Sí. Hem de tancar aquest episodi.
4: Això ja, això ja no va al podcast dels taloners, això ja és vostre,
8: no,
4: eh?
8: No, això ja sí. Estem aquí.
7: Ara, mira, Toni.
8: Ja podem anar retallant coses de la primera hora, ja pot anar caient, bueno, un tema arreu de
3: l'altre. Però és que no ha acabat,
7: què fem? Ara em sap greu.
3: No, si no, no s'ha acabat.
7: Ja ho explicarem un altre dia, va.
3: No!
8: Demà
7: fem capítol 2.
3: No, però acaba-ho, acaba-ho.
8: Acaba-ho,
7: o sigui, l'important per treballar el core, la part interna del core...
8: No queda ara mateix ni un oient, eh? Estan passant tots el,
4: escolta, fem una cosa.
8: Aquí el de la competència.
7: Ho fem demà, ja està.
8: No, ja no ve d'aquí. El perquè... Garriga ja els té tots.
4: Per què no
8: fem... Ja ens els tornarà. Fem publicitat, no.
4: Davant. No. Per què no fem...
8: Del Garriga?
4: Oh,
8: Catalunya Ràdio.
3: No, no, anuncis, anava a dir.
4: No, però per què no dijous?
8: Quatre,
4: és que demà estem quatre, a Igualada, però que vingui dijous a explicar-ho als taloners.
8: Per què no us l'emporteu demà a Igualada i us fa l'exigència?
4: No, no, no, no, no, no.
3: Marta, sí, vine, vine. Marta, demà. Marta, confirmem demà. Marta Cailà des sí. del Rec d'Igualada.
8: Sí, sí, va,
7: però un moment, aleshores no podré picar guions pel programa,
8: no
7: jo,
8: piquis, pica, demà pica amb ells.
3: Pica taloners.
7: Vinc a fer una demostració.
3: Sí, sí, sí. Tota la gent que vingui de públic.
8: Escolta, i
7: ve... És l'exercici de la jo panarola morta.
3: La panarola morta. La dona morta.
7: Jo porto una màscara. Així es diu aquest moviment, la panarola morta.
3: Ah, la panarola. Estic en xoc.
8: Però escolta...
3: Havia entès la dona morta.
8: Però escolta, demà vine amb... Sí, amb allò.
7: Has d'anar
8: amb xandall i això, no?
7: Vindré vestida de gimnàs, com vaig a fer pesca.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
7: I jo us portaré una esterilla, una màrfega a terra.
3: I el públic que tingueu demà, que també vingui preparat...
8: També farà l'exercici.
3: Demà en directe de lunes, de 3 a 4, des d'Igualada, des del Rec Punt Zero, amb l'actuació en directe de Marta Cailà, la panarola morta!
4: No fallis ara, ha de venir, eh?
0: Això que heu sentit va ser el dimarts, i, efectivament, com no podia ser d'una altra manera, el dimecres, la Marta Cailà va complir la promesa i va ser a Igualada amb el públic aplegat al Rec per veure els taloners.
3: Doncs podem dir que ara mateix avui s'ha saltat el seu compromís professional amb el Versió i tenim a la Marta Cailà en directe a Igualada al Rec.0! La missió de la Marta Cailà no ha sigut venir a trobar gangues aquí al Rec.0 a comprar-se
7: no,
3: com la xula.
7: No.
3: Ha sigut ensenyar-nos a tots i a totes com es fa la panarola morta.
7: Morta.
3: Ara!
7: A veure, que aquí...
4: Un moment, Marta, perquè em diuen que també tenim a l'estudi ara mateix el senyor Marcelí i a Marcerra, que els podem saludar ara mateix.
7: Ah, des de que ho poden fer, també.
3: Sí. Sí.
4: No sé,
3: no.
4: Què
3: tal? Bona tarda. Com esteu?
10: Bona tarda.
3: Hola! A veure, us he de dir que hi ha molta expectació a l'estudi.
10: Molta.
3: Perquè, clar, respecte al vostre públic que avui us acompanya, els d'aquí a la ràdio sí que sabem el despropòsit que esteu a punt de veure,
10: perquè nosaltres el vam patir ahir, sí, ho diríem així. Ara, molta gent ahir, Marta, em deia, si us plau, pengeu el vídeo, sí, a les xarxes. Jo què els hi vaig respondre? Doncs que avui es veurà en directe.
3: Justa.
10: Per tant, avui, sí, tota la gent que està al públic, si us plau, graveu, perquè quan la Marta li donguin un premi, es pugui treure aquestes imatges. De la panerola morta.
5: Ens han avisat que està col·lapsada l'entrada d'Igualada.
10: Home, és que no m'estranya gens.
3: Digue'm. Serra, hi ha una imatge que tu no estàs veient, però a primera fila,
10: sí,
3: hi ha la mare i la germana de la Kailà amb el mòbil preparat per, bravo, fer el vídeo.
4: Sí. Jo vull saber,
10: sí,
4: la mar de la Marta Kailà, vostè ja li ha vist fer the panel
11: score? No, encara no.
3: The panel.
11: La primera vegada.
4: És la primera vegada que li vas fer la panerola morta?
11: Sí, la primera vegada.
4: I creus que sentiràs vergonya o orgull?
11: No, orgull.
4: Ja ens ho dirà quan vegi fer-ho.
10: Penseu que tot això funciona a nivell d'herència, eh? Si aquest vídeo es grava,
5: no
10: es pot fer servir en contra de la Marta, eh?
5: Escolta'm una cosa, que això que explicaré ara, sí, us ho dic de veritat, que va, sí, superbé per enfortir
3: el
5: core.
3: El cor, recordem que és la part de la faixa abdominal, eh?
5: Exacte, tota la faixa abdominal. Hi ha molta gent que va al gimnàs i es posa a fer abdominals dels que fèiem abans, de vinga, vinga, vinga. Tot això ja ha passat a la història. Aquí hi ha, a sobre dels nostres òrgans, ara, perdoneu la petita explicació.
3: Però tu has sigut profe alguna vegada d'això?
5: Jo vaig fer classes d'aeròbic fa molts anys a la meva joventut.
4: Mare meva, mare meva.
5: Però aleshores, atenció, aquí, a sobre dels nostres òrgans i els nostres ossos, diríem que hi ha com una taranyina que es diu fàscia. Vale, si això està tou i no ho fem servir, la panxa es posa fluffy-fluffy, o sigui,

0: reacció.
1: I perdoneu, hi ha una cosa, disculpeu, hi ha una cosa que ens agradaria saber, la Marta com ha vingut vestida, perquè ell va reclamar que vingués amb malles i xandall.
2: No, no, no, jo vinc vestida normal perquè és un exercici que pots fer vestit normal.
1: Quina llàstima.
3: Vinga, va, anem a l'exercici. Tenim la Màrfaga, com deia l'Alba, que ja el tenim aquí.
2: Qui es vol estirar aquí davant?
3: L'Alba, ho ha dit, la de la Màrfaga.
0: El fas tu?
2: Fa jo, fa jo.
3: Ha dit que ho ha dit l'Alba.
2: Ja estirada a terra.
0: Màrfaga, dic, no, és Marta Cailà.
4: Oh, quina calor fa aquí.
2: Un moment, Guillem. No, no, vosaltres també, estirats a terra.
3: Vosaltres també,
2: cadascú, tots. Tots estirats a terra i jo us dono les ordres.
0: Aquí falta un clapés fent de Hitler, eh?
2: Vinga, va, estireu.
4: Ara mateix vostè, els tres estirats a terra,
2: panxa en l'aire.
3: A veure.
2: Perfecte.
3: Ara què?
2: Ara heu d'aixecar els braços cap al cel, apuntant al cel. D'acord. Ara heu d'aixecar els genolls i col·locar-los a 90 graus, com està fent l'Alba.
0: Això dels 90 graus, com sap quan són 90 graus?
2: Com si estiguéssiu asseguts en una cadira.
3: Perdona, però sembla una panerola morta, eh?
2: 90 graus. La clau de l'exercici és que la vostra esquena completament toqui al terra.
3: Si se m'escapa un pet, pilla l'Alba, eh?
2: A veure, no pot haver-hi pont a la lumbar. Molt bé, Alba, estic tocant l'esquena ara del Mar Bala. Molt bé, i Guillem està d'ella.
0: Què passa?
2: Quin estil que tens, eh?
0: Vale.
2: No, tira cap avall, l'esquena, cap avall. No pot haver... Tira avall. Aquí. Perfecte.
3: Hòstia, durarà molt això, Marta.
2: Ara, escolteu, heu de baixar la cama esquerra...
0: Jo m'estic marejant, eh?
2: ...cap al terra.
0: A
2: la vegada, el braç dret cap enrere.
0: Un moment, que jo he de sincronitzar. Quin braç i quin peu?
2: Al contrari, el braç contrari del peu. No. Exacte. I ara...
3: Ostres, però fa mal la panxa, això, eh?
2: No, i ara torneu a pujar-ho. Vale, l'altra cama i l'altre braç.
1: És, o sigui, Marta Nassarre, eh? Els hi ordena, eh?
2: Mana cama ella. I braç. No, Guillem, ho estàs fent fatal.
1: Ui.
2: Fatal.
0: Que...
2: Molt
0: bé, no l'Alba.
2: Molt bé, l'Alba. El Bala està completament desconcentrat.
3: Però...
2: O sigui,
3: desastre. Mira.
2: Un 10.
3: Mira.
2: Gràcies.
0: A veure, així?
2: No, cama contrària.
0: Jo m'estic cansant,
2: que no s'arquegi l'esquena. Si això ho feu 20 vegades cada dia...
3: 20?
0: No faré 20 vegades.
3: 20?
2: 20 vegades cada dia. I la fàcia
5: puta merda.
2: Es col·loca.
0: Una polla.
2: Allò?
0: Jo m'he cansat, perdona.
3: És que a mi no em surt.
2: Alba, et dono un 10.
4: Gràcies, Marta, m'has faltat molt.
3: Un aplaudiment per la Marta Cailà.
1: Disculpeu, però aquí tenim algunes preguntes, com que no ho hem vist. Hem de deduir, Cailà. Escolteu un moment. Hem de deduir que la Cailà no ho ha fet i us ha obligat a fer-ho vosaltres?
2: Jo no ho he fet.
1: Home, però quina gràcia té, això.
3: Ara ho has de fer
1: tu. Si ho has de fer tu, ara.
0: Has de fer-ho tu també.
1: Clar, home.
0: Home,
1: és que esclar.
0: Ara ho està fent ara mateix,
4: eh? Ara s'està estirant.
0: Això radiofònicament està quedant increïble.
3: Mira-la,
4: mira-la. Ui, t'ho que s'hi posi.
1: Feu la narració.
2: Important.
0: Ai, mimo, està Marta Cailà.
2: No us he dit una cosa molt important, que és la respiració.
1: Ah. Sobretot no deixeu quan de fer-la.
2: Quan baixa la cama i feu la força, heu d'expirar, treure l'aire. D'acord?
1: Senyor Marcelí fa rato que ha expirat, en aquest estudi.
0: Agafo el micro, vera.
2: Aquí inspiro.
0: Vale.
1: Mora meva.
0: Això, havíem pagat aquí els del REC un programa a ràdio. I estem fent també classes d'aeròbic, Dos per uno.
2: Saber vivir, eh? I la idea és que el pont no se'n vagi, eh?
0: Que el pont no se'n vagi.
2: Mira, no se'n vagi.
0: Ja ha passat l'1 de maig, eh?
2: Fort. Amunt.
3: Estàs molt en forma, Marta.
2: Fort.
0: Tenim unes noies que estan flipant.
6: El moment de salsa.
3: Ara sí, podem dir que la Marta Cailà ha ensenyat la panerola morta.
1: Bravo!
3: Bravo! Moltes gràcies, Igualada!
7: RAC 1 centrat.

marxem. Tanquem la persiana d'aquest reconcentrat. Ara ve el Superesports amb una tarda, vespre, nit, carregadets. I a les 9, ja sabeu, es juga el clàssic. I com que a les 9 es juga el clàssic, doncs acabem amb una cançó que es diu així, clàssic. La van fer fa uns anys els MKTO, un grup format per dos cantants que també són actors. Un es diu Tony Oller i l'altre es diu Malcolm David Kelly, que us sonarà aquest últim, Malcolm David Kelly, perquè si va veure Perdidos, la sèrie, Lost, és en Walt, el nen petit, el que tenia un gos. Doncs després, anys després, va créixer, va formar un grup de música que es diu MKTO, MKTO, i van cantar, va ser bastant One Hit Wonder, només van tenir aquest èxit que es deia clàssic. Marxem, més reconcentrat d'aquí uns dies, estigueu atents. Una abraçada, que acabi de passar bé el diumenge. Adéu-siau.

Amb el Víctor Valero i el Pol Llergo al control tècnic, diumenge 10 de maig del 2026, venim d'unes hores de diumenge amb victòria de Jorge Martín al Gran Premi de França de MotoGP. Martín ha guanyat per davant de Bezzecchi i Yogura. Àlex Márquez ha caigut. Al Mundial, Bezzecchi és líder amb un punt més que Jorge Martín abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve al circuit. A Moto2, victòria per Izan Guevara i podi completament espanyol. Manuel González segon i Ortolà tercer. Al Mundial, el líder és González i a Moto3 ha guanyat Máximo Quiles, que reforça el seu lideratge a la general del Mundial. Venim també d'unes hores de diumenge amb victòria del Jaio Post Lleida contra el Bilbao Bàsquet al Barris Nord per 90-81 i derrota del Baxi Manresa a la pista del Morabanc Andorra per 104-94. Amb aquests resultats, els lleidatans tenen dues victòries de marge sobre el descens i els manresans en tenen tres. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road.

0: Avui ara ho deia l'Edo, és dia de clàssic i amb el Barça amb un empat o una victòria, campió de Lliga. A les 9, Barça, Real Madrid al Camp Nou, des de dues hores abans ja tota la prèvia amb el Pou i companyia. Aquest matí que hem conegut la mort del pare de l'entrenador del Barça, de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany del Barça serà avui a la banqueta del Camp Nou intentant acompanyar l'equip i ajudar-lo a aconseguir aquest títol de Lliga, la que seria la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Si ja títol, hi haurà copa lliurada pel president de la Federació Espanyola i hi haurà també festa posterior al Camp Nou i demà hi hauria rua pels carrers de Barcelona. Però perquè això passi, el Barça ha d'empatar o guanyar el seu partit contra el Madrid al Camp Nou. A primera s'ha acabat ara mateix el primer partit d'aquest diumenge a Son Moix. Jaume Molló, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi. Ho ha fet amb empat. Mallorca 1, Villarreal 1. S'ha avançat el Villarreal amb gol de penal de Yoce. Ha empatat el Mallorca mitjançant Muriqi, que se situa a dos gols del Pichichi, a dos gols d'Mbappé. Un gol del Mallorca precedit d'una errada greu del porter del Villarreal, Arnau Tenas, que això sí, a la segona part s'ha redimit i ha fet algunes aturades, entre elles una al mateix Muriqi, que han impedit que finalment el Mallorca guanyés. Empat, Mallorca 1, Villarreal 1.
0: El Mallorca 39 punts, ara mateix 13. Realment, si no hi haguessin equips implicats, la lluita pel descens està maca, maca en aquestes últimes jornades, malauradament, però hi tenim l'Espanyol i el Girona aquí fotets en el merder. Amb 39 punts ara, Mallorca, Espanyol, Elx i València. Amb 38, el primer que se salva és el Girona, i a la zona de descens amb 37 l'Alavés i amb 36 el Llevant. Tots ells ja havent jugat el seu partit d'aquesta jornada, excepte València i Girona, que encara ho han de fer. L'Oviedo, avui de fet si perd, ja serà equip de segona. És el Cué amb 28 punts. I encara per sobre no poden cantar victòria ni el Sevilla amb 40, ni tampoc el Rayo ni Osasuna amb 42. Tots aquests encara des del 10è fins al 19è implicats en aquesta lluita pel descens, quan quedaran després de demà, quan s'acabi el partit de Montilivi, de Vallecas, perdó, quan s'acabi el partit de Vallecas, 3 jornades perquè s'acabi la Lliga a primera divisió. A un quart de 5 de la tarda, res, d'aquí a 11 minuts, un molt bon partit a Sant Mamés, Atlètic de Bilbao, València.
1: Sí, amb un altre dels equips implicats en aquesta lluita per evitar el descens, el València de Carlos Corberán. L'Atlètic Club, recordo, que opta a jugar a Europa. Per tant, també s'hi juga força l'equip d'Ernesto Valverde, que surt amb un 4-2-3-1, destaca la suplència d'Iñaki Williams, juga Robert Navarro a la mitja punta, per la banda dreta, a l'esquerra, Nico Williams, mitja punta Sancet i Guruceta com a davanter. Són els jugadors atacants de l'Atlètic Club. El València, 4-2-3-1 també, amb Javi Guerra a la mitja punta, a la dreta Rioja, a l'esquerra Diego López i Hugo Duro és el jugador més avançat. Xiula Ortiz Arias, al bar, González Francés.
0: A dos quarts de set, Oviedo-Getafe. Com dèiem, l'Oviedo, si perd, serà matemàticament equip de segona divisió i el Getafe encara en aquesta lluita també per Europa. És setè, de fet, ara mateix l'equip de Bordalàs amb 44 punts. A la Lliga F, el Barça juga a les 7 al camp del Tenerife. Aquest matí, Llevant un Dux Logroño 4. A les 5 tenim derbi madrileny, Real Madrid Atlètic de Madrid. I a segona divisió fa poca estona que s'ha acabat i amb golejada el partit de l'Andorra.
1: Sí, amb golejada de l'Andorra. Andorra 5, Les Palmes 1. L'Andorra, desè, no s'hi jugava res, no té opcions de play-off ni té... Bé, matemàtica encara potser en té alguna, però vaja, Real no. Està ja salvat. I Les Palmes, el cinquè classificat. Si guanyava, se situava a dos de l'ascens directe. Doncs Andorra 5, Les Palmes 1, tot i que l'equip de Luis García, l'ex-Perico, s'ha avançat en el marcador a Andorra.
0: Per tant, 66 punts a Les Palmes, igual que també al Màlaga, 65 al Castelló. Aquests tres equips són quart, cinquè i sisè. Dic perquè s'obre ja un forat de tres equips respecte al quart. El Racing 72, el Depor 71 i l'Almeria 71 punts. Fa pinta que seran aquests tres els que jugaran les dues places d'ascens directe a primera divisió. I després ja pel play-off, com diem, el Màlaga 66, Les Palmes 66, Castelló 65, ara serien els que el jugarien. El Burgos en queda fora amb 63 i encara aquí allarguem l'Eibar, que és vuitè amb 61 i que encara ha de jugar. És l'últim que queda per jugar d'aquesta zona alta, juntament amb el líder, el Racing, aquesta jornada, aquest diumenge, entre aquest diumenge i demà dilluns, que es tanca també la jornada a segona divisió. Avui, ara d'aquí a menys de 10 minuts, juga el líder, el Racing, al camp del Leganés, i més tard, a dos quarts de set, Córdoba-Granada, i Mirandés Eibar. A la primera federació serem a Can Dragó, l'Europa Villarreal B, a 4:45, cinquè contra quart, amb el Pau Bonastre i el Carlos Martínez, i a la mateixa hora el Nàstic juga al camp del Tarazona, partit clau per la permanència. Els tarragonins fora del descens i treuen un punt al Tarazona, que és el primer en zona de descens. Aquest matí qui ha empatat és l'Aldenc, a 2. El camp del Sevilla Atlètic és líder, amb un punt més que el Sabadell, quan quedaran dues jornades perquè s'acabi aquesta primera federació. Aquest matí han sabut els quatre equips que lluitaran per pujar a la segona federació. Seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet. Aquests equips que lluitaran en aquesta segona federació per pujar a primera federació. Lluitaran per pujar a primera federació. Recordem que qui ha pujat directe és el Sant Andreu, acabant campió. La primera eliminatòria enfrontarà el Badalona amb l'Hospitalet i el Cornellà amb el Vilanova. No!

0: ja ho deia bé, eh? Lluitaran per pujar a segona federació. Ja ho deia bé la primera vegada, aquests equips amb aquests enfrontaments, Badalona, l'Hospitalet i Cornellà-Vilanova. En futbol internacional, a la Premier, aquesta tarda, 6:15, juga el líder, l'Arsenal, al camp del West Ham, ara en joc a Anglaterra. Tenim 3 partits, Bulló.
1: Burnley 1, Aston Villa 1, Crystal Palace 1, Everton 2 i Nottingham Forest 0, Newcastle 0. Els 3 partits són a l'inici de la segona part. L'Aston Villa, recordo, és el 5è i està empatant. Això vol dir que el Bournemouth mantindria opcions matemàtiques d'entrar a la Champions la pròxima temporada. L'Everton, amb aquesta victòria, a 2 punts d'Europa, també. El Newcastle i el Nottingham quedarien pràcticament sense objectius i la derrota del Crystal Palace, recordo, finalista de la Conference League, el Crystal Palace tindrà 7 punts de marge sobre el descens, que poden ser 4 quan en quedaran 6 en joc. Per tant, es pot repetir allò del Tottenham de l'any passat, que va ser a la cua de la classificació i jugar competició europea, aquesta vegada amb el Crystal Palace, això sí, si guanya la final de Conference contra el Rayo Vallecano. De fet, l'altre dia veia que si els anglesos guanyaven les finals europees, poden arribar a anar 10 equips de Premier a Europa la temporada que ve, mitja Premier.
0: Ara, em sembla l'ACB també amb les competicions europees de cara a la propera temporada. A la sèrie, jugat aquest matí, Verona 0, Como 1, continua el Como de plen la lluita per la Champions en aquestes últimes jornades, ara en joc 2 partits a la Lliga Italiana.
1: A Florència, també a l'inici de la segona per als 2 partits, Fiorentina 0, Genoa 0 i Cremonese 2, Pisa 0. I a més el Pisa està amb 10 homes per l'expulsió d'un dels seus futbolistes. Per tant, ho té complicat per redreçar la situació al Pisa.
0: A 6:15, a les 6, Parma, Roma, i a 9:15, Milan, a Atalanta. A la Bundesliga, Alemanya, tenim un partit en joc.
1: Hamburg 1, Friburg 1. Al minut 40 de la primera part del partit, el Friburg, que està ara mateix en posició europea.
0: A 6:15, Colònia Heidenheim, i a 8:15, menys Union Berlin. A la Lliga Francesa, avui horari unificat a les 9, el PSG rep el Brest. A més, destaquem també en la lluita per la Champions, Toulouse Olympique de Lyon, Monaco Lille i Rennes París. L'horari unificat d'aquella manera, perquè ja va jugar el Lens el seu partit i el va guanyar, la qual cosa fa que el PSG avui encara, tot i si aconsegueix la victòria, no pugui ser campió. I a més tenim pendent un Lens PSG que jugarà aquesta setmana que ve. A la Lliga dels Països Baixos, avui per última jornada, tots els partits a 5:15 amb el PSV ja campió. L'Ajax amb opcions de Champions juga a casa contra l'Utrecht, el Nec Nimega, ara tercer, juga al camp del Groningen. I a la Lliga Escocesa, en la lluita pel títol, avui hem tingut el ferm en victòria del Celtic amb un golaç de Xilena, un dels 3, Celtic 3, Rangers 1. A la classificació, a falta de 2 jornades, el líder és el Hearts, amb un punt més que el Celtic. A l'última jornada tenim un Celtic Hearts que fa pinta que decidirà qui s'emporta aquesta Lliga Escocesa.

En bàsquet a la Lliga ACB, aquesta tarda dos partits, Real Madrid-Breogán i València-Bascònia. A la Lliga Femenina, a les 7, partit de tornada de les semifinals a Fontejau, Espart-Girona, València, l'anada derrota de només un punt de les gironines al Roig Arena. I ja tenim el primer finalista d'aquesta Lliga, és el Saragossa, que ha guanyat 67-56 al partit de tornada contra el Perfumeries Avenida. Aquesta victòria del Saragossa fa que l'Espart-Girona s'hagi assegurat la classificació per l'Eurolliga, com a mínim disputar la prèvia per després accedir a la fase final. En cas de ser finalista de la Lliga, aconseguiria també aquest accés directe ja a l'Eurolliga sense disputar aquesta prèvia. Això ho sabrem aquesta tarda nit, cap allà a les 9 quan s'acabi el partit a Fontejau. A l'NBA aquesta nit a 2:15, Sixers-Knicks, 3-0 pels Knicks a l'eliminatòria, per tant, si guanyen els de Nova York ja es plantaran a la final de conferència. Ja de matinada avui, Minnesota-San Antonio, 2-1 pels de Wembanyama, de moment per San Antonio en aquesta semifinal. Aquesta matinada passada, victòria d'Oklahoma a Los Angeles a l'eliminatòria, 3-0 per Oklahoma sobre els Lakers. En futbol sala, avui es juga la final de la Champions a Pesaro, a Itàlia, a les 6 de la tarda, Palma, Sporting de Portugal. Palma buscant la quarta Champions de manera consecutiva. Ara en joc el partit pel tercer lloc entre el Cartagena i l'Etoile. A la Lliga Femenina de Futbol Sala, jugat aquest matí, derrota de les Corts Ubae 3-1 a la pista del Torreblanca Melilla. Les catalanes mantenen 8 punts d'avantatge sobre el descens quan en queden 9 en joc. El Penya Esplugues tanca la jornada en zona de descens a 5 punts de la permanència. I avui és dia de finals de Champions a l'hoquei patins. La femenina s'ha jugat ja, Coimbra en victòria pel Fraga. Ha guanyat 4-1 a la final contra el Benfica. És el segon títol ja de campiones d'Europa pel Fraga. I a les 7 el Barça juga la final masculina contra el Porto. Allà hi serem a Coimbra amb l'Albert Ferran. Els blaugrana, després d'eliminar l'Sporting de Portugal als quarts i el Benfica a les semifinals, busquen avui la Copa d'Europa número 23 al seu palmarès.

0: En handbol, aquest migdia s'ha jugat la final de la Copa de la Reina, victòria del Vera Vera, 26-21 contra l'Atlético Guardés. En waterpolo teníem un resultat encara pendent de la Lliga Femenina d'aquest migdia, amb victòria clara del Sant Andreu, 15-4 contra el Terrassa, i s'ha jugat el gruix dels partits de la vintena jornada a la Lliga Masculina d'Hoquei Herba. Júnior 5, Egara 2, Sardinero 1, Polo 8, Atlètic Terrassa 13, Taburiente 0, Barça 0, Sanse Complutense 1 i Tenis 1, Club Deportiu Terrassa 1. El líder és el Club de Campo amb 51 punts, empatat amb el Polo. L'Atlètic Terrassa és tercer i el Júnior quart, empatat amb el cinquè, que és el Sanse Complutense. Queden dues jornades perquè es tanqui la Lliga regular i sapiguem els quatre equips classificats per la Final Four pel títol. I a la Lliga Femenina, també a manca de dues jornades, avui Club Deportiu Terrassa 2, Taburiente 1, Egara 0, Club de Campo 5, Júnior 5, Polo 3 i Castelldefels 0, Sanse Complutense 2. El líder aquí és el Club de Campo, igual que la masculina, amb Sanse Complutense segon, Egara tercer i Atlètic Terrassa quart. I s'han jugat les semifinals per pujar a la divisió d'honor masculina de rugbi, amb derrota del Sant Cugat al camp del Pozuelo per 23-16, per tant, el Sant Cugat que queda eliminat. En tenis, nova jornada del Masters 1000 de Roma. Avui, entre d'altres, ha de jugar Hobart, Molló.
1: Exacte, ho faran l'últim torn amb l'italià Arnaldi, partit que començarà aproximadament a partir de quarts de nou del vespre. També per aquesta tarda destaca el partit de Tommy Paul, el tenista dels Estats Units, contra l'italià Darderi. Ara mateix tenim jugant l'italià Musetti contra l'argentí Cerundolo, 6-5 per Musetti al primer set, i Kachanov, que ha perdut el primer set contra el neerlandès Van de Zandschulp per 7-5. El segon set també el perd Kachanov, 2-1. I del que s'ha jugat ja destaco la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el belga Blocks i del noruec Casper Ruud contra el txec Lehečka. I en dones tres partits, eliminada una de les principals caps de sèrie, Madison Keys, contra l'eslovaca Bartunkova, ha guanyat, en canvi, la nord-americana Pegula, en 2-16 contra la suïssa Massarova, i acaba de començar el partit de la cap de sèrie número 2. Rybakina perd 1-0 contra Eala.
0: Homenatge a Ernesto Valverde a Sant Mamés abans de l'inici del partit d'aquest Atlètic de Bilbao-València, pels 500 partits els que ha arribat amb dirigint l'Atlètic de Bilbao, i a més també un dels seus últims partits en aquesta nova etapa de Valverde a la banqueta bilbaïna, amb un gran tifo, amb un esquerricasco Ernesto que es veu en un dels fons de Sant Mamés, i amb alguna criatura petita amb qui es volia fer una fotografia Ernesto Valverde, no sé si de la família, que feia pinta que sí, abans de saltar també a dins del terreny de joc i rebre l'homenatge per part de les dues plantilles, d'Atlètic Club i de València. Mira, no, el tifó en un dels laterals de Sant Mamés. Vaja, n'hi ha un als laterals i una també en els fons, en aquest xingurri, en l'altre hi posava Ernesto, amb aquest homenatge més que merescut per Ernesto Valverde, una llegenda a Sant Mamés. Avui també tenim finals de pàdel al torneig d'Asunción.
1: Sí, exacte, i són les finals clàssiques, eh? Destacar que la parella catalana, en el quadre femení, la que té més opcions de victòria al final, la barcelonina Andrea Ostero i la reusenca Ari Sánchez, van perdre ja semifinals contra la parella 1, Brea Triay. El primer set el van disputar, el van perdre el tiebreak en el segon, però clarament va ser superior la parella hispano-argentina, que avui jugarà contra la parella 2, Bea González i Paula José María. Les tres últimes les han guanyat González i José María. De fet, a l'última, Gemma Triay va acabar amb llàgrimes als ulls en un dels descansos del partit, davant la impotència que sentia per no poder superar les seves rivals. La final masculina també és la parella 1 contra la 2, Tapia Coelho contra Galán Chingoto.
0: I el Giro d'Itàlia, últims quilòmetres de la tercera etapa, l'última a Bulgària, demà descans i dimarts ja a terra Itàlia el Giro, avui etapa entre Plovdiv i Sofia de 175 quilòmetres.
1: Sí, amb un port de segona categoria al meitat de recorregut, amb tres escapats que fa estona que van escapats, dos italians, Manole Tarozzi, Alessandro Tonelli, i el madrileny Diego Sevilla, que està molt actiu en aquests primers dies del Giro d'Itàlia. A 8 quilòmetres per l'arribada tenen 19 segons d'avantatge. El pilot principal, amb el líder Guillermo Silva, entre d'altres, els està controlant, i la sensació és que els acabaran caçant i que la victòria, Sofia, es disputarà l'esprint.
0: Al Rally de Portugal triomfa el belga Thierry Neville. El Mundial Evans és el líder amb 12 punts d'avantatge sobre Katsuta.
2: Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: Està animat el partit de l'Aston Villa a la Premier.
1: Sí, que fa el segon i pràcticament assegura la Champions a l'equip d'Unai Emery. Barley 1, Aston Villa 2. El Barley no s'hi juga res.
0: I el tercer...
1: No, empat,
0: empat el Barley, perdó.
1: Sí, sí, m'està deixant molt igual, Xavi. Sí, sí. Jo abans també m'ho he hagut de mirar dues vegades. Empat el Barley, que no s'hi juga res, però no ho sembla. Barley 2, Aston Villa 2, 13 de la segona part. L'Aston Villa, per tant, amb l'empat, mantindria 4 punts de marge sobre el sisè, el Bournemouth, i encara no tindria del tot lligada la lluita, aquesta posició, perdó, de Lliga de Campions.
0: Bàrbara Padilla, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ens anem actualitzant al llarg de la tarda, nit amb la Bàrbara. Informació general, per on la comencem?
3: Doncs anem cap a l'aeroport del Prat, perquè d'aquí uns minuts ha d'aterrar a Barcelona l'activista de la flotilla Saïf Aboukeshek, palestí i resident a Catalunya, retingut a Israel durant 10 dies. Està previst que posteriorment comparegui davant els mitjans de comunicació. Des de la terminal 1, Jordi Claret.
4: Sí, l'activista catalano-palestí arribarà d'aquí a escassos minuts aquí a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Aboukeshek ha marxat aquest matí de Grècia i aterrarà aquí a Barcelona després de fer escala per Madrid. L'esperen aquí de moment amics i companys activistes, tot i que també havia de venir la seva família. En principi està previst que digui algunes paraules als mitjans de comunicació, que som aquí a la porta d'arribades, tot i que preveiem que no s'allargarà massa pel seu estat de salut i els moments delicats que ha viscut mentre ha estat retingut per Israel. Recordem que l'organització de la flotilla ha denunciat maltractaments i tortures durant aquest temps que ha estat empresonat.
3: Anem ara cap a Madrid perquè els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, que aquest matí han sortit en avió des de Tenerife, després de desembarcar de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ja són de camí a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on estaran aïllats i sota vigilància mèdica. Fa una estona han aterrat a Torrejón de Ardoz. Detalls, Roger Perciba.
5: Sí, després d'un llarg viatge i d'un dia intens des de les Canàries a Madrid, ara comença una altra etapa de tot aquest protocol amb l'inici de la quarantena a l'Hospital General de la Defensa. Un hospital, el Gómez Ulla, preparat per tractar casos extrems com incidents amb agents nuclears, radiològics, químics o infeccions d'alt risc. Només anirien a una d'aquestes unitats d'aïllament extrem en el cas que tinguin símptomes o donin positiu en una prova PCR. De moment no és el cas, tots es troben bé i són asimptomàtics. Per tant, a partir d'ara s'estaran en una planta normal d'aquest hospital Gómez Ulla, en habitacions, això sí, independents i sense tenir contacte amb la resta de personal de l'hospital. Tots sota estrictes mesures de seguretat, només atesos per membres d'un equip mèdic especialitzat.
3: Precisament sobre el desembarcament dels passatgers a les Canàries, el Papa ha agraït al poble canari que hagi permès l'arribada del creuer. Ho ha dit des del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza el pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
3: Recordem que Lleó 14 anirà a les Illes els dies 11 i 12 de juny per conèixer el drama migratori que es viu a les Canàries. Allà tancarà el seu viatge per Espanya. I mentre estan aquí a Catalunya, a aquesta hora la línia R1 de Rodalies està tallada entre Blanes i Maçanet-Massanes per un atropellament. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera amb les dues estacions.
0: Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
3: Fins ara.
0: 8 minuts i les 5 i 2 quarts de 5. Pausa i som a Can Dragó a 2 quarts de 5. Arrenca l'Europa Vila-real B.
2: Superesports amb Xavi Puig.
7: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: Pròxima benzinera a 100 metres.
9: Encara no has parat a repostar?
10: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
9: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
11: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
12: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Okay.

0: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
1: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
3: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
4: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
5: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
6: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
7: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: Ben! No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
1: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
3: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. El dijous 14 de maig, de 4 a 7, versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem. RAC1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP. RAC 1.
2: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
5: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
2: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
5: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
2: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
5: RomautoNissan.com.
6: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot. Hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
10: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
10: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
10: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
2: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
5: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
2: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
5: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
2: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
5: RomautoNissan.com.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.

0: Superesports RAC1, passa un minut de 4:45 de la tarda. A partir de les 7 ja amb tota la prèvia del partit del Barça, del clàssic del Barça-Real Madrid, d'aquest títol que li pot donar una altra lliga a l'equip de Hansi Flick, amb el Pou i companyia, com diem, ja a partir de les 7 de la tarda. Ja sabeu que el carburant no para de pujar i si continueu pagant de més, ara és el vostre moment de canviar. De l'11 al 31 de maig descobriu la nova gamma d'Omoda i Jaeco, vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu al canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. A Primera Federació, som a Can Dragó, a punt d'arrencar l'Europa Villarreal B d'aquesta 36a jornada, una Europa 5è amb 56 punts, empatat amb el 6è, que és el Cartagena, amb un punt més que el 7è, que és el Algeciras, i el rep el Villarreal B, que és el quart, amb 58 punts, és a dir, amb dos més que l'Europa. Per tant, matemàtiques ràpides, si l'Europa avui guanya, supera el Villarreal B a la classificació. Una Europa que ve de guanyar 0-1 al camp de l'Alcorcón, un Villarreal B que ve de guanyar 1-0 a casa contra l'Hèrcules. A la primera volta, empat a 3. En un partit boig, guanyava 0-3 l'Europa, semblava que ja ho tenia fet, però va acabar igualant a 3 el Villarreal B. A Can Dragó, amb el Pau Bonastre. Hola, Pau, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Anem tard, com sempre, a
1: Can
0: Dragó.
1: Tard, sí. De fet, ara hi haurà, em fa l'efecte, un minut de silenci, però sí, perquè ja passen 3 minuts per sobre de 4:45 i encara no ha arrencat aquest partit. Ara, com diguem, aquest minut de silenci a la gespa de Can Dragó.
0: Mira, aprofito el minut de silenci per dir que t'ha arrencat també el partit del Nàstic, en aquest cas al camp del Tarassona, primer minut de partit, amb algunes gotes de pluja a la càmera, sí. 0-0, Tarassona 0, Nàstic 0, com diem, el primer minut d'aquest enfrontament. El minut de silenci a Can Dragó, a punt d'arrencar el partit. Amb quin 11 surt a jugar a l'Europa, Pau?
1: Surt amb Juan Flere a la porteria, defensa formada per Guillem a lateral dret, Escoruel a lateral esquerra, parella de centrals, Arnau Campeny i Àlex Cano mig del camp per Meixac i Vaques a les bandes. En principi, Adnan a l'altre, Jordi Cano al davant, Càlid i Julián Maicas.
0: I amb Quirons surt el filial del Villarreal?
1: Veurem també la formació, però a priori apostem per Rubén Gómez a la porteria, defensa de 4 formada per Enec Ortiz a lateral esquerra, Dani Budesca a lateral dret, Lautaro i Sierra a l'eix de la defensa, Tiam i Pablo Pascual al mig del camp, a les bandes Gaitán i Bonafé, com a dos futbolistes d'atac, Hugo López i Albert García.
0: I xiula avui a Can Dragó?
1: Doncs mira, és Olatz Rivera. És un àrbitre coneguda perquè ha arbitrat a la Lliga Femenina, per exemple, i també a la Primera Federació.
0: Doncs tots situats ja amb aquest partit que acaba d'arrencar, com diem, a Can Dragó, l'Europa buscant reforçar aquesta posició de play-off i si pot, evidentment, escalar posicions, cosa que faria perquè superaria el Villarreal B i ens aproparíem una mica més a veure l'Europa jugant per pujar a segona divisió. Només quedarien dues jornades després d'avui perquè s'acabi la Lliga regular en aquest grup segon de Primera Federació. Hola, Carlos Martínez, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Aquest canvi d'ubicació que no li ha acabat de sentar bé a l'Europa, no és tan un fortí com ho era el nou Sardenya, però ara ja queden tres jornades i el que semblava una cosa difícil de pensar, que l'Europa jugaria la promoció per pujar a segona, ara sí que s'ha de convertir en un objectiu tant sí com no.
2: Sí, home, jo crec que amb l'objectiu de la permanència ja fet i la il·lusió que ha demostrat aquest equip durant tot l'any, doncs ara sí, t'has de jugar tot pel tot i anar a tomba oberta a per l'objectiu de poder jugar play-off, no? I, bueno, comentàvem abans amb el Pau, fora d'antena, que per mi el mèrit de la temporada de l'Europa és absolutament incalculable. O sigui, probablement, si jo hagués de donar un premi a equip de la temporada, li donaria amb ells.
0: Sí.
1: Compte l'acció d'atac del Villarreal, l'arribada l'1-1 i el gol del Villarreal B.
0: Caram,
1: doncs mira, s'ha quedat Albert García sol per davant de Juan Flere, la sortida del porter argentí, bat per la dreta el punta de l'equip groguet, s'avança minut i mig de partit, han agafat desprevinguda la defensa escapolada, s'avança el Villarreal, això no ha començat bé a Can Dragó, gol del davanter del Villarreal B, Albert García, no hi ha pogut fer res. Juan Flere, Europa 0, Villarreal B 1.
0: Sí, la posició és correcta, que fa pinta per la reacció dels jugadors de l'Europa que sí, veurem sí. Ara la repetició que ens ho acabi de reforçar, però guanya ràpidament i clarament l'esquena, i Juan Flere, que hi ha un moment que dubta, que no sap si sortir, si no sortir, si fa mig rellisca, i acaba facilitant també una mica la rematada d'Albert García per marcar el primer del Villarreal B. Doncs la cosa no comença bé, Carlos.
2: No, jo crec que l'acció... la pilota, nosaltres no tenim opció de veure repetició, però crec que és la pilota llarga a l'esquena de Cano, ell no, jo crec que no acaba de medir bé, pensa que arriba, després no arriba, i això ja el deixa fora de la jugada posterior, no? I Flere, que jo crec que no espera aquest bot, al final es queda també a mitja sortida, i evidentment Albert García ha definit amb molta qualitat el pal llarg. Però bueno, comentàvem abans del gol, jo crec que la temporada de l'Europa té un mèrit absolutament incalculable, sent un dels pressupostos més baixos, està fent una temporada excepcional, i jo crec que és moment de deixar-se anar, no? De dir, anem amb tot, amb el que toqui, i a per totes, per intentar fer aquest playoff que seria absolutament històric.
1: Validat el gol, Olat Rivera es reprenia ja el joc abans l'àrbitre els diu als jugadors de l'Europa que no corrin tant, que havien creuat la línia divisòria abans de posar la pilota en marxa, però puja aquest gol al marcador, perdent l'Europa ja. Minut 3 de partit a Can Dragó, Europa 0, Villarreal B1.
0: Entenc que l'àrbitre, el quart àrbitre, ha vist més repeticions de les que hem vist nosaltres, perquè nosaltres en cap de les que hem vist no veiem al moment que surt la pilota dels peus del passador quina és la posició del golejador, d'Albert García.
1: Jo no hi posaria la mà al foc, eh? Podria ser perfectament que hagi vist les mateixes imatges que ha vist, que heu vist vosaltres, i per tant...
2: I et vaig a dir una altra cosa, Pau. és que, a més, dona tot el sol a la pantalla del videoarbitratge. Sí. Però és possible que no hagi vist absolutament res.
0: És a dir, que no... Pot ser que hagi vist el que hem vist i que hagi dit, doncs, si han donat gol, doncs jo no contradiré el que han dit a la gespa.
1: Per cert, que avui l'Europa vesteix amb la segona equipació, que és completament blava, no va amb l'equipació habitual blanc i blava, i hi ha una raó, que és una qüestió de superstició. Ens explicaven, l'Europa amb aquesta samarreta ho ha guanyat tot, o pràcticament, i per tant han demanat avui de poder jugar amb aquesta samarreta. Caram. De moment la cosa no ha començat bé,
0: doncs mira,
1: però com a mínim s'aferren també a aquesta samarreta per intentar escalar fins a la quarta posició, que és la plaça que obtindrien si guanyen avui. Però hi torna a Villarreal B, la centrada de Budesca per la dreta, posava el cap Escoruela, tallant en primera instància aquesta acció, la tornen a penjar a l'àrea, posa el cap Arnau Campenya, es fa un embolic aquí. La defensa europeista, enxutat des de la frontal sense problemes per Juan Flere, a més hi havia una falta sobre Meixac a la mitja lluna, pilota per l'Europa, perdent 0-1.
0: No comença bé Can Dragó i no comença bé Molló a Tarazona, el partit.
3: Sí, perquè s'avança l'equip local al minut 6 de la primera part, una centrada pràcticament a la frontal de la petita, i arriba massa sol al davanter del Tarazona per fer el primer del partit. Tarazona 1, Nàstic de Tarragona 0. Per tant, tocarà remuntar Can Dragó i a Tarazona.
0: Sí, el marcador col·locaria el Nàstic en zona de descens al final d'aquesta jornada, perquè el Tarazona el superaria la classificació, pendents, això sí, de la posició del golejador, de si era correcte o no. De moment encara continuen revisant aquest gol en contra del Nàstic. El realitzador de Primera Federació hauria de saber que Dai Benítez està sancionat i que aquest home sí. Aquí rotulen ara com a Dai Benítez, no és a Dai Benítez, Pau.
1: No, és el segon entrenador, Alberto González, perquè efectivament a la Dai Benítez va veure la cinquena groga la setmana passada, per tant es perd aquest partit per sanció, ho veu des de la graderia, però no des de la gespa. Per tant, les tecles que hagi de tocar avui, segurament el seu equip trobarà a faltar la presa de decisions a l'hora de demanar els challenge, que sabem que això a Dai és una cosa que té molt ben treballada, però segur que hi ha bona comunicació amb la banqueta, doncs, per pal·liar la seva absència.
2: Alberto González, que suposo que ho sabeu, és germà de Sergio González, també entrenador de futbol, exentrenador del Cádiz.
0: Ahir era
3: a Sevilla.
0: A Sevilla, veient el Sevilla espanyol, Sergio González.
1: La juga a l'Europa, pilotada de Campeny, perquè corri càlid, massa llarga aquesta pilota, protegeix la defensa grogueta, servirà de porteria Rubén Gómez. Avui amb una entrada... De moment més aviat fluixa, especialment a la grada de lateral. Sí que, com és habitual, els dos gols són prou plens, especialment el que ocupen els escapulats, que ja són nombrosos i que criden, animen el seu equip per intentar remuntar aquest marcador. Advers de moment, jugant al Villarreal, en llarg s'anticipa la defensa, sort que no ha pogut controlar bé aquí l'autor del gol del Villarreal. La recupera l'Europa, la puja per la dreta Guillem Rodríguez, es desfà d'un defensor, continua Guillem, la juga al mig, provava de trobar a Càlid, acaba fructificant aquesta acció per la dreta, ja és a camp contrari l'Europa, tres quarts de camp, Adnan posa la centrada amb esquerra, dins de l'àrea, intentava rematar Càlid, hi ha arribat com bonament ha pogut aquesta pilota, marxa per sobre la porteria de Rubén Gómez, li apuntem la primera oportunitat al centre del Club Esportiu Europa.
3: Dues coses, a Tarassona s'estan mirant encara el gol, el Nàstic que ha demanat revisió més enllà de l'oficial, entenc, perquè l'àrbitre s'ho ha de mirar, a mi em sembla gol clar, però està molta estona mirant-s'ho l'àrbitre, per tant potser hi ha alguna cosa que se'ns escapa, Xavi. Això pel que fa a Tarassona, del gol del Villarreal B, tornat a mirar a veure sí. si en directe es podia veure el moment que sortia la pilota i no es veu res, o sigui...
1: Res.
3: Mira, confirmat el gol, eh? Tarassona 1, Nàstic 0. Aquí hem perdut 3 minuts.
0: I marca el líder de segona.
3: Marca el Racing a Butarque. Leganés 0, Racing 1, amb un bon xut des de fora de l'àrea. El Racing es va acostant poc a poc a l'ascens a primera divisió. El gol ha marcat a Gay.
0: Sembla que us digui, que us deixi clar per què els supermercats Nova Venda de la província de Girona tot és millor. Pels preus, per la fruita i verdura, per la selecció de productes, per l'equip humà de confiança i per les superofertes en les millors marques. A Girona ho tenen clar, Nova Venda, perquè sí, tot és millor a Nova Venda.
3: No,
0: 0-1 a Can Dragó, si no ho fa el Pau, perd l'Europa el 9 de la primera. Bonastre.
1: No, perquè ens quedaríem afònics i encara queda un bon grapat de minuts per explicar des d'aquí, des de Can Dragó, ara un servei de banda favorable a l'Europa que penjaran directament a l'àrea a l'esquerra de l'atac. Aquesta esfèrica que ha penjat és Coruela i la intentaven pentinar, l'afrontar, la recull Meixac, ha de jugar obligatòriament enrere cap a Campeny. Veurem si la pot tornar a pujar. De moment la deixa a la dreta cap a Adnan, alentint el joc aquí el futbolista de Rocafonda. El cercle central ja l'espera de nou Meixac, construir la jugada al nou de partit, movent-la sobre si mateix, Adnan Gailán, enrere cap a Juan Flere. Pilotada llarga, s'equivoca aquí en l'entrega. Juan Flere, afortunadament, bona fe, no ha estat atent. La recuperació de l'Europa a l'esquerra serveix ja Escoruel enrere cap a Campeña. Avui ubicat a la posició de central a l'esquerra, l'acompanya l'eix de la defensa, Àlex Cano.
3: Atenció, Pau, penal a primera a favor del València San Mamés. Per tant, ara mateix a Montilivi i a l'estadi de l'Espanyol, a l'Espanyol, tots són Unai Simón. Xuta i la pilota al travesser. Al travesser, Hugo Duro i fora. Ha fallat el penal al València. Ell l'havia provocat, el mateix Hugo Duro. Jo crec que era un penal de contacte lleuger i que havia, ho havia fet bé Hugo Duro llançant-se, ja sabeu, deixeble avantatjat de Bordalàs, l'ha xiulat Ortiz Arias, l'han confirmat des del VAR i l'ha fallat Hugo Duro. Atlètic Club 0, València 0, 26 de la primera part.
0: 40 punts venia el València amb l'empat, una victòria gairebé l'aproparia a la permanència no matemàtica, però sí molt i molt propera. 0-1 perd l'Europa, 1-0 perd el Nàstic. De moment la cosa, primera federació ha començat fatal. Temps per arreglar-ho, però, Pau.
1: Esperem que sí, esperem que sí. Encara hi ha temps. Aquí a Can Dragó, un sol de justícia. Això no li agrada gaire a Carlos Martínez, que m'ha rondinat una mica i m'ha dit, ara em poses el sol... Però
2: a tot li diuen rondinar ara mateix, però o sigui, hauríeu de veure on estem. Sí, hauríeu de veure on estem.
3: No portaves crema solar, Carlos, eh?
2: No l'he agafada. De fet
1: Moreno,
2: soc tan absolutament gafe que he deixat les ulleres de sol al cotxe que les portava i he dit no les agafis perquè total no les necessitaràs. Pam, a ple sol aquí estem el Pau i jo gaudint d'una tarda de futbol.
1: Pensava el Carlos que el portaríem a l'ombra. Home, no. Aquí s'ha de patir de valent.
3: S'ha de suar aquí.
2: Va. Sí, possiblement sortirem com dos suecs a Tossa avui, saps? Però bé.
0: Ben centrats, no?, en el camp,
1: sí,
0: Pau.
1: Sí. No, però sí que és veritat que avui, sí? Aquí a Can Dragó, quan plou és una mica més problemàtic. Si no hi ha pluja, escolta, es pot treballar amb certes condicions.
0: En principi, si tot va bé, no li queden molts partits a Can Dragó a l'Europa.
1: No, perquè la temporada que ve...
0: Veurem quan
1: i en quina categoria, però l'Europa haurà de jugar al Nou Sardenya, perquè ho va anunciar l'Ajuntament de Barcelona ara fa un parell de setmanes. i instal·larà gespa natural també al Narcís Sala perquè el Sant Andreu jugui la temporada que ve a Primera Federació al seu estadi. Minut 12 de partit, la juga l'Europa en camp propi, Flere a la dreta cap al capità Capicano. Guillem, pressionat, decideix jugar amb Meixac, que també rebia la pressió de diversos futbolistes, ha decidit intentar una acció individual, li han fet falta, la juga ja Guillem enrere cap a Cano, de nou. Campeny, Escoruela, controlant, trepitja la pilota, de nou enrere cap al central, dorsal 5 de l'Europa, Arnau Campeny.
2: Sí, veiem, el Villarreal ve al final, si ve a ser una cosa molt similar.
1: Compte la pèrdua ara aquí a tres quarts de camp de l'Europa, la juga Bonafé a l'esquerra pel Villarreal, ja són dins de l'àrea, compta amb aquesta acció, apareix providencial, Adnan Gailán, sempre implicat en tasques defensives, més enllà de la seva producció ofensiva, que és indubtable, també s'implica molt a l'hora de defensar, ha estat aquí importantíssim per frenar aquesta acció d'atac de l'equip que entrena David Albelda.
2: Sí, deia que per mi aquest Villarreal B, al final, si el veus, o intenta ser una còpia fidedigna del primer equip, no? Amb aquest 4-4-2 inamovible, amb un bloc molt, molt compacte, línies molt juntes, difícil trobar jugades el que són passades interiors, el que són trobar el punt al peu, no? Trobar... És difícil per l'Europa i jo crec que, a més, aquest gol ha reforçat molt la idea del Villarreal, no? D'això, de ser un equip molt compacte, esperar l'errada i aprofitar la velocitat dels quatre jugadors de dalt que ja han demostrat en les tres primeres arrencades que són molt potents a l'espai.
1: Ara hi ha un servei de banda favorable del Villarreal B després d'una llarga possessió de l'equip groguet. Ha posat el peu càlid, pilota a banda, ja la juga l'equip d'Albelda al mig del camp. L'Europa tancat a camp propi, fent un passet endavant, liderat per el davanter Julián Maicas, també l'altre punta càlid. Encara en zona de construcció, el Villarreal aconsegueixen creuar ja a camp contrari. Compte l'acció per banda esquerra. Posava el cos Meixac, no se'n surt el cop d'esperó, és boníssim. Entraran dins l'àrea, la passada a l'espai, acaba posant Flere al cos providencial. Hi havia una segona jugada invalidada per fora de joc, però atenció perquè el Villarreal l'ha tornat a tenir, passada a l'esquena de la defensa. Surt Flere, que acaba aturant-la amb el cos, i després el rebuig que també l'ha tingut el Villarreal, invalidat perquè ha impactat en un futbolista de l'equip groguet i havia fora de joc, ja la juga a l'Europa.
3: Bona sortida aquí ràpida, Carlos, de Flere, que li ha tapat espais al davanter del Villarreal.
2: Sí, jo crec que Flere és un tipus de porter que destaca sobretot per això que has dit, no? Perquè és un porter molt ràpid, amb molts reflexes, que anticipa molt bé les situacions i tal. No és tant un porter de presència, d'alçada, de sortir molt bé per dalt, sinó és més un porter d'això, d'acció, de reduir espais, d'anticipar-se molt bé i de tenir aquest punt de velocitat que fa que pugui evitar aquesta jugada, que d'altra banda ha sigut una molt bona combinació del Villarreal B, un altre cop, buscant aquesta última passada, atacant l'esquena de la línia defensiva de l'Europa i trobant aquest intent de rematada.
1: Guillem, enrere cap a Cano, pilota per l'Europa, que ve de guanyar el camp de l'Alcorcón. Victòria importantíssima per continuar en aquestes posicions de play-off, ara que tothom suma. Aquesta jornada ja han guanyat Cartagena i Algeciras, per tant, des de baix, empenyent també l'Europa, que té marge d'error, reduït, no, el següent. I
3: realment... Compte aquest nàstic a Europa de la setmana que ve.
1: Sí, sí.
3: Mare meva.
1: Susto o muerte, que diuen, no? La juga a l'Europa per l'esquerra, veurem si pot arribar aquí l'opció d'atac. Res, pilota pel porter del Villarreal. Sí, setmana que ve, jornada unificada a les 9 del vespre al nou estadi Nàstic Europa. A la mateixa hora, Sabadell Antequera, també molt pendents del Sabadell, que avui amb l'empat de l'Aldenc doncs té opcions realistes de descens directe, encara falta dues jornades. Però sí, Primera Federació mai de cep.
3: El Giro d'Itàlia finalment han agafat a 400 metres de l'arribada els tres escapats, que recordo eren Tonello Tarozzi i Diego Sevilla, i ha guanyat a l'esprint el francès Paul Magné per davant de Jonathan Milan i Dylan Groenewegen. El Maglia Rosa continua sent per l'uruguaià Guillermo Silva.
1: L'ha tornat a... Perdona, l'havia tornat a tenir el Villarreal, deies, perdona.
0: No, no, perdona, la segona victòria ja d'etapa, la Banyer, de les 3 de Bulgària, dues se les han portat ell. Ha salvat Flere, Pau.
1: Sí, sí, sí, havia tingut aquí una, un 1 contra 1 el Villarreal, després el rebuig una altra vegada el conjunt groguet que ha marxat fora aquesta pilota, però de nou Flere, providencial, privant-li el segon gol al Villarreal, està patint l'Europa a Can Dragó.
2: Sí, és que l'Europa, més enllà de la centrada que ha connectat vaques de cap i que no ha anat a porteria, li està costant, sobretot, li està costant filar joc, no? Trobar aquestes situacions que el portin a tres quarts i generar situacions de centrada o de finalització. I en canvi, veiem que el Villarreal ve sense generar grans accions combinatives, però sí sent molt vertical i molt directa, ha aconseguit ja, a part del gol, tenir dues arribades molt, molt clares que no s'han traduït en el 0-2 gràcies a Flere.
1: La jugava a l'Europa, que davant la bona pressió del Villarreal acaba perdent aquesta pilota, surt per línia de banda a la zona de lateral, nosaltres ubicats a la zona de tribuna, que toca Meridiana. La juga ja el Villarreal, un dels millors visitants de la categoria. Avui és l'equip que rep l'Europa, Can Dragó, compta l'acció d'atac, rep Bonafé dins de l'àrea, de nou Flere, afortunadament aquest xut anava molt centrat, però era una posició franca per llançar. L'ha tingut claríssim el Villarreal, aquí l'extrem groguet no defineix bé, però déu-n'hi-do la que ha tingut de nou el Villarreal.
2: Fixa-t'hi, Pau, que estan sent gairebé el mateix tipus d'acció cada vegada, no? El trobar una passada intermitja per una descàrrega de cara.
1: Mira la passada a l'espai cap a Càlid, no hi podrà arribar perquè apareix a Eneco Providencial enviant la pilota a corna. Serà servei de cantonada el primer del partit favorable a l'equip de Dai Benítez a l'esquerra de l'atac europeista.
2: Deia que el tipus d'accions que està fent el Villarreal B al final són molt calcades, no són els mateixos protagonistes cada vegada, però sí que és buscar una passada intermitja, una descàrrega i de seguida atacar l'espai. Ara en aquest cas ha estat Bonafé el que ha atacat molt bé l'espai i ha tingut l'opció de definir, i un altre cop Flere amb gran encert ha pogut aturar.
1: A veure el corna, i anirà Roger Scoruela amb cama esquerra. La penjarà dins l'àrea, aquesta pilota, al punt de penal, la rematada

0: Williams, lesió, diria que muscular.
1: Fa pinta, sí.
0: Fa una centrada i nota una molèstia, de seguida ha demanat el canvi. Clar, tampoc sé si arran de la pubàlgia se li pot... pot haver notat un dolor en aquesta zona. Això ja haurem d'esperar a saber-ho, si és un problema relacionat amb aquesta lesió que l'ha acompanyat durant mesos i de la cara semblava ara que estava recuperat, o si és un problema muscular que no hi té absolutament res a veure. Substituït entre el seu germà Iñaki, Atlètic Club 0, València 0, 37 de la primera part.
2: La segona continua guanyant el Racing 0-1 i continua perdent el Nàstic 1-0 al camp del Tarazona, al minut 23 pràcticament de la primera meitat. També perd l'Europa 0-1 i encara gràcies contra el Villarreal B, el 21 també de la primera. Pau.
3: Sí, perquè n'ha tingut més d'una i clara el Villarreal. De moment, Flere sostenint sota pals el seu equip. Futbolista que es va perdre alguns partits durant aquesta segona meitat de la temporada per problemes físics. L'Europa Adai ja pot comptar amb ell pel que veiem en plenes garanties. Per tant, també és una bona notícia pel conjunt escapulat. La juga el Villarreal a camp propi, ara l'Europa esperant al seu camp, animant els escapulats, intentant empènyer el seu equip, que li està costant en aquest inici de partit. El 21 i mig perdent per la mínima per culpa del gol d'Albert García. Aquesta pilota llarga ha acabat a les mans de Juan Flere, que ja la baixa a terra, la juga cap a Campeny. De central a central, enrere cap a Flere. Pujant la pilota Campeny. Obrint a la banda esquerra, allà a l'espera, Escoruela. S'associa bé a Òscar Vaques, que pot marxar per conducció, per potència, per cames llargues. Feia la conducció per l'esquerra. Entreu un corna, aplaudeix Candragó. De nou hi anirà Roger Escoruela amb l'esquerra.
4: Sí, en aquestes accions esperem que l'Europa en alguna d'aquestes accions pugui igualar el marcador, perquè jo crec que és un dels seus punts forts. Ho ha estat tot l'any, aquesta capacitat a la pilota aturada, tant en l'execució com en el disseny, com en la finalització. Jo crec que els hi ha donat molts punts al llarg de l'any.
3: A veure, és Coruela donant indicacions als seus futbolistes, als seus companys. La penjarà al lateral esquerre europeista. Aquesta pilota dins de l'àrea s'alçava la defensa grogueta, sense perill, en rebutjar l'esfèrica, la recull Meixac al mig del camp, assegurant enrere la possessió cap a Juan Flere, sempre amb aquest punt de suspens. Flere, davant la pressió dels rivals, no li agrada jugar abans d'hora, sempre apurant una mica amb aquest ja està bé, una mica d'espectacle. Servei de banda pel Villarreal, aquest partit en què l'Europa li està costant generar oportunitats de cara a gol.
2: S'acaben els partits de la Premier, de les 3, Molló.
0: Sí, exacte, ho fa amb empat el partit de l'Aston Villa, Burnley 2, Aston Villa 2, i ara també confirmem els altres marcadors dels partits que han començat a les 3, Crystal Palace 2, Everton 2, i Nottingham Forest 1, Newcastle 1. Per tant, 3 empats que deixen l'Aston Villa 5è, 4 punts de marge sobre el 6è en posició Champions, l'equip d'Emery. Queden 6 en joc, per tant, ho té molt ben encarat. L'Everton amb 49 punts de Z, però 4 d'Europa i també 6 en joc. Encara té opcions matemàtiques. I per baix, el Crystal Palace 44 i el Nottingham Forest 43 estarien pràcticament salvats, a no ser que el West Ham guanyi l'Arsenal. És que aquest West Ham-Arsenal és decisiu per tot, perquè el West Ham, si guanya, se situa en 39, surt del descens i entraria el Tottenham, que demà rep el Leeds, però és que, clar, quedarien el Leeds precisament a 4 punts del descens, i el Nottingham Forest i el Crystal Palace tampoc estarien encara salvats. O sigui que aquest partit ho marca tot, tant per dalt com per baix.
2: Mira, a veure, calendari d'Aston Villa i de Bournemouth en aquesta lluita per la Champions. L'Aston Villa rep el Liverpool i va al camp del City en les dues jornades que li queden, i pel mig té la final de l'Europa League contra el Friburg, i el Bournemouth rep el City i va al camp del Nottingham Forest a les dues jornades que té encara per jugar l'equip d'Iraola. A Can Dragó, 0-1. Perd l'Europa al 25, ja gairebé d'aquesta primera part. Pau.
3: I compta la pèrdua aquí d'Escoruela, que venia precedida d'una recuperació. La centrada des de la dreta, posa el cap Arnau Campeny, portava perill aquesta acció de l'equip del Belda, que va salvant el corna Meixac. A més, Volia rebutjar la pilota, impacta l'esfèrica en les cames.

0: De Budesca, servei de porteria per Flere. De nou, Carlos, amb aquesta acció, jugant a la dreta, vaja, la que veuen un futbolista alliberat o a l'espai, ho tenen claríssim, eh?
1: Sí, jo crec que ells... Ja de per si el Villarreal és un equip que juga això, no? És molt d'atraure per atacar de seguida a la profunditat i poder generar perill, sobretot perquè al final... pràcticament col·loca quatre futbolistes en posició ofensiva, els dos davanters, però els dos extrems també es col·loquen en una alçada molt, molt, molt alta, no? Llavors, crec que això ells ja ho tenen de base, però avui, a més, per la situació que, en la que els planteja l'Europa la pressió, encara ho estan potenciant més, perquè al final l'Europa moltes vegades està saltant lateral contra lateral i aquí, al final, s'habiliten espais que tant els dos davanters, Hugo López i Albert García, com Bonafé i Gaitán, els estan sabent trobar amb certa facilitat i d'aquí han vingut les 4 o 5 opcions clares que ha tingut el Villarreal. Bé.
2: A veure si haurà de fer un canvi abans d'hora a l'Europa.
0: Sí, perquè han hagut d'atendre Àlex Cano, aprofiten els seus companys per rebre indicacions d'Alberto González per veure aigua, també els del Villarreal. De moment, Àlex Cano, que acompanyat pel fisioterapeuta i pel metge, abandonarà el terreny de joc. Provisionalment, no hi ha cap futbolista de l'Europa escalfant, per tant, pot caminar.
2: Un temps mort, Carlos, sí. Perquè l'equip s'està veient molt superat i ha dit, a veure si a la banda amb alguna instrucció arreglem una mica com estem jugant.
1: Jo no descartaria que fos aquesta opció, Xavi, perquè jo crec que al final necessitaven una aturada i un reset per intentar donar-li la volta amb això. Però sí que és veritat que és més habitual que això ho faci el porter. Sí.
0: No, però mira, es prepara a Esgró. Marcel Esgró, que no l'havíem vist, ara el veiem sortir de la banqueta, ja preparat.
2: Doncs així... Doncs,
0: sí, sí, hauran de forçar el canvi, tot i que Àlex Cano sembla que té la intenció, com a mínim, de tornar al terreny de joc per no deixar el seu equip en 10 mentre es prepara Esgró, s'està posant les canyelleres, està rebent les indicacions i, vaja, tot apunta que serà el primer canvi, marxarà Àlex Cano, entrarà Marcel Esgró.
2: Canvi obligat, Capi Cano lesionat, feia pinta que muscularment en aquesta primera part. Arriba un moment, Tomàs de Terrassa, el teu nou concessionari oficial al carrer Colom 390, i trobaràs tota la gamma de vehicles nous d'ocasió i sobretot el millor servei de taller oficial amb la garantia total de Mazda. Aprofita ara la seva promoció especial, un 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment si reserves cita abans del 31 de maig. Ves a Movento Mazda Terrassa, t'hi esperen. Canvi o no canvi, Pau?
0: De moment escalfa. És que hem vist Esgró directament a la posició, diguem-ne, per entrar al terreny de joc, però després jo crec que el White... Com a mínim esperem-nos una estona perquè, clar, és que venia directament de la banqueta sense escalfar, també era un risc per l'altra central que entraria ara. Ara ho explicarem perquè la juga a l'Europa a la centrada des de la dreta, la recull a la frontal Mike, es provava la voleia, aquesta pilota encara és viva, l'acaba traient el Villarreal, la recull més xac, a veure Maicas, compta l'acció al contracop, que és un 1 contra 1 per Hugo. Hugo López davant de Flere, continua la passada de la mort, apareix Arnau Campeny llançant-se a terra. Era un 1 contra 1 davant de Flere. Veu era Hugo López, veu com Gaitán estava completament sol per rematar porteria buida. S'ha llançat amb tot el terra. Arnau Campeny es queixa de dolor a Gaitán en aquesta caiguda, en aquesta pugna amb Campeny. Veurem si demanen revisió, perquè de moment continua estès a terra el futbolista del Villarreal.
1: La sensació que em dona és que Albert García està dient que no demanin. No sé si...
0: Sí, sí, efectivament, fa aquest gest que no.
1: Que no el demanin.
2: No. Molt ràpid aquí, Campeny.
1: Sí, pues el Vella el demana.
2: Oh, carai. A veure, ara aquesta revisió que és una mica més propera...
3: No,
2: sembla que toca pilota, no? Que arrossega pilota, vaja. Ho sembla, com a mínim, veurem. Sí. Si acaba ratificant la consulta a la pantalla en aquest lateral de Can Dragó. Arrencava, sí que em sembla, de camp propi el jugador, per tant, en posició correcta. Per tant, aquí sí que no hi ha res a dir.
0: Sí que em sembla estrany que des del terreny de joc et diguin a tu com a entrenador que no el demanis i tu no facis cas al teu propi jugador i demanis la revisió. És una cosa... És poc habitual.
1: Almenys és el que ens ha semblat des d'aquí. Era molt clar que Albert García li feia que no a la banqueta, com dient no. El que jo he entès és que els diria que no ho demanessin.
0: També podria ser de no entreu a atendre'l, per exemple.
1: Sí.
0: Clar,
1: jo dic, el que m'ha semblat. I el que sembla clar és que entre Marcel Esgro per Cano, perquè a més aquest, jo crec que aquesta última carrera Cano, haver de recórrer pràcticament 50 metres a tota velocitat, jo crec que, no, que la, si tenia alguna petita molèstia l'ha acabat de fer-li mal.
0: Sí, sí, està preparat per abandonar el terreny de joc el capità, mentre Olatz Rivera Almedo s'ho està mirant al monitor, acompanyada del quart àrbitre, que és Sergio Carrero.
2: També és la repetició que ens ofereixen, sí. No es veu la pilota. La bé. Pilota queda absolutament amagada, vull dir, necessitaríem una repetició des d'un altre angle per veure aquesta? Realment aquesta, potser és una mica millor.
4: Però, jo em reafirmo que toca la pilota el jugador de l'Europa. És que fixa't que ni, jo crec que el jugador de Villarreal ni protesta.
2: No, no, amb les imatges que tenim és impossible que canviï la decisió que ha pres el terreny de joc.
4: Impossible.
0: A veure, Olat Rivera continua dubtant, dialogant amb el quart àrbitre, intercanviant impressions. Sembla que el veredicte s'acosta, xiula Can Dragó, que s'impacienta. A veure, Olat Rivera, no hi ha res, no hi ha res, efectivament. Doncs el Belda, que ja ha perdut una revisió, un challenge, després d'aquesta acció que no era punible segons l'àrbitre, i es produirà el primer canvi a l'Europa. Marxa per problemes físics el capità Àlex Cano, el substitueix un altre central com és Marcel Esgro.
2: Un canvi obligat per lesió abans del descans. Se'n va Capi Cano, entra Esgro a l'Europa. Perd el Nàstic encara, Bulló, a Tarazona.
5: Sí, el 33 de la primera part. Tarazona 1, Nàstic de Tarragona 0.
2: Si voleu, podeu iniciar un debat d'elèctric o gasolina, híbrid o híbrid endollable. Si teniu pensat canviar de cotxe, vinga, a Expocació Girona us resoldran tots aquests dubtes. Expocació Girona, més de 100.000 vehicles, més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva. I també hi haurà furgonetes i autocaravanes. Ah. Per més informació, expoocasió.cat.
1: Segur que totes amb aire condicionat, eh?
2: Segur, home, avui dia...
0: Però escolta, aquí passa airet, eh? Si ho dius per això.
2: El Jan Molló, que en té, però baixa la finestreta per no gastar-lo.
5: Per favor.
0: A veure, que hi havia un corna pel Villarreal, rep a la frontal, Bonafé, el xut és de lluny. L'esperava, el segon pal era Sierra i havia fora de joc, efectivament, com avançava Carlos Martínez, que ho està passant malament pel sol, però té una visió privilegiada aquí per veure si és fora de joc o no.
1: Sí, això sí, sí, la visió del fora de joc la tenim claríssima.
5: Descans a primera, Sant Mamés sense gols, Atlètic Club 0, València 0. Ha fallat un penal al València, l'ha fallat Gaià i s'ha lesionat, recordo, Nico Williams, a un mes per començar el Mundial. Ara amb la moviola he tornat a mirar el moment en què s'ha estirat al terra i m'atreviria a dir que és cuixa esquerra i que no té res a veure amb la famosa pubàlgia.
0: La jugava per l'esquerra, Escoruel aconsegueix connectar amb el que ara porta el braçalet, Arnau Campeny. Ha arribat tard aquí al central, ha comès falta a l'àrea del Villarreal. No dubten a assenyalar-la Olatz Rivera, pilota pel conjunt groguet. 33 de la primera, Europa 0, Villarreal B1. Hi haurà d'haver afegit perquè hi ha hagut, vaja, hi ha hagut el gol que s'hi han recreat també el amb aquesta també, no? Jugada de, efectivament, aquesta revisió del Belda.
1: I sí, el canvi de Cano.
2: Tindrem un afegit generós ja a la primera part. Perquè hem començat tard i afegit generós. Un clàssic del Nou Sardenya, partits llargs.
0: Acabarà abans a Tarragona.
2: I a Can Dragó també, Nou Sardenya i a Can Dragó.
0: A veure... Maikas juga al mig del camp cap a Adnan, anava molt sol, volia fer la guerra pel seu compte, acaba perdent aquesta pilota. No hi ha manera que l'Europa tingui una mica de control o que tingui el perdet cap a on ell vol. Estem no. tenint...
1: Li està costant tenir control, sí. li està costant sobretot generar joc, trobar situacions on arribi amb certa comoditat a tres quarts de camp i poder generar accions de perill. Crec... Veig ara Jordi Cano, que s'ha quedat com en la punta d'atac. No sé si és un canvi puntual amb Maïcas, però crec que no li aniria malament potser a l'Europa apostar per dos puntes de manera més clara i intentar atacar més a l'espai, no?
0: A veure la recuperació d'Òscar Vaques en la sortida de pilota del Villarreal, obligat a jugar en llarg aquí al conjunt groguet. regalant-la a Arnau Campeny, que servirà de banda. Sí que fa l'efecte que en aquests moments Maicas i Jordi Cano són els dos jugadors ubicats a la posició de davanter centre, i Càlid ha passat a la dreta. L'entrega no ha estat bona, l'ha regalat Meixac al Villarreal. Compte, que han superat a Flere. Aquesta acció és el segon. Oh. El segon del Villarreal. El gol de Gaitán. Una jugada on aparentment no hi havia perill, s'equivoca Meixac en l'entrega, l'acaba regalant a Gaitán, que ha superat a Flere, ha intentat trobar la millor posició per rematar, finalment ha acabat introduint la pilota al fons de la xarxa. No hi ha pogut fer res aquí Meixac, ja després sota pals, totalment batut, al 35 i mig de partit. Europa 0, Villarreal B2.
2: Quin regal, sí. Carlos, mare meva.
1: Sí, jo crec que és evident, no calen gaires comentaris per explicar el gol, perquè és una errada molt evident de Meixac, on regala la pilota al rival, i aquesta vegada Gaitán ha tingut la tranquil·litat que potser li ha faltat abans a Bonafé o a Hugo López per tal de poder finalitzar l'acció. A veure, no, o sigui, ens fa mal perquè és un equip català i evidentment ens agradaria que estigués guanyant, però la realitat del que estem veient avui és que el Villarreal B s'està mostrant molt superior a l'Europa.
2: Sí, un error no forçat, perquè a més és que no, és d'aquestes passades que es veia que l'enganxa d'esquena a la porteria rival, però és que no té ningú que el pressioni, vull dir, està absolutament sol.
1: Sí, no, o sigui, està absolutament sol, no té pressió. Jo crec que ell no rep informació del company que li dona la pilota, intueix per algun motiu que està pressionat i en l'intent de jugar ràpid s'equivoca i acaba regalant la pilota al jugador del Villarreal B, que al final ho fa molt bé i acaba finalitzant l'acció.
0: És una errada.
1: Però ja dic, més enllà d'aquesta acció puntual o d'aquesta errada puntual, jo crec que tots convindrem que el Villarreal B està sent netament superior en aquesta primera part, i que si algun equip ha generat opcions de gol i ha volgut mostrar-se incisiu i agressiu en accions d'atac, ha sigut el Villarreal B. I llavors crec que el 0-2 no em sembla un resultat exagerat pel que estem veient.
2: No. Haurem de repetir la primera volta, però al revés, el Pescanem, Pau. Recordem guanyava 0-3 l'Europa, va acabar empatant a 3 al partit de la primera volta. Avui anem camí d'haver-ho de repetir, però a l'inversa.
0: Anem a guanyar 0-3 al minut 60 l'Europa. A la primera volta va acabar empatant amb un gol al final, i a més, al 94 o al 95 hi ha una falta que van revisar si era penal o no favorable al Villarreal B. Finalment, afortunadament, la van concedir fora, però també era un llançament de falta claríssim que podria haver estat el 4-3, o sigui, hauria estat una autèntica debacle, però sí que és veritat que van ser 60 minuts espectaculars de l'Europa a la Ciutat Esportiva de Villarreal.
5: Sí, el Villarreal, que a més fa la sensació d'aquell equip que arriba des del darrere i que en el play-off farà mal, perquè porta 16 punts sumats, si contem els d'avui, que de moment els contem, però esperem que no ho siguin, dels últims 18, però vaja, que ve llançat amb 4 victòries i un empat, de moment, fins a arribar aquí.
0: Està fent una gran segona volta l'equip de David Albelda. Seria la vuitena jornada sense perdre, amb números boníssims que doncs li permeten, vaja, guanyant avui, consolidant-se i pràcticament assegurant-se en la quarta plaça.
1: Però és que habitualment en els equips filials el que hauria de passar és això, a no ser que a la segona volta tinguis una davallada perquè resulta que el primer equip et treu 4 o 5 jugadors setmanalment, però si tu més o menys pots mantenir una plantilla més o menys estable i treballar amb aquests 15-16 jugadors de manera estable, amb el nivell que tenen aquests jugadors, el que és habitual és que en les segones voltes aquests equips millorin i agafin aquesta velocitat de creuer que es fa difícil per la resta.
0: Hi ha hagut una targeta groga a la primera del partit, diria que ha estat per Pascual, Pablo Pascual del Villarreal. Han fet una falta a tres quarts de camp que aprofitarà l'Europa per penjar-la dins de l'àrea i anirà Adnan.
5: Groga clara, la tele li marca Budesca. Dorsal 2.
0: Val. La penjarà Adnan directament al segon pal. Es fa una embolica aquí al porter. La pilota és viva encara, que va rematant aquí. L'Europa marxa fora, però vaja, aquí el porter bada perquè és una pilota dividida, surt amb tot. Rubén Gómez s'equivoca, no pot rebutjar l'esfèrica i després acabant com bonament pot aquí la jugada de l'Europa.
1: Sí, jo crec que el porter surt de manera bastant matussera i és veritat que és un porter, Rubén Gómez, que no destaca tampoc en el joc aeri, és un porter que és més bé baixet, que no destaca en aquestes situacions de joc aeri i fa que en aquest tipus de faltes laterals, corners i de més, ell normalment no surt, i ara en aquesta que ha volgut sortir, doncs no.
0: A veure, que ataca de nou el Villarreal, la repa a dins de l'àrea, bona fe, encara és viva aquesta acció, Flere de nou, Flere salvant l'Europa altra vegada i torna el conjunt groguet a la frontal, el xut que provava en aquesta acció Eneko, acaba espetegant la pilota en el cos d'un futbolista de l'Europa, però l'han tornat a tenir amb quina facilitat que arriben a l'àrea en aquesta jornada 35 de Primera Federació. La centrada de Budesca per la dreta, pilota morta dins de l'àrea, veurem si pot arribar Campeny, se l'endú amb pentes i rodolons, acaba caient a terra, rep una falta quan intentava treure la pilota. Pot respirar l'Europa, però de nou atacant el Villarreal.
1: Sí, de nou una altra bona arribada, ara atacant Dani Budesca per fora l'espai, i la centrada, és veritat que la centrada no ha estat de molt bona qualitat, aquesta centrada ha d'anar més entre la línia defensiva i el porter rival per intentar fer mal i que el davanter es pugui anticipar, perquè si no és una pilota que és fàcil de defensar pels centrals, però sí, una altra vegada on troben l'espai i troben aquesta capacitat per atacar la profunditat. Sembla que mou la banqueta a l'Europa perquè gaire, bueno, té 5 jugadors escalfant ara mateix.
0: Sí, hi ha diversos futbolistes que s'entén ja de cara a la segona meitat, però veiem Caravaca, veiem Jai, Josu també, per tant, vaja, Adai, que segur que ja està maquinant possibles substitucions de cara al segon temps. De moment, 3 minuts i mig per arribar al 45. Ho provava per l'esquerra amb una passada llarga Escoruela cap a Maicas, l'ha recuperat el Villarreal, que ara envia una pilotada llarga, veurem qui la guanya. De moment és Albert García, que la baixa amb el pit cap a Hugo, la mitja volta de Hugo, jugant a la dreta cap a Budés, que rep al mig del camp Cheik, enrere cap a Rubén, cantant Candragó, animant el seu equip malgrat el 0-1, el 0-2, volíem dir. De fet, l'Europa ha començat perdent al minut i mig i fa uns minuts ha encaixat el segon amb una errada impròpia de Meixac, un futbolista que conviu amb el risc, és aquest perfil de jugador, segur que Dai li demana això, però també pot tenir aquestes conseqüències. Quan jugues amb foc, a vegades et pots cremar. Això és el que li ha passat al migcampista gabonès de l'Europa. Campeny a l'esquerra, baixa a rebre Adnan, ajudant en construcció aquí el de Rocafonda, obligat a jugar enrere de nou cap a el capital terreny de joc Campeny. La rep Meixaques, gira bé. Ara Vaques. Possessió llarga de l'equip de Dai Benítez. Puntada llarga de Campeny buscant la posició de Càlid. Salta el futbolista ex del Paralada. Acaba rebent a la dreta Jordi Cano. Pot fer l'acció individual. S'atreveix amb la centrada. Havia sortit aquesta pilota per línia de fons just abans que l'esfèrica sortís de la bota dreta de Cano. Servirà de porteria Rubén. 2 minuts per arribar al 45. Perdent l'Europa, Can Dragó, Europa 0, Villarreal B2.
5: Passa que veiem Nico Williams quan xiulava el descans de la veta, anant-se'n cap al túnel de vestidors i força coix, amb sí. Gel a la cuixa.
4: Part posterior de la cuixa esquerra, sí. Sí, sí.
5: Ara la imatge del descans té un punt més de preocupació que no pas la que ha deixat quan se n'anava, que també se n'anava renegant i sí. Se li ha llegit com puede ser o no puede ser, que anava dient Nico Williams quan anava cap a la banqueta, evidentment conscient que el Mundial és a prop i que està tenint una temporada molt complicada a nivell físic.
4: Sí, sí. Ara mateix, com diria aquell, els punyals que tenia per banda la selecció espanyola a l'Eurocopa, Lamine Yamal i Nico Williams, en, podríem dir, perill. D'entrada, pels primers dos partits, segur.
0: A veure, la conducció de Vaques, que es plantarà dins l'àrea, continua. Vaques anava tot sol, acaba arribant a la frontal, rebutjant la defensa del Villarreal. S'havia atrevit amb una conducció llarguíssima a Òscar Vaques. Després li han parat els peus quan es dignava a intentar trepitjar l'àrea. Torna a ser pilota per l'Europa, ara però a camp propi.
2: Quant de fàgit, Molló, va.
4: Hosti, direm 5 minuts, va.
0: 20 segons per saber-ho, per veure el cartell de Sergio Carrero, el quart àrbitre del partit avui. És Gro, a la dreta, cap a Rau Campeny. La mitja volta, no ho ha vist clar, de progressar per la dreta, la dona cap a Esgró. Elegància i tranquil·litat a l'eix de la defensa. Adnan, pilotada llarga per Escoruela. S'anticipa aquí la defensa grogueta, servei de banda.
1: 6 minuts.
0: Són els... Perdona.
2: No, deia els mateixos que el camp del Tarazona. Sí. El Tarazona 1, Nàstic 0, que tenim el 47, i ara feia el gest del rellotge a Pablo Alfaro cap a l'àrbitre de dir que estan perdent temps, aquesta gent.
0: Doncs ja hi pot pujar de peus, que això anirà passant, lògicament.
5: Sí, de moment dues rematades del Tarazona, una i el gol, i tres del Nàstic cap entre pals. Estem veient poc els porters, la possessió equilibrada, 51-49 pels locals.
0: Aquest servei de banda l'ha acabat rebutjant la defensa grogueta, la recull Campeny cap a Meixac, cobrint a la dreta. Encara és viva aquesta acció d'atac de l'Europa. Bona paret aquí entre Tànig i Meixac. La centrada que posava amb la dreta impacta en la panxa d'un futbolista del Villarreal. Servei de banda ràpidament de l'Europa. Meixac, abans que aquesta pilota marxi per línia a fons, prova l'acció individual al migcampista europeista. La centrada al punt de penal. Acaba rebutjant la defensa del Belda. Pilota de nou per l'Europa, que ho tornarà a provar. És Adnan, a la dreta, fent acció individual. Marxa, finalment, del seu defensor. La posa cap a Jordi Cano. El canvi d'orientació venia d'un rebuig. Aquesta pilota l'acaba caçant a l'esquerra. Maikas, pràcticament a la posició de corna. La centrada del davanter de Masquefa, cap a ningú, el segon pal. El rebuig del Villarreal no és bo, perquè la rep Adnan a la frontal. La dona a la dreta cap a Guillem. Pot ser bona aquesta acció el futbolista de l'Europa, a la dreta per Meixac, cobert com un extrem. A la frontal hi ha Adnan, buscant posició de xut, no la troba. Jugant enrere, retrocedint cap a Campeny. La demana Jordi Cano. Continua Canito per la dreta. Es volia fer un defensor, la centrada no ha estat bona. Encara és viva aquesta acció per la dreta. Pilotada llarga de Cheik perquè corri a Gaitán. El duel aquí amb Escoruela. No et facis un embolic, Roger, no et facis un embolic. Acaba protegint la pilota. És Flere qui l'acaba capturant. Sense perill, jugant ràpidament a la dreta cap a Campeny. Aquest es disposa a fer un canvi d'orientació cap a Maikas. Veurem si ho pot, la pot controlar o aconsegueix. Enrere cap a Canito. Meixac en zona de carril central. Jugant enrere, Esgró, a l'esquerra hi ha Escoruela. 2.5 per sobre del 45, se n'han afegit 6, la penja Escoruela dins de l'àrea, la rematada que marxa fora de Julián Maikas. És corna, una altra vegada a esquerra de l'atac europeista, i anirà un especialista com és Roger Escoruela. Vinga, va, a sí, la pilota aturada.
5: Sembla el millor moment del partit de l'Europa.
1: Doncs no, ara canvien. Ha sigut tot Escoruela, però ara és Adnan.
0: Doncs mira, variaran aquí el llançador. Els futbolistes de Dai Benítez, la posarà Adnan Gailán. Amb la cama dreta, marca jugada d'estratègia, la penja el de Rocafonda, no ha estat bona, molt curt el primer pal, fàcil per rebutjar-la. Veurem si la pot caçar Meixac, protegint aquesta pilota. Com a mínim serà servei de banda favorable a l'Europa, que conserva la possessió, i Adnan, que ja fa el llançament cap a Maikas, atacant per la banda esquerra l'Europa. No ho ha vist clar, Maikas, jugant enrere cap a Campeny. Ara l'Europa tancant el seu rival, sotmetent-lo en aquests últims minuts de la primera part. Guillem, la centrada, massa curta. Amb el cap aquí, la defensa grogueta. Volen sortir el contracop, replegant bé, però l'Europa, que evidentment sap que un 0-3 seria letal, per tant, ha obligat a l'equip contrari a retrocedir, a jugar enrere cap a la seva zona de construcció.
5: Tenim jugant al Madrid femení de futbol, tenim derbi, de fet, a la Lliga Femenina, 22 de la primera part, el Madrid 0, l'Atlètic de Madrid 0, l'Atlético ja no pot entrar a la Champions i el Madrid només juga al segon lloc, però té la Champions assegurada, juga al segon lloc amb la Real Societat. I tenim jugant al Madrid de bàsquet, Madrid 28, Breogán 19, a 8 minuts per arribar al descans a la Lliga CB.
2: I el millor servei de taller postvenda és a Volkswagen, a Sarsa, sí. Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen, una furgoneta Volkswagen, doncs no ho dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic.
0: A veure, Can Dragó, bona passada d'Andan cap a Jordi Cano. Té opció de xut, corna! Vinga, va, que l'Europa en som al primer gol. Veurem si té temps abans que l'àrbitre enviï els futbolistes a vestidors. Però bona oportunitat aquí de Jordi Cano després d'una gran assistència d'Adnan. Corna ara a la dreta de l'atac. Amb Jordi Cano i amb Escoruela. La penjaran dins l'àrea o jugaran en curt perquè volta per allà el protagonista de la jugada, Jordi Cano. Serà Escoruela que la penjarà amb cama esquerra, a l'esquerra de la porteria de Rubén. Posa una mica de pau l'àrbitre del partit, 5 per sobre del 45.
1: Sí, sí, seria un moment clau ara,
0: A punt d'arribar al descans. Vinga, va. La penjarà Escoruela. Bona oportunitat per retallar distàncies abans de la mitja part. I va Roger Escoruela amb l'esquerra molt tancada. Aquesta centrada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quin golaç, Roger! Quin golaç! Quin golaç! Olímpic! Olímpic! Olímpic! El gol de Roger Escoruela! El gol de Roger Escoruela! Centrada tancadíssima! Tancadíssima! Tan tancada que la pilota ha anat cap dins. No l'ha vist passar la defensa. Tampoc el porter groguet. Retalla distàncies al límit del descans l'Europa. Quin golaç, Roger! Marca Escoruela! 51 de la primera, 6 per sobre del 45. Europa 1, Villarreal B2.
2: Aquests no se'n veuen gaires, Carlos, al llarg d'una temporada.
1: No se'n veuen gaires i bueno, crec que el copeig és absolutament meravellós, perquè a més no és d'aquelles que entra com allò plorant, no? A primer, no, és una rosca brutal que entra a segon pal. És veritat que nosaltres des de la posició que estem, jo no sé puc veure si hi ha faltes, si hi ha bloquejos, si hi ha res, perquè des de la posició on estem no ho podem veure. Veiem que el porter del Villarreal B protesta molt, la sensació de que l'han bloquejat en la sortida, res. Però crec que tampoc hi hagués arribat en aquesta pilota.
0: Validen el gol i aquests són els aplaudiments de Can Dragó, connectat amb l'equip.
1: I com dèiem, moment clau, Si aquest retallar distàncies després d'una primera part, diríem, i per què no dir-ho, dolenta de l'Europa, el poder anar només en un gol de desavantatge, crec que bueno, ens dona molta vida per la segona part.
0: Doncs acaba la primera meitat a Can Dragó, el Villarreal B, que ha provat un xut directe des de mig camp després de servir arran de l'1-2. Retalla distàncies l'Europa abans del descans, que marxa vestidors, marxa descansar amb l'embranzida d'aquest golaç, un dels gols de la temporada de l'Europa. Ha marcat Roger Escoruela, marxem al descans a Can Dragó. Europa 1, tot està perfecte, tot és possible. Europa 1, Villarreal B2.
2: És dels gols olímpics més perfectes que recordo, sí, perquè sí. Realment hi ha un jugador del Villarreal, crec que és Tidiane Thiam, que està enganxat al pal... per on entra la pilota, que no és un jugador baixet, precisament, i és que el supera per alt, també. Entra gairebé a l'escaire la pilota, amb una centrada magnífica, un gol magnífic olímpic d'Escoruela, que li dona vida a l'Europa, a més, gol importantíssim, 1-2 al descans en una primera part, on fins al minut 40 diríem que el Villarreal B ha estat l'amo i senyor del partit. A veure si aquest gol anima l'Europa, canvien coses al descans i és capaç de, per què no, capgirar el marcador. 1-2 perdent l'equip de Dai Benítez, que avui s'ho mira des de la graderia per acumulació de targetes. Ara tornem cap a Can Dragó amb el Pau Bonastre i amb el Carlos Martínez. També descansen el partit del Nàstic.
5: En derrota dels de Pablo Alfaro, recordo, Tarazona 1, Nàstic de Tarragona 0, gol encaixat als primers minuts i poca cosa més, ni d'uns ni dels altres. Ha de millorar el Nàstic a la segona part, si vol puntuar.
2: Ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Què ens expliques?
6: Doncs tornem a l'aeroport del Prat perquè acaba d'aterrar l'avió que porta l'activista de la flotilla, Saïf Aboukeshek, palestí, resident a Catalunya, retingut a Israel durant 10 dies i que també hauria patit tortures durant la seva detenció. Última hora, Jordi Claret.
7: Sí, aquest vol ha sortit amb gairebé 50 minuts de retard de Madrid, on Aboukeshek ha fet escala venint des d'Atenes. Expectació aquí a la porta d'arribades de la terminal 1 de l'aeroport del Prat, on s'hi han aplegat, de fet, desenes de persones amb banderes palestines per rebre en Saïf, molts dels quals són amics o companys activistes. Aboukeshek ha estat 10 dies retingut per Israel, que l'acusava de tenir vincles terroristes amb Hamas. Se l'han quedat en custòdia, juntament amb l'activista brasiler Thiago Ávila, que també ha quedat en llibertat. La gran incògnita incògnita és saber com es troba després que l'organització de la flotilla hagi denunciat, com bé deia, tortures i maltractaments, i també tenint en compte que portava ja uns dies en vaga de fam. Sortirem de dubtes en breu, d'aquí res, quan en Said travessi la porta que tenim als nassos, que ara mateix enfoquen totes les càmeres i els telèfons mòbils. Ens han confirmat que farà una breu atenció als mitjans, tot i que, com dèiem, insistim, serà breu pel seu cansament i estat de salut. En un vídeo publicat aquest matí des d'Atenes, se'l veia aparentment bé, ha volgut agrair el suport a la comunitat, però també ha fet una crida perquè no s'aturi la lluita palestina.
6: Gràcies, Jordi. Anem ara cap a Tenerife perquè allà continua el desembarcament dels passatgers del creuer. Els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on passaran la quarantena i, mentrestant, poc a poc, van sortint de l'illa la resta de nacionalitats cap als seus països. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya.
8: Aquí al Port de Granadilla continua el procés de desembarcament seguint el protocol establert. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tret pit de tot el dispositiu.
9: Como todos han podido comprobar, se está haciendo con absolutas normas de seguridad, encapsuladas las personas y sin contacto con la población local, y a eso añadir que todas las personas que están en este crucero vienen asintomáticas y realizadas las pruebas significará, y eso significa también que no hay contacto con la población de Canarias.
8: Tot plegat a l'espera que comencin a desembarcar els passatgers que aniran en l'avió dels Països Baixos. Entre ells hi haurà també alemanys, belgues, grecs i algun dels tripulants.
6: I aquí els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves, un menor d'edat, un de 18 anys i un altre de 22, per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa, al districte de Sant Martí de Barcelona. Tots ells tenien antecedents per fets similars. Els lladres utilitzaven patinets elèctrics per fer els robatoris i armes blanques per intimidar les víctimes. Robaven mòbils, carteres, targetes bancàries i també diners.
2: Gràcies, Bàbara. Fins ara.
6: Fins ara.
2: 6:15, pausa i tornem per viure la segona part de l'Europa 1, Villarreal B2, pendents també d'aquest Tarazona 1, Nàstic 0, entre d'altres històries. I a les 7, tota la prèvia ja del clàssic Barça-Reial Madrid. A les 7 també, a Coimbra, final de la Champions masculina d'hoquei patins, Barça Porto, amb l'Albert Ferran a Coimbra, i a les 7 també, partit a Fontejau, jugant-se a l'Espar Girona la classificació per la final de la Lliga Femenina. Ara tornem.
10: Superesports amb Xavi Puig.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: Pròxima benzinera a 100 metres.
15: Encara no has repostat?
16: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 puc fer fins a 200 km a mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
15: Nou Lincoln Co 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
17: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
18: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
19: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home. I vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
20: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
21: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
22: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
23: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
24: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
25: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
26: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
27: Thank you!
24: Per aquí, sisplau!
0: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
19: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionen el dilema. Collons d'artistes.
20: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
5: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
6: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
5: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
6: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1.
7: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
8: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
9: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
8: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
9: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
8: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
9: RomautoNissan.com.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
15: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
14: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
8: A
16: Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
17: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
16: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
17: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
16: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
17: RomaAutoNissan.com.
18: Superesports amb Xavi Puig.
19: Cinc minuts i tres quarts de sis, el carburant que no para de pujar i continueu pagant de més. Ara és el vostre moment per canviar de l'11 al 31 de maig, descobrir la nova gamma d'Omoda i Jaeco, vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte. Oh. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu al canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Continuem sense gols a primera, a Sant Mamés, Molló.
20: Sí, amb l'Atlètic Club atacant més en aquesta segona part. Som al 19 d'aquest segon temps a Sant Mamés. Atlètic Club 0, València 0.
19: I a segona continua guanyant el líder.
20: Leganés 0, Racing 1 a Butarque. També 19 de la segona part. Mira, amb un córner pel Leganés. Ui, Olímpic gairebé al travesser. Hem estat a punt de tenir un Olímpic des de l'altra banda i amb la dreta. El camp de l'Europa ha estat des de la dreta de l'atac i amb la gamma esquerra, i aquí des de l'esquerra de l'atac i amb la dreta. La pilota al travesser i a fora. Leganés 0, Racing 1. El Racing tindria un coixí de 4 punts per l'ascens directe a primera.
19: I ha començat el partit del líder a la Premier.
20: El partit de l'Arsenal i compta a punt de marcar la sortida d'un córner. Salva el porter del West Ham. En dues ocasions ha estat a punt de marcar l'Arsenal. Encara la pilota és viva a l'interior de l'àrea, sempre portant perill a la pilota aturada. A la jugada acaba en un nou córner, West Ham 0, Arsenal 0, minut 9. Recordo, l'Arsenal comença jugant amb 2 punts més que el Manchester City aquest partit, i el West Ham és el primer equip que baixaria i està a un de la salvació, a un del Tottenham.
19: A l'ACB, el descans del Madrid guanyant de 3 contra el Breogán. Real Madrid 46, Breogán 43. A l'Europa, recordem, obligat a fer un canvi a la primera part. Sgro ha entrat per Cano, per Capi Cano, pel capità de l'Europa. Al centre de la defensa, n'hi ha algun altre de previst, creus, a l'inici de la segona part, Pau? Pau Bonastre.
21: Ara sí. Estem per aquí. En principi, no, ara surten els futbolistes al terreny de joc, estaven tots a vestidors. Mira, hi ha Carabac, efectivament, que està rebent indicacions d'Alberto González, per tant, un migcampista que es va perdre en el partit anterior per sanció. Veig a Meixac dins del terreny de joc, també Òscar Vaques, Adnan també, veurem qui és el substituït. Sí. També es prepara per entrar un lateral a l'esquerra, com és Jai. Per tant, sí, doble canvi, farà Adai Benítez. Un dels que marxa és Khalid. Entre el terreny de joc Toni Carabaca
22: i Maicas, no? Potser? No el veig.
21: Doncs sí, fa l'efecte que sí, que és Julián Maicas. Veurem com recomposa les peces aquí a David Benítez, que ha passat just per davant nostre fa uns instants, que tornava del terreny de joc, i efectivament el canvi és Julián Maicas, que abandona el terreny de joc. Doncs ja tenim Europa i Villarreal B sobre la gespa, els jugadors escapulats que es conjuren abans d'aquesta segona meitat, perdent 1-2, tot obert aquí a Can Dragó.
19: Però com ho reestructura això, Adai, amb el descans, amb aquests dos canvis, per tant són tres ja canvis de l'Europa en aquesta primera meitat, vaja, abans de l'inici de la segona, perquè és veritat que la primera està clarament superat en moltes fases del partit pel Villarreal B, l'Europa, Carlos.
22: Sí, jo crec que era necessari, no?, aquest intentar sacsejar una mica a l'equip, perquè més enllà del gol olímpic d'Escoruela, que ha estat un golaç i que els ha permès retallar distàncies, crec que, com hem comentat ja abans, el Villarreal ha estat molt superior a l'Europa en la primera part, i només mirant estadístiques, la quantitat d'arribades i de rematades que ha tingut el Villarreal B envers l'Europa ha estat aclaparador, no? Llavors, era normal que Adai intentés donar-li la volta a això, i tens dues maneres, o canvies jugadors, o canvies el sistema, o fas les dues coses. I jo crec que ara vull veure que avanci un parell de minuts al partit, però crec que Adai ha optat per les dues vies a la vegada, d'intentar donar-li la volta gairebé a tot.
21: Doncs a veure, la primera possessió jugant a l'Europa a l'esquerra de l'atac. Hi ha un servei de banda que efectuarà el golejador. I déu-n'hi-do, quin gol que ha fet Roger Scoruela. Servint de banda enrere cap a Campeny, pressionat per Hugo López, obligat a jugar enrere cap a Juan Flere. Aixeca el cap, puntada llarga, centrada. El rebuig és pel Villarreal. Després hi arriba Caravaca, acaba enviant la pilota a banda, i aquí haurà d'anar a pressionar l'Europa.
22: Sí, jo, si no m'equivoco, i vist ja aquest primer minut i escaig de joc, crec que Adai opta per jugar amb tres centrals ara, reubicant a Guillem com a central dret, Marcel Esgro com a lliure, i Arnau Campeny com a central esquerra, i llavors donar molta volada tant a Scoruela a banda esquerra com a Jai a banda dreta, que com a carrilers, no? Un doble pivot amb Caravaca i Meixac, i a dalt ja amb tot, amb Adnan, Òscar Vacas i Jordi Cano. Ja deixant a Òscar Vacas com a referència, entenc que per buscar situacions de centrada, rematada i tenir molta presència en l'àrea.
21: Hi ha hagut servei de porteria després d'una passada en llarg que no ha pogut capturar aquí Jordi Cano. Ja hi va el Villarreal, ho fa en curt entre Rubén i un dels centrals, que és Lautaro. Desplaçament de Rubén Gómez buscant les posicions d'atac, posa el cap Imperial Esgro, la pilota dividida, la volia aquí recuperar Meixac, no se n'ha sortit, shake enrere cap a Ené Cortiz. El canvi d'orientació, jugant al Villarreal, intentant pressionar l'Europa, que vol recuperar en la sortida de pilota. Rebut aquí una falta mentre pressionava Toni Caravaca, que ha acabat entrat al terreny de joc fa tot just 2 minuts i mig, que són els que fa que ha arrencat la segona meitat aquí a Can Dragó. L'Europa, que se li havia complicat i molt el partit, ha trobat l'escletxa perfecta per retallar distàncies gràcies al golaç d'Scoruela, i ara ha d'anar a buscar el segon, que no se li escapi el Villarreal B a la classificació. La centrada d'Adnan tensa, apareix amb els punys el porter visitant, el rebuig és per Escoruela, de nou posava la centrada, torna a enviar-la lluny la defensa groguera. Aquesta pilota és per Guillem, enrere Caravaca, obrint cap a Jordi Cano, té opció de centrada, se'n va cap a dins Jordi Cano perquè és esquerrà, jugava a la dreta. Adnan posa el xut fora. Adnan Gailán buscava el segon golaç de la tarda aquí a Can Dragó. Una rosqueta a l'escaire de la porteria de Rubén ha impactat lleugerament en un defensor del Villarreal. Això és corna, el primer d'aquesta segona meitat a l'esquerra de l'atac de l'Europa.
0: A veure, sí, un altre olímpic ja signem ara.
21: No, perquè ara és oberta. És oberta, és Scoruela a banda esquerra, cama canviada. La penja és Scoruela, centrada tensa, aquesta pilota morta dins l'àrea, es gira, Arnau Campeny, el rebuig, fora! Oh. Primer estat, Arnau Campeny, rebuig a Rubén, allà esperava Jordi Cano, que sabia perfectament que la pilota cauria en aquell punt, però la rematada de Canito marxa fora a la lateral de la xarxa. Era claríssima aquesta, Cano, marxa fora aquesta pilota, Europa 1, Villarreal B2.
0: I gol a primera.
20: Gol a Sant Mamés i mal Challenge. Gol per Espanyol i Girona. Gol del València. Marca Omar Sadik, que feia 2 minuts que estava al terreny de joc. Atlètic Club 0, València 0.
21: Challenge. Sí. Revisió que demana l'Europa. Alberto González, el segon entrenador, que ha cridat el quart àrbitre, li ha donat la targeta blava. Jo crec que és blava, sempre confon el color blau o verd. En qualsevol cas, el quart àrbitre que ha cridat a Olatz Rivera, ja s'estan mirant aquesta jugada, entenc que era un possible penal en l'acció de la rematada de Campeny i després de Jordi Cano.
22: Sí, però jo crec que el possible penal el reclamen en l'acció de Campeny.
21: Sí, efectivament. Però no sé si per una agafada. En qualsevol cas, s'ho mira Olatz Rivera. Doncs mira, la segona meitat que ha començat amb aquesta revisió arbitral.
0: Imatge molt llunyana, la que tenim de la repetició. Però
21: pot ser que avui no hi hagi cap pla digne de la realització de televisiva.
22: Ara veient la posició de les càmeres aquí.
20: Mira, jo ara sí que estic veient la jugada. Hi ha una agafada, un pèl sostinguda, però m'estranyaria que el VAR hi entrés. M'estranyaria que el VAR hi entés. Però és veritat que és una agafada...
22: No, però Cano, està el capità Cano aquí. Penal, penal.
21: No, no diu que res, eh?
22: No, no, que, sí, no, no, que, està, no, que dic que estava demanant Cano penal per la mà.
21: Sí, sí, però ara Olat Rivera ha revisat la jugada, ha dit que no hi ha res, per tant, segueix el joc. T'havia entès que digués és penal, no.
22: No, no, no.
21: No confonguem.
0: No ens enredis, Carlos?
22: No, no, no.
0: És el sol, que et toca tant el sol que, clar...
22: No, Xavi, no ho saps prou. No en tens consciència del que està caient aquí.
21: A veure, que això ho compensarem amb un segon gol de l'Europa. Per l'esquerra arriba Jordi, que no pot fer l'acció individual, provava l'1 contra 1. De moment no se'n surt, apareix Escoruela en l'ajuda. Escoruela provava la passada d'Esperó, talla un defensor del Villarreal B, és servei de banda per l'Europa. A l'esquerra Escoruela, la paret amb Meixac atacant el conjunt, escapulat la centrada, Vacas, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Òscar Vacas de cap, la centrada de Meixac des de l'esquerra, perfecta, era molt maca aquesta i per això l'esperava Òscar Vacas, que en aquesta segona meitat ha avançat la seva posició i ara entenem per què ho ha fet, per rematar una pilota com aquesta, perfecta, que l'havia posat Meixac, ha rematat a plaer Òscar Vacas, migcampista amb ànima de davanter. Marca Vacas, empat a l'Europa al 7 a la segona. Europa 2, Villarreal B2.
0: Doncs això és una altra història, ja, amb aquesta centrada, amb aquesta rematada, bona centrada, remata bé frontal petita per marcar el gol de l'empat d'una Europa que ha arrencat bé en aquesta segona part, més enllà del gol, trepitjant més àrea també, Carlos.
22: Sí, jo crec
21: que... I ara
22: sí.
21: Hi torna, perdona, Carlos, la centrada és Coruela, Lautaro la rebutja amb el cat, encara és bona aquesta acció per Jai. Elèctric ha sortit l'Europa en aquesta segona meitat, ja ha aconseguit neutralitzar el 0-2 inicial de la Villarreal, atacant per la dreta, Guillem la posa per Jai, veurem si pot arribar el futbolista carriler, avui dret de l'Europa, entreu un servei de banda, aplaudeix Candragó.
22: No, deia que jo crec que no li ha pogut sortir millor el pla a la Dai, no? Els canvis, les posicions, el sistema...
21: Bona paret per la dreta, la centrada de Jai, dins de la petita, no la pot treure el Villarreal, la caça a l'esquerra, és Coruela, l'autor del primer gol, salva aquesta pilota de línia de fons, embolicat aquí amb l'esfèrica, és Coruela obligat a fer falta per evitar l'acció d'un contracop, minut 8 de la segona, déu-n'hi-do quin inici de segona part.
0: Deies, Carlos.
22: Sí, no, deia que crec que no li ha pogut sortir millor el pla a la DAI, que al final el canvi de sistema, el canvi de posició de Vacas, l'entrada de Jai a banda dreta, el tirar amb carrilers a dalt i provocar moltes situacions de centrada, doncs de moment li està sortint bé.
21: Ara ha rebut una trompada Escoruela, que ha jugat cap a Adnan, que entra dins l'àrea, posa la pilota cap dins, tenia bona opció de xut, massa tou, però la rematada d'Adnan, sense problemes per Rubén.
22: I li ha sortit bé, no només pel gol, perquè la sensació del partit ha canviat totalment.
21: Sí, sí.
22: No sé si des de la tele teniu la mateixa sensació, però aquí és que ha canviat totalment el partit. O sigui, hem passat d'un Villarreal dominador i una Europa aclaparat, que li costava moltíssim generar i superar aquesta primera pressió del Villarreal, a una Europa que està jugant pràcticament tot a camp contrari, que està arribant per fora, que està posant centrades, que està provocant situacions de pilota aturada, i que tot això, evidentment, li està donant doncs, aquest empat, que pel que hem vist en aquest inici de segona és més que merescut.
0: Sí, sí. Ha canviat ja una mica el tram final de la primera part, eh? Jo crec que els últims 5 minuts, a partir del minut 40, no sé ben bé què ha passat o què ha tocat a Dai, però la cosa ha canviat com un mitjó.
21: No, mira les dificultats que té el Villarreal B per treure la pilota en les dues accions en què ha intentat sortir del darrere. L'ha perdut, bona pressió de l'Europa recuperant aquesta esfèrica. Guillem assegurant l'esfèrica cap a Esgró. Domini ara aclaparador de l'Europa, que s'allargui, que serveixi per culminar la remuntada aquí a Can Dragó. Jai a la dreta, té a prop Adnan, el doblava Guillem. Veurem si pot arribar a Guillem Rodríguez, acaba cometent falta sobre Lautaro, hi havia just davant l'assistent. Aquesta pilota és pel Villarreal.
0: A Tarazona, la segona part en marxa des de fa 12 minuts, i de moment amb la derrota del Nàstic, Molló.
20: Sí, Tarazona, un Nàstic de Tarragona 0, amb un córner favorable ara al Nàstic de Tarragona, que acaba amb un xut des de fora l'àrea, res, bloqueja la defensa local. Tarazona 1, Nàstic 0.
21: Una altra pèrdua de pilota del Villarreal. El servei de banda s'ha adormit aquí, Meixac, i ha donat l'opció al conjunt groguet perquè reaccioni. Juga per la dreta, Bonafé posa la centrada a la frontal, es passeja aquesta pilota, l'esperava Atenes Coruela, per donar-la a un dels seus companys. Ja la juga l'Europa des del darrere.

0: Sí, veurem ara, ara el Vetla mou la banqueta, eh?
1: Prepararà dos canvis al Villarreal mentre treu la pilota des del darrere, donant indicacions al Vel dels jugadors que entraran al terreny de joc en els pròxims instants, quan tinguin segurament la pilota al seu favor. Veurem si és ara o si s'espera la següent acció. Servei de banda pel Villarreal, i va Eneko abans, però hi haurà aquest doble canvi pel Villarreal. Entraran al terreny de joc d'una banda Arnau Forés, en marxa Budesca. És un dels canvis. També entrarà al terreny de joc Nizar. I l'altre futbolista que marxa és Hugo López. Per tant, moviments a la línia defensiva, moviments també a l'atac groguet. Veurem si això també afecta el pla de partit i si canvia la tendència. De moment, segurament a l'Albelda no li ha agradat aquest inici de segona part i ara Carlos intenta modificar alguna cosa.
0: Sí, jo crec que intenta modificar alguna cosa sense moure l'estructura, perquè al final els canvis són jugador per jugador, i jo crec que el de Budesca sobretot està molt condicionat per la targeta groga de la primera part. És un equip jove, jugadors de Sant Calenta, i jo crec que l'Albelda aquestes és de les que no les vol patir. Ja se les estalvia. És el jugador que té targeta, aprofito la primera finestra i faig el canvi. No gastaré una finestra per canviar-lo, però si haig de fer un canvi ja aprofito i el canvio amb ell també, perquè així m'estalvio la possibilitat d'una segona groga.
2: Atenció a la Premier, West Ham 0, Arsenal 0, minut 24, lesionat, pensant en la final de la Champions, Ben White, lateral dret de l'Arsenal, que precisament no va molt sobrat en aquesta posició. A genoll dret, veurem si ha de marxar, que em fa tota la sensació quina és l'abast de la lesió.
3: Podem iniciar un debat, elèctric o gasolina, híbrid o híbrid endollable, i teniu pensat canviar de cotxe. Expo Ocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva. I també hi haurà furgonetes i autocaravanes.
2: Bé.
3: Més informació, expoocasió.cat.
1: A Can Dragó, 13 i mig de la segona part, amb l'empat a 2 al marcador, possessió pel Villarreal, que intenta canviar el signe del partit amb aquest doble canvi. Jugant enrere Lautaro, pressionant l'Europa, intentant dificultar la sortida de pilota del rival. De moment, sense opció de recuperar-la, jugant per la dreta, bona pressió de Guillem. S'ha equivocat aquí l'entrega. Compta l'acció d'atac de... El Villarreal entra dins l'àrea, la rematada de Nizar i el gol.
3: Oh.
1: Doncs mira, el tercer del Villarreal. Han agafat aquí desprevinguda de la defensa de l'Europa. Han sortit des del darrere. Semblava que podria haver-la recuperat l'Europa. No se n'ha sortit. Conducció pel carril central d'un futbolista totalment sol que s'ha acostat a dins de l'àrea, ha obert a la dreta cap a Nizar, que acabava d'entrar al terreny de joc, remata davant la sortida de Juan Flere, al quart d'hora de la segona. Ningú havia dit que això seria fàcil. Europa 2, Villarreal B3.
3: La passada és bona, però és veritat que la conducció és molt, molt còmoda del jugador del Villarreal abans de fer l'assistència de gol. 2-3, a tornar a començar el 15 gairebé d'aquesta segona part.
0: Sí, jo crec que aquesta conducció, parlant malament, l'has d'aturar. O sigui, has de provocar, o sigui, fer-li una falta abans de que arribi a la situació d'àrea, perquè després, una vegada llançat en carrera, ja és molt difícil, i més amb jugadors d'aquest talent, no? Com els que té el Villarreal B, que ataquen un altre cop, atacant aquest espai. Nizar veu molt, molt bé moviment, es mou primer en horitzontal per després trencar en vertical, i defineix molt bé a la sortida de Flere.
1: Un cop que ha rebut aquí l'Europa, semblava que tot li anava de cara, però després d'aquest doble canvi ha aconseguit ralentitzar el joc aquí al Villarreal, i amb una acció que ha agafat desprevinguda la defensa europeista, ha aprofitat per fer el 2-3, que ara queda més de mitja hora per acabar el partit. Per tant, tot obert aquí a Can Dragó, que ningú pensi que això ja ha acabat. Ja hem vist que aquest Europa és capaç de canviar el partit les vegades que calgui. A l'esquerra és Coruela, posant una passada llarga cap a Jordi Cano, intentant lluitar per aquesta pilota que va fent una falta. Ara hi ha una petita picabaralla protagonitzada per Cheik i per Jordi Cano. Reparteix targetes Olatz Rivera. Ha rebut una falta el futbolista del Villarreal B per part de Jordi Cano, que després s'ha girat, ha anat a buscar Cheik a retreure-li alguna cosa. I ha acabat veient targeta groga a Cano, també el futbolista del Villarreal.

0: Per mi és falta clara de Cano. No sé el que reclama ell després, i després ja la batussa al final els àrbits amb això, i ho diu perquè són absolutament salomònics. Arriben i targe, o sigui, no valoren ni el que ha passat, és targe els dos jugadors i tal. No sé, per mi, ja dic, no tinc la sensació que Cheik en aquesta jugada anés a fer mal, sinó simplement ha anat a la disputa i ja està, i han pitat falta de Cano i fora, però no sé. Ja dic, els àrbitres de vegades en aquestes coses acostumen a ser salomònics en les decisions aquestes.
1: A veure, servei de banda forable a l'Europa, el 17 de la segona, i anirà Jai, que ha entrat al descans. Demana als seus companys que vagin a l'olla, perquè l'envia just allà, cap a Vaques, la volia baixar, li ha caigut l'esfèrica a Caravaca, buscava el corna, s'enfada amb la decisió arbitral. Caravaca demanava corna, l'àrbitre diu que és servei de porteria, ja l'ha efectuat ràpidament el Villarreal, s'emprenyava Can Dragó per aquest possible corna no assenyalat.
2: Tenim aturat el partit del Nàstic, amb Tarazona 1, Nàstic 0. Crec que intuir que perquè hi ha algun problema mèdic a la graderia.
1: Sí, és a la zona de l'afició del Nàstic. Per un problema mèdic a la zona de l'afició del Nàstic.
3: Sí, cert.
1: Pel que...
3: Ara, mira, ara tenim un primer plat. Veiem també la presència de 4 o 5 agents de la Guàrdia Civil, també més enllà de les assistències mèdiques.
2: Esperem que quedi en un ensurt, es pugui reprendre el partit. De moment portem, jo crec que ben bé 3 minuts aturats, amb aquest 1-0 favorable al Tarazona, el 20 d'aquesta segona meitat. I a primera se li acaba el temps a l'Atlètic Club per sumar alguna cosa i apropar-se una mica a Europa.
3: Sí, som a 41 de la segona part, Atlètic Club 0, València 1, resultat que jo diria que donaria la salvació al València, que quedaria amb 43 punts, si no em fallen els números, jo crec que això ja t'assegura la salvació.
2: 42, amb la victòria.
3: Ah, 42, sí. Doncs encara n'hi faltaria un, jo crec, per assegurar-ho del tot, però ho tindria pràcticament fet. Ha fet entrar un defensa Corberán, 5-4-1, per lligar aquesta victòria 0-1 amb el gol de Sadik.
2: L'Arsenal d'Oven empatant el partit. Recordem que un empat de l'Arsenal tornaria a donar-li molta vida a la Premier, deixaria el City una altra vegada, i l'Arsenal, tots dos, depenent d'ells mateixos per guanyar la Lliga.
3: Sí, i en cas que guanyés el City el partit de menys que tindria, dependria el lideratge del gol a vera general, que recordo ara mateix és un més un per l'Arsenal.
2: Està sí. Igualat. Ens falta un empat, això sí, per acabar-ho d'animar. Una ensopegada de l'Arsenal després de l'ensopegada del City entre setmana. Ataca, ho intentava l'Europa, 2-3, torna a perdre l'equip de Dai Benítez, el 19 ja d'aquesta segona meitat.
1: Aquí també necessitaríem l'empat ara de l'Europa, que sembla que amb aquest gol visitant se li han frenat una mica les intencions que tenia, el ritme que havia aconseguit imprimint els instants inicials de la segona meitat. Ara, amb el ritme una mica més baix, segurament el partit on el vol el Villarreal.
0: Sí, ara ha baixat una mica el suflé, no? Aquesta empenta inicial amb els canvis, les arribades, el gol que ha tingut l'Europa. Jo crec que aquest gol del Villarreal bé sí que l'ha tocat, perquè quan tens aquesta capacitat de reacció d'empatar un 0-2 i després t'acaben fent el tercer, és complicat, però bueno, hi ha partit. Jo crec que mentre es mantingui aquest únic gol d'avantatge, el partit estarà obert i l'Europa, tal com està jugant ara, generarà arribades.
1: A veure, la possessió per la dreta de Guillem amb Jai, bona combinació aquí, Paret amb Adnan, va cap al carril central, canviant d'orientació cap a Campenya. Ha pogut sortir bé de la pressió l'Europa, això ho reconeix. Can Dragó, a veure, per l'esquerra, Meixac, l'assistent del segon gol, la dona dins de l'àrea cap a Jordi Cano, el golejador, posava el xut, apareix a terra un futbolista del Villarreal. La centrada d'Escoruela cap a Jai, el punt de penal, el rebuig és per Guillem. Aquesta pilota encara és viva. Jai de nou, continua Jai, la rematada. Veurem si pot arribar Adnan. Déu-n'hi-do, quina jugada embolicada. Déu-n'hi-do, quina jugada embolicada. L'acaba traient la defensa del Villarreal. Mare de Déu, senyor, no hi ha manera. I d'aquí en surt un contracop pel conjunt groguet, conduït per Bonafé, que s'ha fet ara a Meixac. Continua Bonafé, obrint a la dreta. Pot ser perillosa aquesta jugada. Ha replegat bé, però l'Europa continua atacant el Villarreal per la dreta. Entren dins l'àrea la centrada, afortunadament no hi havia ningú, hi havia Jai per recuperar aquesta pilota, ja surt des del darrere l'Europa, Déu-n'hi-do quina jugada embolicadíssima, no sí. Hi ha hagut manera d'acabar aquesta jugada, però com a mínim símptoma positiu d'una reacció escapolada.
0: Sí, arribada múltiple de l'Europa, és veritat que el Villarreal ve la defensada molt bé, sobretot en els duels individuals, en el bloquejar tirs, en el no permetre situacions còmodes de rematada, i filada ja també amb un contraatac del Villarreal molt ben portat per Albert García i Nizar, que ha acabat amb una centrada perillosa. Jo crec que el partit ha entrat en una fase en què ara comença a estar obert i queda la meitat de la segona part, 20 llargs minuts, i crec que començarà a afectar el cansanci, fa molt de sol, la temperatura és alta també, jo crec que començaran a patir els dos equips. A l'Europa li queden dos canvis per fer només, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: El Villarreal B3, bueno, anem a veure com avança tot, però ara sí que el partit tinc la sensació de que s'ha obert del tot.
2: Es reprèn el partit del Nàstic a Tarazona, Molló.
3: Sí, per tant, entenem que s'ha resolt favorablement aquesta incidència. Pablo Alfaro, l'entrenador del Nàstic, que és metge, recordem, tornava també de la zona on hi ha els aficionats del Nàstic, i la sensació és que ho feia amb una aparent calma. Compte ara que el Nàstic és a punt de marcar la sortida d'un córner. La jugada acaba amb no res. Tarazona 1, Nàstic 0, 25 de la segona part.
2: I ha fet el segon al Racing, a segona divisió.
3: Marcat el trompetista Sier Villalibre de penal. Leganés 0, Racing 2. Partit que tenim ja al minut 90. El Racing amb 4 punts de coixí respecte al tercer classificat. I en queden 9 per jugar. La celebració comença a ser ja d'un equip que es veu molt a prop de primera.
1: A Can Dragó, Guillem Rodríguez, la recuperació la dona per Caravaca. Al carril central, provava el xut, impacta en la cama d'un defensor del Villarreal. La pilota és per l'Europa, ha marxat per línia davant d'aquesta pilota, servirà Nan Gailan. Abans, però, hi haurà un canvi per Barba. D'una banda, entrarà al terreny de joc Josu Gallastegui. Volem que és el futbolista triat per Adai per abandonar el terreny de joc. És, mira, Roger Escoruela. Doncs l'autor del primer gol, el golàs, just abans del descans, un gol olímpic que és d'aquells aquelles jugades, aquells gols que ja li queden per sempre. Marxa al terreny de joc amb els aplaudiments de Can Dragó, entre Josu, i un altre canvi que fa el Villarreal. En aquest cas, dos jugadors que prepara el Belda per entrar al terreny de joc. No en té prou. Entra futbolista, un dels que entren és Ivan. Encara no els farà, el Villarreal. De moment només l'Europa. S'esperen a tenir la pilota a favor. Però en qualsevol cas, aquest canvi que sobta una mica, com a mínim. Veurem ara com, sense Escoruela, també quines opcions pot donar Josu en aquesta posició.
0: Sí, anem a veure, sobretot, perquè ara és gros, pràcticament està dalt de tot, tal. Anem a veure com, quan es situïn, sobretot defensivament, per veure com defensa l'Europa.
1: Vinga, va, corna. Favorable a l'Europa, a l'esquerra de l'atac europeista, i anirà Adnan Gailan. Diversos jugadors de l'Europa dins de l'àrea, aquesta pilota que segurament anirà tancada, la penja, el primer pal. Adnan pentinava Marcel Esgró. El rebuig de la defensa, l'ha tret sota pals al Villarreal. L'havia pentinat molt bé Marcel Esgró, i mira que la centrada era molt tancada. No sé si volia replicar Adnan el gol del seu company. Escoruela servirà davant de Guillem, directament a l'olla. La volia pentinar Caravaca, no se'n surt. Desplaçament llarg de la defensa grogueta, protegeix Meixac, marxa per línia davant d'aquesta pilota. Servirà de nou l'Europa.
2: Ocasió claríssima del Nàstic a Tarazona.
3: Sí, sí, pràcticament al mateix moment que l'Europa ha salvat Josele, el porter del Tarazona. La rematada és mossegada, va pràcticament a l'àrea petita, dins l'àrea petita, però a la mitja volta, forçat. La rematada la treu el porter. Tarazona 1, Nàstic 0, 27 de la segona part.
2: Recull Filmex et conviden a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas, Pep Monner, dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el proper 19 de maig a Barcelona, a Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble. Aquest mes gaudiu de la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmex.
1: Ara sí, ha fet el doble canvi al Villarreal. Entren al terreny de joc Aiman i Ivan. En marxen un dels golejadors, Albert García, també Gaitán, també golejador en el partit d'avui. Per tant, més canvis de David Albelda.
0: Sí, però tornen a ser canvis jugador per jugador, no varia l'estructura, no varia el 4-4-2. És Ivan el que ocupa aquesta posició on estava Gaitán a banda esquerra, i és Aiman el que juga com a davanter centre en la posició d'Albert García.
1: Hi haurà una falta al mig del camp sobre Bonafé, pilota pel Villarreal, al cercle central. 27 pràcticament de la segona. Europa buscant el tercer gol. No és un bon resultat perdre contra un rival directe. Avui, vaja, és que un resultat positiu avui és importantíssim de cara a les aspiracions de play-off. Recordem, l'Europa tota la temporada en zona de promoció d'ascens. Per tant, que continuï així fins al final. Senyal que tindrem, com a mínim, un equip català al play-off. Només en volem un, perquè l'altre esperem que pugi directe.
3: Sí, amb un punt, com a mínim, igualaries l'averatge amb el Villarreal B. Vull dir, amb un gol més.
1: Com amb el menor. Evitaries que s'escapés el Villarreal, i per tant aquesta quarta plaça encara seria possible. Quan també explicàvem abans que Cartagena i Algeciras des de baix empenyen fort, també tenen aspiracions de situar-se en zona de play-off, i per tant en aquestes dues últimes jornades que quedaran, vaja, emocions a flor de pell, tot obert a la primera federació, a l'ascens directe, al play-off i al descens. Jugant al Villarreal, s'equivoca aquí Lautaro, la recuperació de Jai, la dona a la dreta cap a Adnan, veurem què pot fer Adnan, el retall, aixeca el cap, bona passada, se li ha acabat enrere a Carabac, la recuperació de Bonafé, pressió d'Adnan, aixeca el cap, la centrada dins de l'àrea, veurem Bacas, el rebuig, corna, la centrada d'Adnan, i assenyalen falta, sí, assenyalen falta, era una bona centrada d'Adnan, l'esperava Bacas a la frontal de la petita, se li ha anticipat aquí el central Sierra, i Olat Rivera Olmedo diu que és falta d'Òscar Bacas per subjectar la samarreta.
3: No sé si era corner, però falta tampoc.
1: No, corner claríssim.
3: Doncs, vaja, jo
1: no
3: he vist falta en lloc aquí.
1: Doncs...
0: és d'aquelles que es deia antigament ha pitado peligro.
3: Sí.
1: Encara es diu, no?
0: Bueno, no sé, ja, com soc gran ja, doncs no, igual, pensava que els joves, Pau, no...
2: Però el Pau és viejoven, vull dir que...
1: Sí, anava a dir, jo personalment no ho dic.
0: És no clàssic, dic. Pau, no?
2: Sí. La legend, bueno. Gairebé.
0: No sé si ets llegenda o no, però m'haurà de pagar una crema facial del nivell.
1: A veure, bona passada per Jordi Cano. Vinga, va, no falli Jordi, davant del porter. Vol driblar-se, la posa la mà providencial aquí Rubén Gómez. Estava una mica escurat Jordi Cano. És veritat, ha esperat a posar-se just davant de Rubén. En aquell moment l'ha volgut driblar. Déu-n'hi-do, quina passada a l'espai. Efectivament, hauria d'haver xutat abans. És veritat que es quedava sense angle, però l'ha tingut l'Europa al 30 pràcticament de la segona meitat. Encara perdent, però ara una mica més a prop del gol de l'empat.
2: Lamentava Jordi Cano de la presa de decisió. Algun company reclamava la passada, però és que un davanter com ell la porteria la té al cap, i era una bona opció a resoldre-la ell mateix.
0: I que normalment Jordi Cano aquestes situacions durant tota la temporada les ha resolt a la perfecció.
1: Sí, sí, és un autèntic golejador, el millor futbolista aquesta temporada de l'Europa, amb 19 gols a la primera federació, que és una absoluta animalada, sent el primer any que hi debuta, vaja, és el primer any que juga Jordi Cano en aquesta categoria. A veure, mans claríssimes de Txell.
0: És segona groga de Txell, eh?
1: Que s'ha passat de llest, provava el barret, Carabaca, aixeca el braç Txell per evitar la progressió. L'àrbitre diu que amb una falta ja n'hi ha prou, però aquí poden demanar revisió.
3: Poden demanar, el que passa és que ha de ser un atac prometedor, eh? I clar, jo aquí em costa molt dir que sigui un atac prometedor,
0: Que nosaltres no podem veure la repetició, però a mi em sembla claríssima la mà i totalment intencional.
1: No, serà falta únicament. Falta perillosa, això sí.
2: Una autopassada per apropar-te a la frontal.
3: Sí, sí, és interpretable.
2: Realment, jo aquestes accions, que no siguin targeta, no ho entendré mai. Hi ha una intencionalitat absoluta, pares un atac. Clar, i aquí per demanar la revisió hauria de demanar alguna acció de vermella o alguna clar, història.
3: No, clar,
2: no pot demanar una segona groga.
3: No.
2: Hauria de justificar-ho d'alguna manera, sí, demanar una revisió, perquè després, mirant-ho l'àrbitre, vegi que és segona groga.
3: A partir del Mundial es podrà demanar. Entenc que amb el bar low cost també. Això ja ens ho diran, però vaja. Si canvien els supòsits del bar, entenc que del bar low cost també.
1: Doncs falta per l'Europa.
3: Duraran 3 hores els partits.
1: Hi ha hagut tibentós aquí entre alguns futbolistes de l'Europa per veure com s'havia de llançar aquesta falta. Però en qualsevol cas, ja anirà Jordi Cano o Adnan. Un esquerrà, un dretà. Veurem qui és. Jordi Cano amb l'esquerra, el xut, amb els punys Rubén. Amb els punys Rubén. Aquesta pilota encara és viva. S'equivoca en el rebuig aquí, el porter del Villarreal, que acaba regalant un corna. Aplaudeix Candragó, que diu, aquesta és la nostra. A la dreta de l'atac hi va l'Europa. Servei de cantonada. Vinga, va, que pot ser aquesta. I anirà Josu. Aixeca el braç esquerre. Era un xut massa centrat de Jordi Cano en aquesta falta. La centrada de Josu, de nou molt tancada. Estic convençut que això és una consigna de banqueta. Aquests corners tancadíssims. La centrada al segon pal. Pentinava aquí Òscar Vaques, utilitzant els seus centímetres. No ha pogut connectar bé aquesta rematada. De nou l'ha tingut l'Europa. 32 i mig de la segona. Europa 2, Villarreal B3.
2: Final. Ara fa temps que no veia...
0: No, que dic, ara fa temps que no veia a Rubén Gómez, el porter del Villarreal, però ostres, em sorprèn les deficiències que té el joc aeri. Aquesta, o sigui, que està clar que no és un porter amb una alçada exagerada, no? però trobo que li falta bastant jerarquia en aquestes accions. Hi ha van diverses sortides en fals, diversos rebutjos que no han estat bé, i em sorprèn en un club d'aquest nivell.
2: Finals a primera i a segona, a Molló.
3: A primera, festa valencianista a Sant Mamés, Atlètic Club 0, València 1. El gol de Sadiq deixa el València amb 42 punts. Pràcticament podríem dir que els valencianistes tenen peu i 3/4 a primera divisió la temporada que ve. I a Santander la festa és per possible retorn a primera. Compte que hi ha batusses entre jugadors dels dos equips.
2: Sí,
3: empentes entre uns i altres. Intenten ara posar calma, però hi ha jugadors del Racing molt, molt calents, eh? Leganés 0, Racing 2. El Racing, 75 punts, 71. Almeria i Depor. Depor i Almeria, per ordre.
2: A la celebració del València és de permanència, de salvació. Sí. Era una celebració gairebé de títol, la que hi havia a sobre de la gespa de Sant Mamés. Ha començat la final de la Champions de Futbol Sala amb, de moment, victòria de l'Sporting de Portugal, 1-0 contra el Palma Futsal, encara tot just al minut 7 de la primera meitat. Perd el Nàstic 1-0 a Tarazona, perd l'Europa 2-3, Pau, a Can Dragom.
1: I fa un últim canvi David Albelda entre el terreny de joc, Ips Balú substituint a Bonafé. Ara s'anuncia per megafonia 11 pel 45, 11 pel 90. Necessita un gol l'Europa per empatar aquest partit com a mínim. Sumar un punt a hores d'ara seria positiu, tot i que no, evidentment, l'opció més desitjada. Jugant en curt aquí el porter Rubén Gómez. Desplaçament ara en llarg. Vol guanyar l'acció Marcel, ho acaba fent, a més li estaven fent falta. Pilota per l'Europa.
0: Doncs sorprenent, però el Villarreal ve ara sí, en el canvi, canvia l'estructura de joc i es posa a jugar amb tres centrals. Jo crec que el Belda, amb el marcador a favor, ha vist clar que l'Europa ja fa estona que està carregant àrea amb Vaques, amb Cano, amb Adnan, amb Marcel, que s'incorpora, Marcel Esgro, que s'incorpora en moltes ocasions, i jo crec que ho té clar, vol defensar el resultat ja quedant 10 minuts més al descompte i posa a Genís Balú, que és el jugador que acaba d'entrar com a central esquerre. És Lautaro el que ocupa la posició de teòric lliure i és el Eneko, l'altre central, el central dret.
1: El rebuig d'Esgro buscant a Jai, el control era molt difícil, salva aquest servei davant de Jai amb una puntada llarga directament a les mans del porter visitant Rubén. Encara hi ha temps per aquest empat, entrant ja en el tram final de partit a Can Dragó. Aquest sol que ens enfoca expressament.
3: Però ja deu baixar, no?
0: No,
2: tu, Carlos, un tio amb l'experiència d'anar per camps de tot el món, que t'ha fet que no hagis tingut en compte la Solana avui a Can Dragó.
0: Vaig a dir dues coses en la meva defensa, eh? Dues. La primera és la primera vegada de la meva vida que estic a Can Dragó veient un partit de futbol. O sigui, i la segona és, el que no m'esperava sobretot és que el senyor Pau Bonastre ens col·loqués aquí, decidís col·locar-nos a ple sol per fer la transmissió del partit. Llavors, clar, ha sigut totalment inesperat, perquè si no, jo m'agafo la meva crema i cap problema. O sigui, tenim ja moltes històries per explicar en molts camps, però avui ha sigut totalment inesperat.
1: A veure, no és que jo hagi dit com que no he pogut anar a la platja avui, ho aprofitaré, és que també, diguem-ne que hi havia l'espai que hi havia i segurament enfocats a la bona qualitat de la transmissió hem decidit escollir aquesta posició independentment de les condicions meteorològiques
2: per una bona transmissió.
3: Ens hi deixem la pell.
1: Sempre.
0: Però molt, eh?
1: Sí, sí. També es deixa la pell l'Europa buscant el tercer gol aquí a Can Dragó, que li permeti sumar un punt. La lluita al mig del camp de Guillem, el rebuig el salva Jai a la dreta, obligat a jugar enrere cap a Esgró. S'hi ha deixat la pell d'Europa i també el Nàstic a Tarassona, perquè si no això...
3: Sí, a la segona part, la veritat és que està atacant molt el Nàstic, el que passa és que li està faltant clarividència als últims metres i encert amb les poques opcions que ha tingut. Tarazona 1, Nàstic 0, 39 de la segona part, i mira, ja que hi som, descans a la Premier, en aquest partit transcendent per dalt i per baix, West Ham 0, Arsenal 0.
2: A la seva un clàssic, el Madrid entra perdent l'últim quart de partit a casa, al Movistar Arena.
3: Sí, crec que l'últim dia el Tenerife va ser capaç de guanyar, però vaja, normalment sempre acaba amb remuntada, ja ho sabeu. Madrid 69, Breogán 70, 5 a 9 minuts pel final.
2: 8 més l'afegit a Can Dragó, 2-3 per l'Europa, 8 minuts més l'afegit per marcar com a mínim un gol i repetir el resultat de la primera volta.
1: Sí, déu-n'hi-do, en dos partits que hi ha hagut aquesta quantitat de gols, també déu-n'hi-do parla bé a nivell ofensiu dels dos equips, que són dos dels equips més golejadors d'aquest grup 2 de la primera federació. Ataca l'Europa per la dreta, ho provava Jai, ha anat per terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre. La recupera el Villarreal, que vol sortir enrere. Compte que han pogut sortir la conducció de Cheik, passada a l'espai providencial amb el maluc Arnau Campeny. I del rebuig en surt una opció per sortir a l'atac. L'entrega no ha estat bona pel carril central de Josu. De nou pilota pels groguets, és Cheik, aixeca el cap a la dreta, el canvi d'orientació a l'espai, buscant l'esquena d'Esgro. Aquí poden ser perillosos. Compte amb aquesta acció a la frontal. El xut al travesser. El xut que s'estavella a la fosta. L'ha tingut aquí el Villarreal, ha fet l'estàtua Juan Flere, perquè aquest xut anava directament a la fusta. S'ha salvat aquí l'Europa a 6 pel 90. Europa 2, a Villarreal B3.
2: S'ha d'aprofitar que no hagi arribat el 2-4, que ja ho deixava tot vist per sentència.
0: Sí, bueno, veiem últim canvi de l'Europa, no? Si no m'equivoco.
2: Sí, sí.
1: Carlos González entra al terreny de joc en el lloc de Meixac, un futbolista segurament de caràcter més ofensiu que Meixac. El veiem ocupar posicions interiors, a vegades també més a l'extrem. Avui, de moment, en aquest carril central, un dels recursos que utilitza Adai Benítez en aquests últims minuts per intentar capgirar la situació. Ara mateix aquest marcador que llueix aquí a Can Dragó no ens agrada. 85, Europa 2, Villarreal B3. Tot i això, la gent que no perd l'esperança i crida de gol a gol aquest càntic europeista. Veurem la pilotada llarga de Flere al mig del camp, la caçada andant, jugant enrere. Caravaca, desplaçament llarg a la dreta cap a Jai, el controla amb la cuixa, la baixa bé Jai, posició per la centrada, talla un defensor del Villarreal, de nou Jai cap a Adnan. Vinga, va, 5 minuts per arribar al 90, tot obert encara, en tindrà segur l'Europa alguna per poder empatar aquest partit. Caravaca aixecant el cap, dificultats per jugar aquí entre línies, tapant bé el carril central del Villarreal. Jai vol provar l'1 contra 1, veurem si se'n surt. De moment continua conservant l'esfèrica. ve a rebre aquí Carlos González, que acaba d'entrar al terreny de joc. Continua Carlos a l'esquerra i té Adnan. Veurem Adnan, veurem Adnan. El xut d'Adnan, corna! El xut d'Adnan, que anava segurament un pèl tou, però desvia un defensor a corna. Vinga, va, que d'aquí ha arribat el primer gol de l'Europa. Veurem si pot arribar al 3-3.
0: Si torna, pel que veiem, si treu Adnan, trajectòria tancada un altre cop, buscant... buscant aquesta zona de l'àrea petita, acumular molta gent, veiem 5, gairebé 6 jugadors de l'Europa.
1: La centrada d'Adnan, molt tancada i, a més, no ha agafat alçada. Ja li ha passat això amb alguna altra acció. Adnan Gailán, i torna el futbolista Rocafonda. Aquesta és bona, el segon pal! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El tercer de l'Europa! Quin golaç, quin autèntic golaç. Això avui va de golaços. Això avui va de golaços. La centrada des de l'esquerra d'Adnan Gailán. Quina cama dreta que tens, Adnan. La centrada al segon pal. Tancadeta, tancadeta al segon pal. De nou se l'empassa el porter del Villarreal. Marca l'Europa al corna d'Adnan Gailán. Un altre olímpic, jo no sé si arriba a tocar algú de l'Europa,
3: no.
1: Però és olímpic, és olímpic. Un altre olímpic, ja en portem dos en el partit d'avui. Ostres. Empat a l'Europa. Ho celebra Can Dragó, Europa 3, Villarreal B3.
2: Això és històric, veure dos gols olímpics en un mateix partit, dir, si hi ha, i de dos jugadors si diferents.
0: Si és difícil veure'n un, veure'n dos al mateix partit, em sembla una cosa bastant curiosa, no sé si el Núriel Jové té algun tipus d'estadística sobre això. Però em sembla curiós. I
2: torna a ser una execució boníssima, eh?
0: Aquest,
2: boníssima.
0: Sí, jo crec que s'ajunten dues coses aquí. Dues execucions, la d'Escoruela i la d'Adnan, que són absolutament meravelloses, però jo, Xavi, amb tot el perdó del món pel nano, però crec que el porter del Villarreal B ha de fer més coses en aquests dos corners, perquè l'execució és molt bona, però un porter d'elit ha de sortir en aquestes accions. Són pilotes molt tancades.
2: Ara ben detectat per l'escout de l'Europa, que ho ha tingut clar, en pilotes de corna, totes així tancadetes, que el porter dubti, que no surti, que se les mengi per dalt, i li ha funcionat a la perfecció. Després s'ha de tenir el peu que ha tingut Escoruela i el peu que ha tingut Adnan, per fotre-les, o per tancar-les tant.
0: Recordo un altre que no ha sigut, però ha sigut, crec, un remat d'esgrou.
1: Mira, un altre fora! La centrada que s'enverinava ha fet el gest de rematar aquesta pilota. Òscar Vaques ha botat davant la posició de Rubén. Marxa un pam per sobre de la porteria del Villarreal. Ai, que encara arribarà al quart. 43,5 de la segona. Ha tingut el quart l'Europa. Europa 3, Villarreal B3.
3: Guanyar seria un terç de play-off, eh? Confirmo veient la moviola, que és pal i defensa del Villarreal. Jo crec que el defensa és fora de la porteria, sobre la línia, per tant, seria gol en pròpia porta, tot i que la realització de la tele veig que li dona Adnan, eh? Però vaja, a mi em sembla bastant clar.
2: De fet, és el mateix jugador que estava tapant també el pal en el corna d'Escoruela, si no m'ho corregiu. Ara, que torna a ser Tidiane Thiam qui està en aquest pal, intentant tapar la centrada.
0: Sí, la teva feina d'escout ha sigut molt superior a la nostra, Xavi, perquè no recordo.
1: A veure, aquí ara hi ha un futbolista de l'Europa estès a terra. Tot i això, ara Can Dragó és una festa, eh? Com s'ha animat amb aquest tercer gol de l'Europa, un golaç, possessió pel Villarreal B a la dreta del seu atac. Quan entrarem al temps afegit, uns 20 segons per conèixer el temps afegit, pronòstic?
3: 6.
1: 6 minuts.
2: Crec que no era el mateix, perdó, el mateix jugador, però vaja, el gol ha acabat sent olímpic igual o gairebé olímpic aquest.
3: Gol del Tarazona. Gol del Tarazona, n'afegien 12 i el 91,5 marca el segon al Tarazona. Tarazona 2, Nàstic de Tarragona 0. Pèssimes notícies pel Nàstic.
2: Queden descens a 2 punts del Tarazona i a 3 del Torremolinos, i veurem el Múrcia, que juga contra el Betis B per tancar la jornada aquest vespre.
1: La juga a l'Europa, efectivament, 6 minuts de temps afegit. Sí. Aquí a Can Dragó. Vinga, va, ha de poder arribar aquest quart gol, obert aquest partit. Tampoc cal que prenguem mal, perquè ara ho intentava el Villarreal amb una passada a l'espai, bona recuperació d'Adnan Gailán, que fa golaços, però baixa quan toca, recuperació del futbolista de Rocafonda, aquell mateix pujant la pilota, ja instal·lant-se a camp contrari, obrint a l'esquerra cap a Jai, ara ubicat a just a l'altra banda, durant molts minuts jugant a la dreta, sí, ara a l'esquerra.
0: Ha canviat a millor jugar l'Estegui. Sí. No sé si puntualment per alguna jugada o de manera ja definitiva pel que queda de partit. Com comentaves, el desgast d'Adnan és una cosa increïble, en directe, perquè és que està tot arreu, Sí, jo crec que ha trepitjat tot el camp Adnan avui.
1: A veure, Jai provava la centrada, la talla Rau Forés, això serà... No, no ha sortit aquesta pilota, Jai, cap a Adnan, omnipresent aquí, l'atacant europeista, la dona cap a Carlos González, no hi pot arribar aquesta pilota, s'hi anticipa Sierra protegint l'esfèrica davant de la línia de fons, la pressió de Carlos, s'hi afegeix Jai. Veurem aquesta acció com es resol, si la pot recuperar l'Europa, ho aconsegueix, la centrada des de l'esquerra, corna.
3: Vinga, va.
1: Vinga, va. I sentiu com celebra la gent aquest corna, perquè ja està demostrat que en el partit d'avui un corna aquí a Can Dragó, mig gol, i tornarà Adnan Gailán.
2: Ja tremola.
1: A l'esquerra de l'atac, la centrada d'Adnan Gailán, la treuen ara sí al primer pal. De nou anava tancada. Hi ha hagut una caiguda d'Òscar Vaques, diria que és al dins de l'àrea. La passada a l'espai, hi ha hagut una falta a tres quarts de camp. Pilota pel Villarreal.
0: Demana el challenge Alberto González.
1: Una caiguda dins de l'àrea.
3: A mi no m'ho sembla.
1: En el rebuig del corna.
3: No vull donar falses esperances. A Tarazona encara s'estan mirant el segon gol de l'equip local. De Bussi, que és després d'una acció en què hi ha una falta d'entesa entre el central del Nàstic i el porter.
1: Ja passa, això també.
3: No sé exactament què estan reclamant. Una falta prèvia en la recuperació de la pilota, entenc, perquè després no hi ha res.
2: I en la reclamació de l'Europa, jo veient aquesta primera repetició, molt m'estranyaria que entregués alguna cosa, però s'ha de provar, ja sobre l'afegit de la segona part.
1: Tens aquesta opció de challenge, ja el temps afegit, per tant... S'ha de provar, sí, s'ha de provar. Ben fet aquí per David Benítez i d'Alberto González. Veiem com Capicano feia gestos a la grada, animant, intentant posar pressió a Olat Rivera. S'ho miren des de la banqueta amb la pantalla. Des de la banqueta ho veuen claríssim,
3: Tenim bar els dos, els dos estadis ara mateix.
2: Ara veiem. És una pilota dividida. Pot ser que hi arribi abans el jugador de l'Europa i que hi hagi un mínim contacte, però és molt diferent, per exemple, a la d'ahir del Reus, que reclama i amb tota la raó...
0: Vermella a la banqueta d'Europa.
2: Un penal folk, i allò sí que és una puntada al bessó, però aquí, no sé, tant de bo, que sigui penal a favor.
1: Hi ha hagut, efectivament, una vermella per un assistent de Dai, i ara veiem com els jugadors... Gestos ostensibles que la pelagraderia de... Animeu, apreteu, que deia aquell.
4: És penalti,
2: Ho veuen clar, és penalti, Diuen aquí prop de la vostra posició.
3: Revisat el gol del Tarazona, puja el marcador. Tarazona 2, Nàstic 0, som al 96.
1: Penal.
3: Penal. Ostres!
1: El dona. Doncs mira, el challenge de l'Europa que dona fruits. La caiguda dins de l'àrea de Marcel Esgró. Després del rebuig d'un corna, això és penal, diu Olat Rivera, després de mirar-s'ho al monitor. Se l'havia de jugar aquí l'Europa. Molts cops no funciona, ho hem de dir, perquè això del challenge molts cops no funciona, però a vegades, excepcionalment sí, com és en aquests moments.
3: Vull pensar...
1: A punt d'arribar al 5 d'afegit.
3: Tornem a veure una altra repetició que... interpreta que toca la pilota Esgró i li xuta la cama.
2: Sí.
3: A mi em costa de veure, però, escolta'm, benvingut sigui i que el marquin l'Europa, sobretot.
2: És un gol gairebé de promoció, aquest.
3: Sí. Hi ha un terç de play-off mínim.
1: Jordi Cano. Aquest gol, si puja al marcador, pot ser recordat a l'entorn europeista. I anirà amb cama esquerra el golejador Jordi Cano. Suspens a Can Dragós. Jordi Cano, el xut. Atura Rubén. El xut de Jordi Cano. S'ha llançat bé Rubén en aquesta acció. Ara la centrada al segon pal. Captura Rubén. Quina llàstima. Quina llàstima, perquè el penal de Jordi Cano a la dreta del porter Rubén encerta el porter del Villarreal.
4: Sí.
1: Ja estàvem a punt per cantar el 4-3, però quina llàstima, i realment la reacció de Jordi Cano és d'algú que, vaja, s'ho ha endut a la motxilla i ara mateix se sent responsable, lògicament, d'haver errat el penal.
2: Una bona estirada, una bona aturada, eh? Mira com ha fallat i molt en les sortides, ha estat molt dubtós en totes les sortides el porter, però aquí fa una bona aturada amb la mà dreta.
0: Sí, jo crec que hem vist tots els punts forts i febles de Rubén, del porter. Sí, hem vist la seva debilitat en el joc aeri i en les sortides, i hem vist la seva capacitat sota pals, on demostra la seva agilitat, que és un porter molt ràpid, molt intuïtiu, i com s'ha vist el penal, eh? No, des del nostre angle no tinc molt clar si el penal anava molt ajustat o no.
5: No.
0: Però,
1: i ara revisen Olats, Rivera... Uf. Jo no sé si estan revisant.
5: Home, no.
1: Que s'avança Rubén en el penal.
0: S'avança Rubén en el penal.
5: Ah, espera.
1: Perquè no he aconseguit veure... Diu, no, ara hi ha res, no hi ha res. Jo crec que sí que era petició de l'Europa, perquè el challenge anterior no l'han gastat perquè correcte, li han concedit.
5: Sí.
1: Però no hi ha res,
2: per
1: tant... Ha
2: provat sort, però no. Peus clavats
5: sí,
2: a la línia.
5: Té el peu esquerre en posició, sí.
2: I el gol del Tarazona, parece que no ho hem dit, ha pujat el marcador 2-0, guanyant contra el Nasti, si com havíem dit, doncs el 99 de partit. En queden 3 encara per jugar-se.
1: Per cert, aquest gol del Tarazona fa que el Nasti perdi el gol a baraix amb l'equip aragonès, ho dic perquè pugui passar d'aquí a final de temporada. No sé si allà algú a Tarazona n'és conscient, potser no, però que ho sàpiguen. A veure, que juga el Villarreal. Ha salvat bé aquí, entre línies, Guillem. Vol sortir des del darrere l'Europa. Molts nervis aquí a Can Dragó, 7,5 per sobre del 90. Se n'han afegit 6, però esclar, hi ha hagut la revisió, hi ha hagut el penal. Per tant, sí, encara falta alguna jugada per disputar-se.
5: Sí, home, un parell de minuts jo crec que hi són, eh?
0: Si ara ja passa 1,5 del que havia donat de descompte, no? Tu sí, dius 2 més, Jaume.
5: Sí, home, clar, hem estat 2 amb el VAR i ara un alt... Bueno, amb aquest hem anat ràpid. Potser un més, potser m'he passat, sí.
1: Doncs això s'acaba aquí a Can Dragó. Servirà Eneko de banda, just davant de la banqueta de David Albelda. Continua per la banda esquerra el Villarreal. La pèrdua, puntada llarga de l'Europa, buscant a Jordi Cano. S'anticipa la defensa del Villarreal. La recull Òscar Vaques. Vinga, va, pot ser l'última. No, hi ha falta. Hi ha falta i s'emprenya l'Europa, lògicament, perquè li han assenyalat una falta al mig del camp a Òscar Vaques en el moment de la recuperació. Possessió grogueta.
2: A primera ha començat el partit del Carlos Tartiere, el tercer de diumenge.
3: Sí, Oviedo 0, Getafe 0, minut 4 de partit. Recordo, si l'Oviedo perd, baixa matemàticament a segona. El Getafe lluita per jugar a Europa. De fet, començava la jornada en posició europea.
2: I a la CB continua perdent, el Madrid.
3: Sí, calla, que avui potser torna a repetir-se la història del Tenerife. Madrid 84, Breogán 92, 3 minuts pel final.
2: No sabem quan més queda, li queda el partit a Can Dragó. 3-3, empat a l'Europa, que ha fallat un penal amb 3-3. L'ha fallat l'home que li ha donat molts i molts punts a l'Europa aquesta temporada, Jordi Cano.
1: I uns quants de penal, de penal. Ara arribem al final. Sí. A Can Dragó ha empatat l'Europa a 3. Llàstima del gol, el penal que ha fallat Jordi Cano al temps afegit. Com hauria canviat la història aquest gol? Però l'Europa, que ha anat per darrere en el marcador durant molts minuts, suma un punt contra un rival directe que fa que no s'escapi, que fa que continuï sumant el conjunt escapolat amb el marge d'error molt limitat en les dues últimes jornades que queden per acabar la temporada. Continuarà en zona de play-off l'Europa, avui que ha empatat a 3 en un partit entretingut de molts gols. Resultat calcat al partit d'anada a Can Dragó i al Superesports. Europa 3, Villarreal B3.
2: Ho deia abans el Pau, és estranyíssim que dos partits, primera volta i segona volta, acabin amb empat a 3. Doncs ha passat en aquest Villarreal B Europa, Europa Villarreal B, el mateix resultat idèntic. Hem vist, per tant, 12 gols en dos partits en aquesta primera federació, cosa que té molt i molt de mèrit. I l'Europa, una jornada més, des de la primera fins avui, en zona, com a mínim, de play-off, si no d'ascens directe, que també hi va estar unes quantes jornades l'equip que entrena Adai Benítez. Doncs és veritat que fa ràbia aquest penal a l'última hora, però veient la primera part, jo crec que és un punt valuós el que ha tret avui, Carlos, l'Europa aquí a Can Dragó.
0: Sí, per mi l'empat fa justícia al que hem vist al camp. És a dir, tant de bo hagués guanyat l'Europa amb aquest penal de Jordi Cano, eh? Estaríem tots contents i tal, però però la realitat, si tu et pares a valorar el partit i sobretot et pares a mirar la primera part, on crec que el Villarreal B ha estat infinitament superior a l'Europa, crec que avui l'Europa s'ha de conformar amb aquest punt i donar-lo per bo, no? I mantenir-se una altra jornada més en play-off. És cert que tot està molt ajustat, que costarà fins al final, però jo crec que en el millor dels somnis dels europeistes està en posició de play-off, faltant dues jornades per acabar. I crec que, ho he dit al principi i ho torno a dir ara, el mèrit d'aquest equip em sembla incalculable. O sigui, acaben d'empatar contra un equip que és un filial de primera divisió, que amb uns jugadors, amb un talent que no sé, l'opinió del Pau, però a mi en directe m'han semblat encara millors del que semblen a la tele, i crec que treure-li un empat, gairebé victòria, si hagués marcat aquest penal, aquest equip, doncs té moltíssim mèrit, i tant de bo l'Europa acabi fent play-off aquesta temporada. Però ja dic, pel que hem vist avui durant el partit, per tots els moments que hi ha hagut millors i pitjors de tots dos equips, crec que l'empat és just.
2: Doncs l'Europa que marca el partit de la setmana que ve, el nou estadi Nàstic a Europa. L'Europa jugant-se el play-off, el Nàstic jugant-se el descens, perquè el Nàstic és a punt d'acabar el seu partit amb aquest 2-0 a Tarazona, una mica també embolicat aquest final de partit al camp del Tarazona, la Guàrdia Civil allà apropant-se en una zona de la graderia. Vaja, esperem que no, la cosa no vagi a més, que xiuli ja al final, perquè també ja som al 104.
3: Sí, sí, passen dos del que havia afegit, però clar, hi ha hagut el gol, la revisió...
1: Hi ha hagut l'aturada per l'emergència mèdica a la graderia.
2: Sí, sí, sí, però això ja,
3: estava ja està en principi en els 12.
2: Està afegit en els 12 que tenim. Nàstic, 43 punts a 2 de la salvació, que marca el Tarazona, l'Europa amb 57, un per sobre del Cartagena. Cartagena li queda jugar al camp de l'Eivissa i a casa amb el Betis B, a l'Europa, al camp del Nàstic la setmana que ve, i acaba a casa a Can Dragó contra l'Eivissa en aquesta primera federació. Carlos Martínez, a posar-te After Sun. Fins ara, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, Xavi.
2: Pau, gràcies, fins la propera.
1: Gràcies, fins ara.
2: 19 minuts i les 7 de la tarda. Anem a actualitzar-nos. Mira, abans que entrem al final, ara sí, del partit del Nàstic. Molló.
3: Sí, s'acaba. Tarazona 2, Nàstic de Tarragona 0, el Nàstic en descens.
2: Bàrbara Padilla, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Una altra actualització al Superesports, per on l'arrenquem?
4: Doncs tornem a l'aeroport del Prat, perquè l'activista de la flotilla Saïf Aboukesheh, palestí i resident a Catalunya, retingut a Israel durant 10 dies, acaba de comparèixer després d'aterrar a la Terminal 1. Aboukesheh ha anunciat que quan arribi a casa, esperarà uns dies, farà la maleta i tornarà a marxar per unir-se a la flotilla a Turquia. Última hora des de l'aeroport, Jordi Claret.
6: Sí, entre banderes palestines, crits i aplaudiments, en Saïf s'ha retrobat amb els seus amics i companys activistes. Ha sortit de la porta d'arribades d'aquí, de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat, somrient, amb el puny en alt i agraint el suport de les desenes de persones que l'han vingut a rebre. I després d'unes quantes abraçades, ha llançat un missatge clar, que la lluita i la missió de la flotilla no acaba aquí.
7: La humanidad necesita sacrificio y somos muchas el que estamos dispuestas a seguir haciendo ese sacrificio. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar.
6: Aboukesheh ha confirmat que es troba bé, ha agraït el suport de les autoritats espanyoles, però també ha criticat que altres països com Suècia o Grècia s'hagin quedat de braços plegats. Ara el primer que farà és descansar, retrobar-se amb la seva dona i els seus fills, però els propers dies ja té pensat tornar a Turquia, on encara hi ha 57 embarcacions de la flotilla que pretenen desembarcar a les costes de Gaza.
4: Mentrestant, a Madrid, l'Hospital Militar Gómez Ulla és el centre d'atenció ara mateix. Allà hi ha els 14 espanyols que han arribat aquesta tarda en avió, després de desembarcar a les Canàries del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus. Els passatgers passaran allà la quarantena, aïllats i sota vigilància mèdica. José García Martínez, responsable de prevenció de l'hospital, diu que s'ha muntat un circuit tancat perquè els passatgers no tinguin contacte amb ningú, a excepció dels sanitaris que els atenen.
8: Se ha montado un circuito en el que cuando vengan estas personas desde el avión, llegarán al hospital por un mecanismo que no van a tener contacto con nadie, nadie que no sea las personas que les van a atender. No va a haber ningún contacto, se han minimizado todo, nos prima la seguridad.
4: Allà se'ls farà proves PCR, que repetiran 7 dies després. L'avió ha aterrat a Torrejón de Ardoz aquesta tarda i des d'allà han portat els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, tots ells sense símptomes, fins a l'hospital per iniciar la quarantena. Qui sí té símptomes és un dels 5 passatgers francesos que avui ha desembarcat a les Canàries, provinent del creuer Ondius. Ha presentat símptomes d'antivirus durant el vol de repatriació a París. Així ho acaba d'anunciar el primer ministre francès en un missatge a les xarxes socials X.
2: Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
4: Fins ara.
2: 1:03:15. Fem una pausa i rematem el Superesports abans de ser ja al Camp Nou en tota la prèvia d'aquest Barça-Reial Madrid, que li pot donar la Lliga al Barça en cas d'empat o de victòria. També a Fontejau, pendents del partit de l'Espar Gironi de la final europea d'hoquei patins a Coimbra amb l'Albert Ferran en aquest Barça-Porto.
9: Superesports amb Xavi Puig.
10: Pròxima benzinera a 100 metres.
11: Encara no has parat a repostar?
12: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament, no passo per la benzinera.
11: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
13: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
14: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
15: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
16: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Pròxima benzinera a 100 metres.
4: Encara no has repostat?
5: No cal. Amb el nou Lincalco 08 puc fer fins a 200 km a moda 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
4: Nou Lincalco 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
6: Xarxa de concessionaris Lincalco de Catalunya.
7: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
8: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home. I vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
11: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
12: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
13: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
12: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
13: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
12: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
14: RAC1
12: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
15: Superesports amb Xavi Puig.

0: De 7 de la tarda, Superesports a RAC1, el dia del Clàssic, el dia que el Barça es pot proclamar campió de Lliga i, a més, contra el Real Madrid, al Camp Nou, cosa que no ha passat en tota la història. Per tant, avui sí que podem dir que pot ser un dia històric pel Barça. Hola, Quim Salvador, bona tarda, bona nit.
1: Hola, bona tarda, Xavi.
0: Allà hi serà, el Quim Salvador, suposo,
1: sí,
0: al Camp Nou.
1: Sí, camí de Rubí em va bé passar per l'esport, sí.
0: Clar, és el camí més curt, per anar a Rubí, és una aturada al Camp Nou.
1: Una estoneta.
0: Abans d'anar cap allà, però explica'ns què ha passat en aquest Gran Premi de França, que ha estat un desastre pels germans Márquez i un festival per Jorge Martín. Per on comencem, Quim?
1: Home, per la part alegre, que és el doblet de Jorge Martín, ahir guanyava l'esprint, i avui ha repetit a la cursa, les dues vegades remuntant, perquè tenia la tercera línia de graella de sortida. Avui li ha costat més que ahir, perquè no ha fet una sortida fulgurant. De fet, a la primera volta no havia guanyat posició, i era encara setè, a un segon i set dècimes ja de Bezzecchi, el seu company de l'equip oficial Aprilia, que marxava escapant-se, però després Martín ha pogut remuntar, guanyar posicions, atrapar Bezzecchi i acabar superant-lo. Martín Aitor, guanyador del Gran Premi de França de MotoGP, ho ha explicat així de son.
2: Cuando estaba séptimo, octavo en la primera vuelta, he llegado a estar, he dicho, wow, ¿qué está pasando aquí? No me encontraba, no tenía sensaciones buenas y no las he llegado a tener en toda la carrera, pero sí que es verdad que poquito a poco he visto que iban cayendo como hacia atrás, ¿no? Yo iba manteniendo, ellos iban cayendo, he perdido mucho tiempo con Dilla, pero sí que cuando iba cuarto he empezado a pensar en el podium y cuando he pasado a Pedro he visto que a 8 del al final tenía alguna opción de ganar, ¿no? Y ahí pues ha sido llegar hasta Marco. Luego no es lo mismo llegar que pasarlo, pero nada, muy contento de haber conseguido culminar este resultado.
1: Atenció, perquè amb la victòria d'avui, Martín se situa només un punt de Marco Bezzecchi a la general del Mundial. Per tant, el Mundial arribarà ajustadet al Gran Premi de Catalunya de la setmana que ve. Triomf important també perquè feia 588 dies de l'última victòria en Gran Premi de Martín Aitor. Va ser el setembre del 2024 a Indonèsia, el 24, l'any que va ser campió del món de MotoGP, corrent amb Ducati per l'equip satèl·lit Pramac. Amb Aprilia no havia guanyat. De fet, l'any passat, ja ho sabeu, va ser un autèntic calvari de lesions per Jorge Martín, i avui, que ha tornat a tastar el cava dels guanyadors, ha volgut dedicar públicament aquesta victòria a qui va tenir més a prop en els pitjors moments de la temporada passada.
2: Días como hoy me acuerdo mucho de la gente buena que ha estado a mi lado en los malos momentos, ¿no? Y nada, hoy se lo quiero dedicar en especial a mi chica, porque sobre todo cuando estábamos ahí en el hospital, pues era ella la que me daba de comer, la que me ayudaba a salir adelante, aparte de obviamente mi familia y también tengo que decir a mi perra Koala, que si no me van a matar en casa, pero sí, especialmente a ella, a María, por todo lo que ha hecho por mí.
1: Martín, que també va guanyar l'esprint del Brasil, arribarà en plena... No, l'esprint del Brasil va guanyar... Márquez va guanyar l'esprint d'Austin. Jorge Martín, ja deia jo que era la segona victòria, dos esprints i un gran premi aquesta temporada, arribarà en plena forma a Catalunya, precisament al circuit on va ser campió del món l'any 2024, tot i que aquell gran premi va fer segon darrere de Pecco Bagnaia. Atenció, però, a la solidesa de Marco Bezzecchi, encara líder, que els últims 7 grans premis de MotoGP n'ha guanyat 5, els dos darrers de l'any passat i els 3 primers d'enguany, i en els dos darrers Jerez i Le Mans no ha guanyat però ha estat segon. Per tant, va amb estadístiques de campió del món Bezzecchi, si no guanya faig segon, i va ficant punts al campionat. La cursa d'avui ha estat un autèntic festival d'Aprilia, perquè el tercer gros del podi ha estat pel japonès Ayogura, que corre amb l'equip satèl·lit de la marca, el Track House, èxit també per a Ogura, que ha celebrat el seu primer podi a MotoGP. Encara la categoria reina, Pecco Bagnaia ha caigut lluitant pel podi, anava segon, cap de setmana nefast pel Ducati Lenovo oficial, el millor pilot de la marca bolognesa ha estat Fabio Di Gian Antonio, quart de la cursa, va tercer la general, a 44 punts del liderat de Bezzecchi. El murcià de KTM, Pedro Acosta, que és quart al Mundial amb un punt menys, avui ha estat cinquè.
0: Doncs això del que ha passat a la cursa i, com dèiem, les alegries especialment de Martín Aitor, donant a guanyar després de tants dies sense fer-ho, i la creu, com dèiem, pels Márquez. Ahir es lesionava en Marc, que de fet ja l'han operat avui a Madrid, i avui l'Àlex, que venia de guanyar, recordem, a Jerez, ha caigut, que acabàvem de començar i s'han anat per terra.
1: Sí, tot just era la segona volta, revolt 3, rodava 8è i ja se li ha tancat la direcció del davant i ha anat per terra. A més, ens ha espantat una mica perquè ha trigat a aixecar-se. I, vaja, ens preocupava primer per l'estat físic de l'Àlex i després perquè, sabent que el Marc no correrà a Catalunya, només faltaria que l'Àlex també es lesionés i no pogués ser la setmana que ve al circuit. En aquest sentit, falsa alarma, no ha pres mal, però el cerverí de Gresini ha estat molt autocrític després de la cursa al micròfon de DAZN.
3: He picado un poquito así de cabeza de lado y nada, son esos 5 segundos que tienes que volver a saber dónde, no dónde estás, pero a saber situarte otra vez, pero nada.

0: buen final de carrera, entonces no estamos tan lejos y no estamos sobre aprilles intratables que había en las tres primeras carreras del año.
1: Àlex Márquez, guanyador de l'any passat del Gran Premi de Catalunya, arribarà a casa vuitè a la general, a 73 punts del líder Marco Bezzecchi. Àlex Rins ha estat 12, sumat 4 puntets. Tampoc ha corregut a Alemans, dic tampoc perquè ara parlarem de Marc Márquez. Maverick Viñales, que s'està recuperant d'una operació a l'espatlla esquerra i encara no tenim confirmat si serà el Gran Premi de Catalunya o no.
2: Com dèiem, el Marc ja l'han operat avui a Madrid, Quim.
1: Sí, operació doble. L'han intervingut simultàniament de la fractura al dit petit del peu dret que es va fer ahir i també de l'espatlla dreta, on un gol desplaçat d'una operació del 2019, per tant, prèvia a la gran lesió del 2020, això ja ho ha especificat Ducati el comunicat, doncs li estava afectant el nervi radial i també el pilotatge. El comunicat de Ducati diu que l'operació ha anat bé, que demà ja rep l'alta hospitalària i que l'evolució determinarà el retorn de Marc Márquez a les pistes. És segur, però, que es perd el Gran Premi de Catalunya la setmana que ve. En Marc ara mateix és estat 71 punts del liderat de Bezzecchi al Mundial.
2: I en 20 segons a Moto2 i a Moto3, Quim?
1: Curses retallades per la pluja a Moto2 amb victòria del mallorquí Izan Guevara per davant de Manu González i d'Ivan Ortola. Al Mundial, Manu González es manté líder amb 9 punts i mig de marge sobre Guevara. A Moto3, tot i la pluja, nou festival de Máximo Quiles, que ha guanyat destacadíssim i té 46 punts d'avantatge sobre Ryan Fernández, que ha estat segon a la general del Mundial. Els catalans, cinquè Joel Esteban, onzè Valentín Perrone i 13è Marco Morelli. Els dos catalano-argentins, Perrone i Morelli, després de caure, encara han tornat a pujar la moto i han aconseguit puntuar.
2: Tenim Gran Premi de Catalunya la setmana que ve i tenim MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya, gratuït de 12 a 9 de la nit, des de dimecres.
1: Sí, dimecres i dijous, sí.
2: I dijous hi fem el versió RAC1,
1: sí, senyor.
2: Des d'aquest de MotoGP Fan Fest. Per tant, festa assegurada dijous amb el versió RAC1 i les curses de MotoGP, tant l'esprint com la llarga, de dissabte i diumenge, evidentment també a l'antena de RAC1.
1: Ja és tradició, això.
2: Com és una tradició, exacte. Gràcies, Quim.
1: Bona tarda.
2: Que hi hagi sort. Pausa i ens quedem ja al Camp Nou, amb un ull posat a Coimbra, un altre a Fontejau, però amb tota la prèvia d'aquest Barça-Reial Madrid, un clàssic que pot donar un títol a l'equip de Flick.
3: RAC 1. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
4: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
3: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
4: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
3: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
4: RomautoNissan.com.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
8: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
7: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.

0: Team Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
1: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
2: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
1: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
2: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
1: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
2: RomautoNissan.com.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Vols canviar de cotxe?

0: vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
1: RAC 1. Tots som 1. CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Hola, bona tarda a tothom des del Camp Nou. A les 9 en punt de la nit ha de començar un partit que pot marcar la temporada. A les 9 en punt de la nit, Barça-Real Madrid, partit corresponent a la jornada 35 de la Lliga Masculina de Futbol. Oportunitat històrica pel Barça. Per primera vegada en tota la història de la Lliga, repeteixo, per primera vegada en tota la història de la Lliga, el Barça pot ser campió gràcies a un resultat directe contra el Real Madrid. Empatant o guanyant, el Barça avui celebrarà el títol de Lliga aquí, al Camp Nou, amb la seva gent. Evidentment, l'escenari és ideal. La situació és pràcticament perfecta per aconseguir-ho. De fet, no és perfecta perquè Lamine Yamal i Rafinha no poden jugar de titulars. Si Lamine Yamal i Rafinha poguessin jugar de titulars, jo particularment no tindria cap mena de dubte del desenllaç del partit d'avui. Tant de bo el Barça, malgrat aquestes absències, aprofiti el moment, aprofiti l'oportunitat. A veure qui assumeix la responsabilitat en el desequilibri ofensiu en l'inici del partit. S'ha de fer un bon partit de futbol per guanyar el Madrid. Ja ho sé que el Real Madrid arriba en una crisi de joc, de resultats, de prestigi, de convivència profundíssima. Ja sé que sembla que realment el vestidor estigui esfilagarsat per tot arreu i que els futbolistes l'únic que tinguin ganes és d'anar-se'n de vacances i a preparar el Mundial els que el puguin disputar. Ja sé que ara mateix el Barça és un equip molt més fiable, molt més regular, molt més sòlid que no pas el Real Madrid d'Arbeloa. Però s'ha de fer un bon partit de futbol per guanyar contra el Madrid, perquè jo crec que els Vinícius, Bellingham i companyia intentaran sortir al 100% per estalviar-se un disgust. Jo crec que una mica d'orgull el deuen tenir aquests futbolistes. Pel que fa al Barça, a banda de fer un bon partit de futbol, també estaria bé tenir un cert control de les emocions, per no confondre les ganes, la il·lusió, amb la precipitació i amb la pressa. Ja sabem que aquest equip, quan es precipita i té pressa, doncs ho passa malament en defensa. Tant de bo que aquesta nit tot plegat acabi amb una festassa memorable del Barça i de la seva gent. Tant de bo avui els socis seguidors del Barça tinguin una nit preciosa i especial i aquesta lliga passi a ser una lliga diferent, extraordinària, que passi a ser aquella lliga que el Barça va guanyar de manera matemàtica contra el Madrid en un cara a cara. Des del Barça Juga RAC1 volem enviar una abraçada enorme a Hansi Flick i a la seva família. Hem sabut fa unes hores que aquesta nit matinada ha mort el pare de l'entrenador del Barça. Evidentment, doncs, des d'aquí el nostre pèsam, el nostre condol a l'entrenador del Barça, que de tota manera ha tingut molt clar que es quedava aquí per dirigir aquest partit, i en cas que el Barça guanyi la Lliga, doncs s'adreçarà als socis i seguidors del Barça que siguin aquí i a tots els que estiguin seguint la transmissió des de casa seva. I pel Barça Juga RAC1 avui també és una transmissió molt especial, de fet una transmissió molt preciosa, acabi com acabi, i és que hem de donar la benvinguda a un nou oient, un oient molt, molt, molt especial per nosaltres. Hem de donar la benvinguda al Jan Ballera Coll. Tant de bo hagi arribat a aquest món amb una lliga especial sota el braç. Evidentment, aquesta transmissió va dedicadíssima al Jan i a la seva mare, la Laia, i al seu pare, el Gerard, que segur que ens estaran escoltant avui des de l'hospital. Vaja, que és una tarda a nit entre una cosa i l'altra, amb emocions a tort i a dret, i que esperem que acabi bé. He fet una enquesta aquí ràpida amb companys dels mitjans de comunicació, tant d'aquí com d'allà. La majoria de gent creu que avui el Barça es proclamarà campió de Lliga, i els que no ho veuen clar, l'argument que tenen és: tot és massa maco. Vull dir que no és un argument tampoc molt, molt futbolístic ni molt contundent, però que funciona en alguns mecanismes de pensament, esclar que sí. Dues hores de prèvia, perquè sabem que aquestes tardes en companyia doncs passen millor. Segurament tot plegat es farà llarg, segurament esteu impacients, teniu un punt d'ansietat, teniu ganes que ja arribi les 9 en punt i que xiuli el senyor Hernández Hernández. Nosaltres també, però noi, aquestes dues hores les hem de passar sí o sí, millor si ho fem plegats. Aquí que cadascú faci servir els seus recursos. Hi ha culers que són capaços, per exemple, ara de fer una migdiada a aquesta hora. Hi ha culers que potser han marxat a córrer, no? L'esport funciona molt bé. Hi ha gent que segur que ha marxat a córrer i a suar una mica perquè baixi la intensitat emocional. Potser hi ha gent que menja molt, no? Jo conec gent que quan està així neguitosa, etc., doncs unes magdalenes o no, uns croissanets... Cadascú té el seu estil. Potser fer una tertúlia amb els companys amb qui habitualment vius els partits del Barça, amb la família, tu que és aquell tiet, aquell pare, aquell avi amb qui has viscut tantes i tantes nits especials i comentes la jugada i a veure si així també l'anaconda s'encongeix una mica. En tot cas, feu el que feu. Gràcies per la confiança i la companyia, i serem fins que faci falta. Comencem dues hores abans, i si el Barça fa la feina i guanya la Lliga, doncs ens quedarem aquí fins a la matinada, perquè empalmarem amb un programa especial que dirigirà i presentarà l'Aleix Parisser, que és aquí amb nosaltres avui al Camp Nou. Hola, Aleix, bona tarda.
2: Hola, Pou, què tal? Bona tarda.
1: Clar, havíem de preveure les coses, no? Aquestes coses s'han de preveure, no? De dir, hòstia, en cas que el Barça guanyi, no es pot fer una programació normal, s'ha de fer una programació especial, i s'ha de fer des del lloc on estan passant els fets, i per tant empalmarem amb un tu diràs que s'acabarà quan toqui des d'aquí, des del Camp Nou, no?
2: Sí, si el Barça és campió serà meravellós, perquè serà una nit rodona i accedirem a la majoria de protagonistes i tindrem veus dels mitjans de comunicació, companys i col·laboradors habituals del tu diràs que estan aquí cobrint el partit, i com que serem a l'Auditori 1899 amb un petit set que ha muntat com sempre el gran Xavi Cupido i el departament tècnic, doncs allà farem aquest programa especial fins que faci falta. Ens ha dit el Barça que cap a quarts de dues hauríem d'anar tancant la instal·lació.
1: Sí.
2: Bueno, tranquils, que si hi ha gent celebrant-ho, podem seguir aquí oberts.
1: Totalment.
2: I si esperes, escolta'm, doncs farem un programa aquí com per seguir explicant que el Barça serà campió d'aquí unes jornades.
1: I serem, passi el que passi. Quan jo deia que hi ha gent que es passa els nervis menjant, la Marta Ramon ha aixecat el dit, no? Ha dit, jo sóc d'aquestes, eh? Marta, hola, bona tarda.
3: T'ha sorprès, oi, la revelació?
1: Molt,
3: bona
1: impacte,
3: tarda.
1: Notícia d'impacte.
3: Sí, has quedat aquí.
1: Estàs bé?
3: M'ha perdut. Bé, sí, tot bé, tot correcte.
1: Clar, Rodergues, hola,
4: Bona tarda.
1: Segon partit al Camp Nou, com a autònom del Barça Jugar Recu. Déu-n'hi-do, Segon partit i una lliga contra el Madrid, seria un palmarès bastant interessant,
4: Firmo.
1: Sí,
4: a més,
1: jo
4: fa
1: també
4: molts anys que no veig un clàssic en directe.
1: Doncs mira, avui és un clàssic especial. Joan Lluís García, hola,
5: Hola, bona tarda.
1: Un tio que porta 4 dies mirant el rellotge,
5: S'ha fet llarga aquesta prèvia.
1: Sí.
5: Quin neguit, per favor.
1: L'home tranquil, Marc Guillén, hola.
6: Hola, què tal?
1: Tranquilíssim, no?
6: Sí, home, sí, especialment aquesta vegada, sí.
1: Val.
6: Home, jo crec que podem estar molt tranquils,
1: molt tranquils, tranquil·líssims. Així m'agrada, Marc. Sí, és el que s'ha de transmetre ara. Jaume Molló, hola.
7: Hola, Joan Maria.
1: Portem unes quantes batalles ja junts. Aquesta, però, és nova,
7: Sí.
1: Aquesta no l'havíem encarat mai.
7: Sí.
1: Acabarà
7: bé.
1: I amb el Puig també, déu-n'hi-do. Xavier Puig, hola,
8: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Acabarà bé, Puig?
8: Sí.
1: Ui. Aquesta pausa que fas a vegades em mata, Xavi, em mata. D'acord. I avui, transmissió especial, doncs s'incorpora una persona, en fi, una llegenda del Barça, juga a RAC1, un company amb qui hem compartit, nits memorables de tota mena. Roger Saperes, hola,
9: Hola, Pou, què tal? Bona tarda.
1: Roger, que bé que hi siguis avui.
2: Aquest ha viscut pocs clàssics,
3: Sí. Que guai, quina il·lusió,
9: Bueno, moltíssima. Moltíssima per mi, em fa molta il·lusió ser avui aquí.
1: Saperes, què ha de fer la gent si vol comentar la jugada amb nosaltres?
9: Doncs escriure'ns les seves sensacions amb el hashtag avui, ClàssicRAC1. Hashtag ClàssicRAC1 entre tots els que hi participin i segueixin el compte, @FCBRAC1, FCBRAC1. Sortejarem després, avui, després del partit, un pernil bataller.
7: Ep.
9: No un lot de productes bataller, no. Avui un pernil bataller. Dia gran i, evidentment, el regal de bataller també. Un pernil com Déu mana per aquest partidàs.
1: Farem una tertúlia ben bonica amb alguns dels habituals del Barça Juga RAC1. El saludo, Marc Carmona, hola.
10: Bona tarda, Pou. Bona tarda a tots.
1: Hola, Marc Marvà.
11: Què tal? Bona tarda. Com van els
1: Hola, Mireia Vera. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda, què tal?
1: De seguida comentem la jugada, però abans he de fer un parell de connexions perquè sembla mentida, però hi ha vida esportiva més enllà del Barça-Real Madrid d'avui. De fet, el Barça d'hoquei avui podria proclamar-se campió d'Europa d'hoquei patins en Porto-Barça a Coimbra, i tenim un enviat especial, Albert Ferran. Hola, Albert, bona tarda.
12: Bona tarda. Hauran de canviar molt la situació, l'escenari, perquè el Barça guanyi la Champions, perquè al minut 7 ja perd 2-0. Inici horrorós. De fet, al minut 1 hi ha hagut penal i blava per Marc Grau, és a dir, penal i dos minuts d'inferioritat. El penal l'ha aturat Sergi Fernández, el porter, però clar, amb la inferioritat, el Porto, que és un equip supercompetitiu, moltíssima qualitat, doncs ho ha aprofitat, s'ha situat 1-0 amb el gol de Rafa Suárez, i res, fa mig minutet, un xut des de mitja pista pràcticament del capità, Gonçalo Alves, ha sorprès a Sergi Fernández, per tant, ha de demanar temps mort Ricard Ares, perquè el Barça, al 7 de la primera, perd 2-0.
1: I a Girona, Fontejau, tenim un Unigirona València en joc, una plaça a la final de la Lliga. Dani Aguilar, hola.
13: Hola, Joan Maria, i aquí les coses van molt millor, perquè ara mateix a 3:21 per al final del primer quart, mana de 12 al bàsquet Girona, l'Espart Girona 21-9. Recordo que és un partit de tornada, a l'anada el València va guanyar d'un punt, per tant, evidentment, amb aquest marcador, l'Espart Girona es classificaria per la final de la Lliga Femenina, seria la seva primera final des del 2019, per bé que ja hi ha un objectiu aconseguit, que és ser equip d'Eurolliga la temporada que ve. Amb la victòria avui del Saragossa i la classificació per la final del Saragossa, això s'ha garantit, però en qualsevol cas, evidentment, el regal gros és ser a la final. 2:49 per al final del primer quart, 21 és per Girona, 11 València Bàsquet.
1: Molt bé, doncs també tindrem, evidentment, gent pendent de l'hoquei a Coimbra i del bàsquet a Fontejau a Girona. D'entrada, vull una resposta directa, si us plau, perquè necessito missatges clars, catalans i directes. Marc Carmona, això acabarà bé avui?
10: Sí, penso que sí. Però després n'hem de parlar una mica també, però sí.
1: I tant, ara en parlem. Marc Marvà, acabarà bé?
14: Jo no en tinc cap dubte que sí. Per tant, contundent i clar.
1: Mireia Vera.
15: Jo em sumo a l'optimisme dels Marcs i també jo crec que sí que acabarà bé. Però amb matisos que ara suposo que comentarem.
1: I tant, comentarem el que faci falta. Marc Guillén, acabarà bé això?
6: Sí, sí, sí, sí que acabarà bé. Sí, però s'haurà de
1: jugar un partit, no?
6: Sí, exacte, sí, sí. Exacte.
1: Joan Lluís García.
16: Sí.
1: Sí?
16: Sí.
1: Molt bé.
16: Sí, però no tant com ens podem pensar, però
1: val.
16: Sí.
1: Val. Aleix Pariser.
17: Per això hem vingut aquí a fer el Tu diràs. Sí.
1: Clara?
18: Acabarà la matinada.
1: Marta?
18: Evidentment que sí.
1: Val. El Jaume ja m'ha dit per iniciativa sí. Pròpia que sí.
9: Mira,
1: Jaume.
9: Et donaré percentatge i tot, ja saps que a mi m'agraden. Oh. 95-5.
6: Oh, tio, gràcies.
18: Un contundent,
6: molt
1: bé. El Xavi... El Xavi Puig, amb la seva pausa marca de la casa, ja ha dit que sí, que acabarà bé. I tu, Saperes, com ho veus?
9: Vinc a recollir una lliga avui aquí. He vingut a això, no?
1: Val. Vinc molt bé, ja està, ja estem tots situats. Però m'ha agradat molt perquè... el Marc Carmona i la Mireia Vera sobretot han dit sí, però parlem-ne, i m'agrada. El Marc Guillén també diu sí, però bueno, parlem-ne, perquè s'ha de jugar un partit de futbol i no te'l regalaran. Carmona, per què deia sí, però vull explicar-me?
10: Home, jo crec que tots tenim la convicció i la certesa de que el Barça guanyarà la Lliga, sense cap mena de dubte. El que no podem fer avui és pensar que venim a recollir una copa oblidant-nos de que primer s'ha de jugar un partit. I tot el que ha passat a Madrid aquesta setmana... s'ha d'analitzar, perquè després en podem aprofundir, però d'entrada a vegades aquestes coses també uneixen una mica el vestidor. Aleshores, crec que el Barça és millor, crec que el Barça, si juga un bon partit, pot guanyar, però no ens podem oblidar o no podem pensar que serà més fàcil o que el que ha passat a Madrid, el que està passant aquestes darreres setmanes, farà que ells vinguin aquí a passar l'estona. No, aleshores... Jo crec que això també ho podem explicar.
1: I tant, perfectament, Marc. De fet, m'agrada que comencis per l'aspecte mental, emocional. Després ja parlarem de l'aspecte futbolístic. Tenim marge de sobres, però m'agrada que comencem per aquí. Marvà, des d'un punt de vista estrictament mental, psicològic, emocional, potser l'únic risc que hi ha és això, no? Una sobreexcitació per la il·lusió que genera aquest partit en el Barça i un tancament de files d'orgull en el cas del Madrid, no?
14: Sí, totalment. O sigui, des de l'òptica blaugrana i com a jugador del Barça, sentir que constantment durant el partit potser no estàs aconseguint unes expectatives de les que nosaltres aquí podem parlar, perquè aquí tu ens demanes la nostra opinió i nosaltres podem ser molt contundents o menys contundents, però dins del vestidor del Barça ha de ser totalment diferent això. Allà dins hem de pensar que s'ha de jugar un partit. També jo crec que és important pensar que quan l'àrbitre xiula a l'inici del partit, allà el Barça és campió de Lliga. Per tant, tampoc jo em tornaria amb aquesta sobreexcitació boja en la qual els del Madrid que venen i venen morts han de venir ells a guanyar en certa manera. No estic dient que s'hagi de sortir a contemporitzar i no discutirem això perquè, òbviament, l'equip de Flick no és capaç ni té la pell per fer-ho. Però sí que en l'aspecte mental el Barça ha de tenir aquesta tranquil·litat de saber que des de l'inici la Lliga ja l'ha aconseguit en aquell moment i per tant, s'ha d'anar a guanyar-la, però és molt important avui que aquesta excitació no te la faci perdre, perquè, clar, al cap i a la fi, quan xiuli l'àrbitre a l'inici, l'estàs guanyant ja d'alguna manera amb aquell resultat.
1: Mireia, jo deia aquests dies, contra el Getafe i contra Osasuna, jo vaig veure un equip molt serè, molt tranquil, molt pacient. Per què? Perquè l'equip era conscient que tenia un coixí enorme de punts i que un possible empat contra el Getafe o contra Osasuna no passava res. I com a conseqüència d'això, els dos partits van acabar caient pel seu propi pes. El que diu el Marvà té molt sentit. És a dir, tu avui, evidentment, avui tens una oportunitat històrica de donar una alegria enorme a la teva gent, però no tens cap pressa ni tens cap necessitat d'anar a fer el 3-0 abans de l'1-0, no?
15: Exacte, i crec que s'ha de tenir molta regulació i molt autocontrol avui, perquè crec que ho comentava el Marc Carmona, tot el que s'ha mogut des de Madrid aquesta setmana, el que pot arribar al jugador o el que pots arribar a pensar és, ostres, vindran aquí i els hi podem fer un sac, no? I crec que aquesta mentalitat et portaria a buscar el tercer abans que buscar el primer. I crec que el Barça ha de tenir molta paciència, ha de tenir molt clar que juga a casa. Crec que és un partit, no?, amb tots els culers que hi ha a l'equip, que encara és un partit on voldran, no?, demostrar més, guanyar aquesta lliga. És a dir, jo crec que és un partit que de fora podem pensar que és fàcil de jugar, però alhora aquesta sobreexcitació, aquestes ganes de voler jugar bé, aquesta autopressió que es poden posar els futbolistes, pot jugar una mala passada. Per això crec que serà importantíssim aquest aspecte mental que esteu explicant, el no tenir pressa, el tenir doncs, aquest punt de pausa quan toqui, sobretot no frustració. És a dir, el Barça ha de portar el partit on ells volen. Crec que hi haurà moments on el Real Madrid, com que no té aquest futbol, en alguns moments veurem entrades brusques, veurem pèrdues de temps, i tot això ha de portar el Barça a tenir molta pau i molta calma, no? I crec que aquesta pot ser la clau principal del partit, perquè crec que el futbol ja ens ha demostrat que en té moltíssim. És cert que no hi ha Lamine, que possiblement és el millor jugador, però per mi avui aquest punt de pausa i aquesta tranquil·litat, aquesta calma que ha de tenir l'equip i que crec que tindrà, potser en els primers minuts, bueno, tens el Camp Nou que t'empeny, pot haver-hi una mica de descontrol, però crec que a poc els futbolistes es posaran a lloc i crec que això els hi portarà a acabar guanyant aquesta lliga.
1: Marta, de fet, si fem un resum ràpid de les idees força que va transmetre Hansi Flick a la roda de premsa prèvia, el primer que va fer és no refiar-se precisament de la crisi del Madrid, no?
18: Sí, sí, en cap cas va sucar pa a tot l'incendi que travessa el Madrid i ahir va fer gala de la prudència que el caracteritza a l'hora de preveure quina versió es veurà del conjunt blanc. Van preguntar-li, de fet, si creia que tot plegat feia el Madrid molt més feble i el Barça favorit a guanyar molta diferència.
19: El nostre objectiu és clar. Volem guanyar la Lliga a casa. Juguem a casa. Tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat. I amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100% i també volen guanyar, és normal. Al final, per això el clàssic és tan important, tant pel Barça com pel Madrid. I juguem a casa, i el que volem fer és guanyar.
18: Sobretot Flick el que vol és aconseguir que la plantilla es deslliuri del soroll extern que està envoltant el clàssic i que estigui ben concentrada en el pla de partit i en el sentit d'equip que l'ha portat a estar acaronant el títol.
19: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres, del nostre rendiment. És el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip. I és el que hem demostrat amb el clàssic. Volem jugar el nostre partit, amb el nostre estil. Jugar com un equip, com una unitat. I és el que vull veure demà del meu equip. Res més. No despistar-nos amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
20: And this is we have to show.
18: Ara ho dèiem, que mai abans el Barça ha guanyat una Lliga jugant un clàssic al Camp Nou, i aquest és l'objectiu que no volen deixar escapar.
20: I'm focused on this game.
19: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi. Però no diré que és el partit més important. No. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, staff. Volem guanyar el títol. És el segon consecutiu. És fantàstic. No és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
20: Here in Spain, so this is what we want to do.
18: A Flick li van preguntar també per la figura de Juanito, per si creia que era qui millor encarnava els valors del Madrid, i tot i que sabia perfectament de qui li estaven parlant, com que no tenia clar per què estava sortint a passejar aquell nom, va preferir no ficar-se en jardins amb un no sé què fer amb aquesta pregunta. Flick formava part de la plantilla del Bayern el dia de la trepitjada famosa de Juanito a Mataus, però no va jugar al partit.
21: De fet, el nom de Juanito va aparèixer a la sala de premsa amb Hansi Flick, clara, perquè la roda de premsa d'Arbel Bello va ser un dels noms que va aparèixer a una roda de premsa que jo crec que ja passa la història de l'esperpent esportiu a l'estat espanyol. Quines són les idees principals d'Álvaro Arbeloa abans del partit contra el Barça?
18: Va donar molt de sí, 23 minuts realment per recordar, però centrant-ho en tres punts importants. Primer, la defensa ultrança del club i del jugador. Sabem que Arbeloa és un soldat de Florentino Pérez, a diferència d'un Xavi Alonso que potser va qüestionar algunes coses, que va tenir problemes amb Vinícius. Arbeloa és un home de club i de Florentino, d'aquí a que hi deixés clar en els 4 minuts i 20 segons de resposta a la primera pregunta sobre el que ha passat aquests dies, que el club havia actuat bé, que se sentia orgullós dels jugadors i també que Florentino és el mejor presidente posible.
20: Estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen. Por lo que han hecho por este club durante tantos años, hemos pasado también por situaciones en la historia y seguramente los más pequeños no se acuerden, por situaciones muy difíciles. No hay nadie más preparado que nuestro presidente para darle la vuelta a esta situación. Yo me acuerdo muy bien cómo estaba el club antes de su llegada, lo que ha conseguido.
18: De la defensa a l'atac contra els mentiders i els traïdors, perquè qui vagi contra el Madrid és un enemic. Arbeloa va pujar el to quan va voler deixar clara la seva autoritat dins un vestidor del qual sempre se n'ha destacat el poder que té. L'entrenador madridista assegura que s'han dit moltes mentides, però no vol acusar ningú.
20: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez. Es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo. Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. No trabajo en la CIA ni nada por el estilo y en el vestuario del Real Madrid no estoy acusando a los jugadores ni a nadie porque no puedo hacerlo.
18: I per acabar, ho deies fa uns instants, Juanito, el gran representant del madridisme, només arriba al club ja en una de les primeres rodes de premsa com a entrenador, va recordar la famosa frase, 90 minuti en el Bernabéu son molto longo. Fa dos mesos després del hat-trick de Valverde contra el City, va assegurar que l'uruguaià, un dels protagonistes de la setmana, era el Juanito del segle XXI. Ahir gairebé ploren recordar la seva figura.
20: Siempre pongo un ejemplo y hablo mucho con su hijo Roberto para que sepa que cuando hablo de él lo hablo desde el cariño y desde el honor. Para mí hay un jugador que representa y que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca. Y yo creo que los madridistas estamos muy, muy orgullosos. Es al único jugador que le cantamos porque entendió lo que es el Real Madrid y cómo no me voy a poder equivocar yo. Y jamás me pondría a su altura. Pero si por algo le queremos es porque sentimos que era uno de los nuestros, que también se equivocó como cualquier persona.
21: Que vagin en compte, perquè avui algun jugador del Barça, no?, si queda estirat a la gespa amb la galta cap amunt, que no li trepitgin a traïció la galta, fent servir l'espíritu de Juanito. Espectacular el que es va viure ahir en aquesta roda de premsa d'Arbelo. A 5 minuts i 2 quarts de 8. Com van les coses a Coimbra, Albert?
12: Continua el 2-0 fa pel Porto, que juga amb una marxa més, agressiu en les boles dividides i sempre que pot surt amb velocitat i està creant, et diria que molt perill. Sort de Sergi Fernández, que tot i els dos gols encaixats està sent el millor del Barça. El Barça en atac poqueta cosa, poques oportunitats, poques idees. I la veritat és que la millor notícia és que encara queden 35 minuts per disputar-se. 10 d'aquesta primera meitat i tota la segona. El Barça necessita un gol, tornar a entrar de plena al partit. De moment, però, derrota 2-0, Porto 2, Barça 0, en un pavelló de Coimbra que sembla el Dragao Arena. Et diria que el 80-90% dels espectadors són aficionats del Porto. Coimbra és a hora i mitja de Porto, en cotxe, i vaja, era previsible, i el pavelló és ple d'aficionats del Porto. Tampoc és un ambient infernal. Jo crec que no escolteu tampoc una animació d'aquelles que pugui fins i tot condicionar l'arbitratge. No, és bastant un ambient familiar, però de moment és que no hi ha partit. Està guanyant el Porto 2-0, ara menys de 10 minuts pel descans.
1: Dani, les coses continuen anant bé per l'Unió Girona?
13: S'ajusten una mica, ara guanyar de 3, 30 a 27, 8-27 per al descans, ha reaccionat el València, 9 punts, s'ha quedat aturada Mariam Koulibaly, que havia fet un inici fulgurant, 8-27 per al descans, més 3 per al bàsquet Girona, és a dir, més 2 en el global de l'eliminatòria.
0: El carburant que no para de pujar, continueu pagant de més, ara és el vostre moment de canviar fins al 31 de maig, descobriu la nova gamma Domoda i Saeco, vehicles híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte.
13: Oh.
0: Més tecnologia, més estalvi, més futur, no us ho penseu més i conduïu al canvi, xarxa de concessionaris Domoda i Saeco de Catalunya.
1: Ja tenim l'11 del Real Madrid, Clara.
18: Sí, és el que havíem esperat, amb Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García en defensa, amb Camavinga i Tchouaméni titular avui després d'aquesta baralla, amb Bellingham, Brahim, Vinícius i Gonzalo.
1: Uh-huh. Doncs ja tenim l'11 del Real Madrid. Parlem una mica de futbol, Marx i Mireia. De fet, els tres Marx i la Mireia, perquè, com deies, Carmona, s'ha de jugar un partit de futbol i s'ha d'intentar guanyar. Sense Rafinha l'11 titular i sense la mínima mal, que ja sabem que és baixa, aquí la clau és qui generarà els desequilibris, no, Marc?
10: Sí, totalment. Ens falta desequilibri a dalt, ens falta la capacitat de generar a partir de l'1 contra 1 de Lamin i sobretot aquestes picades a l'espai de Rafinha. Veurem, no?, si pot jugar després. A mi el Barça, quan ha jugat amb aquests quatre migcampistes, a mi m'agrada, Pou. A mi m'agrada. Crec que genera per dintre, crec que és capaç de fer mal a partir de jugar per dins, d'associar-se, dels interiors, al nou. A mi m'agrada. Crec que el paper de Cancelo per la banda esquerra també és important i potser a la dreta és on he trobat a faltar una miqueta més de Roni, no? Però a mi, veurem què fa avui el míster, però a mi quan juguem amb aquest fals quart migcampista que ve per dintre, a mi m'agrada el Barça.
1: Malva.
4: I en clau Madrid, escoltant també a l'11, per mi clarament la parella central lateral amb Hausen, Fran García és potser la part més fluixa i encara t'estires més els cabells de no tenir a Lamine Yamal, però a partir d'això que comenta el Carmona, que és aquests quatre migcampistes, si és Fermín el que jugaria en la mitja punta, o veurem si acaba sent qui cau en banda, però crec que el paper aquest dels interiors que també puguin trencar l'espai, que és una de les... per mi és un dels ADNs que té Fermín quan juga en aquesta posició de mitja punta, avui pot ser molt interessant, sobretot a l'esquena de Fran García o a l'esquena de Hausen. Veurem qui juga d'extrem dret del Barça, no? Si ho fa Rashford. Jo crec que serà molt important atacant aquests dos jugadors, perquè després a l'altra banda, si a Cancelo, que estarà més fixant a Trent, doncs Rüdiger pot estar més en marca amb el nou del Barça. Però a partir d'aquí, si són aquests quatre migcampistes, anar a l'esquena del Madrid, Tchouaméni, Camavinga, són jugadors que quan estan en estàtic estan còmodes, però els hi costa també seguir el recorregut del seu marcador moltes vegades a l'espai.
1: Mireia?
15: La mobilitat aquesta que comenteu, no? Al final, quan jugues amb quatre migcampistes, necessites algú que pugui donar la profunditat. Si és Rashford, doncs saps que té aquest 1 contra 1, que té aquest desequilibri, i si no estic amb el Marc Marvà, la necessitat de fer moure la línia ofensiva del Real Madrid amb aquestes desmarcades de ruptura a l'esquena de la línia defensiva, que Fermín ho fa molt bé, i per mi també serà molt important què farà el Barça sense pilot. És a dir, el Real Madrid, al final, el seu perill més gran per mi és Vinícius, és un futbolista desequilibrant, és un futbolista que encara que l'equip no estigui bé, li cau una pilota, una conducció i pot fer un gol, i per mi aquestes vigilàncies ofensives dels centrals, del mig centre, que pugui estar ben posicionat en el carril on hi ha la pilota per la possible pèrdua, per mi és el que més em genera dubtes, no? d'aquest Real Madrid i d'aquest Barça. És a dir, el Barça s'aboca moltíssim a l'atac, acumula molts futbolistes, però crec que ara mateix amb Vinícius has de tenir molt aquesta alerta de, després de pèrdua, qui pressiona el que té la pilota, d'estar molt propers i sobretot de generar dos contra uns a favor amb Vinícius, perquè per mi és l'arma decisiva d'aquest Real Madrid. Et diria que potser és l'única que està endollada aquesta temporada i que crec que el Barça ha de tenir molt controlat.
6: I estic d'acord, i justament perquè no entri Vinícius en joc, has de tenir aquest puntet de paciència, aquest punt de control, que li hem vist al Barça els dos últims partits, que avui estem apostant tots per això, però que en l'excitació del clàssic i l'excitació d'un clàssic en el que gairebé tots només veiem guanyador el Barça i que durant la setmana només hem visualitzat una golejada, això no és un bon escenari per entrar en un equip tan jove com és el Barça, que vulgui golejar, que es vulgui, o que tingui tendència a precipitar-se una mica o a ser molt vertical, perquè això, doncs, pot sortir bé i et pot sortir marcant gols, però si no els acabes et poden sortir contres al revés de Vinícius. Per tant, el Barça, tant de bo que trobi aquest punt de paciència que ha trobat en els dos últims partits, allargar els atacs i llavors sobretot en la pressió. Ens falta desequilibri davant, tots ho hem dit, ens falta Lamine, però a través de la pressió de vegades és la millor manera de generar ocasions. En aquest Barça especialment, sense Lamine Yamal, crec que aquest és el gran punt fort del Barça, i en un partit així, que pressionant i recuperant pilotes a dalt, tant de bo que sí, doncs es puguin generar ocasions amb aquesta defensa del Madrid, que també està bastant agafada en pitxes.
17: A mi, Pou, perdona, a mi m'indigna que jugui Tchouaméni avui. Jo no ho entenc.
5: Ja ho sabíem. Ahir ho va quedar... Si el convoca... No? Bé. Ja,
17: quin missatge estàs enviant? Tu pots fer el que vulguis en un vestidor, demanes disculpes i jugues. A mi no crec que sigui una bona imatge, ja no del Madrid, sinó a nivell de futbol d'elit, la que estàs enviant com a club. Però bé, és una cosa seva interna, però a mi m'indigna i ho volia verbalitzar, perquè no trobo lògic que despeguin i juguin.
5: Acabo amb els Marcs i la Mireia. La meva intuïció femenina em diu que el Barça jugarà amb Eric García de lateral dret i Rashford atacant per aquesta banda dreta. Us agrada?
15: A veure, Rashford no és el jugador que més treballi a nivell defensiu. Jo crec que ho pot fer, i que mentalment, si s'ha treballat i si ell està convençut, té recorregut per atacar bé i també per fer ajudes a Eric García, que jo crec que serà un lateral més posicional i donarà tota aquesta profunditat i aquesta amplitud a Rashford. I tenir a Eric el que fa és compensar-te molt aquest Vinícius, no? Perquè crec que és un jugador que té molt clar on ha d'estar, en quin lloc ha d'estar, potser en atac no pujarà tant, però a mi em deixa tranquil·la, perquè sé que posicionalment és molt bo.
5: Marvà?
4: A mi el que m'agrada de Rashford en l'extrem dret és un extrem dret que fa temps que no es veu ni a Can Barça, que és un extrem dret amb cama dreta i per tant pot fer les centrades clàssiques com li vam veure l'altre dia en el gol que li col·loca la pilota a Lewandowski. Aquesta és la gran arma per mi de Rashford, col·locat a la dreta, que aquest punt de desequilibri que té més aviat, no un desequilibri en estàtic, però que pot marxar amb un canvi de ritme i després pot col·locar bones pilotes des de la dreta, pot ser una bona arma pel Barça aquí. Per tant, jo deduiria, si Rashford va a la dreta, també a mi em casaria amb Lewandowski, perquè aquest Rashford et permet treure't aquestes centrades. I després...
5: Que sàpigues que Eric... la meva intuïció femenina em diu que juga Ferran Torres, eh?
4: Sí, eh?
17: Mm-hmm. És que a mà de pressió, no? Lewandowski i Ferran per pressionar, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm.
21: No.
4: Sí, sí, per això que el, jo entendria Rashford a la dreta per, amb Lewandowski en aquesta mescla. Òbviament la pressió, doncs Flick moltes vegades selecciona a través de la pressió els seus onzes i potser per, també aniria per aquí amb Ferran. Eric, a banda de defensar Vinícius, parlant de la pressió, per mi és el millor saltant endavant, i si ho fa des de la dreta pot aconseguir moltes vegades que Vinícius no arribi ni a rebre la pilota, que pot ser una de les bones armes que tingui Eric jugant com a lateral dret.
21: Marc Carmona, suposant que la meva intuïció femenina no falli i que jugui Eric García de lateral dret, Rashford de davanter per la dreta i el davanter centre sigui Ferran Torres, t'agrada aquesta combinació? Sí, perquè t'agrada que juguin aquests quatre migcampistes, no?
10: Sí, m'agrada el tema d'Eric sense cap pro. El tema de Rashford m'agrada si parles amb ell i li dius que ha de seguir a Fran García quan no tinguem la pilota. Quan tingui la pilota, crec que sí, crec que és un jugador que és millor, que pot generar més de lo que ha fet fins ara Rooney. Però quan no tingui el Barça la pilota, crec que se l'ha de convèncer de que si Fran García arranca, ell ha d'anar cap enrere com si no hi hagués res més al món.
21: D'acord, això... No sé si ho aconseguirem avui, Marc Guillet, però...
2: Aviam, si algun dia haguéssim d'aconseguir alguna cosa d'això, hauria de ser així, no?
21: Fem una cosa.
2: Un clàssic, però...
21: No podríem posar en contacte un moment a Marc Carmona amb Rashford?
8: I que l'espavili.
21: Perquè l'espavili... Home,
4: estic pensant això.
21: Li diem a Hansi. Hansi, no, tres minuts. Són només tres minuts amb una llegenda del Barça com Marc Carmona, i que l'espavili una mica.
8: Carmona et posa recte, eh? Vull
2: dir que... Ara, un jugador que porta tota la vida... Carmona és un mite, sens dubte, però un jugador que porta tota la vida i passant per tants entrenadors i segueix sense defensar com defensa, la veritat és que és
21: clar, però
2: és
21: hi ha dies,
2: increïble.
21: No? No creus que hi ha dies, sí, que pots dir, hòstia, avui sí, sí, tito, no?
2: Sí. No, i per això espero que avui segueixi o que faci alguna tasca defensiva en algun moment, però si se'l posa, jo crec que no és per això, sinó que perquè realment en atac, doncs ja ho ha demostrat en aquests dos últims partits, Rooney ha estat absolutament pla i Rashford, en canvi, doncs amb el peu et pot proposar coses, i avui és un gran clàssic, és un gran partit i té molta més categoria.
21: Molt bé, Marc Carmona, Marc Marvà i Mireia Vera, moltíssimes gràcies per ser-hi, eh? Una abraçada. Si el Barça guanyés la Lliga, jo crec que avui no farem tertúlia amb calent perquè tindrem una feinada de por. Vull dir que si us torno a saludar després del partit, potser serà mal senyal. Vull dir que...
4: Vaja, esperem que no, doncs. Esperem que no.
21: Que vagi bé.
15: Que vagi molt bé, una abraçada.
4: Una abraçada. Adéu.
0: Tenim un pernil, gran recero, batallé en joc avui. Un pernil, un pernil.
21: Que no falti. Un pernil, un pernil sencer.
0: A la cuina ben posada, ja per anar tallant, sí. Saberes tu, ja el ganivet. Miec, el déu dels pernils.
21: Sí, estilista soc.
0: Ja sabeu, hashtag Fracú, etiqueta Fracú, a través de la X de Twitter. Digueu el que vulgueu i atreuen el sorteig d'aquest pernil batallé. L'únic, el 10 dels pernils, atenció, les millors carnisseries on trobar carns i pernils bataller. Ai. La carnisseria Curto Baranguer, al mercat municipal de Tortosa. Los extremeños, a Pineda de Mar, Calella i Blanes. I Cal Manyet, a Molins de Rei. Si vols menjar bé, pensa en Batallet.
21: Hòstia, los extremeños, tu tres, Pim, pam, pum, Batallet tot arreu,
0: Bon gust.
21: Bona conya. Un altre habitual, client habitual dels productes Bataller, sabeu qui és? Bàrbara Padilla.
0: Ah?
22: Home, i tant.
21: La companya dels serveis informatius. Que sí, Bàrbara?
22: Sí.
21: Bona tarda,
22: Bona tarda.
21: Per on comencem?
22: Doncs pel ciutadà francès que ha presentat símptomes compatibles amb l'antivirus durant el vol de repatriació a París, després de desembarcar de Londres. Ho ha anunciat el primer ministre francès. A l'avió hi anaven quatre francesos més, que també han baixat avui del creuer a les Illes Canàries, a Tenerife. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 a Tenerife. Joel Penya.
23: L'avió francès ja ha arribat a París i durant el vol un dels passatgers ha presentat símptomes que també podrien estar relacionats amb d'altres malalties. Ara li han de fer proves per comprovar si es tracta o no d'un cas d'antivirus. Si donés positiu, seria el novè cas del brot. Això mentre el dispositiu de repatriació segueix a bon ritme. Fins ara han baixat la meitat dels passatgers que hi havia a bord i avui encara estan a l'espera del desembarcament dels passatgers dels Estats Units. En principi seran els últims que baixaran avui del vaixell perquè quan es faci fosc aturaran el dispositiu que reprendrà demà quan torni la llum del dia. Calculen que el vaixell salparà cap als Països Baixos d'aquí a menys de 24 hores a les 7 de la tarda de demà.
22: I més enllà de l'antivirus, l'activista palestí resident a Catalunya, Saïf Aboukeshek, que ha estat 10 dies retingut per Israel, avisa que tornarà d'aquí pocs dies a Turquia per reprendre el viatge amb la flotilla cap a Gaza. Així ho ha dit només aterrar aquesta tarda a Barcelona. Assegura que el camí acaba de començar i que cal seguir lluitant contra Israel.
3: Israel viola los derechos humanos en cualquier momento, en cualquier espacio. Lo que hemos visto en nuestra intercepción es resultado de la impunidad. 2,3 millones de personas están en un bloqueo desde más que 17 años. No tienen acceso a ayuda humanitaria, no tienen acceso al derecho de movilidad. Los hospitales están bombardeados.
22: El Bukeshek també ha explicat que ha perdut 15 quilos durant la detenció i ha denunciat tortures mentre ha estat a la presó d'Israel. Tot plegat ho ha dit davant la cinquantena de persones que l'han rebut a l'aeroport del Prat.
5: Gràcies, Bàrbara.
22: Fins ara.
5: Que vagi molt bé. Farem una pausa i de seguida tornem. 20 minuts perquè siguin les 8, eh? Ara dèiem, Jaume, no es pot, no?, parlar amb Hernández i començar a les 8 en lloc de les 9, ja no ho aconseguirem.
9: No hi som a temps, no.
5: Ja, val.
9: Sap greu, eh?
5: Ja. 11 del Barça?
18: Sí, acaba de sortir del forn, ja és oficial. L'11 del Barça,
5: amb
18: canvi respecte al que havia provat Hansi Flick al darrer entrenament, dos canvis respecte a l'11 del Sadar, surten de l'11, acaben de l'11, Roni i Lewandowski, són titulars Rashford i Ferran Torres. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Gavi i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Dani Olmo i al davant Rashford, Ferran Torres i Fermín.
5: Molt bé, doncs ja tenim l'11 del Barça, ja fa uns minuts també que la Clara ens ha cantat el del Madrid. Només queda una hora i 19 minuts perquè comenci el partit. Ara tornem.
7: Si el Barça guanyés la Lliga avui contra el Madrid al Camp Nou, seria
8: Xavi Rocamora.
11: El millor premi per a aquesta generació de futbolistes. Jugadors fets a casa, de marcat sentiment culer i sense complexos, a l'hora de fer-ne bandera. A l'espera de posar disseny, tot arribarà. Aquesta plantilla, de moment, està més per la rauxa. I guanyar la Lliga a casa contra un Madrid que arriba autodestruït és la recompensa més gran per a aquells que els mou més el cor que no pas el cap. Són molt, molt, molt joves. Pràcticament són nens. I, malgrat això, ja saben el que és guanyar-li finals al Madrid. Ara tenen l'oportunitat d'aconseguir una fita que cap altra generació va poder assaborir, i és que el Barça dels dos triplets, del sextet o de la Lliga dels 100 punts, només li falta un cromo: guanyar la Lliga als morros de l'etern rival. Ara només cal trobar-li nom, i la Bane del Versió potser ja el tindria: la Lliga del Pato Boca.
8: Toni Padilla.
24: Seria dolçament cruel. Dolçament cruel en el sentit de que en el futbol la rivalitat és molt important i no es tractaria només de celebrar un títol de Lliga, és fer-ho davant del Real Madrid. I després dels dies que porten a la Casa Blanca, seria una mica cruel per ells veure com no en tenen prou que els jugadors s'esbatussin, que el projecte es cava a trossos, que el Florentino perd els judicis. Haver de veure els morros com el Barça guanya el títol de Lliga tindria una certa crueltat, però siguem sincers, el sentiment no seria de pena, de llàstima, seria una certa dolçor. Disfrutaríem, sucaríem pa, seria dolçament cruel.
25: El Barça juga a RAC 1. RAC 1. La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Moltes gràcies! Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants, dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
26: Quina hora és?
27: Quina hora és?
26: És la de comptar diners.
27: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
26: A França et volen ficar a la presó si fa rave.
27: Sí.
26: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
27: Bueno, per casualitat tu vas anar a la rave?
26: Sí, hi ha festa, i en Juli. Però Juli, sí. Sinònim de festa.
27: Hi has anat, eh? I què tal?
26: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
27: Sí.
26: La vaig conèixer allà. La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar-me els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno o que preparés una truita. Va ser les dues coses alhora.
27: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
26: La rata.
27: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
26: Doncs per berenar vaig menjar creps.
27: Però tampoc em refereixo al berenar.
26: De Nutella.
27: Nutella.
26: Amb sucre glacé. Sí. Només que el sucre glacé doncs venia de Colòmbia. Era un sucre de francès. I com diuen els francesos, liberté, égalité i sucre glacé.
25: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
1: Tot allò que t'agrada,
25: molt més fàcil de trobar.
6: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
25: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
1: Per triar i remenar.
6: Amb tot el contingut dels programes.
25: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
1: I som tots.
6: Més fàcil.
1: Més directe.
6: Més intuïtiu.
25: Més RAC1. Tots som un milió.
12: Si el Barça guanyés la Lliga avui contra el Madrid al Camp Nou, seria
13: Fernando Polo.
14: Seria un gran èxit del Barça i un gran fracàs del Madrid. Un gran èxit del Barça perquè tirant de gent de la casa, amb poca inversió, Joan Garcia i Dani Olmo els darrers dos anys, i amb un entrenador amb qui la porta ha tocat la tecla, guanyaria dues lligues seguides a l'etern rival. I un gran fracàs del Madrid perquè amb Mbappé, Vinícius, Bellingham i tota la inversió que han fet el darrer any, no oblidem, Huixen, Carreras, Trent Alexander-Arnold, Mastantuono, a preu de crack, es menjaria una altra lliga del Barça als seus morros. I no oblidem, amb un Madrid que va de baralla en baralla, de polèmica en polèmica, amb jugadors fotent-se cops de puny, amb Mbappé rient, i amb un Florentino Pérez que no s'atreveix a venir al Camp Nou, el que he dit, gran èxit del Barça, gran derrota del Madrid.
5: Passen gairebé dos minuts de tres quarts de vuit de la tarda, a les 9 en punt al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça-Real Madrid. Si el Barça puntua, campió de Lliga de manera matemàtica a la cara del Real Madrid per primera vegada en tota la història de la competició. Amb quin 11 surt el Barça, Marta?
18: Amb Joan Garcia a la porteria, Amèric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Gavi i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Dani Olmo i al davant Rashford, Ferran Torres i Fermín.
5: Amb quin 11 surt el Real Madrid, Clara?
16: Amb Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García en defensa, Tchouaméni, Camavinga i Bellingham al mig del camp i al davant Brahim, Gonzalo i Vinícius.
5: Com van les coses a Portugal pel Barça d'hoquei patint? Serà o no serà campió d'Europa?
19: Haurà de ser important el descans, perquè hem arribat ja al descans. S'acaba la primera meitat amb aquest 2-0 perdent el Barça. Porto 2, Barça 0. Ha millorat una mica el Barça. Ha tingut dues superioritats. El rival jugant amb un jugador menys, però no ho ha aprofitat. Hem vist les primeres aturades de mèrit de Xavi Malián, el porter català del Porto. S'ha acabat la primera meitat, el Barça ha de fer un reset perquè els 7 primers minuts horrorosos li estan passant factura i perd 2-0.
5: I l'Uni Girona té una mica més a prop la classificació per la final?
9: No, perquè el descans perd d'un punt de 2 al global de l'eliminatòria contra el València, 45-46. Val a dir que el partit està preciós, però les valencianes han aixugat els 12 punts de màxima al primer quart de les gironines, sobretot reaccionant des del triple i amb una Leo Fiavic espectacular, 15 punts ja de l'Alemanya. A l'Espart Girona, les millors Màriam Koulibaly i Clara Holman, 13 i 11 punts respectivament.
5: Sape, a banda del Barça-Real Madrid i d'aquestes dues connexions que tenim en directe, de la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem?
9: Doncs al marge d'aquests partits a primera divisió s'han disputat o s'estan disputant aquests partits. Tenim en joc ara mateix un Oviedo 0, Getafe 0 al minut 57 de partit, Atlètic 0, València 1, partit ja acabat, amb la nota destacada de la lesió de Nico Williams. Pel que ha dit Ernesto Valverde, no pinta massa bé aquesta lesió de Nico Williams. I un Mallorca 1, Villarreal 1. La Lliga Femenina de Futbol, a punt d'arribar a la mitja part del partit, està perdent el Barça a Tenerife. Tenerife 1, Barça 0. Recordem que les de Pere Romeu ja són campiones de Lliga. A la Premier, a 6:15 de la tarda, s'ha jugat un West Ham-Arsenal emocionant. Finalment, victòria pels d'Arteta per 0-1. Han marcat el minut 83, el 94 havia empatat el West Ham, però el VAR ha anul·lat el gol dels locals. Finalment, la victòria pels d'Arteta, que es queden amb 79 punts, 5 més que el City, amb un punt més, amb un partit més que els de Pep Guardiola. I finalment destaca que avui també en MotoGP, aquest migdia hem tingut el Gran Premi de França amb victòria a la categoria reina per Jorge Martín, que ha estat acompanyat per Marco Bezzecchi i Ai Ogura.
0: Potser no heu saltat mai en paracaigudes ni heu fet la volta al món, o no us heu atrevit mai a demanar-li aquella cita o a travessar l'oceà en un veler, o potser mai no heu tingut un Honda Civic. Doncs ara és el moment. Descobriu-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: M'agrada molt aquesta menció, no? Molló, de comparar, no? no? No atrevir-te a llançar-te amb un paracaigudes a demanar una cita, no? Vull dir, és com... Sí.
2: No, adrenalina, no?
5: Són dos tipus de vertigen com molt sí, diferents.
9: Sí, sí. Depèn del moment, potser s'assemblaven, però sí. No. Crec que amb el temps, afortunadament, sí, és diferent. Sí, sí. Sí.
5: Tot i que és veritat que els que som tímids potser ens costaria més lo de la cita que lo del paracaigudes, però...
2: A mi em falta el creuer, de la menció només. Vull dir que
5: ara és un bon moment.
0: En un cas, sí, sí,
9: sí, sí,
5: Para, home, no fem broma.
2: Emocions fortes, eh, Oriol?
5: Para.
9: Sortim d'aquest
18: jardí.
5: Sortim d'aquest jardí. Puig, sisplau, arregla-m'ho d'alguna manera, això.
0: No, anava a dir que amb el paracaiguda, si demana cita, l'una depèn de tu, només. Vull dir que l'altra...
5: Sí, tens raó. A més, amb una, el màxim que pot passar és que et diguin, què dius?
9: Sí.
5: I, en canvi, l'altra poden dir no s'obre, i aleshores és una... No?
18: És un pèl més complicat.
9: No? Les conseqüències són definitives.
5: La situació és un pèl més complicada, no?
2: El risc està...
5: No
2: et dóna marge per demanar una altra cita.
5: Tots necessitem que comenci el partit amb una certa urgència.
18: Sí, es nota l'ambient.
5: Calma, Marc, ja sé que tens ganes d'analitzar doncs el Barça, però un moment, calma, sisplau, està aquí menjant-se l'espuma del micro. Abans, però, li ha demanat al Puig, que és un tio molt de maroteques i de portades, etc. No? T'has mirat una mica algunes portades històriques després de clàssics, oi?
0: Sí, hem buscat 5 clàssics històrics, ja? 5 clàssics que jo crec que passen a la història de la memòria recent i no tan recent del barcelonisme. Començant per aquest. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Sonaren 5 campanades. Doncs quan van sonar 5 campanades, 17 de febrer del 1974, 0-5 del Barça de Cruyff al Bernabéu, Mundo Deportivo titulava sensacional, el equipo azulgrana realizó una auténtica exhibición, casi un festival, donde se conjugó todo, solidez, ideas, velocidad, remate y seguridad. Del 74, 20 anys més enllà, al 94, 8 de gener. Deixem saber que allò era una cua de vaca, el que havia fet Romario i que narrava d'aquesta manera Lluís Canut a TV3. 5-0 del Barça, al Camp Nou, el Barça de Cruyff contra el Real Madrid, Mundo Deportivo titulava un altre 5-0 en català. Romario, Koeman e Ivan golearon a un Madrid que acabó com un títere. I mirant també cap a Madrid, Marca va titular un baño, o el diari AS, sí. Palizón.
9: Aquest el tinc guardat, el d'un baño.
0: Un baño, eh?
9: Sí. De veritat.
0: Del 94 al 2009. 2 de maig.
4: Piqué ha fet el 6è al Bernabéu!
9: No torno.
4: 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué! 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué!
0: Ara aquella setmana de bogeria que es va portar després a Stamford Bridge, Mundo Deportivo, el 3 de maig titulava Histórico, Madrid saluda al campeón i afegia Guardiola reconoció que se emocionó. El diari Marca titulava Se acabó, entre parèntesi, el mejor equipo del mundo sale campeón del Bernabéu, la sospechosa política de fichajes de Mijatovic es un fracaso sin paliativos, i el diari AS sombrerazo al campeón. Per tant, rendint-se a l'evidència la superioritat del Barça. Un any més enllà, del 9 al 10, 29 de novembre.
5: Sona.
4: La passada de Messi per Villa, encara Villa, la rematada de Villa, gol! Gol!
0: L'endemà...
9: Quina celebració, per favor.
0: 30 de novembre, Mundo Deportivo titulava Baño al Madrid, l'endosan a Mourinho la peor derrota de su carrera. El Marc que feia samantisme.
9: Ah?
0: Muchísimo Barça para tan poco Madrid.
9: Oh, estaven d'humor encara.
18: Sí. Sí. Però si tornen potser aquests titulars també.
0: I recordava paraules de Mourinho a la sala de premsa cuando te meten 5, no se llora. I el diari AS, goleados y desquiciados. I l'últim, Barça-Madrid o Madrid-Barça per la història, Sant Jordi 2017. Oh.
4: I Messi ensenya la samarreta del Barça al Bernabéu. I Messi ensenya el seu nom amb el 10. I li diu al Bernabéu, Lionel de nom, Messi de cognom, el dorsal és el 10.
0: Mira que hi ha fotos icòniques de Messi amb el Barça, però aquesta és una d'elles, sens dubte, aquesta samarreta mostrada al públic
9: que
0: del Bernabéu.
9: Que l'habitava, Puig,
0: sí,
9: en la fotografia.
0: La fotografia sembla que s'aguanti sola, sí, sí, realment. Mundo Deportivo titulant Éxtasis, un Messi de leyenda lideró un triunfo histórico del Barça en el Bernabéu que lo coloca líder y con el Everage a favor. Y mirant a Madrid, Marca titulava Messi decide, hay liga.

0: Sembla bé.
1: Vinga, va.
0: El Barça ha guanyat tots els partits a casa d'aquesta Lliga?
2: Sí, 17 de 17 fins ara és el rècord del club a la competició. 17 victòries, 52 gols a favor, només 9 en contra. De fet, avui pot igualar el rècord de la història de la Lliga de Victòries en una Lliga de 20 equips com a local. 18 victòries en 19 jornades. Mai s'ha fet un ple de victòries a casa en una Lliga de 20 equips. Això ho pot fer el Barça de Flick si guanya avui i guanya el Betis a la penúltima jornada. Això en una sola Lliga. Però us pregunto, si agafem en global, quin creieu que és el rècord de victòries consecutives com a local a la Lliga?
0: Sumant temporades?
2: Sí.
3: A veure. No en tinc 25?
2: Idea. Més.
3: 32.
2: Més.
4: 44.
2: 39 partits consecutius guanyant del Barça entre el 1958 i el 1960.
0: El Barça ha sentenciat la Lliga amb una ratxa de 10 victòries consecutives.
2: Ratxa que va iniciar-se després de la derrota a Montilivi mitjans de febrer. Des d'aquell moment, 10 partits guanyats a la Lliga, rècord des que Hansi Flick és a la banqueta del Barça. I la pregunta és, quin és el rècord de victòries consecutives a la història de la Lliga?
0: Jo me la sé, crec que són 19, de Guardiola.
2: 16, el Barça de Guardiola, això sí, temporada 10-11.
0: El Barça ha marcat en tots els partits d'aquesta Lliga fins ara.
2: 34 partits consecutius marcant. Amb lligues de 20 equips, només dos equips han completat un campionat marcant a totes les jornades. El Barça de Tito Vilanova la temporada 12-13 i el Madrid de Zidane la temporada 16-17. El Barça en global encadena 54 partits de Lliga marcant, tots des del desembre del 2024. A quants partits creieu que està del rècord?
0: Uf. A pocs. 3.
2: Més.
3: 10.
2: Sí, a 10.
0: Oh,
2: 64 aconseguit.
3: Jo sí que me la sabia, no? Com...
0: és el que té tenir el foli allà al costat.
4: Ah, sí,
0: aixecant la vista.
2: Pel Barça entre el 2011 i el 2014. Va ser en tres entrenadors, Guardiola, Tito i Tata.
0: El Barça ha encadenat 28 partits de Lliga marcant com a visitant.
2: Sí, és la cinquena millor xifra de la història de la Lliga. Marcat en tots els partits des de la derrota a Noeta 1-0 al camp de la Reial Societat des del novembre del 2024. També, òbviament, en tots els desplaçaments d'aquesta Lliga. Quin creieu que és el rècord de la Lliga de partits consecutius marcant com a visitant?
0: 40.
2: Menys.
0: 32.
2: Més.
4: 34.
2: 35, sap,
3: Bé.
2: Entre el 2015 i el 2018... aconseguit pel Madrid.
0: Ja. Els jugadors del Barça que han entrat des de la banqueta han marcat 17 gols a la Lliga.
2: Això suposa igualar el rècord del campionat aconseguit pel Sevilla. És molt ràndom. La temporada 16-17. Parlant de gols del Barça a la Lliga, quants gols han marcat els davanters del Barça aquesta temporada a la Lliga?
0: 40.
2: Perdó, a la Lliga no, en total. Perdó, en total.
0: 40?
2: Més.
0: Són 21 de Lamine, 20 de
4: 52.
0: 40.
2: Més.
3: 65.
2: Menys. Mira.
3: 59.
0: 57.
2: 62.
4: Perquè sóc tan lenta com tant.
2: 4 menys que la temporada passada, per cert, que en van ser 66. Fins ara, clar.
0: Joan García és a un pas de guanyar el trofeu Zamora en la seva primera temporada al Barça.
2: 20 gols rebuts en 28 jornades de Lliga, 0,71 gols rebuts per partit. Courtois és el seu únic rival, una mitjana de 0,86 gols per partit pel belga. I pregunto, Joan García ha jugat 28 partits de Lliga, insisteixo. En quants ha deixat la porteria a 0, creieu?
0: 14.
2: Més?
3: 15.
2: Sí, 15. El Barça...
4: Trampa.
2: No, per què?
3: Hi ha trampa. No, perquè creuen que el Puig està mirant.
4: No.
0: Només encerteu els a l'estudi, perquè...
3: No ens deixa veure res, Molló.
2: Ho tinc tapat.
3: Està com quan fa exàmens aquell que tapava perquè quan tu volies mirar. No deixa fer res, Molló.
0: I el Barça suma 88 punts després de 34 jornades.
2: Sí.
0: Rècord a la història de la Lliga.
2: Per arribar als 100, si guanya les últimes 4 jornades, igualant el rècord de la competició aconseguit pel Madrid de Mourinho la temporada 11-12 i el Barça de Tito Vilanova la 12-13. Aquests sempre surten, eh? Parlant de campions, el Barça té 11 punts més que el Madrid. Si avui guanya, seran 14. Quin és el màxim avantatge històric a la Lliga entre el primer i el segon classificat?
4: 18.
0: 16?
2: Menys. 20.
0: 11.
2: Més?
0: 14.
2: Més?
4: 12. 17.
0: 15, doncs.
2: 15.
0: Ah, només quedava el 15.
2: El Barça de Tito Vilanova, temporada 12-13.
0: I l'última, el Barça pot aconseguir el rècord de victòries en una Lliga.
2: Ara suma 29 victòries en 34 jornades. Si l'equip de Flick guanya 3 partits, igualarà el rècord. Però si guanya els 4 partits que falten, el superarà. De les 29 victòries que té ara el Barça, quantes n'ha aconseguit des del clàssic de la primera volta? Va ser la jornada 10. Us dono una pista.
4: Jo ho sé, crec.
1: Jo també. Només ha perdut a Noeta, a Montilivi i al Pizjuán.
2: Sí, des del clàssic.
4: Ah, no, clar, és el clàssic...
3: 23, no?
2: Una menys...
1: 22.
2: Sí, sí. 20.

0: anys de 23.
1: Marta, bé, Marta, que aquell dia vaig anar al col·le. El dia de les sumes i les restes vaig anar al col·le.
2: T'ha vist convençuda.
3: Atenció, des del Clàssic, 22 victòries en 25 jornades de Lliga. El Barça ha sumat des del Clàssic 66 punts, al Madrid 50. El Madrid va sortir d'aquell Clàssic 5 punts per sobre i ara el Barça li treu 11 punts de diferència.
0: Ai, que bé, passa un minut de les 8 en punt. Amb quin onze surt el Barça, Marta?
1: Amb Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp, Gavi i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta, Dani Olmo, i al davant, Rashford, Ferran i Fermín.
0: Amb quin onze surt el Madrid?
4: Amb un 4-4-2 fent cas al grafisme de la Lliga, amb Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García en defensa, amb Brahim, Camavinga, Tchouaméni i Bellingham al mig, i al davant, Gonzalo i Vinícius.
0: Marc, comencem evidentment per l'onze del Barça. T'agrada? Eric García de lateral, Rashford de davanter per la dreta i que el davanter centre triat sigui Ferran Torres?
5: Sí, sí que m'agrada. La veritat és que és una de les alineacions més incertes, com a mínim, d'aquesta temporada i més en un partit gran. Hi havia molts dubtes. Començant per davant, qui jugaria a la dreta? La veritat és que Roni, jo crec que, tot i que hauria de ser l'específic per substituir Lamine Yamal, crec que no s'ha guanyat la titularitat en un clàssic en els dos últims partits. En canvi, Rashford, tot i que no sigui la seva posició habitual, ha demostrat tenir un talent, una qualitat, un desequilibri, sigui amb dribbling o sigui amb passades, que és important en un partit com aquest i quan el Barça necessitarà una mica al davant. Crec que segurament compensa el tenir Rashford que jugui Ferran, per aquesta manera de pressionar, per aquesta manera de desmarcar-se. És veritat que un home d'àrea com Lewandowski podria aprofitar les seves centrades, però buscant una mica l'equilibri, Ferran crec que ara mateix és molt més competitiu en un partit que pot tenir ritme. Sí, el Madrid es tancarà, sí, segur que sí, però alhora també t'has de moure, t'has de desmarcar. Jo crec que Ferran, fins i tot en un punt sorprenent que els dos últims partits no hagués sigut de titular amb el rendiment que està oferint des del dia a l'Atlètic de Madrid. Però per mi, potser el més significatiu és el tema de la defensa. Eric havia d'entrar en aquesta defensa per, evidentment, per rendiment que ha tingut aquesta temporada, però no estava clar a quina posició entraria. Fa uns mesos haguéssim dit segur que entrava al centre de defensa. Jo ho he defensat molts dies. Eric és potser el millor defensa que tenim d'aquesta temporada, doncs el millor el vols sempre al mig, però la parella Cubarsí-Gerard Martín, si no s'havien consagrat ja, jo crec que avui els acaba de consagrar, que acaba de ser una explicació de per què el Barça ha sigut tan sòlid en aquest campionat, per què s'endurà aquest títol de Lliga. Gerard Martín s'ha fet molt fort en aquest centre de defensa, tant que fins i tot fa que Eric, doncs quan pot jugar i hi ha llibertat per posar-lo, doncs l'acabin despassant en un lateral. I també és sorprenent que Cancelo s'hagi fet tan fort en aquest lateral esquerre, que és això, que al final s'acaba despassant a Koundé, perquè Cancelo, doncs al final a l'esquerra t'està portant el desequilibri que no t'aporta, doncs, Balde. Una alineació que demostra una mica dels secundaris que hi ha, quins s'han acabat guanyant les garrofes en aquests últims dies.
2: Jo estic plenament d'acord amb el que veu el Marc, no? I amb aquesta alineació de Flick, perquè en el fons el que fa Flick és posar els jugadors que estan més en forma. Si ho mires 1-1, Rashford per mi està per davant de Rooney. Ho vam veure al partit de Pamplona i crec que és més jugador per jugar un partit com el d'avui, tenint en compte que no tens encara ni Rafinha ni evidentment a Lamine. Ferran per mi està per sobre de rendiment de Lewandowski. Em remeto també al partit del Sadar. Per mi el veig amb un punt més de grapa, amb un punt més de, evidentment, de pressió que no pas la del polonès. També l'eliminatòria amb l'Atlético Madrid va estar especialment encertat. Mires al lateral esquerre, Cancelo clarament li ha guanyat la partida a Balde, per mi ja no hi ha ni debat. I Eric García, per mi passa per davant de Koundé, que sempre té... vaja, ha estat una temporada molt irregular la de Koundé, molt grisa, molt plana, no l'hem vist especialment brillant ni en els aspectes defensius ni tampoc en atac, i crec que aquesta parella de centrals que ha fet Gerard Martín Cubarsí està molt consolidada i que per tant no soc gens partidari de tocar-la, i m'encanta aquest Barça dels quatre migcampistes en la situació actual sense Lamine, perquè crec que és un Barça que té el control de la pilota i que avui, un dia com avui, et trobaràs un Madrid que no la tocarà la pilota, la tindràs tu, t'hauràs defensat tu amb la pilota, perquè ells el que aprofitaran segurament és la seva pressió que puguin fer quan els hi duri per provar-te i sortir en velocitat. Per això crec que el Barça és important que la tingui, que la remeni i que dalt pressioni i vagi amb profunditat amb jugadors com fa.
5: Alhora, per això, ens estem jugant al títol de Lliga quan sinalitzem el que jugàvem l'any passat. Ara no juga cap dels davanters que jugaven la temporada passada, quan el migcentre no és De Jong i podria jugar, avui sí, podria sí, ja estar en forma de sobres per jugar de titular i no juga, juga Gavi, Olmo està de migcentre i la defensa, què dir, o sigui, ja no queda, queda Cubarsí d'aquella defensa, la resta no queda, vull dir que t'acabes jugant una temporada després, sembla mentida, acabes jugant el títol, tot i que avui ja en el fons el títol ja, ja el tinguis, però tinguis un clàssic i tens l'alineació capgirada.
2: I amb un partit que jo crec que serà molt diferent al que vam veure precisament fa un any, amb aquell Barça del rock and roll d'ara amunt i avall, de començar perdent 0-2, ara cops de puny aquí, cops de puny allà, crec que serà un Barça molt més de control.
0: Jo volia anar aquí perquè em sorprèn que Koundé avui no sigui titular, quan era el lateral dret titularíssim, no? I en canvi aposti per Eric perquè hi confia més segurament per frenar Vinícius. Ningú hauria dit, quan arriba Cancelo s'ha dit que jugaria el Clàssic com a titular i s'ho ha guanyat. La veritat és que el rendiment de Valde de creixent totalment és sorprenent i la parella central ni us dic, però Flick ja ens ho ha demostrat, que li agraden més dretà i esquerrà, i quan ha trobat Gerard Martín en aquesta posició com a esquerrà l'ha anat consolidant i ara mateix són inamovibles. I després Gavi, tampoc hauria dit jo que Gavi avui seria titular després d'aquesta lesió tan llarga que ha tingut, i s'ha guanyat el lloc i està fent uns minuts i uns partits espectaculars. El record de l'eliminatòria contra l'Atlético. I de la resta, jo m'hauria sorprès molt si hagués jugat Roni Bardaggi. Em sap greu pel nano, li han donat dues oportunitats a Getafe i a Pamplona i no les ha aprofitat. I Rashford avui és que havia de jugar ell, perquè no hi ha ningú més en aquesta banda dreta. Però, com s'ha comentat anteriorment, a mi em preocupa que si Fran García puja aquella banda, Rashford avui no ajudi Eric i es pugui trobar amb un 2-1 Eric amb Vinícius i Fran García. Esperem que estigui atent, que és un partit gran. I per últim, aquest sistema nou amb Fermín a l'esquerra, ja que Rafinha encara no està al 100%, crec que pot igualar les forces, perquè el Madrid, com deia la Clara, potser es pot mutar un 4-3-3, però per mi juga amb 4 migcampistes. És un davanter fals, igual que Fermín, que és un davanter fals, diguem, a la banda esquerra. I això jo crec que pot igualar una mica el mig del camp tan físic que té amb Camavinga i Tchouaméni al Real Madrid.
3: I jo, sobre això que deies, a l'Eix, jo crec que Flick aposta pels que estan millor. I crec que ho estava comentant també al Marc, en aquests possibles duels que hi havia en diferents posicions, acaba apostant en un dia tan gran, tan important, tan històric com estem comentant, jo crec, pels que estan millor. Eric o Koundé, jo no tinc cap dubte que Eric està millor. Cancelo, Valde, De Jong, Gavi, crec que aposta pels que estan millor i celebro que hagi estat així. I per aportar una coseta al que estàvem dient, jo celebro també avui veure Cubarsí, Gerard Martín, Gavi, Olmo, Fermín, jugadors del planter en un dia històric com aquest, que pots guanyar la Lliga contra el Madrid, el sentiment i el cor que hi poden posar, i subratllo especialment el cas de Gavi i de Fermín, que jo els volia veure avui sí o sí a l'11.
6: Sí, jo destaco que en aquest Barça dels quatre migcampistes és veritat que tens tres jugadors que poden anar a l'espai com a bales, Rashford, Ferran i Fermín, també és un jugador que sap anar a l'espai i sap trencar l'esquena de les defenses. Vull dir que és un Barça que fins a cert punt pot mutar depenent del moment. I després, una reflexió sobre la defensa. Si ens arriben a dir el mes de gener, quan aterra Cancelo, que aquesta seria la defensa de l'equip titular en l'últim partit transcendent a la Lliga, no ens ho creiem. Perquè en aquell moment Gerard encara no estava del tot consolidat. Cancelo, pensàvem que faria de Cancelo, o del Cancelo de la primera etapa, i que no, vaja, que no seria l'opció en els partits importants, i que Eric al final li acaba guanyant la partida a Koundé.
7: Sí, jo amb la meva seva aquesta, que Eric, si arriba un central esquerrà, jo crec que va a camí de convertir-se en el lateral dret titular del Barça. Si avui amb Vinícius atacant la seva banda, Flick veu millor posar Eric que no Koundé, jo cada cop tinc més clar que aquí és on haurem de veure Eric en la seva continuació.
0: I si arribés, ho faria bé, eh? I ho faria bé, eh?
3: Mira, m'ha dit, si arribés una oferta per Koundé, ja ni t'explico.
6: Sí, home. I mira, ja que som a la banda dreta, pot ser que Rashford no segueixi totes les vegades Fran García, però és Fran García. Vull dir, no és Roberto Carlos. Vull dir que tampoc, ja, ja. Tampoc em fa molta por. Vull dir que millor que el segueixo, òbviament, però que si no el segueixo una vegada, home, tampoc em sembla que sigui un jugador tan determinant, no?
0: I un detall només per acabar, que no té a veure amb l'11, però que pot tenir a veure amb l'11. El Barça té a la banqueta elements per canviar la segona part aquest clàssic espectaculars, eh? Rafinha, De Jong...
8: Després repassarem, evidentment, les banquetes dels uns i els altres, perquè avui jo crec que és sensiblement millor la del Barça que no pas la del Real Madrid. 5 minuts i un quart de nou. Ara tornem.
9: Si el Barça guanyés la Lliga avui contra el Madrid al Camp Nou, seria...
10: Xavi Bundó.
11: Seria orgiàstic.
10: És a dir, és com aquelles nits que tot va quadrat i tot és rodó i acaba perfecte. Doncs a veure, tal com ha anat la temporada, que el Barça pugui ser campió al Camp Nou amb la seva gent tres jornades abans d'acabar el campionat, davant d'un Real Madrid en absoluta descomposició, convidat especial a la festa del títol, sabent que posteriorment això tindrà conseqüències. Doncs és una situació a la qual un aficionat culer difícilment li pot demanar gaires millores. Una festa, un funeral, un incendi sideral al Bernabéu i aprofitant la flama, com faria Jordi Bosch, encendres un puro, fins i tot pels que no fumem.
9: Laia Cervelló.
11: Seria històric i el final perfecte d'una setmana que, sincerament, no s'hauria d'acabar mai. Després de negreires, inscripcions impossibles, estius interminables, estadis que no s'acaben, ja tocava que fóssim els de Barcelona els que estiguéssim amb crispetes contemplant crisis alienes a la capital estatal. Aquesta setmana, acabi o no amb títol, és per fer sentir el culer orgullós del projecte esportiu del club, per recordar-nos que la Masia mai falla, tant sigui per salvar el club esportivament com per portar bon rotllo a un vestuari que està a les antípodes del blanc. I només per això, amics, ja és per celebrar-ho.
12: RAC 1. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
13: Ui, ens l'hem passat, no?
14: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
15: Vine a les nostres instal·lacions d'Aquadis Ebro a la via Sergi a 7 de Mataró.
16: Volvo XC40, pel teu dia a dia, per l'aventurer que portes dins. El Volvo XC40 és versatilitat amb caràcter. El SUV que s'adapta a totes les teves facetes. Disseny atrevit, rendiment contundent i tot l'estil Volvo. Volvo XC40, des de 33.100 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
17: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
16: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
17: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
16: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
17: RomautoNissan.com.

0: Tenim un gran estoc en cotxes, el revisem i els garantim, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: RAC 1.
7: Si el Barça guanyés la Lliga avui contra el Madrid al Camp Nou, seria...
8: Anaïs Martí.
9: Seria el guió perfecte d'una pel·lícula d'acció i fantasia, un d'aquells finals que semblen escrits per guanyar un Òscar. Rivalitat màxima, estadi ple, tensió acumulada durant tota la temporada, jugadors de la Masia que es graduen per segon any consecutiu davant el gran adversari, un Madrid que, per cert, arriba fet un cromo entre tensions, baralles i, malgrat totes les pors que va generar l'arribada de Kylian Mbappé.
10: Un quart de nou de la nit, d'aquí tres quarts d'hora, començarà el Barça-Reial Madrid. Si el Barça puntua, campió de Lliga i festassa aquí al barri de les Corts i a totes les cases on hi hagi algun barcelonista. Amb qui no ens surt el Barça?
11: Amb Joan García a la porteria, Amèric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Gavi i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Dani Olmo i al davant Rashford, Ferran Torres i Fermín.
10: Amb qui no ens surt el Real Madrid?
12: Amb Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García en defensa, Brahim, Tchouaméni, Camavinga i Bellingham al mig del camp i al davant, Gonzalo i Vinícius.
10: Com li van les coses al Barça d'hoquei a Portugal, Albert?
13: Doncs ha marcat Ignacio Alavar de penal, per tant, a un gol se situa el Barça, Porto 2, Barça 1. A més, el Barça ha salvat una situació delicada amb un jugador menys, dos minuts en inferioritat, ho ha salvat amb bones aturades de Sergi Fernández, per tant, 18 minuts i mig pel final, tot obert, Porto 2, Barça 1.
10: I com li van les coses a l'Uni Girona Fontejau, Dani?
14: Final del tercer quart de 4, guanya l'Espart Girona 60-56 de 3 en el global de l'eliminatòria, apareixent Clara Holm, 17 punts ja de la jugadora sueca, aturant ara Sifjevic en aquest tercer acte. L'equip gironí que ha millorat, tot obert en els últims 10 minuts d'aquesta tornada de les semifinals.
10: Avui estarà ple el Camp Nou, Clara?
12: Sí, sí, de fet, avui m'han dit que com tot arribem a les 62.000 persones. Realment s'espera una gran entrada, amb tot venut, només 242 aficionats del Madrid, però es nota que avui és un dia gran i podríem arribar per fi a aquesta xifra de 62.000 espectadors. A més, la grada d'animació està en ple rendiment avui amb 1.200 persones.
10: Clar, avui, evidentment, l'estadi també ha de contribuir a aquesta victòria i ha de saber llegir també, diguem-ho així, el que necessita l'equip en cada moment. Mira, ara mateix surten a escalfar-se els porters del Real Madrid. El titular avui torna a ser Courtois, segurament un dels millors porters de la història del Madrid i de la història del futbol europeu contemporani, jo crec que sense cap mena de dubte. Fins ara heu estat escoltant petites píndoles, aportacions de col·laboradors habituals de RAC1 que contestaven o acabaven la frase, no, de si el Barça guanyés la Lliga avui. Jaume, però el David Brock li hem dit,
15: sí,
10: ell ha de ser l'encarregat de contestar o d'acabar la frase contrària, no?
15: Clar.
10: Perquè, clar, és una opció.
15: Sí.
10: I qui l'ha de valorar, doncs? Jo crec que ell, no?
15: Sí, sí, és ell.
7: Si el Barça no guanyés la Lliga avui contra el Madrid al Camp Nou, seria...
16: L'inici de l'apocalipsi. En la pitjor setmana de la història recent i no recent del Real Madrid,
8: Una victòria al Camp Nou no només arruinaria la festa de les festes, també suposaria la sublimació absoluta dels Alens Reforzados. Dimecres, a Vitoria, un Alavés amb l'aigua al coll aprofita la lesió de Joan García al minut 10 després de topar amb Koundé, que té un d'aquells dies, i s'emporta el partit amb un gol que Carles Alanyà, com a fidel exsoldat de Bordalàs, celebra efusivament contra el seu exequip. L'endemà, el Madrid es desfà d'un Oviedo de vacances i Tchouaméni ho celebra mostrant una samarreta amb la imatge de Juanito trepitjant Mataus. Tres dies després, mentre el Madrid supera el Sevilla al Pizjuán amb un còmode 0-2, Lewandowski aconsegueix desfer l'empat a un contra el Betis al minut 96. És el gol que li dona la Lliga al Barça i amb tot l'estadi desfermat celebrant el triomf, del Ferro Grande, casualment designat com a home bar al Camp Nou, recomana a l'àrbitre de camp que es miri la jugada perquè ha detectat que el peu de Lewandowski, que fa un mes que no es talla les ungles dels peus, està mig mil·límetre avançat i, per tant, és fora de joc. S'acaba el partit amb empat i la Lliga haurà de decidir-se a l'última jornada contra un València que necessita la victòria per evitar el descens. Continuarà.
12: Bravo. Mare de Déu.
15: No ha dit res que no pugui passar.
16: Mira que estava
15: tranquil.
16: No ha dit res que no pugui passar.
15: Sensacional.
16: O sigui, només David Brock ens podia fer aquesta joieta del cinema de catàstrofes i del pessimisme.
12: A sobre diu, continuarà, sí, continuarà.
16: Sí, sí, sí, sí. Sensacional el David Brock. Gràcies també per jugar amb nosaltres en aquestes prèvies de dies tan especials.
17: El Sata li ha canviat la cara, eh?
18: El detall de la samarreta de que era Tchouaméni, la imatge
16: de trepitjant Mataus.
18: Aquesta m'ha deixat molt intranquil,
16: sí, sí, sí. Aquest detallet, treballa fi el sí, David Brock. Són molts anys de cultivar aquesta mentalitat. Passen 5 minuts d'un quart de 9. Fem una cosa. Clara, anem a fer una radiografia, resum, diguem-ho així, del Real Madrid. El Real Madrid d'Arbeló està radiografiat de dalt a baix, però anem a recapitular 3, 4, 5 idees importants abans que comenci el partit sobre aquest Real Madrid.
19: Autovivo.es. Tenim el teu cotxe. Patrocina aquest espai.
12: Doncs una mica recapitulant amb el que hem explicat en aquesta prèvia, important saber quina mentalitat tindrà el Madrid avui, que arriba en aquest ambient convuls per la setmana que ha viscut, també amb els resultats esportius que han anat encadenant, si avui traurà aquest punt d'orgull per intentar aixafar la festa al Barça i sortir, com deia el Broc, reforçat de l'estadi guanyant el partit. També important la figura de Vinícius, un jugador que la setmana passada és qui va evitar que el Barça fos campió traient el seu màxim talent a camp de l'Espanyol. És cert que quan juga contra el Barça es pot extramotivar, però també desquiciar-se si el Camp Nou el provoca o algun dels jugadors també li busca les pessigolles. En aquest sentit també afegiria la figura de Courtois, que avui torna i sabem que acostuma a ser un mur infranquejable. I per acabar, la importància que tindran les baixes, tant els que hi són com els que no, perquè és cert que falten dos dels millors defensors, Militao i Mendy, que aquesta banda esquerra amb Frank García i Housen, que ha anat clarament de més a menys en aquesta temporada, pot ser un punt on el Barça pot fer mal, i que falta també un futbolista importantíssim al mig del camp com és Fede Valverde, amb aquest traumatisme craniencefàlic. Quan no hi és Mbappé, és cert que el Madrid ha jugat millor. Veurem si avui veiem aquest Madrid que millora sense Mbappé o que li costa generar perill amb Vinícius i Gonzalo al davant. Però, en tot cas, és una baixa important perquè recordem que l'any passat va fer un hat-trick contra el Barça a Montjuïc.

0: Clar, aquí la gran pregunta, Marc, Guillén, és... A què juga avui el Madrid? Vens aquí... Clar, tu has d'intentar guanyar el partit perquè la festa no... Va, l'empat no et serveix, diguéssim, sí. Per evitar l'únic que pots evitar avui.
1: Sí, sí.
0: No? El tema és... Si amb aquest 11 hi ha alguna cosa que et faci por, tu creus que es pot veure un Madrid exuberant? Un Madrid, clar, al mig del camp, per exemple, per tenir el control del joc, no el tens.
1: No, no, no. No, no, però és que això no són coses que es plantegi ara mateix al Real Madrid. Jo crec que fàcilment hem de recordar els partits contra el City o contra el Bayern. Un Madrid que sigui competitiu a darrere, que tanqui línies a darrere, que apreti una mica les dents i que sigui el més sòlid possible, i a partir d'allà surti el contracop. Té Vinícius, té una referència com Gonzalo, però sobretot a les bandes, doncs, si Bellingham li corre per l'esquerra i sobretot per la dreta, no? Jo, hi ha un jugador que és Trent Alexander-Arnold que se'n fa moltes vegades mofa perquè en defensa li pots fer molt mal, i això és així, però que després té una cama deliciosa, vull dir que pot centrar-te pilotes que Gonzalo i Vinicius doncs et facin mal. És una mica aquesta versió competitiva si és que surten realment picats. Tota aquesta setmana i tota aquesta polèmica veurem com surten. Jo no tinc clar que surtin amb els braços abaixats, tot el contrari. Jo crec que pot haver-los donat alguns arguments per, com ho deia una mica abans el Marc Carmona, que ells doncs hagin fet una mica de pinya o que tinguin alguna cosa a guanyar-hi. O sigui, avui era un clàssic molt difícil per assumir pel Madrid, perquè venia aquí simplement que li fessin la lirona aquí davant o tot just allargar-ho. Ara poden haver-hi jugadors que tenen molts més arguments perquè estan en el punt de mira, la gent els ha dit de tot durant aquesta setmana, i si avui no competeixen els hi tornaran a dir de tot i amb arguments.
0: Jo no tinc cap mena de dubte que el Madrid sortirà és el Madrid, i hi ha jugadors de molt nivell i de galons. Jo l'únic dubte que tinc és si el guió és favorable als interessos del Barça, si en algun moment sí que es pot notar el de dir, hòstia, això ja no podem...
1: Jo crec que sí, no? Jo crec que si tu fas una distància de 2 gols o realment els estàs guanyant bé, jugant bé, llavors sí que jo crec que se'ls... tota la setmana i tota la temporada i tot el mal ambient, llavors sí que pot baixar tot de cop, i allò ja, la veritat és que es pot notar moltíssim. Però mentre el partit estigui viu, jo crec que trauran aquest orgull, aquesta raça competitiva, i que aniran a pel partit.
0: La majoria de companys de Madrid, aquests que segueixen el dia a dia i que tenen bona informació, deien que creien que el Madrid evidentment sortirà i serà competitiu. La frase que sortia bastant és a veure quant aguanten.
1: Just.
2: El primer gol, va dir el subdirector de Marca l'altre dia, tu diràs, diu, aquí la sensació que tenemos es que si el Barça mete el primer gol, puede ser que baje los brazos.
1: Però mentre es vagin aguantant, van aguantar contra el Bayern, i el Bayern tots hem vist que és un equip molt millor que el Madrid, i els hi van al final d'un golet i una expulsió els últims 5 minuts. Doncs bé, clar que li poden aguantar-li al Barça, i un Barça, a més, que no hi ha la Lamine Yamal, que no hi ha Rafinha, que Pedri no està en els millors dies, doncs et poden aguantar. I mentre això es vagi aguantant, ells poden anar tirant. Ara, després, a la mínima que es torci, i ara ho repassarem després, però veient, a més, la banqueta que tenen, doncs el partit se'ls pot fer molt, molt llarg.
3: Voleu iniciar un debat? Elèctric o gasolina? Híbrid o híbrid endollable? Sí. Si teniu pensat canviar de cotxe, Expo Ocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Sí. Més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero, dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva, i també hi ha furgonetes i autocaravanes. Per més informació, expoocasió.cat.
0: A l'estudi SAP Puig Molló, alguna cosa que us inquieti d'aquest Madrid, d'aquest 11?
4: Per mi està basat en Vinícius, aquest Madrid, ara mateix. És la clau. O sigui, és l'únic jugador que pot fer mal. Per tant, a partir d'aquí, vigilar bé Vinícius. El Madrid, com diu en Marc, no voldrà la pilota, jugarà a veure les venies, recordarà el plantejament d'un equip petit, i s'ha de controlar bé les pèrdues de pilota, perquè si no ells sortiran ràpid, perquè això ho saben fer molt bé.
5: I no només això, és a dir, més enllà del perill de Vinícius, jo crec que és l'únic jugador a qui segurament es pot encomanar Arbeloa. És a dir, des que ha arribat s'ha dedicat a defensar bàsicament a Vinícius. Jo crec que era l'objectiu principal després de la discussió que havia tingut amb Xavi Alonso. És el que més ha cuidat, i jo crec que la resta de l'equip li ha caigut absolutament, i l'únic que ha intentat mantenir una mica el tipus fins al dia d'avui és Vinícius, que jo crec que és l'únic que està donant la cara segurament per aquest entrenador. Més enllà d'això, estic molt d'acord amb el que comentava l'Aleix del subdirector del diari Marca, que el Barça el que ha de fer, per mi, és sortir amb molta grapa, a per totes, com fa sempre, i a intentar marcar aviat, perquè jo crec que pot fer que això afecti molt al Madrid i acabi caient al conjunt blanc.
3: Sí, jo amb una versió del Barça bona, molt bona, no tinc cap dubte que això avui es queda a casa i que la Lliga serà del Barça. Vull dir, si el Barça no es precipita, vol fer el segon abans que el primer i jugar a futbol, i la gana, per molt que el Madrid és un clàssic i és veritat, però la gana de guanyar una Lliga i venint de la setmana que venen, això ha d'acabar decantant-se del cantó blau.
5: No, és que hem parlat molt de que pot passar, de que esportivament, de que el Barça pot tenir un accident, però ho recordaves també aquest matí amb el Bundó. A mi el que més em recorda la situació en la que arriba el Madrid és aquella del passadís del Barça al Santiago Bernabéu, i aquestes situacions de l'equip, quan ja veus que hi ha aquesta problemàtica a dins, no acostumen a ajudar, per molt que aquell dia vulguis fer l'esforç i canviar-ho tot i donar el do de pit. És a dir, t'acostuma a condemnar i a pesar esportivament aquesta situació.
0: Totalment. El que deia una mica el Puig, no? És a dir, si el Barça fa un partit normal dels que ha fet aquesta temporada, no?
6: És que caurà pel propi pes.
0: En principi, és això, ara has de fer el partit normal.
6: Sí,
0: no?
6: Sí, sí.
2: Després pot passar com el dia de l'eliminatòria de Champions amb l'Atlético, una expulsió...
5: Els imponderables, no?
2: Clar, aquesta cosa et pot condicionar el partit. A mi hi ha un jugador que no està fent bona temporada i crec que avui les condicions del partit i de l'11 del Madrid pot ser perillós, que és Bellingham, que a vegades ha fet bons clàssics, li recordo fa dues temporades, i avui sense Mbappé té més llibertat en aquesta zona de la mitja punta. Aquí Gavi haurà de fer una feina també important, ja se les ha tingut amb Bellingham en alguns clàssics. Un jugador que a mi em preocupa, ara que estava pensant en el Madrid.
0: Marta, aquell d'allà és Lamine Yamal, no?
7: És Lamine Yamal,
0: s'està mirant els seus companys mentre s'escalfen,
7: sí,
0: molt bé aquest detall.
7: Sí, està al costat d'un dels recuperadors, veient com els seus companys s'estan escalfant, ben a prop té els suplents, una mica més allunyats dels titulars, fins a aquests exercicis d'escalfament, molt pendent Lamine Yamal dels seus companys, també aquesta setmana durant els entrenaments.
5: Per cert, que avui serà la llotja també, i l'hem vist a peu de gespa saludant a jugadors del Barça, Jordi Alba. Un mite també.
7: Sis lligues, Jordi Alba. Sí. L'hem vist parlant amb Gavi, amb Eric, Pedri, Ferran, Olmo, Fermín i
5: aquella
7: companyia.
5: Aquella jugadeta amb Messi, eh?
0: Aquests xiulets, evidentment, no són per Roger Saperes.
7: Clar que no, només faltaries pel Madrid, pels jugadors del Madrid encapçalats per Vinícius, que és el que segurament li tenen més gana els aficionats del Barça avui. Salten sobre la gespa ja a escalfar-se els jugadors d'Álvaro Arbeloa.
0: Sempre hi ha algun membre de l'equip del Barça a prop de Lamine Yamal, perquè jo crec que saben que si no el vigilen, d'aquí res es canvia. I allò...
7: És que l'altre dia...
0: Es posa allà a la banda dreta a dir, jo vull ser titular.
7: És que l'altre dia, quan estava de visita els companys a la gespa del camp Tito Vilanova, de fet, una pilota anava cap a ell i Hansi Flick es va interposar, com vulguem dir, tu, ara això no toca, saps?
0: Sí.
7: Perquè si no anava directe
0: tres driblings i rosqueta.
7: Sí, sí.
0: Saps? Vull dir que sí. Ha de ser d'aquells moments que es deu estar maleint els ossos de no poder ser titular avui contra el Real Madrid, però m'agrada molt aquest detall d'estar tan pendent dels seus.
7: Ja comença, el Vinícius Balón de Playa. No ha ni començat el partit i l'afició ja entona el càntic pel brasiler.
6: Perquè jo veient aquí ara Lamine, m'imagino, Mbappé no ha vingut, no avui?
0: No.
6: La setmana més complicada del seu equip, l'estrella de l'equip veig que...
0: Ahir va tenir molèsties al final de l'entrenament i s'ha quedat a
6: recuperar-se
0: a Madrid.
7: Curiós.
0: No sé si ha aprofitat per fer un viatge exprés. I ha marxat a conèixer algun altre territori europeu.
1: La previsió era de núvol, potser, i no
0: s'ha quedat a casa amb la manta, no?
5: Ell és un professional del futbol d'élite. Hey!
2: Endavant. T'he de dir que seria poètic que el Madrid d'Mbappé perdi la Lliga sense Mbappé al Camp Nou a la segona Lliga consecutiva.
0: Calma, mitja hora. Va, mitja hora i començarà.
5: Per cert, Pau, que ha acabat el partit que teníem en joc a primera divisió, Oviedo 0, Getafe 0.
2: Espectacle, apassionant.
5: El que us heu perdut.
0: El descens està bonic, que el València ha guanyat, oi? Sembla més.
5: Ha guanyat 0-1, sí senyor. Sí.
0: I tindrem un sidral allà baix, que déu-n'hi-do. Demà Puig al Girona de guanyar sí o sí, eh?
3: Sí, perquè ja és l'últim que se salva, ja. Va baixant, i ara ja només un punt el separa del descens, i per tant... Aquesta setmana amb Rayo Demà i Mallorca, dijous a Montilivi, hauria de ser la setmana.
5: Ara està 12è el València amb 42 punts, amb 40 punts està el Sevilla, que és 13è, l'Espanyol ja és 14è amb 39, els mateixos que el Mallorca, l'Elx, el Girona és 17è amb 38 i tanca la classificació a la vez amb 37, ja van amb 36 i Oviedo amb 29.
0: Albert, què, opcions pel Barça d'hoquei o no?
8: opcions. Queden 12 minuts pel final. Continua el 2-1. Els jugadors i la banqueta del Barça molt emprenyats amb l'arbitratge aquesta segona meitat. Dues blaves ja han vist els jugadors del Barça. Dues situacions d'inferioritat que han hagut de salvar els de Ricard Ares. Avui, per cert, xiula l'amic de Xavi Puig, Francesco Stallone. Avui és una parella italians, Stallone i Silecchia. I la veritat és que la sensació és que qualsevol jugada de dubte sempre cau a favor dels portuguesos. Som a Portugal, també, sí, això hi,
0: no passa
8: hi comptava
0: mai,
8: el Barça.
0: A Portugal amb l'hoquei no passa mai això, no.
8: Mai.
0: No passa mai. Val, doncs 2-1, 12 minuts, eh?
8: Correcte.
0: Molt bé. I a Fontejau, que l'Uni té més a prop la final o no?
5: Sí, però tindrem emoció fins al final. 3-18 per al final del partit. Mana de 3. L'Espart Girona, sí. 70-67. Arribava a guanyar de 9. Ara mateix guanya de 3 aquests 3-18 per al desenllaç. Per tant, és un més 2, recordo. Un punt d'avantatge per al València de l'anada. Per tant, tenim partidàs. Quevedo, per cert, acaba de ser expulsada. És una baixa important per l'equip de Roberto Íñiguez. 70-67.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents del desenllaç d'aquests dos partits. 27 minuts, només 27 minuts, i comença el Barça-Real Madrid. Tenim tantes ganes de compartir aquesta lliga amb vosaltres i de compartir-la ja des d'avui, que el Barça sigui campió matemàticament quan s'acabi aquest Barça-Real Madrid. Tantes. Ara tornem.
9: Si el Barça guanyés la Lliga avui contra el Madrid al Camp Nou, seria Jordi Basté.
10: Seria Luis Enriquista, perquè més enllà de tots els arguments que s'ha pogut donar de que seria fantàstic, seria únic, seria històric, al marge d'això, seria la demostració que Luis Enrique tenia raó amb l'autodescarte d'Mbappé, de la crisi d'un Madrid galopant, d'un futbol més d'estrelles que no d'equip, com és el joc del Barça. Doncs això, doncs seria que el triomf d'aquella frase de Luis Enrique que va dir quan el Mbappé va fitxar pel Madrid, que va dir, bueno, ara defensarem 11 i això serà més fàcil de controlar. Doncs així ha passat.
11: El Barça juga a RAC1.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
14: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
13: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
15: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
16: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
17: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
16: Thank you!
15: Per aquí, sisplau!
18: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
19: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
11: El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Si el Barça guanyés la Lliga avui contra el Madrid al Camp Nou, seria
7: Ernest Folch.
20: Seria un d'aquells dies que queden gravats per sempre en l'imaginari del barcelonisme. És mentida, com ha dit algú, que el Barça avui no s'hi jugui res. No, el Barça s'hi juga moltíssim. S'hi juga poder rematar el seu rival etern. S'hi juga poder fer trontollar el règim de Florentino. S'hi juga poder marcar els propers anys d'una manera definitiva. I si juga, a més, en el pànol simbòlic, que moltes vegades és el més important, poder batejar aquesta lliga per sempre com la lliga que vam guanyar el Real Madrid al Camp Nou.
0: Dos quarts i mig de nou de la nit, a les 9 en punt, Barça-Real Madrid en joc al títol de Lliga. Fem un últim repàs als 11s.
4: Autocol·lecció, vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència t'ofereix aquest espai.
0: El del Barça.
7: Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp, a la base de la jugada, Gavi i Pedri, més avançat a la mitja punta, Olmo, i al davant, Rashford, Ferran i Fermín.
0: El del Real Madrid.
21: Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García en defensa, Brahim, Tchouaméni, Camavinga i Bellingham al mig, i al davant, Gonzalo i Vinícius.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i vocació. Autocol·lecció.com.
1: Si el Barça empata o guanya, lliga el Sarró. Passi el que passi, Marta, el que ja és el Sarró del club, és una bona picossada de milions, eh?
2: Sí, de fet, rècord històric en facturació amb el que s'ha recaptat avui al Camp Nou en aquest clàssic, 16,2 milions d'euros. El club ho celebra molt perquè, insistim, és el rècord històric absolut en facturació.
1: Opcions pel Barça d'hoquei a Coimbra.
3: Seguim igual, 8 minuts pel final, però la sensació és que el Barça va amb la fletxeta cap amunt i hi ha por, o vaja, el Porto, que ho tenia mig fet, o tenia la sensació que tenia el partit mig guanyat i la Champions guanyada, doncs amb aquest 2-1 hi ha incertesa, el públic ja no anima tant, ara hi ha temps mort. Bé, de fet és que Xavi Malian, el porter del Porto, ha demanat temps perquè ha de secar-se el casc, per tant ho aprofita també Ricard Ares per fer un mini temps mort. 8-0-8 per arribar al final, perdona el Barça, Porto 2, Barça 1.
1: Què passa, Fontejau, Dani?
4: Eliminatòria empatada, 27 segons per al final del partit. 73 Espart Girona, 72 València, 27.2. Hi ha hagut un parcial de 0 a 11 de les valencianes per situar-se per davant, però ara dos tirs lliures de Marian Koulibaly situa aquest més un per l'Espart Girona. Per tant, amb aquest resultat, recordo, marxaríem a la pròrroga.
1: I ara què, hi ha temps mort o què?
4: A reprendre el partit, ara mateix. Després d'aquest temps mort, servirà el València. Possessió per l'equip de Rubén Burgos. Servirà intentarà rebre Raquel Carrera. Ho fa la pilota, la puja Letícia Romero, creuant pista, defensada per Clara Holm. Xala Fontejau, crida Fontejau, uns 3 segons de decalatge. Romero, dorsal 10 a l'esquena. Segueix Romero, bloquejada per Agua Fam. Romero, 9 segons de possessió. La té Anderson, bloquejada per Fam contra Anderson. La penetració, falta. Falta i fregant el 2-1, buf. I encara bo que no ha notat, quin partidàs està fent la dorsal del València. Anirà a la línia de tir lliure, 5.6 per al final, 73 Girona, 72 València.
1: Molt bé, doncs, clar, si fan els dos tirs lliures,
4: se situen 3 a sobre en el global de l'eliminatòria.
5: 2 a sobre, no?
4: 2 a sobre, perdó, 2 a sobre, sí. Correcte.
6: Una de dos per anar a la pròrroga, un triple per passar a la final.
1: Sí, situació bastant límit, eh?
6: I compte que es pot haver fet mal Josite
4: en aquesta falta. Sí, en l'acció d'Anderson, en la penetració d'Anderson, ha impactat amb Josite, amb la lituana, s'està lamentant a la banqueta, déu-n'hi-do, el mal de la lituana. A veure, Anderson, el tir lliure, el primer de la nord-americana... El falla! Màxima pressió aquí a Fontejau. Ara mateix, insisteixo, eliminatòria empatada. El segon tir lliure d'Anderson, que no vol ni arribar a la línia de tir lliure. Un lloc a la final en joc, a la final de la Lliga. Brama Fontejau, Anderson, la nota. Anota Anderson, minut de Roberto Íñiguez, 5 segons i 6 dècimes per intentar accedir a la final.
1: Repassem les banquetes del Barça-Madrid.
7: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
1: La del Barça.
2: Porters suplents, Tec Chesney i Eder Aller, defenses Valde, Araujo, Koundé i Xavi Espart, migcampistes Caçador, De Jong i Bernal, i davanters Lewandowski, Rafinha i Roni.
8: Una banqueta amb moltes alternatives, una banqueta que fa goig. Hi ha defenses, entre ells Koundé, hi ha migcampistes, De Jong i Bernal, potser no tenen molt ritme, però evidentment tenen molta qualitat, tant De Jong com Bernal podrien tenir minuts, i al davant Lewandowski dins de l'àrea, però també Rafinha, veurem quants minuts, però el brasiler, sens dubte, que pot ajudar a donar-li una mica més de picant al partit si fes falta, i fins i tot Roni podria acabar jugant. Per tant, moltes alternatives les que té avui Hansi Flick a la banqueta.
1: La banqueta del Madrid.
9: Amb Lunin i Sergio Mestre com a porters suplents, Álava, Asensio, Carreras, Mastantuono, Cestero, David Jiménez, Palacios i Thiago Pitar com a futbolistes de camp.
8: Una banqueta radicalment diferent a la del Barça, i recordo els últims clàssics que havíem dit que potser a nivell de banqueta el Madrid guanyava. Avui, amb les 8 baixes que té i de jugadors titulars al Real Madrid, la veritat és que li queda una banqueta gairebé nul·la. I en 5 jugadors del planter, Thiago Pitar sí que podria tenir minuts, i que és un jugador, doncs, que al mig del camp els hi dona força, però més enllà d'aquest del planter, els 5 del primer equip, Àlaba, Asensio, Carreras i Mastantuono, és que no pinten gaire bé res ja en aquest equip. I de mig camp cap endavant només tenen Mastantuono i el nano del planter, Thiago Pitar. Per tant, se'ls pot fer molt llarg el partit al Real Madrid perquè no té banqueta avui a Arbeloa.
7: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: Dani, l'Uni jugarà a la final o no?
4: Derrota de l'Uni Girona. L'Espart Girona es quedarà sense final de la Lliga Femenina. Assistència a Koulibaly, passada a Koulibaly a dins, entre tres jugadores han hagut d'aturar Koulibaly. Em fa l'efecte des de la meva posició que no hi havia falta, ja m'ajudareu des de la televisió, però jo crec que l'acció defensiva és neta. Koulibaly que falla, però és la MVP, i si l'Espart Girona ha arribat fins aquí és en bona mesura gràcies a ella. El partit que acaba en empat, Déu-n'hi-do, a vegades el destí, un partit de bàsquet que acaba en empat, però que suposa una derrota, la derrota de l'Espart Girona per quedar eliminada a les semifinals de la Lliga Femenina davant el campió, davant el València Bàsquet.
1: Quina llàstima, tu. Dani, gràcies.
4: Fins ara.
1: Com van les coses a Coimbra?
3: El tercer del Porto. Acaba de marcar Telmo Sousa. És una festa ja al pavelló de Coimbra perquè és un 3-1. Queden menys de 6 minuts. Encara hi ha temps, però el Barça, que ara sí a la desesperada, ha fet dos gols per forçar com a mínim la pròrroga.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do, Puig. Al moment la tarda...
10: No va bé, no.
1: No, que no. Va, però... Ja m'ho semblava.
2: Però el partit és de nit.
10: Pensarà tot el futbol. Sí. Tot pot millorar.
1: Sí, sí. Tot és susceptible de millorar.
10: Una estrella d'am, no?, per millorar-ho.
1: Sí.
10: Puccini, una cervesa, una estrella d'am, sempre anima.
4: Sempre
10: anima, fa passar els nervis, també. Preparada aquí la nevera de l'estudi RQ per celebrar gols, per celebrar títols, per celebrar lligues. Estrella d'am des de 1876, estan d'aniversari. 150 anys celebren aquest 2026 i avui volen celebrar també una Lliga del Barça.
1: La nostra gent s'apera que ja no pot més, no? Ja que xiuli l'àrbitre i ja que sigui el que hagi de ser, no?
10: Sí, no, la gent molt, molt confiada, eh? En general, jo diria que confiança absoluta en que el Barça serà avui campió de Lliga. Hi ha gent per tot, la Mire que destaca, diu, els carrers de la ciutat són plens de samarretes blaugranes, el Marc García diu, compte que juguen Rüdiger i Tchouaméni, tots amb casc, és a dir, també referència a la setmana del Real Madrid, el Quimet diu, som-hi Barça, el Manel Canero diu, avui campions, a l'Adri, anem a per la truita de patata per avui sopar amb el partida. És a dir, molta referència també al sopar, està dominant la truita de patata i absoluta confiança en les possibilitats del Barça.
1: És un partit de truita de patates claríssim.
10: De dalt a baix.
1: Claríssim.
2: Truita de patata. Quina i ceba, eh?
1: No. Ceba, sí,
2: aquí
1: sí,
2: sempre
1: sí.
2: Hi ha el debat.
11: Poc fet.
2: Amo sense ceba.
1: No hi ha debat.
10: La truiteta i la teva estrella ja,
4: I ja,
10: ho, ja ho tens.
1: No hi ha debat. Vull dir, si te la posen amb ceba, te la fots amb ceba i si te la fotes sense ceba...
8: Correcte.
1: Una cosa que m'està agradant de moment, per allò que dèiem d'una possible sobreexcitació, etc, és que el Camp Nou, evidentment, està molt connectat, però... No, tampoc, sí. No? No. Vull dir, estan esperant el moment que comença el partit. Vull dir que no. Eh?
12: Fent la seva feina com toca.
1: Exacte. Sí, sí.
13: De fet, avui la megafonia no ha existit pràcticament, i ara ha començat la música, però molt baixa.
1: Sí.
13: El que s'agraeix. És
1: veritat que el volum s'agraeix moltíssim en aquesta prèvia. A veure com ho veu tot plegat el Toni García Ramon.
14: La cara té.
15: El 1994 s'estrenava Dos tontos muy tontos, una pel·lícula dels germans Farrelly on dos amics, Lloyd i Harry, es troben un maletí amb $200,000 i decideixen tornar-lo al seu legítim propietari. El problema és que pel camí s'ho gasten tot i que tampoc saben que els calés són en realitat el rescat d'un segrest. La comèdia va ser un èxit descomunal a tot el món, amb 17 milions de pressupost en van fer gairebé 300, sobretot gràcies als seus protagonistes Jim Carrey i Jeff Daniels, que interpretaven a dos imbècils amb l'intel·lecte d'un cadell de Golden Retriever que s'acaba de donar un cop molt fort al cap. Veient el film, era difícil de dir quin dels dos era més curt de gambals. Aquesta setmana hem assistit en viu i en directe al remake de Dos tontos muy tontos, però a Madrid, amb un pressupost de gairebé 1.284 milions d'euros i sense Jim Carrey, Jeff Daniels o els germans Farrelly. El repartiment d'aquesta obra de culte, que és tan divertida com la primera i que, a més, té l'avantatge de la que pots veure sense anar al cinema perquè la posen a la tele a totes hores, compta amb intèrprets tan reputats com el mateix Álvaro Arbeloa en el paper de l'entrenador amb el carisma d'un ficus, Florentino com a president que projecta la mateixa autoritat que un piano sense teclat, i dos actors del mètode com Aurelien, Gianni Tchouaméni i Federico Valverde. El primer interpreta un senyor francès vigorèxic que podria trencar-se la clavícula mirant-la de reull, i el segon brilla en el seu rol de delinqüent juvenil uruguaià que acaba de robar un Forest Court per estavellar-lo a la persiana de Cartier i emportar-se unes arracades per la seva xicota. El duet ha protagonitzat l'escena més recordada de la història de l'audiovisual, des de que Joe Pesci apunyalés 157 vegades a un tio en un bar fent servir una ploma estilogràfica a Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese. Hi ha moltes versions, i l'oficial diu que un anava a agafar l'altre, que després van agafar molt fort, que es van sacsejar enèrgicament, fins que Valverde s'ha colpejat el cap amb una taula de vestuari i va perdre la consciència. No ens ho creiem, però ens fa gràcia. Ho reconec. Dos tontos muy tontos ja no em sembla tan bona, perquè la realitat és molt millor. Ara miro a Jim Carrey i penso, Valverde li dona mil voltes. I qui necessita els maleïts germans Farrelly quan tens un director com Florentino, que és una barreja entre Manolo Summers, Antonio Zores i la tortuga Jonathan, que viu a l'illa de Santa Helena i té 194 anys. I a tot això, el Real Madrid, la productora del remake, arriba avui al Camp Nou sense saber si es projectarà El Coloso en Llames o Blanca Navidad. Jo proposo, des de la humilitat, oferir-los La Matanza de Texas i que la serra mecànica blaugrana acabi la feina que el propi Madrid va començar quan va despedir Xavi Alonso i va fitxar Arbeloa. Avui podem oferir el final perfecte per aquesta opereta del Madrid. Guanyar-los el Lliga a la cara, celebrar-ho de la forma més estrambòtica possible i, a l'acabar, oferir-los tirites, aigua oxigenada i aspirines, per si en el camí a casa decideixen tornar a donar-se de trompades entre ells. Que no puguin dir mai que els culers són mala gent. Visca el Barça!
1: Uau! T'ha quedat a gust avui.
2: Però és que una passada, de referència.
1: De les millors de la temporada, sí, sí. Que ara té del Toni García Ramon. Ui! Això ja arrenca, Clara?
2: Es nota, madridista qui no voti, no n'hi he començat.
1: 10 minuts i les 9 en punt. Salta el Camp Nou. Va, repassem 4 dades abans que comenci aquest partidàs.
11: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: El Barça de Flick ha guanyat 5 dels 6 enfrontaments contra el Madrid.
4: Els 4 de la temporada passada i la final de la Supercopa del mes de gener. L'única derrota va ser la primera volta de la Lliga al Bernabéu. 3 d'aquestes 5 victòries contra el Madrid ja van suposar aixecar un títol com avui. Una Copa del Rei i dues Supercopes d'Espanya. És el primer cop que Hansi Flick s'enfronta amb Álvaro Arbeloa, que dirigirà el primer i segurament, m'atreveixo a dir, últim clàssic de la seva carrera.
1: Sí, aquesta, clar, no la recordava. És el primer Barça-Madrid que juga al Camp Nou des de l'abril del 23.
4: Sí, han passat 1.148 dies, o si ho preferiu, 3 anys, un mes i 16 dies. Va ser la tornada de semifinals de Copa, i no és de bon record. Va guanyar el Madrid 0-4 i va passar a la final. A la Lliga, l'últim clàssic va ser el març del 2023. Victòria blaugrana 2-1, aquell gol de Kessié, que també va apropar molt la Lliga al Barça. A Montjuïc, recordo, derrota 2-1 la temporada 23-24, 1-2, vaja, i victòria 4-3 amb gran remuntada fa un any.
1: De fet, el Barça només ha guanyat 3 dels últims 10 clàssics com a local.
4: Sí, 3 victòries, 3 empats i 4 derrotes en totes les competicions. Per tant, 6 dels últims 10 resultats permetrien al Barça aixecar el títol de Lliga aquesta nit. Per cert, curiositat, cap dels últims 12 clàssics ha acabat amb empat. L'últim empat a 0 va ser el desembre del 2019.
1: I també vols destacar que només hi ha 2 futbolistes a la convocatòria del Barça que no s'han estrenat en un Barça-Madrid.
4: Exacte, són Marc Bernal, que s'ha perdut per lesió els 5 primers clàssics, no ha tingut minuts en els 2 que ha estat sa, i el jugador del filial, Xavi Espar.
12: Fa la seva entrada a l'estadi el molt honorable senyor Salvador Illa.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
17: És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: És clar que sí, Iker.
18: N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
19: Xarxa Jeep de Catalunya.
1: Presideix el partit el molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa. Somna l'himne nacional de Catalunya al Camp Nou.

0: Doncs esperem que els jugadors de Hansi Flick efectivament hagin esmolat ben bé les eines per deixar la Lliga dada i beneïda avui mateix contra el Real Madrid per primera vegada en tota la història de la competició. La graderia del Camp Nou, que fa moltíssima patxoca, una de les coses que ha canviat de manera clara, claríssima, en el Camp Nou és la quantitat de gent que va amb la samarreta del Barça. Això fa unes quantes dècades no passava ni de bon tros, i ara la quantitat i quantitat de gent que ve al camp amb alguna peça de blaugrana, amb bufandes, samarretes, el que faci falta, gorres.
1: Era una cosa que Guardiola demanava que passés, Pou.
0: Sí, sí, sí. Era una cosa que passava molt, per exemple, al futbol anglès, des de, no? Jo crec que és gairebé tradicional, aquí no passava tant. Una cosa relativament recent. I avui es nota moltíssim, moltíssim. La llotja d'autoritats, no cal dir-ho, també plena de gom a gom.
2: Avui està tan plena que ha vingut Mago Pop, que l'altre dia també el vam mencionar a la sala de premsa, i hi és, evidentment, i l'hem vist fa una estona fent-se fotos amb el CAT, Olivia Rodrigo, que avui és la protagonista de la samarreta, del logotip de la samarreta que portarà el Barça en el clàssic d'avui.
1: Per cert, digues. No, anava a dir només, a punt d'acabar el partit del Barça femení, que ha remuntat, el partit que estava perdent al camp del Tenerife, perdia 1-0, està guanyant 1-3, han marcat Esme Brooks, Kika i Claudia Pina fa res. Minut 89, 1-3, guanya el Barça Tenerife, Lliga Femenina.
0: 5 minuts i començarà el partit. Albert, perdrà el Barça a la final de la Copa d'Europa de la Lliga de Campions d'hoquei, no?
3: Perdrà, sí, podeu escoltar l'ambient. 3-1, queden 15 segons i, a més, el Porto té una falta directa per eixamplar la diferència. 15 segons i el Porto celebrarà la seva quarta Copa d'Europa, la 23ena del Barça. Haurà d'esperar.
0: Gràcies, Albert. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Veureu que abans del partit els jugadors portaran uns braçalets amb la bandera de la Unió Europea. Això és perquè ahir 9 de maig era el dia d'Europa. De fet, avui la vicepresidenta de la Comissió Europea, Roxana Mizzato, és a la llotja en representació de la Comissió. 9 de maig, dia d'Europa. El Barça, que s'afegeix a la commemoració d'aquesta celebració. El Camp Nou tancadet, amb dues graderies només, ja fa patxoca. Quan estiguin les tres... Aquest estadi, poca broma.
4: I avui primera prova de foc amb aquest mosaic que...

0: una cosa que no em quadrava.
1: Tranquil, que ja torno a ser jo.
0: Ja tornes a ser tu. Avui ho deia la Clara, no? Toca Olivia Rodrigo amb els clàssics, amb samarreta, amb cantant o així. Em sembla que en tenim de tota mena, no? Recordo que amb els Stones la cosa no va anar bé.
2: 50-50 diria que estem,
0: sí,
2: eh?
0: No? I també ho hem fet també amb...
3: Però mira, per exemple, l'últim cop aquí al Camp Nou va ser amb Rosalía i el Barça va guanyar.
0: Rosalía
3: i avui torna
0: guanyar.
3: A ser una no, cantant.
0: Amb aquell, com es diu, aquell raper que va perdre l'Oremus a la llotja...
3: El...
0: Travis Scott?
2: Drake, Travis Scott.
0: Amb aquest va guanyar el Barça, no? No va ser la remuntada l'any passat?
2: Sí. Coldplay va anar bé.
0: Sí.
3: També.
0: Amb Drake no. I amb els Stones crec que tampoc.
2: Rosalía va anar bé.
4: Hem palmat amb els Stones.
0: Sí, amb els Stones hem palmat, no?
1: A l'últim minut, a més.
4: Gol de Gundogan pel Barça.
2: Sí, que
4: surti
2: Rafa
4: de Araujo després.
2: Sí, sí.
0: Doncs escolteu, 3 minuts i hauria de començar el partit. Canta el Camp Nou.

0: Per mi, més enllà de l'himne, que va a part, que menja part, aquest càntic funciona com un tro, però com un autèntic tro. Atenció, novetat d'última hora, canvi a l'11 del Madrid.
1: Sí, no jugarà Hausen per unes molèsties físiques, és un canvi d'última hora, s'ha desonat a l'escalfament, segons informen diversos mitjans de Madrid. Asensio serà el central titular al costat de Rüdiger a Camp Nou.
0: Bona notícia o mala notícia, Marc?
2: Bona notícia, jo crec que bona notícia, després de que Hausen tampoc no donava molta seguretat en aquest últim tram de temporada, però crec que és molt millor jugador, sobretot en pilota. Asensio, un jugador irregular, capaç de sortir expulsat i de cometre errades grosses.
0: S'ha acabat el bròquil, surten a la gespa els àrbitres del partit i just al darrere els jugadors del Barça i els jugadors del Real Madrid. El Barça de blaugrana, com ens agrada, el Madrid de blanc de cap a peus. També ens encanta que el Madrid vagi de blanc de cap a peus. Els jugadors del Futbol Club Barcelona amb la mirada seriosa, concentrats i amb la il·lusió de poder fer història. Mosaic espaterrant a la graderia. Canta l'himne del Barça, l'afició blaugrana.

0: Uau, uau, uau. Força Barça al lateral, l'escut del club al gol nord, la bandera del nostre país al gol sud i més de 60.000 gargamelles donant-ho tot ja des dels primers instants. L'àrbitre del partit, Jaume, és el senyor Hernández Hernández, al VAR, Iglesias, Villanueva.
1: A la gespa canari que representarà la Lliga Espanyola al pròxim Mundial, crec que no hi ha millor prova de foc que un clàssic. És un àrbitre, per mi, dels millors cinc de la Lliga, Iglesias Villanueva, específic de VAR. M'atreveixo a dir ja poques coses, cada vegada...

0: poques coses sobre els àrbitres de VAR perquè són una moneda a l'aire.
1: Ara hi ha una imatge que m'impacta. El capità del Madrid, Clara.
2: Sí, és Vinícius, per tant avui tindrà facilitats per poder parlar amb l'àrbitre sense que hi hagi tant risc de veure targeta groga.
3: I a la seva família per la mort del seu pare Hans Flick. Us demanem, si us plau, un respectuós silenci en el seu record. Descansi en pau.

0: Aplaudiment de suport incondicional a Hansi Flick. Descansi en pau el seu pare. Mira, mira, mira, el Camp Nou.
1: Hansi Flick ara aixeca les mans i aplaudeix el suport que rep del Camp Nou. Hansi Flick emocionat, que saluda des de l'àrea tècnica en un moment molt difícil. Els seus jugadors lluiran un braçal negre en honor al seu pare.
0: De pell de gallina, la reacció del Camp Nou per donar suport emocional al seu entrenador, que està passant, evidentment, unes hores complicadíssimes. Va haver-hi una barreja aquí d'emocions, de pensaments. No ha de ser una situació gens fàcil, però Hansi Flick, que ha volgut ser al capdavant de l'expedició, defensant els interessos d'aquest club, que, del qual es va enamorar pràcticament des del primer dia. A veure si avui pot celebrar amb els seus el títol de Lliga. Ui, l'abraçada de Bellingham, preciosa, també. Excel·lent, Bellingham. Aquest detall m'encanta. Ara sí, s'ha acabat l'espera, tot a punt perquè comenci el partit.
2: Fot-li, Pou!
0: Vinga, som-hi. La primera possessió de pilota serà pel Real Madrid, que ataca la nostra esquerra. Xiula el senyor Hernández. Del Barça intentarà fer gols a la porteria del gol sud, a la porteria de la travessera de les Corts. Primer desplaçament al llarg de Courtois. La toca Gavi amb el cap, se la queda Fran García. L'obertura per Bellingham, bona pressió d'Eric García, se la treu de sobre Cubarsí, el rebuig bombadíssim, lluita la pilota Ferran Torres amb Rüdiger, serà servei de banda favorable al Real Madrid a l'esquerra de l'àrea de Courtois.
3: De moment no hi ha sorpreses, Fermín fa d'extrema esquerra, Gavi fa de mig centre i el Madrid juga també amb la disposició que esperàvem, Gonzalo i Vinícius amb més llibertat a la punta d'atac.
4: Em pots mirar Molló quan feia que no jugava Asensio, perquè em sembla molt destacable,
5: T'ho miro.
0: Recupera la pilota el Barça, la toca però Fran García, pressió al mig del camp, Gavi, excel·lent Gavi, molt més intens aquí que Brahim, que demanava falta, jo crec que simplement l'ha superat. Té la possessió de pilota Olmo, compta Olmo amb espai, la demana Ferran Torres a profunditat, Ferran Torres a l'interior de l'àrea, la fa rebotant Fran García, és fora de porteria.
3: No semblava, en tot cas havia rebut Olmo entre línies, a l'esquena de Bellingham, que serà el migcampista per l'esquerra, i a l'esquena d'Ibrahim, que serà el migcampista per la dreta. Allà, entre línies, poden rebre els mitjapuntes del Barça i poder llançar Ferran Torres, que també pot fer diagonals, buscant els laterals del Madrid, que són dèbils.
1: I Vinícius, que és ara qui ha anat a abraçar i saluda Hansi Flick també.
0: Té la pilota Rüdiger amb Fran García, la pressió d'Eric, Eric li treu, li pren la pilota, la dona per Rashford, ai, el control de Rashford. Brahim, compte que ara hi ha un munt d'espai aquí, és un 3 contra 3, el Barça defensat malament, Brahim la posa per Vinícius, que pot fer l'1 contra 1, entra a l'àrea Vinícius, perill, la rematada a les mans del porter.
3: Però havia trobat línia de xut, sí. Aquest contracop que deies, el Barça estava descol·locat quan ha perdut la pilota, Gavi no estava al mig centre, per això aixecava el braç ara dient, perdoneu, clar, és una posició que he d'ocupar.
0: Hi havia massa espai, Marc.
4: Bé, i una mica de falta d'intensitat de Rashford, sí. En el control.
5: De fet, la jugada ha enxampat també a Eric García dalt de tot. Bé, ha estat molt perillós aquesta
0: jugada. Però ell havia recuperat la pilota inicialment.
5: Sí. Rashford ha estat el que està massa tou.
0: Perquè el lateral amb Hansi Flick ja ho ha de fer, això. Bé, l'entrenador ja vol que el lateral pressioni en aquesta zona. A veure ara el tema meva, Cancelo, Fermín, té la pilota el portuguès, la deixa per Pedri, bones notícies, entra al cercle central, el metrònom canari, la dona a la dreta per Eric, avança metes Eric més a la dreta per Rashford encara, es desdobla Eric per la banda, a veure què fa Rashford amb Eric que pot centrar, decideix controlar la pilota i tornar a combinar amb l'anglès, que fa un contra un, ara sí que centra directament a fora, Rashford s'ha equivocat. Fora de porteria, pilota per Courtois.
1: Ara Pedri li estava demanant calma a Rashford, que aixequés una mica la mirada i que escollís millor en una jugada com aquesta.
6: Asensio no jugava des del 10 d'abril. En el Madrid-Girona va estar dos partits de baixa i no havia jugat els dos últims.
4: Un mes,
0: Asensio amb Courtois. Desplaçament llarguíssim de Courtois, buscant Brahim, toca la pilota Gerard Martín, se la quedarà Gonzalo per Brahim, compta Brahim, entra a l'àrea, continua Brahim, es deixa la pilota enrere, bé, Gavi amb Joan, desplaçament llarg de Joan per Fermín, bon control de Fermín, passada enrere per Cancelo Pedri, i calma i tranquil·litat.
3: El Barça arrisca moltíssim en la pressió, ha deixat dos defenses, dos centrals contra els dos davanters del Madrid, fa gairebé una pressió l'home, el Madrid no, s'ho veu venir més, el més endarrere.
0: Ara Gavi rep la pressió de Camavinga, demanava falta, pilota per Rashford, Rashford amb Eric. Eric situa la pilota a l'interior de l'àrea del Barça per Cubarsí. Cubarsí cap a l'esquerra per Gerard Martín. Gerard Martín té més a l'esquerra. Cancelo, el desmarcatge en profunditat de Fermín, és boníssim, lleva de l'esquena Trent, Fermín que encara, Fermín entra a l'àrea, la passada per Rashford, oh, s'ha equivocat, s'ha equivocat, Fran García ha pogut evitar la rematada de Rashford, ha triat la passada en lloc del xut, el desmarcatge boníssim, eh?
3: Sí, perquè si ells s'animen a pressionar, estàvem dient, s'esperen darrere, doncs no, han pujat, tot just dir-ho jo, han pujat una mica la línia de pressió i llavors tenen aquest perill. Sobretot Fermín, que sabem que va molt bé l'espai.
6: Tant de bo faci molta estona, això, eh?
3: Exacte.
2: Hi havia converses entre Trent i Brahim, els dos homes que defensaven aquella banda.
0: Té la pilota Fermín a l'extrema esquerra, l'ajuda Cancelo, Cancelo encara, Cancelo, la bicicleta, la centrada a l'interior de l'àrea, el rebuig de Sencio amb el cap directament a fora, servei de banda favorable al Barça. Només és el minut 5, però fa la sensació que si el Barça ataca bé, tindrà oportunitats, eh?
3: Sí, que se li pot fer mal a aquest Madrid, de moment el Barça molt concentrat, això sí, no pot cometre errades a darrere.
0: Això, perquè ja ha demostrat el Madrid que el contraatac et pot fer mal, eh? Possessió pel Barça al mig del camp. Eric amb Rashford. Rashford li torna la pilota a Eric. Va, Marcus, espavila, eh?
3: No ha entrat bé, no ha entrat bé.
0: Tchouaméni amb Camavinga, la pressió d'Olmo, l'aguanta bé Camavinga, Camavinga amb Brahim, Brahim al mig del camp, la dona per Bellingham. Opa, la falta de Gavi. És tan seva, aquest.
4: Un clàssic, anava a dir el mateix, és un clàssic d'ell.
2: Que la fa, ell aleshores aixeca els bracets amb els palmells cap per avall, com dient, no n'hi ha per tant.
0: Tchouaméni, la pressió de Rashford, bé Marcus, bé, l'autopassada de Rashford, continua Rashford a terra. Asensio, corna, no?
3: Diria que sí.
0: Home, és corna, no, home.
2: Per favor.
0: Fora de porteria.
2: Protesten els jugadors del Barça. Hansi Flick es queixa al quart àrbitre.
6: En les dues accions no saben què xiular, es miren i tenen por i xiulen porta.
4: Aquesta segona, jo crec que l'última en tocar és Rashford, eh? Hi ha un rebot, jo diria que sí.
3: Ha estat bé aquí Rashford per això, a l'hora d'anar a buscar la profunditat, de jugar-se el cos a cos amb Asensio, que podia haver fet penal.
7: Ben xiulada.
0: Ben
7: xiulada, dic, finalment.
0: Sí? Sí. Val. Té la pilota Courtois, una altra passada en llarg del porter, salta Gerard Martín, guanya el duel aeri, la toca amb el cap Gavi, que rebota amb qui faci falta, Eric a Molmo, l'entrada per darrere de Tchouaméni, sort que no hi havia cap taula a prop, a taula. A terra, Molmo, és falta favorable al Barça.
3: Que a poc a poc va guanyant el domini de la pilota, si el Barça vol podrà allargar els atacs i la possessió, i com més l'allargui, pitjor ho passarà al Madrid perquè no sap defensar molta estona.
0: A veure, té la pilota Fermín a la banda, Fermín amb Cancelo, Cancelo apareix per dins, Cancelo la deixa per Gavi a prop del perímetre del cercle central, Gavi cap a la dreta per Olmo, Olmo té més a la dreta Rashford, Rashford enganxat a la banda, el primer toc a la zona de tres quarts per Eric, Eric té per dins Ferran, Ferran es gira de cara a la porteria, continua Ferran, entra a l'àrea, a banda entra a l'àrea, falta claríssima, bé Ferran, eh?
7: Molt bé.
0: Bé Ferran, que ha pres mal pel cop, però ha rebut fent de boia i amb el control s'ha girat ja la cara a barraca i jo crec que anava a buscar la jugada individual, eh?
6: Targeta, no?
4: Home, a casa de pagès la falta.
6: S'ha apuntat entre l'àrea.
4: L'actitud de Ferran, eh? D'anar a buscar això, de dir, va, vaig a buscar l'un contra un aquí, en una zona perillosa, i l'ha trobada molt bé.
0: I llàstima aquí que no hi hagi cap esquerrà especialista, eh? Perquè és boníssima per una... La vol Rashford.
6: Mare santa.
4: Jo a xutar fort, no a col·locar, és molt difícil a col·locar, no? Rashford té una bona...
0: Clar, però a més
4: seca.
0: Aquí per col·locar és que hauria d'agafar, no? L'exterior de la tanca.
6: A l'arbitratge, ja.
2: Perquè Olmo era a prop i ha dit alguna cosa a cau d'orella, se la queda a Rashford.
6: Com pot ser que no sigui grob, això?
0: Què dius, Puig?
7: No, a l'arbitratge, ja. És de les que condiciona. Sí. Una groga de Rüdiger, al minut 7.
0: Sí, era no clara, no?
6: Molt clara.
0: Doncs a veure què fa Rashford, si intenta sorprendre amb el xut o hi ha alguna jugada assajada. A mi em sembla un bon minut per marcar.
6: Sí.
0: A veure què fa Rashford.
2: Brahim fent el cocodril.
0: Unes quantes passes enrere de l'internacional anglès. Si fa gol des d'aquí amb la dreta, seria un golàs, crec. A veure què fa Rashford, va cap a la pilota. El xut! Gol!
3: Gol!
0: Era per un esquerrà, Marcus! Era per un esquerrà, Marcus! Era per un esquerrà, Marcus! O per un dretà, que té un toc de pilota descomunal! Si fas gol des d'aquí amb la dreta, havia de ser un gol molt, molt especial. Doncs és un gol de traca, traca, traca, traca i mocador. És un gol únic, és un gol extraordinari, és un gol espaterrant, és un gol estratosfèric. El toc de pilota amb la dreta de Rashford és definitiu. És que busca que la trajectòria de la pilota sigui la més llarga possible. Supera la tanca, supera Courtois i la pilota s'adorm a l'escaire a la dreta del belga. Gol del Barça! Gol absolutament sublim de Marcus Rashford. Barça 1, Real Madrid 0!
1: Ha esclatat d'eufòria al Camp Nou, a Mos i molta gent dreta celebrant el gol de Rashford, el 14è de l'anglès en el que portem de temporada, el 8è de la Lliga, començant a celebrar la Lliga, l'afició del Barça. Tots els jugadors han anat a abraçar l'anglès, que somreia amb un somriure d'orella a orella. També han sortit els suplents de la banqueta, tota la tromba de la banqueta sortint a abraçar Marcus Rashford, que també s'han recordat de Hansi Flick, ha anat a abraçar el tècnic picant de mans amb ell. Comencen les coses molt bé pels interessos del Barça en aquest clàssic.
8: De fet, al final de la pinya d'aquesta celebració ha estat just a la cara d'Álvaro Alberoa.
0: Obrim una... el Madrid, espera't, espera't, que ataca el Madrid. Ara obrirem l'estrella, passi el que passi. Vinícius la posa enrere. Pedri, corna. Obre'm l'estrella.
7: Obrim l'estrella de Barcelona. Primer del Barça, el golaç de Marcus Rashford.
0: És un xut dels millors que jo he vist de falta en aquest estadi.
3: És que des d'aquest costat no es pot tirar falta si no ets esquerrà, perquè només la pots ficar on l'ha ficat ell, que és a l'escaire exacte. No se li pot demanar això a cap jugador, fins i tot als jugadors del Barça. Només un escollit, només un gairebé un miracle és ficar-la aquí.
0: És que busca la trajectòria més llarga,
7: T'havies fet a Courtois, aquest gol.
8: Exacte, és el que anava a dir, que m'ha recordat una mica, no és el mateix, però també va ser el pal llarg el que li fa Messi a Courtois al Calderón, que també l'enganxa el pal llarg i no és fàcil.
4: Al revés, amb l'esquerra.
8: Sí, compta
0: el corna favorable al Real Madrid, 3. La centrada és bona, la pilota es passeja per l'àrea i tornarà a ser corna, no?
8: Sí, serà el segon pel conjunt blanc, de forma consecutiva, ara des de la zona dreta, atacant de l'equip d'Arbeloa, que ha intentat esperonar els seus, mans a la butxaca, i ara compta que s'està traient Tchouaméni
0: la samarreta
8: que portava a sota. I
0: Pedri li diu que és targeta.
8: Sí.
0: És que és targeta, treu-les la samarreta.
4: Sí.
3: Suposo que ha avisat a l'àrbitre.
0: Suposo que sí. I per mi té tot el sentit del món que si l'home té calor es pugui treure la samarreta de sota, no fotem.
8: Ja se l'ha posat.
0: Suposo que ho han preguntat, però Pedri ho ha provat.
6: No duia la de Juanito, sota?
8: No. Ha vingut la imatge,
6: Sí.
0: 12 de la primera part, 1-0. És d'aquests gols de falta que si això acaba bé, passa la història. La centrada, la rematada, corna una altra vegada.
8: Sí, el tercer.
4: No havia fet res, però ha aparegut en el millor moment. I a mi m'ha recordat, ara que he vist el documental de Ronaldinho, aquell que fa Ronaldinho contra Anglaterra, al Mundial, en un Brasil-Anglaterra, que és més o menys això, des de més lluny, Ronaldinho.
0: És que el més normal des d'aquí, si ets dretà, per intentar és buscar, sabeu la rosca aquesta per fora de la tanca?
4: Sí, però era molt difícil, no?
0: Però el tio busca una altra cosa, però que només està a l'abast dels elegits,
6: És que ja de per si un gol de falta del Barça ja és per emocionar-se.
7: Sí. Ara ho comentem.
8: Totalment. Ja és notícia, sí.
0: A veure, que hi torna el Madrid, la sentada de tren molt oberta, Tchouaméni, fora.
6: És el tercer gol de falta directa des que Flick és entrenador del Barça. La temporada passada, Pablo Torre. Aquesta temporada, Rashford. Contra el Copenhagen, 28 de gener d'aquest any, i avui contra el Madrid.
7: La nova app de CaixaBank és més ràpida i intuïtiva, i si vols et pots fer recomanacions personalitzades, tan fàcil com això, una app que juga amb el teu equip, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també, CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: Ui, Pedri ha vingut a buscar la pilota Joan Garcia a un pam seu,
3: Sí, perquè el Madrid en els serveis de porteria sí que intenta pressionar ben amunt, el Madrid de moment no s'enfonsa, intenta competir, no se'n va avall.
0: Pressionant molt amunt ara,
8: Sí, amb Camavinga, amb Bellingham i Vinícius, com a homes més apretant més.
5: Jo crec que és bona notícia pel Barça,
4: Que
5: el Madrid passa aquí amunt.
4: Es cansaran de pressionar si el Barça surt d'aquesta manera com ara.
0: És que ha sortit de nassos el Barça, s'han trobat Rashford i Pedri. Ara la progressió de Cancelo, la posa per Ferran Courtois. Ix, ha faltat un pèl, aquesta passada, si no era Ferran Torres contra Courtois,
3: És una gran oportunitat quan el Madrid pressiona, perquè sempre n'hi ha un que es despista una mica i el Barça surt bé i llavors té molts espais.
4: I sobre l'energia, està ben canalitzada, Joan Maria,
0: de moment,
4: no?
0: Sí, de moment el Barça molt bé. Ara el regal de Rüdiger a Gavi, Gavi Amèrica, Eric Desperó per Marco Rashford, que perd la pilota. Ara un altre contra 3 del Madrid, un 3 contra 3, que serà un 4 contra 4 perquè Gavi apareix, però també apareix Trent per la dreta. Ha rebut ja Trent, la centrada de Trent a l'interior de l'àrea, es precipita Cubarsí, compte però, eh? Pedri, té Fermín allà, ja l'ha vist, a veure si fa un bon control Fermín, amb el cap, oh! Que massa llarga la passada o què?
8: Sí. Crec que el cap no era potser la millor part del cos per controlar aquesta pilota.
3: En tot cas, el Madrid, a la que s'obre una mica, Trent sobretot a l'esquena, hi ha molt espai, Fermín ho està sabent trobar, com també Brahim està sabent trobar l'espai que hi ha a l'esquena dels migcentres, especialment Pedri, quan marxa una miqueta en posició i Gavi no hi pot arribar, i allà Brahim fa mal.
0: Encara no m'he recuperat del gol de falta de Rashford. És un gol, però... Molt únic, eh?
8: És que millor, la més millor imatge no podíem tenir nosaltres.
4: Sí. És que a més entra just a l'escaire per superar Courtois, vull dir, és que va perfecte.
5: A mi m'ha encantat la celebració del Barça, perquè ha estat de final, eh? Allò de gol de la final de Copa del Rei de l'any passat, la banqueta, tot sortint, és a dir, que hi ha ganes de guanyar aquest partit.
0: Un quart d'hora de partit i el Barça ja guanya 1-0, ha marcat en Marcus. Bona anticipació defensiva de Cubarsí per evitar que rebi Vinícius. Bé, Olmo intens aquí amb Bellingham al mig del camp. Falta.
8: Això, l'anglès demanant que ja em porta... A més que xava de l'adentar Gavi, jo crec, i li reclamava que em portava dues ja amb ell.
3: Molt interessant aquesta falta. Per exemple, Olmo, en algun moment no s'han fet aquestes faltes tàctiques.
0: A veure que progressa Brahim. Cubarsí li ha dit ja prou.
4: Però és l'únic que ja està anant una mica, Brahim.
0: Sí, sí.
4: Perquè la sensació és que, potser és inconscient, però tu veus qui s'està jugant alguna cosa, que és el Barça, i el Madrid va amb un punt més lent, perquè no s'hi juga res, és que és mental.
8: Doncs ha pres mal Brahim en aquest xoc amb Cubarsí, ha rebut i va un pèl coix.
0: La pilota Camavinga amb Bellingham al mig del camp, compte que aquest és bo. L'obertura per Rüdiger encara lluny de la línia de mitja, juga per Vinícius, se li escapa el control i regala la pilota a Ferran. Ferran amb Eric, s'ha equivocat Ferran, no ha vist aparèixer Fran García. Combinat amb Rüdiger, i Rüdiger amb Asensio, juga al Real Madrid des de la seva línia defensiva. Tchouaméni amb Bellingham, pressiona el Barça, recupera la pilota Rashford, entra a l'àrea Rashford se la posa a l'esquerra. I després la pilota Bellingham, i ara surt el contraatac al Real Madrid. Trent, la passada de Trent, se l'empassa Cancelo. Bona la cobertura de Cubarsí.
3: Molt atent Cubarsí.
2: Cancelo, conscient de la seva errada.
0: Cubarsí impecable aquí, perquè sí. Cancelo se l'havia menjat, i ara la pressió de Vinícius falta.
3: Ja s'ha anticipat un parell de vegades a Vinícius Cubarsí, ara també tancant aquí a darrere, molt exigit el central català, però de moment mantenint a ratlla els davanters del Madrid.
6: Donant una volta en aquesta pressió alta del Madrid, potser és que sense Rafinha i sense Lamine Yamal, Arbeloa es juga un intercanvi de cops. Creu que no és inferior al Barça?
0: Sí.
6: A mi em sembla arriscat, però...
0: Sí, sí. És veritat que, sense cap perill allò absolut, però és veritat que el Madrid ha aconseguit sortir 3 vegades ja,
6: Sí, sí.
0: A veure, ara ho intenta Gerard Martín amb Pedri amb Fermín al mig del camp. Li torna la pilota al metrònom, el capità del Barça avui al terreny de joc. Pedri, bona la passada. Semblava que era per Eric, anticipació de Rashford, que ha rebut falta de Fran García, llei de l'avantatge. Eric amb Pedri... que aguanta la pilota, la dona altra vegada per Rashford, l'entrada per darrere de Vinícius, l'àrbitre li diu a Pedri que s'aixequi. A veure, calma i tranquil·litat. Cubarsí. El Barça amb calma ara, aquesta possessió llarga i tranquil·la. La té el cercle central, Gerard Martín. Avança metres, la posa a l'esquerra per Fermín. Aixeca el cap Fermín, veu el desmarcatge d'Olmo a l'interior de l'àrea. Olmo d'Esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada. Gol! Desmarcatge en profunditat a l'interior de l'àrea de Dani Olmo. El veu perfectament Fermín. Li posa la pilota perfecta. El toc subtil, precís, preciós d'Esperó de Dani Olmo. Deixa la pilota morta a l'interior de l'àrea de Courtois. I el tauró Ferran Torres emergeix des de la profunditat de l'oceà futbolístic. Iñak! Gol! Gol del Barça! Gol de Ferran Torres! Gol del Tauró! Jugada deliciosa del Barça! Assistència antològica de Dani Olmo! Barça 2, Real Madrid 0.
1: La nit de moment va de golaços i de celebracions. Ferran Torres en cursa, deixant-se caure de genolls, arrossegant-se per la gespa amb els braços oberts. Victoriós, 21è gol que marca Ferran Torres en el que portem de temporada. El 16è del de Foios a la Lliga, que ha tornat a endur-se el dit índex a les orelles. No ho sento, no ho sento. Sempre dedicat als que el critiquen, amb un Ferran Torres que després de la pinya amb els seus companys s'ha recordat de Hansi Flick, ha anat a l'àrea tècnica, ha picat de mans amb ell i li ha fet una abraçada molt sentida a l'entrenador del Barça.
8: Arbelo va recordar el primer i probablement únic clàssic contra el Barça com un malson. Ràpidament s'ha girat, no sabia on mirar, on posar-se, s'ha assegut a la banqueta a intentar buscar solucions als jugadors del Madrid, mirant-se entre ells, algunes converses, però en general molt tocats amb aquest 2-0 tan matiner.
7: Obrim una estrella d'am per celebrar el segon del Barça. L'as de Ferran Torres.
3: La jugada és preciosa, Olmo la deixa de meravella, Ferran s'incorpora i Asensio no segueix a Ferran. És indignant el que fa Asensio, és per treure ara mateix o perquè no torni a jugar amb el Madrid, perquè és que se'l mira, és que no el segueix ni ho intenta, sembla increïble.
4: Se li farà llarg el partit del Madrid.
0: 2-0, minut 20, s'ha de continuar així, sense tornar-se boig, calma i tranquil·litat, perquè ara sí que tens el partit en una situació difícilment millorable.
4: És com una eliminatòria. El Madrid hauria de fer 3 gols ara per prendre la Lliga.
9: El Barça està en disposició de fer mal. En disposició.
5: De moment, però, Courtois, dues boles que ha tocat han estat per recollir-les a dintre la porteria.
0: Hem de dir que la rematada de Ferran és inapel·lable.
4: I té paciència per controlar.
9: És que li hem demanat molts dies.
3: Però és que arriba sol, amb tot l'espai del món, ningú el persegueix. O sigui, és un regal enorme.
8: Sí. I el Camp Nou, una festa, ara mateix.
9: I l'assistència d'Olmo, Acaba la temporada molt finet, Dani Olmo.
0: L'assistència és una delícia.
8: De fet, tots dos van protagonitzar un gol molt semblant, diria que és contra el Getafe, el Johan Cruyff, no recordo si eren els mateixos papers o canviats, si algú ho pot confirmar, però va haver també un cop d'esperó d'un i gol de l'altre.
9: Per cert, Carbeloa ja va viure al Camp un 5-0 del Barça, al Camp.
8: Cert.
9: 44 minuts. No, dic la dada.
0: 2-0 guanya el Barça. Eufòria col·lectiva a la graderia del Camp Nou. 2-0, minut 22. Rashford de falta i el Tauró que ara pressiona. Ui, llàstima, hi ha hagut dos rebots. A punt ha estat de recuperar la pilota Ferran Torres. Tchouaméni amb Camavinga. Camavinga cap enrere per Rüdiger. Rüdiger s'associa en horitzontal cap a la dreta amb Asensio, que fa una passada llarguíssima buscant directament Gonzalo. Compte que se l'empassa Gerard, s'ha equivocat aquí Gerard. Gonzalo, la rematada, fora! Ha tocat a la xarxa, però per la part de fora. Sort que Gonzalo no ha trobat la porteria de Joan, perquè era un contra un,
3: Sí, feia estona que tenia la pilota al Madrid, l'anava tocant i en un moment, la veritat és que ha fet una molt bona diagonal Gonzalo i li ha guanyat l'esquena a Gerard Martín, més ràpid i més hàbil.
6: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho aconsegueixen amb reformes eficients que fan les nostres cases més confortables, sostenibles i amb més estalvi. Això és possible perquè compten amb Obramat com a gran aliat en eficiència energètica que impulsa les millors solucions en fotovoltaica, aïllament, finestres de PVC i aerotèrmia. Fa 20 anys que són el teu aliat en eficiència energètica, Obramat.
0: Ara Eric García ha fet una passada directa per Fermín. Li demanen calma a Eric García, però la passada era boníssima. Si Fermín fa el control, era un atac molt interessant, Ara Camavinga, el desmarcatge de Bellingham. No estan fora de joc, aquest tio. Entra a l'àrea Bellingham, la centrada per Vinícius. Eric! Eric García, providencial, envia la pilota a corna. Si Bellingham no estava fora de joc, errada greu del Barça en defensa, en l'inici de la jugada, intervenció individual providencial d'Eric García.
1: I ara això provoca alguns retrets, petits retrets entre alguns dels jugadors del Barça i sobretot Hansi Flick ha aixecat els braços i ara veiem Dela fent correccions perquè des del cos tècnic s'està notant que estan patint una mica.
3: Cobercé ha fet el pas endavant una mica massa tard. Eric s'ha jugat el gol en pròpia porta, però li ha sortit bé.
8: Quart córner del Madrid.
0: 24 de la primera part, el Barça guanya 2-0, recon directe des del Camp Nou, la centrada tancadeta, el rebot rebuig de la defensa, la pilota encara és a l'interior de l'àrea, la toca Tchouaméni, la treu la defensa del Barça, Olmo amb Camavinga, que xiularà l'àrbitre. Falta d'Olmo a Camavinga. Falta favorable al Real Madrid, a la dreta del mig del camp, ja en territori blaugrana, és a dir, des d'aquí es pot penjar tranquil·lament la pilota. Sembla que ja anirà Trent, no?, que en principi...
8: té... és qui té millor peu, sí, sí.
0: Sí, sí, té un peu dret que déu-n'hi-do.
3: I tant, alerta, perquè la pot posar just allà on volen tots els jugadors del Madrid que l'esperen.
0: 2-0, eh? Encara no m'ho crec. 2-0.
4: No, el guió és perfecte, de moment.
0: Rashford de falta i Ferran Torres després una jugada preciosa. A veure aquesta falta. Un munt de gent a la frontal de l'àrea de Joan Garcia. La sentada de Trent, la pilota que no la rebutja ningú en un primer moment, acaba sent Eric Garcia. Quin defensa és Eric Garcia. Vinícius, bé, Cancelo, a terra, falta de Vinícius.
3: Cancelo, eh? Sí, Cancelo sí, sí, sortint sí, aquí a l'ajuda al lateral dret.
0: Cancelo ajudant aquí al lateral dret perquè Vinícius no faci la jugada.
8: I protestant ja, com sempre, Vinícius, braços oberts, l'àrbitre ni l'escolta.
0: Avui que és capità es forrarà, home, a protestes, no?
9: Sí, ja ho fa quan no ho és.
0: Per això, vull dir que avui té una mica més de marge, Jaume. Vull
9: sí,
0: dir que...
9: sí, sí, sí.
5: La bola que té és increïble, aquest jugador, eh? Perquè està obrint els braços i com retraient-li a la cara de l'àrbitre i com si... com
0: té
5: si
0: la
5: no
0: pilota a Pedri. Ui, el desmarcatge de Ferran era molt interessant i també molt interessant el gest de Pedri, eh, Marc?
1: Sí,
0: de...
1: ha aixecat el braç, calma, demanant calma. Sí, sí.
0: Calma i tranquil·litat, perquè el desmarcatge no era la babalà, eh? Tenia un sentit, però Pedri ha decidit...
3: ha vist que la probabilitat de que arribés era més baixa que no pas la de... no fer-ho, i ha preferit, doncs, això. Mira, fer aquest olé-olé és gràcies a que Pedri
0: comencem
3: li ha negat la pilota a Ferran.
0: A veure, Pedri amb molt espai per pensar. Pedri a la zona de tres quarts, fa l'obertura per Rashford. Rashford, la centrada de Rashford. Volia centrar i una mica més i fa gol, eh? Ha volgut centrar, oi?
5: Vols dir que volia centrar?
0: Sí, sí, jo crec que vol centrar i li surt tan tancat que una mica més i és gol al pal curt de Courtois.
1: I es desesperava Ferran perquè ell estava molt ben desmarcat, li venia molt bé la passada si la feia Rashford i ara li està recriminant i li ha dit, escolta, però abans aixeca la mirada i mira quines opcions tens.
0: És que fixeu-vos com posa el cos, vol centrar.
4: Sí, jo crec que sí. Li surt malament, no?
0: Li surt malament i una mica més i la fot a dins.
3: El Barça per això farà bé d'allargar els atacs, com ara els allarga i sí que el Madrid pot... a aixecar el braç.
0: Fermín, li fan el 2-1, cau a terra, la perd. Mira la pressió com llops de Pedri i Ferran Torres, també d'Eric, i es quedarà la pilota Ferran.
5: No,
0: li xiula amb falta.
4: Sí, per una empenta. Trent. Sí, per una empenta, Trent. A mi hi ha una cosa que em fa por, que és que el Madrid es frustri i aquí veiem avui alguna entrada dels temps que sigui perillosa.
0: De moment no està sent així. De moment les coses com siguin, el Madrid està intentant amb les seves armes intentar que això no sigui un festival del Barça. De moment 2-0, minut 27 de la primera part, recuant directe des del Camp Nou, la pressió de Ferran, falta sobre Trent, no?
4: Sí, aquesta era altra, sí.
9: Tornant al segon gol de Ferran, l'assistència d'Olmo és la novena de la temporada de Terrassa, 4 a Ferran, és el seu millor aliat futbolístic.
0: I tu creus que l'ha d'advertir d'aquesta manera tan...
3: és la segona amb
0: sí,
3: dos minuts.
0: Però a Rüdiger no li ha fet això, no?
4: No.
1: Quines explicacions, sí, sí, gesticulant molt l'àrbitre, Ferran, se l'han dut allà a explicar-li tot.
0: Té la pilota de Trent a la línia defensiva. S'associa en horitzontal cap a la seva esquerra amb Rüdiger. El Barça el deixa pensar. Rüdiger amb Asensio. Asensio rep el suport de Camavinga. Camavinga cap enrere. Courtois. Salta la pressió Pedri, a punt de recuperar-la. Força l'errada de Courtois. Molt bé, eh? Eric amb Rashford. Rashford toca en curt per Gavi. Gavi cap enrere. La pilota al cercle central per Gerard Martín. Gerard Martín en horitzontal cap a l'esquerra per Cancelo. Cancelo pot obrir el camp. Més a l'esquerra té Fermín. Fermín fa una passada vertical curta per Ferran. Ferran enganxat a la banda. Amb ell Camavinga. Servei de banda favorable al Madrid.
3: Madrid, la veritat és que amb les seves armes està competint. Pateix a darrere, però en atac ho intenta. Busca la profunditat i busca, sobretot, intentar pressionar una mica més del que ens esperàvem. Això segurament és el que el fa també més dèbil. Però valents ho estan sent a la seva manera.
0: La passada de Courtois és bona per Fermín. Fermín amb Pedri, Pedri cap enrere, rep el cercle central Cubarsí. Cubarsí, Gerard Martín, i mira, Pedri ja l'està demanant. És que si Pedri té aquest protagonisme, és molt bon senyal pel Barça, eh? Són bones notícies pel Barça. Ara Camavinga que deixa anar la cama d'estems i Pedri li diu a Hernández, l'has vista? L'àrbitre li ha dit, sí, sí, l'he vista. D'acord.
4: És increïble la pressió de Vinícius trotant, caminant, mirant-s'ho. Vull dir, ja va bé, eh? Però home, això ho fes un jugador del Barça seria...
3: Vinícius és el més cridaner, però Bellingham també acostuma a anar tard, i si no és que m'avinga que es desajusta una mica. Si el Barça vol, aquest oé-oé el pot fer tanta estona com vulgui. Jo crec que s'hauria de convèncer que això és bo.
0: Rashford amb Olmo, que no sé si estan fora de joc, entra a l'àrea Olmo, Olmo amb Ferran, oi! Fora de joc, fora de joc. Per això no han acabat la jugada.
3: Jo crec que és molt temptador atacar, hi ha espais, i més quan el Madrid avança una mica la línia defensiva, però... si s'apostés més per la possessió, encara els hi faries més mal.
6: Dues rematades del Barça, dos gols. De moment, màxima efectivitat.
0: Rüdiger amb Courtois. Un quart d'hora més l'afegit per arribar al descans. El Barça guanya 2-0. Ho explica RAC1 directe des del Camp Nou. Amb aquest marcador, el Barça seria campió de Lliga avui mateix aquí, sí. I el capità del Barça aixecaria la Lliga ben amunt. Té la pilota Rashford amb Eric. Eric en curt per Gavi. Gavi li torna la pilota a Eric, a la banda dreta. Passada enrere per Cubarsí. Cubarsí amb Gerard Martín. Gerard Martín li torna la pilota a Cubarsí. Cubarsí a Eric. Ui, la passada d'Eric és preciosa per Gavi. Gavi Rashford. Ara rondet del Barça, eh?
3: Gavi fent un partidàs, eh?
0: Sí. Pedri. Pedri amb Eric. Eric Rashford. Rashford a la banda. Li torna la pilota a Eric. Rebot amb Fran García. Se la queda Rashford. Rashford amb Pedri. Possessió llarguíssima del Barça, eh? Gavi al cercle central. Aguanta la pilota Gavi. Gavi una altra vegada amb Pedri. Pedri per dins amb Ferran. Ferran li torna la pilota a Pedri. Pedri amb Gavi. Gavi al cercle central. M'està encantant aquesta possessió. Torna a encastar-se al mig del camp Ferran per ajudar. Li torna la pilota a Gavi. Gavi cap a l'esquerra per Gerard Martín. Gerard Martín més a l'esquerra amb Fermín. Fermín cap enrere per Gerard Martín. El Barça amb el control absolut de la situació i guanyant 2-0. Té la pilota Gerard Martín. Ara cap a la dreta de la zona de construcció del joc perquè rebi Eric. Eric amb Rashford. Rashford amb Olmo. Olmo li torna la pilota a l'anglès. Ha estat bé Fran García interceptant-la. La pressió d'Olmo, compte que l'he. Ara també salta la pressió Gavi. Falta. Què és la d'Olmo?
4: La de Gavi amb les mans?
0: No, la d'Olmo primer, no?
2: Sí, sí, la d'Olmo.
0: Ah, no, no. La picaran des de la zona de Gavi. Diu que n'hi ha dues, diu, les dues, diu, han triat aquesta. Has vist o no? Li ha fet les dues. Li ha fet a Pedri, són les dues.
2: És que no estava clar, eh?
0: Vull dir, que escojan des de donde. Que això també, Jaume té tela, no? Vull dir, l'àrbitre hauria de triar a ell, no? Quina sí. És la que ha xiulat.
4: Sí, sí, ella és qui
0: mana. Diu, són les dues. Vale, pues. Ara la pressió de Cancelo, boníssima, Rashford. Oh, i la passada de tornada és massa llarga.
7: Però què feia Cancelo aquí?
0: Cancelo pressionant gairebé la frontal de l'àrea, però més a, com a l'altra banda, més a la dreta que a l'esquerra.
2: Però és que ha acabat sortint del camp, Cancelo.
4: Un ànima lliure.
7: Ha acabat d'extrem dret.
3: Segueix Ibrahim, Ibrahim està molt, molt interior, està tan centrat al final Cancelo que tenia la pilota a prop i és que té ganes. Se'ns està transformant aquest noi.
0: Ara ha caigut una pilota de platja aquí a la... a la gespa, passada precisament per Vinícius. Vinícius ha rebut a l'esquerra, ataca Eric García, se'n va per fora, l'ajuda, entra a l'àrea Vinícius, passada enrere per Tchouaméni, el xut fora. Desviat.
6: Hi ha cotxes que s'adapten a tu i n'hi ha d'altres que treuen la teva millor versió. És el cas del nou T-Roc, amb un disseny renovat, motor híbrid i etiqueta Eco. Una personalitat inconfusible per viure sense límits i ser una gran estrella del rock. Llarga vida al rock. Informeu-vos a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Eco.
0: 33 de la primera part, 2-0. Passada vertical de Joan García per Ferran. Ferran d'Esperol, primer toc per Gavi, s'ha precipitat. Tchouaméni.
3: Era molt bona, però Tchouaméni també ho ha llegit bé i ha estat bé.
0: Té la pilota Camavinga al cercle central. Camavinga amb Fran García. Va, de córrer cap enrere Marcus. Cap problema, Eric García s'ho fa sol. Serà el bé i de banda favorable al Madrid. Però aquestes és les que dèiem, Marc, que ha d'anar en compte Rashford. Que ara
3: sí.
0: Ha intentat recuperar, però ja li havia guanyat l'espai Fran García. També diré que si fa un parell de gols més com el de falta, li perdonem també un parell d'esprints. A cap i a la fi ha marcat la diferència.
3: I tant.
0: Gavi, molt més intens que Vinícius, que es llença a terra, això no es falta, noi. Va. Té la pilota Asensio al cercle central. Asensio amb cura amb Tchouaméni. Tchouaméni cap a l'esquerra per Rüdiger. Rüdiger al mig del camp del Barça, pressionat per Olmo. Rüdiger cap enrere per Courtois. Puja la línia de pressió al Barça. Courtois cap a la dreta. Aquest és Trent. Trent encara no ha creuat la línia de mitjos. Trent amb Tchouaméni. Potser és la possessió més llarga del Madrid és que ha començat el partit. Passada llarga ara de Tchouaméni, interessant per Fran García. El control de Fran García la dona perquè arribi per dins Bellingham. Bellingham a la zona de tres quarts. canvi d'orientació del joc de Bellingham per Trent que evitarà el fora de porteria, la centrada còmoda per Gerard Martín, que fa una passada excel·lent per Fermín supera Tchouaméni, però l'autopassada, la veritat,
4: no s'ha tirat i per això no xiula la falta, però l'ha tocat
3: totalment.
2: I és el que li està retraient Fermín a l'àrbitre.
3: S'ha equivocat l'àrbitre.
0: Espera que ataca el Madrid ara. Brahim al centre de l'atac, fa l'obertura a l'esquerra per Fran García, la centrada, no hi ha ningú, tranquil. La pentina Cancelo, se la queda Trent a l'extrem dret, Trent cap enrere per Tchouaméni amb Rüdiger té a l'extrem esquerra, Fran García ha rebut davant seu Bellingham, Rashford, la passada de Fran és horrorosa per Rüdiger que ha de combinar amb Courtois, Camavinga, Rüdiger. 10 minuts més l'afegir per arribar al descans 2-0.
3: En els últims 5 minuts el Madrid sí que ha tingut la pilota, el Barça per això no baixa en la implicació defensiva, prioritzant tancar espais darrere, sempre tenint les línies juntes, no és un Barça que vagi bojament a la pressió, sempre amb les línies juntes, però quan es pot ben juntets sí que s'intenta pressionar i sobretot els davanters es desgasten.
0: Ara Camavinga ha volgut fer una passada llarga per Fran García, Carla, i directament a les mans de Hansi Flick.
8: Li demanava calma l'entrenador Arbeló al francès.
0: Bon control orientat de Fermín a terra, l'àrbitre diu que no és res.
2: Es desespera Fermín amb les dues mans a la cara.
0: Rüdiger.
2: Queixes de Flick al quart àrbitre.
0: De moment, però, bon partit de Fermín, Trent per la dreta, la centrada, el control de Gonzalo, falta en atac.
3: Cop a la cara a Cubarsí, com
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, s'està tocant la cara a Cubarsí, que és on ha rebut, Cubarsí és encara a terra.
4: Jo crec que sense voler, per això.
0: Però sí, un cop a la cara no és groga.
2: Sí. És que s'està tocant la zona del pòmul, recordareu que Cubarsí va anar molt temps amb aquella màscara, s'està tocant precisament allà on havia tingut el trau, el pòmul dret.
0: És un cop de colze a la cara.
2: Ara s'aixecarà.
3: També és Cubarsí que se tira.
10: Deixen el braç, no? No ho sé.
4: És aparatós, però jo crec que Gonzalo s'està girant i Cubarsí vol atacar la pilota i topen.
6: Per cert, Pedri, efectivament, el segon jugador del Barça que fa més passades en el partit. 26 de 27, clar. Gran notícia.
0: 9 minuts més l'afegir per arribar al descans. Barça 2, Real Madrid 0. Rashford i Ferran Torres han fet els gols del Barça. Recon directe des del Camp Nou. Joan amb Ferran Torres, que l'hauria de donar amb el pit al primer toc per Olmo. Ha perdut la pilota, però la recupera immediatament Gavi. Bé, Gavi,
5: Quin criteri, Gavi.
0: Sense fer soroll. Fent una feinada de por,
3: enorme Pedri. Partit.
0: Pedri, cap enrere. A mi, Pedri, perdoneu, però a mi doneu-me...
4: Avui està finet,
0: Doneu-me dosis de Pedri, tot i que no hagi estat bé després de la lesió, allò bé al seu nivell. Per mi, en cas de dubte, el camp.
3: Sempre. I Gavi, més enllà de la feina física i de defensa, com es col·loca?
0: Fermín, atacant Trent. Clar, físicament aquest tio també és un toro,
4: Està sent un bon duel, per
0: sí,
4: això.
0: Sí, sí. I ara ve la pressió de Fermín, servei de banda favorable al Barça, molt bé.
2: Aplaudeix Hansi Flick i ho subratlla molt, Ha aixecat molt els braços Hansi Flick per aplaudir-lo.
0: Sí, sí.
3: Fermín, tens la sensació, tres o quatre vegades, que se'l pot fer, que l'està a punt de fer, que està a punt de trencar a Trent i al final no ho està acabant d'aconseguir, però està a punt.
0: Compte aquesta passada en horitzontal, Eric amb Joan García, Gerard Martín amb Pedri, que aguanta la pilota, gira sobre... el seu eix, cap enrere per Gerard Martín, Joan cap a la dreta per Eric García el primer toc amb Ferran Torres, control orientat de Ferran Torres, la posa a l'espai per Rashford, li guanya l'esquena a Fran García, l'has de fer Marcus, la rematada, fora! Fora! No sé si la toca Courtois.
2: Sí, l'han tocat una
0: no
2: mica
0: sé
2: Courtois.
0: Si la toca Courtois. Jo crec que és corna, Jo crec que la toca Courtois i és corna. Quina llàstima, era el 3-0. El Barça havia sortit de nassos,
3: Havia sortit molt bé en Ferran, que està fent una feina enorme venint a buscar pilotes d'esquena. Genialitat la de Ferran, descarregant el joc, i després o Fermín no té prou veu o Rashford se li ha tapat les orelles. Però era passada Fermín, ha sigut gran aquí.
5: Rashford ha de millorar en l'1 contra 1, perquè ja n'hi van molts aquesta temporada que el falla.
6: I era córner,
5: Sí, la toca Courtois.
6: Sí.
2: El primer córner a l'esquerra de l'atac del Barça el picarà Rashford.
10: I costa definir aquestes accions, Rashford n'hem vist molt. Més d'una amb el Barça.
3: A més que Fermín estava sol a l'altre costat,
0: Rashford, no?
2: Sí.
0: La centrada de Rashford al primer pal, la pilota queda a l'italià, l'àrea se la queda a Olmo, la rematada fora!
3: Oh, hòstia, l'he vist a dins. L'he vist a dins, què ha passat? L'efecte ha anat al revés,
8: no? Crec que l'ha enganxat bé.
4: Una mica mossegant, no, el xut?
0: Sí, va, l'efecte va de fora, i de dins cap a fora,
10: sí.
0: No?
10: Oh, sí.
3: Control no és del tot precís i li queda en mala posició, ja se li tiren molts defenses a sobre, ha de precisar sí. Molt i no l'ha enganxat.
0: La rosca va de dins cap a fora.
10: Sí, es va obrint.
4: Que és una mica el que ha fet Rashford, però si no la toca Courtois li hagués sortit bé, aquest xut a Rashford.
0: Compte la pressió del Barça, recuperació immediata. Pedri a prop de l'àrea, la dona a la zona de penal per Rashford. Oi! Opa. La centrada, que li ha passat aquí? Ha fet una centrada horrorosa.
3: Sí, sí.
8: Els jugadors estan flipant, els jugadors del Barça.
4: És a dir, que és Rashford 100%, vull dir, capaç de fotre la falta i després fer això.
5: No deixis imaginar-te Lamine per comptes de Rashford.
0: Sí, i ara compte Camavinga, que deixa anar... La cama, falta claríssima de targeta.
8: I la primera groga del partit la veurà Camavinga, el francès, que el dia del Bayern ja va ser expulsat en doble groga, que vigília avui, ha arribat tardíssim en aquest duel amb Olmo.
2: Ha patit el cop al turmell dret de Dani Olmo, que encara és a terra molt, molt adolorit, i el doctor Pruna entra a la gespa per examinar el migcampista de Terrassa.
6: Si esteu pensant a vendre a casa vostra, el procés us està fent una muntanya. Properfy té la solució sense complicacions ni comissions. Properfy és una agència online diferent. Et donen un tracte personalitzat, s'encarreguen de tot el procés fins a l'escriptura. I el millor de tot, només pagues si venen. Sense comissions, sense sorpreses, amb total transparència. Entra a properfy.es, estalvien comissions i regala't il·lusions.
8: És curiós perquè Arbeloa i el veiem ara mateix, està assegut a la banqueta, són els jugadors del Madrid qui entre ells mateixos estan mantenint moltes converses, tots en grup, també amb parelles, per intentar solucionar tot el que no està sortint en el partit d'avui.
6: La dona és molt clara, una trepitjada de sí. Camavinga a Olmo.
2: Olmo ja s'aixeca, adolorit, va flexionant la cama dreta, el cop se l'ha endut al turmell, que és la zona que li han revisat, podrà continuar Dani Olmo.
0: Doncs amb la tonteria, 2-0, i n'has tingut dues de claríssimes, Sí. La d'Olmo i la de Rashford són molt clares.
10: Una llàstima, perquè aquestes dues, un 3-0 abans de la mitja part, i era llicència per somiar,
0: Sí. 4 minuts més d'afegir per arribar al descans, 2-0. Cadascú aquí amb les seves històries. La falta a l'esquerra de l'atac del Barça.
4: T'imagines?
3: Què somies, tu?
10: No, Rashford. No ho diré.
0: Rashford amb la dreta. L'únic que hem de saber és qui fa d'Ivan Iglesias i de Jeffret. La centrada de Rashford molt tancada. Ui.
4: Te n'has deixat un,
0: Amb els punys Courtois.
4: Te n'has deixat un, Arturo Vidal, va fer un cinquè, també.
10: Però hi havia un.
4: Ah, no era zero, clar.
0: Ara Courtois, això que ha fet, jo no hi entenc, però no la podia blocar.
5: Estava molt sol, realment. Sí.
3: Falta de ritme, suposo, falta de competició i dubte. Abans ho destacàvem, el partit de Gavi defensivament i la col·locació. No para de desmarcar-se de mig centre, però a la mínima que li tanca la línia de passada es mou. Aquest tipus de desmarcades, de posicionament, ajuda molt a la combinació, no para. És un mig centre més mòbil del que és habitual en un mig centre.
0: I una altra vegada crits de Hansi Flick,
2: I ell tornant a aplaudir, agraeix molt aquest suport, sentir la gent tan a prop.
4: Tinc amics a la graderia, m'han dit que s'està cantant "Dónde está Florentino".
0: Ara la passada de Cancelo per Fermín, surt Courtois de l'àrea, combina amb tren amb Camavinga, Tchouaméni.
4: I també que se peguen, s'ha cantat.
0: Bona pressió del Barça, falta d'Olmo. Sí. Hòstia, es posa les mans al cap.
2: Sí, es posa les mans al cap, indignat Dani Olmo, no hi està gens d'acord.
0: Però molt, la reacció ha estat de...
2: Molt
0: vehement. Com si tingués clar que de cap manera de falta. És que no l'ha tocat.
3: Molt intens Olmo també avui, especialment en la pressió, fent faltes tàctiques, una versió molt agressiva.
6: Sí, és piscina de tren.
10: No el toca en absolut.
0: No el toca, és que no. Per això, és que la reacció d'Olmo ha estat tan vehement. Que ataca el Madrid, espera Bellingham, que troba Vinícius, vigileu que aquest és bo, Vinícius a l'esquerra, Vinícius la dona enrere per Bellingham a la zona de tres quarts, cap enrere per Asensio amb Rüdiger, i Rüdiger amb Camavinga, al carril esquerre, a la zona de tres quarts. Camavinga amb Fran García, no és fora de joc. Fran García amb Camavinga a l'interior de l'àrea, la passada enrere, Fran García al rebuig.
3: Bueno, jo crec que era fora de joc,
0: Sí, oi?
3: Sí.
0: Però no ha aixecat la bandera l'assistent. Ara no pilotada d'Eric García i pilota per Courtois. M'ha semblat molt clara la jugada. Sí. Un minut i mig i sabrem quan s'afegeix, Jaume. Ha anat bé, ha anat ràpid aquesta primera part, no?
6: Sí, jo diria que els gols... I han atès Dani Olmo, potser 3 minuts.
0: Sí. La pilota Vinícius enganxat a la banda, la vol posar per dins, salta Gavi, Olmo s'equivoca, es precipita, volia fer una obertura de volea a l'altra banda, a l'esquerra.
2: Hi ha una incidència mèdica a la banda.
8: Algú al terra, doncs, sembla un nen, però que està a terra, l'estan ajudant ara els... potser és algú que ha intentat saltar la gespa, jo crec, jo em decanto per això. Un nen que ha intentat saltar la gespa i se l'estan emportant ara mateix del terreny de joc, jo crec.
2: És que s'ha fet mal
8: pot ser que...
2: a l'intentar-ho, jo
0: crec. Sí, crec que s'ha fet mal a la cama, no?, perquè el portaven com...
2: La cama dreta, jo crec.
8: I ara se l'emporten, de fet, amb el carretó.
0: A veure, 45 segons per saber quan s'afegeix. El Barça guanya 2-0. 2-0 amb aquest marcador. Avui campions. Els gols de Rashford, de falta directa, preciosa, i de Ferran Torres. Bona recuperació de pilota de Gavi. La dona per Pedri. Pedri avui té clarament, Marc, les instruccions de... Mira.
2: Quins aplaudiments.
0: Aquí mano jo i he decidit que atacs verticals de tant en tant.
2: I ovació del Camp Nou.
3: Marcant el tempo, participant molt, la pressió, la defensa del Madrid, sabem que és més amb la mirada a vegades que amb el cos a cos, i amb això està molt còmode el canari, que té amb Gavi el seu gran escuder. Perquè quantes pilotes ha recuperat Gavi?
0: Ara Fermín amb Olmo, a veure aquell espai pel tauró. Clar, Olmo diu no, i si a mi el metrònom em marca una cosa, doncs la faig. Hem arribat al 45.
2: S'afegeixen 3 minuts.
0: Una altra victòria de Jaume Molló. El palmarès de Jaume Molló, amb els afegits, no ho dic de debò. Vull dir, jo no crec que hi hagi cap palmarès en la història del periodisme, en cap àmbit, que se li pugui acostar. És acollonant. Té la pilota Cubarsí. Cubarsí amb Fermín, Pedri. Pedri cap a l'esquerra, excel·lent. Com està remenant l'equip per Cancelo. Cancelo va buscar tren. Cancelo entra a l'àrea. Continua Cancelo, guanya la línia de fons. La centrada, l'ajuda d'Asensio, ara ha estat bona, Brahim, compte que intenta el contraatac, Brahim. Pedri, que l'orienta cap a la banda. I Gerard Martín a terra, mora de Déu. Bé. Aquesta defensa, Marc. Pedri orientant el jugador cap a fora i ajuden el 2-1 de Gerard Martín. Impecable, eh?
3: Sí, defensa en equip. Jo la recono i tu el remates. Li ha fet fàcil a Gerard Martín la feina, Pedri.
0: I mira, el Barça esperant aquí una mica al mig del camp, eh?
3: És allò que dèiem, es prioritza tancar bé les línies, o sigui que no ens trenquem per dins, i a la que puguem i anem en bloc, anem pressionant. Però fixa't que fins i tot ara Olmo mirava darrere a dir, em seguiu o no? Si no em seguiu, no hi anem, perquè no volem estripar-nos com ha passat algun moment de la temporada. I avui el Barça pressionant, sí, però amb un punt de prudència.
0: Té la pilota Courtois. Un minut i mig i haurem arribat al final de la primera part. Barça 2, Real Madrid 0. RAC1 en directe des del Camp Nou. Té la pilota Camavinga. Camavinga amb Rüdiger. La passada de Rüdiger. Gerard Martín amb el cap. La baixa Pedri. Continua Pedri. Pedri... Hòstia. Està demanant calma sistemàticament, eh? És que fins i tot hi ha vegades que des d'aquí tens ganes que de tant en tant en faci alguna, però no. Té claríssim que vol el control absolut de la situació, eh?
3: I s'agraeix que ho faci, perquè la temptació és tirar cap endavant, perquè ja es feia l'esquena de la defensa, però si féssim això seria una anada i tornada, i al final a córrer, el Madrid té més opcions.
0: Sí, totalment. Però el Roger Saperes del barcelonisme...
3: En vol un més.
0: Té la pilota Pedri. Pedri amb Olmo. Olmo al mig del camp. Creua la línia de mitjos. Continua Olmo. La demana en profunditat Ferran Torres. Olmo aguanta la pilota. Que clarament són renúncies, evidents a atacar. Vull dir, molt bé. Molt bé el Barça, tu. Vull dir, en altres moments de l'etapa de Hansi Flick, aquestes jugades les acabes, eh?
3: També al davant no tens ni a Rafinha ni a Lamin, que t'estirarien i, evidentment, atraurien molt el joc cap endavant.
0: Té la pilota Pedri. Doncs sembla que el Barça vol que la primera part s'acabi amb una possessió llarga. La demana una altra vegada el metrònom al cercle central, la dona per Gerard Martín. Gerard Martín amb Cubarsí. A punt d'arribar al 48, xiula el senyor Hernández, al descans, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça 2, Real Madrid 0, valen els gols de Rashford i Ferran Torres, dos gols preciosos, la Lliga cada vegada més a prop.
1: El compte enrere mental de la celebració de Lliga doncs ja està en marxa tant a la banqueta del Barça com també entre l'afició blaugrana, els futbolistes però molt concentrats malgrat aquest avantatge al marcador 2-0, els jugadors del Barça marxen cap al túnel de vestidors comentant moltes accions entre ells, buscant maneres de millorar, i ara em fixava que Gavi s'ha quedat parlant amb l'àrbitre amb algun retret, els jugadors del Barça però satisfets marxant cap al túnel de vestidors.
8: Cares llargues, molt llargues entre els jugadors del Madrid. Arbeló ha marxat capcot amb les mans a la butxaca, cap conversa entre els futbolistes, tots de pet al vestuari, només Trent protestant a l'àrbitre alguna cosa i Courtois parlant amb un dels seus ajudants al Madrid, que té molta feina per davant.
0: De moment això pinta molt bé. Per mi la primera part del Barça és boníssima. Boníssima. 2-0. Ara tornem.
11: El Barça juga a RAC 1.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
14: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
13: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
15: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
16: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
17: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
16: Thank you!
15: Per aquí, sisplau!
18: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
19: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
11: RAC 1.
20: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
21: Què tal? Jo el conec.
20: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
21: De RAC1.
20: Sí, som de RAC1.
21: Els taloners.
20: Sí, els taloners.
21: Què tal, maco?
20: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
22: Venim de Dublín.
20: Veniu de Dublín?
23: Què diu?
22: Què sembla?
20: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
22: Exacte, aquest sembla.
20: Hòstia, per tant, you speak English?
21: A little bit.
20: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
21: Jo us escolto cada dia.
20: Ai, molt que bé.
21: Ara sóc conductor d'autobús.
20: Condueixo un autobús a Dublín?
23: A Dublín?
21: Els públics, autobús públic.
20: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
21: Us escolto.
20: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
23: No pot ser. Tu,
20: mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
21: vosaltres.
20: Escolta, RAC1.
21: Sí.
24: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
20: Ok, lads. See you soon.
11: RAC1.
24: Tots som un milió.
11: El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 4 minuts i les 10. El descans al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. 2-0 guanya el Barça. Això pinta molt bé. S'ha de rematar la feina a la segona part. De seguida en parlem. Abans, però, Bàrbara Padilla, bona nit.
25: Bona nit.
0: Fem un repàs de l'actualitat, per on comencem?
25: Doncs per una última hora, perquè ho acabem de saber. La dona de Barcelona, que es troba en observació i aïllada a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb la segona víctima d'antivirus en un vol, ha donat

0: diferents. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya.
1: 14 de les persones que han marxat en avió avui ho han fet amb un avió espanyol. Pel que fa a la resta d'avions, França ha recollit 5 passatgers, els Països Baixos 28, el Regne Unit 22, Irlanda 2, Turquia 3 i els Estats Units 18. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat fa escassos minuts que el dispositiu per avui ja ha acabat.
2: Yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación y del éxito y de el orgullo de un país como el nuestro que se ha hecho cargo de esta operación y que, bueno, pues no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino los embajadores, las embajadoras nos han trasladado no solamente su gratitud, sino, bueno, pues el orgullo de tener un país que es solvente.
1: Treia pit, els últims passatgers viatjaran demà amb un avió dels Països Baixos i un altre d'Austràlia que sortirà cap a les 6 de la tarda, aquests darrers passatgers. A més, ompliran al matí de combustible el dipòsit del vaixell i l'aprovisionaran perquè la trentena de membres de la tripulació que queden puguin salpar cap als Països Baixos.
0: Gràcies, Joel. I més enllà de l'antivirus, l'altra imatge del dia ha estat la de l'activista palestí resident a Catalunya, Saïfa Boukhesheikh, que ha estat 10 dies retingut per Israel i que ja és a casa, tot i que amb la intenció de tornar aviat amb els companys de la flotilla que va cap a Gaza, a Turquia. L'activista ha tornat aquesta tarda en avió i des de l'aeroport del Prat ha agraït tot l'escalf que ha rebut durant la seva detenció.
3: Quiero agradecer a mi familia valiente que han estado dando tanta energía, tanto apoyo con los mensajes que me llegaban. A las 180 personas que estaban conmigo en el secuestro, los gritos y golpes que daban como protesta a mi detención me daban energía para enfrentar a esta injusticia. No nos vamos a rendir, vamos a trabajar día a día porque las luchas requieren sacrificio.
0: A Boukhesheikh assegura que el camí per fer caure Israel no ha fet més que començar.
4: Gràcies, Bàrbara, que vagi bé.
0: Fins ara.
4: Obriríem una mica de cocteleo de frit ravi, una mica de chili, cocteleo. No? Una mica de picant avui, sí. Perquè
5: va.
4: La nit promet que fa pinta que serà llarga. Cocteleo de frit ravi, sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Per tant, no perdeu els bons costums i gaudiu i compartiu cocteleo de frit ravi.
6: Primera part molt rodoneta, Marc?
7: Molt. La veritat és que sí, una primera part per la que tots els culers han d'estar molt, molt orgullosos. Ho dèiem a l'inici, l'11 titular d'avui ha canviat com un mitjó del de la temporada passada i l'equip juga igual i fins i tot millor. Jo crec que no té l'explosivitat, evidentment, del titular de la temporada passada, no té el talent individual al davant ni el desequilibri que podia tenir aquella efervescència que tenia el Barça la temporada passada, però avui és un equip molt rodó, molt senyor, que sap pressionar, però pressionar amb cap, com dèiem, amb les línies juntes i sense perdre el nord, que sap atacar i quan hi ha espais ho fa, però també sap frenar, sap jugar a la pilota, a tenir-la, a tenir possessió. Evidentment, arrisca una mica en defensa i ha hagut alguna vegada que el Madrid ha pogut encaixar. Per una vegada li han guanyat l'esquena a Gerard Martín perquè han sigut més ràpids que ell i una vegada Cubarsí doncs, ha saltat una mica tard a la línia del fora de joc i t'han pogut caçar el Madrid, però un parell d'ocasions. La resta, el Barça ha estat molt sòlid, sense pilota i amb pilota, i amb jugadors que es veuen connectadíssims, que són una demostració del que està passant en aquest equip i d'aquestes inèrcies, d'aquestes dinàmiques, d'aquesta bona feina. Cancelo no jugaria així si l'equip no anés així. Gavi és, a mi, una de les grans sorpreses i grans aparicions. Gavi, no per qui era, ja sabíem el nivell que tenia, però dèiem, on jugarà en aquest mig del camp del Barça? Perquè Pedri no li prendrà la posició. De mitja punta ho té difícil. I de mig centre fins ara semblava que podia jugar, totes les característiques, semblava que podia jugar de mig centre, però no acabava mai de rendir i no el veies massa còmode. Ara sí, des de fa partits que sí, avui és una altra demostració. El que aporta sense pilota, ho sabem, amb un punt de seny, amb l'agressivitat que ell té, però amb seny, que és el que li feia falta, i després amb una lectura de joc amb pilota, sobretot amb mobilitat, que li dona moltíssim a l'equip. La veritat és que el Barça està sent amo i senyor i està fent un partit, una primera part molt, molt rodona, que només falta continuar així per acabar de tenir una nit de somni.
6: És que jo em quedo sobretot amb el compromís i la solidaritat d'aquest equip. És a dir, és un equip que jo crec que no té a la ment, que moltes vegades és el que decideix individualment i, per tant, és conscient l'equip que ha de treballar col·lectivament. I això és el que hem vist també aquestes últimes dues jornades sense la ment, no? Un equip que potser no és tan brillant a dalt, que no té tanta explosivitat ni tanta pólvora, evidentment, però que sí que té molt de treball. I tu veus aquest mig del camp del Barça amb Gavi i Pedri, tu veus el mig del camp que té davant el

0: Madrid amb Tchouaméni i Camavinga, i veus que hi ha un abisme, perquè el que estan fent avui Pedri i Gavi s'estan menjant al Madrid ells sols. Em quedo també amb el fet que hi ha tres jugadors que l'any passat eren titulars, i ho hem dit a la prèvia, com són De Jong, Balde i Koundé, que per mi avui doncs realment han quedat fora, i amb tota justícia, perquè el partit que està fent Eric, el partit que està fent Cancelo o el partit que està fent Gavi evidencien que ara com ara estan molt per demanda d'ells, i en aquesta segona part espero aquest control, però que en algun moment també perdem els papers a davant.
1: Tu sí, tu tens ganes una mica de mambo, eh?
0: Estic una mica tassaperes. Aquí anem 2-0.
2: Benvingut al club.
3: A partir del tercer.
4: Aguantem
0: un quart d'hora,
4: 20
0: minuts,
4: que però escolta, saps què? El 5-0 del novembre va acabar amb 2-0 la primera
5: part. Però és que, perdoneu, veient aquest Madrid, el Barça és capaç de fotre-li 5 o 6 gols, perquè és que el Madrid, la sensació que feia és que et signaven el 2-0. Ara mateix, amb el nas, et signen acabar el partit ara mateix, que s'emporti la Lliga al Barça i marxar cap a casa amb un 2-0, que seria un resultat digne.
2: Jo reconec que he pecat, amb el 2-0, he mirat quantes vegades el Barça li ha fet més de 5 gols al Madrid.
0: Sí.
4: Més. Estàs al
2: home,
4: carro,
2: minut, el minut 18, 2-0, ja. Vull dir, era...
0: Jo crec que el fet de no tenir Lamin, ni Rafinha, ni Lewandowski... jo crec que veig complicat arribar
5: doncs encara
0: a 5,
5: té més mèrit, imagina.
0: No, té molt de mèrit. I és un Barça molt més obrer i molt més treballador que no el que podria
4: anar. I Rafinha i Lewandowski poden entrar a la segona part.
5: Sí. Jo, la primera part, a mi no m'ha sorprès gens el to del Barça. I hi ha un factor que no sé si l'hem comentat o potser de passada. Si el Barça tenia la motivació de guanyar la Lliga a casa contra l'etern rival, que no s'hi juga pràcticament res, o res, però també, a més, hi ha el factor Flick. Que jo crec que això els jugadors ho tenien molt al cap, no? De dir, hòstia, el que li ha passat al nostre entrenador, no? Al nostre líder, li hem de dedicar com sigui aquesta victòria. I s'ha vist des del primer minut, en el primer gol, la celebració conjunta, com explicava la Marta, aquí tot saltant, fent una pinya. Ferran, quan ha fet el segon, ho ha celebrat, però després ha vingut corrents a abraçar Hansi Flick. I aquí hi ha un punt extra de motivació, d'acord, no? Per part del Barça, per aquesta desgràcia, malauradament, que li ha passat a Flick en les últimes hores amb la mort del seu pare. Però escolta, a mi m'està encantant el Barça, està canalitzant molt bé l'energia i l'eufòria que hi ha continguda aquí a la graderia, i que segueixi, clar que sí, que en foti 3, 4 i els que facin falta. Aquesta nit no l'oblidarem mai.
2: I per mi, sense Lamin i sense Rafinha, ha estat molt important l'efectivitat del Barça en les dues primeres que ha tingut, la falta i després en el gol de Ferran. Llàstima que no hagin entrat les altres dues, però que en les dues primeres que has tingut hagis pogut colpejar d'aquesta manera el Real Madrid, crec que ha estat definitiu. Sense Rafinha, precisament, crec que es va consolidant que la millor alternativa és el fet de jugar amb quatre migcampistes, amb Rafinha, amb Fermín Navadí en aquesta posició, on acostuma a jugar el brasiler, i també la consolidació que va estar comentant de Gavi, que per mi li valdrà anar al Mundial amb De La Fuente, que deia, vull veure si està per jugar partits grans, i avui ha estat la prova que pot jugar contra el Real Madrid i fer-ho aquest nivell.
6: Algunes dades que m'han cridat l'atenció, la possessió, 55% pel Barça, 45% pel Madrid. Anava 50-50 al minut 30. Jo no he tingut aquesta sensació de tanta igualtat.
1: Semblava més del Barça.
6: El Madrid ha rematat més que el Barça. 6 rematades, només una entre pals. El Barça, 4 rematades, 3 entre pals. Ha llançat més corners el Madrid que el Barça, 4-1. Són dades que no acaben de casar segurament amb el partit que hem vist, amb aquest Barça tan superior. I també em crida l'atenció, les faltes no són moltes, però n'ha fet més el Barça. En un escenari i després d'aquesta setmana en què semblava que potser el Madrid hauria de sortir a rascar, com dèiem, 6 faltes xiulades al Madrid, 8 al Barça.
7: És un Barça molt contingut, no? Molt allò... Sí. I com l'afició, a mi m'ha sorprès que no hi ha hagut, o almenys aquí no s'ha sentit a l'estudi, cap càntic de campions.
6: No, estic d'acord.
7: Vull dir, tothom està allò com, bueno, sí, però anem, podem fer mal. Avui és un partit que si el Barça està rumbero et pot acabar 8-3. I jo, sí. Què vols que et digui? A mi ja m'agradaria que se'ls controlés una miqueta i això fos que s'obrís i acabés 7-2 o alguna cosa així. Perquè tinc la sensació que si s'obre, si el Barça diu, va, anem a, ja que és aquesta setmana, anem a fotre'ns d'hòsties amb el Madrid, pot acabar això 7-3 al Camp Nou i ens ho passaríem, jo crec, que fins i tot un punt millor.
1: El que passa és que no tens els davanters com per fer una mica això, eh? I jo crec que pots arribar a això que demaneu a través de la pilota. Jo crec que després dels oés, ja estaran tan groguis que podreu tenir el mambo que voleu.
8: Potser, si Rafinha té un quart d'hora o 20 minuts, potser sí que voldrà una mica la rumbeta, no?
0: Aquest és el moment. I que també és veritat que el que comentàvem, que el Madrid té aquests 11 jugadors. A la banqueta és un desert. Vull dir que aquest partit, a mesura que vagi avançant els minuts i ells també físicament vagin baixant, pot anar decantant-se una mica en mica.
5: Ara m'estic animant, perdoneu, al minut 89 no faríeu entrar Chesney perquè fos encara pitjor?
8: Què dius ara?
5: No, val.
8: Això,
5: no,
8: això seria tan poc flic.
5: Ja ho sé. Ara m'estava animant de dir, fem-ho gros, va.
0: Per xutar un penal, no?
8: Ara ha vingut una gentada de por avui, no?
4: Sí, tenim nou rècord d'assistència a l'Spotify Camp Nou des que ha reobert. Fins ara eren les 60.736 persones del dia del derbi, doncs avui som 62.213 espectadors els que han omplert de gom a gom per veure el Barça. Esperem, queden 45 minuts, proclamar-se campió de Lliga.
6: El GPS diu que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Lincoln Co 08 segur que pots passar de llarg. Aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida, amb fins a 200 quilòmetres en mode 100% elèctric, menys parades, més llibertat i més eficiència. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
8: Ara em diu una bona amic que en algun sector del Camp Nou sí que hi ha hagut gent que s'ha atrevit amb el Campions, però és veritat que allò... El camp sencer, no...
1: Però la resta, no. La resta hauran dit...
8: No. Contenció! Contenció! Ha
3: sortit aquella catalanó.
8: Sí, catalanó i que tenim un entrenador que va en aquesta línia. També.
3: Sí.
6: Missatge per David Broc.
3: És mig català, Hansi Flick.
6: Dic missatge per David Broc. El Barça arribant 2-0 al descans, mai ha perdut contra el Madrid un partit.
8: Bé. I ara que estàveu també...
1: Però... Encara li donarà la volta, dirà que...
8: Avui no.
2: Ara que estaven també tan rumberos i amb el tema de les golejars i tot això, anava pensant qui podria ser, qui té cara d'heroi, de Bargi, jo li dono números, eh?
3: O la idea de l'Aleix que entri Xes.
2: Jugador random al 80...
8: Vull dir, no, mentre la cosa vagi 2-0, 3-0, si no traurem d'aquí, no? Vull dir, aquest és el teu carril, no?
2: Sí, no, perquè ara heu vingut una mica, no? I aprofito
5: que... Gerard Martín, per mi seria l'home.
8: Jo firmo una segona part com la primera.
2: Sí, senyor, no.
8: Amb aquest punt de tenir les idees clares... I a veure què passa.
4: De moment, Chesney el que fa és intentar marcar des del mig del camp, practicant per ser de sortir,
8: Chesney està al seu planeta, absolutament.
3: I ara m'ha agradat la conversa que han tingut Hansi Flick i Fermín, una conversa intensa, amb Hansi Flick dient-li a cau d'orella algunes correccions i Fermín fent que sí amb el cap.
2: L'han captat les imatges de la tele, com deia la Marta, una conversa com molt íntima, molt pausada, molt tranquil·la, de Hansi Flick agafant-lo i dient-li cores a l'orella a Fermín.
3: Sí, l'estava agafant del clatell.
8: No hi ha canvis, no?
4: No, el Madrid tampoc.
8: Doncs tot a punt perquè comenci la segona part. Només falta un petit detall. La pilota.
1: El Madrid diu que ja li va bé.
8: El Barça atacarà ara el gol nord, a la nostra esquerra. Joan García defensant la porteria que queda més a propet a la travessera de les Corts de la ciutat de Barcelona. Xiula el senyor Hernández. Ha començat la segona part al Camp Nou. I a la sintonia de RAC1, Barça 2, Real Madrid 0, gols de Rashford i... Ferran Torres i la pèrdua del Barça en 10 segons. Mal control de Rashford i recuperació de pilota del Madrid que iniciarà la jugada des del seu porter.
1: La primera part ha començat igual, ja està bé. Que marqui un home de falta i li perdonem.
8: Pilotada de Courtois perquè es busqui la vida Gonzalo, que lluita amb Gerard Martín, que li guanya el cos a cos. Gerard Martín amb Cubarsí, Pedri li torna la pilota a Cubarsí, que és a l'interior de l'àrea del seu porter, la dona per Gerard Martín, la passada vertical per Ferran el primer toc per Pedri que desplaça la pilota en llarg cap a la dreta, excel·lent la passada de Pedri, el control de Rashford també, es desdobla per la banda d'Eric, a veure què fa Rashford amb Eric a l'interior de l'àrea, la centrada d'Eric a les mans de Courtois.
1: Rashford quan està en aquest perfil dret li falten recursos, perquè aquí tenia l'opció realment bona si arriba a estar a l'esquerra i li passa a Eric una mica per compromís.
8: Que bé el Barça ara, perquè Eric García encara no havia tingut temps de tornar, per descomptat. Courtois ha buscat per la banda de Vinícius i el Barça ha fet la cobertura impecable.
5: I un altre cop Olmo, fent la falta tàctica.
8: Sí, ha acabat fent falta Olmo. M'ha agradat molt com han cobert la pujada que havia fet Eric, que l'havia de fer. Ara intercepta la pilota precisament al lateral del Barça, juga amb Rashford Eric. Eric ha de mirar cap endavant, torna a jugar amb l'anglès, que la posa perfecta per Olmo cap enrere per Gavi, excel·lent. Gavi fronte amb Evan Pedri, torna a tenir-la Gavi. Gavi, m'encantaria que marqués, Gavi, m'encantaria. També és veritat que hauríem d'anar en compte amb la celebració, que no es lesioni, perquè és capaç de...
2: Però... Seria tranquil·la, una celebració tranquil·la.
8: Sí. Tranquil·líssima. Ferran entre línies. Ferran amb Fermín, enganxat a la banda. Fermín cap enrere. per Gerard Martín. El Barça ha sortit clarament a intentar que el ritme de joc sigui semblant al de la primera part.
3: S'escalfen 5 jugadors del Barça: Araujo, Koundé, De Jong, Lewandowski i Rafinha.
8: Ara Rashford li guanya l'un contra una a Fran García. La centrada de Rashford, Courtois, quina llàstima.
1: Sí, anava amb molta intenció, però una mica massa endavant. El Barça, per això, com deies, tenint molt la pilota i buscant la profunditat en el moment just.
8: Ara Eric Garcia, excel·lent la pressió. La passada de Pedri per Fermín. Fermín a l'interior de l'àrea fa el control. Fermín, la rematada, Courtois, corna! Hòstia, semblava que se l'empassava Courtois, oi?
5: L'ha tocat a Trent. No ha tocat a Trent?
1: Sí, l'ha tocat algú. Sí, sí.
0: No està Courtois, que se l'ha menjat, l'ha trobat malament?
1: No, l'ha arrossat una mica a Trent i li canvia la
8: direcció. És que Courtois ha fet un gest estranyíssim per treure la pilota de la porteria.
3: Ara sí, jo crec que frega.
5: A Fermín li deuen un gol en un clàssic.
3: El picarà Rashford a l'esquerra de l'atac del Barça. És el primer de la segona meitat favorable als interessos blaugrana, el segon del partit.
8: Minut 3 de la segona part, 2-0. Amb aquest marcador, el Barça seria campió de Lliga. Jo us ho vaig recordant, Hi ha gent que a vegades es desorienta, es despista. La demanen curt Cancelo, a veure què fa Rashford. Rashford li està dient a l'àrbitre, ha xiulat o no? Ah, que no està a la distància. Home, però, el jugador del Madrid.
5: Va, noi!
6: No, és que no ho està.
0: És que no ho està.
7: Oh, perquè hi ha una línia per alguna cosa marcada. Sí.
8: A veure, la sentada de Rashford al segon pal. Rüdiger. Rüdiger compta aquesta pilota, a veure qui la lluita. Ferran amb Vinícius. Molt bé, Ferran. I ara Vinícius i Ferran s'han picat de mans, hòstia. I a vegades la vida et pot sorprendre, eh? Bé, Vinícius, eh?
3: Sí, perquè tots dos se la van tenir una final de Supercopa fa uns anys.
8: No, el gest de Vinícius ha estat superesportiu.
1: Està molt tranquil, Vinícius. Sense pilota i també amb pilota.
8: A veure la passada ara de Gavi en profunditat per Rashford. Se li ha escapat. És banda, per això és servei de banda. Demana falta Flick, però no és servei de banda favorable al Madrid a la dreta de la seva defensa. El Barça ara sí que intenta pressionar. La passada de Trent per Asensio. Salta la pressió Fermín. Asensio amb Courtois. Gràcies. Courtois directament a fora.
1: Sensació de que el Madrid li fa molta bola aquesta segona part. Ha entrat molt pitjor que la primera part.
5: T'assignen amb el nas marxar cap a casa així.
1: No tenen ganes de jugar.
5: Tinc una pregunta per seguir alimentant la teoria Saperes, però la faré només si el Barça fa el tercer, val?
8: D'acord. Doncs, calma. Calma.
3: Has fet un next coming.
8: Perfecte. Aquí hi ha... tirant amps ja a l'audiència. Té la pilota Gerard Martín. Gerard Martín cap a la dreta per Eric Garcia. Eric Garcia amb Gavi. Gavi al mig del camp. Aixeca el cap Gavi. Trepitja la pilota. Passada enrere cap a l'esquerra per Gerard Martín. L'ajuda Cancelo. Ben obert. Ha rebut el portuguès, que torna a combinar amb Gerard Martín. Puja a la línia de pressió al Madrid. Gerard Martín amb Joan. No ens equivoquem aquí. Joan amb Gerard Martín. Excel·lent. Gerard Martín fa una passada vertical per Ferran fent de boi. El persegueix Asensio, que el trepitja per darrere. El trepitja per darrere Asensio.
3: Veurà groga. A més, s'ha endut la pilota, l'ha xutat a la porteria de Joan. Ara ve Olmo a recriminar-li. L'ha empès, es llença a terra Asensio i pica baralla.
8: Sí, Vinícius.
3: I pica baralla.
8: Vinícius pel mig.
3: Vinícius és al mig. Gavi també estava per allà. Veig també Dani Olmo ara posant pau. Alguns dels companys que anaven cap allà. Veig Ferran Torres. Molt, molt excitats els uns i els altres. Sembla que la cosa s'ha calmat una mica, però hi ha hagut una estira i arronsa molt, molt intensa.
5: Era d'esperar,
8: És que sí. Asensio ha anat clarament a buscar el turmell de Ferran Torres i a partir d'aquí s'ha desencadenat tot plegat.
3: Ara Gavi i Vinícius, se les tenen.
1: Ferran va dir-li alguna cosa a Asensio.
3: I Pedri parlant amb l'àrbitre.
8: Però, a veure, el groga per Asensio segur, no?
6: Sí.
3: Sí, sí, la groga l'ha ensenyat. A veure, Allianz, jo crec que
6: rebran Olmo i potser Vinícius.
3: Sí, a veure.
1: Ara sí que ja parlem de campions.
3: Sí, groga per Olmo i per Asensio.
0: Doncs seria la segona.
3: No, o sigui, és la que li ensenyat abans, o sigui, la que li volia ensenyar ja de primeres. Si no l'ensenya per haver-se-les tingut amb ningú, sinó per l'entrada.
8: Però...
3: I
8: per la picabaralla només rep Olmo.
3: Sí. Ha rebut Olmo, sí.
6: És qui l'inicia, però jo crec que Vinícius també empenta,
1: Tot comença per això, perquè Ferran s'està fent un fart de rebre pilotes d'esquena, està donant una lliçó magistral i Asensio està fart de perseguir-lo i a la que l'ha pogut enganxar.
8: Que el Barça, però, se centri en allò que està fent bé, que és jugar a futbol. Bona pressió d'Olmo, falta sobre Tchouaméni. Està fent, per mi està fent un partidà sense pilota Olmo, a banda de l'assistència que ha donat del 2-0, que és de traca, però sense pilota avui, per mi, està sent un partidàs d'Olmo.
1: Totalment. Sí. Al nivell dels Fermín, dels Gavi, un Olmo que no havíem vist, jo no el recordo.
8: Trent, compte que li guanya l'esquena Bellingham a Cubarsí, cau Bellingham a l'interior de l'àrea, l'hipotímia, no?
1: Total.
4: Ui, però...
5: S'ha dut un cop a la cara. S'ha dut un cop a la cara.
4: Compte que té algun problema Bellingham. No sé si s'ha donat un cop, potser al cap, al caure. Reclamen ràpidament les assistències. Sí, Vinícius, sí.
3: El mateix Joan García ha demanat que entressi.
4: Sí, sí. Que estan mirant que tot estigui en ordre, es mou Bellingham, això ens tranquil·litza.
8: Però la reacció de Vinícius ha estat d'espantar-se molt, eh?
4: Sí, i l'han posat de costat, que és la posició de seguretat, i ara ja salten els doctors a mirar-se el futbolista anglès.
5: Topa amb algun jugador del Barça quan vol controlar...
6: Potser ha estat la caiguda.
5: I potser entre el cop i la caiguda queda una mica semi-inconscient, per això s'han espantat.
8: En Bèric, potser.
4: Ara ja es reincorpora mínimament ja el futbolista britànic, que és assegut. Es queixa d'un cop de colze a Bellingham. A veure la repetició.
8: Intenta fer el control.
5: I amb Eric.
8: Sí, pot ser que Eric li toqui la mandíbula amb el colze?
5: Ara quan cau, no? Mira. Quan,
4: sí, aquí... sí que rep un cop de colze. Ah, sí. I el que no veiem és si a la caiguda ha rebut també un cop Eric. Amb el cap.
8: Oi que li toca la mandíbula a Eric o no?
6: Sí, sí, sí.
3: Eric està molt atent al que li digui l'àrbitre. Està Pedri parlant amb l'àrbitre.
2: Es regira amb el colze aixecat.
7: Sí. Fa una mica una zamorana, Eric, i acaba impactant a la cara. Si el del bar està rumbero, podria entrar.
8: Podria entrar. Per mi és penal.
7: Sí, sí.
4: De fet, està revisant, jo crec. I Bellingham, de moment, se n'ha atès fora el camp. Res.
8: No, continua el joc, però per mi és penal. Cop de cols a la cara d'un tio que està intentant fer gol a l'interior de l'àrea.
6: Sí, no sé com...
8: Vull dir, si el xiula, no passa res.
6: Ah, exacte.
8: No sé si, que ja no sé com són els criteris de VAR o no VAR, no sé si l'ha de cridar o no, o considera que no és prou evident com per... no sé.
4: Té un petit tall, Bellingham, a prop del llavi.
6: Té ferida. Sí, sí, ha rebut.
8: Sí, sí. Té la pilota Eric García, minut 10. De la segona part, 2-0.
4: I ara atura el joc l'àrbitre perquè Bellingham estava intentant sortir des darrere la porteria. L'àrbitre li ha dit, no, has de fer la volta i entrar des del lateral. Bellingham, no sé si és que no l'ha entès o no li ha volgut fer cas, ha sortit per darrere la porteria de Joan, ha hagut d'aturar el partit. Hernández Fernández ja li ensenya la groga al britànic.
7: És que l'havia avisat, ja sap ben clar que havia entrat pel mig del camp.
5: Ja, però... Potser no ho ha entès, no ho ha sentit.
7: I tant que ho ha entès.
5: A mi em sembla una groga.
1: L'home de llibre, l'eix, no pot ser.
5: No ha guanyat cap avantatge de res. Vull dir,
6: el reglament diu una cosa.
8: És l'autoritat. Jaume, per tu és penal o no?
6: Estic mirant repeticions. Tinc dubtes de si està caient ja a Bellingham quan rep l'impacte.
8: Sí, que és ja la part final de quan la pilota ja no hi és, no?
6: Jo hagueixo la penal.
8: Té la pilota al Barça. Ara ja sí que ho ha fet bé Bellingham. Camavinga potser hauria tornat a sortir per allà i li ensenyen la segona groga. Té la pilota... Cancela, la posa perfecta pel tauró a l'interior de l'àrea, la rematada amb l'esquerra. Courtois amb la cama, corna! Aquesta aturada sí que és de Courtois.
1: Aquesta és de Courtois, com tu dius. Si no, serà gol. Ho havia fet molt bé el Barça, passant magistral de Cancelo.
7: El partit de Ferran Torres és per treure's el barret, buscant sempre l'espai. No ha parat de córrer en pràcticament la mitja hora que portem.
6: I li ha donat aquella... Digues, perdona, Pou.
8: No, dic que partidàs al tauró. Partidàs.
6: Que li ha donat aquella Rashford, també, és passada seva.
5: Sí.
3: Ficarà el corner Rashford a la dreta de l'atac del Barça, és el tercer del partit, segon a la segona part.
8: La centrada de Rashford al primer pal no és bona, el rebuig de la defensa és per Pedri, deixa que la pilota rodi per tenir espai i combinar amb Cubarsí situat al cercle central. Gerard Martín li diu un moment que ens ordenem, ni cas, Cubarsí cap a l'esquerra. La passada és boníssima per Fermín. Fermín té més endarrerit en aquesta banda esquerra, Cancelo li torna la pilota, ui, Cancelo s'ha precipitat, demana perdó al portuguès. Servei de banda favorable al Madrid, 12 de la segona part i això continua 2-0.
9: Si vols emprendre un negoci i tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada, perquè si a tu t'importa, CaixaBank també, CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: Bé, Gavi en el duel amb Bellingham. La passada enrere és per Cuarcí. Bé, Cuarcí situa la pilota al cercle central per Eric Garcia. Té molt espai per aquí Eric Garcia. Condueix la pilota Eric Garcia. La dona a la dreta per Rashford. Rashford li torna la pilota Eric Garcia. Eric Garcia per dins. Ha perdut la posició i la possessió. Ui, ara Vinícius ha superat Cuarcí. Gavi! Gavi en l'ajuda!
1: Hòstia, està molt pendent, increïble. Està molt pendent d'aquell costat, sap que té Vinícius i sempre està propet del lateral, del central que estigui marcant a Vinícius.
8: És or, eh? És or, Gavi, així, eh?
1: I tant.
3: Avui per repartir punts ho tindrem complicat.
8: I que tremoli Frenkie de Jong, eh?
6: Sí.
8: Perquè ja em diràs a qui treus. Pedri, Gavi. Té la pilota Courtois a l'interior de l'àrea. Courtois, que ja per mi ja és dels millors del Madrid, eh? La pressió de Cancelo, se la treu de sobre Asensio perquè també el pressionava Fermín, salta Gerard Martín, cau a terra, pres mal.
10: És que Gavi se l'ha carregat a dos.
3: Exacte,
10: hores.
3: Sí, s'ha saltat per davant Gavi, per darrere de Gerard Martín.
5: I es va queixant Gavi quan ha fotut una tarrascada als dos.
8: Que s'ha carregat el Gerard Martín i Gonzalo.
6: Courtois ja ha fet 3 aturades. Només una Joan Garcia.
5: No, no, per mi el millor, deies dels millors. No, no, el Madrid s'està salvant per Courtois.
8: I ara rebia Vinícius entre línies, falta, Vinícius posa la pilota ràpidament en joc i la regala Cancelo. Som-hi! Cancelo, Cancelo! Cap a l'esquerra per Fermín. Fermín, al públic li ha encantat aquesta jugada. Fermín frena, frena, frena Fermín. Cap enrere, Gerard Martín. I Gerard Martín cap a casa. Joan Garcia trepitja la pilota. Pressió alta del Madrid. Passada còmoda de Joan Garcia per Gerard Martín. Gerard Martín a l'espai per Ferran Torres.
1: Qui si no?
8: Sí, i ara el vot Asensio. Asensio amb Courtois. Courtois Rüdiger. Rüdiger li torna la pilota al seu porter. La dona per Asensio, el Barça guanya 2-0. La passada d'Asensio per Gonzalo, fent de boi al mig del camp. Gonzalo amb Bellingham, Bellingham cap a la seva esquerra. Trep Fran García, Fran García posa a córrer Vinícius. Compta Vinícius amb Cuarcí, que ara no hi ajuda. Cuarcí amb Vinícius, Vinícius a l'interior de l'àrea. La dona al balcó per Brahim. El Barça evita el xut de Brahim, la centrada de Trent. La treu Gerard Martín, la segona pilota és per Tchouaméni. Tchouaméni amb Trent, Trent per dins, compta. Tren amb Bellingham. Bellingham pot obrir el camp amb Fran García. Ha rebut ja. Fran García li torna la pilota a l'anglès, que torna a jugar amb el lateral esquerre. Passada enrere per Camavinga. Primer quart d'hora de la segona part. El Barça continua guanyant 2-0. Racó en directe des del Camp Nou. Gols de Rashford i Ferran Torres. La pressió de Fermín. Obertura d'Asensio. El control complicat de Brahim. Brahim evita el servei de banda. L'entrada de Cancelo. Falta.
1: Brahim està fent un molt bon partit. Fins ara se l'ha pogut mantenir prou a ratlla, però la veritat és que les seves intervencions són precises. El Madrid no es fa, va recuperant la pilota i va acostant-se a l'àrea del Barça. Molt bé defensant-se darrere el Barça, però massa sense pilota.
8: Avui ser Hansi Flick complicat pels canvis, eh? Aquí redimonis treus ara del camp.
1: Perquè... Home, Rafinha per Rashford, jo crec que no tardarem, no sé, sí. el que pugui, però quan pugui Rafinha segur que el podem fer.
3: Entrarà De Jong.
8: Ai, ai. La centrada de Trent és bona. Rebrà l'extrem esquerre Vinícius, amb ell Eric. Vinícius, encara Eric, continua Vinícius. Passada enrere per Tchouaméni. Tchouaméni amb Camavinga. Camavinga cap a la dreta. Per Trent, Trent amb Brahim, Brahim a l'extrem, davant seu Gavi, continua Brahim, Brahim li torna la pilota a Trent, que fa un canvi d'orientació del joc boníssim, rep còmodament Vinícius, Vinícius cap a dins, la centrada de Vinícius, ai, Gerard Martín corna.
3: El primer de la segona part, el cinquè del partit pel Madrid. Preparat ja Rafinha i De Jong, farà doble canvi Hansi Flick.
1: Necessitarem una mica d'aire. La veritat és que els últims 5 minuts el Madrid està tenint la pilota, el Barça no té aquest control, no té aquesta possessió.
8: Però De Jong per aquí, a Gavi no el pots treure, no?
1: Doncs...
6: Jo crec que el dosificarà, sí.
8: Sí?
6: Jo crec que sí.
1: Ara ho ha fet molt bé, però suposo que...
6: Uns minuts pel suplent, home.
5: I Olmo? Olmo no podria canviar per De Jong?
1: Potser amb la groga.
8: Ah, clar.
3: Sí.
6: És una opció.
3: Ho veig.
8: Clar. Aquesta la veig, eh? A veure, aquella ball de bastons a l'interior de l'àrea petita de Joan Garcia.
3: Amb Vinícius pel mig.
8: No, clar, no ho deus haver vist bé, això.
6: I Asensio.
4: No, Serra amb ells, Renato Fernández.
8: No digueu coses rares. Ja Vinícius i Asensio, no, home. 17 de la segona part, 2-0. Va, una bona defensa, si us plau. La centrada de Tren, el rebuig. Gerard Martín. La centrada una altra vegada a l'interior de l'àrea. Compte Bellingham, la rematada, gol. Fora de joc. Fora de joc de Bellingham. Semblava que estava molt desmarcat. Confio en que sí. En directe semblava fora de joc, clar.
0: I posicional d'uns quants jugadors, pot ser.
6: Però s'hauria de valorar si intervenen. En tot cas, en directe ha semblat que per un cos, diria, Bellingham sí, estan fora de joc.
8: Sí, sí. Ara, n'hi ha cinc en fora de joc, entre ells Bellingham.
4: I ara compta la imatge, perquè Brahim, Bellingham i Vinícius fent gestos a la banqueta, reclamant alguna cosa, avisant al Beloa com reclamant-li al seu entrenador que fes alguna cosa que no està veient l'entrenador. Vull dir,
11: es fa el doble canvi al Barça, tal com començàvem a preveure. És Olmo qui abandona el terreny de joc perquè en el seu lloc hi entri Frenkie de Jong. Olmo, recordem-ho, havia vist una targeta groga. En el seu lloc hi entrarà el neerlandès i l'altre substituït serà Rashford, que marxa del terreny de joc, i en el seu lloc hi entra Rafinha, que es va lesionar a l'aturada de març. Des del 22 de març que no el veiem jugant amb el Barça, va ser contra el Rayo. Recordem que va tornar a la convocatòria a Pamplona, però va restar inèdit. Amb aquesta ovació el rep al Camp Nou.
8: Se'n va a la dreta, eh?
1: Sí, sí, se'n va a la dreta, no canviem l'esquema. Fermín es queda a l'esquerra i Rafinha, doncs, se'n va a l'extrem dret, aquesta posició que tampoc hi ha jugat amb Flick, però que va començar aquí en l'època de Xavi, aviam si veiem una bona versió, i De Jong es posa de mitja punta. Gavi, per tant, es queda al mig centre, estava funcionant molt bé, sí. És De Jong el que jugarà una posició més avançada.
8: Serà capità De Jong, li han donat el braçal. Passada llarga de Joan per Fermín, posa el cap Tren, li xiularà en falta Cancelo, que ha empantat Brahim sense cap tipus de subtilesa. Per tant, a la base de la jugada, Gavi, Pedri, eh?
1: Sí.
8: I De Jong per davant. Vaja, home per home, no? Han
4: fet. Sí, ha fet això.
1: Però De Jong, evidentment, el perfil serà més de tenir la pilota. Aviam si ajuda que el Barça allargui una pala a les posicions que li estava costant.
6: Aquest partit al Barça li
8: Asensio,
6: falta...
8: Asensio, compta directe per Vinícius. Se l'empassava a Cubarsí. Joan!
4: Hòstia! Bé, Joan. Molt ràpid.
8: Perquè Cubarsí s'havia empassat a... el refús, però Joan ha estat molt atent, eh?
5: Ha llegit molt bé que li volia fer un barret Vinícius i ha aixecat els braços.
8: Ara la passada per Rafinha al mig del camp, volia jugar el primer toc amb De Jong, servei de banda favorable al Madrid. 20 de la segona part, 2-0 guanya el Barça.
11: Valde i Bernal s'han afegit als exercicis d'escalfament.
6: Li falta el 10 aquest partit al Barça, el número dels cracs, de la fantasia, de la il·lusió, de la felicitat, i 10 dies són els que tens per endur-te un Nissan a casa des de 99 euros. De 8 al 18 de maig, 10, els 10 dies Nissan, perquè amb 10 tot es veu millor. Consulta condicions a nissan.es.
8: I ara, Gavi, com ha lluitat al mig del camp, heu vist o no? A vegades sembla que faci 1,90 m, tu.
4: Com guanya duels d'aire.
8: Ui, la sotana d'Abrahim, entra a l'àrea Abrahim, continua Abrahim, Gerard Martín! Gerard Martín i fora de porteria. Ja pot celebrar-ho, Gerard, ja.
11: Ho celebra moltíssim, amb molta intensitat, rebent també el suport de l'espai d'animació ben, ben a prop.
8: Quina acció defensiva de Gerard Martín, eh?
1: En tot cas, fa 10 minutets que el Barça no té la pilota, que el Madrid està millor, que està més a camp contrari, el Barça defensant-se amb orgull, però seria bo recuperar la pilota, recuperar el domini.
2: I hem anat dient que podia ser un bon central circumstancial durant la temporada. Gerard Martín, en tot un clàssic, està fent un partidàs increïble.
0: Totalment d'acord, Sape, i tant. Almenys té moltes vegades i realment el rendiment d'aquesta temporada és espectacular.
8: Mira, Joan amb el tauró fent de boia, el partit d'avui de Ferran és de... Nois, aquí hi ha un davanter que...
5: Si no s'entén aquella davallada que va tenir tan bèstia, perquè realment ha fet bona temporada a diversos trams.
8: Ara, avui, el partit d'avui, per mi, és...
1: majestuós.
0: Sí, sí.
8: A veure, Cancelo, Fermín perd la pilota, Camavinga, servei de banda favorable al Barça.
11: De vegades també hi ha qüestions físiques que se'ns escapen, que potser no s'acaben d'explicar, però sí que va tenir una davallada també molt, molt de confiança de Coco Ferran.
8: 24 minuts més l'afegir perquè s'acabi el partit. El Barça continua guanyant 2-0 gràcies als gols de Rashford i Ferran. RAC1 en directe des del Camp Nou. Torna a rebre Ferran al mig del camp. El control torna a ser boníssim. Juga amb Fermín. L'atropella Asensio. Fermín continua. A Ferran Torres l'ha atropellat al central del Madrid.
1: Està far. Asensio està far de perseguir a Ferran
8: Rafinha,
1: i no la pilota.
8: Rafinha per dins. Rafinha busca la porteria. El dribbling cau a terra. No és falta de Camavinga, això? No. La pressió de Jong, també de Cubarsí, i ara sí que així la falta caurà pel Madrid a la frontal de l'àrea.
11: Protesta Hansi Flick, ja estava protestant amb anterioritat, i també els jugadors del Barça.
2: Però abans ho era d'Asensio a Ferran, no?
8: Sí, però ha deixat, jo he aplicat llei de l'avantatge.
6: S'ha desentès de la pilota, però ha aplicat llei de l'avantatge. A mi no m'ha semblat cap de les dues, ni la de Camavinga ni la que ha xiulat.
8: La pressió de Pedri, Ibrahim a punt de perdre la pilota, la perd Rafinha amb Pedri al balcó, ha intentat el dribbling, la segona pilota és per De Jong amb Fermín, el xut, l'evita Asensio, se la queda encara un jugador del Barça, és De Jong, la centrada de De Jong per Rafinha, la rematada, corna, no? Corna.
11: Serà el tercer de la segona part favorable al Barça, el quart del partit a l'esquerra de l'atac.
1: Molt bé, De Jong aquí anticipant-se, necessitem la seva energia sense pilota i sobretot també per desmarcar-se i per donar més línies de passada, que li està faltant al Barça, que li falta un pèl d'aire.
8: Rafinha, a ell no li vinguis amb històries, eh? Si pot atacar, ataca, eh?
0: I no s'està dosificant pel Mundial, eh? Diria, avui...
4: Ui, ara deixo la fora de joc.
1: Com? Sí.
8: Què ha passat aquí?
1: No és córner.
8: Fora de joc?
1: No sé per què, he canviat d'opinió.
4: Però molt després, no?
1: És sí. Dir...
8: No ho entès. No, o no va bé el comunicador, o què ha passat aquí? No ho
11: ha passat molta estona, no?
8: Sí. O sigui, el centrador ja estava preparat.
1: Aquesta jugada fa estona que es veu a la segona part, que fixa't que Ferran persegueix a Camavinga tota l'estona, no es defensa els centrals del Madrid. El Barça fa una pressió molt, molt diferent al que ha fet fins ara, defensant només els migcampistes, deixant els dos centrals del Madrid pràcticament sols que juguin a plaer.
8: És que Ferran s'hi està deixant l'ànima.
1: Sí.
8: Però s'hi està deixant l'ànima. A veure, té la pilota Asensio. 24 de la segona part, 2-0. Asensio cap enrere per Tchouaméni. Tchouaméni en horitzontal cap a l'esquerra per Rüdiger. Rüdiger té més a l'esquerra Fran García en Camavinga. El colla Pedri. Camavinga continua amb la pilota. Combina amb Asensio a la frontal de l'àrea. El Madrid li està costant molt sortir d'aquí. Asensio, que té Camavinga a la seva dreta. Camavinga pressionat per Fermín. Fa un canvi d'orientació del joc. Ha vist Rafinha, toca la pilota amb el cap. La baixa Brahim, la toca Eric al mig del camp. I Cubarsí li diu, no et preocupis, que l'envio jo directament a les mans de Courtois.
4: Es prepara per entrar un dels nois d'Arbelo, a Thiago Pitarch.
8: Camavinga, servei directe per Vinícius, amb ell Cubarsí. Vinícius a l'extrem, l'ajuda ja d'Eric García. Vinícius, Cubarsí la toca, se la queda Vinícius, l'autopassada, es llença a terra i l'àrbitre ni se'l mira, fora de porteria.
5: Ho exagera tant que no cola.
4: I farà el canvi al Madrid, marxarà Camavinga, un dels futbolistes que havia vist targeta groga, entrarà Thiago Pitarch amb el dorsal 45.
1: Mateix esquema, un home de refresc, un home intens, un home, la veritat és que competitiu, el que els ha sortit del plantell.
8: Les coses com siguin, eh? La piscina de Vinícius té mèrit perquè hi ha una mica de tirabuixó,
0: sí.
8: Com en els salts de trampolí olímpics, eh? Heu vist o no que fa com una mica de...
4: Una mica de
8: tirabuixó artístic.
5: Bona puntuació.
4: Déu-n'hi-do.
5: Li donaríem bona puntuació.
8: M'ha agradat bastant, eh? Mira, torna a rebre Ferran Torres fent de boia, li prenen la pilota, la recupera Gavi, a veure si veu Fermín. Gavi aguanta la pilota, combina amb Fermín a l'esquerra, apareix Cancelo, Fermín se'n va cap a dins, Trenni el persegueix, la sentada per Rafinha, el control amb el pit, ha de sortir de la zona de penal per l'extrem, a prop del banderó de corna, Rafinha que encara Fran, passada enrere per Eric més enrere amb Pedri. Pedri perseguit per Gonzalo. Pedri amb Eric García. I el Barça instal·lat al seu mig del camp. 20 minuts més l'afegit. 2-0. Rep per dins Fermín. Pot atacar a l'esquerra. Té Cancelo absolutament sol. Ha rebut Cancelo. Es planta davant seu a la trena. A veure Cancelo a l'interior de l'àrea. Cancelo, la passada enrere per Fermín. Fermín surt de l'àrea. La dona encara més enrere per Gavi. Gavi aixeca el cap. Passada al mig del camp per Gerard Martín. Gerard Martín amb Fermín. Possessió llarguíssima del Barça. Fermín amb Gavi. Gavi deixa la pilota al cercle central per Gerard Martín. Gerard Martín en horitzontal cap a l'esquerra per Gavi. Gavi que veu com Pedri li diu allí, atrás. Vinga, doncs Gerard Martín torna a rebre. Possessió llarguíssima del Barça ara i els jugadors del Madrid pràcticament mirant-s'ho. De Jong amb Rafinha. Aquest em sembla que voldrà rumba. Rafinha encara, Rafinha cap a dins, continua Rafinha, ui, la volia filtrar, el rebuig, la segona pilota és per Pedri, obertura de Pedri, rep a prop del vèrtex esquerre de l'àrea, Fermín amb Gavi, Gavi aixeca el cap, Gavi que vol picar la pilota dintre de l'àrea, el rebuig, compte que és per Gonzalo, la passada de Gonzalo no és bona per Brahim, mare de Déu, Fermín, quina manera d'anar-hi.
3: I com l'aplaudeix Hansi Flick, que ara li ordena que una mica de calma.
1: És que és el que ha de fer el Barça, allargar aquests atacs. Fixa't que quan el Barça allarga una mica l'atac, el Madrid no oposa resistència, no li costa molt defensar-ho.
8: Ara compta l'errada de Gerard Martín, que li regala la pilota a Thiago, no?
0: Però que ha ràpid tancat el Barça.
8: Sí. El Barça, realment, quan hi ha alguna errada, no? Hi ha jugadors tan connectats al joc i tan a prop de la jugada.
1: Jo veig un Barça molt concentrat que no li guanyin l'esquena, que sempre hi hagi jugadors per darrere la pilota. Si no es pot pressionar molt, molt amunt, no es pressiona, però segur que estiguem ben col·locadets.
8: Trent, amb Tchouaméni, la passada de Tchouaméni, excel·lent per Rafinha. Ai, Rafinha li torna la passada. Oh. Ara ha semblat el joc dels disbarats. Tchouaméni amb Bellingham, compte que ataca Bellingham, compte Bellingham amb Tchouaméni. Gerard Martín, la pilota encara és a l'interior de l'àrea, serà corna, no? La toca Eric Garcia. Corna.
4: És el segon del Madrid en aquesta segona part, el sisè del partit, i fa uns instants que s'escoltava algun tímid campions al Gol Nord.
8: Minut 29 de la segona part, el Barça guanya 2-0.
3: Hansi Flick no està tranquil del tot,
8: No fotem. T'han de fer 3 gols, eh? No, però es refereix al joc, la Marta.
3: El joc. No, resultat. Tranquils. No us volia alarmar.
8: A veure, la centrada de Trent, la rematada fora. S'ha anticipat el corna? Em pensava que l'havia tocat Tchouaméni el primer pal.
3: Entraran Bernal i Lewandowski.
4: Tercer corner de la segona part pel Madrid. Ara des de la dreta i tornaran a Trent, l'home especialista en aquestes accions.
5: Si marxa Ferran per Lewandowski, preparem-nos per l'ovació o una de les ovacions de la nit.
8: Sí, i a veure si Lewandowski, ja sabem que cadascú té les seves característiques, però com a mínim hi posa una mica d'intensitat també, perquè és que Ferran avui ho ha fet de nassos en aquest sentit també. La sentada de Trent torna a ser molt bona, la pilota es passeja per l'àrea, la treu Cubarsí, a veure què fa Cancelo, ha anat a topar amb Trent, li pren la pilota, se la queda Cancelo, la demana... És que jo crec que Cancelo ha vist que s'havia fet mal Trent, i ell mateix, o sigui, l'àrbitre diu, no xiulo falta, però aturo el joc perquè s'ha fet mal el jugador del Madrid. És que Cancelo ha frenat, després de la jugada, fixeu-vos que ha frenat, però no ha frenat perquè considerés que és el que necessitava la jugada, sinó perquè crec que ha vist que s'havia fet mal el jugador del Madrid.
4: Amb un cop a la cara es queixa l'ex del Liverpool, tot i que bé, jo crec que toca més la zona del coll que de la cara, a veure... Es recupera ja el dorsal 12 del Real Madrid, i ara sí que s'anima més el públic,
9: Alineació de la Castanyada del Cabró Roc, els Catarres, Castanyada, que la tenim aquí a tocar, els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, l'Ludwig Van, Detalles, i també els Pets i l'Axe amb Busto, junts per primera vegada en 20 anys. 31 d'octubre a Montmeló, 17 hores de festival amb castellers, sardanes, panellets, castanyes i molt més. Entrades a la venda aquest dimecres, 13 de maig a les 6 de la tarda a cabrorock.cat.
8: La Castanyada ja,
4: Si no, ni Sant Joan, tu.
8: Compte que perd la pilota al Barça, ara n'està perdent moltes a prop de Joan Garcia, pel meu gust. La té Brahim. Brahim amb Gonzalo a la zona de penal, la centrada, Gerard Martín, corna.
4: El vuiteja del Madrid, 4 a la primera, 4 a la segona.
8: Un quart d'hora més l'afegit perquè s'acabi el partit. 2-0 guanya el Barça. Fa els canvis ara el Barça? Que raro. Estrany, no?
1: Molt estrany.
3: Sí.
8: Potser perquè un d'ells és Lewandowski. Però bé, és Bernal.
3: Ho ha ordenat Flick,
4: Centímetres, també.
3: Un dels que marxa és Gavi, l'altre Ferran Torres. Entren Bernal i Lewandowski al terreny de joc. Bernal, el seu primer clàssic.
1: Doncs canvies a Lewandowski, evidentment, perquè jugui de punta. Ferran ho ha fet de meravella. Esperem que Lewandowski també pugui aportar una miqueta d'esquena. I jo crec que el mig centre ho necessita també, Gavi, que ha fet una exhibició avui, però necessita aire a l'equip en totes les línies.
5: Mira Gavi.
3: Gavi aixecant els braços, animant a la gent que continuï empenyent l'equip cap endavant.
8: Quin partidàs ha fet Ferran. Quin partidàs ha fet Gavi.
3: Quina abraçada ara de Gavi amb Hansi Flick.
8: Corna favorable al Madrid. Feia temps que no hi havia un entrenador fent dos canvis amb un corna en contra. És veritat que els dos que surten una mica de joc aeri en tenen, eh? Però, a veure, sentada de tren, rosqueta boníssima, el rebuig de la defensa, Fermín se la treu de sobre, el control orientat de Rafinha, Fran García. Era gol, eh? Era un 3 contra el porter, eh?
1: D'aquelles de Rafinha, eh?
8: Sí, sí. Però ha arriscat molt el Madrid aquí, eh? Si li surt una mica millor encara el control, eren 3 i Courtois, eh?
4: Es preparen Palacios i Mastantuono.
8: Bona. Semblava que havia recuperat la pilota de Rafinha, però sembla que el punt de partida de la seva acció era fora de joc.
6: Sobre Gavi, aquesta temporada no ha completat encara 90 minuts. De fet, Gavi no completa 90 minuts des de l'últim partit de la temporada passada, Sant Mamés. Aquesta temporada, això sí, ha encadenat 6 titularitats amb el partit d'avui. Això no passava, és gran notícia, des del maig del 2023, fa 3 anys.
8: Espera't, Vinícius, entra a l'àrea.
4: Falta de Vinícius.
8: Falta, no?
4: Ha anat Pedri per terra, ara s'interessen per ells els companys.
8: Sí, sí, pensava que li ensenyava targeta, però no. Ara potser, ara va protestar una mica, no? Ara
4: fa estona que no... El peu esquerre, Pedri, que s'aixecarà.
8: Farà 2 canvis al Madrid.
4: Sí, marxa per una banda Gonzalo i entra Palacios. I marxa també Brahim, un dels homes més actius, segurament dels millors del Madrid avui. I entra Franco Mastantuono.
1: Mastantuono jugarà per la dreta. Palacios jugarà a la posició on estava jugant Bellingham. Es posarà al mig camp. És migcampista i és Bellingham ara el que queda en punta d'atac amb Vinícius.
8: 34 de la segona part, el Barça guanya 2-0, té la pilota Cancelo amb Lewandowski, que volia donar-la de cap per Fermín, no li ha sortit bé. Asensio amb Courtois. Asensio segurament un dels futbolistes més feliços quan ha vist que Ferran Torres se n'anava a la banqueta.
1: Correcte.
8: Perquè avui, noi...
1: Correcte.
8: Tiago...
1: El clatell li ha vist moltes vegades, però la pilota gens.
8: Asensio amb Courtois cap a l'esquerra per Rüdiger més a l'esquerra amb Fran García, la pressió d'Eric, també de Bernal, intenta sortir el Madrid, de moment no ho aconsegueix, torna a rebre Courtois.
5: Com hi va el Barça,
8: sí,
5: encara.
8: Sí, sí. És per estar molt orgullós i molt content i molt satisfet i molt tranquil amb aquesta plantilla. 11 minuts i s'haurà acabat el partit, 11 i l'afegit, servei directe per Vinícius, bloca la pilota Joan García.
1: A més, jo aplaudeixo molt que es vagi revisant el Barça, eh? Que avui vegem una pressió diferent del que havia fet fins ara, on els extrems es queden més a la banda, on si vols no pressiones tant els centrals, però el Barça està més aplegadet. Doncs pot agradar més o menys, pot sortir millor o menys, però que veure que l'equip va evolucionant, que s'ho va pensant Flick i que va intentant seguir evolucionant el joc és una meravella.
8: L'autopassada de Cancelo per sortir de la pressió, després fa una passada boníssima per Fermín. Fermín agafa el carril central, a veure si veu Rafinha. No, la pilota passa abans per Lewandowski. Atac estàtic. Hi ha gent aquí que vol més mambo, del que està dient el Barça, us ho dic, eh? Estic veient reaccions al meu voltant de... Ataqueu, hòstia! Té la pilota Pedri.
4: Ha posats, no? Pues fem-ho més gran.
12: Culpa d'en Guillem, això.
1: Sí, home. Si pogués, l'equip jo crec que ja ho faria, eh? Que pas que va justet, jo crec que aquesta segona part.
8: Té la pilota Bernal Amèrica, li torna la pilota Bernal per la banda. Ui! La passada per Lewandowski, no sé per què, pensava que hi havia algun altre company, i Fermín al seu ritme, eh? Fermín...
4: I ara compta que Trent va buscar-lo.
8: Què li passa, Trent?
4: Ui, ui, ui. I ha de venir a posar pau Rafinha, que... Ui, i ara empenya Rafinha, sí, sí. I veurà targeta groga Trent, perquè...
3: Però quina empenta li ha fet, sí, sí, a Rafinha. Sí, sí. És que Rafinha ha fet un bot caient a terra, ara també Pedri s'hi fica pel mig, Lewandowski fent de germà gran, Rafinha molt escalfat... I targeta groga.
5: Innecessari aquest final.
3: Targeta groga.
1: Em sembla tan injust això, que sempre treguin una groga pels dos equips.
8: I mira Vinícius i Rafinha, eh? Ja com donant-se instruccions de cara al Mundial.
4: Sí, sí, sí, a distància, intercanviant-se missatges, Thiago Pitar també apartant Rafinha d'aquella zona. Ara...
12: Vinícius ha intentat aixecar Rafinha de males maneres, dels dos companys de selecció.
3: Lewandowski intenta calmar Rafinha, ara Rafinha està parlant amb l'àrbitre Hernández, que d'alguna manera intenta calmar el brasiler, però és molt difícil de calmar perquè està emprenyadíssim.
4: De fet, fins i tot Bellingham està dient, Rafa, surt d'aquí.
5: Que no hi entri, va, que la festa és completa.
11: Té, Young ara també li demana a Rafinha que es calmi, però Rafinha es va dedicant paraules amb jugadors com, per exemple, sí, Bellingham, sí, que encara l'estava increpant.
8: Doneu-me Rafinhas a mi. A mi doneu-me Rafinhas al meu equip. Té la pilota Mastantuono, el persegueix De Jong! S'ha disfressat de Gavi! Li dona la pilota a Lewandowski amb Rafinha. Rafinha va buscar Rüdiger, Rafinha a l'interior de l'àrea, Rafinha al xut, Courtois!
11: Hauria estat poètic, ara.
1: Era aquesta, eh? Com que ja tenia un davanter com és Rafinha, que pot encarar, que pot jugar en vertical i tota la defensa es tira endarrere perquè li té molt respecte.
8: Ara la pèrdua de Vinícius.
4: Està esquiciat, Vinícius.
8: 8 minuts, més l'afegir perquè s'acabi el partit. El Barça guanya 2-0.
1: El públic ara sí que celebra. A poc que el Barça estigui una mica finet.
11: I a la banqueta també. Algun dels jugadors que hi ha a la banqueta del Barça ja comencen a gesticular.
12: Va, a veure si pot rematar el Barça amb un golet a última hora.
2: Sí, va.
12: No?
5: M'ha caigut una gota al cap, us he de dir.
11: No. Per favor.
5: M'ha caigut alguna gota al cap,
11: Sí.
8: Doncs ens mullarem. Té la pilota Fermín amb Pedri al mig del camp. Desplaçament enrere per Gerard Martín amb Cubarsí cap a la dreta per Eric García amb De Jong al mig del camp del Madrid. Palacios, falta clara.
1: I Fermín
4: davant. Fermín com anima el públic.
12: Fermín
11: aixecant els braços. Vinga, va, som-hi, no us canseu d'animar-nos.
1: No us canseu de dir oe, i de dir campeones, que és el que vull dir. Jo l'he interpretat així.
8: Sí. I el madridista que no voti.
11: Sí.
8: Perquè si,
11: que ell, no falti el repertori.
8: Si ell pogués, estaria votant.
11: Clar.
8: La pilota Bernal buscant l'esquena de Rüdiger per De Jong. Compte que no prenguis mal. De Jong a l'interior de l'àrea. Apareix Lewandowski. A veure, Robert, amb l'esquerra. Courtois, corna! No té sol a Fermín.
5: Sí,
11: es desespera Fermín, mirada al cel de Fermín, perquè la passada era clara.
1: Feia una hora que estava sol.
5: Sí, si li dona era gol segur.
8: Ara, o sigui, desmarcatge a l'espai de Jong ja, en fi...
5: Que li guanyi la posició a Rüdiger amb el cos a cos, tremendo.
8: Ha volgut fer el seu últim gol al Madrid.
2: També un davanter com ell, quan està a l'interior de l'àrea, un rematador.
11: Sí, demanar-li que pensi molt, que aixequi el cap, que passi la pilota, és complicat.
8: També és veritat que en deu haver fet 5.200 així, no?
2: Sí,
4: Fins i tot podria xutar amb la dreta, jo crec.
11: Corna a la dreta de l'atac i va Rafinha.
8: 6 minuts més afegit perquè s'acabi el partit. 2-0, guanya el Barça, la Lliga més a prop. La centrada de Rafinha massa llarga, directament a fora.
2: Ja busca una mica de màgia, no? De Panini.
9: Tens aquí la col·lecció oficial de cromos del Mundial. 2026, l'única oficial de la competició. 48 seleccions, tots els cromos, una guia perfecta per seguir el campionat. Que si Lamine Yamal, Messi, Sape, Pedri, Haaland, Kane... la resta de cracs del futbol mundial en un àlbum espectacular per gaudir, col·leccionar, compartir l'àlbum oficial de cromos del Mundial 2026 de Panini.
8: Vinícius, que també sortirà i s'han de tenir tots pressionant, la veritat és que posant-hi molta ànima, però superat clarament per la combinació del Barça des del darrere. Compte la passada de Bernal per Gerard Martín amb Cancelo, acaba perdent el Barça. Tren en profunditat per Palacios, la rematada a l'Avinguda Madrid.
1: El Barça ha hagut d'anar a l'urgència, per això s'havia desajustat.
8: Per la passada de Bernal.
5: I Eric ha molestat, no? Aquí, no?
12: Però és que l'actitud defensiva de l'equip és de 10. És a dir, la solidaritat i l'activació després de perdre la pilota avui és de xapó.
5: O sigui, dic que el 2-0 m'agrada, perquè és una manera de recordar les dues lligues seguides del Barça de Flick.
8: A mi el que m'agrada és el partit que ha fet el Barça. Ha fet un partit, ha decidit pràcticament en tot moment el ritme de joc que li convenia... I em sembla meravellós. Una pilota de platja ara a l'interior del terreny de joc. A veure, De Jong amb Rafinha encara, Rüdiger. Rafinha a la frontal, Rafinha a l'interior de l'àrea. La dona enrere per Fermín. Uf, com hi va, Fermín. Mal, Déu. Aquesta pilota dividida. A veure, Tren se la treu de sobre. I, hòstia, Gerard Martín, falta de targeta com un piano.
11: Està tota la banqueta del Barça ja molt, molt pendent de les celebracions. Veig Lamine Yamal que va cap al túnel de vestidors, altres companys ja girats mirant cap a la graderia.
4: I Fran García, que ha aixafat la pilota de platja i li ha donat la Courtois perquè la tregui del camp.
8: S'ha fet mal Fermín?
3: Sí, ara Fermín és a terra, s'emporta les dues mans a la cara, ara veig que aixeca el cap.
1: Jo crec que no s'ha fet mal, s'ha de vist quan estirava i és simplement o crec perquè no, està cansat no, ja o demanar està. El canvi.
3: Ja està.
8: No s'aguanta els pets i amb raó.
3: I a la banqueta del Barça ja salten, ja estan saltant del campions. Canvi, marxa Fermín, efectivament, en el seu lloc hi entra Valde, exaureix així els canvis Hansi Flick, amb la banqueta del Barça més pendent de celebrar ja que d'una altra cosa.
8: Fermín, quin futbolista, sensacional. Quin paio, tu.
1: La lliga de Fermín, és... La seva consagració, jugador extraordinari, que ha millorat en tots els registres, no només el gol i l'assistència, sinó com està interpretant el joc.
2: Sí, com vam estar pendents aquest estiu de Fermín, del Chelsea... Sort que es va acabar.
1: Sort que no se'n va anar.
2: Exacte.
8: 3 minuts i sabrem quan s'afegeix Barça 2, Real Madrid 0. Servei llarg per Mastantuono. Mastantuono cap enrere per Trent. Trent al mig del camp del Madrid, pressionat per Cancelo, que ara juga per davant de Valde.
1: Sí.
8: Obertura, qui ha estat aquest, Asensio?
3: Sí.
12: Teu finíssim, d'Asensio.
8: Sí, ho ha fet.
12: Mola meva.
3: Ara el quart àrbitre ha de demanar a la banqueta del Barça que es calmi, perquè ja estaven aquí amb el festival a tope, i Carles Naval també demanant que hi hagi una mica de calma i contenció.
2: Quan ha sortit Fermín, que l'ha saludat Flick, després ha anat cap a la banqueta fotent un vamos, que l'ha sentit l'obrer que hi havia a la tercera graderia.
8: 2 minuts i sabrem quan s'afegeix. El Barça guanya 2-0 al Madrid. El Barça, que té a tocar la Lliga la segona consecutiva. Hansi Flick, dues temporades amb el Barça, pam i pam. Dues lligues. A veure, Eric amb Rafinha. Ai, Rafinha li regala la pilota a Tchouaméni. Tchouaméni, Rüdiger cap a l'esquerra per Fran. Fran té per dins Palacios. Palacios cap enrere per Tchouaméni. Tchouaméni... amb Asensio al mig del camp, fa l'obertura per Fran amb Vinícius, no aixeca la bandera d'assistent, Vinícius a l'interior de l'àrea, la posa enrere, la regala Cancelo amb Pedri cap a la dreta per Rafinha molt lluny del mig del camp, ha de frenar, fa la passada excel·lent per Bernal Lewandowski.
1: Era Lewandowski, no l'ha vist, el tenia a l'esquena i quan hi ha anat De Jong era tard.
8: Sí. Un minut i arribarem al 45 i Hansi Flick ja preguntant per l'afegit. Ja té pressa, ara ja diu, ja prou, ara ja. A veure, Pedri amb De Jong que vol activar Rafinha. Ui, no s'han entès ara tampoc.
3: Lamine Yamal ja vestit de curt, igual com altres companys. Veiem Tomi Marquès també, tots els jugadors a la zona de la banqueta preparats per sortir al terreny de joc a celebrar el títol.
8: Mig minut i sabrem quan s'afegeix. Jaume.
6: Veurem si és escrupolós. A mi em surten 5 minuts la lesió de Bellingham, les picabaralles, més els canvis. Però potser ho deixa amb els 3 de rigor. El Madrid ho agrairia.
8: Vols dir, o... Per no fer més sang, vols dir?
6: Sí, perquè bé, jo crec que està tot d'allí beneint, no?
4: Ara petit enganxat entre Bellingham i Marc Bernal, també al mig del camp.
8: I què ha xiulat l'àrbitre?
13: Falta pel Madrid, no?
4: Sí.
8: Falta?
4: Sí.
6: S'agafaven
3: sí,
6: els dos,
3: sembla que sí. S'estaven agafant tots dos, sí. Pedri ho està protestant.
13: Cono, quédate, estan cantant,
6: Aquesta m'agrada.
8: ...45... xiula l'àrbitre... ...final... el Barça és campió de Lliga contra el Madrid... el Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid... per primera vegada en tota la història de la Lliga Espanyola... el Barça es proclama campió... guanyant el Real Madrid... eufòria al Camp Nou... Deliri col·lectiu al barri de les Corts. El Barça és campió de Lliga. Barça 2, Real Madrid 0. Campions!
3: Focs artificials ara mateix al cel del Camp Nou, mentre els jugadors del Barça s'han abraçat en una pinya, saltant, cantant i ballant el crit de campions, campions. Ara mateix sona l'himne del Barça a l'estadi. Tothom mostrant les seves bufandes, les seves banderes blaugrana, tothom cantant l'himne mentre els jugadors del Barça ho celebren a la gespa. També a tot l'estaf anant a buscar a Hansi Flick amb abraçades molt, molt sentides. Ara veig també a la zona de l'àrea
11: secretaria tècnica del Barça, Joan García, anant a buscar l'entrenador de porters Dela, saltant tot l'estaf tècnic, moltes abraçades a un contingut i emocionat Hansi Flick, mentre els futbolistes del Barça són a la gespa cantant l'himne sota aquest espectacle pirotècnic que ha començat al Camp Nou.
14: El Barça de Hansi Flick és un equip meravellós i cada vegada estem més a prop d'un equip de llegenda. D'entrada, en dues temporades, guanyar les dues lligues ja et col·loca com un dels millors equips de la història d'aquest invent meravellós que és el Futbol Club Barcelona. Però

0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
2: Lluita, quin caràcter... Però és que és un jugador... En sèrio?
3: Has d'explicar la història que has explicat abans, Jordi.
2: No, és igual. Tècnicament, molt lluitat.
4: Home, explica-la, que avui no estic jo al contingut premium, collons.
3: Ara te l'explicarà.
2: Però que juga molt bé, però estan com encasellat en que només que és agressiu, que ho és.
5: En pilota ha millorat molt. En pilota ha millorat moltíssim.
2: És que és molt bon pilota. El que passa és que, bueno...
4: No, però només en pilota, Jordi, tu que li destaques, o sigui, intel·ligència futbolística, no llegir el partit. No, avui no creus que ha llegit molt bé on posar-se, col·locació...
2: Jo crec, avui, des que ha tornat, jo crec que ha estat molt bé avui. Només de començar el partit ha tingut dues o tres accions defensives molt bones, però després... És un jugador que entén el joc, que sempre està ben col·locat, que sembla, això que diu l'Àngel, sembla que no foti res, però perd poques pilotes, entre línies rep molt bé, sempre està ben perfilat, té molts condicionants que si torna bé i esperem que no tingui més problemes físics, pot ser un jugador i ha treballat un jugador important, molt important.
6: I Pedri està còmode, lo estàs dient.
2: Està còmode.
4: Sí, això no va dir, dèiem que, no, que De Jong, com ho dèiem allò, que De Jong feia millor a Pedri, jo crec que Gavi també fa molt bo a Pedri, no?
2: No, es complementen, jo crec que... Es tenen confiança, no? Jo crec que se sentien bé.
6: I fins i tot avui no s'ha barallat amb Vinícius.
4: No.
2: Bueno, ha estat a punt. No, però jo crec que el Barça avui ha estat molt superior, eh? Des d'un punt de vista futbolístic ha estat molt superior. I després, el que és molt important, que jo tot l'any porto amb el rotllo aquest, no? Cada vegada estan llegint millor, no? Els tempos cada vegada són capaços de defensar millor en pilota... I això no vol dir que no siguin ofensius ni que no hi baixin, sinó simplement, doncs, a vegades és escolta, no cal arriscar tant, no cal, no? I crec que a mica que ho estan interpretant i això tenen un marge encara per millorar moltíssim.
6: Fins molt que... bé, molt bé, Eric, de lateral dret.
4: Sí, ens agrada, i de cara l'any que ve és una opció com Empané Condé continuï així. Escolta, Roura, no, va, què va passar, fins on puguis explicar, què va passar amb Gavi en un torneig a Sant Cugat? Es pot explicar o no?
2: No, sí, no, això que comentava, no? Que vull dir que el Gavi aquesta l'han encasellat una mica en que és defensiu, que és agressiu, que ho és i que va molt bé que ho siguin, però que és molt bon jugador tècnicament, no? Dit això, doncs, quan era, no sé, era la 20 en un torneig aquí a Sant Cugat, que era una final, i més que era contra l'Espanyol, doncs no sé, hi ha una pilota per allà i es tira en planxa i també es va fotre un hòstia amb el cap en el pal, que no sé si es va obrir el nas, no sé, va dir, hòstia, el niño, cony, tranquil, home, saps? Però és així, és punt d'honor, és supervalent.
4: No l'heu controlat mai.
2: No, però, insisteixo, però futbolísticament és molt bo, més del que la gent es pensa.
4: Val. Voleu sentir-lo a Esport 3 o no? Vinga, Gavi, avui tot el cor del mig del camp del Barça, Esport 3.
7: Gavi, què tal? Bona nit, felicitats.
8: Bona nit.
7: Quina nit, eh? Quina nit.
8: Increïble. Jo crec que no se podia ganar de mejor forma que ganar en el clàssico con nuestra gente. Y creo que es la primera vez que se gana un clàssico a la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
7: No em faig una del partit, perquè l'heu liquidat ràpid, 2-0. Les últimes setmanes, molt, ho deia i Hansi Flick a la roda de premsa, tenint molt clar el que s'ha de fer, tant a Getafe com a Osasuna i avui també, 2-0 i encarrilat.
8: Sí, al final no era fàcil, no? La gente yo creo que se pensaban que iba a ser un partido muy fácil, sobre todo por las bajas que tenían ellos, cómo venían jugando. Pero bueno, yo siempre digo que un clásico es un clásico, da igual cómo vengan los dos equipos. Y obviamente hemos salido a por todas del minuto uno, yo creo que se ha visto, y yo creo que hemos hecho un gran partido todo el equipo.
7: ¿De qué estás más orgulloso de este equipo?
8: Bueno, sobre todo de la competitividad que tenemos, ¿no? Que somos ambiciosos, tenemos un grupo muy ambicioso y yo creo que al final esto pues dará sus frutos en lo largo de los años, ojalá. Pero como te digo, estos dos años que hemos ganado muchos títulos desde que ha venido el Mr. Hansi, pues hemos crecido mucho y yo creo que vamos a crecer muchísimo más. Y como te digo, espero seguir en esta línea y la temporada.

0: Que viene llevant lo máximo de títols possible otra vez.
1: Avui acabo, heu sortit a guanyar per vosaltres, per aquesta afició, imagino que també per Hansi Flick, després del que us ha explicat al matí amb la mort del seu pare.
0: Sí, obviamente esta victoria va por él, por el míster y su padre. Él nos comentó, nos dijo esta mañana que desgraciadamente había fallecido su padre y obviamente nosotros pues le queríamos dedicar esta victoria a él. Y así ha sido y estamos orgullosos del míster, de que haya estado con nosotros aquí y para nosotros pues es como un padre, ¿no? Y estamos orgullosos de él.
1: Gavi, gràcies. Bona nit i Gaudí.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Doncs les paraules de Gavi, el migcampista del Futbol Club Barcelona, que marxa aclamat també pel públic que encara hi ha aquí al Camp Nou.
2: Molt bé, gràcies Francesc Latorre, també col·laborador del Tu Diràs. No anava a dir que ens ha explicat la crònica en el seu moment. Soc molt de Latorre. Anava a dir que posem-nos en situació, que no, és que potser no han fet un minut de silenci. No, se li ha mort el pare, aquest senyor, i ha vingut aquí a dirigir un clàssic, a celebrar una lliga, a intentar posar bona cara quan s'ha mort un pare. Vull dir, que em poso la seva pell, jo no vindria a treballar, em sap molt de greu. Jo no faria el programa aquell dia, no?
3: Segurament em dóna la sensació que, sense conèixer el pare, que ell sap que el que li hauria dit al pare és tu et quedes allà.
2: Sí, també hi ha un punt a vegades d'això.
3: O sigui, al final crec que quan acomiadem a persones és molt dur, però a vegades es parla molt del que és la cerimònia, les formalitats, i una altra cosa és que la vida va per una altra banda. I tu pots decidir com vols mantenir el record o l'homenatge que li fas a una persona, no? Crec que al final Hansi Flick és una persona que viu pel futbol, que ha estat feliç, i estic convençut que el pare era allí. si el pot veure, ja us diria. És un Barça-Madrid, és a ti la vida, sigues feliç, la vida continua. I el millor homenatge que pots fer tu a les persones és tirar endavant i estar aquí. Tindràs tota la vida que et quedi per recordar-lo i entenc que pot haver un punt de debat. Jo en aquest cas, per exemple, sóc molt més partidari del que ha fet Hansi Flick i a la vegada, per exemple, em sembla també maco que crec que avui ha fet Ruiz de Galarreta, el jugador de l'Atlètic Club, que ha dit jo no vaig a un partit perquè he estat pare. Per mi el naixement d'una criatura sí que justifica potser l'absència, però en aquest cas tenint en compte que els serveis, que el funeral pot ser en un o dos dies i que al final són coses més llargues, vull pensar que al final el Hansi sap que el seu pare estaria content del que ha fet.
2: ¿Qué volies dir, Paco? ¿Que feies
4: que
2: sí?
4: No, es que escuchando a Toni he recordado que esta mañana cuando hemos conocido la noticia de la muerte del padre de Hansi Flick he leído un reportaje que había publicado hace años el diario alemán Die Welt y Hansi Flick explicaba que cuando era un niño su padre había sido delantero centro en el equipo de su pueblo. Que su padre era muy estricto con él, que incluso lo ponía a correr con un cronómetro y que le costaba a veces felicitar a su hijo, que le decía las cosas que hacía mal, pero muy pocas veces las cosas que le decía que hacía bien. Y entonces Flick, años después, reflexionaba en que quizá todo ese aprendizaje, a veces tan duro, pues ahora lo valoraba un poco más. Es decir, concuerda mucho con lo que estaba contando ahora Tony, de que posiblemente su padre, habiendo sido siempre tan estricto con su manera de ser, pues le hubiera gustado que su hijo siguiera con su vida tal y como es, y que hubiera entrenado hoy al Barça, e incluso que mañana participara en la Rúa, porque forma parte de su responsabilidad. El padre de Flick, además, había trabajado en la obra, tenía una cuadrilla de obreros, es decir, que era un señor trabajador, severo. Bueno.
2: Que bé. Doncs sí, no, és una elecció i, escolta, després s'han dut aquí el carinyo de la gent, que suposo que això l'haurà reconfortat. Atenció, Pau Bombardó des de Plaça Catalunya ens diu que ha arribat Marc Casado. Pau, explica.
5: Sí, es repeteix la història de l'any passat. Marc Casado ara fent aquí una volta per Plaça Catalunya, corredisses al seu darrere, i Marc Casado que està, doncs, escortat per diverses persones, ara aquí tancat i buscant ajuda de les forces policials per retirar-lo de la zona, però l'afició completament volcada i perseguint-lo. Es repeteix la imatge de l'any passat.
2: Hi ha molta gent encara o què aquí a Plaça Catalunya?
5: Doncs sí, déu-n'hi-do, per tractar-se d'un diumenge cada mes laborable, doncs força gent aquí a Plaça Catalunya. Ara tots, com deia, s'han desplaçat corredisses, preguntant a veure què passava, doncs Marc Casado, que que s'ha deixat veure també per aquí, per Plaça Catalunya.
2: I el càntic que més ha triomfat, Pau, quin seria? Dels que has sentit.
5: Se n'han recordat força del Madrid, eh? Això sí, això sí. Se n'han recordat força del Madrid, diguem-ne, fent referència a que saludés el campió, amb aquell càntic que em sembla que ja tots coneixem.
2: Sí, va ser to, no?, el que el va fer gros.
6: Sí,
5: ja va.
6: Sí. L'altre ja el recuperàvem aquest. Sape a la redacció, eh?
7: I vam comptar, Joan Lluís, les vegades que repetia, no sé si eren 6 sí, o 8, sí, per si algú no li havia quedat clar el que deia.
6: Madrid, eh?
7: Sí, Madrid!
2: Madrid, cabron, no passa res, la 1 i 5, sí, es pot dir, saluda al campió. Sí, sí. Val. Gràcies, Pau, ara tornem. Fins ara, Casa 2, a Plaça Catalunya, no podia faltar. Pichi Roura, no, per anar-vos acomiadant. No sé si voleu dir alguna cosa més. Mira, sí, jo tinc dues preguntes. Una és sobre el Madrid i bueno, què volies dir, Pichi? Sí.
8: No, t'estic insultant.
2: No, jo volia dir una sobre el Madrid. Què us sembla aquest Madrid? Què us ha semblat aquest Madrid? I com veieu el que ha passat aquesta setmana amb pagant-se un tio a l'hospital perquè topa amb una taula? I després us vull preguntar què li falta a aquest Barça? No? Aquest Barça de Flick que ens enamora, què li falta perquè pugui triomfar a la Champions? Com ho veieu, això?
8: Bueno, un vestuari d'un equip gran, quan les coses no van bé, comencen a tirar en to, i bueno... No.
2: N'has viscut alguna de similar o no, tu?
8: Sí.
2: Sí, però d'arribar a les mans?
8: Sí.
7: I ara si li pregunten, es pot explicar? Dirà, no.
2: Però tu no, però que ets un tio. No.
8: Jo l'únic que puc rebre un par d'hòsties de cap de les maneres. Però sí, entrar al descans un company al vestidor i liar-se dos abofetades amb un directiu dintre del vestidor. Vull dir que sí, però quan les coses van malament...
2: El Saragossa, era això? Que...
8: No, era aquí.
2: Era aquí, imagina't.
8: Sí. Quan les coses van malament, doncs... Los nervios están a flor de piel, com es diu castizament, no?, en aquest sentit. I, bueno, poden passar coses d'aquestes, però la dinàmica ja no ve d'ara, ve de l'any passat. El Real Madrid l'any passat no aconsegueix guanyar cap títol. Es reforça moltíssim, perquè en parla de Trent, de Mastantuono, de Heisen... S'ha gastat una quantitat de calés, brutal.
2: I té difícil solució.
8: I torna a repetir una temporada pitjor que la de l'any passat.
2: I té difícil solució, no?
8: I tot això... Bueno, gastar-se més calés.
2: Bueno, ja.
8: Eh?
2: Ja. Bueno, però si no vol marxar ningú dels que hi ha aquí...
8: Ja, ja, no, que en aquest moment el Madrid té un problema greu, sense cap mena de dubtes té un problema greu, perquè té molts futbolistes, contactes llargs i òbviament, voldrà reforçar-se, segur que voldrà reforçar-se en aquest sentit.
2: Mm. Tu, Roura, com veus el Madrid? Tu com l'has vist avui o tota la temporada?
9: Bé, tornant a això de l'incident, el que diu Miquel Àngel, no? Quan un equip d'aquest nivell és el segon any que no guanya res, inevitablement sorgeixen problemes. Això crec que això és dintre, crec que és bastant normal, no? I passa. El que ja no està normal és que s'hagi sortit públicament tot i que s'hagi dit tot en el moment. Això ja és una mica més estrany, no? Perquè això normalment passa, te n'assabentes al cap del temps, o s'oblida, o no es diu, o queda com un tema intern del vestidor i s'ha acabat, no?
2: Tu n'has viscut, també?
9: Sí, també. N'he vist com entrar com a jugador i com... Perquè passa, perquè és normal, sempre passa, sempre hi ha algun incident, no? I després, home, el Madrid té un problema. Primer té que decidir qui serà l'entrenador la temporada que ve, no? I això és la primera decisió important que han de prendre, i en funció d'això hauran de veure quina plantilla fan, i és evident que hi ha molts jugadors que jo crec que no continuaran o que no és fàcil.
8: Jordi, després del partit d'avui, puja Subenteros a Mourinho.
9: Ah, bueno, jo qui vindrà... no ho sé qui vindrà, no sé què decidiran fer, però aquesta és la primera gran decisió que han de fer. I després, òbviament, gastar-se molts diners, perquè hi ha jugadors que crec que no continuaran, en contractes que hauran de resoldre i hauran de reforçar-se, perquè si hi ha un tercer any sense res, per un equip com el Madrid, això és terrible, no? Ara té uns moments complicats.
8: Sobretot la marxa de Toni Kroos i Modric, jo crec que ha fet molt mal, perquè tot el que han portat no té res a veure amb el que eren ells, i ahir li està faltant tot, i que ha aparegut Gullen en moments determinats, Arda, que sembla que pot aportar alguna cosa de futbol, però li falta el Real Madrid,
9: avui,
8: li falta.
9: Avui, per exemple, el Madrid ha tingut molts problemes, no? Però jo crec que avui, ostres, és que han sigut pràcticament incapaços de sortir ni una vegada des de darrere, diguem-ne, amb un joc una mica combinatiu, no? Intentaven i acabava tot, acabava amb, amb una passada llarga, no?
2: No s'han cregut en cap moment,
9: però Jordi. Crec que ha sigut una constant al llarg de tota la temporada, que han tingut molts problemes a la creació, sobretot amb jugadors que poguessin crear la jugada des de darrere, no? I com diu l'Àngel, no? Des que han marxat aquests dos jugadors... han fitxat molt, però aquesta zona concreta jo crec que tenen un dèficit important.
8: Si avui el futbolista més important d'ells ofensivament era Brahim. Era el que creava certs problemes entre línies i això, però clar, hi ha un equip gran que tingui que ser Brahim, el jugador que li dona una mica d'intel·ligència al centre del camp, doncs, diu poc en favor.
10: Va ser acabar venint Mourinho.
11: Jo
10: és una conya bona, hi
8: haurà guerra una altra vegada,
9: no, segur.
10: Però vull dir que no té cap mena de sentit futbolista.
2: Bueno, això va passar amb Bengal o no? No va passar amb Bengal en aquella època,
7: sí,
2: quan va
7: retornar, sí, va durar el que
2: va ser una mica estrany també aquell retorn, tot i que li va anar prou bé, no? Si no recordo malament.
7: El retorn,
2: és al principi, el 98-99, l'any del centenari.
7: Sí, guanyar dues lligues.
9: Jo, si tu dius...
7: Però el retorn que... dura res, acaba destituït, no acaba la temporada.
9: No, doncs, jo vull portar el Mourinho perquè, doncs, no ho sé, doncs, perquè, Gaspar, perquè futbolísticament penso que pot donar ordre al vestidor, perquè pot no sé què. Doncs pues bueno, pues feu el que creieu convenient. Si realment tu portes el Mourinho només per crear controvèrsia...
8: Segons Esparta nunca fue
9: el Mourinho.
7: La sensació és que és anar cap enrere.
9: S'equivoca.
7: És involucionar. I més l'altre és el moment en el que arriba Mourinho en la primera etapa, que és acaba de guanyar el triplet, és a dir, una justificació d'entrenador que acaba de guanyar
8: un triplet. Avui, després del resultat i de la imatge que ha donat el Madrid, ha guanyat punts.
7: Però hi ha que en aquell moment arriba com un entrenador que està, hòstia, en un moment que ha estat capaç de guanyar un triplet amb l'Inter, i ara, si tu mires la trajectòria d'on ve Mourinho, és d'entrenar, ha anat entrenant al Tottenham, ha entrenat a la Roma,
11: Turquia.
7: Ha entrenat al Fenerbahçe, és un entrenador que va claríssimament cap avall. Ara.
11: Sí, sí. Jo no sé si podran fer tants canvis, perquè m'agrada veure qui marxa del Madrid. Vull dir, que econòmicament, no sé fins a quin punt hi haurà els jugadors que renunciaran. I en aquest sentit, no oblidem que el Barça també fa dos estius estàvem així, amb jugadors que dèiem, ostres, de quin no ens serveixen la meitat, i que ara molt serveixen. Vull dir que jo no crec que Mourinho sigui l'entrenador que els pugui fer ressorgir, però...
7: Busques un canvi de dinàmica.
11: Sí.
7: I potser
11: sí.
7: Recuperar jugadors que sembla que ara no serveixin.
10: Ara, però realment aquí la història recent del Barça és tan important aquell estiu i la decisió de portar Hansi Flick, perquè en la situació econòmica en què estava el club és un entrenador que ha caigut com de peus absolutament, perquè amb la connexió que ha tingut amb l'afició, amb les decisions que ha pres, amb la capacitat de revertir la moral d'aquell equip d'aquell estiu del 24, que era un equip que estava enfonsat. El Madrid venia de la Champions d'en Mbappé i realment el tio el que ha aconseguit amb aquest equip és brutal. I...
2: Sí, però fixa't, perdona, en els petits detalls que són... Ell s'estrena més talla, ho recordaré sempre. El Barça comença perdent 1-0 i Cobercí treu una bola sota la línia que era el 2-0 i que hauria començat malament aquella etapa. I a partir d'allà el Barça aconsegueix remuntar i, clar, quan guanyes tot és molt millor, no? Tot és molt fàcil creure en la idea, creure en l'entrenador. No sé, va tenir aquest punt de sort que s'ha de tenir.
10: Pot ser, però vaja, sí que és veritat que va aconseguir una ratxa impressionant de, no, fins a Pamplona, em sembla que són tot de victòries, i jo, vaja, s'ocupa, i demano qui sigui, sisplau, que vingui Mourinho. Perquè no, ho dic de debò, perquè és que és entregar el club a una persona que te'l dinamita. És a dir, amb ell o te'n vas cap a dalt o te'n vas cap a estampar-te, perquè tensiona tant l'ambient. El madridisme no està unit en que vingui Mourinho, en que vagi cap allà Mourinho, perquè allà hi ha gent que encara té seny i recorda com va acabar allò. Mourinho no va acabar guanyant el Cap Champions, tampoc recordem. I que també, des d'un punt de vista institucional, la imatge que va deixar el Madrid fotent-li el dit a l'ull a Tito Vilanova, vull dir, és lamentable. I és un entrenador més que al seu moment, per mi, ja va passat de fa molts anys. I, per tant, per mi és entregar-li el club a un personatge que tòxic absolutament, que els hi pot encara destrossar encara més el xiringuito que tenen muntat.
3: És que si fitxes de nou a Mourinho, el que estàs demostrant és que estàs fitxant d'una forma reactiva per intentar aturar un cicle victoriós al Barça, que va ser la primera arribada de Mourinho. Era, hosti, tu, el Barça de Guardiola jugueu molt bé, són una generació increïble. Ja no es tracta de guanyar, es tracta d'aturar això, d'aturar l'hemorràgia i d'alguna forma buscar la criptonita, buscar el dolent de la pel·lícula, que va ser Mourinho, que no va guanyar tant, però va ser el dolent de la pel·lícula, que se'ns va fotre dins del cap a tots, que ens va fer patir, que portava els partits a l'extrem, que va ser desagradable. D'alguna forma és entregar-te una miqueta a una persona molt, molt diabòlica, però el que necessita ara el Madrid és el Mourinho del passat, el Mourinho victoriós, el Mourinho de moda, el Mourinho que podia parar els equips grans. I el Mourinho actual, aquest, no existeix. El que et vindràs, això, és un senyor que ara el Benfica doncs, està enfadant-se amb tothom, que ha marxat també malament de Turquia, a la Roma va fer una miqueta bé, els va donar un títol relativament menor, i és a dir, no existeix. Si bé, la sensació és que el Barça podrà donar una mica de continuïtat a aquest cicle. És cert que la segona època d'Ancelotti els va sortir bé, en aquest cas, però és un perfil molt diferent. Jo, sincerament, se'm fa molt de futbol, llavors és molt sorprenent i poden passar mil coses, però a mi se'm fa molt difícil pensar que una segon periple de Mourinho pugui donar-li un cicle guanyador del Real Madrid. De fet, la primera sensació, jo potser m'ho menjo, m'equivoco i m'haig de menjar totes les burles, és que té un punt gairebé còmic, té un punt de tragicomèdia espanyola, no? de proverbios de les novel·lates aquestes una miqueta, no? De Lazarillo de Tormes, de, bueno, ¿quién va a volver? Mourinho, no?
2: Hi haurà un efecte efervescent al principi, potser els ajudarà molt efervescent, de vinga, i a la que vagi caient pel seu propi pes pot ser que acabi com el Rosari de l'Aurora, la sensació que a mi em fa.
3: Encara més?
2: Sí, potser sí. Per cert, hi ha imatges de Balde, també amb Casadó, a Canaletes.
3: Ja
2: les xarxes van boges amb tot el que està passant a Canaletes, a la zona de Plaça Catalunya.
3: Al vell mig de Plaça Catalunya.
2: Al vell pujat. Mig de Plaça Catalunya.
3: O sigui, per fi, una Plaça Catalunya lliure de coloms, sense diabòlics.
12: Les rates de l'aire.
3: I els han elevat i estan vivint-ho realment. O sigui,
7: I amb la samarreta del Barça, els dos,
3: Han de ser molt curiers.
7: Sí. La temporada passada Casadó es va tapar una miqueta més perquè no el reconeguessin. Però ara no. Els dos directament amb la samarreta del Barça.
13: Ara va, Casadó anava amb la de celebració de la commemoració del títol de Lliga l'any passat.
3: Tant de bo amb Marc Casadó creï un costum que sigui que els jugadors hi vagin, que l'any ja siguin tres, que llavors vagin quatre, que hi vagin tots, i que important, per cert, que abans que tenim aquí el president Juste, les complicitats, aquests futbolistes, el nano aquest del Baix Montseny, que ha jugat poc, i el tio celebra igual, perquè s'accepta el seu rol, i han de jugar altres, que però hi suma.
2: I és del Barça. Mira, deixem-me saludar un bon amic de la casa. Res, només vull saber el titular que posarà demà a La Vanguardia, Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia. Hola, Joanjo.
14: Hola, com esteu?
2: Què tal? Encara ets a la redacció o què?
14: Estic sortint del camp ara mateix. O sigui,
2: hòstia, del camp.
14: A les Rodalies del Camp Nou, sí, perquè estic. Encara amb bastanta gent. Aquest típic escena de gent buscant taxi, saps?
2: Sí. The Walking Dead, The Walking Dead.
14: Walking Dead, exacte, sí.
2: Què titules demà que llegirem a La Vanguardia?
14: Bueno, de fet, l'article ja l'he penjat a la web. I ara, hòstia, el titular exacte no, però sobretot remarco la importància de la segona lliga, perquè, de fet, té més importància per mi que la primera, perquè consolida, reafirma, corrobora que el camí que portes és el bo, i crec que el fet que siguin consecutives doncs fa molt més fort el projecte, la creença en el projecte, i a més el que suposo que ja heu dit i que no seré original, que la plantilla està plena de gent jove, un producte de proximitat. Tot això fa que la gent quan estava celebrant avui el títol estava celebrant el present però també el futur. Jo crec que se sent orgullosa perquè hi ha un sentit de pertinença molt gran amb aquest equip, amb el projecte, amb la manera de jugar, i jo crec que això es nota molt amb tot el que ha passat avui aquesta nit al Camp Nou.
2: El Barça lleva a l'èxtasis al Camp Nou al coronar-se campió de Liga ante el Madrid. Això és el que ha escrit.
14: Aquesta és la del Juan Bautista de la crònica, sí. Sí.
2: I tu dius, el barcelonismo adora a Flick i el madridismo desorientado invoca a Mourinho, que és una mica el que estàvem comentant ara mateix.
14: Exacte. És que la victòria del Madrid ha desorientat o està desorientant molt el madridisme. Jo crec que fa uns mesos ens diuen que estarien invocant a Mourinho i ens ho prendríem com una broma, i ara resulta que va en sèrio. O sigui, jo crec que això és una victòria més del Barça, no? Com està deixant perdut el madridisme, buscant... en fi, em recordo una mica quan el Barça va tornar a fitxar Van Gaal, no? que semblava impossible, no?, recaure.
2: Sí, jo he recordat aquesta.
14: I veus? I el Madrid està una mica en aquest... en aquest forat, en aquest pou, no? Jo els veig molt perduts.
2: Escolta, no, només volia saber amb què et quedes d'aquesta lliga. Sí, a tu que t'agraden aquestes coses, si hi ha algun moment o algun record que tinguis que dius, mira, aquesta lliga, per mi és la lliga del clàssic, jo l'he batejada així a Recull, i el que tu diràs, crec que serà, ja havia la lliga de l'1-0, hi ha la lliga del que tu vulguis, i aquesta és la lliga del clàssic, no? La recordarem pel clàssic. No sé si tu et quedes amb algun moment, Joanjo.
14: Home, jo em quedo amb la imatge del Flick quan tots els jugadors bueno, el, no sé si en català està ben dit mantejar, no sé, la veritat és, no sé com, exactament com es diu, però amb aquesta imatge, no? Jo crec que el que ha passat avui amb el Flick, que s'ha mort el seu pare, la imatge de Flick com aglutinador de tot en el Barça, de la gespa, d'aquesta comunió que hi ha amb el públic, i jo crec que ja diguem que s'ha pujat un esglaó la duració que sent el barcelonisme amb el Flick, perquè ha sigut molt emotiu tot el que ha passat avui amb ell, no? El minut de silenci, les abraçades, no sé, que és un dels nostres, no? Jo crec que avui, més que mai.
2: Molt bé, Joanjo, m'alegro de sentir-te. Felicitats també per la part que et toca.
14: Igualment, Aleix.
2: Una abraçada.
14: Vinga, una abraçada a tots.
2: Adéu. Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de la Vanguardia, també en directe en aquest Tuviràs especial que estem fent des de l'Auditori 1899. Espero que ens aguantin una mica, perquè si no ens fotran fora i haurem de fer ràdio caminant pel carrer, com ja hem fet algunes vegades. Per tancar, Pitch i Roura, de cara al futur, com veieu aquest Barça? Què li falta, què no li falta? Mira, és que Rashford ha dit això, anem a sentir-lo. Rashford, a la zona mixta, sobre el seu futur.
15: Are you thinking to the next season? What is the future for Marcus Rashford?
16: Listen, I don't know. I want to be here, but football things is changing so fast there. So we will see. We will see. I enjoy now. I enjoy with the team and the staff and my family. And after the season is finished, then we will see.
2: Sí, t'has atrevit, Clara, a preguntar-li pel futur, sí, i ha dit que no ho sap, que ja ho decidirà.
13: Tot i que li agradaria quedar-se, que la família està bé aquí, que està gaudint moltíssim, però que el futbol també canvia molt ràpid i que quan acabi la temporada ja ho parlaran. Però sí que ha insistit, perquè després hem tornat a repreguntar, i ho ha tornat a dir, que per ell es quedaria.
6: Deu ser l'anglès a qui se l'entén més, no? Vull dir, un tio que és anglès...
13: Sí, sí, sí, sí. M'he sorpresa que m'ha
6: dit. No sembla anglès, Rashford.
7: Jo no com he pensat, sí que entenc anglès, que puc entendre un tio de Manchester City. No entenem l'agut, eh? I ja m'entenc molt.
2: Quin gol ha fet l'anglès, que semblava que no, però hòstia.
3: I que important, perquè ha marcat el to del partit. O sigui, tu marques aquest golaç, en un porter com Courtois d'aquella forma, és ja com un cop, no? Perquè el Madrid ha sortit com orgullós, a dir, som conscients que som un xai que ens porten a l'escorxador, però anem a intentar caure amb certa dignitat, i que de les primeres et marca aquest golaç. Bé, va deixant perles, però és que és un jugador una miqueta estrany, perquè sí, fa un gol increïble, llavors algunes centrades les enviava a la travessera de les Corts. Però bé, el gol l'ha fet, ja forma part de la història del clàssic, i a partir d'aquí que sigui el que vulgui.
17: Pero los jugadores extraños son los que son los más guays de ver, de siempre, porque nunca sabes. Pasa un poco como cuando estaba Dembélé, ¿no?
6: Dembélé está pensando
17: en Matej. Estás en esa fina frontera entre la genialidad y el ridículo. Es que justo después de que haya marcado, yo creo que uno de los mejores goles de falta que he visto nunca en el Camp Nou, tira un centro y que se va a la nada. Y dices, o sea, me estoy volviendo loco.
6: Jo t'he dit que m'ha tret bastant de polleguera el partit de Rashford, eh? És a dir, ha fotut un golaç increïble, però el partit en general...
17: Però con ese gol se le perdona absolutament
6: tot. Sí, però és un jugador regular d'aquests que fan el seu partit, tipus Dembélé, no? Ells van a la seva, que et poden fer un gol com el de Newcastle, un gol com el d'avui de falta...
7: Hauríem d'aconseguir afinar-lo com Luis Enrique amb Dembélé, eh? No estaria malament això, eh?
17: Però tiene una cosa que es especialmente buena, y a pesar de ser una estrella mundial, que ha sido capitán de la selección inglesa, durante muchos partidos ha sido suplente de Rooney, y no se ha quejado. Es un futbolista que va a la suya, bueno, pues juego la segunda parte, pues juego 20 minutos, pues los hago, incluso sí, te marca un gol
2: no
17: y te da una asistencia.
2: No se ha quejado porque está cedit, pero ya, siempre la liat allá on estaba,
17: però
2: ¿no? Amb el
17: no.
2: United...
17: No.
3: Potser els darrers anys de carrera l'han canviat. Al final, és cert que el que diu el Paco, aquest noi era... Tu abans, en una època, anaves a Manchester i tu trobaves a tots els murals, les publicitats, i era la cara visible del club que sempre ha cedit, potser és el que té més aficionats arreu del món. O sigui, ser Marcus Rashford costava, eres l'esperança del futbol anglès. I és cert que surt malament de Manchester United, però jo crec que el pas aquest té per Aston Villa, en què un any ja el comença a deixar a la banqueta, potser va dir, vale, aquesta és la realitat, és el que toca, i després deixa suplent a Birmingham.
2: Ja,
3: com ha sotat Birmingham.
2: Ja, no seria...
3: I ara és suplent a Barcelona, dius, hòstia, pues he millorat.
7: I el treball de Flick, aquí també hi ha un treball de Flick amb el futbolista, sí. Treball evidentment futbolístic i treball també a nivell psicològic.
2: Us el quedaria a Roura, a Pichi o no, a Rashford?
17: Silencio.
9: No, aviam, al final això és com tot, depèn de les condicions. El que està clar és que amb la seva arribada el fons d'armari va millorar, no? Al final el club, l'equip ha millorat i t'ha donat, imagina't ara si penses totes les lesions que hi ha hagut, tots els problemes que hi ha hagut, t'ha solventat molt. No, és que, escolta, és que val 200 milions. Pues, escolta, 200 milions no, evidentment. Però, no sé, depèn de les condicions i, sobretot, sobretot, sobretot, depèn de l'alternativa que tinguis. És evident.
2: Va. Tu, Pichí?
8: Has de fitxar. Has de fitxar un davanter centre.
9: Això és el prioritari.
8: Que no té per què ser el nou referent golejador, el killer, el que finalitza les accions. Però és que has de fitxar probablement un central o un lateral esquerre.
2: Central, extrem i davanter és el que volen, sobretot el davanter.
8: Bueno, extrem... Pues... No, perquè sota el meu punt de vista, eh? Clar, la meva opinió.
2: La idea és que Rashford no segueixi, per tant, faltaria algú en aquesta posició.
8: Vale. I jo prefereixo tenir un lateral esquerre consistent i que et pugui aportar ofensivament.
2: Molt bé. Molt bé. Voleu afegir alguna cosa més i us deixo marxar? Esteu contents? Anireu a celebrar-ho? Què fareu?
8: Estem molt contents, quasi tant com tu.
9: I... No, bé, bueno, satisfeïts.
8: I que veritablement aquest Barça il·lusiona la gent, tio. Això és el més important. El que ha aconseguit Hansi Flick aquí és increïble. D'estar en la ruïna a fer-lo campió de Lliga 2 anys consecutius. Per tant, l'únic que li falta a l'equip és un pelet més per poder competir amb els grans d'Europa.
9: Però és que, a més, afegint això que dius tu, és que crec que té molt de marge. És que per la joventut, per com són la majoria del nucli dur de la plantilla, té molt de marge de millora aquest equip encara, crec jo.
2: Molt bé. Gràcies, Pichi i Roura, per la paciència. Ens veiem diumenge que ve.
8: Una abraçada.
9: Gràcies, una abraçada.
2: Vinga, adéu-siau. Aquí a l'estudi de RAC1, voleu dir alguna cosa més també vosaltres, que no us quedi res al pap, en una nit tan especial? Molló, Puig, Pintanel, Saperes, vinga, deixeu-vos anar, que ara és el moment.
11: Mira, m'arreco jo. Ara que parlaven de planificació, no m'agradaria, perquè estic escoltant molt això de vendes no doloroses, de traspassos... Bé, vull dir... no perdem de vista que quan no hi ha hagut calés i s'ha apostat per la Masia, la cosa ha anat bé. Vull dir que si ara aquest estiu hi ha més diners, vull dir, tampoc es tracta de tornar-te boig i començar aquí a desprendre't de jugadors que potser vindran de fora. I vull dir, per posar un exemple, si ara Balde ha de marxar, bé, però portarem què? Portarem un Junior Firpo, per dir un nom, eh? Però vull dir, saps? Ostres, que per portar depèn qui. Hosti, jo prefereixo quedar-me amb els jugadors d'aquí, que saps el que et donaran, que saps la seva implicació, el seu compromís, i que potser no et donaran per la Champions, però t'asseguraran lligues i arribar lluny segurament en moltes competicions, no sé.
7: En aquest sentit, Molló, jo estic molt, molt d'acord amb tu, però crec que és en la línia del que va dir Hansi Flick, no? De dir, hem d'afinar molt en el mercat de fitxatges i també lligat una mica al que deia de quin era el perfil de jugador que volia, que era jugadors, jo crec, líders, potents, que és, no fem invents, no? És a dir, si hem de fer invents, potser quedar-nos amb un jugador que ara... doncs tirem amb el que tenim, no? Ara, si anem a fitxar un jugador, si gastem els calés, en tenim pocs, gastem-nos-els en jugadors que ens marquin la diferència. En intentar fer aquest saltet, segurament, si és el que et falta per poder anar per la Lliga de Campions amb aquell davanter referencial, amb aquell central que t'acabi de donar més garanties defensives, però no anar a fitxar qualsevol cosa o mitjanies, perquè jo crec que llavors no serveix de res.
18: Sí, jo estic d'acord. Jo primer crec que s'ha de ser coherent en el mercat, però també crec que el Barça necessita una o dues peces que et facin augmentar el nivell. També crec, jo no soc partidari dels que diuen no, amb això no et dona per competir a la Champions. Jo crec que el Barça li ha donat i realment crec que hi ha hagut decisions arbitrals i moments puntuals de l'eliminatòria que han fet que el Barça es quedés pel camí. Però sí que penso que un o dos fitxatges de primer nivell, si el Barça ho pot assumir, crec que és important per fer aquest de qualitat a Europa. I després un últim apunt. Em sembla bastant bèstia que el Barça a aquestes alçades de temporada a 4 jornades per acabar i a 3 li tregui 12 punts al Madrid.
2: No, 14.
18: Perdona, 14. És que em sembla molt...
7: És que realment... I és que li treu a l'Atlético.
2: No, el rècord són 15, no vas dir, Molló?
18: És que sí. em sembla molt bèstia. I si el Barça es fica al cap el que volia, que és el dels 100 punts, el Madrid avui ha dit Arbeló que acaba la temporada, el Madrid ha de ser anar... és que em sembla bastant bèstia. Potser només ens en recordarem que el Barça guanya la Lliga, etcètera, etcètera, però de veritat, és que la sangria pot ser brutal, ja ho és.
7: Sí, això parla molt de com treballa l'equip durant la setmana. Vull dir, quan tu fas una lliga de 100 punts i no et desconnectes i sempre hi ets i ets competitiu, pots jugar millor, pots jugar pitjor, això tots els entrenadors ho diuen, vol dir que durant la setmana la feina que es fa en el dia a dia és bona, i el Barça porta 2 anys
19: fent bona feina en el dia a dia, i no és fàcil en un club gran com el Barça, i a més fent gaudir la gent. Jo em quedo molt amb el que deia el Pichi, és veritat, vull dir, aquest equip ha tornat a enganxar a una afició que estava així com una mica, una mica destrampada, que a més havies anat a Montjuïc, que tampoc no era, no era el Camp Nou, que l'equip si guanyava una lliga amb, la, amb Xavi, per exemple, però que no, no transmetia el que està transmetent ara aquest equip. I jo estic amb l'Àlex, que aquest equip és veritat que no ha guanyat la Champions, però no l'ha guanyada, però la podria haver guanyat, jo crec. Tant el primer any com el segon. Potser més fins del primer que el segon. Sí, jo el primer sempre sí, em queda aquella espina, i ho vaig dir, que la gent deia, bueno, no passa res. I vaig dir, hòstia, aquestes oportunitats s'han d'aprofitar. I aquell equip anava disparat cap a... No sé, potser després t'hagués acabat pintant la cara a la final, eh? No, no ho sabem mai. Però bé, tindràs un Lamine Yamal un any encara millor, tindràs un Joan Garcia un any encara millor, vull dir que per poc que, com diu Flick, no fotis tonteries i no la caguis en el que vingui, jo crec que aquest equip tard o d'hora l'acabarà aconseguint.
7: I en aquest sentit, per rematar-ho només, la capacitat de Flick de fer rendir jugadors, perquè
18: i això és brutal.
7: Ha arribat Rashford i hem vist una versió molt correcta, el que deia també el Jordi Roura, és un jugador que ha millorat el fons d'armari que tenia el Barça. Ha arribat Cancelo, jo pensava, però què estem fotent? I ha acabat sent Cancelo titular i fent bastant bons partits, i avui sent indiscutible en un clàssic com, per exemple, el del Real Madrid. El que deia també el Joan just sobre la base d'aquest equip que té el Barça ara, que jo crec que genera identificació en la gent, orgull i sentiment de pertinença, i és una celebració del present del Barça i del futur que li espera, perquè, com diu el Puig, intuïm que pot arribar a ser també campió de la Champions, i posar-li per tot això la medalla a Hansi Flick i també a Joan Laporta, que des del primer dia de les eleccions, jo ho recordo, tenia l'obsessió aquesta de la via alemanya, la via alemanya, va optar primer per Koeman, després per Xavi, finalment va acabar anant a Hansi Flick, i és una de les coses de les quals crec que pot presumir Joan Laporta, d'haver apostat en el seu dia per Frank Rijkaard, després per Pep Guardiola i ara per Hansi Flick, que ha estat un encert absolut.
11: I per cert, mira, que estem parlant dels 100 punts i també pot arribar al Barça als 100 gols. 91 gols, queden 3 partits, per tant, és possible, no, no és complicat, però és possible arribar als 100 punts i als 100 gols.
10: De fet, el Barça ara és l'equip més golejador i menys golejat, que això també té molt de mèrit, i ara que dèiem als 100 punts, clar, tu fas un cop d'ull a la Lliga, al Barça, el Barça, les dues últimes derrotes són a Montilivi,
18: impecable, la Lliga,
10: amb aquella jugada polèmica, polèmica, vaja, que hagués hagut, no hagués hagut de sumar aquell gol, al camp de la Real Societat, a Noeta, on també hi ha polèmica arbitral, acabes perdent per un gol, i per tant, diguéssim que són dues derrotes que van del cantó d'un duro, i ara has de remuntar a l'octubre, que és veritat que perd contra el Madrid, a Bernabéu, amb la pobalgia de Lamine, amb un equip que estava físicament bastant trinxat, la de Sevilla, que és amb aquest on arrerà, he vist aquest 4-1, i l'empat contra el Rayo Vallecano. La resta són 30 partits, que són 30 victòries del Barça.
11: Sí, és que és una de les 5 millors lligues de la història. La
2: 30 resta. Victòries porta el Barça la mateixa?
11: Sí, sí. Pot fer rècord de victòries. Si guanya els partits que falten, farà rècord de victòries a la història de la Lliga.
19: Si qui vagi victòria no ho espatlla...
2: Sí. Ah, que hi ha canvi de paper, si el Barça juga a RAC1. Nervis, tensió...
3: Pressió.
11: Quin records, Aleix, aquell partit al Camp del Llevant.
2: Hòstia, no me recordis, que vam trencar una lliga sense perdre. Amb un 5-4, amb un 5-4 al Ciutat de València, després d'una gran paella, Molló i jo, allà.
10: No repetirà ningú, no, d'aquella transmit?
2: No, jo no hi vaig, segur.
11: Sempre estem a disposició
2: de... Cupido, sí. Cupido va venir a València i anirà a Vitoria.
11: Escolta'm, Coutinho va fer un hat-trick aquell dia. Sí. Això no s'ha valorat mai prou, eh?
2: No eren dos de Coutinho i dos de Luisito?
11: Doncs mira, jo em vaig quedar amb això.
2: No, eren hat-trick? Ah, era hat-trick de Coutinho i un de Luisito.
3: Coutinho doblet va ser contra nosaltres, el 2-8.
20: M'agrada molt que el Príncipe recorda més la paella que el hat-trick de Coutinho.
2: La recordo a la Malvarrosa, sensacional. Sí.
11: Perquè va triar ell.
2: Clar que sí.
11: Ben triat.
2: Sí, senyor. Us agrada la Lliga del Clàssic o no?
20: Sí.
2: Com a títol? Sí, està bé, sí, eh? Fes un bon resum, no? De dir, hòstia, d'altra cosa, la Lliga del Clàssic, pam, ja et ve el cap.
20: Sí,
2: no?
20: aquella festa que vam fer, vam guanyar el Madrid, aquell Madrid d'Arbeloa.
18: És històric, és històric, no ha passat mai.
2: Sí.
20: Per mi és... Mbappé seguro que no.
7: És també aquesta o la Lliga del Camp Nou pel retorn, per tornar al Camp Nou, però bàsicament jo crec que la recordarem més pel Clàssic.
2: La Lliga del Clàssic del Camp Nou, ja està.
7: Sí.
20: La Lliga del Cono.
2: Sí. Serà reconocible, no que lo diguem. Vale, gràcies. Una abraçada. Adéu.
7: explica-lo una mica, l'Eix, que no l'hem entès.
2: Sí, sí, per això. S'han d'anar separant les síl·labes. Ja ho trobareu, ja ho trobareu. Una abraçada a Puig Molló, Pintanel, Saperes, gràcies.
7: Bona nit.
2: Fins ara. Aquí, a l'Auditori 1899, abans d'anar a tancar la paradeta, m'agradaria saber una última opinió de tota la resta. Però la Clara Rodergas ens vol fer sentir Arbeloa.
13: Un moment,
2: per recrear-nos.
13: Anem ràpid,
2: Avui que hi ha hagut una iniciativa del club que m'ha fet molta gràcia, que això ara ho explicaré. El Barça ha regalat a tots els periodistes a la zona de tribuna, et donaven un tiquet que posava val per unes crispetes.
13: I veig que no l'hem gastat,
2: No, jo no l'he gastat, perdó. Però és que és sensacional.
0: L'únic ocupi, el que l'ha gastat.
13: No m'has avisat.
2: T'has agafat les crispetes que regalava el club? Clar, el club ha regalat crispetes perquè és el que estaves fent amb el que ha passat a Madrid últimament, eres fotut unes crispetes, no? Des de la setmana passada ens estem fotent crispetes amb Tchouaméni i Valverde.
21: Però això té una intrahistòria, que és que els que seguim l'actualitat del Barça cada dia, com que anàvem bombardejant els companys de comunicació amb els stickers i les emoticones de les crispetes mentre estava passant tot el que estava passant al Real Madrid, diguem que vam prendre una mica de...
2: Els heu donat una idea, no?
21: Sí, una idea...
2: Com que el Madrid era un circ últimament, i el circ s'hi menjaven crispetes,
21: i amb sentit de l'humor, doncs, han tingut aquesta iniciativa.
2: Sí, doncs han regalat a tota la premsa val per unes crispetes. Jo no les he anat a buscar, aquí teniu el val.
13: Te record.
2: No, això, doncs vinga.
13: Ràpidament, sobre aquesta setmana tan dura que estàvem dient, diu el tècnic que entén la frustració i el desencant de l'afició.
22: No podemos decir muchas cosas porque entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve.
13: Y claro, le quedan al Madrid 3 partidos sense res en joc i amb tot el que hi ha per demanar, així explica Arbeloa com han d'afrontar aquest tram final.
22: Sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy, lo que no podemos hacer es dejarnos, ni mucho menos. Son 3 partidos que tenemos que salir a ganarnos. Aquí defendemos algo que es mucho más grande que todos nosotros, mucho más grande que nuestro prestigio, que es el escudo del Real Madrid y a millones de aficionados y tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo 3 grandes partidos y 3 grandes victorias.
13: Sobre Mbappé no s'ha mullat, diu que veurem si pot jugar o no amb el que queda de temporada, que li han preguntat si li agradaria que hagués viatjat. Ha dit el que volia jo, era que jugués des de l'inici al 100%, no ha volgut dir res més, i sobre el seu futur ha dit que evidentment haurà de tenir una conversa amb el club, però que serà ja un cop acabi la temporada.
2: Per cert, sensacional, m'ho han passat uns amics meus, entenc que no és cap fake, Mbappé, avui, per demostrar el seu madridisme, ha fet un post a Instagram amb la mala folla que l'ha fet al minut 18 o 19 i el Barça anava 2-0. Llavors ha posat una foto de la seva tele amb un 2-0 ja i posava a la Madrid, que dius, hòstia,
3: I una altra cosa.
2: Fes-ho al 0-0, fes-ho a l'inici del partit.
3: I una altra cosa amb aquesta imatge. La imatge es veu que està mirant el partit per Vinesports. Vinesports, això vol dir 1-2. O que era França.
2: O que és pirata.
3: O que ha anat a França, o que era pirata. Sí, no, per tant, qualsevol de les dues interpretacions és dolenta. O tenia o pirata o VPN, o és que potser ha agafat un jet i s'ha anat a França.
2: Poca vista. Clara, per tancar-ho, no? Ja sé que fa poc que estàs a la transmissió del Barça Juga RAC1, però no sé si vols afegir alguna cosa d'aquest Barça, d'aquesta Lliga.
13: Diuen que no digui res, em diuen per aquí, no, que realment pocs partits, però és emocionant poder veure, no?, una Lliga que guanyes així i després de... dels anys també complicats que ha viscut el Barça, ara poder celebrar 2 anys unes lligues consecutives veient aquest equip que transmet tanta confiança, tant barcelonisme, que el veus en comunió amb l'afició, que lluita moltíssim, que sent l'escut, que sent els colors, realment tu veus que aquest equip pot aconseguir coses molt grans en els propers anys, que tant de bo duri i que tant de bo fiques que ni molts anys, perquè crec que podem celebrar molts títols.
2: Molt bé. Gràcies, Clara,
13: Bona nit.
2: Per la feina. Fins aviat. Ens veiem a Oslo.
13: Sí, tenim feina.
2: Anirem amb la Clara Rodergas d'aquí unes setmanes a Oslo. Marta, vinga, la teva última opinió. Tu que sí que fa... Tu fa uns quants anys que segueixes això del Barça Juga RAC1 i que n'has vist a tots colors. Ja havies guanyat
21: aquest
2: lligues.
21: Aquest estiu farà 10 anys que 10 estic al Barça Juga RAC1.
2: Hi ha moltes lligues en aquests 10 anys.
21: Sí,
2: no hi ha Champions, però hi ha moltes lligues.
21: Champions no, però lligues sí. No facis que no amb el cap, Joan Lluís.
10: I drames europeus, ni te'ls explico, Ramon.
21: Sí, però per què no ens centrem en les lligues, no? I en el que estem gaudint amb Hansi Flick.
2: Aquesta en concret és més especial que la de l'any passat? És especial respecte a les últimes 10 aquesta que has viscut?
21: Com et diré, la sensació que em queda és que la temporada passada va ser molt d'enamorament romàntic, màgia i tot semblava que estiguéssim surant en un núvol per com va arribar l'equip a final de temporada, i crec que aquesta segona temporada potser té encara una mica més de mèrit perquè és l'any 2 d'un projecte que a més no va començar del tot bé la temporada, amb Flick preocupat una mica per alguns senyals que donava el vestidor i que donava el personal que treballa en el dia a dia amb l'equip. Ha estat una temporada duríssima per les lesions i per alguns problemes a l'hora de treballar en el dia a dia a la ciutat esportiva, i s'ha hagut de sobreposar a moltes situacions complicades perquè pràcticament en cap moment de la temporada ha pogut tenir la plantilla al complet i sempre li ha fallat alguna o diverses peces alhora importants pel seu 11 i pel seu joc. Aleshores, jo crec que és una segona temporada, amb aquesta lliga especialment, que té encara més mèrit. De fet, per això li preguntava a Hansi Flick a la roda de premsa i m'ha vingut a dir que sí, que d'alguna manera havia estat molt més dura aquesta temporada per tot això i per tot plegat, doncs encara el feia sentir més orgullós aquest títol. I jo crec que en bona part ha posat a prova la classe d'entrenador que és Hansi Flick, perquè ha demostrat que té molts recursos per tirar endavant situacions que són molt complexes i sense aquest olfacte que ha tingut per fer evolucionar el joc. Subratllava també a la sala de premsa que estava molt content perquè ara l'equip, segons ell, doncs ara el veu defensar millor, que han aconseguit controlar més els partits, que era l'estabilitat que ell buscava, ja deia la temporada passada que volia buscar i que era el repte d'aquesta temporada. Doncs jo crec que per tot plegat és una lliga que posa molt en valor la feina de Hansi Flick. Per mi també sí que la recordarem com la lliga del clàssic, però per mi és una lliga molt d'entrenador, és una lliga molt de Hansi Flick.
2: Les dues, de fet, les dues. No vas a Vitòria, no, dimecres?
21: No, hi ha canvi de papers ja.
2: Val.
21: Se'm farà molt estrany, eh?
2: Han caçat Olmo, Pedri i Eric amb el Bicinc. El nostre company Akhraf, el periodista...
21: Sense Íñigo encara ho saben fer servir, eh?
2: Sí, sí.
21: Perquè Íñigo era l'instructor.
2: Olmo, Pedri i Eric fent una mica de bicing per Barcelona.
10: L'any passat me'l vaig creuar jo, sortint de la ràdio, van aparèixer els cinc, que no donava crèdit, jo.
21: I no et van posar en el cistellet, rotllo ET, saps?
10: No, però em van mirar descollonant-se directament. O sigui, van començar a riure, en plan,
21: mira
10: quina mala feta estem fent, saps? Estem agafant el bicing, saps?
2: Són nens. Marta, gràcies, eh?
21: Bona nit a tots. I a gaudir de la Lliga, i demà tots a la Rua. Som-hi.
2: Adéu-siau, demà t'esperem a la Rua, us sentirem a partir de les 5 de la tarda. Toni, Paco i Joan Lluís, però abans, acomiado Canaletes. Bé, plaça Catalunya. Pau Bombardó, què? Quin és l'ambient aquí? Encara hi ha gent?
0: Encara n'hi ha. Encara hi ha ganes de festa. Sí que és veritat que hi ha
2: molts... Però no va de baixada, molts... una mica, o què?
0: Sí. Ja n'hi ha molts que han marxat. Clar, demà es treballa, ens ho comentaven. Diu, home, si demà no treballés, potser ens hi quedaríem una estona més. Però sí, ja va de baixada, però tot i així, vaja, més d'un miler de persones hi són pràcticament segur, diria jo. Aquí amb ganes de festa, encara. Bengales s'encenen, algun petard... banderes, molts càntics i... Bueno, un altre petard. Ja ho veus.
2: Em diuen que t'han fet un rap? Què vol dir això? Que t'han cantat?
0: Sí.
2: A veure, anem a sentir-lo. Espera, anem a sentir-lo.
0: Vinga, va, sentim-lo.
2: Ah, encara no. Espera, doncs explica'm tu.
0: Doncs sí, hem pogut parlar amb l'Albert, que el vam tenir també aquí ja amb les celebracions de l'any passat, i ens ha fet un rap, però un rap freestyle, eh? És el nom artístic és el Maharaka. L'Albert s'anomena Maharaka.
2: A veure, doncs va.
0: I ens ha fet un freestyle, mireu, escolteu-lo.
2: Anem a sentir-lo, va.
1: Ei, Pau Bombardó, no ens hem pogut trobar, potser ens haurem de demanar perdó. Aquest any no sé si haurem quedat segons, crec que no. Ha sigut el Madrid, aquests cabrons. Torna el Maharaka a rapejar per vosaltres, és RAC1. Tot i que sigui en diferit, serà igualment divertit, creu-ho tu. Avui celebrarem tot, fins i tot la partida del pare del Hansi. Tot i que ens faci mal, estarem sempre celebrant-ho amb amics. No som amish, no duem la barba llarga ni tenim falta de portàtil. Som versàtils, els putos campions d'aquest any, així de xachi. Fuck the shit. Visca el Barça i visca Catalunya lliure.
2: Endavant. Ja anem per tot.
4: Molt bé.
2: Bombardó, torna cap a casa. Gràcies.
0: Vinga, va, adéu, bona nit.
2: Adéu, encara se sent ambient, a plaça Catalunya. A veure, ara us deixo marxar. Subdirector del Mundo Deportivo, Fernando Polo, bona nit. Bona nit. No, vull saber només què titules i què t'ha semblat aquesta lliga.
4: A veure, el titular és Saluda al campeón, el titular de la portada.
2: Val.
4: L'altra part, cadascú que pensa que vulgui. Val. Ei, a veure, que tinc aquí algú fent els coros. No cal fer la primera part de la... Hi ha algú rient. Sí.
2: Val.
4: Saluda al campeón.
2: Val, m'agrada. I la lliga què? Com la valores?
4: Home, la lliga té molt mèrit, perquè és que el Barça li ha passat de tot, ha tingut lesions importants, començant pel gran Joan García, que si us en recordeu, a finals de setembre es lesiona, la pubàlgia del Lamine, les repetides lesions de Rafinha, fins i tot coincidint amb la pitjor època d'eliminatòries contra l'Atlético de Madrid, i diversos episodis de problemes físics, que jo crec que li han anat malament a l'equip, però tot i això, i tot i haver perdut el partit del Bernabéu, Flick va saber mantenir aquest esperit de grup, d'equip, de família, i al final doncs li van donar la volta. I tot això contra un Madrid que es va reforçar gastant-se molta pasta. El Barça va fitxar Joan García per 25 milions, a Rooney, i va aconseguir la cessió de Rashford perquè no va poder fitxar a Luis Díaz. I el Madrid, entre Mastantuono, Trent, Huijsen... I em deixo un que... Carreras? 12 carreres. Mm. Clar, doncs no sé si va estar a vora dels 200 quilos. Vale? Llavors, home, que li hagis guanyat dues lligues al Madrid d'Mbappé amb una inversió de 100 i pico milions llarg, vora 200, tu amb 27,5 i una base de l'equip que hi havia i de la Masia, doncs jo crec que té molt de mèrit. I ja et dic, sobretot, havent començat amb la primera part de la temporada que el Madrid estava per davant teu i sorties del Clàssico del Bernabéu per darrere. Mm. Llavors, home, jo crec que té mèrit.
2: I tant. Demà en seguim parlant, vindràs a la tertúlia, no, demà?
4: Si em convides a fer la millor tertúlia de la setmana, doncs ja.
2: Aquí t'espero, clar que sí, a les 11. Gràcies per aquesta connexió d'urgència. Una abraçada, us llegim demà un Deportivo. Adéu,
4: adéu,
2: adéu. Gràcies. Fernando Polo també sumant-se a la festa. Per cert, parlant de festa, hi haurà festa a l'Udegas. Alguns directius i potser jugadors i membres del cos tècnic se'n van cap a l'Udegas. Jo aquí ho deixo anar, sí. Toni Padilla, Paco Cabezas, com ho remateu? Vinga.
5: Estava pensant que en la ruta entre el Camp Nou i casa meva hi ha l'Udegas. Ara sí, encara ens hi deixaran entrar. Crec que al final és una lliga molt, molt emotiva. Una lliga, segurament, la primera va ser una lliga excitant, crec que va ser com un primer amor, saps? Com quan t'enamores i tot és excitant, i tot és salvatge, i tot és elèctric, i ens estirem els cabells, i arribes a casa amb xupetons i mossegades.
10: Calma, Padilla.
5: Dues de la matinada. Encara m'he moderat. I aquesta segona lliga...
2: L'estil peculiar.
5: Crec que és quan es veu de veritat que la relació funciona, perquè has de superar problemes. Perquè ha marxat Íñigo, perquè has perdut durant bona part de la temporada Joan García, perquè has perdut bona part de la temporada Lamine, has perdut una bona part de la temporada Pedri, has tingut baixes, has tingut cops, has tingut algunes eliminacions, has tingut jugadors cansats i és quan arriba l'hora de la veritat. I era Cruyff qui deia que va ser una temporada complicada. Doncs després de l'enamorament de la primera, ara arriba doncs la consolidació de que això es pinta bé. Per tant, és impossible no engrescar-se de cara al futur i que siguin molts més anys i que tinguin fills i que vagi tot molt bé.
2: M'encanta la relació aquesta. Que no perdin també el...
5: Que romàntics que som.
2: Que no perdin la passió i la rauxa. Vull dir, ara s'ha estabilitzat això, però no s'ha de perdre aquella efervescència del primer any. Val. Fins aquí, tant. Paco. Ponme orden, Paco.
12: Yo tengo la sensación de que la primera liga fue algo así como un sueño, una fantasía, algo que no nos acabamos de creer demasiado. Y esta segunda liga ha sido la realidad. Hemos descubierto que era verdad todo lo que hayamos visto el año pasado y que incluso se podía mejorar. Yo a este Barça lo veo un equipo muchísimo más estable que el de la temporada pasada. Antes hablabais del 2-0 contra el Real Madrid, pero a mí me ha parecido un resultado fantástico porque sobre todo ha indicado que sabe controlar los partidos. Ha habido momentos en que Pedri hacía lo que le daba la gana y parecía que tenía un reloj para controlar los horarios de la fiesta. ¿Cuándo empieza la fiesta? ¿Cuándo la tenemos que acelerar? ¿Y cuándo la tenemos que finalizar? Y yo creo que eso también es un síntoma importante de madurez. Sí que es cierto que estoy
17: con el comentario que antes hacía Jaume respecto a que ahora que por fin este verano parece ser que el Barça va a poder fichar con relativa normalidad, estaría bien que no se nos fuera de las manos y que si tenemos una base muy estable, ya no hablo solo a nivel deportivo, sino a nivel de convivencia en el vestuario, estaría bien que no se nos fuera tampoco la mano con, bueno, ese punto de avaricia que puede venir a veces cuando quieres ir mucho más allá. Yo creo que ya tenemos la base, tenemos unos futbolistas que se llevan además de maravilla entre ellos, que hemos descubierto esa semana que eso es muy importante para la salud de un vestuario y de un club, y que si se tocan dos posiciones de una manera más que correcta, yo creo que es más que suficiente. Y solo última cosa, valorar sobre todo la temporada de Gerard Martín, porque es un futbolista del que no se ha hablado prácticamente nada, que era un jugador que parecía que estaba condenado un poco a la irrelevancia, y que Flick se la ha sacado de la chistera para que sea el central zurdo titular de todo este Barça. Además es un jugador que hace tres semanas falleció su abuelo y ha seguido jugando también como si nada, no es un impertérrito,
2: rendido a un nivel
17: y ha rendido brutal. Un nivel extraordinario y yo creo que eso es solo la metáfora de lo que es este Barça, que cualquier futbolista sabe adaptarse a su situación y además rinde de fábula.
2: Paco, Toni, moltes gràcies per la paciència també i per acompanyar-nos. No oblidarem mai que veu estar en l'especial Campions Lliga del Clàssic.
17: Aquí, a l'auditori.
2: Gràcies, amics.
17: Bona nit.
2: Una abraçada. Joan Lluís, ho anirem deixant aquí, què més vols afegir tu?
10: Sí. No, res, escolta, que sóc molt feliç i que per molts anys, ja que ho hem dit tot, i que escolta, que aquest Barça pinta molt bé, que això és la millor notícia, que mires el futur i ho pots fer amb un somriure. I a veure aquest estiu quines novetats tenim amb aquest estiu, que en priori sí que serà un estiu de normalitat, a veure si el club l'afina i no la vessa. De moment ho ha fet molt bé en aquest aspecte. I res, escolta, que encara queden tres partits que els explicarem a RAC1 i que estarem pendents a la Lliga, evidentment, de què passa amb Girona i Espanyol, que esperem que es quedin a primera.
2: Perfecte, escolta, moltes gràcies també.
10: A vosaltres.
2: Vinga, demà més, que hi ha la rua dels campions. Pràcticament les dues de la matinada. Aquí seguim en directe a l'Auditori 1899, a les instal·lacions del Barça. Però com que han d'anar tancant aquest auditori i totes les instal·lacions, farem una pausa. I de seguida seguirem des de fora, amb un micròfon sense fil, seguirem des de fora de les instal·lacions del Barça per acabar de tancar aquest especial Campions. Perquè hi ha vida més enllà d'aquest títol de Lliga que ha aconseguit avui el Barça guanyant 2-0 contra el Real Madrid i ho repassarem en el tram final d'aquest Tu diràs especial. Us recordo que queda molt poc per la sisena edició de la gala dels Premis RAC 105. És aquest dimarts, dia 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona. Premis RAC 105, sisena edició, amb actuacions en directe de Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala d'aquests Premis RAC 105 perquè la podreu veure en directe a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. 12 de maig, aquest pròxim dimarts, tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander, S Music, D.O. Catalunya, Frit Ràbic, L'Illa Diagonal, Som Connexió i Veolia. I amb la col·laboració d'Estrella Damm i el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest dimarts, sisena edició dels Premis RAC 105. Ara tornem des del Camp Nou.
14: Herzlichen Glückwunsch, Hansi Flick, der FC Barcelona ist Ligameister.
15: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
16: I què?
15: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
16: Oh.
15: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
23: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
24: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi amb Omoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
25: Pròxima benzinera a 100 metres.
26: Encara no has parat a repostar?
27: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
26: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
28: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
6: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
8: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
9: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
16: Ocasión Plus, ves, llega ya, con rebajes pa flipar, hasta 30% de descuento.
18: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassiona.